0: 11 campanes, a més, com deia Ximo, amb el seu nom i el seu any de naixement col·locat en una placa, així per a identificar-les, cadascuna més menuda, més gran, cadascuna amb la seva sonoritat i personalitat pròpia. També estic envoltada d'eixes cordes que fan que s'activen aquestes campanes i que puguen sonar per tota la ciutat, però sobretot estic envoltada de dos persones que en saben moltíssim d'aquestes campanes i del Micalet. Estic amb Francesc Lloch, que ell és antropòleg i president de l'Associació de Campaners. Bona vesprada, Francesc.
1: Hola, bon dia.
0: I estic també amb Pau Sarrió, que ella és historiador i també campaner. Bona vesprada, Pau.
2: Bona vesprada.
0: Moltes gràcies als dos per obrir-me esta sala de les campanes. És un autèntic privilegi poder vindre fins ací, poder notar també el vent que noteu vosaltres quan feu eixos tocs tan importants. Clar, comencem per esta efemèride. 600 anys d'història del Micalet, 600 anys d'un símbol de la ciutat, no és així, Francesc?
1: 600 anys de l'acabament, perquè van començar, es va durar més de 40 anys de fer-lo. No tot seguit, sinó que al principi arrencaren ràpidament, s'acabaren els diners i 20 anys més tard continuaren, no? Com sempre, no? Però ja estava inaugurat. Estem celebrant l'acabament del campanar, de la torre. En aquell moment li deien el campanar nou. Després li diran la torre del Micalet,
0: però... no es deia Micalet a l'inici.
1: No, Micalet és la campana. Mai s'ha dit Micalet. Micalet és la campana, és la torre del Micalet, no? Però en aquell moment era el campanar nou, perquè havia un campanar vell, i d'ahí van portar unes quantes campanes, 7 o 8, no sabem quantes, i van posar 11, com en tots els campanars de la Corona d'Aragó. Tots els campanars de catedrals hi havia 11 campanes, 5 grans i 6 menudes, amb una peculiaritat valenciana, i és que així les campanes no sols tenen nom i data i tot això, sinó sexe també. És a dir, està la Maria, i està el Manuel, i està el Jaume, i està el Vicent i la Caterina i totes les demés. La família, tota
0: la família de campanes, amb campanes molt antigues fins i tot d'abans de que existira com a tal el Micalet, no és això, Pau?
2: La campana més antiga que ens envolta avui és la Caterina. És una campana fosa l'any 1305, i això vol dir que és molt anterior al campanar. Aquella fou una de les inquilines del campanar vell, que estava situat en el que avui és el carrer de la Barcella, en el lateral dret de la catedral, i que el 1419, quan segurament esta sala estava tota a cel obert encara, fou portada, com Francesc ha dit, junta a la resta de les seues companyes i col·locada així, a més, juntament en el primer Micalet, la gran campana horària, la gran campana municipal, que posteriorment, ara fa 600 anys, el 1426, passa a coronar la Terrassa, com encara ho fa a dia d'avui, una successora seua.
0: O sigui, no està el Micalet original, està una successora?
2: Sí, el Micalet original es fon en 1419 i posteriorment la campana es refosa en diverses ocasions. La nostra actual campana és de 1532.
1: Sí, però amb una peculiaritat, cada vegada la fem més gran, cada vegada més gran. I en este moment el Micalet és avui, encara, avui, dia d'avui, en tota la Corona d'Aragó la campana més gran. Jo he estat per treball en totes les catedrals de la Corona d'Aragó i no n'hi ha ninguna que siga tan gran com esta, no? És a dir, quan la van fer van dir... una campana, no estàvem pensant en les hores, no, estàvem pensant una campana que sigui tan gran que arribi a les muralles i més enllà, per mostrar la magnificència d'una ciutat tan il·lustre com aquesta. És a dir, el que estaven demostrant és que la ciutat de les ciències d'aquell moment, directament.
0: Sí. M'encanta, Francesc, perquè conforme ho estàs contant estàs agafant precisament una de les cordes, no, que això imagina que ja és un poc l'ofici, forma part de l'ofici del campaner.
1: Sí, a més la corda té nucs i és molt fàcil perquè agafes i així pots tocar molt bé. Les campanes no se poden tocar a destemps, però un cop de la Caterina, la de 1305, tampoc passaria res. A veure si se sent.
3: A veure.
0: No em digui. Acabem d'escoltar en directe la Caterina hacia el Micalet.
4: I que ha sonat aposta
0: per... No ha sigut ningú dels tres, ningú dels tres.
4: I que ha sigut aposta per a nosaltres.
3: Oi, moltes gràcies.
1: Però penseu gràcies. Que és la mateixa música que van sentir en 1305, 1405, 1505, fins ara. És a dir, la campana sempre sona igual. I per cert, parlant de vent, que estàveu parlant de vent, els santís tenien un toc contra el vent terrible. Quan havia vent terrible, se tocava la Caterina i la Bàrbara, sobretot la Bàrbara, i s'estava tocant fins que parara el vent. o fins que se cansarà el campaner, però havia toc de vent terrible.
3: Informació meteorològica a través de les campanes i de tota classe, no, Francesc? Què podien avisar als habitants de València a les campanes? De què coses?
1: Tot, construïen el temps diari. Les campanes toquen de dia, no de nit, eh? Això és la primera observació. Toquen durant la jornada i van construint el temps de la comunitat, no només el temps de la catedral, el temps dels capellans, sinó que marquen quan s'obrin les portes de les muralles, quan se tanquen. Recordeu que encara cada nit toquem el tancament de muralles, que l'Ajuntament ha de tirar les muralles, ja s'apanyaran, i que no tanquen les portes, ja s'apanyaran.
0: Nosaltres
1: toquem durant mitja hora per a dir, valencians, no us quedeu a la lluna de València. És a dir, però mireu, nosaltres no estem enyorant el passat. Som campaners que vivim el present i toquem per la gent del present. I això és molt important, no? És a dir, el Micalet ens serveix d'alguna forma d'agulla que ens uneix el passat i el present a través del nostre esforç personal, evidentment, però a través de, diguem, fent present una música que ens ha unit durant segles, no? És fantàstic, és fantàstic.
0: Que bonic això, i que bonic que també d'alguna forma es trasllade de generació en generació una mica, perquè ho estareu escoltant, igual que les campanes tenen distints timbres, així hi ha dos timbres de veus també. Pau és molt més jove en este cas que Francesc, també ha agafat una miqueta este ofici per passió. Clar, xafen fort les noves generacions de campaners, Pau.
2: És cert que hi ha una presència important de noves generacions, que continuem un treball que va ser iniciat ja fa molts anys. Nosaltres, concretament, som una associació cultural, els campaners de la Catedral de València, que ens agrada dir que investiguem, tenim una trajectòria investigadora molt important, tant al territori valencià com a l'Aragó, altres llocs, i a més toquem les campanes, especialment d'esta catedral, en clau de present.
1: Investiguem vol dir que han fet més de 30 i tants llibres sobre campanes, vull dir que no estem parlant d'un o dos, no? I sobretot tenim una web des de ja fa 30 anys, campaners.com, que diguem, compartir aquest coneixement, perquè ja sabeu que el patrimoni no existeix si no és compartit. Jo puc tindre un patrimoni meravellós i si no el compartir no val per a res. Patrimoni és allò que és comú i compartit.
3: Això és poble, que ben dit, Francesc. Me pregunte quin és l'entrenament, diguem, de la colla de campaners. És a dir, que físicament has de tindre certa resistència i la força i després estar connectat també, saber la campana de la que tens la corda, en quin moment ha de tocar, en funció de la resta, no? I també si hi ha allò que en diuen, no sé com un delay, és a dir, que des del moment que tu li pegues a la corda, no sé si és immediat. Com és això? Com és l'entrenament dels campaners? I com esteu d'orella? Perquè, clar, també està en la sala de campanes allò...
2: I jo afegis que encara una pregunta més que el públic podria fer-se.
4: Què és?
2: Quines partitures seguim per a tocar aquestes campanes? I aquesta pregunta està molt en relació amb allò que nomenaves, Ximo. Allò que seguim són les consuetes. Les consuetes són manuals de litúrgia, és a dir, quaderns de treball per al servei de la catedral. La catedral de València, particularment, té un conjunt d'elles que abasteixen des de primeries del segle XV fins al dia d'avui, en què nosaltres continuem seguint una consueta que ha recollit tota eixa tradició, de manera que nosaltres toquem campanes antigues, com dèiem adés, a més, amb les partitures que foren creades per a elles. En allò que fa referència a l'entrenament, el millor campaner és el que toca sense esforçar-se, ho dèiem ara fora de micròfons, i això s'aprèn a base d'anys i anys, veient en un primer moment i tocant posteriorment.
1: Però mira, hi ha gent que té gràcia i hi ha gent que no té gràcia, i perdoneu que ho digui així ara que no m'ho sent.
0: Compte't en la vida.
1: Sí, és a dir, hi ha gent que li ensenyes a ballar i no fa falta perquè en seguida ja té gràcia. Però hi ha tres estan mirant-se els peus, un passet, un altre passet. Llavors, en les campanes passa igual. És a dir, hi ha gent que immediatament entra en harmonia en la campana. Penseu que una campana pesa... La més menuda ja pesa 6 vegades més que tu. La gran pesa 30 vegades més que tu. Entrar en harmonia en la campana és... moure-la de forma que ella faci el que tu vols, no? I això no és qüestió de prendre-ho en un cap de setmana, és una qüestió de molt de temps, però quan ho fas, quan eres capaç de parar una campana de 2.500 quilos, tu la pares boca dalt, escolta, tens una plenitud que no se pot explicar.
0: I en algun moment el veïnat de València haurà escoltat este toc que feu des d'ací, però com ho viviu vosaltres ací des de dins, Francesc?
1: Saps què passa? Si tenim un avantatge, que és que pot visitar-nos la gent. I entonces caben 25 o 30 persones. Hem arribat a posar 90 persones, però és una barbaritat. Així entren 25 persones, està molt bé, perquè entren dins d'un instrument. Perquè normalment, quan vas a un concert, tu estàs allí i els músics estan allà. Però tu així estàs rodejada de la música. Formes part de la música. De fet, les campanes sonen diferent si hi ha més gent o menys. O poca o molta gent, no? Llavors, és una experiència que cal viure almenys una vegada en la vida, no? I sentir les campanes no des de lluny, com les sentim sempre, sinó estar formar part d'elles,
0: que la música de les campanes et travesse, no? Una mica, eixe esperit i eixa atmosfera que es crea així dintre la sala de campanes.
1: Ah, i una observació que has dit abans, si estàvem sorts, jo sempre dic, però mira, es va estudiar la fe. Els d'otorrinolaringologia es van estudiar i resulta que no estem sorts. I han fet un article en una revista científica en anglès, que això queda més científic encara, dient que els estranya que estan a 120 decibels com estem, no estem sorts. Per què? Perquè cada campana té unes 20 notes, cada campana. Si n'hi ha 11 campanes, s'imaginen n'hi ha 150, 200 notes al mateix temps, barallant-se una en l'altra, i això te fa que al final no t'afecta a l'oïda. Evidentment hi ha gent que és molt sensible a les campanes i se'n va, però no és una qüestió de soroll, sinó que és una qüestió de sensibilitat personal. Les campanes o t'enganxen o te fan fugir, però no te deixen
4: Estic jovent amb escàs.
0: Sou músics al capdavall. Francesc Lloc, Pau Sarrió, moltíssimes gràcies per deixar-me pujar ací al campanar del Micalet. Felicitats per la part que vos toca per aixòs 600 anys d'història del Micalet i a celebrar-lo tot este 2026. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per la visita.
1: Mil gràcies. Gràcies per tindre-nos en compte, que els campaners que ens facin cas està molt bé.
3: Com no vos anem a tindre.
0: I tant que vos escoltarem en guany. Gràcies, gràcies. Cremes en flames.
4: Després de pegar la campanada al Micalet, volem fer un repic per anar d'un aniversari a un altre. M'explique. De l'aniversari dels 600 anys d'un monument del nostre patrimoni als 55 anys de vida d'un escriptor de Bunyol, amic i company nostre, Máximo Huerta, amb el que vam tindre una xerrada genial. Aquella mateixa setmana que complia anys, presentava novel·la, Mamà està dormida. L'hem llegida i la recomanem vivament. Vos en recordeu de la visita que ens feu, Máximo Huerta?
5: Els millors moments de la vesprada da punt.
4: Máximo signa una novel·la conmovedora, Máximo Huerta, que centra en allò que ens callem, allò que oblidem i que mai no s'esborra del tot. Ens recorda l'univers emocional de Adiós Pequeño. Té forma de Ruth Novel, diu la cosa, perquè va d'un viatge un fill i sa mare, major, malalta, i la gosseta, i se'n van d'un viatge i aprofundissen en la intimitat, la memòria, secrets del passat i la recerca de respostes. Respostes a què? Sa mare un bon dia, sense imaginar-se-ho, li pregunta a Federico pel germà. Bé, però és que Federico és fill únic. Això desencadena una allau de preguntes amb respostes incertes per la demència de la mare i un enigma per resoldre. Emocions a flor de pell, nostàlgia, amor, dolor, anècdotes, algunes d'elles divertides, que ens porten a un desenllaç sorprenent. Un desenllaç, a mi me costa definir-lo. Vaig a dir colpidor, però no sé si és la paraula, i per descomptat, sí, sorprenent. I a ritme de Cinema Paradiso, diguem que esta seria la presentació protocolària de la novel·la Mamà està dormida, de Máximo Huerta, que ara en parlem. Però jo el que voldria contar-vos a vosaltres, amics i amigues, és que fa uns anys va caure en les meves mans de casualitat El susurro de la caracola, que ja feia temps que estava publicat, i me va agradar tant I va encisar que vaig buscar la resta de les seues publicacions i les vaig anar llegint totes. Què he trobat? Històries molt diverses. Novel·les on la creativitat i la fantasia te porten a llocs llunyans i els fa propers. Ahí posaré l'exemple dels dos que té ambientades a París, que les adore, altres on Máximo s'obri com una magrana i es mostra el seu interior a través d'allò que conta, que pot tindre reflexes o no amb la seva vida. Amb Adiós Pequeño em vaig emocionar fins a l'infinit. I seguint eix estel, he llegit, a molt de goig, Mama està dormida. Tom Waits és la música que li posaria Federico, que és el protagonista.
6: Federico estaria posant aquesta música.
4: Sí. Hola, Máximo, quina sort que hagis, perquè els tots fas de boli d'entrevista a entrevista, que facis esta paradeta, gràcies.
6: Però t'estimo moltíssim, estic entrar així és entrar a la casa, a la teua casa. M'encanta.
4: Benvingut. Per tant, començar una novel·la, això com és?
6: Esta especialment, has dit colpidora, sí. Sobretot perquè el soc del final
4: el
6: és
4: final.
6: Molt... I jo estic ja treballant la novel·la pensant que ha d'acabar tan bèstia, perquè la novel·la... Uh-huh. Però, bueno, oblidant-hi a part, que ja per a qui puga o vulgui entrar en la novel·la, esta novel·la, entrar en ella, era una manera també de fugir de ma casa, aprofitant ma casa, perquè sí que és veritat que jo aprofite la sensibilitat de ma mare, no la seva biografia, òbviament no, però la sensibilitat, el moment en el que viu, per a furtar-li-lo a d'ella, i començar a...
4: I crear
6: una vida paral·lela a la que jo tinc, però és crear una ficció. Però clar, el dia que ma mare, tu ho has dit, a mi me pregunta pel meu germà i jo no ne tinc, clar, i jo no jo l'enganye, o sea, no li dic, no, mama...
4: Que hermano, ni nada.
6: Que no tenim més, som tu i jo a casa, ja està. Trie per la mentira, perquè la mentira la salva. Mentir, continuar, si ella diu que està l'abuela, jo dic, continuar-hi el rotllo, perquè això li fa la vida més fàcil al malalt o a ta mare o a qui siga.
4: I a lo millor el cuidador també li fa la vida més fàcil, però, i això en esta novel·la, en els protagonistes d'esta novel·la, també és dur, eh?
6: Sí, és que...
4: També és dur que ta mare no te recorde ben bé o que...
6: Clar, i que la mare del protagonista, el de Luis... Perquè té més ganes de veure el germà que a d'ell. I ell va desapareguent al llarg de la novel·la i ell agarra tot el protagonisme. A vegades d'una manera surrealista, molt divertida. Quan parla de Déu i de les Madalenes, a mi m'encanta. És que és el meu capítol...
4: És que, de Déu, des Madalenes...
6: Perquè ell ja vol que Déu siga una dona, no vol que siga un home perquè la veja desnuda. O, jo què sé. M'encanta triar aquesta ficció per a fer més bonica la vida.
4: Ell diu en la pàgina, crec que és per la pàgina 60, los libros son máquinas del tiempo, tienen la habilidad de abrirnos la puerta sin ruidos maliciosos, sin contraseñas. Bueno, que escribir es hablar solo. ¿Para tú es hablar solo? Sí.
6: Para mí escribir y estar davant de l'ordinador o la llibreta quan estic preparant la meva novel·la és estar parlant a soles, tu, només. Una miqueta bogeria, no? Però estàs parlant a soles en tu mateix, buscant les respostes a la novel·la que t'has plantejada en el cap i tires endavant, tirant
4: d'elles. O sigui, com un esquema, arranca amb una pregunta, que te pregunten pel teu germà i eres fill únic, i això li passa a Federico, el protagonista.
6: Pugen els dos a l'autocaravana.
4: I després tu desenvolupes un esquema que ha de desembocar en el que...
6: Sí, jo poso imatges, moments, faig com un esquema, com un guió de tot el que he de fer fins a arribar a aquest moment de...
4: D'eclosió.
6: D'eclosió, no sabia com, perquè no vull obrir el meló del final, que és molt...
4: No, perquè s'ha de descobrir llegint-lo. I quan l'acabes...
6: És relaxant.
4: Sí?
6: És relaxant.
4: Perquè tampoc serà... Quan dius ja l'ha acabat? Perquè si tu...
6: Jo ho note.
4: Jo no tornes a rellegir, a remirar, a retocar...
6: Si sapiguera quan s'acaben les relacions, si fóra més listo i sapiguera quan la relació està ja fent aigües... Però per les novel·les sóc més listo que per les relacions. I jo, en la novel·la, sí que sé que està arribant que ja, com jo, m'he fet un mapa,
4: vale.
6: Sé que he arribat ja a destí. I puc tardar més o menys, però ja sé que està ahí la novel·la. Ja hem arribat.
4: Anem per feina, anem a explicar-la més bé, i dir-te, bueno, pues, què bé escrius, això ho hem, en redacció ho hem comentat moltes vegades, Teresa, Sílvia, jo hem llegit tot allò que escrius, no sols a les novel·les, reflexions, per exemple, al Facebook que compartixes.
6: Ah, que m'encanta escriure en el Facebook.
4: És que fas pindoletes de la vida quotidiana en la que descrius escenes completament quotidianes que tots vivim, però que no tots sabem expressar a Aixina, i és una delícia, és un caramelet diari.
6: És com jo, és una cosa obligada, com si jo tinguera el meu programa de ràdio. És dietario, sí. Con perro a los pies, tal qual. Sí, i és la meva gosseta i jo, és com xerrar en ella, soy a feo gala, però és la meva gosseta i jo. De fet, jo des de juny en un bar del poble, en dos amigues, la Isabel i la Geles, i ja faig la meva columna que connecta en les emocions més... Les que m'immagren, la vida de putxeros, de casa, de coses normals, de sofà, de cafè amb llet, la manta de l'abuela, tot això a mi m'encanta, perquè me sembla que la èpica de la vida està en les coses més menudetes. Sí, en el maquillatge de ma abuela de maderes d'Oriente. Crec que ahí n'hi ha més informació que en tot allò que te contava ella.
4: En observar els detalls. A més, tu eres molt...
6: jo soc superobservador.
4: I la teva infància era molestar entre els putxeros mentre tu feies els deures o el que fora, però entre els putxeros,
6: ta mare, pujava la pica de la cuina i estava ahí escoltant-les, preguntant. M'encantava, no sé cuinar. Tots els anys, tota la vida ahí en la cuina, però no sé cuinar. I mira, ara, ma mare me diu ara que cuina molt bé, ja veus tu.
4: Que mona.
6: Que mona, és que me diu...
4: Bueno, fas el que pots, el que sí.
6: Sí, jo faig el que
4: pots. Al final sí que t'apanyaràs, o què?
6: Sí, però mira, m'encanta, i m'encanta en el Facebook i fer aquestes pintoletes que dius tu, i de descriure i connectar. És que a mi connectar en algú que pensa com tu m'encanta.
7: ¿Quién la escribía versos? Dime quién era.
4: I un altre moment dius, ara con mamá cuesta se ha abandonado mi vida... Tu no, ho diu Federico,
6: sí, clar. Però
4: pot ser qualsevol de nosaltres,
6: pot
4: realment.
6: Pot ser qualsevol, sí.
4: He abandonat mi vida, esa que parecía envidiable. I apareix una mare que després d'una xerreta que pareix anodina, que tal la fa un zasca que te deixa en la boca huerta, apareix la manta de ganxillo de colores. És que...
6: Jo agafo coses de la vida real, eh?
4: És que en ma casa, ma mare i ma tia... Van fer a tots els germans una manta de ganxillo de colores. Vull dir-te, no saps fins a quin punt aplegues. O sea, tu l'has escrita i és teua perquè tu eres l'autor, però jo l'he llegida i és meua. M'explica el que vull dir-te?
6: Sí, que algú connecte en la novel·la com si farà un espill de la seva vida és el millor que pot passar.
4: Parles de la lectura del llibre de los cinco, de Pipi Calzas Largas, o
6: de... De la casa, de l'olor que fa la casa, del cafè en la llet, de la colònia.
4: De la colònia.
6: Sí, de tot això que és normal, que és vida. M'agrada fer... jo no sóc de novel·la històrica de grandes batalles, però m'interessen les batalles de la casa. Ixes.
4: Fins i tot l'amagatall o el desfer-se de fotos.
6: Ah.
4: O de cosetes.
6: Sí, perquè els secrets són molt importants. Tot això que no te conta ta mare, ni ton pare, ni l'abuela, allò que no se conta a casa, que se queda dins cadascú, és el tresor. És mantindre tresors, mantindre la memòria. La memòria se'n va, però n'hi ha una altra que tu te la guardes i se n'anirà a la tumba. En ta mare, com era de jove quan sonava això, ta mare? Com era de ligona, o no? O de canalla?
4: I saps que n'hi ha una memòria lligada, sí, clar que ho sabràs, n'hi ha una memòria lligada a la música. La música que estem escoltant de fons tot apareix en la novel·la que ha escrit Máximo Huerta. I fins i tot en els malalts que tenen malalties degeneratives greus.
6: Sí.
4: En la música sí que troben connexió, en certs records. És flipant,
6: connecta,
4: això,
6: absolutament. Mira, l'altre dia jo estava posant Cinema Paradiso, la primera que hem començat la xerrada, i jo me veia i li dic, Alexa, ponme Cinema Paradiso. I ma mare escolta i diu, ai, això, que tristor, no? Esta música. Però ja li evocava, no? I diu, ponme Cinema, ponme Doctor Zivago.
4: Que li agrada més, o què?
6: Perquè a ella li connectava i dic, per què? I ella diu, no, res, no volia... Dic, quina cosa tindrà Doctor Zivago per a d'ella que la connecta, com tu estaves dient, que la connecta. I li dic, però el què? Diu, bueno, no voy arreglada per a l'ocasió, me diu. I dic, què seria?
4: Quina vivència tindrà associada?
6: Quina vivència tindrà associada que no la vol ni compartir en mi? I li dic, Alexa, posa Doctor Zivago.
4: Mira, t'has escoltat, Alexa. Clar que sí, la nostra Alexa és esto, no? Que és una
6: però
4: gràcia. Però
6: no és millor que l'Alexa.
4: Té la gràcia per a Robes. D'alguna manera també és un homenatge a les nostres mares quan viatgem. Jo diria, quan me l'ha fet a meua...
6: Tu veus a ta mare.
4: A ma mare i a les meues ties. Jo he viscut en mare i tia. Mon pare va morir quan érem xicotets. Totes ma mare i les meues ties. Una generació, vaig a dir tacanya, en carinyitos...
6: Tacanyíssima.
4: Sí, no eren fàcils en aquest sentit, en obrir el cor, en contar sentiments o pensaments, però sí fortes i valentes, que ens van donar tot el, i ens han donat tot el que han pogut i més.
6: Sí, molt generoses. Sí, del plat en el... En trosset de carn pitjor per ella. No, és que jo no vull més.
4: No tinc fam, és igual, no, tinc gent a tu tocar, jo no vull més.
6: Sí, és un tipus de mare que és moltes mares. La mare, l'aurora d'esta novel·la, són moltes mares. Sí. O moltes abueles, per cadascú.
4: Sí, clar,
6: depèn de la generació. I aquest tipus de mare que sí, del plat en el trosset de carn pitjor per ella. No, és que jo no vull més.
4: No tinc fam, és igual, tinc gent a tu tocar, jo no vull més.
6: Sí, és un tipus de mare que és moltes mares. La mare, l'aurora d'esta novel·la, són moltes mares. Sí. O

0: una dona criada per a ser una part de la societat igual, filla, mare, esposa i ja està. O sigui, no sabem què volia ser la mare. No sabem què volia ser, si no haguera sigut...
1: Si haguera pogut triar la seva vida...
0: A lo millor haguera triat un altre home. S'haguera casat en un altre. A la setmana...
1: O no s'haguera casat, o haguera viatjat, o haguera sigut, jo què sé. Sí. Pues esta Aurora és moltes de les nostres mares, és de veres que sí. Que en definitiva ha sigut... És que són mares també... que li ha passat a Aurora, és filla de la secció femenina.
0: Això és molt important en la novel·la.
1: Que te l'has tingut que documentar lo más grande, claro.
0: Sí, sí, jo m'he llegit moltíssimes coses de la secció femenina i del patronato, que és una cosa que va continuar ja en democràcia, eh? I és com elles s'alliberaven anant-se de Bellreguard, de Sueca, d'Utiel, de Buñol, a Benicàssim, a Segòvia, a Irún, a Vera de Bidassoa, que és el lloc, de la novel·la, que era un lloc molt siniestro, no? Però pa elles s'alliberava perquè se n'anaven d'Utiel.
1: Era un viatjot.
0: Era un viatjot d'enamigues, enamigues que potser era una de Guinea, o... era anar-se'n abans.
1: Era ver mundo, d'alguna manera.
0: I ballar a soles, i vestir-se, i fer-se un conyac en el bar del poble. Clar, s'alliberaren abans d'ella quedar-se a casa. Va ser l'últim alliberament, però entraven en una altra presó, l'adoctrinament de la secció femenina. S'alliberaven, però entraven en una altra. I això és molt important en la novel·la, no, tampoc puc entrar perquè és clau a la història, però és una etapa molt important
1: de la vida d'Aurora.
0: De la vida d'Aurora.
1: I del que ocorre en este viatge. De fet, escolten a Mona Bell, la prisionera. Sí. I les amigues que estan sonant-nos de font. Això en contaves tu. Bueno, Vera de Bidassoa, important, secció femenina, important. Però la novel·la, diguem que d'alguna manera està com... Jo diria que està dividida com en tres grans apartats, que pots dir-me que no, eh? El primer és quan tot això arranca i estan a casa... mare i fill, i gossa, i es comença i se pregunta per un fill que no existís. Una altra part seria agafen una caravana i se'n van de viatge, una road movie.
0: Com sí?
1: Viatge, que també és molt xula i passen coses molt divertides i converses molt xules.
0: Jo he disfrutat malo grande en l'autocaravana. I saps per què és l'autocaravana? Perquè si tu te'n recordes de ta mare o quan veus a una mare o una tia, t'ha portat en l'autocaravana seua, en la panxa.
1: Ai, va.
0: Clar, t'ha portat a tu. L'autocaravana ha sigut la seua panxa, el seu cor, el seu cos. Ha sigut l'autocaravana en la que t'ha portat a tu. I ara és el fill...
1: És un lloc xicotet, quasi no te pots moure, però confortable i segur.
0: Confortable i segur, que dona molt per a sentiments, també per enfadar-se, estret, tensió... Ahí està tot. En l'autocaravana, i és el fill el que li regala el seu últim viatge a la mare en autocaravana. I les converses, algunes són en les dos cairetes de platja. Jo és que estava escrivint aquesta novel·la i l'estava mirant i jo estava mirant i veient al fill i a la mare en aquesta cadireta ahí en un poble de l'interior de València, perquè se'n van de València cap amunt.
1: Sí, se veu, eh? La llitges i veus.
0: I olorava tot, el pis, el cafè amb llet, el romer, el viatge, la gasolina, el bar de carretera, tot. L'he vist en un cap, aquesta novel·la.
1: Les aventures pels pobles xicotets, que són també molt xules, i les converses que s'obrin davant d'aixes paradetes en el viatge.
0: Complicades a vegades.
1: Complicades a vegades. I la plegada?
0: Sí, la tercera part és aquesta.
1: Que ahí es, bueno, el final és una resolució molt explosiva, però és l'arribada final del viatge, que és també... un aprenentatge de vida, podem dir.
0: Sí, el fill aprèn molt de les últimes paraules. No és una novel·la trista, eh? No, quan no, dic no. Últimes paraules, no és que estic a morint-se. No. És ese aprenentatge de perdonar i d'oblidar. De l'importància de perdonar i d'oblidar a la vida. Com és d'important per a sobreviure, per a aguantar episodis de la teua vida durs... De fet, és el 57, l'arribó de València i té molt a veure... és que té molt a veure... Coincidís al mateix temps...
1: I sa descripció del paral·lelisme...
0: És molt bèstia.
1: És molt bèstia, però és d'una bellesa com està escrita.
0: Tot i que... no podem dir...
1: Que he llegit articles... Que bien, tendríamos ya que reconocer que Máximo Huerta escribe... Señores, señor Máximo Huerta escribe como Dios.
0: No, però arriba tard.
1: De fa temps.
0: Gràcies, sí. L'he llegit esta setmana... Bueno, ha sigut un regal que la gent diga això. Ara, dius... Porto moltes novel·les.
1: Ja fa uns quants llibres.
0: Però jo sóc molt agraït

0: pas piropos. Jo soc com un cavall que hi ha a la plaça.
1: Has de saborir, també t'he dit.
0: O has de saborir,
1: que les penes vinen soles, també. Hi ha gent que anem a...
0: Sí, has de saborir les coses bones, també, perquè hi ha roïnes... Uf, mare meva.
1: Bueno, hem de dir que els protagonistes se diuen Federico, Aurora... Está la
0: Félix, el germà Félix, que és ahí el germà misteriós
1: i
0: la goseta que no té nom.
1: No té nom, però és important molt, perquè molt... en la teva vida Leo és important, no sols perquè, bueno, avui en dia és famosíssima gràcies a la llibreria de Doña Leo, però ella és important en la teva vida.
0: Sí, i en la novel·la també, perquè jo he triat una part de la meva vida per a utilitzar-la per a la novel·la. Òbviament, si algú imagina, diu, un traductor que és escriptor, una mare de 88 anys i una gosseta, diran, Max, sa mare... Sí, jo això l'he utilitzat. Si algú visualitza, no passa res.
1: I saps l'esquema? Però després la història que viuen estos personatges és una història inventada.
0: Però m'encanta que aquesta confusió...
1: Aquest
0: joc és possible. I en la gosseta també, perquè la gosseta jo vaig descobrir en mon pare que va tindre Alzheimer, Gemma, que la gosseta era l'única persona... L'única persona, bueno. L'únic que serviu que reconeixia mon pare. Ostres. Quan s'acostava la gosseta, que és la mateixa que tinc ara, s'acostava a mon pare i ell li canviava la cara. I la mirava i ell notava que estava a casa perquè tocava.
1: Gràcies
0: la gosseta.
1: I
0: la gosseta és, o el gos, és el primer cuidador que existís i no demana res.
1: Estic completament d'acord, perquè en ma casa és una peça fonamental. Nosaltres som dos xiques en casa, la meva filla i jo, i Roc, el nostre gosset, que és lletget estèticament, però
0: la
1: és...
0: La està grossa, perquè ma mare li porta els macarrons. Diu, però quan serà la matança de la gossa, mama? Però l'estàs embutint pel setembre.
1: Màxim, guarda, hem d'acabar. Vull donar-te les gràcies per estar així, però realment el que vull és donar-te les gràcies perquè escrius.
0: Gràcies, sí.
1: A més, he treballat en tu i ha sigut tan bonic treballar
0: sí.
1: en tu.
0: Ai,
1: sí,
0: hem treballat en un programa molt xulo, gràcies.
1: He après, m'he divertit i has fet sublim els guions que altres hem escrit. Bueno. S'ha sublimat, quina manera. I vull donar-te l'enhorabona, es fa feliç que escrigues, que contes, que estigues així i que tinc moltes ganes d'apapatxar-te, que ha de precisa paraula gràcies a Estrell Llibre.
0: Ah, sí, apapatxar. M'encanta aquest moment. Ara s'apapatxem.
1: En el llibre ja descobrireu què és apapatxar. I en la pàgina 161 diu el Máximo Huerta. No puedo creer que... Bueno, diu ell, escriu en l'història.
0: Sí.
1: No puedo creer que los caminos de vuelta me parezcan tan distintos que los de ida. ¿Será así la vida? Me parece brutal esta frase.
0: Sí.
1: ¿Será así la
0: Será
1: vida?
0: Será así la vida, es una... Ay, cadascú que...
1: Molts èxits en la vida.
0: Gràcies.
1: Molta felicitat, molta alegria, moltes rises.
0: Moltes rises, és veritat. Moltes.
1: Ben bé sabeu que una de les nostres debilitats és recomanar-vos coses interessants per llegir, com la novel·la de Máximo Huerta, per escoltar, cas de la música, si pot ser en directe, i especialment per tastar, cas de la gastronomia. I direu, en este recull de bons moments, cal posar alguna delícia per al paladar, no? A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. Vam descobrir que a les coves de Vinromà es fan formatges molt bons, tan bons que han guanyat un dels més prestigiosos guardons que es donen en França, Bressol del formatge, ulala! El niño del pan i la niña del queso igual podria ser tu i jo perfectament. Bueno, i tu l'anjoveta. I ja estaria el...
2: Ja formatge d'anxoveta i el pa, almoçaríem o berenaríem de categoria.
1: Però són formatgers els dos, hem de dir, bueno, la majoria de membres del nostre equip.
2: I a més, en formatge en personalitat. Acorda que el de servilleta i el fresc també m'encanta, que és molt
1: sí,
2: saludable.
1: I que cadascú té el seu moment.
2: Però un curat. Buah.
1: Per un moment especial, tu te traus...
2: Un bon tronxon.
1: I eres feliç.
2: Che, que meravella.
1: Un de catí, un d'almassora. O el que ara te comentarem, del que ara parlarem, un formatge blau, en este cas, que té un nom, a mi me pareix preciós, Valltorta. S'elabora amb molta estima i molta cura en un poble de la comarca de la Plana que es diu Les Coves de Vinromà, que coneixereu perfectament. Este formatge, com dia al començament del programa Ximo, ha viatjat fa no res a França, amb més de 400 denominacions d'origen pel que fa al formatge, i allí es fa un concurs internacional de formatges de Lyon, i mira per on! Després de competir amb un fum de formatges de molts països, va tornar a casa amb la medalla de plata el Valltorta de les Coves de Vinromà.
2: Toma, allà a la France, on tenen l'orgull del Roquefort, ve esta família de Valltorta i diu, de les Coves de Vinromà, en el formatge Valltorta, i diu, mireu, això és el que tenim. I darrere este formatge, el que hi ha, Valltorta anomenat, recordem-ho, estan les mans, l'estima, el bon fer de Maite Rambla i Òscar Sales, una parella que regenta esta formatgeria artesanal de les Coves de Vinromà. Maite, Òscar, què tal? Com esteu?
3: Hola, bona vespre.
2: Ah, que guai, que alegria, no?
3: És.
1: Maite.
3: Home, pues sí, la veritat que supercontents, que no mos esperem res, nosaltres que guanyarem.
1: Mai no us ho esperàveu?
3: I més a Lyon, no.
1: Clar, i a Lyon, és que clar, és que és, este premi és molt saborós, molt substanciós. Però com va començar l'aventura? Anem a veure. Com va ser la,
3: pues,
1: la idea?
3: Gràcies a una... La idea va ser d'una amiga que era d'Alicant, sí, que li diuen, bueno, que li diuen Toñi, i és la, sí, que seria de Sant Antonio, i va provar el nostre formatge en Montanejos, que és la fira del formatge.
1: Sí,
3: oh, i entonces ella el va provar, va dir, ese formatge té que anar a Lyon. I jo dic, Toñi, a Lyon, per favor, que sí, que té que anar a Lyon, que és premiat, ese formatge. I dic, tapais, que sí, com que ella mos va animar, ella,
1: i allà vas,
3: sí. Lo mal és que vam fer i mos vam enterar ara, de no res.
1: Com s'ha enterat de la medalla? Això és per fer una pel·lícula.
2: A veure, a veure.
3: Sí.
1: Feu el favor de contar-nos-ho.
3: Oi, va ser curiós, va ser perquè va vindre ma mare a portar-me dos sobres a casa ara al mes de gener, i això se va fer el mes de novembre, això. I sí que me van enviar el resultat per e-mail, però jo no els vaig obrir.
1: Tu no vas obrir l'e-mail. I ara ve ta mare en una carta, o dos cartes, i te diu en la carta...
3: Sí, no sé si t'ho diria en francès. Sí. No, no, una carta en un sobre i diu, té... I el primer sobre que destapo resulta que era un calendari de casó publicitat, mama. I me va obrir la segona carta i me veig el diploma. Ai, i això la medalla de plata, han guanyat a Lyon. I casó, què és això? Claro. I claro, va ser un subidón, va ser. I li toco la meva amiga, li faig, dic, Toñi, això què? I me fa, diu, que has guanyat algo? I dic... Pues sí, m'han enviat la medalla de plata. Què en donen a tots o què? Què tenen que donar a tots ahí? Per l'amor de Déu. I claro, però allò va ser...
1: Ai, que bona la història.
2: Ai, vai,
1: quina alegria.
2: Que divertit que ho conteu,
3: claro,
2: que bon humor.
3: Que autèntics. Una família, un espanyol que fa, pues, 13 anys que tenim la caseria presentant formatge a Lyon i que era el segon de molts països, no té explicació. Això és.
1: Això és preciós, bueno, Maite. Això és que ho feu de categoria internacional com el
3: claro,
1: premi reconeix.
3: Claro.
1: A veure, que vull saludar a Òscar també. I què m'has... Hola, Òscar.
3: Sí, sí, sí.
1: I què m'explica que té ese formatge blau que ha aconseguit esta medalla de plata i ha deixat cau a formatges de tot el món?
4: A veure, el que nosaltres intentem sempre és fer... Pues, nosaltres tenim les ovelles, nosaltres pues, munyim, nosaltres fem tot el procés, i quan tu fas el procés en qualitat d'aliments, qualitat de lleig, pues passa o sòlid normalment un producte de molta qualitat. El que pare que tampoc no t'ho esperes mai que pugues guanyar un producte a Lyon. Van guanyar en guany a Montanejos, també van quedar primers, i encara pues, han anat a Lyon. I vull dir que no solen presentar-nos en altres concursos. I és perquè mos anima aquesta xica i diu, apunteu-vos que jo també m'obriré coses i a veure què fem. I m'ho va apuntar, però referim que nosaltres normalment nosaltres la d'això més gran és que la gent sigui comprant sempre tot l'any.
1: El dia a dia.
4: El nostre, el dia a dia, sí.
2: Ah, però no me direu final... que anar allí, a la Patrie, dir Roquefort, que tenen uns formatges blaus a França.
1: Més que, clar.
2: Bueno, ja dia el president de Gaulle, és que mire, governar un país amb més de 400 variants de formatge és impossible,
1: a ningú que li
2: en sentit de l'humor, a ningú que li passi. Però clar, anar allà i guanyar davant d'aixòs formatges, això té que ser un goig. I heu notat d'alguna manera, què sé jo, si heu anat fora o rebeu més encàrrecs, heu anat a alguna fira i la gent vos diu...
1: O s'ho pregunten.
2: El formatge va al torta, que volem provar-lo, la medalla. Què vols dir això?
4: Esta setmana vam estar a Benicarló a la fira de la carxofa. I, bueno, va ser un èxit i esta setmana pues, ha sigut un èxit de gent que té toc i cau així. Però és que nosaltres som molt menudets i tenim el que tenim. I nosaltres hem d'atendre els restaurants que nosaltres portem tot l'any.
1: Perdona,
4: podem
1: disposar d'un poquet. Els restaurants de tot l'any que són quasi tots, o molts d'ells, o uns quants d'ells, d'Estrelles Michelin, que si la Talallada al Cosebre, sí, la Bordo Europea, la Salita de Begoña Rodrigo, el poble d'aquí que da costa. Això ja és una pista, sí, que és de formatge. Este formatge, bueno, n'hi feu més. El que passa és que ara estem fent-li cas al Valltorta, sí, per el premi, però ne teniu molts. Atenir, com ho ha plegat a la Talaia, a la Salita, al Poblet, això s'ho diuen entre ells, els cuiners, els dos abuts, i diuen, tasta, soy
4: por. A veure, sí, a moltes vegades així és el boca a boca. Vale? Mm. Nosaltres vam començar molt poquet a poquet, a més que fer de compte que se ven tota restauració, nosaltres anem a repartir, ho vaig a repartir jo, doncs poquet a poquet vas coneixent gent, a Madrid, sí, a València, a Gastrònoma, doncs vas coneixent gent, i al final el boca a boca és el que més fa. Vale, nosaltres lo fundamental nostre és qualitat en el producte
5: és
4: i servici.
5: És la qualitat. Vale. Home, i la qualitat, sí. Crec que entre altres coses, l'heu treballat dia a dia, perquè vau canviar fins i tot el menjar, m'ha contat una... Sí. Un pardalet, em diu si és veritat o no. Diu, anem a canviar el menjar de les ovelletes, pa que isca la llet que volem, pa que isca el formatge que volem.
0: Mira.
5: Això ho heu fet així?
4: A veure, la veritat és que això porta un procés molt llarg. Nosaltres la idea principal era tindre 1.000 i escaig ovelles per vendre llet. En la crisi del 8, doncs, ens van anar molt en terra, doncs, a vendre la meitat d'ovelles, i bueno, vam buscar, després de 2 anys de papeleos, vam començar a fer el projecte de la queseria. I vam buscar un maestro quesero que se diu. Vale? I després d'aquest maestro quesero pues, va vindre un mes a casa nostra a viure amb nosaltres per ensenyar-nos a fer formatge. I, clar, la llet i el menjar que nosaltres treballàvem i els piensos que treballàvem en aquell moment portaven con correctors i portaven aminoàcids que no funcionaven com el maestro quesero volia que es queria el formatge. Se'n va anar al maestro quesero, van canviar tota l'alimentació, perquè això tardem 15 o 20 dies a canviar tota l'alimentació, van canviar uns altres productes, van canviar un altre d'això de pienso i vam anar pues, fent una altra vegada el procés a veure com eixia el formatge. I entonces mos va eixir bé. I el maestro que serà mos va dir, pues, comencem en esta fórmula aixina i anem d'això. El que passa pues, que això és poquet a poquet el dia a dia d'anar provant coses, perquè això quan es comences fent, nosaltres fem fres, fem collars, fem iogurts, però és que ara no ens dona de pas més perquè no tenim prou llei per tot i tampoc no volem fer molt més. Vale? Entonces, si fas molt més, és perdre qualitat. Quan tu fas un producte de qualitat, el que busques és que isqui el millor possible.
2: Claro, poquet i bo.
4: Vale? I si treballes, poquet i bo.
2: Molt bé, però mira, Maite, estic mirant així la quantitat, els formatges que feu, car, ara Vall d'Horta està en boca de tot i això, però hi ha un que
3: es
2: diu...
3: A veure, que tenim enguany
2: quin
3: tenim? Este premi de la Vall d'Horta.
2: Sí.
3: Però és que n'hi tenim molt més de premis.
2: Hi ha un que es diu, la mascleta, estic mirant així,
5: És que els noms de...
3: Home,
2: és que m'encanta, això.
3: És que, claro, han posat noms del nostre territori castellonero sí. I valencià, que són...
5: Tu sal gros, la mosquera, patamulo, claro. El miracle, la mascleta que diu Joaquí.
2: Però mascleta... mascleta perquè
3: la mai...
2: Mascleta perquè
3: te
2: fa una
5: explosió de sabor.
3: Explote la boca, i se... I se, quan te'l posen a la boca, no. Però quan està... 30 segons, tens una explosió grandíssima a la boca. I què és? Per menjar-te el, pues, en cuina. En un ou fregit, damunt tipus ralladura de trufa, saps? Molt poqueta quantitat és molt de sabor. O en un risotto, o en una... simplement en una tortilla, també, saps? Però tens molt de sabor, tens. Molt.
5: Qué
3: I
5: el
3: que te dia dels premis és que tenim el añejo tenim, que ell se va quedar segon de tota Espanya, també, medalla de plata, i després en el formatge curat ha quedat 2 voltes finalista, ha quedat, en el 2019 i el 2023. Com que?
5: El Salón del Gourmet.
3: Que presenta en el blau.
5: Clar,
3: molt
5: del
3: bé, de tota Espanya.
5: Medalla de plata, molt diploma, bé. No sé quant, bueno, és que jo què sé. I com us distribuïu la faena? Què fa Òscar pues, i què fa Maite?
3: Os que s'encarreguen més de les ovelles, perquè parlant clar, i ja no vull dependre més, i ell s'encarrega més dels animals i jo m'encarrego més de la que seria.
2: Ah, sí?
3: I després,
2: on
3: pues,
2: on
3: va,
2: teniu les ovelles, Maite?
3: En la mateixa que seria, en les coves de Vinromà.
2: Ah, estan allí?
3: Nosaltres la llet, sí, ho produïm tot nosaltres, ho produïm i fem cates perquè la gent sàvia d'on és el formatge, també fem.
2: Ostres, aviseu quan que, tenim una cata d'estes, Maite. Tinc una amiga...
3: Home, mira, este dissabte...
5: Vaig a dir-vos una cosa. Diu, Joaquí, tinc una amiga. Vaig a dir-vos una cosa, Maite. I Òscar, jo visc a Onda. I els dic, quan hem dit la vostra història, hi vaig vint cada dia. Els dic als meus companys, este cap de setmana m'empuixo a les coves de Vinromà a veure a Maite i a Òscar. I fer una comandeta, com es presi, perquè això ho hem de tastar, perquè això és treball de camp. Això és treball per
2: investigació.
5: I de farteres, perquè també som farteres. Entonces, a banda d'este cap de setmana que podem anar, tu quan tinguis un tast d'estos en el que pugueu explicar el procés, això m'ho vau dir, que ho vau de publicitar.
3: Això ho fem la majoria de fins de setmana. Ho fem, o el dissabte o el diumenge. Ho fem. Entonces, a veure, no te cregues que vingui molta gent. Pues a lo millor hi ha... Cada grupet pues, és una taula. A lo millor hi ha dos taules, un fin de setmana. A veure, a Pasqua se ompli, a Pasqua. Sí. Ara, a veure, vindràs el dissabte que serà ple, però normalment pues, n'hi haurà de 10 a 15 persones, més no n'hi som, més. Ojalà que vinguere, que sempre estiguere ple el saló. I entonces ahí pues, contem la nostra història, que n'hi ha gent que se'n riu, després expliquem conforme se fa el formatge, després fem el tas de formatge i després les ovelles.
5: Ara has de fer girar la història... Has de fer girar la història que tenies que ara quan conteu la vostra història, heu de fer girar això de teníem la medalla que mos van dir per mail i dos mesos després me vaig enterar. Ai, quina felicitat.
3: M'ho vam enterar, tu. Ojo,
5: Ai, vosaltres imagineu com vau començar esta aventura, Òscar? Que, no sé, què passaria tot això?
4: No. A veure, lo bonico de la nostra feina és, primera que treballes, per almenys jo treballo en els animals que són el que m'agrada tota la vida. En cavall podem treballar i podem ficar preu a la nostra feina, que això és molt important avui en dia en el nostre sector agrícola i ganadera. Vale? Que podem ficar el nostre preu per poder viure, que és el fonamental perquè l'agricultura ganadera pugui viure. Vale? I en cavall la satisfacció de que ve la gent a comprar teca teua i a reconèixer la teua feina. Això és el més bonic que hi ha. Que la gent te reconegui la faena, ¿vale? I al final és poder viure el teu poble, poder viure de lo que t'agrada i poder intentar, perquè això no s'acaba mai de dependre, de que fer coses noves. Ara estem en un cremoset que estem fent com una torta al casar i, bueno, però anem fent cada any o dos anys anem provant cosetes a veure com hi ser. Hi ha coses que van bé i hi ha coses pues, que no van bé.
5: Hem d'explicar també que és molt de treball, molt sacrificat, que tampoc... Que això és el resultat...
4: 365 dies a l'any.
5: Això, és un treball de moltes hores i de molt de sacrifici i de molta il·lusió,
2: tot
5: junts.
2: Totalment. Poseu tanta estima, també bon humor, amor al vostre
5: som
2: treball.
5: Ideals,
2: som un exemple més d'èxit, una història d'èxit que parla de que, clar que sí, els nostres pobles d'interior del nostre territori tenen una oportunitat en efectivament que el nostre camp, que la nostra agricultura, que la bona gent dels nostres pobles tinga una eixida per a que aquests pobles no se despoblen. Fa un momentet estàvem parlant dels bars que també fan falta, sí. O negocis com el vostre, que són històries que diuen, escolta, pues sí, visquen els nostres pobles d'interior i anirem a fer un dia la visiteta i a provar aquests formatges.
5: No, Maite i Òscar... Maite i Òscar, jo este cap de setmana puig a veure vos, no te digo más.
3: Molt bé, ahí
2: no,
4: lo bonico d'això és que la costa la coneixen tots, que nosaltres quan vaixem a Fira, a València o a Alacant, no sé alguna vegada que sé. On esteu? A les Coves. On esteu això? Al costat del Cossebre. Al Cossebre ho tinguis, però ho coneixen tots. Les Coves... i les Coves i tots els pobles d'interior, Culla, Benassal, Cací, però això pues, no ho coneixen la majoria de gent.
5: I són bombonets, vale? Són bomboneres i estem, de localitat.
4: També és bonico perquè no estem massificats.
5: Clar,
4: vale? També és bonico per això. Però al final te dona un poquet de tristesa de dir està la gent a 20 quilòmetres de casa i no coneix els punts de fer productes de bodegues que tenim així a Castelló molt bones, de mermelades, de formatges, hi ha moltes coses de mel, moltes coses menudetes de molta qualitat que la majoria de gent no coneix i estan al costat, perquè dius Oropesa, Benicàssim, Alcossebre, Peníscola, Vinaròs, estem a 20 minuts milloreta de Can Nostra. I ara es comença la gent a conèixer-nos.
5: És que és una zona...
4: Però costa molt.
5: És una zona privilegiada, perquè en 20 minuts, 40 minuts, estàs de l'interior de la muntanya a la platja i cada zona té el seu encant. Òscar i Maite... Digues, acaba la frase.
4: No, no, que nosaltres de la que seria aquí a València... estem a una hora i quart, vull dir que nosaltres estem a molt poquets, munt de molta gent de València.
2: Qualsevol cap de setmana, que ara és una casa rural, sí. Pegues la volteta
4: i
2: te passes
4: gent
2: a conèixer aquesta parella. Gràcies per estar este ratet amb nosaltres. Quin gust conèixer-nos.
4: Gràcies a
2: vosaltres.
3: Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies.
4: Gràcies. Adéu.
6: Els millors moments de la vesprada

0: avui fa sol.
1: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
0: I corre l'oratge.
1: Enapunt Ràdio. De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: Apunt Ràdio.
4: Les interjeccions.
5: Això què vol dir?
4: Quan les paraules fan teatre.
6: Ui, que bonico!
4: Les interjeccions solen ser aquestes paraules i expressions breus que llancem com un llamp. Existeixen diferents tipus d'interjeccions.
7: Ho hauria d'explicar el president de la Generalitat.
4: Per un costat estan les interjeccions pròpies, algunes d'elles molt valencianes i de les que parlarem avui.
8: Intentarem posar llum a la foscor.
4: Les interjeccions pròpies solen portar signes d'exclamació perquè van fortes i clares. Che, què pot voler dir indignació, sorpresa, efecte? Ànim o adeu.
9: Chau, bambina.
4: Ai, que pot voler dir dolor o sorpresa. Yep, que vol dir atenció. Uf, que vol dir cansament o alleujament.
10: M'he cansat d'aguantar i no dir res.
4: Què significa reclam o sorpresa? Què vol dir por o sorpresa, també.
11: Que susto!
4: I també tenim les interjeccions impròpies, que són les que fem servir sempre en una mateixa situació comunicativa.
11: Què diu, què, què?
4: Com les rutines conversacionals. Bon dia, bona nit, com anem?
12: De categoria.
4: Foc! Quan s'està cremant alguna cosa. Redeu! Quan estàs ja molt fart o farta.
13: I estem farts d'esperar els trens de Rodalies.
4: Caram! Quan et sorprens.
14: No m'esperava això.
4: Compte! Quan està a punt de passar alguna cosa i vols avisar algú...
15: Ja que passa les pedres!
16: Per arrere! Tot el tinglau l'ha pillat.
4: Moralitat de la llengüeta. Les interjeccions, malgrat que solen ser menudetes, estan per tot arreu. Són molt econòmiques perquè diuen molt amb molt poquet i són característiques de l'oralitat. Fins a la pròxima llengüeta!
3: A punt ràdio.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. De tu a tu.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
17: De tu a tu.
18: Millors moments de la vesprada d'Apunt.
19: Amigues i amics d'Apunt Ràdio, estem recordant moments preciosos viscuts a la vesprada d'Apunt. Al final del mes de gener vam tindre propostes amb les que aprendre, com ara, sobre suplements alimentaris. La nostra nutricionista Clara Llorenç responia a les nostres inquietuds i curiositats sobre la creatina. Què és? Per a què serveix? Com i quan prendre-la? Voleu saber-ho? Ho recordem, anem allà.
18: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
20: Sabeu què és la creatina? Com s'ha de prendre? Per a què és bona? Tenim molts dubtes perquè hi ha molta informació creuada al voltant de la creatina, però el que a nivell usuari, i ara ens ho dirà l'experta també, sí que vos podria traslladar, no sóc un professional ni molt menys per a recomanar res, però que sí que és cert que hi ha ciència darrere en alguns aspectes positius de prendre creatina. Com prendre-la i de quina manera? Ara ho parlarem. Però t'he despertat un poc la curiositat.
19: Moltíssim, de la creatina. És de veres que he sentit parlar molt últimament i per això també està bé que tractem
20: no
19: el tema.
20: No són esteroides, no és per
19: clar,
20: a fer-se un
19: que tradicionalment s'ha associat molt als culturistes. En canvi, tu me dius aquestes coses que a mi m'han cridat poderosament l'atenció, perquè jo, des que vaig tindre la menopausa, que a més va ser de repente per circumstàncies, jo note en el meu cos, pues, a voltes només la paraula, no són faltes, no són carències de memòria, però sí com xicoteig pessiguets, saps? Per supost, en els músculs és la cosa que més he notat la diferència en el meu organisme. Per tant, és interessant saber de quina manera això pot mantindre's bé i no sabia jo que la creatina podria ser una proposta, sempre i quan sàpigues quina creatina prendre que sigui i que te la recomani algú que en sàpiga, no s'agarris tu... A veure... Una garrafa. I creatina per a dins? No, Xina, no, Joaquim.
20: No, és una polseta, de tota manera, i s'ha de comprar de qualitat, en efecte. I ara hem de saber tots els teus dubtes, que tenim ganes d'abordar la qüestió, amb una dona que en sap i ens recomanarà i ens dirà...
19: És la ciència.
21: Una dona. M'has dit una dona.
20: He dit què?
5: M'has dit una dona, m'has sentit supermajor.
19: És una xiquilla.
20: No, una, bueno, sí, no, no una jove, una jove,
5: broma.
20: Una jove no. Professional no. Emergent. Ai, m'he quedat
5: no.
20: Que
5: dic, tu, he dit malament. He de mentalitzar-me de que ja no.
19: Veus amb tot el pes de la ciència però... i això te dona la categoria.
5: Vale, vale, me pareix bé.
20: Vale, no. Una joveníssima, la seva exultant joventut és inclús, arriba a ser hilarant.
5: No manté jove, però ajuda.
20: És del coi, en això ho dic tot. Vull dir-te, Clara Lloret.
5: Anem a abordar, anem a abordar.
20: Com estàs? Nutricionista, dietista i a més una professional. Abordem això de la creatina perquè tenim molts dubtes, veritat?
5: És un tema que genera mogolló de controvèrsia i a mi m'encanta.
19: Però això què és? Comencem pel principi.
5: Anem a començar ben fàcil. És una molècula que realment el nostre cos, vale, la produís i a banda també les fonts de proteïna, sobretot la carn i el peix, vale, ens aporten un poc de creatina. El problema és que aquesta producció, pues conforme se n'anem fent majors, si fent més esport del que toca, en certs moments de deprivació del son o, per exemple, en patologies hormonals com comença a ser la menopausa, comença a disminuir. Vale? Entonces necessitem aquest punch extra. I ahí la gent dirà, però el que menja no me basta? I el problema és que no. En aquestes ocasions, el que menges no basta. Perquè, per exemple, després parlarem de la dosi recomanada i de més, però en les dosis recomanades, en aquestes certes situacions, hauries de menjar un quilo de carn al dia per arribar a la creatina que necessites. Clar, un quilo de carn és
19: una barbaritat.
5: Una barbaritat.
20: I on estaria el depòsit de creatina en el cos?
5: El depòsit este de la creatina s'acumula en el múscul, vale. Vale? I podem pensar-ho com una bateria, que al final és el que dona al nostre múscul o al nostre cos energia, sobretot en moments de que necessiteu energia ràpida.
19: Vale. Per tant, el primer hàndicap que de llevar-nos de damunt és que és una cosa que només serveix per a culturistes o per a gent de moltes hores de gimnàs.
5: Claro, el problema és que sí que és de veritat que jo crec que gràcies a que cada volta tenien més estudis, antes se pensava que l'únic benefici era a nivell rendiment esportiu, ja. Que és de veritat que els beneficis a nivell esportiu són molt consistents.
19: Són evidents, ja.
5: Exactament. Però ara s'ha vist, després els parlarem més detalladament, que n'hi ha beneficis a nivell salut cognitiva, a nivell densitat òssia, pèrdua de massa muscular i el que han parlat antes, gent sobretot que treballa a turnos que no dorm a lo millor les hores suficients.
19: Interessant.
20: Vale, jo he sentit parlar que conforme te fas major i te mires a l'espill, he sentit parlar, no, ho he vist, que estic visquent en la meva pròpia carn.
19: Jo també. Però jo com a fer major?
20: Jo sóc sexagenari. Mitjan, la dècada
5: molt,
20: allà.
5: Te cuides molt.
20: Fem el que podem. Tinc els telòmeros. Tinc els telòmeros. Tinc un pedaço de telòmeros. No, però a banda de bromes. Te mires a l'espill i dius... O sigui, quan diu un amic meu, fins als 40 la garantia encara val, però a partir dels 40 com si alguna avaria d'alguna cosa, que són molts quilòmetres si vens a pensar-ho, i mires el múscul i dius, jo tenia això està fent-se moll, sí. I perdem, i diu, no, és que això és una, es coneix com sarcopènia.
5: Correcte.
20: És a dir, que perdem massa muscular conforme en fent majors, diguem, de manera
5: sí,
19: natural.
5: Sí, encara que tu dius, però si mai ha fet esport, o sigui, mai ha fet musculació i sempre ha tingut una massa muscular correcta, però és de veres que a partir dels 40-50 una de les coses és perquè este magatzem de creatina va disminuint en el cos, yeah. I perdem més massa muscular, però és que les dones encara ho tenim més fotut que vosaltres, perdoneu la paraula, perquè a nivell hormonal, per els estrògens, fan que perdam encara més massa muscular i massa òssia. Per això per a nosaltres és inclús més important.
20: Perquè els homes tenim més estrogen, diguem, de manera
5: la testosterona,
20: fisiològica.
5: La testosterona vos ajuda a que mantingueu aquesta massa muscular un poc més que nosaltres. Vale. Però sí que és de veres que, sobretot, ja no tercera edat, perquè tercera edat és molt avançada, però a partir dels 40-50, que aquesta massa muscular ens costa, a no ser que fem musculació, tots els dies ens consta mantindre-la, ajudar al cos en esta creatina, perquè la creatina no només és per a formar massa muscular, també és per ajudar a mantindre la que tenim, per a que no n'hi hagi una pèrdua.
20: Que hi ha un moment que virgencita. Però...
5: necessitem ahir...
20: I allò que comentaves tu, Gemma, a veure què ens trasllada Clara, esta cosa que pot ajudar-nos a... Eixe retard que tenim. No tenim la memòria com la teníem, no? Exacte.
19: És el nom de la mafilla, que li dius el nom del gos, de la veïna, de tapilla, no és el d'ella, coses d'ici.
5: A mi el que més m'agrada és que en qüestió d'estos dos o tres últims anys han sigut un munt d'estudis que evidencien això, els beneficis a nivell cognitiu de la creatina, i s'ha vist que millora sobretot la memòria, l'atenció i la funció executiva. És més, en dosis elevades de creatina està començant a tractar-se a pacients d'Alzheimer. Perquè ajuda al cervell a donar aquesta energia ràpida que els fa falta en aquest moment. O sigui que,
20: per tant, la musculació, que és el que ens aguanta drets de cara que ens fem majors i puguem retardar tot lo més o anul·lar la dependència. I el tema cognitiu, escolta...
19: És fonamental.
20: I després, digues alguna cosa dels ossos, també.
5: Sí, s'ha vist...
19: Que per a nosaltres és una preocupació.
5: Exactament, no afavorís la formació òssea, però sí disminuís l'impacte de l'osteopenia, de la pèrdua de massa òssea.
19: Per tant, qui hauria de prendre-lo? Per aquí seria recomanable prendre creatina.
5: Claro.
19: I qui ha de recomanar? O sea, no se pots prendre creatina perquè sí.
5: A veure, sí, per exemple,
19: de quina manera hauria de prendre l'empresa?
5: Si estàs sentint el programa i veus que eres una de les persones...
19: Les característiques.
5: Pots prendre-la sense problema. El que passa que sí que n'hi has que...
20: Ara mirarem a veure quina és la que recomanaríem.
5: Exactament.
20: No?
5: Però persones, per exemple, que haurien de prendre la creatina... esportistes de qualsevol tipus, vale? Tant d'esportistes de resistència com de força, gent major que vulga mantenir la massa muscular i veja que està perdent massa muscular sense haver canviat absolutament res en la seva vida diària, persones que sospiten que no mengen la proteïna correcta, que, perdoneu, però som molts en eixe cercle,
19: no?
5: Exacte, persones, per exemple, que treballen a torns, vale? Que treballen en torns de nit, torns de dia i que dormen menys hores de les que toquen, i sobretot el que han parlat, gent amb problemes de densitat òssea, i sobretot s'ha vist que ajuda al metabolisme de la glucosa també, o sigui, persones amb problemes de diabetes o de glucosa també pot ajudar-los.
20: Ostres, o sigui, és que l'altre dia
5: és un grup
20: també...
5: Brutal, eh?
20: Brutal. O sigui, la quantitat de gent que ens va bé o ens aniria bé prendre creatina. Has parlat de prendre la proteïna correcta. Si vols, algun dia podem obrir també este meló.
5: Ui, me pareix molt bé.
20: Que em sembla molt interessant, perquè he llegit també, en fi, documentació, que els meus xicons com són, això ja ho dic jo, que són informàtics, i me posen coses, i a més me les traduixen de l'anglès.
5: I a
20: mi que m'encanta la quantitat de proteïna que has de prendre i en la quantitat de vegades que s'hauria de prendre proteïna. Pràcticament en cada ingesta.
5: És un meló molt gran, això.
20: És un meló molt important, si vols ho fem un altre dia. Però anem a veure. I com se pren la creatina? Què és? És un líquid? És un pols?
5: Bueno, ara està en format pastilles masticables, en pastilles normals o en pols, vale? Dona igual, al final el que te siga més còmodo. Lo més important de la creatina és que si te la prens avui i se t'olvida... hasta la setmana que ve, no funciona de res, perquè al final aquesta molècula actua per acumulació en el múscul, ¿vale? És com que la reserva de creatina en el múscul va augmentant-se, però si tu li dones un poquet i deixes que baixi i a la setmana després li tornes a... no servís de res. Per tant, el més important de la creatina és que se prenga tots els dies en una dosis baixeta, ja bastaria, dosis de 3 a 5 grams, i que tinga un sello de qualitat. Que a mi la marca me dona igual, però almenys ha de tindre sellos de qualitat, que com? És el que assegura
19: com,
5: que és...
19: Explica com són.
5: Són dos sellos, que uno és Creapure i l'altre és Creavitalis. En estos dos sellos de qualitat dona igual la marca. Vale, al final això t'assegura...
20: Creapure o Creavitalis. Ho hem de veure en el potet.
5: Exactament.
20: No?
5: I això t'assegura...
19: Un dels dos?
5: No, uno dels dos.
19: Uno dels dos és suficient.
5: Això t'assegura que el que tu estàs comprant és 100% creatina, que no està adulterada.
20: Vale. Algú que li preocupa també l'economia. Vas a prendre una cosa i a veure si resulta que me gaste 100 euros al mes o una quantitat de diners que no puc assumir.
5: Estarà al voltant de 20 euros al mes, més o menys, un pot de dosis diària.
20: Per a prendre la dosis diària.
5: Exactament.
20: I la ingesta té igual fer-la de matí, dona suc,
5: igual,
20: de migdia, dona la mateixa?
5: Dona exactament igual. Lo més important és que te'n recordes de prendre-te-la. O sigui,
20: cada dia has de ser molt constant,
5: dia.
20: No?
5: Sí, perquè...
19: I té efectes secundaris? Perquè hem parlat... i hem subratllat molt els beneficis.
5: No, però
19: n'hi
5: ha mogolla de mites al respecte. Sí, per exemple, molta gent la creatina fa engreixar, ¿vale? Perquè està este mite tan estès? Perquè la creatina el que fa, ¿vale?, és que el múscul on s'emmagatzema absorbisca més aigua, però augmenta l'aigua intracel·lular. Perquè mantengueu bé, ¿vale? N'hi ha dos tipus de retenció d'aigua, l'aigua extracel·lular i la intracel·lular. L'extracel·lular és la negativa, és la que ens sentim la cara unflada, les cames unflades, és la que està associada a connotació negativa, però la retenció intracel·lular és positiva. El que fa és hidratar la cèl·lula, hidratar el múscul, i això realment és el que no té més beneficis a nivell cognitiu i a nivell muscular. Entonces, la creatina augmenta la hidratació dins de la cèl·lula. Què passa? Que això, vulguis o no, és pes que tu agarres. Per això el problema de la bàscula, que jo li diria a totes les persones que la tiraren a la brossa. Perquè tu en el número sí que veus una lligera muntà, però no és greix, ni és un pes negatiu. Però el problema és que
19: les xifres en el
5: són
19: pes
5: tan...
19: són enganyoses,
5: bueno, i una...
19: per moltes altres característiques, a més, perquè a voltes és una vara... perquè has augmentat el múscul.
5: Totalment.
19: Però no el greix corporal, per tant.
5: I en el cas de la creatina, sobretot el primer mes, vale, que és on veus la diferència, és ese quilo de més que tu pots veure sense haver canviat pràcticament res, però és que no és negatiu, no és un pes negatiu. Vale? I és un pes que, a més, si l'acompanyes de deport, es convertirà en múscul. O sigui, aquell semite... no és,
20: i clar, s'hidrata, diguem, a l'interior de la cèl·lula i té tots aquests les cèl·lules i té tots aquests beneficis que tu estàs explicant, algú podria dir, i no estarà deshidratant-me? És a dir, he d'hidratar-me més o no, puc tindre algun tipus de...
5: No, al revés, està hidratant la cèl·lula perquè funcione millor. Però no,
20: necessita
5: no,
20: més aigua, diguem, no, més aporte d'aigua diari, diguem, hem de beure més?
5: No, l'únic és que quan te la prengues l'has d'acompanyar d'un got d'aigua ben gran.
20: Vale.
5: Però ja està, no...
19: I abans de començar aquesta entrevista, tu per la ves, que comentem en Javi, i també diuen que fa caure el cabell.
5: Sí. O sea, no és de veres, eh? Però
19: no,
5: sí,
19: un dels mites.
5: És un dels mites, que està associat a alopècia. Però això és per culpa de... Bueno, tu ho has dit, ara n'hi ha papers superbons i superactualitzats, però també n'hi ha papers molt antics, molt desactualitzats. Ah. En uns estudis que es van fer molt al principi en la creatina, vale, es va associar a uns paràmetres hormonals i justament aquests poquets homes que estaven en aquest estudi estaven també amb alopècia. Aleshores ja se va fer directament l'associació.
19: Vincular...
5: una associació que després s'han tornat a fer després... un muntó d'estudis i sabeu que no té... cap tipus
19: no era,
5: de relació.
19: No,
5: al final, la caiguda del cabell és genètica i hormonal, i la creatina ni té factor genètic ni té factor hormonal. O sigui que...
19: I algú que digués, esta persona no ha de prendre creatina de cap de les maneres?
5: Exactament. Per a mi és un suplement supersegur, superrecomanable, excepte per a persones que tinguin una patologia renal diagnosticada. Però això no vol dir que si tu no n'hi ha que agarrar-li por a nivell renal, si tens uns renyons perfectes, vale? No afecta. Però sí que aquestes persones, a més, aquestes persones tenen que menjar menys proteïna, per hem d'augmentar la ingesta de proteïna en creatina, tampoc és correcte. Seria l'únic cas. El resto, avanti.
20: Que dies es via suplement, perquè en l'alimentació hauríem de menjar-nos un...
5: Claro,
20: claro, per la meitat, molt... i dius, home, igual
5: ha...
20: no convé.
5: Exactament,
20: no?
5: Hi ha molta gent que diu, és que jo preferís menjar-me... menjar-me-lo en... Ja, però és que en alimentació...
20: Un besugo ja tots els dies no te pots fer.
5: És un quilo, és un quilo. Entonces, per això, en persones que no mengen la proteïna diària, o per exemple en dietes vegetarianes o veganes, que encara arriben menys encara, és molt més interessant per a elles. O sigui que jo veig prou interessant en molts factors. A nivell beneficis musculars, en aquest rendiment esportiu... pèrdua de massa òssea, de massa...
19: I una volta m'han pres a prendre-la sempre? O n'hi ha períodes de descans? O que jo que sé, que m'estic inventant
5: aquesta
19: pregunta.
5: Jo te diria que sempre.
19: Ja. Perquè no és una cosa que digues, vaig a prendre 3 mesos i n'acaba en un de descans.
5: Com actua per acumulació, vale, necessites
19: que... Perquè si
5: em sigui
19: casa,
5: potser. Exactament. Aleshores, sí. És algo que... en dosis baixeta, en dosis que realment...
20: Si estàs un poquet entrenant, fas una miqueta d'entrenament de força, o fas també, ho combines en aeròbic, és a dir, fas exercici regularment, s'ha dit?
5: No dos voltes a la setmana.
20: Eso, dos voltes a la setmana, no és regularment. I m'han prens a prendre creatina... per la meva experiència personal, jo soc un facucho, però sí que note, no sé, note el múscul com més saludable.
19: Més
20: sí.
19: Fort, a lo
20: sí,
19: millor, o com?
20: No, com més, no sé si més fort, sí, com més... Sí,
19: és,
20: una miqueta més desenvolupat,
19: no,
20: més consistent.
5: Sí,
20: més
5: sobretot,
20: consistent,
5: sobretot sabis que els beneficis de la creatina a nivell esportiva és que en exercicis de rendiment ajuda a lo que és el tema d'esprints, vale? Energia ràpida, i en musculació ajuda a que agarres més pes, lo que vol dir que ajuda a que el vale. Múscul se faça més gran perquè estàs carregant-lo, estàs donant-li més impuls.
19: I tot això se sap des de fa relativament poc de temps. No. O se té tanta consciència.
5: Els beneficis a nivell...
19: O s'estaven anant a conèixer ara, però se sabia ja davant.
5: A nivell esportiu, són ja prou coneguts des de fa temps.
19: Estos que guanyen olimpiades ja se feien el seu
5: creatina
19: gazpacho.
5: Creatina, segur.
19: Pac, pac, pac, tocaet, no?
5: A esportista que entra per la clínica, creatina, 100%. Però a hores de veure és que els beneficis estan ben més enllà de l'esport, que jo crec que és molt interessant.
20: Ostres, en quant als efectes secundaris, l'altre dia me comentaren, a mi m'estranyix.
5: La creatina?
20: Sí. No, una persona, no sé si, però realment ho has fet mirar i perquè no t'ha reis dos o tres kiwis més al dia.
19: Claro, no, però si no era la que...
5: Pues mira, jo això de l'estrenyment,
20: no
5: sí que n'hi ha moltes...
20: Jo tampoc, digo, no, no, a mi m'estrenyis, bueno, a tu t'estrenyis...
5: Jo crec que a lo millor serà
19: la
5: el context.
20: La excusa que
5: claro,
20: estàs fent.
5: Claro, vale. Però això n'hi ha que acompanyar-lo d'avui i ja està. Vale. N'hi ha molta gent que sí que li dona com un poquet de rampa en l'estómago. Vale? I és de veres, per això és important com malestar quan te la prens. Per això és important que vaig acompanyada de prou aulla, però sobretot a gent que se pren dosis molt altes.
20: Perfecte.
5: En dosis
20: jo crec
5: de 3-5.
20: Tot aclarit.
19: O sea, que no acabarem sent l'increïble Hulk, ni
5: no,
19: Shrek.
5: No, però perquè a mi encanta.
19: Si no, tindré més és força, la por... memòria, dormiré més bé, tinc una gràcia.
5: I al final és una peça del puzzle. Hem de completar tot el puzzle, però és una peça del puzzle
19: que...
5: En aquesta
19: idea que porteu els dietistes nutricionistes d'ensenyar-nos a una alimentació sana, seria una part de complementació
5: totalment
19: sana, absolutament favorable.
5: Sí, sí.
20: I la pots així incorporar que... a una dieta, ja fas màgia i fas una dieta, ja seria la pera.
5: Ja seria la leche.
20: Però
5: clar, al final...
20: Una dieta, una recepta en creatina?
5: Anem a fer un batut
20: va,
5: amb creatina. Sí,
20: vale,
5: perquè
20: vale.
5: La creatina, tu te la prens.
20: Sí, és una polseta, no fa gust de res. No,
5: pues a mi és un sabor que no m'apanya.
20: Sí? Te fa gust? En l'aigua? No. No, a mi, bueno, jo és que prenc avui.
19: Jo ja m'ho contaré.
20: Jo prenc avui el grifo,
19: perquè m'està guanyant per la secta de la creatina.
5: Jo també, és que l'avui del grifo és molt bona.
20: No, sí, està molt bé, però que jo estic acostumat a... No, jo l'avui de la xeta mai la vida, que fa un gust.
5: No,
20: no
5: ric en minerals.
20: Li peguis una volteta o en la llet i tal, a mi no me fa gust res.
5: Sí, però no notes que costa dissoldre's? Que queda el poset.
19: I que va notar
20: no,
19: que
20: no és
19: feliç.
20: Bueno,
5: jo me la menys en pastilla masticable.
20: A veure, home, quan te queden dos dietes, perquè és una altra volteta. Sí, és com el bicarbonato que sempre te queda
5: sí,
20: una miqueta
5: exacte,
20: baix.
5: Sí, exacte, és eixa mateix poset. Colso un poc el dissoldre. Però anem a donar una idea de batut, vale, per a que feu a casa i gasteu la creatina. A més, és un batut que ens aporta moltes més coses a banda de creatina.
19: Anem allà.
5: 200 mil·lilitres de llet. O llet o beguda vegetal fortificada, la que vulgueu. Un plàtan madur,
19: fortificada,
5: vale?
20: Fortificada.
5: Fortificada.
19: Amb un castell.
5: Enriquida.
20: Fortificada.
5: Enriquida en calci i vitamina B. Això parlarem un altre dia, però begudes vegetals me dona igual, però important que siguen enriquides o
20: fortificades.
5: Fortificades. Si no,
20: és
5: aulla bruta.
20: Ah, sí?
19: Vaya.
20: Ets tu.
5: Així que
19: veus que aprenem així.
20: I què hem de mirar? Que porte,
5: normalment ho fica, com ja la indústria és molt intel·ligent, jo sap, o fica davant. Vale? Si només fica...
19: Com vitamina,
5: enriquida en vitamina D i calci. Perquè si no, al final, tu pensa que si no veus llet no passa res, però almenys veu un equivalent que t'aporta el mateix de la llet. Si no, realment, les carències ahir és quan van... Vale? O sigui que...
19: 200 mil·lilitres de llet.
5: 200 mil·lilitres de líquid.
20: O llet normal, que ja ve enriquida de la vaca.
5: Per això t'ha dit o llet o beguda vegetal, clar.
20: No estava
5: bé. El plàtan madur per donar-li dolçoreta. A qui no l'agrada, una poma o una pera, dona igual. Vale. Mig albocat per a greixos saludables i perquè li dona una textura cremoseta molt guai. Una cullerada de mantega de fruits secs, bessiga d'almela, de cacauet, o si voleu un altre toque punxi, cullereta de tajina, vale? Que li dona un toc salat també molt
19: guai.
5: I no
19: poden ser els fruits secs al sol, és millor mantega?
5: No, també, el que passa que la batidora... es barallar un poquet més.
19: Ho agrairà.
5: Però també, vale? No passa res. Si tens una potència...
19: En
5: recordo de lo que ens passava a la tele, que se barallava ahí, claro. Tac.
20: Inolvidable.
19: Ai, sí.
20: I quan se va pegar foc l'air fryer.
5: Qué tiempos.
19: Ai, senyor, sí.
5: Quatre cullerades de iogurt natural, que jo te diria que és quasi un iogurt natural sencer, o kefir, per exemple, a qui li agrade. Llavoretes, una culleradeta, bé siga de lli o de chia.
19: Sí.
5: En funció del sabor que li vulguem donar, una culleradeta de cacau o de canella. 3-5 grams de creatina i un grapa d'espinacs. Ho triturem tot bé i la combinació de sabors, a part és un batut que ens aporta, a banda de creatina, proteïna, greixos saludables, antioxidants, vitamina C, magnesi...
20: Això és un sopar?
19: Pues té bona pinta, això.
5: Si fos un sopar...
20: Dic, pregunte.
5: Saps que tindries que...
19: Proteïna.
5: Proteïna en pols. Molt bé.
20: La proteïna en pols sí que me fa una miqueta de... me remeneix a l'estómac.
5: però és per la composició, pels edulcorants.
20: No passa res.
19: Pues tu acompanyes en un tros de...
20: Un tros de pechuga.
5: Un tros de
20: mitja pechugueta.
5: O una tortilleta.
20: O una tortilleta.
5: Que fas el batut i una tortilleta, ja tens.
20: Molt bé, molt bé.
19: I això, este fenomen sols passa en la creatina. Les altres coses que també se'n posa de moda. Toma magnesio, toma...
5: Això parlarem un altre dia.
19: Això sí que necessita una analítica.
5: Per a mi la creatina és el top one de suplements.
19: La creatina batut com es fesol.
5: Exacte, és... Mira, si no res el dia dels llegums, eres... o sea, feu-se la idea...
19: És la xiqueta de... Home, és que eres muy fuerta. Avui és el dia del pastís de xocolata. I de què parlem? De creatina. Però el dia dels llegums, catapunt xinxero que parlarem de llegums.
5: Hombre, ay, hombre. Te durà alguna recepta guai en llegums.
20: M'encanta.
19: Gràcies,
20: gràcies,
19: bonica.
20: Gràcies,
5: Llorel.
6: If there's anything I can do...
19: Ja ens hem assabentat de com gastar la creatina, sí? Alimentem ara altres qüestions de la vida bàsiques importants que donen sentit a allò que sentim cada dia i en cada moment, les emocions. Amb la nostra psicòloga Lorena Gascón, que en xarxes la trobeu com arroba la psicòloga japuta, ens explicava la importància de saber quines són les emocions i com viure-les. I la cosa fonamental, no hi ha cap mala o que no siga necessària, ni el fàstic, ni la ràbia, ni la tristesa. Totes fan falta.
18: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
19: Aquesta sintonia de la pel·lícula Inside Out, jo ho diré, ens trau uns records, perquè anem a dedicar un temps a parlar d'un sistema de processos i relacions psicoquímiques, perquè mira que m'estic tan erudita i pedanta, que tots produïm, vulguem o no, moltes vegades les ignorem o les evitem, i són les responsables de que tinguem ansietat o se manifestem a través de símptomes digestius o s'agafa un atrac de malícia.
20: No? Unes erupcions en la pell.
19: Una plorera de por.
20: Com vivim en elles. De vegades es deixem també portar per elles. No sempre les reconeguem. O ens ajuden a prendre bones decisions. Formen part del nostre mecanisme cerebral, com molt bé ha explicat Gemma, perquè avui parlem de les emocions.
9: Aquí alegria, en directo desde la mente de Riley. Vamos a darlo todo.
11: Yupi.
9: Y aquí está tristeza. Aquí viene ira.
12: ¡Dejádmelos a mí! Hay que ponerse el protector bucal, señores.
19: Que me van a flipar todos, pero como aplicarán ansiedad en la segunda parte... Més ben explica no podia estar. Ja t'ho dic, bueno, quina meravella de pel·lícula, quina manera més divertida ens parla de les emocions i què bé ens ve. A mi què bé m'ha vengut com a mare, perquè m'ha pillat la meva filla en una edat ideal per a poder-li ensenyar i explicar
20: què són les emocions, com reconèixer-les, veritat, i com fer que, bueno, pues d'alguna manera no som nosaltres, és una emoció que està portant-nos. I això ja és de primer que te vaig a millor el coco.
19: La vida.
20: De la vida. Lorena Gascón, que és la nostra psicòloga de capçalera, ve a parlar-nos avui de les emocions. Què tal, Lorena?
14: Molt bé, un plaer estar així.
19: I el titular és?
20: En aquesta sudadora de Rick and Morty, que mola molt.
19: Ja. Sí. I el titular que sí que de què volia que parlarem és no hi ha emoció roïn.
14: Així és.
19: O desestimable.
14: Sí, totalment. No hi ha emocions negatives ni roïnes perquè totes són necessàries. Totes venen a dir-nos alguna cosa. Sí, s'activen per algo.
19: I com expliquem què és una emoció?
14: Doncs mira, una emoció és un procés psicològic que té una part de que s'activa quan tu notes una necessitat teua no coberta, de repente és com, ostres,
19: forma automàtica.
14: Estic en ràbia, sí, o estic trista, o sent fàstic per algo que ha passat, no? O sigui, que ocorre quan tu tens una necessitat no coberta i és un procés psicològic perquè tu interpretes una situació i de sobte t'adones d'una cosa que sorprèn, no? O que no t'esperaves, o que no és com tu voldries. I a més té un procés fisiològic, perdó, que té a veure amb taquicàrdia o té a veure en sudoració tal vegada, no? O sigui, com el teu cos reacciona a lo que està passant, no?
19: I amb risa també.
14: Sí, l'alegria també és una emoció que també ens fa sentir coses. No parlem tant d'ella, perquè com és positiva, veritat, és com que no molesta.
19: Sí.
14: L'alegria no molesta tant, però sí, també ens fixa't que ens fiquen com una energia enorme, no? I el que ens donen ganes de compartir amb altres persones, això és el que fa l'alegria. O sigui, que totes les emocions tenen un missatge.
19: Totes són vàlides, totes són necessàries, ha dit,
14: total.
19: Sinó necessàries.
14: Total.
20: Per tant, es donen com un recau i també generen en el cos tota una sèrie de mecanismes fisiològics, alguns visibles i altres no, que van per dins, i per això algunes de les que convindria tindre més gestionades, per dir-ho d'alguna manera, ens poden fer mal. Però també reconèixer-les, jo crec que és el primer pas, te dic en sèrio, eh?
19: Sí, reconèixer-les, identificar-les.
20: Lo primer, dir, jo no sóc, o sigui, distanciar-te, no sé dir, és la emoció la que està prenent el comandament, mira, com en la pel·lícula que parlàvem, no?
14: Això, Ximo, per a que alguns pacients arriben a això que tu acabes de dir, a vegades ens estirem anys,
20: això
14: eh?
20: Nota,
14: és que és una barbaritat, perquè...
19: Perquè hem viscut molt a la contra.
14: Sí.
19: O ens han educat, o no sé com explicar la cosa, no? Los chicos no lloran, les xiques s'enfaden són lletges.
14: Sí.
19: Tu a mi, Ximo, a vegades que jo tinc problemes per manifestar enfado o ira.
14: Sí, totalment. És que mira, fa anys, fa 50 anys, o fa, jo què sé, 60 o 70 anys, igual les necessitats seren unes altres, no? A lo millor el que havíem de fer era menjar. I a lo millor és com, on vas tu plorant? Che, tira pa callar, vés-te'n a treballar i calla la boca, no? Doncs jo penso que els nostres iaios i els nostres pares els han criat d'una altra manera.
19: En les altres prioritats.
14: Clar, clar. I ara pareix com que els joves, com que estem així dient, che, volem més salut mental, hem de fer més cas a aquestes coses, pareix que siguem com més dèbils, i el que passa és que estem més...
19: Informats?
14: Sí, totalment. Més informats i ens cuidem més. Els joves d'avui en dia es cuiden més. I, bueno, és veritat que a vegades també hi ha unes altres coses, no? Hi ha unes altres circumstàncies dels joves d'ara, però hi ha una cosa que a mi em pareix superbona, que és això, de donar-li molt més de pes a la intel·ligència emocional i a les necessitats psicològiques, total.
20: I com fem això? Reconèixer, estic en modo... No sóc jo que estic enrabiat, estic en modo ràbia, no és igual.
14: Ai, m'encanta.
20: O estic en modo por.
14: M'encanta, m'encanta.
20: Pegar aquest pas, com ho fem?
14: Mira, jo penso que el primer que notem és el cos. Notem alguna cosa diferent al cos. Per exemple, quan tenim ràbia, normalment, no tot el món és igual, eh? Però normalment notem com una calor, ganes d'estrangular algú també.
19: Sí, però una calor que de dir cap a fora.
14: Sí, energia.
19: En punxonetes no sé com.
14: Sí, totalment. I així com la tristesa és com el contrari. La tristesa ens lleva l'energia. És com que estem com... De fet, hi ha un diagrama en el que es pot veure el cos amb les diferents emocions, en l'energia que desprèn el cos, en les diferents emocions. I és molt curiós que en la ràbia hi ha molta energia en tot el cos i en la tristesa no hi ha cap energia. És com molt curiós, no? O sigui, que jo penso que el primer que notem és el nostre cos dient auxilio.
19: El nostre cos
14: sí, totalment. I així com la tristesa és com el contrari. La tristesa ens lleva l'energia. És com que estem com... De fet, hi ha un diagrama en el que es pot veure el cos amb les diferents emocions, en l'energia que desprèn el cos, en les diferents emocions. I és molt curiós que en la ràbia hi ha molta energia en tot el cos i en la tristesa no hi ha cap energia.

0: o inclús una persona que acaba de dir alguna cosa com, és, com fora, me dones ois, no? És que no puc amb tu. Yeah. Sí. I això ens està protegint. És curiós, no? Perquè a lo millor hi ha persones que diuen, ostres, jo no sé per a què serveix això de que alguna cosa em doni fàstic. Doncs ens serveix per a protegir-nos perquè això no ens fa bé. Ja sigui una persona, una cosa o un aliment.
1: Jo tinc una neboda que no li entrava de cap manera ni la llet, ni el formatge i tal, i li van descobrir que tenia un cert nivell d'al·lèrgia
0: a la lactosa.
1: Però ja li produïa un rebuig, clar, de forma natural, i vindria a ser un po' això que estàs explicant.
0: Sí, és totalment, és protegir, totalment. Aleshores, és com les emocions tenen tot ahí un és com... tenim les mateixes emocions que fa milers d'anys, i inclús milions. Però clar, què passa? Que avui en dia les nostres necessitats, la nostra cultura, la nostra situació actual... No és
1: la mateixa que un troglodita, no és la mateixa que de l'antiga Roma.
0: Ara, avui en dia, per sort, pense que la majoria de les persones que ens estan escoltant, sobretot, no hi ha lleó.
1: Clar!
0: No estem en la selva, no? La nostra ansietat ara no ens està protegint d'un atac d'un depredador, ens està protegint d'arribar a final de mes, que també és pot greu, o una inspecció d'Hacienda, que és fotut també, però clar, a lo millor no necessitem ixa taquicardia i ixa... Jo no necessito anar-me corrents ara, no?
2: Però què passa quan estàs, per exemple, instal·lat en aquesta porta tan perillosa? El cervell, diguem, no para de veure imatges relacionades amb això que t'està passant. Per tant, en este cas, l'emoció, lluny de protegir-nos, potser està alertant-nos d'un perill, però moltes vegades, com diria Mark Twain, he tenido miles de problemes en mi vida... la majoria de los cuales nunca sucedieron. Estàs com anticipant coses que no tenen per què passar.
0: Saps què passa? Que és que són fills de l'evolució. O sea, els que sobreviviren eren els que es preocupaven.
2: Ah, val.
0: O sea, això és pura selecció.
1: Tot té una explicació.
0: Pura selecció natural. O sea, una vegada tu dius, che, per què es faig això, collons? I és que perquè els nostres abans passats...
1: L'emoció no és roïn, per si mateixa l'emoció és natural, és una resposta... Però la emoció té un procés, vull dir, sí. Arranca, sí. Se desenvolupa, sí. I ha de passar o no?
0: Sí,
1: o què?
0: Sí, et conte. Mira, de fet es diu, jo això no sé si és del tot veritat, perquè no recordarà ningú estudi que ho diga, però es diu molt a psicologia, que les emocions duren, jo sempre dic això perquè no vull dir, sí, això és 100%, no? Les emocions duren, suposadament, 90 segons. La resta del temps són...
1: Pues ho fem llarg!
2: Estem rumiant la resta del temps.
1: A mi no m'ha una plorera a mi 90 segons.
0: Jo crec que tampoc
1: estan... A vegades dies, mira què et dic.
0: Jo et dic que com no tot el món som el mateix, la mateixa persona ni les mateixes vivències, jo crec que no, això no és matemàtic. Jo no crec que puguem dir tot el món sent les emocions, esta quantitat de temps. No, però sí que és veritat que la majoria de temps les mantenim amb pensaments, rumiant, fent accions, perquè a vegades també fem accions. Tu imagina que jo tinc gelos del meu nòvio, ¿vale? I me fica a mirar-li el mòbil. Això va fer que encara tinga més gels, i així successivament. O sigui que en les nostres accions moltes vegades també estem fent les emocions que no se'n vagin.
2: I quan dic, me siento culpable, això és fatal. La culpa també va en el paquet de les emocions?
0: Sí.
1: Ah,
0: sí.
1: Culpa! Això me'l va alguna pedrega.
2: Mal rotllo.
0: La culpa és meravellosa. A mi m'encanta.
2: Sí?
0: No, però espera.
2: És una xunga.
0: Espera, t'he contat. No, és que és... És que la veritat és que és una emoció que a mi m'encanta treballar en teràpia, perquè jo treballo molt amb la compassió, i jo crec que la compassió és el més necessari per a la culpa. És com que ens duem molt bé la compassió amb la culpa. I la culpa, el que ve a dir-nos, o sea, si fora la nostra culpa tinguera potetes i diguera hola, sóc la culpa, vindria a dir-nos, has fet alguna cosa que tu sents que està mal, o has fet mal a algú, i jo t'estic donant tota la força del món perquè tu repares ixe mal que has fet. O sigui, espavila i repara ixe mal que has fet. O l'altra opció és, has fet alguna cosa en contra dels teus valors, que també pot ser, no que hagis fet mal, però que hagis fet algo que va en contra dels teus valors. Te fico un exemple. Imagina't que a mi m'han criat per a ser completament complaciente, en valencià no m'és la paraula, però com que vull que agradar a tot el món, ¿vale?
1: Sí.
0: I no m'han ensenyat a ficar límits. Aleshores, quan una persona em diu que, jo què sé, que vol algo de mi, jo li dic que no, jo em sent fatal i sent molta culpa. I aquesta culpa a mi no m'està dient que estiga mal. Ficar límits, perquè ficar límits no està mal. M'està dient que no estic...
1: Segons la teua manera d'haver sigut criada, educada o creença.
0: Exactament, va en contra de com a mi m'han criat.
1: Això se pot reeducar, això se pot arreglar.
0: Totalment.

0: Totalment. Això és el que treballem en teràpia. Jo, de fet, és una de les coses que més treballo. Fiqueu límits tots, per favor.
1: No voldria que deixarem aquesta xerrada tan interessant, és que jo tinc uns problemes. Una amiga... a la que també li agrada molt les croquetes.
0: Una amiga que es diu Xema.
1: Sí. Amb l'ansietat. I te diu, no, però això s'ho pot regular. Sí, home, com puc frenar o com puc desestimar? I sí que tu sé que tens algun exemple per a que puguem... arribar fins a frenar un atac d'ansietat que pugui anar més enllà, no?
0: Uh-huh. Mira, l'ansietat és que té diverses formes. Quan és un atac d'ansietat, és quan està ja ahí, que ja, sí, ja no es pot fer res. Vull dir, no es pot fer res, no, que no cunda el pànico. Es pot fer una cosa, que és el diazepam, o una altra cosa que jo vaig a suggerir avui, que és la tècnica de grounding. ¿Vos sona? És una tècnica que jo crec que té certa base en el mindfulness, encara que no és mindfulness per se, però és una tècnica que consisteix en ficar el teu focus d'atenció en altra cosa. És a dir, a mi m'està donant un atac d'ansietat, imagina que vaig pel carrer i de sobte noté com taquicàrdia, com que no puc, no? És com, oh, que em va donar.
1: I t'aferres a això... El que siga que te provoca això, eh?
0: Sí, sí, clar, quan estem ahí, normalment el que fa el nostre cervell, la nostra atenció, és anar als símptomes, anar a la taquicàrdia i nosaltres mateixos dir, ostres, com estic, com estic ficant, eh? O sigui, com ho anem retroalimentant sense adonar-nos, i el que ahí podríem fer per a parar això, que també dic que no sempre funciona, eh? Jo crec que abans hi ha que entrenar-ho, però una cosa que pot funcionar és parar-te i dir... Ara mateixa, cinc coses que pots veure, quatre coses que pots tocar, tres coses que pots escoltar, dos coses que pots olorar i una cosa que pots assaborir. I és com que només nomenar-les...
1: El teu focus d'atenció s'ha anat a un altre moment.
0: Clar, tu m'haig de quedar pel carrer i t'està donant l'atac de pànic i tu dius, a veure, cinc coses que puc veure, un fanal, un cotxe...
1: una paperera, un
0: sí,
1: tan...
0: Sí, exactament, i així, no? Quatre coses que puc tocar, pues, no sé, la meva roba la puc tocar, puc tocar una persona que passa.
1: La paret.
0: O puc tocar la paret, exacte, sí. O sigui, que només de... anomenar-les, la teua ment està ficant ahí el focus d'atenció, i al ficar ahí el focus d'atenció, tu no estàs en les teues pròpies sensacions, perquè el pitjor que podem fer quan ens està donant un atac d'ansietat és fixar-nos en com estem. Això és el que fa retroalimentar-lo.
2: Bueno, aquí fem una cosa, Lorena. Sí. Mira, en parlar de la culpa, en parlar de la gelosia,
1: en parlar
2: de la por, en parlar de l'ansietat, avui hem fet, diguem, com un, no? Una vista de pájaro, sí. No? De les emocions.
1: Els titulars.
2: I sobretot,
1: titulars.
2: Ens quedem en allò, sí que podem inscriure-ho en pedra, no hi ha emocions negatives. Però jo crec que les pròximes setmanes, Lorena, anem quedant i anem despedregant una per una.
0: Ai, m'encantaria.
2: I fem una miqueta de teràpia comuna també, si podem ajudar a la que està escoltant-nos.
0: Clar,
2: ¿vale?
0: Clar,
1: les emocions,
0: sí.
1: No n'hi ha ninguna que siga roïn, i les croquetes són... La millor curació.
0: Necessàries.
1: Això ho diu ella, la psicòloga, japuta, si tu la seguis en xarxes, la croqueta...
2: Una mandonguilla t'arregla amb el dia. Gràcies, Lorena.
0: Moltes gràcies.
2: One big ride,
1: even now I sit and I wonder why. Que les emocions són totes necessàries, ens ha quedat clar, i això ens deixa més tranquils per als dies que tenim més tortes. Vinga, sense deixar de banda la salut, en parlem ara d'uns altres temes. A la vesprada d'Apunt, a la ràdio, ens van explicar que una malaltia molt rara, ultra rara, que a poc incapacita la persona afectada, pot ser la clau per a previndre la sida, ja que les persones que la pateixen són immunes al virus del VIH. Això ho hem de donar a conèixer, no cansar-nos de divulgar-ho, perquè la investigació sobre aquesta malaltia és fonamental per a la nostra societat. Per ells i per nosaltres, vam xerrar amb l'associació Conquistando Escalones. No vos ho perdeu. If you pay the price, mira, vull contar-vos que fa uns dies a Vila-real vaig assistir a un monòleg molt divertit de Miguel, que segurament vos sonarà. Ai, què veuen passar, per cert. Bueno, pues aquella actuació era a benefici de l'associació Conquistando Escalones, i així tenim a l'humorista amb Abraham, que és un dels organitzadors, en un dels seus reels.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miguel y vengo a daros un mensajito. Tenéis que colaborar con la asociación Conquistando Escalones. Y dirás, ¿para qué? ¿Por qué? Porque la enfermedad que tiene Abraham, que es una persona que no conocéis, es una enfermedad muy rara, muy rara, súper rara, pero que tiene algo muy bueno, y es que es inmune al SIDA. Y están trabajando para mejorar eso, están trabajando para poder ayudar, y todo esto lo digo porque nadie me obliga, y estoy aquí yo solo, y entonces ya está, ¿no? ¿Eh? ¿Aquí ha sido algo malo?
4: No, estoy intentando ponerme a tu altura. No,
2: muy bien, muy bien.
1: Y este es Abraham. Digo, estoy intentando ponerme a tu altura porque Abraham va en cadira de rodeo. Bueno, fan chiste entre dos. Porque a todas va a tener un sentido del humor. Abraham. Bueno, Miguel es un humorista famoso, pero... Abraham té molt de sentit de l'humor. Bueno, què ens va impactar? No sols actuació, que també, sinó el reclam d'allò que estava explicant Miguel de Miguel, no? Que és que la cura de la sida també s'aprop gràcies a una família amb distròfia muscular.
2: Bueno, pues volem apropar-nos a la història de Beatriz Salas, que és coordinadora general de l'associació i de tanta bona gent que està espentant d'este Conquistando Escalones. Com estàs, Beatriz?
5: ¿Qué tal? Muy buena la entrada. Muy bien, encantada.
2: Buah, qué bonito lo que feo. A veure, contans.
5: Esperava Abraham, però he aparegut jo. Què anem a fer?
1: No? Bueno, vos hem tingut els dos, cada d'una manera.
2: Clar que sí. Fegue-li una besadeta també a Abraham, com pugues. A veure, contans, què és Conquistando Escalones?
5: Bueno, doncs, quasi que ho ha explicat Miguel, no? Per nosaltres. És una associació que se va crear... ja fa 10 anys, enguany és l'any de la seva onzena, sí, creació, i està formada per persones que tenen una malaltia rara, que se diu, com bé han dit, distròfia muscular, és LGMD2, però això és panota, això no cal. La peculiaritat que té, pues, precisament això, que els fa immunes al VIH. Aleshores, bueno, pues, això va ser el que va despertar l'interès de la comunitat científica. I des de 2015 van començar ahí les investigacions.
1: Vinga, pues anem a PAMS i expliquem, perquè és una malaltia ultra rara, suposo que és perquè hi ha una afectació d'un determinat nombre de persones.
5: Exacte.
1: Quantes persones el pateixen i què suposa en la persona una afectació d'aquestes característiques?
5: Doncs és una malaltia, encara que, com bé has dit, Gemma, i qualsevol que el conega, Abraham ho porta el molt d'humor i el molt a... Bueno, és un exemple a seguir. La veritat és que és una malaltia que afecta, se té calculat com al voltant de 100 persones en tot el món, i és en el dia a dia sí que es nota. L'associació, per exemple, es diu Conquistando Escalones, perquè el primer que fa la malaltia, que afecta els muscles i els fa que siguin més dèbils, van perdent força, ells els afecta, es nota que no poden pujar les escales, no? Que ja comencen a tindre aquesta dificultat. Després ja van tindre afectació en la seva capacitat motora, dificulta, pues, no sé, accions quotidianes com pot ser pentinar-se, dutxar-se, menjar o engolir els aliments, i després a mesura que va avançant, bueno, pues els seus símptomes al final poden acabar comprometent, en aquest cas, els pulmons. Hi ha altres distròfies que afecten al cos, però està en concret és als pulmons, i això és el que pot causar la mort.
2: Uh-huh. I Beatriz, la relació, la vinculació d'aquesta afectació amb el virus de la sida, com se va descobrir, diguem, esta interacció i què seria exactament?
5: Bé, bueno, pues ahí va ser un poc quan se van ficar a investigar la malaltia, perquè cal assenyalar que fa 10 o 11 anys, un poquet abans, no sabien absolutament res, o sigui, sabien que estava la família afectada, però no sabien ni com seria la malaltia, ni per què es produïa, ni res. I van descobrir que el que és la proteïna que ells tenen afectada, els malalts, que se diu transportina 3, i aquesta proteïna és l'encarregada, per així anar a dir-ho, no? Que ho explica molt bé el que és el líder d'una de les investigacions, és el Carlos III, Pepe el Camí ho explica superbé i sempre intentem seguir el seu exemple, i és que aquesta proteïna, la transportina 3, és com si diguérem la encarregada de transportar el virus al nucli de la cèl·lula, no? Quan tu t'infectes de la sida i la transportina 3 l'agarra i la porta a la cèl·lula. Doncs els afectats per aquesta enfermetat, per aquesta distròfia, i aquest transport el tenen trencat, per així anar a dir-lo. Aleshores fa que siguem immunes a l'UVIH en un voltant del 90%. Vosaltres imagineu, els medicaments que ara mateix tenim al mercat es van traure d'un pacient, d'una persona afectada per una altra malaltia, que la seva immunitat estava al voltant del 67%. O sigui, que ara estem parlant d'una immunitat pràcticament del 90% i pico. O sigui, que tenim ahí la cura, una possible cura.
2: Quina porta d'esperança per tantíssima gent, de veritat.
1: Que important.
5: Sí, de veritat que sí, però això és molt important i el recolzament a la ciència, sempre. La ciència és el que ens salva.
1: Parlem d'això, de les investigacions que recolzeu, perquè esteu amb sis grups, en aliança amb sis grups d'investigadors de gran prestigi.
5: Sí, estem així, mira, així propet, ahí a València, al costat vostre, quasi, sí. Està el grup de la Universitat de València. Ells són, per exemple, els que porten ja temps investigant una de les parts de les investigacions i tenen ja, estan ahí a les portes de començar els assajos clínics en els pacients, en uns medicaments que ja s'han demostrat a laboratori que tenen eficàcia contra la enfermetat. És a dir, que en el moment que l'Agència Estatal del Medicament doni la llum verda per a poder començar aquests assajos, estaríem parlant d'un medicament que és pal·liatiu contra la enfermetat. O sigui, que estem ahí, però bueno, la ciència té els seus temps, hem d'anar en molta cura, en molta paciència, però bueno, està en un punt, a les portes, no?, que se diu. I després, paral·lelament a això, n'hi ha altres grups, bueno, està el de la Universitat, o sigui, la Universitat de València que hem dit, està també el Carlos III, tenim dos grups en Itàlia, tant la Universitat de Bolònia com la Universitat de Pàdua, que està un dels investigadors, i sí que és veritat que per la part de... Així també estan en laboratori, en la part del que fa la SIDA, estan ja que han pogut corregir aquesta mutació gènica, la que ells tenen al laboratori, i bueno, en una edició genètica pues, també seria la cura definitiva, però això també és una altra de les línies paral·leles que n'hi ha d'investigació.
2: Com sona.
5: Impressionant.
1: Impressionant.
5: Quan Abraham diu, a que pareix un còmic, i nosaltres diem, pues casi, però no. És veritat.
1: És la realitat.
2: Quan reveu aquestes comunicacions de sus d'investigació i que darrere hi ha... I vosaltres que esteu en el dia a dia, tantes famílies i tanta gent patint, i que ja està porta l'esperança, és realment emocionant. Escolta, Beatriz, també conteu-me com el personal que estiga escoltant-nos. Escolta, vinga, vull tirar una maneta a esta família, a esta associació. Què podem fer? Crec que teniu diversos actes, hi ha teatre,
1: humor... Informar,
2: però van faltar diners, com podem convoyar?
5: Vinga. Primer que no s'ho pensen ni que ho facin, o sigui, de pensar-nos res, així que ajuden.
2: Avant.
5: Mira, al web que nosaltres tenim de conquistandoescalones.org, ahí n'hi ha moltes formes de col·laborar, ¿vale? Estem també preparant una campanya il·lusionant que presentarem poquet i després actes així a Vila-real, per exemple, si vos pilla proper, com a Gemma li va pillar l'altre dia, per exemple,
1: ¿sí?
5: El dia 14, també té servis de regal per als enamorats, jo no vull dir res. Hi ha una obra de teatre que se diu Infieles, així. Després el març, per exemple, continuem amb l'humor, perquè bueno, com l'humor és un dels bastons d'Abraham que sempre intenta transmetre, està en Almassora l'actuació d'un altre còmic que se diu David Puerto.
1: Sí.
5: Després en maig, ja sabeu que a Vila-real són festes, però nosaltres muntem un festival que se diu Birrock, que és de quatre grups de rock, toquen durant diverses hores seguides, recaptem fons. En juny, Eugeni Alemany, també, aquí a Vila-real, portem. I després, bueno, en quant a visibilitat, també tenim una sèrie per ahir que es va estrenar a l'octubre, així al cine de Vila-real, Cine Sucre, que se diu Abraham Conene, que, bueno, Gemma ja ha vist les dotes d'actor que té el jefe, que veiem nosaltres.
1: Sí,
5: i l'humor, pues bueno, aquesta sèrie també farem per treballar en ella i per donar-li visibilitat i que la gent mos ajude.
2: Sou admirables, de veritat. Gràcies per tot el treball que feu, per l'humor que li poseu i per aquest camí d'esperança per a tanta gent. Una abraçada per a Abraham, per a tot el grup, per a tota la bona gent. Beatriz, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Molta il·lusió parlar amb vosaltres. Que vagi tot molt bé.
5: Bona tarda.
2: Adéu, carinyo.
5: Adéu.
1: I volarem fins tocar la lluna.
4: All I long for, all I worship and adore. In other words,
1: sempre està bé fer divulgació sobre ciència i, a més, ser solidaris. Ens ha encantat conèixer el projecte de Conquistando Escalones. I acabem el recull de moments especials del nostre programa amb música, que és medicina per a l'ànima i l'humor. Cada setmana Carme Juan ve un dia i acaba el seu recorregut per cançons amb motiu en una interpretació en directe. En esta ocasió va escollir una preciositat de tema que explica que les coses materials no donen la felicitat. Això és cosa de l'amor i el bon humor. Carmen li deia, jo vull.
6: Dóna'm una nit al Ritz i me'n riuré. No vull joies de Chanel, no em parem bé. Au, de festa amb limusín per a fer...

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Esports 96.8.
1: De tu a tu.
2: Where did you put your head?

0: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio posem l'accent en tu.
1: Estàs en Bambolina Sonora, amb Blanca Beneito, el programa de radioteatre d'A Punt Mèdia. Bambolina
2: Sonora. Benvinguts i benvingudes a este espai radiofònic d'A Punt Mèdia que proclama l'amor pel millor invent mediterrani, el teatre. Bambolina Sonora, l'escena valenciana a la teua casa.
3: Ei! Riu-te, riu-te, rata immunda! Eixa és l'única cosa que saps fer.
4: Jo sóc Fedilina, artista itinerant.
3: Quan era xicotet em vaig tindre una. Eixem a passejar pel parc, li donava farinetes per a menjar...
4: Estic on no m'esperen, aparec on no estic. Mira cap a dalt, si no estic per baix, ressuscita, colt de batall!
3: Pots intentar fer riure a la reina Rictus Mortis!
5: Perquè jo sóc un fardatxo, em dic Garlic, i este desert és la meua llar.
3: Em dic Smoss! Fa mesos que vague per esta terra maleïda.
5: Et vaig dir que la senda de les papallones i l'olor de flor del taronxer era la millor elecció.
6: Intrusos! Què feu al saló principal del palau?
7: Com deixes a la teua reina a la mercè del vent i de la nit?
8: Animals que parlen, països llunyans... Vos imagineu una reina que no sap o no vol riure? El teló d'avui s'obri per apropar-nos als més menuts amb la peça Fes-me riure. Una història familiar escrita per Miguel Seguí, on els personatges exòtics i la música són els protagonistes. Miguel, a més de dramaturg, és actor i ha protagonitzat recentment la pel·lícula valenciana La Benvinguda. I per això nosaltres ara li donem la nostra particular benvinguda a l'escenari de Bambolina Sonora. Miguel, no sols has escrit, sinó que també poses veu i ànima a un dels personatges fantàstics de Fes-me riure.
9: Moltes gràcies, Blanca. Bé, com bé has dit, sóc tot un home del Renaixement.
8: Això està molt bé.
9: Sí, he escrit l'obra i a més en aquesta ocasió faré el personatge de Costro, que és, diguem, que és el servent de la reina Rictus Mortis, que estarà a càrrec de Carmen Higueras, que també fa el personatge de Garlic, que és un fardatxo.
8: És un fardatxo.
9: Un fardatxo, clar.
8: I la reina Rictus Mortis.
9: Un animal que parla és indispensable, eh? Estela Muñoz, que farà la protagonista, Ferilina.
8: I a més, Ferilina és la que ens porta per les terres llunyanes, no? Anem de la seva...
9: Clar, és el personatge recurrent durant tot el transcurs de l'obra. I Paco Ibáñez, que fa l'entramorts, i un personatge molt curiós que es diu Smoss.
8: I a més, no és el nom, sinó que es pronuncia així.
9: Sí, clar.
8: Smoss, sí. No? Com...
9: Ara tu, Blanca, a veure.
8: Small!
9: Molt bé, així és.
8: Vinga, la pròxima em fica jo de fer small. Molt bé, doncs, si voleu descobrir este món fantàstic, recomano a tots els xiquets i xiquetes que tinguin les seues entrades preparades. Esteu atents? Perquè d'ací a uns instants ens traslladarem a un misteriós cementeri amb grills, rates i, com no, el seu enterrament.

vegada no podràs amagar-te. Conec a la perfecció este cementeri. T'he sentit. Allà vaig! Ja et tinc! Ja et tinc! Ara no podràs escapar de les meues mans, rata immunda! Admira el poder de l'enterramorts! Eh? Però... què és això? Això no és la rata que estic buscant! Sembla una bola de pèls amb olor a caca de dromedari. De fet, crec que és una caca de dromedari. Brr, quin fàstic! Ei, riu-te, riu-te, rata immunda! Eixa és l'única cosa que saps fer. Riure, menjar i robar-me els meus tresors. Però algun dia no et somriurà la sort. I eixe dia arribarà, molt prompte arribarà. Ja em va dir el metge que això de riure maliciosament s'havia d'acabar. Si és que fins i tot les rates es riuen de mi. Que trista és la vida de l'enterramorts. Del llit al cementeri, del cementeri al llit. Envoltat d'ànimes en pena i caques de dromedari.

0: bon home. Perdó, perdó. Interrompo alguna cosa?
1: Qui és vostè? Què vol?
0: Em dic Ferilina.
1: Ferilina? Vostè no és de per ací.
0: No, amic, no sóc de per ací. I a risc de semblar-li massa impetuosa, he de dir-li que tenia moltes ganes de veure'l.
1: A mi?
0: Sí, senyor.
1: Un moment, ja sé qui és vostè.
0: Ah, sí?
1: Déu sant, perdona'm, perdona'm de tot cor. Quan un home porta tant de temps en la més absoluta soledat, aprèn a ser desconfiat amb la gent.
0: Quina gent?
1: Com diu?
0: Ha dit que el fet de no estar amb gent fa que siga desconfiat amb la gent, però si no hi ha gent amb la qual ser desconfiat, no té cap sentit ser-ho.
1: Vol confondre'm?
0: En principi, no.
1: És igual. El cas és que vostè està ací i això és una bona notícia. Passe, passe al meu despatx.
0: Gràcies, és vostè molt amable. On vol que passi?
1: Com ha dit que es diu?
0: Ferilina.
1: Ferilina. Un nom realment preciós. Jo sóc l'Enterramorts.
0: Eix és el seu nom? Enterramorts?
1: En tenia un altre, però fa temps que vaig oblidar el meu altre nom. És igual, les rates de per ací em diuen l'Enterramorts.
0: Que curiós.
1: El nom?
0: No, el fet que les rates d'este lloc puguen parlar...
1: Segons com es mire, poses còmoda.
0: On? Si no hi ha res?
1: No tinc res a oferir-li per a veure i ho lamente. Deu haver sigut un llarg viatge.
0: Doncs sí, la veritat.
1: Bé. I quan començaria?
0: Començar a què?
1: Ja ho sap, a treballar. Si vol que li siga sincer, m'agradaria anar-me'n d'ací el més prompte possible.
0: Treballar? Ací, en este cementeri? Crec que s'està confonent. Jo no he vingut ací a treballar, bon amic.
1: Com que no? No l'envia al sindicat?
0: Doncs no.
1: Vostè no és la nova Enterramorts que ha de rellevar-me?
0: No, amic. Jo sóc Ferilina, artista itinerant. La meua furgoneta m'ha deixat tirada a la carretera i camine buscant un taller. Sembla que en algun moment de la meua travessia m'he perdut i ara no sé ni on estic.
1: Artista itinerant?
0: Això és!
1: Fora d'ací!
0: Però què passa?
1: Li diré una cosa. No es juga amb els sentiments de les persones.
0: He dit alguna cosa, roïna?
1: Sap quant de temps fa que treballi ací? 20 anys! 20 anys de la meua vida pegant patades per aquest paratge indòmit. Fa temps em van dir que m'anaven a jubilar i manarien el que havia de ser el meu substitut. 3 anys van passar sense que apareguera ningú. Fins que de sobte apareix vostè dient que s'alegra de veure'm i què vol que pense?
0: No ho sé.
1: Doncs això. Calla't!
0: Fem una cosa. Si m'ajuda a trobar algú que em pugui arreglar la furgoneta, jo vindré ací a recollir-lo i ens n'anirem d'aquest trist cementeri. A més, podré cantar pel camí. Jo en sé un muntó de cançons, ja l'he dit que sóc artista itinerant.
1: Sí?
0: Clar!
1: Faria això per mi?
0: Doncs clar! Els viatges per carretera són més divertits i hi ha companyia. Viatjarem de poble en poble, cantant i ballant. Vostè podria tocar la pandereta. Sap el que és una pandereta?
1: Sí, clar que ho sé. Quan era xicotet em vaig tindre una. Eixem a passejar pel parc, li donava farinetes per a menjar i li llevava el morro cada dijous i cada dissabte.
0: Em pense que això no era una pandereta.
1: Ah, no?
0: No. La pandereta és un instrument de percussió amb anelles metàl·liques que té un so deliciós. Per Nadal es toca molt, però... m'ajudarà?
1: Clar que l'ajudaré! Mire, si el que vol és trobar algú que la porti fins a la seua furgoneta i pugui arreglar-la, l'única opció que se m'ocorre és que es faci a vostè al Castell Ludovico!
0: Al Castell Ludovico?
1: Sí, però no serà fàcil. Aquell castell està maleït.
2: Fa anys que la foscor va planar sobre aquestes terres. Des que va adquirir el tron de poder la reina Rictus Mortis, tot el que per ací era bell i colorit es va convertir en un territori aspre i ple de tristesa. Tot aquell que gosa endinsar-se en els dominis del castell corre l'immens perill de no tornar a ser mai més.
0: Ah, i no hi ha un altre lloc on puc anar?
2: Crec que el castell és la teua única eixida. Llevat que vulgues quedar-te a treballar ací?
0: No. Crec que m'arriscaré a anar al castell. A més, mai he cregut en eixos mites absurds sobre reines malvades i terres embruixades.
2: Potser pots intentar fer riure a la reina Rictus Mortis.
0: Com?
2: Jo ja no puc donar-te més informació. Trobaràs el camí del castell per eixa senda d'ahir davant. Que tingues sort. Jo t'esperaré a la meua caseta. Adéu.
0: Semblava que estava mort de por, però m'ha intrigat molt l'últim que ha dit. Potser pots intentar fer riure a la reina. Potser pots intentar fer riure a la reina. Jo recordo que quan era molt xicoteta la meua mare em va contar la llegenda d'una reina maleïda que mai havia esbossat un simple somriure. Molta gent s'acostava al seu palau per a intentar fer-la riure i rebre així una generosa recompensa, però ningú l'havia aconseguida. Potser la reina a la qual es referís la llegenda siga la mateixa que la que viu al castell Ludovico. Perquè si hi ha algú a la terra capaç de fer riure a eixa reina, sóc jo. M'acostaré al castell, li faré partir-se de riure i després m'emportaré la recompensa. Allà vaig!

0: Vos dono la benvinguda i vos salude cortesament, benvolguts, amics.
1: Ah, no! No, no, no, no, no, no, no, no, no, amics, no!
0: En realitat, no es coneixem de res. Així que és una autèntica estupidesa tractar-vos com amics. Per què fer-nos il·lusions sobre uns sentiments que ni tan sols han nascut entre nosaltres? Perquè vostès i jo ens farem amics, hauríem de viure experiències, compartir secrets i tractar-nos com uns autèntics camarades. Sí. Lamentablement això no és possible.
2: Así no!
0: Per a situar-vos una miqueta, vos diré que en este moment ens trobem al saló principal del castell Ludovico.
3: Quina acústica, veritat.
0: Així viu la reina Rictus Mortis. No sé el que haureu sentit sobre la reina, però és tot cert. Es tracta d'un dels éssers més sinistres de la Terra. Sols us dic que des de que va néixer mai ningú l'ha vista somriure. Durant molts anys, algun dels més famosos còmics i artistes han acudit al castell per intentar fer riure a la reina i així trencar la pesada tristesa que l'oprimís i emportar-se una suculenta recompensa. Però fins ara, ningú ho ha aconseguit.
3: Fa por, veritat?
0: Perquè jo estic cagat! L'última vegada que vaig ser descuidat amb el seu massatge de peus em va agafar del pèl!
4: Castro!
0: Déu sant!
2: La reina!
0: Com es troba avui la seva absoluta divinitat?
4: Cansada! I de mala llet!
0: No sap com ho sent.
4: Per què encara no està el meu tron preparat?
0: El seu tron? Oh, sí, sí, sí! El tron! Així el té, reina meua, el seu vell tron. Li he tret de lluentor, l'he perfumat delicadament i li he llevat un parell de pelotilles que hi havia al suport. He estat tot el matí, m'amassó.
4: Oh, ben fet, Fidel Castro. I dis-me, mala bèstia, amb qui parlaves fa un moment?
0: Parlar? Jo no estava parlant.
4: Com goses mentir a la teua reina d'una manera tan descarada? Fins així arriba la teua descaradura. T'atreviries a repetir, mirant-me als ulls, que no estaves parlant fa un minut?
0: Sí, però parlava amb mi mateix.
4: Ahà.
0: Veurà, mentre repassava les tasques pendents del dia, m'ha pegat per parlar amb mi mateix, per exigir-me més en els meus deures, ser més responsable
4: i
0: fer millor olor.
4: Fer millor olor?
0: Sí, reina. Sóc molt conscient del que murmura la servitud a la meua esquena. La meua olor corporal mai ha estat a l'altura de tan bell palau.
4: I no estaries parlant amb algun amic?
0: Amic?
4: Sí, amic.
0: No, no, no, no, no. Amics mai de la vida.
4: Perquè ja saps el que opine jo dels amics. Els amics són el pitjor que ha existit mai. Oh! Amics, eixos gorrers, xupla sang, demana diners i convida aniversaris. Sempre tramant coses, sempre al costat de tu, veient-te créixer, coneixent els teus secrets més ocults, absorbint tota la teua força vital en el seu profit. Els voltors devoren la carn podrida d'algun animal per alimentar-se, procrear i soltar cagarrutes per tot arreu. Però fins i tot ells tenen més dignitat que els amics. Una persona que posseïsca molts amics és una persona exposada de manera indefinida a la traïció, el desencant i l'aprensió. No vull imaginar-me l'estat d'ira descontrolada en la qual entraries i arribaràs a aventar-me que dins d'estos murs hi ha algú a qui poder considerar amic.
0: Li
5: I promet que jo només parlava amb mi mateix.
4: Ho promets?
5: No, ho promet.
4: Bé, et crec. En aquest cas, em retiraré a les meues estances a empolenar-me els colzes. Quin és el pla per avui?
1: Tenim una llarga sessió de recauxutació de nalgues de 12 a 8 i mitja.
4: Només això?
1: Bé, potser este matí tindrem la visita d'alguns artistes dels que acudixen al castell per intentar fer-la riure.
4: Si algun d'aixòs desgraciats s'acosta, anota'ls, apunta'ls, marca'ls, revisa'ls, afluixa'ls, remarca'ls, sucumbisca'ls i... requetera xurriquit i flauta'ls! Ha quedat clar?
3: Sí, sí, sí, divinitat.
1: Doncs no, sembla que avui no hi ha espectacle.
3: Millor, que malament li senten a la reina estos intents.
1: Li donaré la bona notícia.
6: Espere! Uf, per poc no arribe.
3: Perdone?
6: No és així l'audició per a fer riure a la reina?
3: Sí, així és, però...
6: Em dic Ferelina, sóc artista itinerant. Estic on no m'esperen, aparec on no estic. Mira cap a dalt, si no estic per baix, ressuscita, colt de batall. Un, dos, ei!
3: Molt bonic.
6: Sí, ho he estat assajant de canviar el castell.
3: Ja, però el seu nom no està a la llista.
6: No, no, no, no he demanat hora. Però vaig pensar que no importaria. En fi, la comèdia no hauria de sol·licitar audiència. Ella sola sap quan ha d'aparèixer.
3: Complicat.
4: Qui és esta?
7: No li agradarà, reina.
6: Hola.
4: Qui eres tu?
6: Em dic Ferelina, sóc artista itinerant. He arribat una miqueta justa i crec que el seu servent no me'n tenia notada a l'agenda.
4: Costro!
3: Sí, reina meua?
4: Oh, estàs així. Pots dir-me, abans que la ira s'apodere del meu cervell i convertisca el dia d'avui en un autèntic infern, perquè no he sigut informada que tenia esta actuació?
5: Bé, jo...
4: Ai, m'és igual. No vull escoltar més excuses. Estic cansada. Em fa mal el cap. I hi ha un estúpid ocell cantant a la finestra de la meua habitació. Malgrat que vaig ordenar que tots els ocells d'esta terra foren extingits. Oh, està clar que algú no ha fet bé el seu treball. Ai, sí, que per avui hem acabat. Hem portat aquest individu al desert de la felicitat i els caramels.
3: Al desert de la felicitat i els caramels?
4: Sí. Algun problema?
1: Bé, disposem de dos deserts. Un és el de la felicitat i els caramels i l'altre és el de la desesperació i els crits. Oh. Potser vostè s'estava referint a este últim.
4: Oh, entenc. Sí, emporta-te'l. Millor el de la desesperació i els crits. Gràcies, Costro.
6: Un moment! Ni tan sols he fet la meva actuació.
4: Quina actuació? No veig que portes cap instrument musical ni res.
6: Això és igual, hi ha altres maneres de fer riure a la gent. Jo en sé un muntó d'històries i acudits. Veurà, escolte. Un cowboy li diu a un altre:
8: el xerif és dur, porta xapa. Per a ser dur no fa falta portar xapa. Ja, però este no porta camisa.
4: I per què no porta camisa?
6: No ho sé, però encara així portava xapa.
4: I no podia portar la xapa als pantalons?
6: Bé, sí, però la gràcia està en què...
4: En quina gràcia? No té gens de gràcia. És un acudit absurd i mancat de qualsevol sentit. El desert! No!
6: Ai, on estic? Oh, perquè tinc la boca plena d'arena. Oh, ara ho recorde. Això és el desert de la desesperació i els crits. Oh, quin rotllo. Segur que el de l'alegria i els caramels és molt millor. Així fa una calor insuportable i el cap em fa molt de mal. Oh, encara sort que m'han deixat la bossa. Sense ella estaria perduda. Així està la meua botella d'aigua. Però he de fer durar esta aigua tot el que puga. El primer és buscar ajuda. Deixaré totes les meues coses així i aniré a mirar darrere d'eixes dunes. Potser hi ha un oasi, amb un xicotet quiosquet, amb begudes, música, xics i xiques boniques ballant. Sí, crec que aniré darrere d'eixes dunes.
9: Oh, una bossa! A veure què hi ha... No cregueu que estic robant, ni molt menys. Només controle que tot estiga en ordre. Cal anar molt amb compte amb la gent nova que apareix per ací. Podrien ser delinqüents o criatures de la nit que s'alimenten de carn de fardatxo. Perquè jo sóc un fardatxo, em dic Garlic, i este desert és la meua llar. Veritat que no vos agradaria que una persona estranya es ficara a la vostra casa i començara a deambular per ella? Veritat que no? Doncs a mi tampoc. Així que investigaré. Què imaginava? Una botella d'aigua i... un coixí tirapets. Per a què voldrà un ésser humà un coixí d'estos? No ho sé, però crec que me l'emportaré. Que es quede amb l'aigua. A mi no em fa falta.
6: Ni quiosquet, ni música, ni beguda. Només dunes i dunes i dunes. Un moment! Qui eres tu? T'he fet una pregunta. Qui eres tu?
9: Ah, ho sent! No parlo el teu idioma!
6: Com que no? Jo t'entenc perfectament.
9: Ai, és més astut del que imaginava.
6: Deixa de murmurar entre dents que ho estic escoltant tot. Potser estava rebuscant a la meua bossa.
9: La teua bossa? Per a què voldria jo mirar a la bossa de viatge d'una insípida, humana, bípeda i siniesca? Tinc coses més importants que fer.
6: No et crec. Segur que m'has robat alguna cosa. Oh, la botella d'aigua! Sense ella estic perduda! Ah, no. La botella està així.
9: Ja ho veus. No t'he robat res. Fins ara.
6: Espera! I el meu coixí tirapets? T'has emportat el meu coixí tirapets?
9: No sé el que és això.
6: Oh, vinga.
9: Està bé. M'estava emportant el teu coixí. Què passa?
6: Com que què passa?
9: Sí, què passa?
6: Bé, en realitat no passa res. Pots emportar-te'l. Però per a què el vols?
9: No ho sé. Per a què serveix?
6: Per a res en particular. Imita el so dels pets i poc més.
9: Ja, d'això ja me n'havia adonat.
6: Aleshores...
9: Queda-te'l! Al final el pobre Garlic sempre es queda sense res. Tornaré al meu cau a mudar la pell i menjar insectes. Gràcies per res.
6: Espera, espera. No vull que te'n vagis enfadat. Potser ací a la bossa hi ha alguna cosa per a tu.
9: Oh, de veritat?
6: Sí. Mira, un barret de palla, veus? Et protegirà quan el sol siga especialment implacable.
9: Ui, a més, sembla estar fet a la meua mesura.
6: Sí, l'utilitzava per a un dels meus números, però no m'importa donar-te-la a tu. Crec que tens bon cor. Em dic Ferilina.
9: Vaja, gràcies, Ferilina. És el millor detall que han tingut amb mi des de que vaig eixir de la meua closca.
6: M'alegre que t'agradi.
9: Sent haver rebuscat a la teua bossa. Jo em dic Garlic. Com comprendràs, als deserts, a part d'arena i alguna colobra, no freqüenten els éssers humans. Suposa que t'haurà portat fins ací la reina Rictus Mortis.
6: Sí. Degueren colpejar-me al cap.
9: Eixa reina és tot un monstre, però has tingut sort de trobar-te amb mi.
6: Sí?
9: Sí, senyora, sí. Si hi ha algú que es coneix este desert con la palma de la seua pota, eixa sóc jo. Mira, si no tens moltes coses a fer, demà et portaré a fer una xicoteta ruta turística. T'ensenyaré les dunes de l'oest. I també les dunes de l'est. I després et portaré a veure els cactus que hi ha més enllà d'aixos monticles. I alguna duna bonica.
6: Gràcies, gràcies, t'ho agraïsc. Però m'estimaria més trobar algun tipus d'oasi. En coneixes algun?
9: Un... Oasi... Sí, algun em... T'ensenyaré les dunes de l'oest i també les dunes de l'est. I després et portaré a veure els cactus que hi ha més enllà d'aixos monticles i alguna duna bonica.
6: Gràcies, gràcies, t'ho agraïsc. Però m'estimaria més trobar algun tipus d'oasi. En coneixes algun?

0: Primer em portes a l'oasi i després t'acompanyaré a veure tots els cactus que vulguis.
1: Bé, com vulguis. Ai, que rara eres.
0: Anem?
1: Ara?
0: Clar, com més prompte millor.
1: Oh, està a punt de fer-se de nit i este desert, a la nit, és com un parany mortal. Encara que faça molta calor, és millor moure's de dia.
0: Com que està a punt de fer-se de nit? Pensava que era de matí.
1: Així es fa de nit molt ràpid.
0: Sí que és veritat, molt, molt ràpid. I ara què fem, Garlic? Tu mateix has dit que era com un parany mortal.
1: Tranquil·la, amiga. A mi no tens res a temer. Tu dorm i jo vetlaré per tu. La meua extraordinària fisonomia i el meu avançat sentit de la vigília em permeten poder passar diversos dies alerta i amb els ulls ben...
0: Doncs sí que em servirà este xicotet animalet de molta ajuda.
1: Jo et defensaré!
2: Perdó, no volia espantar-vos.
1: Ara veuràs el que és una bèstia enfurida! Papà!
0: És igual, Garlic. No crec que vulga fer-nos mal. És una persona com jo.
2: Sí, sóc una persona. Em dic Smoos. Fa mesos que vague per esta terra maleïda.
0: La reina també et va condemnar a morir en este desert?
2: Més o menys. No em va condemnar a este desert. Primer em va condemnar a vagar pel pantà de la ganyota sinistra. Vaig escapar d'allí i després vaig caminar pel bosc de les ombres, la mar de les llàgrimes perdudes, els cocoters mentiders, el laberint del taciturn. I ara he arribat fins ací.
1: Quins noms.
0: Uau, degueres passar molta por.
2: La veritat és que sí. Però vaig lluitar contra els meus temors i vaig eixir victoriós de cada parany que vaig trobar.
0: Que valent!
2: I ara em trobo en este estèril desert. Vaig pensar que esta terra seca i erma acabaria amb les meues forces i em condemnaria de manera definitiva. Però de sobte vaig veure una forma estranya al lluny i en acostar-me vos vaig trobar.
0: Quina sort!
2: Encara que en principi vaig pensar que es tractava d'alguna roca, mai vaig pensar que trobaria una xica tan bonica. Sí, i un... Què eres tu?
1: I tu? Què eres tu? Per la teua morfologia diria que no eres més que un moniato atrofiat. Un...
0: Què passa?
1: Res, que m'he engolit una mosca!
0: Jo em dic Ferilina, i este és Garlic. Gràcies a ell encara estic viva. És una espècie de fardatxo que viu per estes terres.
2: Si ha aconseguit mantindre't en vida, per a mi és suficient. Perdona si t'he espantat.
1: Al meu cau només tinc insectes per a dos. Em tem que tu hauràs de buscar-te el menjar en un altre lloc.
0: No siguis desconsiderat, Garlic.
1: No sóc desconsiderat, Ferilina. Simplement sóc caut. Qui et diu a tu que no és un altre servent de la reina que ve ací a rematar el seu treball? Mira'l, que net que va. Massa net per algú que ha travessat el laberint del taciturn. Qui et diu a tu que quan ens adormim no ens robarà el coixí tirapets i el barret? Què farem llavors, Ferilina? Què farem llavors sense el coixí i el barret?
2: No tinc cap intenció de robar-vos res. De fet, potser tinc alguna cosa per a tu. Mira, dues maraques. Són per a tu.
1: De veritat?
2: Sí.
1: Crec que avui és el millor dia de ma vida. Aniré al meu cau a guardar estos presents. Torne en un sospir.
0: Ha sigut molt amable per part teua.
2: No ha sigut res. Entenc perfectament que vulga protegir-te.
0: I dis-me, com va ser la teua experiència amb la reina?
2: Jo em vaig presentar al seu palau amb un nombre de cartes parlants. I després li vaig oferir la novena sinfonia de Beethoven amb la tècnica Sobaquil. Però res, no vaig aconseguir arrencar-li ni un miserable somriure. Ella es va posar feta una fúria. Va començar a cridar i maleir i quan vaig voler adonar-me'n em trobava al pantà de la ganyota sinistra.
0: No té dret a tractar-nos d'aquesta forma.
2: Bé, jo sabia els riscos que corria. He acceptat

0: Sí, jo també m'alegre d'haver-te trobat.
1: Al final no som més que dos bohemis perduts lluitant per un ideal.
0: Ai, eres tot un poeta.
1: Poeta és el meu segon nom.
0: I el tercer?
1: El tercer és... Popolón, però no li ho digues a ningú.
0: Ja està! Tot guardadet, el meu cap! Ai, quins tresors tinc, eh? Interromp alguna cosa?
2: No, no, no, no. Només parlaven de...
1: De la manera d'eixir d'ací.
0: Ah, bé, això és molt fàcil. Ja he dit que jo em conec esta terra. Pam a pam.
1: Parles seriosament? Pots traure'ls d'este desert?
0: Clar!
2: Però, Garlic, com és que no ho has dit abans?
0: Perquè no m'ho heu preguntat. Tu volies anar a un oasi a escoltar música del Carib.
2: Llavors estem salvats.
1: No perdem més el temps. Garlic, trau-nos d'ací.
0: Ai, molt llest, el xic. Deixa't de favades. Et vaig dir que la senda de les papallones i l'olor de flor del taronger era la millor elecció.
1: Ho sé, animalet, ho sé. Però en certs moments una aventurera ha de saber improvisar, adaptar-se a les dificultats, jugar-se-ho tot a una carta. Vaig prendre una decisió en un moment complicat i no em penedis d'haver-ho fet.
0: Quin moment complicat? No hi havia cap moment complicat. Existien dos camins i tu te'n vas anar pel roïn.
2: Crec que Garlic té raó. Este lloc em fa mala espina.
1: Tu creus? Sí. Potser hauria d'haver deixat el meu instint orientatiu per un altre moment. Però almenys hem deixat darrere aquell horrible desert.
0: Sí, per a ficar-nos en un altre lloc pitjor.
2: Tens idea d'on ens trobem, Garlic?
0: Tinc més que una lleugera idea.
2: Vaja.
0: No vos sona este lloc? No vos dona la sensació d'haver estat ací ja?
1: Ara què ho dius?
2: Crec que estem...
0: Exacte! Ens trobem a... al castell Ludovico!
2: Cal eixir d'ací com més pront i millor.
3: Un moment! Intrusos! Què feu al saló principal del palau?
4: Reina!
5: Costro! Com deixes a la teua reina a la mercè del vent i de la nit? I estos? Un moment! Tu eres... Smalls! L'artista sobaquil que tant em va molestar. I tu... Tu eres eixa artista insolent que pretenia divertir-me amb acudits roïns. I tu... Tu... Què eres tu?
0: I tu? Què eres tu? Perquè pel teu aspecte diria que...
2: Calla, Garlic! Ara no.
5: Així esteu, a la mercè de la meua benevolència. Podria esclafar-vos com a cucs, si em donara la gana. Costro!
3: Sí, reina meua?
5: Emporta-te'ls al pou de l'abisme etern. Vos assegure que d'allí no podreu tornar a eixer.
2: Espera! I si aconseguirem fer-la riure?
5: Fer-me riure?
2: Sí, fer-la riure. Fins ara tots els artistes que han vingut davant de vostè han actuat en solitari. Però potser una actuació conjunta de nosaltres tres és el que li fa falta.
3: No, no, no, no. Jo no em fiaria, reina meua. Deixa que me'ls emporti al pou.
5: Oh, calla't, Costro! Això em sona a desafiament.
1: Sí, és un requete desafiament.
5: L'accepte! Teniu... 2 minuts.
2: Vinga,

0: Podeu apartar-vos un moment? Vinga, fora! Fuig, fuig, fuig, fuig! Tu, el fardatxo. Pots repetir una altra vegada el que has dit?
1: Jo?
0: Vinga, una altra vegada.

0: Què ha passat?
1: Què ha passat? Jo et diré el que ha passat. Que m'heu costat l'ocupació. Això és el que ha passat.
2: Però ha rigut. Ha rigut, no? Ho hem aconseguit.
3: On està la reina? Sí. Volem que ens doni la recompensa.
4: Això, la recompensa.
1: No hi ha cap recompensa.
2: Com?
1: No existís tal recompensa. Fa més de 100 anys que la reina té este càrrec, que està asseguda en este tron de poder, alimentant la seua llegenda negra, absorbint la vitalitat dels artistes que venien per ací amb l'engany de la recompensa. Ara que ha somrigut, ignore el que serà d'ella i si la tornaré a veure algun dia.
2: Això no té cap sentit.
4: Nosaltres volem la recompensa.
1: Quina recompensa voleu que vos doni? Mireu-vos! Vau vindre per separat i ara sou tres orgullosos amics. Existeix millor recompensa?
2: Bé, vist d'aquesta forma...
5: I ara fora! Au, vinga, fora d'ací!
3: Ja sou que és molt!
5: Vinga, fora d'ací, artistes!
6: I vosaltres?
1: Seguiu ací escoltant? Què voleu?

0: Doncs sí que em fer riure la reina Rictus Mortis, finalment. Com ha sigut aquesta experiència, l'autor Miguel, tu que eres l'autor, com ha sigut aquesta diferència de fer-lo en un teatre, de repente veure la teua creació en micròfons i en un estudi?
1: Ah, bé, bé, no, no té res a veure. A més, en aquell moment és veritat que el repartiment era diferent, no? Bé, no, menys Paquito, que sí que feia els mateixos personatges.
0: Jo inicia
1: com a actor.
0: I l'altre? Sí, perdona, els personatges de Paquito, que era l'Enterramorts, és que m'ha fet molta gràcia el Small. No sé si ho he fet bé.
2: Small.
1: Ah. De tota manera, no sé si era tan exagerat en aquell moment com ara, o ara ho hem apretat un poquet més, o siquiera.
3: Està com que no, i sí que ho era.
1: No, val. Sí que és veritat que jo en aquell moment estava de director, havia escrit l'obra, però estava de director, no hi havia d'actor. Aleshores, és com reencarnar-me en un dels meus personatges que, bé, ha sigut molt especial, la veritat.
0: I com va sorgir esta obra? De repent, escriure-la per escriure un infantil? D'on va eixir aquesta idea?
1: A veure, l'idea va eixir de les actrius que en aquest moment estaven treballant en l'escola de l'actor. I l'escola de l'actor és la que es va fer càrrec de la producció i la distribució, entre cometes. Saps? Elles treballaven allí. I jo havia treballat també amb l'escola de l'actor, ells sabien que jo escrivia teatre i tal, i bé,
0: ens van dir, anem a fer així un mix, sí. I anem a veure
1: clar. I no sé, l'idea la tenia jo ja en el cap i va sortir de seguida.
0: I vau estar a l'Espai Inestable, de quin any estem parlant?
1: Del
3: 2011,
1: no? Sí. Desembre de 2011.
0: Sí. Han passat uns quants anys des de les obres. Aquests sí que ja estaran prou crescudets.
1: Sí.
0: Des d'aquella experiència.
4: I nosaltres també.
2: Diu Carmen.
0: Nosaltres estem de categoria. I com van rebre els xiquets a aquests personatges? Perquè veiem abans que l'entramós tenia un punt sinistre, hi ha animals estranys.
1: Sí. Que bé, no, a veure, sí que és veritat que sabien que hi havia un xicotet risc, no? Perquè té un puntet fosc.
3: Sobretot el principi, no?
1: El principi, sí. L'eixida
3: de l'enterramorts.
1: El que es trobaven els xiquets.
2: Sí. Només començar, sí. Era una escena molt oscura, no?
3: Icònica.
2: Cementeri,
1: les làpides, el fum, la foscor, la fum, així l'entramors amb un sac, veient cames i braços.
2: Sí,
0: tallades. I a més, després presenteu a la reina, és la reina Rictus Mortis, que si fa desaparar amb el nom, ostres, la reina també.
1: No, tot un puntet fosquet.
0: Sí.
1: Però bé, en realitat, els infantils, les produccions de Disney, de les primeres representacions de Disney, també tenien ese puntet fosc.
0: Sí. Mm-hmm.
1: Jo crec que amb el temps s'ha anat infantilitzant un poquet
4: els
1: productes infantils.
4: Perdó.
1: Sí?
4: No, que en teatre els xiquets tampoc estan acostumats a veure aquest tipus d'obra, no?
0: Mm-hmm.
4: Així tan fosca i tal. Aleshores, crec que vam ser uns innovadors.
2: I que després els personatges són més simpàtics del que...
0: Sí, després l'obra evoluciona. Sí, encara que comença amb el cementeri i tal, després tenim el personatge més innocent, més simpàtic, que a mi m'agrada, que és el Fardatxo, que no sé com vas rebre tu quan el van dir «Vas a fer de Fardatxo».
1: Però un animal que parla o una bestiola que parla, jo crec que és indispensable, no?
0: Mm-hmm.
1: En aquest tipus d'obres infantils o familiars.
0: Clar.
2: No? Que parla i que es comunica amb els humans.
0: També.
2: És el rotllo, no?
0: Sí, perquè els personatges es troben amb el Fardatxo i tu què eres? Sé que no eres una persona, però què eres? I Garlic amb el seu particular zzz, no? Com és?
2: Garlic està per comer-se-lo. Tal qual.
0: Un personatge molt, molt simpàtic. I quins els deixem? Deixem a Ferilina. Ferilina és una de les persones que hi
4: sí.
0: En l'obra.
1: Que porta la llum, no? Ferilina és com tot energia i llum. I
0: ens conduïx per les terres. I
3: tot fer... i que no era jo, ho feia Mamen Mengó.
1: Sí, en ese moment. Clar, necessitaven un personatge, un personatge protagonista que tinguera molta energia per a conduir tot el recorregut de l'obra, el sí que és, i saps...
0: Bé,
1: molta
0: de
1: energia,
0: fet,
1: molta...
0: Estela continua amb el seu atrezo. És a dir, que...
3: Sí, sí, jo ja no m'ho he llevat.
0: Continua amb la seva energia.
1: En aquest moment, ella feia de
3: la reina.
1: La reina Rictus Mortis.
3: Sí, sí, era la reina.
0: Vosaltres que esteu, que heu fet molt de teatre infantil o familiar, com noteu aquest canvi d'actuar per a xiquets a actuar per a adults? Què és el que noto diferent? Quina energia que hi ha diferent?
1: A veure, hi ha una obvietat que és el text, evidentment. L'obra en si, o sea,
0: ja
1: no
0: sols
1: depèn de la manera d'interpretar els personatges. És que l'obra d'essència ja és diferent, ja està escrita pensant en un públic més és infantil.
2: O familiar, inclús.
1: O familiar,
2: sí. Perquè el que tu vas dir, que no tan sols està dirigit als xiquets, perquè qui porta els xiquets al teatre? Els seus pares, no?
0: I els pares
2: tenen també el seu punt de... O en el text n'hi han coses que van dirigides als pares, també.
1: Clar, saber que hi ha una interpretació dels personatges per als xiquets que han de tenir un puntet més pujat que en una interpretació realista o naturalista, però a més tindre la picaresca, sí, diguem, de contentar a dues bandes, als pares i als xiquets.
0: Perquè realment seran els que ho comentaran altres pares que poden portar els xiquets al teatre.
2: I després, treballar per a un públic infantil també et demana que estigues tot el rato pendent, no?
4: Alerta
2: dels xiquets, que no se te'n vagin en ningú moment, perquè si es perden,
3: ja no tornen.
2: I és molt exigent.
0: Clar.
1: És molt.
0: Això és un ganxo.
1: A més, que si els perds, tenen una manera molt... molt present.
3: Clar,
1: perquè
3: si tu...
1: Que s'avorrissen, es giren, parlen, griten, i és de...
0: És de perdut, ja. Això és molt, pot ser un ganxo, no? De repente és molt! I ahir ja tens agafant una altra vegada. Molt bé, us heu plantejat després de... La vau estar en 2011, ara la presenteu a Bombolina Sonora. Ja que esteu, vos plantegeu tornar-la a fer als escenaris?
3: Home. Sempre ho hem pensat, sí, eh? Sempre, de fet, tornarem a fer un grup, no?, de WhatsApp per a parlar i, ai, podríem tornar a fer-la, tal, no sé, sí, què. Se queda ahí sempre, però no sé.
1: Bé, està ahí.
3: Està ahí.
1: I a més, ens ha costat poc d'agafar una altra vegada...
0: I això ho vaig veure els assajos des del primer assaig.
1: Hi ha coses que estan ja molt interioritzades, saps? I que ens ha costat molt poc. I sí que aquesta part del treball ja estaria, saps? Canviarien coses de practicitat en qüestió de escenografia o d'infraestructura i tal, però no... Ahí està la possibilitat.
2: I que s'ho passen molt bé, no? Perquè és una obra que és molt divertida.
0: Sí, sí, vaja, jo he conegut aquesta obra ara amb vosaltres fent els assajos i fent la gravació i m'ho ha passat bomba, vaja. M'he vist amb tots els personatges, a més molt, el fardatxo, el costro que també tenia, perquè, clar, així ho fem en ràdio, però també tenia una mobilitat especial, no?, com una xepa que t'ajudava a fer el personatge. Animaleta i...
5: Has assistit al Teatre de Bambolina Sonora amb Blanca Beneito, una producció de Punt Mèdia en associació amb Marvel Mèdia i en la participació de l'Institut Valencià de Cultura.

0: Quatsch!
1: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: Sonem, l'espai musical sense pauses de la ràdio d'A Punt.

0: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio.
1: Benvingudes i benvinguts a l'espai de Punt Ràdio, on fem sonar la música de categoria. El Sonem que comencem ara gaudirem d'èxits internacionals i valencians, com fem sempre, però sobretot ho farem viatjant per la música funk. Sí, durant esta hora gaudirem del funk en estat pur i també fusionat amb altres estils. El pop, el soul, la música disco dels 70, el dance actual... Pocs estils s'escapen de la influència d'este gènere musical, que es caracteritza pel seu ritme sincopat i per eixe groove tan distintiu de guitarra que provoca una sensació de moviment irresistible. Així que, benvolguda oient, benvolgut oient, si t'agrada ballar i escoltar música alegre, joiosa, exultant, esta és la teua playlist. Queda't i gaudix del millor funk internacional i també del funky més valencià. Viatgem ara a la dècada dels 60 i comencem amb James Brown. Sovint considerat el pare del funk, va ser una de les figures més importants en l'evolució d'este gènere. Que soni I Feel Good.

0: Sabies que este clàssic de Marvin Gaye ha sigut versionat per grups valencians? La banda Sadi, liderada per la cantautora Sadi Alcàsser, va publicar recentment esta versió de Ain't No Mountain High Enough en València. Ens va donar així l'oportunitat de gaudir encara més de la lletra d'este clàssic, Cap muntanya tan alta.
1: No hi ha muntanya tan alta, ni una val tan fonda, ni un riu suficientment llarg.
2: Sonem. Música quilòmetre zero en...

Alguns artistes de grans discogràfiques han homenatjat Marvin Gaye en les seues cançons. És el cas del pròxim artista de la nostra playlist. Molts dels oients segur que reconeixen este tema de Charlie Puth, estrenat ja fa 10 anys i que porta per títol Marvin Gaye. Let's Marvin!

Viatgem ara a la dècada dels 70 per a escoltar un dels temes més icònics de la pel·lícula Febre del dissabte nit. Els Bee Gees van incorporar elements de funk en el seu ritme i producció, ajudant a popularitzar el grup funky en la música disco dels anys 70. Escoltem Night Fever de Bee Gees.

Sí, hi ha un grup valencià que es nodreix de la música disco dels 70, fusionant-la amb la música electrònica de Meravella, és Barri Brava. Ballem al ritme de Rafaela. Realmente es

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: Seguim amb un grup actual que ha sabut combinar pop, indie i electrònica amb ritmes funky, la revolució sexual de la Casa Azul.

ready to go? No abaixem el ritme i escoltem ara un grup valencià que va destacar en la primera dècada dels 2000 per fer brillar el millor funk. Escoltem No vull, de Soul Attack.

0: La música és la tercera llengua dels valencians i les valencianes. Sent el batec musical en A Punt Ràdio.
1: Poc abans de Soul Attack, a principis dels 90, naixia a Londres una banda que es faria molt popular a nivell internacional, Jamiroquai. Virtual Insanity és un dels seus temes més coneguts.

Fins i tot les cantautores s'han animat amb el gènere funk. És el cas de Rosalén. Tot i que la cantautora albaceteña és més propera al folk i a la cançó d'autor, en algunes de les seues composicions ha incorporat ritmes de funk, com esta que ara sona, El paso del tiempo.

Continuem amb funk actual en estat pur. Gaudim ara d'un clar exemple de funk modern, amb un groove molt enganxós i un estil que convida a ballar des dels primers segons. Uptown Funk, de Mark Ronson amb Bruno Mars.

Pocs estils musicals escapen de la influència del funk i a continuació volem comprovar-ho. Començant per les músiques jamaicanes. La banda valenciana Bing Bong Band n'és un bon exemple. Fusiona ska i funk en un dels directes on ho donen tot. Big Bong Funk és un dels temes que van tocar al concurs Castelló en Viu allà pel 2005.

Ens acostem al final de la nostra playlist amb la veu d'un cantautor d'Alzira que és un enamorat del jazz, el blues i el funk. Sovint ens regala versions de clàssics d'estos gèneres musicals. I avui ens quedem amb esta versió d'una de les cançons més conegudes del grup nord-americà dels anys 70, Grand Funk Railroad, Bad Time. Escoltem Malos Tiempos, Dona Nua.

Tanquem la nostra playlist dedicada al funk amb una cançó que ret homenatge a este gènere, La llum del funk, de Soul Attack. I amb la seua llum ens acomiadem. Fins al pròxim Sonem, ací, en A.Ràdio.

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Avui parlarem dels apòstrofs. Els apòstrofs serveixen per a marcar elisions.
3: Vols dir?
2: És a dir, en una pronúncia genuïna del valencià hi ha certs sons que desapareixen quan una paraula entra en contacte amb la següent.
4: Missatge rebut.
2: Per exemple, ningú diu fa mitja hora que he arribat.
5: Això és una equivocació.
2: Sinó que de manera natural diem fa mitja hora que he arribat.
6: He trucat, amiga.
2: Com es pot observar, solen desaparèixer els sons més febles. Per exemple, la E àtona.
7: I és correcte.
2: Davant d'una paraula començada per vocal, apostrofem la preposició de, els articles i els pronoms en i es.
8: Això és de veres.
7: És de veres, és de veres.
2: Per exemple, no és correcte escriure el home, sinó l'home.
9: Molt millor.
2: En canvi, quan no hi ha elisió, no hi ha apostrofació. Ix és el cas de l'article femení singular quan va davant d'una paraula que comença per i o u, àtones.
10: Que diu que què?
2: La institució, la universitat, la UNESCO...
10: Ah, ara ho he entès.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

Què tal? Bona nit, són les 11 i 4 minuts i així estem, els que fan possible també aquest estiu, que són este programa, en 90 minuts, en esta sintonia, la d'Apun Ràdio. Està Juan Alpuente, el control de so, i vos saluda Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apun Ràdio, al seu web www.apunmedia.es, a la TDT i a l'aplicació. Tal, bona nit, són les 11 i 4 minuts i així estem, els que fan possible també aquest estiu, que són este programa, en 90 minuts, en esta sintonia, la d'Apun Ràdio. Està Juan Alpuente, el control de so, i vos saluda Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apun.

0: TikTok, 90 minuts ràdio, 90 en xifra, Instagram, 90 minuts ràdio, 90 en lletra. I si voleu, a més, enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 612-421-801, 619-421-801. La pregunta que avui funciona ja en xarxes socials, des d'esta vesprada, és: penses que Guido Rodríguez, avui presentat com a nou jugador del conjunt de Mestalla per a la pròxima temporada, va ser tan decisiu com pensa Corberán en el joc del València d'esta temporada? Penses que Guido Rodríguez va ser tan decisiu com pensa Corberán en el joc del València d'esta temporada? I saps la pregunta ja en xarxes socials, en X o en Twitter, @90minuts, TikTok 90 Minuts Ràdio, Instagram 90 Minuts Ràdio i en el WhatsApp 619-421-801. Anem a ocupar-nos del Mundial en esta sintonia, en este programa d'avui, en el 90 Minuts, partit que està en marxa, a hores d'ara, el primer de la ronda de quarts de final, al descans, a punt de començar ja la segona part, igual en a 0, França i el Marroc. Mbappé ha fallat un penal amb certa polèmica perquè s'ha tardat vora 3 minuts en llançar-lo, situació que ha protestat la selecció de França i el mateix Mbappé. I després Bono és la figura de moment indiscutible en este duel, amb parades davant un llançament des de fora de l'àrea de Digne, cabotada d'Upamecano, acció individual de Due i se penal a càrrec d'Mbappé. Figura de moment en un partit en el que domina França el porter del Marroc, ex de la Lliga Espanyola, ex del Sevilla, Bono. Demà juga la selecció espanyola, el partit que vos se l'oferirem en esta sintonia també, la de A Punt Ràdio, des del programa Punt a Punt, des de les 8:30, amb la narració de Luis Urrutia i els comentaris de Fernando Gómez, de Charlie Egea i de Juanjo Rodri. I a partir d'ahir, tant dissabte com diumenge, se disputaran els altres dos partits de la ronda de quarts. Dissabte, el duel entre Anglaterra i Noruega, i diumenge el partit entre Suïssa i l'Argentina. També ens ocuparem de l'actualitat del València, avui presentat Guido Rodríguez. Vos parlarem de la situació de mercat de Santa Maria, camí del PAOK de Salònica, camí gratis el València que regala a Santa Maria cap al PAOK. I s'ocuparem del Villarreal, que avui ha començat els seus entrenaments amb el camp, ja baix la direcció del seu nou entrenador Íñigo Pérez, un Villarreal que sorprèn, encara no ha fitxat cap futbolista l'equip del Sumarí, i en canvi el seu veí, el Castelló, que porta cert frenesí en els despatxos en les últimes hores. De tot això s'ocuparem de seguida en esta sintonia, la del 90 minuts, així que 11:07 anem a obrir el programa com toca amb la nostra bateria de fotos. A dos passos de jugar una final, la selecció espanyola s'enfronta de mala de Bèlgica en els quarts de final del Mundial, buscant ser una de les semifinalistes i decidida a repetir la seva fortalesa en defensa i mostrar a més el seu talent en atac. La Roja és l'única selecció en el Mundial que encara no ha encaixat gol en els 5 partits disputats. Sobre la solidesa defensiva ha parlat Dani Olmo.
1: Somos un equipo que atacamos todos y defendemos todos. El míster siempre dice que el primero en defender siempre son los delanteros, el 9 en este caso, y luego los demás siguen. Sin duda es un trabajo espectacular también de la defensa, de toda la línea defensiva, tanto de Unai como todos los que han jugado y de todo el equipo. Si tenemos portería cero estamos un pasito más cerca también de ganar, porque estamos metiendo goles y teniendo muchísimas ocasiones, así que también es un objetivo para todos.
0: Carlos Corberán, clau, Guido Rodríguez ha assegurat en la presentació com a jugador del València que el tècnic ha sigut molt important perquè ell continua després de vestir la camiseta blanc i negra. Durant la segona meitat de la temporada passada, l'argentí ha signat un nou contracte per les dues pròximes temporades, més una altra opcional.
2: Fue muy importante, Carlos, para que yo esté acá. Fue alguien que quiso que me quede, tanto él como el club. El día de mañana, cuando termine mi carrera y haya dicho que jugué en el València, que estuve acá, va a ser un honor terrible, como lo es un honor ahora.
0: Este matí, d'altra banda, passa la revisió mèdica Javi Guerra per a

0: incorporar-se a la pretemporada després de les seues vacances i s'ha mostrat prudent respecte a l'objectiu d'Europa.
1: Que puede ser un objetivo el acabar bien en Mestalla, que creo que se lo merece tanto Mestalla, la afición y los jugadores.
2: ¿Algún deseo para la última temporada de Mestalla?
1: Pues eso, acabar bien.
0: Xafalerba, el Villarreal, l'equip d'Íñigo Pérez ha començat els entrenaments en la ciutat esportiva amb 15 futbolistes del primer equip i 8 del filial, en un començament marcat per la falta de fitxatges i l'absència dels mundialistes. El submarí jugarà el primer amistós de pretemporada el divendres 10 de juliol contra el Benfica i avui s'ha conegut a més que s'enfrontarà el Levante en un amistós el dimecres 5 d'agost a les 10 del matí a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. Hugo Sotelo, objectiu granota. El Levante treballa per a fer-se amb la cessió d'Hugo Sotelo, futbolista del Celta, que apunta a convertir-se en el segon fitxatge del mercat de l'estiu. El club granota pretén apuntalar la sala de màquines després d'haver perdut a 3 jugadors en esta demarcació, com Pablo Martínez, Hugo Ragubert i Unai Vencedor. D'esta manera, Luis Castro aconseguiria la seva segona incorporació en el mig del camp després de l'arribada a Orriols del francès Enzo Bardelli. Anselmi demana jugadors de confiança. Encara sense fitxatges, l'Elx negocia amb el Club Amèrica el fitxatge del mexicà Alexis Gutiérrez Guti, després de veure com Cruz Azul pràcticament li tancava la porta pel també mexicà Carlos Alberto Charlie Rodríguez. El preparador italo-argentí va tindre les seues ordres tant l'interior del Club Amèrica com el pivot del Cruz Azul. El tècnic busca jugadors coneguts. Arranca el Club Esportiu Castelló. Els albinegres han començat avui la pretemporada amb les primeres proves mèdiques. Ha sigut un dia de retrobaments per als que continuen en l'equip, però també per a conèixer Fran Castillo i els últims a incorporar-se, Jari Black i Hansa Belari. Escoltem precisament Hansa Belari.
3: Me decidió por el proyecto del club, que todos sabemos la ambición que tiene. Y nada, estoy muy ilusionado y con ganas de empezar. Mejorar en los números y sacar mi mejor versión, que seguramente en este equipo lo sacaré.
0: Altre talent que emigra, Jorge Yuri Carot, jugador de la Pedrera de València Bàsquet, de 2,08 metres i 20 anys d'edat, deixa el club per a jugar en la Lliga Universitària dels Estats Units, però el club taronja manté els seus drets a Europa, segons ha publicat avui l'agència EFE. Carot, que va arribar a debutar amb el primer equip de València Bàsquet i este curs ha sigut una de les referències del filial en la Lliga Sub-22, és internacional amb les categories inferiors d'Espanya. D'altra banda, avui el club ha despedit en xarxes Branco Badio i ha informat que no renovarà a l'interior dominicà Joel Soriano, que va jugar en el tram final de la campanya 2024 en l'equip i al qual ha cedit en esta última temporada primera casa de Montsaragossa i després al Ratio Farm Ulm d'Alemanya. El 18 d'octubre tindrà lloc la carrera 100% solidària València contra el càncer, organitzada per Run Càncer València. És el tercer esdeveniment amb més participació de la ciutat, després de la marató i la mitja marató. Este matí s'ha presentat la prova d'enguany, que té com a objectiu superar els més de 100.000 euros que recaptaren l'any passat per a la investigació d'esta malaltia. Les 11 i 13, tanquem la bateria de fotos, fem un alto en el camí. El primer en esta edició d'avui del 90 minuts i de seguida desenrotllem el programa.
4: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matrícula abierta desde el 1 de julio. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
11: Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
12: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
13: Els quarts de final del Mundial en Punt a Punt. Este divendres, des de les 8 i mitja de la vesprada, en directe, Espanya-Bèlgica. La selecció de Luis de la Fuente vol donar el pas cap a les semifinals de la Copa del Món. Amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri. Este divendres, des de les 8 i mitja de la vesprada, els quarts de final del Mundial en directe en Apunt Ràdio.
14: Soldado a los perros porque me he escapado.
15: Estás escoltant 90 minuts.
14: Da mi colonia la nariz del galgo.
15: Amb Salva Folgado.

0: Son les 11 y 7, continúa el empate a 0, partido en los primeros compasos de la segunda parte entre Francia y el Marroc. Sembla que se ha igualado el partido, que ha mejorado en cuanto a prestaciones la selección del Marroc, pero continúa amenazando la selección de Francia la portería de Yacine Bono. Minuto 52 de partido, empate a 0 al marcador en este partido que ha obert la ronda de cuartos de final del Mundial. S'ocupem de l'actualitat del València. Avui Guido Rodríguez ha sigut presentat com a nou futbolista del València per a la pròxima temporada, després de la seva primera etapa en les acaballes de la passada temporada. Guido ha assegurat en la presentació que el tècnic del València, Carlos Corberán, ha sigut molt important perquè ell continua després de vestir la camiseta blanquinegra durant la segona part de la temporada passada. L'argentí ha signat un nou contracte per les dues pròximes temporades, recordem, més una altra opcional, amb pràcticament la mateixa fitxa, una barbaritat que cobrava en el West Ham United de 2,3 milions d'euros nets per temporada. Escoltem, Guido, la seva reflexió sobre la importància de Corberán.
1: Fue muy importante, Carlos, para que yo esté acá. Fue alguien que quiso que me quede, tanto con él como el club, que hablé con él, que ellos me demostraron que este es un año muy importante para el club, que queremos ir hacia adelante y eso es lo que vine a hacer. Doy el 100% todos los días a nivel deportivo, a nivel físico, a nivel mentalidad, que creo que es muy importante.
0: El migcampista més ha explicat que mai va tindre dubtes de seguir en el València i ha subratllat que el conjunt de Mestalla sempre li va mostrar interès perquè continuara.
1: Estuve pensando, hablé con el club me demostró en todo momento las ganas que tenía de que yo siga, yo se los dije también, estuvimos en charlas, sobre todo también con la gente que se encarga de eso. Y bueno, lo más importante es que hoy estamos acá. Creo que ellos me demostraron que este es un año muy importante para el club, que queremos ir hacia adelante y eso es lo que vine a hacer.
0: Guido, a més, ha dit que està així per ajudar i que donarà el 100%, que a més que s'entregarà en cos i ànima. El migcampista, això sí, ha evitat fixar un objectiu concret a les preguntes dels periodistes sobre quines són les aspiracions del club per a esta temporada.
1: Para mí lo más importante acá es entender en qué momento estamos, en qué momento está el club, en que puede ser un año muy importante y en que depende de todos. Necesitamos de ustedes, del club, de los jugadores y de la afición. Que estemos juntos como equipo, como ciudad, para llevar al Valencia donde se merece. Mantener jugadores importantes para el club, de hacer un proyecto bueno, de mirar hacia adelante, de mirar a lo que va el club, el no Mestalla, a despedir a Mestalla, a que hagan el esfuerzo y que me demuestren las ganas de quedarme.
0: L'experimentat jugador ha destacat que cal mantindre als jugadors importants de l'equip este estiu.
1: Eso es lo importante de un club, el proyecto, de mantener a los jugadores que son importantes en una plantilla que vienen haciendo buenas temporadas y que lo van a seguir haciendo.
0: I finalment també s'ha referit a la importància que siga l'última temporada de Mestalla abans del trasllat al nou estadi en l'estiu de 2027.
1: Tiene un sabor agridulce por la despedida de Mestalla. Es un estadio mítico en el que creo que mucha gente le encantaría jugar. Nosotros somos unos privilegiados de jugar este último año acá. También el nuevo proyecto del Nou Mestalla es un paso adelante de todos los clubes. Es hacia lo que va el fútbol y creo que este año tenemos que disfrutar todos de Mestalla.
0: Este és l'argumentari, diríem, més destacat que ha pronunciat este matí en la seva presentació el futbolista del conjunt de Mestalla, Guido Rodríguez. En l'acte s'ha fet la fotografia, està present Ron Garley, al igual que està present en anteriors presentacions de jugadors com Dieng o com Justin De Haas, el mateix Sato. Està present, però no ha parlat com és costum. És a dir, que Ron Garley, bueno, pues ja parlarà quan ell ho estime convenient. Sí, ja vos estem contant el que a ell li agrada, aquesta zona de confort, dels cafès, dels interlocutors escollits i, si no, a través del telèfon mòbil. Ara, roda de premsa, Ron Garley continua sense donar-la i el club continua ajornant-la. No hem pogut preguntar-li, per exemple, per l'eixida de Santa Maria. Aquí el València regala al PAOK. L'operació està a punt de tancar-se. Acabem de parlar fa uns minuts amb la premsa grega que està damunt d'esta operació. S'espera que el migcampista francès estiga a Tessalònica els pròxims dies per a completar formalment ja la revisió mèdica i signar el contracte amb el PAOK. I l'operació, llavors, la hem contada des de fa dos dies. Santa Maria rescindís contracte amb el València, li quedava un any de contracte, el València va pagar-li el mes de juliol, jo crec que també li va pagar el mes de l'agost, va a més rebre una quantitat econòmica en concepte d'indemnització, en concepte de la fitxa que encara li pertocava per cobrar pel seu últim any de contracte com a futbolista del València. Evidentment l'any de contracte íntegre no el va cobrar, però mes de juliol sí, jo crec que també l'agost, i a més una quantitat econòmica en concepte d'indemnització. No va deixar cap diners en caixa perquè el València el regala directament cap al PAOK de Salònica. Este matí també ha passat per revisió mèdica, l'heu escoltat, no anem a recuperar ja el tall, suposo que ho farem, ho farem després en tertúlia, però respecte a l'objectiu de la temporada en el València, avui ha aparegut Javi Guerra pel centre mèdic en el qual habitualment els jugadors del València estan passant la pertinent revisió mèdica abans d'incorporar-se a la pretemporada. Guerra acaba d'incorporar-se a esta pretemporada perquè ha tingut dies de vacances, perquè va participar en aquells entrenaments previs al Mundial amb la selecció absoluta d'Espanya. Se li ha preguntat per l'objectiu a Guerra i l'heu escoltat en la bateria de fotos. No ha dit el mateix que ahir va dir en declaracions a Apunte Hugo Duro, tampoc el que va dir en aquella presentació de les equipacions de la selecció valenciana Pepelu, i ha estat més o menys en sintonia amb el que comentaren Luis Rioja i José Luis Gallà també les portes del mateix centre mèdic, que bueno, que ja veurem, que és important el dia a dia i tancar bé l'última temporada en l'estadi de Mestalla. Ja veurem si es pronuncia, ja veurem si marca un objectiu el club i en este cas Ron Garli. I hem de tancar la plana del València de manera momentània i d'ocupar-nos de la plana del Villarreal, perquè el submarí ha començat avui a treballar en camp i fonamentalment sorprèn l'absència de fitxatges. Xavi Mata, què tal? Bona nit.
2: Què tal, Salva? Bona nit, company.
0: Bé, pues, després de les pertinents proves mèdiques, de les analítiques, vaja, de tots aquests exàmens mèdics que obren la pretemporada en qualsevol equip, avui ja ha començat a treballar en camp Íñigo Pérez, amb una nòmina encara xicoteta de jugador, Xavi, perquè ha tingut 15 futbolistes del primer equip, ha estat reforçat per 8 futbolistes de la plantilla, vacances, com és normal per als mundialistes, i absència de fitxatges, Xavi.
2: Sí, al final és, avui era el primer dia de l'època Íñigo Pérez.
0: Mira, perdona, Xavi, perquè estàvem pendents del partit de França i acaba de marcar Kylian Mbappé, minut 59 de partit, marca Kylian Mbappé, acaba de trencar França la muralla de Yacine Bono, el porter de França, el millor jugador fins ara del Marroc, marca Mbappé, França 1, Marroc 0, marca Kylian Mbappé. Estaves parlant del primer dia d'entrenament d'Íñigo Pérez i el seu Villarreal, Xavi.
2: Sí, com tu has dit, pues una barreja, no?, entre jugadors del filial i del primer equip, està avui del filial, i de moment el Villarreal que està molt tranquil al mercat. Sí que ja ha donat a conèixer les noves cares en el cos tècnic, estarà Adrián López com a segon entrenador, que també és exjugador del Villarreal en aquell any de la semifinals d'Europa League, Òscar Díaz, que era analista del Rayo, que també s'unís a l'equip de Íñigo Pérez, i el Villarreal com a club pues, ha fitxat a Xavi Valero, que és un entrenador de porters, va estar a Liverpool de Benítez, i també pues, en Nàpoles i en Chelsea en altres etapes, i Javi Mayo, que va ser el peor físic de les tres Champions que va guanyar Zidane en el Madrid.
3: 15, 16 i d'assat. En quant a fitxatges, pues està tot molt parat. És de veres que sí que ja n'hi ha dos ventes. Una és una sessió de valor al Getafe i la venda de Ramon Terrats per 2,5 milions, i que el Villarreal se reserva el 50% d'una futura venda. Ramon Terrats, que l'any passat no va voler anar al Getafe perquè volia anar a l'Espanyol, que és el club de la seva vida, per mala sort per al xaval, pues no l'anava molt bé. L'entrenador Manolo no ha comptat en ell i ha renovat aquesta temporada per 2 anys més. Així que pues, ha buscat la vida, i el Getafe Bordalàs, que vol volia ja fa temps, i bueno, finalment va allí. Jo crec que és una bona pressió per al Villarreal perquè ja ha ingressat diners i, a més, pues, si li va bé, en un futur podria ingressar més. Des del club estan tranquils, estan a l'espera de veure què passa en Pape Gueye. De moment el jugador està de vacances, ha fet un bon Mundial, és veritat que pues, Senegal no va poder passar la darrera eliminatòria, però bueno, va marcar 2 gols en el Mundial, jo crec que ha fet una bona competició. i a partir d'ahir pues, veure què se pot menjar en el mercat. No? El Villarreal està pensant en substituir a Parejo, que seria pues, jo crec que la posició a reforçar, i després a l'espera que pugui ser algun jugador més. No? Sembla va sonar a Jozef pel Depor, veurem no? si finalment algú va per algun jugador del Villarreal, però en un principi va ser un mercat jo crec que curt, no? en poques incorporacions. Ja va fer un esforç molt important la família Roig la temporada passada en fitxatges de renom i gastant molts diners, i jo crec que dependrà la venda de Pegueye. No? Quan venga la Pegueye, pues sí que fitxaran a un jugador ahí al mig del camp que pugui substituir-lo, i en cas que no se n'anarà, pues veurem quina incorporació podem fer, però estan molt tranquils. Ja vam parlar així de dos noms, no? Un de Guido, que finalment pues, lo que demanava el Villarreal no va arribar al seu sou, i l'altre, pues, el de Milla, no? Milla, que van estar valorant-lo, és veritat que se van reunir en el jugador i també en el seu entorn. El Getafe demanava 6 milions, que és el que finalment ha pagat el Como per ell, i el jugador demanava una quantitat econòmica molt alta, que el Villarreal creia que era un poc, que era, bueno, pues que era excessiva, no? El Villarreal li va dir una oferta, li va dir que no anava a superar-la, Milla va dir que tenia altres opcions, i finalment pues, s'ha anat al Como. I si que jo crec que serà un mercat llarg, no veig el Villarreal fent ni una locura ni entrant en una lluita, no? de puja per algun jugador, però sí que crec que se farà un fitxatge i serà ese mig centro, que a més jo crec que li fa falta, no? Li fa falta perquè la eixida de Tomàs i de Parejo ha deixat ahir al mig un buit que bueno, serà tapat per algun jugador del B, i després per algun fitxatge en el que estem a l'espera. Jo crec que no va ser un mercat en el que Villarreal estiga molt participatiu.
0: Saber que tot està a l'espera de que arribi una possible oferta per Pabgay, i a partir d'ahir, bueno, pues excepte sorpresa o alguna altra oportunitat de mercat, començarà a manejar-se el conjunt del Villarreal.
3: Sí, Pabgay, que té una clàusula de 45 milions, que és el que el Villarreal pues, se remetiria en cas de que vinguera per el jugador. I després també evitar que aquesta setmana baixi el nom de Ceballos, que sí que s'ha oferit al Villarreal, el seu entorn. També està, bueno, jo crec que un poc per a pujar el preu, no, del Betis, que demanava una primera fitxatge de preu alta. I el Villarreal va dir que no estava interessat en fitxar-lo, però bueno, ell sí que s'ha d'oferir esos deberes, i jo crec que s'anirà al Betis quan finalment arriba un acord econòmic, que és el que està intentant en el club de Leópolis.
0: Detectes tranquil·litat tot i l'absència de fitxatges? És a dir, detectes que hi ha un pla en el Villarreal?
3: Sí,
0: i que aquest estiu veus a ese pla?
3: Totalment, totalment, tranquil·litat total, Salva, estan molt, molt tranquils. Ells creuen que l'equip que tenen actualment és un equip per a competir per les tres competicions, en Champions este any, en Copa del Rei, en Lliga, i ja t'he dit, estan molt tranquils. Creuen que té una plantilla àmplia, que és de veres que ara l'eixida de Terrat sí que pues, crec que ja són 25 jugadors del primer equip, que estarà tenint 26, i sí que tenen que buscar algú, però estan molt, molt tranquils, molt tranquils, i ja t'he dit que inclús si no és que era Papegueye, no descartaria, igual que el Villarreal, ni se metjarà al mercat si no és ningú, no ho descartaria, encara així crec que al final sí que faran algú i faran algú al mig centro, però jo crec que en el que tenen Messi i Íñigo estan convençuts de que poden fer una gran temporada.
0: Canguala també és important, no? Que puga recuperar-se i que puga d'alguna manera debutar després de passar-se tota la temporada en blanc l'any passat.
3: És vital, sí, Canguala i Logan Costa, no?
0: Logan Costa, tindre, correcte. Sí, sí,
3: clar, dos, Logan, que sí que ha anat al Mundial en Cabo Verde, que és una, pues, una de seleccions revelació, no va jugar ningú minut perquè venia de lesió, per, a pesar de ser el capità, que és el capità de la selecció. Però sí, el Villarreal al final, pues mira, la desgràcia va ser aquestes dues lesions a principi de temporada. La bona sort és que va ser Pau Navarro, no? Que bueno, pues, que ara mateixa és el central titular del Villarreal junt a Renato Veiga, i Canguala i Logan Costa pues, tenen que guanyar-se la posició. I si de Pau Navarro, pues, ha fet que el Villarreal igual tenia pensat l'any passat planificant que aquest estiu faria la incorporació de Rafa Marín, fent un esforç, i finalment Rafa Marín pues, també s'ha anat del club, torna al Nàpoles, i el Villarreal pues, no té que fer ningú fitxatge, no? També té que tenir en compte que Mourinho pues, ha jugat central sempre, sí, que sí. Marcín no era lateral dret, però bueno, Freeman també ha fet un bon mundial, i també se pot comptar en que igual pues, a Íñigo Pérez li pot agradar més Mourinho en el central, no? Això és el que estem tots expectants un poc d'esta pretemporada, que bueno, pues, comença en pocs dies contra el Benfica, i ara sobretot això, pues, Íñigo senyala alguns jugadors que Marcelí no tenen un rol i que Íñigo pues, poden tindre altres posicions i pues, altra importància dins del terreny de joc.
0: Xavi Mata, gràcies.
3: No res, amics, a vosaltres. Que passeu un bon estiu i ens veiem quan comença la Lliga.
0: Adéu a Xavi Mata. Les 11 i mitja acaba de fer el segon minut 65 de partit. França ha marcat Dembélé. Estan apareguent les estrelles de França. Ja ho havien fet en la primera part, però havien xocat a Mise Mur de Bono, el porter del Marroc. Marca Dembélé. El primer el feia Mbappé. Així que França 2-0 encarrila la seva presència cap a les semis del Mundial en este minut 62 de partit. Encara, això sí, té temps per a reaccionar la selecció del Marroc. 11 i 31 minuts, no hi ha massa moviments en el Villarreal, ens ho acaba de contar Xavi Mata, però el seu veí, en segona divisió, el Castelló, ha fet molts moviments de mercat i, a més, avui ha començat la seva pretemporada amb les proves mèdiques i analítiques. Ens ho conta José Luis Gual. Hola, Gual, què tal? Bona nit.
4: Què tal? Bona nit. Pues en el Castelló han començat ja les clàssiques revisions mèdiques per a tots els components de moment del planter de Pablo Hernández del Castelló de cara a la pròxima temporada, i serà la pròxima setmana quan comence ja el treball de pretemporada en aquesta primera fase que tindrà com a escenari les instal·lacions de la Coma en la ciutat esportiva a Borriol. En el capítol d'incorporacions, el Castelló ha incorporat ja uns quants futbolistes, recordem, Juanjo Nieto, Álvaro Martín, Fran Castillo, Íñigo Córdoba i els darrers que van anunciar-se la jornada d'ahir, tant Jari Black, el migcampista neerlandès, com també Hamza Belari, que arriba provinent del València. N'hi ha que afegir a estos la renovació del central argentí Agus Sienra. Per tant, aquestes són les novetats en un planter que encara necessita, no?, alguna incorporació més, sobretot en el centre del camp. No hi ha hagut comunicació respecte del futur del brasiler Ronaldo Pompeu, que acabava el seu contracte, i per tant ahir pues tindria que vindre un futbolista més per a tindre quatre elements en aquest centre del camp, tenint en compte que Grenabarrena ha tornat a l'Atlètic Club de Bilbao després de complir la seva sessió amb el Club Esportiu Castelló. I en la part de dalt veurem si hi ha alguna eixida. S'ha parlat molt de que Álvaro García té ofertes, el jugador no està per la tasca d'abandonar. També es comentava d'algun interès de Camarà, però el Castelló es fa fort i demana una bona compensació econòmica, i per tant, bueno, segurament encara tenen que haver més moviments en els pròxims dies i en les pròximes setmanes, just abans de que comence la temporada. Però, mirant un poquet el planter, sobretot el necessari segurament seria un centrecampista més i tal volta un central específic. A hores d'ara, Pablo Hernández tindria a Sienra, a Brignani i Alberto Jiménez. Tots tres continuen de la passada temporada, encara que Melo, també en alguna circumstància concreta, podria actuar també en l'eix de la defensa. Però bueno, així estan les coses en el Castelló, com dic, ja començant el treball la pròxima setmana i estos dies aprofitant per a que els jugadors se passin aquestes proves mèdiques i demostren que venen en bon moment, en bona condició per arrencar el treball de pretemporada.
0: Gràcies.

0: Pero este, viene,
1: pero este no, este no, no.
0: Efectivamente, no ha venido a, bueno, a ver qué pasa aquí, sí, o a retirarme, ¿no? Sino que, además, yo creo que él, un poco, hoy, por ejemplo, me ha faltado que hubiera sido más claro, pero entiendo que no lo haya sido, porque igual decir, pues sí, yo mi condición era que hicieran un proyecto de Europa, porque bueno, ¿y tú quién eres para decir cuál era tu condición? Cuando era una de las cosas con las que él tenía dudas, sí, era, o sea, ¿dónde, en qué Valencia me voy a quedar? En otro sufriendo, que yo creo, me imagino que él no le habrá hecho gracia a algunos partidos de esta temporada, ¿no? El estar peleando por, pues el mismo de la Real Sociedad, que es en el que en la penúltima jornada hace que te puedas meter en Europa en la última, ¿no? Entonces creo que por ahí es un futbolista que tiene ese carisma y ese liderazgo que el vestuario necesita, y que Corberán, que precisamente ha tenido momentos de fugas en el vestuario, le puede venir bastante bien.
1: Guido, precisamente a Bui se le ha preguntado sobre el objetivo y ha comentado eso.
2: Para mí lo más importante acá es entender en qué momento estamos, en qué momento está el club, en que puede ser un año muy importante y en que depende de todos. Necesitamos de ustedes, del club, de los jugadores y de la afición. Que estemos juntos como equipo, como ciudad, para llevar al Valencia donde se merece. Mantener jugadores importantes para el club, de hacer un proyecto bueno, de mirar hacia adelante, de mirar a lo que va el club, el no Mestalla, a despedir a Mestalla, a que hagan el esfuerzo y que me demuestren las ganas de quedarme.
1: Ve, pues no marca el objetivo de Europa. Después que a ir, podemos recuperar también, Juan. Después que a ir, diguera a Sougo duro.
3: Tiene que ser nuestro objetivo llegar a Europa, porque encima este año es el último año de Mestalla. Los jugadores lo tenemos entre ceja y ceja y bueno, pues vamos a pelear por ello hasta el final, vamos. Lo más importante es quererte mejorar cada año. Mi objetivo es ese, el seguir por encima de los 10 goles, y este año el club también está por la labor de que crezcamos como equipo.
1: Les paraules de Hugo Duro. Yo no entenc que este el que pasa este estiu, perquè jo crec
0: no,
1: que
0: no se hablan en el vestuario, ¿no? No te dan ganas, no piensas eso, Salva.
1: ¿Sabes qué pasa? No, perquè inclús el grup important del vestidor tampoc està en sintonia. Recordem que el primer que jo no se va a chafar un charco, per lo que després me contaren, però Pepelu va ser el primer que va parlar sobre l'objectiu.
0: Sí.
1: Pepelu va dir, sí, és Europa, ja veréis com este any
0: sí,
1: el club lo va marcar. I jo dic, ui, igual, ara apareixerà Ron Garley i dirà Europa. Després en portes del... No volen generar cap tipus de polèmica, però estem contant del que va passar. En portes del centre mèdic per a les proves mèdiques i tal, Gallà també va dir, bueno, ja veurem, tal, lo importante es tancar bé la temporada, a poc a poc. Rioja va dir pràcticament el mateix. Ahir apareix Hugo Duro en declaracions per a punt i diu, no, lo tenemos entre ceja y ceja, volver a Europa. Ara apareix Guido i diu això, i podem recuperar també lo que ha dit Javi Guerra quan entrava avui també a fer-se la revisió mèdica.
4: Que puede ser un objetivo el acabar bien en Mestalla, que creo que se lo merece tanto Mestalla, la afición y los jugadores.
5: ¿Algún deseo para la última temporada de Mestalla?
4: Pues eso, acabar bien.
1: Le preguntan si el objetivo es Europa y fa, bueno, el objetivo es acabar bien este año en Mestalla, que la afición se lo merece. No entén qué pasa. Ponga decir, bien, Europa sí o Europa no.
0: Ponga bien también, diciendo que la que quiere vivir noches de Champions, ¿no? Que,
1: bueno, digo, sí. Pero, sí, oiga, lo que pasa es que ir con el presente y digo, bueno, ¿qué va a decir? Pero me tengo que adaptar a las consignas del club.
0: Claro, si es que lo de la noche de Champions lo dijo en el aeropuerto. El siguiente le dijeron, no, espérate un momento.
1: Bien, para, chafa el freno.
0: Aguanta un poco.
1: ¿Qué pasa, güey? ¿Europa no Europa? ¿Qué pasa en Guay?
0: A ver, yo entiendo
1: pero tanta porfa marcar un objetivo.
0: Yo creo que los jugadores prefieren que sea el
1: club el que marque,
0: club
1: ¿no?
0: El que lo diga. Y yo digo, a ver, no sé cómo va a acabar el mercado, porque es que lo digo porque estamos a 9 o a 10 de julio ya. A 10 de julio, sí. Igual en los 40 días que quedan de mercado, venden, lo estoy diciendo, a 7,
1: sí,
0: no
1: sí,
0: sé.
1: Sí, sí.
0: Pero ahora mismo yo creo que no tiene ningún sentido no reconocer que el objetivo del Valencia es meterte en Europa. Si te pudiste meter la temporada pasada.
1: A última hora y después de hacer una temporada lamentable.
0: Europa era... ¿Conference es Europa? Sí, pues yo creo que no pasaría nada por decirlo. Y además, creo que debería salir de los propios jugadores, pero claro... también entiendo que uno se puede quemar. ¿Para qué me voy a quemar con esto ahora cuando aún no ha empezado la temporada?
1: No, está claro. Pero se han cremat.
0: Sí, claro. Cada uno
1: que nosaltres pregunten, vull dir, y ells contesten, pero... Es que veig ahí molta disparitat de criteris. I el club, Ron Garley, con que avui per exemple present en la roda, i canviant d'assumpte, en la roda de premsa de Guido, en la de Haas, en la de Dieng, Sato, està allí, se fa la foto i no parla. i com que no parla, el club no marca objectius i a partir d'ell, bueno, pues el temps continua corrent.
6: A mi el tema de l'objectiu ja me genera vergonya aliena a diari. O sea, honestament, jo viure una situació en la que els futbolistes s'atreveixen a dir una cosa però els altres regateixen el diccionari per a no dir-la mentre el club s'amaga i no diu res, crec que el jugador tampoc té molt clar si compten el recolzament del club per a dir-ho o si està llançant-se a la piscina diguent-ho. Crec que s'ha fet una situació completament contra natura, perquè crec que en el moment en el que el club visquera i ficara un objectiu tangible i real, crec que els futbolistes ja no deurien vores obligats a vores en la tessitura de si poden dir o no poden dir lo que pensen sobre qual ha de ser l'objectiu de l'equip. Jo recorde, al final les comparatives són odioses, però en esta ciutat se presta molt a fer-les. Quan València Bàsquet va perdre la Copa del Rei, va ser Juan Roig el primer que va eixir a dir que l'objectiu era anar a guanyar la Lliga. I va ser molt clar i molt concís. Crec que no va fer falta que se li preguntara a ningú jugador de València Bàsquet quin havia de ser l'objectiu de cara al tram final de temporada. I jo crec que al final, quan un professional té, com dic, ixe sentit de la responsabilitat, ixa fam, ixa ambició, ixes ganes de voler prosperar, de voler millorar, que està per damunt marque un objectiu molt ambiciós, i un de ser una pressió, que crec que ha de ser una motivació extra per a lluitar per ixos objectius. I que en el València s'ha generat ixa situació en la que cada futbolista ha de donar el seu parèixer sobre quin ha de ser l'objectiu i que se genera eixa por entre alguns i eixa, a lo millor, valentia d'altres per a admetre un objectiu que realment no coneixen de primera mà. Pues bueno, me pareix contra natura i, com dic, el fet que siga reiteratiu es comença a generar-me ja vergonya aliena i molt de calfa.
1: Algo còmic ja,
6: i molt de cansament.
1: Sí,
6: o sea, quan l'Olesa va tornar a la pretemporada després de que estiguem entre el Mundial, la Lliga de Bàsquet, un poc disfrutant del món del deport i el primer dia de la pretemporada del València el debat continua per on l'havíem deixat, a mi me va donar molta perea, la veritat.
0: Si no me equivoco, estamos en la tercera ventana de mercado de Ron Garley, ¿no? Tercera, verano y cuarta.
1: Cuatro, sí.
0: Si se dio de margen cuatro ventanas para plantarse
1: Europa.
0: Europa, pues yo creo que no tiene, o sea, en este verano puedo decir lo que quiera, pero ya en la rueda de prensa de febrero ya
6: cuanta de mes la de febrero, que es una, o sea, la de Chener, que es un mercado de retox.
1: Correcto.
0: Sí, sí. No, por eso lo he dicho un poco también de broma, claro, pero quiero decir que él ya el objetivo lo fue marcando. Lo que pasa es que cuando te quedan cuatro mercados o cuando estás cuando acabas de terminar el primero, igual el cuarto queda muy lejos, pero realmente ya estás en la temporada. En la temporada de despedida de Mestalla. Que el año que viene estás en el nuevo Mestalla. Entonces, que parece que estás viendo una... Que se está haciendo, bueno, una apuesta. Bueno, pues un futbolista que el técnico quería, más los dos que llegaron en el mercado de invierno, aunque generaron algunas dudas y alguna pelea, que si me lo quedo, que si no me lo quedo. Por eso creo que el Valencia... Que a ver, 10 de julio, pues igual ahora no lo debería decir... Que yo creo que sí, sobre todo si sabes lo que van a hacer, pero creo que el club tiene que marcar un objetivo. Y los jugadores creo que tienen que ser consecuentes con lo que hay también. Pues sí. Es que lo han vivido la temporada pasada.
1: La rueda de prensa esta que está fuchint de donarla Ron Garley, ¿cuán interpreteu que la donará? ¿Cuán se tanque el mercado del estiu? ¿Tindré sorpresa y de repente el club la convocará así dos semanas? ¿Cuán penseu que va a hablar Ron Garley? Porque yo entenc que parlarà. S'hem perdut ja la roda de premsa de post-temporada i ahir fèiem una reflexió així molt interessant, vai, de Cabre, Nacho Sánchez i Paula Lerina. Al final, quan compareu a Ron Garley, tu ja no li vas a preguntar per la temporada passada, perquè tindràs tantes coses que preguntar-li, sí, de la claro. Que s'obri, que tot allò, pues això, agua pasada que ja no mueve molí, no? ¿Cuál intérprete que va a hablar?
0: Yo no lo sé.
1: Cuando se tanque el mercado. Cuando se tanque el mercado, pensé yo.
0: A mí me sorprendería que ahora en agosto comparezca un día.
1: Yo creo que hasta que no se tanque el mercado, para uno parla.
6: Yo creo que si no ha aprovechado la oportunidad de sentarse al costado de Guido Rodríguez, que es un poco el fichache que debía marcar el discurso, porque,
1: sí. Sí, sí, sí.
6: Porque es satisfacer al entrenador, porque es resolver, en principio, la demarcación más buscada de las últimas temporadas, porque es posiblemente la apuesta económica más fuerte de los últimos años. Creo que si no ha aprofitat tota aquesta tessitura tinguent en compte que ve de presentar dos fitxatges més i que està a uns dies de presentar-ne altre, si no ha aprofitat esta tessitura, jo crec que serà, ja s'esperarà al tram final del mercat. Però bueno, el València és que no te pots esperar mai res, perquè un dia estàs tranquil·lament en el gimnàs i han renovat a Carlos Corberán, entonces...
0: Sí, que ha sido una renovació un poco, no sé, l'altre dia la Real Sociedad... Sí, y alevosía, ¿no? ¿No? No, a ver, porque lo sabíamos, ¿no? Quiero decir, pero
1: de repente, pim pam.
0: Sí, lo anuncias el primer día, o sea, que los jugadores.
1: Ona de calor, estío, sí. Mundial, juega España. Pam.
0: Y mira, la Real Sociedad, creo que fue el mismo lunes o el martes, anunció la renovación de Matarazzo. Y creo que no hicieron rueda de prensa, pero un vídeo de Matarazzo diciendo, pues tal, la Real Sociedad, el objetivo, pues que feliz soy, no sé qué. Algo así, ¿no?
1: Es deberes, no entré ni vídeo.
0: Es que...
1: Es deberes.
6: Han estado amagando hasta en megafonía.
1: Es deberes, Fernando, o sea
0: que... Sí, ya, pero...
1: Es deberes.
0: No te digo una rueda de prensa, que además también te digo una cosa, Corberán, si algo... O sea, puede tener... muchas cosas, ¿no?
6: Pero es torero.
0: No, quiero decir, en la rueda de prensa se sienta, luego contesta o no contesta, pero pero es verdad, yo reconozco que el club pues ha tenido que cambiar hasta la forma de presentar a Corberán porque la gente le pitaba, pues entiendo que lo escondas un poco, pero tío, que está renovando a tu entrenador de que
1: una
0: hasta
1: foto
0: el año 2028.
1: Foto de Ron Garley, sí, algo. Y firma, ¿no? Van a publicar una foto, ¿no? En redes sociales.
0: Sí, sí, una foto, el comunicado.
1: Firmante el contrato y el comunicado. Y sí, publicidad, es de ver Fernando.
0: Pero un vídeo, yo qué sé, una entrevista. Por
1: una
0: ejemplo,
1: entrevista en la web del, ¿sí?, club, en las fichas, sí, del club.
0: A Baraja le hicieron una entrevista. Sí. En la renovación le hicieron una entrevista. Sí, sí, sí. Bueno, pues. Pero mira, al final. Ya, prefiero que le pongan una rueda de prensa y que el hombre diga lo feliz que está y lo bien que le viene, pues tener un...
1: Ya, pero es de tapadillo también eso, Fernando, no había caído yo en eso.
0: A mí me dejó
1: una
0: muy...
1: entrevista en Michas del club, es de veres.
0: Sí, y por eso digo que no sé, que me llamó la atención. De hecho, lo pregunté el otro día en el club. En el comunicado de la renovación hablan, que me han dicho que no le busque tres pies al gato, que el comunicado se ha redactado en España, que no es de Singapur. Pero el comunicado, ¿sí?, dice que la decisión de renovar a Corberán cuenta con el respaldo de Ron Garley y con el respaldo de Kian Lin. Y digo, ¿y quién le ha propuesto? No, esto es... si está respaldada por, que es como, no sé, es verdad que es como ir muy a la literalidad, pero muchas veces pues piensas, pues Ron Garley propone la renovación porque es el CEO de fútbol, se supone, y Kian Lin dice, pues sí, a pesar de que el año pasado lo pasamos regular, entiendo que debe ser esa reflexión que se hayan hecho, bueno, que se hicieron en febrero, que fue cuando se decidió, y en marzo, cuando en abril, cuando se firmó. Pero esto, que es un poco ironía, aunque también lo digo con cierto, no sé, porque lo pensé cuando lo leí, sobre todo el hacer gala de que has renovado a tu entrenador, de que es un proyecto a largo, ¿no? De que no le dé, no, porque lo podían haber hecho en noviembre, sí, no, pero tú lo estás diciendo a la plantilla, no, aquí hasta el 28, y no sé, y eso sí, creo, sí, que sí, tienes, sí, que mostrar.
1: No ha sido contundente, yo le he traído de ella, mira, yo no estoy de acuerdo, pero si al final el club pensa que Carlos Corberán va a ser qui va a pilotar la nau, camí del trasllat al nou Mestalla amb l'objectiu de jugar a Europa, has de ser contundent, vull dir, Corberán, pues és Corberán.
6: Sí, no, si és que...
1: Però la maga és en la megafonia, és cert, ara el comunicat este, saps, tan live, la foto soles, no hi ha un vídeo, no eres contundent tampoc en la presentació del, sí, de la renovació, o de l'ampliació, millor dir, del contracte del teu entrenador, te falta contundència.
6: Si és que, de fet...
1: Si creus en ell, endavant, independentment de lo que diga aficionats i mitjans de comunicació, sí, o a l'entorn.
6: Si és que han volgut escenificar algo que en el futbol espanyol ha passat recentment, bueno, ha passat en el cas de Arrasate, per exemple, en Osasuna, de renova el meu entrenador quan pitjor és la seva popularitat o el pitjor moment està, per a donar peu a que se vega el reforç que li dona, però se queden a meitat camí si aquest reforç no està acompanyat d'una política comunicativa acorde al reforç que acabes de donar. Jo recorde quan deixa renovació de Arrasate, al final, crec que en el pitjor moment, Baixir li va dir, és el capitán del barco i si se hunde se hundirà con este capitán. Crec que va ser un reforçament públic en una força molt més important que la que ha tingut el reforçament de Corberán. Més enllà de que si hi havia ampliació o havia, com dic, recolzament de l'entrenador, crec que és una política de gestos el fet de renovar-lo ara, però crec que la política de gestos ha de vindre acompanyada, sí, de molt més, de enfortir ixe gest. I al final ha valgut un guiny d'ull que no volies que se... que severa.
0: Yo la comparo con la última renovación de un entrenador, que fue la de Baraja, y recuerdo que Baraja le hace una entrevista en el palco VIP, la radio oficial, con soporte audiovisual, se vio por la tele del club también, porque es una buena noticia, ¿no? Entiendo que el club dice...
1: No, que sí, pues que sí, en todas las consecuencias.
0: A Baraja verá que le ampliaron dos temporadas más, bueno, pues que era un modo de mostrar, pues eso, que confías en el proyecto. Y ahora... Alguien me puede decir, ya, pues mira cómo se ha ido de Baraja. Bueno, pero tú lo haces porque piensas que vas a ir bien.
1: Exactamente.
0: No pensando, no, lo voy a contar sin más porque por si acaso sale mal. No, sí. Es porque estás convencido de que es el entrenador que te va a llevar Europa. Pienso, lo que pensarán Gurley y Kialin, que te va a llevar Europa y que es el entrenador que va a liderar el traslado al Nou Mestalla con una ilusión nueva, que es la que pretende el club trasladar precisamente en ese paso de esta temporada la que viene.
1: Bé, una valoració molt ràpida, perquè vull fer-vos una altra pregunta sobre l'eixida de Santa Maria de Vades al PAOK.
6: Bueno, crec que ja és el modus operandi del València. Crec que
1: rescindir.
6: En tots els mercats de l'era Meriton, crec que només hi ha dos en els que no ha hagut ninguna rescissió de contracte. Està mirant este matí eixes dades. I al final el València s'ha aviat en els últims anys a fer contratacions de futbolistes en els que no acaba de creure en més d'un any de contracte, i el que li acaba tocant fer, perquè aquests futbolistes se ho saben i volen triar un club en el que potser puguen donar-los una prima de fitxatge, puguen, per fer d'estalviar-se diners, donar-li un salari un poquet més elevat, els futbolistes això ho saben, forcen aquesta situació i el València pràcticament ja ni siquiera té aquesta conversa intermitja de fer alguna cosa de força per treure alguna cosa de diners, sinó que va directament a pagar
1: y a rescindir.
0: A ver, yo aquí voy a ser sincero, yo creo que no había otra forma de sacar a Santa
6: yo
0: María.
6: Entiendo, pero es verdad que
1: sí, pero es que al final, Fernando, en Raba va a pasar el mateix.
0: Sí.
1: Y espere que no corre al mateix amb Senk, pero pues... que eres incapaz de traspasar a Senk también, pues... que ha jugat tot. Hombre, en el Colonia,
0: el caso,
1: ¿no?,
0: de Senk es distinto porque...
1: Que no tenga club, me cridamos la atención, de veres.
0: Santa María, es verdad que es que dejó de jugar pues después de marcarle el gol al Atleti, no sé, no, pero 7 meses sin jugar. De hecho, la última vez que le recuerdo haber visto jugar fue de central los últimos minutos en el Ciutat de Valencia, pero no sé si ha jugado después algo más. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese jugador que no es conocido, que no tiene padrino aquí en Valencia? Nadie hizo ese fichaje, de pronto vino. Pero bueno, reconozco que la responsabilidad es compartida. Pues yo creo que ahí el club pues tiene que decir, oye, Santa María, vamos a llegar a un acuerdo, te pago algo o algo más de lo que no sé qué y te vas y nos dejas en paz. Y creo que va a rescindir, como lo que has contado, va a rescindir para irse al PAOK, pero va a ser eso, una rescisión con la que va a salir ganando algo de dinero. Una operación que no fue muy costosa, porque era con un porcentaje que...
1: Y que anaba... al Valencia le suposaba más dinero en función de una serie de objetivos que ya conseguiera. Que claro, supongo que
0: no habrá conseguido ni medio.
1: Se ganaba entre 3,5 y 4 millones y esa operación, pero claro...
0: Sí, no, al final... No,
1: es imposible que el Valencia haya pagado esa cuantita económica, claro.
0: Sí, pero es que con Rabat te puede pasar lo mismo. Pero con Rabat te pueden hacer la misma lectura. Es que vino gratis, tal, y era... En un, bueno, y entonces pues,
1: solo nos ha costado la ficha de este año. Sí.
6: Al final lo que está claro es que el Valencia ya hace tants que no le trau plusvalía ni a jugadors que ficha gratis.
0: Claro, pero porque también es verdad que hay un entrenador que de pronto deja de ponerlos, bueno, de pronto a Raba fue la segunda jornada y deja de ponerlo, juega en la Copa contra el Arenteiro, contra el no sé cuál, y claro, pues así es difícil que le puedas sacar nada, cuando además a ti no te costó nada, que los clubes lo saben también, claro, que usted vino, el señor vino de Leganés gratis, ¿no?
1: Una respuesta muy rápida, porque arribemos a la fi del programa. Camiseta rosa, Pau, ¿se va a vender o no se va a vender?
6: Se va a vender, pero a mí no me agrada.
1: ¿Se va a vender entre la gent jove, pensé yo?
6: Sí, yo creo que sí. Camiseta alternativa, rara, yo creo que la gent la comprará de coleccionista, no sé cuándo tornará a ver una rosa, pero a mí personalmente no me agrada.
0: Me gusta muchísimo. Muchísimo, a mí me gusta mucho el rosa, yo de hecho
1: sí
0: para correr me gusta, a ver, no tengo las camisetas que tengo son rosas, pero siempre tengo una que pues tengo alguna rosa o la voy renovando. Me gusta mucho el rosa de Valencia y creo que se va a vender mucho. De hecho, que el Valencia la saque a la tercera antes que a la segunda, pues
1: sorprendente.
0: Sí, pero creo que Me gusta incluso la combinación. Yo lo del rojo Torino estoy un poco que querer justificar el rojo Torino. Me gusta la combinación rosa con
1: rosa rosa agrada.
0: Sí, me gusta, ya está.
1: A mí no agrada en absoluto. No conocí esa besante pantera rosa de Fernando Álvarez. ¿Sí? Tanqueme el programa que arribe mal así. Fernando, gracias, buena nit.
0: A ti.
1: Pau, buena nit.
6: Gracias, buena nit.
1: Adeu, de moment, la repe a les 6 i mitja.
7: De dilluns a divendres ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En Apunt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu. En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana. Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
9: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
10: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
11: fem banda
10: amb el millor repertori de músics valencians.
11: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
10: Desfilarem al costat dels nostres músics.
11: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
12: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
13: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
11: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12 amb Doni Salvador
12: en Apunt Ràdio.
14: Els quarts de final del Mundial en Punt a Punt. Este divendres des de les 8 i mitja de la vesprada en directe Espanya-Bèlgica. La selecció de Luis de la Fuente vol donar el pas cap a les semifinals de la Copa del Món. Amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri. Este divendres, des de les 8 i mitja de la vesprada, els quarts de final del Mundial en directe en Apunt Ràdio.
12: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. Apunt Ràdio. De tu a tu.
15: Són les 8.
16: Les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
17: Bon dia, és divendres 10 de juliol i la nit ens deixa una notícia tràgica. Almenys 11 persones mortes en l'incendi que es va declarar ahir de vesprada a Los Gallardos, a Almeria. L'U2 acaba d'actualitzar la xifra. Bona part de les víctimes s'han vist sorpreses per les flames en l'interior dels vehicles en una pedania de Bedar. A més, hi ha vora una desena de persones ferides. Un miler han hagut de ser evacuades de les seues cases, també d'un càmping proper. Han passat la nit als pavellons de Garrotxa i Mojácar. Els bombers continuen treballant per a controlar el foc que ha cremat de moment més de 3.000 hectàrees. Més de 150 agents han estat lluitant contra aquestes flames durant tota la nit. Acaba d'incorporar-se a les tasques també la Unitat Militar d'Emergències i amb les primeres llums del dia està prevista també la participació dels mitjans aeris. L'origen del foc apunta a la caiguda d'una estesa elèctrica. N'estarem pendents en este informatiu. Buscarem en directe també l'última hora. Abans el repassem altres assumptes destacats en el sumari. L'onada de calor extrema s'acomiada de la Comunitat Valenciana després de deixar marques que han fregat o superat els 40 graus de manera generalitzada. Toni Cano, bon dia.
15: Bon dia, Alba. Sí, dies infernals i nits tòrrides. Avui es manté l'avís per calor a l'extrem sud, amb màximes que el Baix Segura o Baix Vinalopó aplegaran als 38 graus. A la resta del territori valencià, registres més baixos però més humitat, amb màximes de 31 a 36 graus. Al descens tèrmic hem de sumar el risc de tempestes a l'interior de València i Castelló, que poden ser intenses, acompanyades de granís i ventades fortes.
17: Hi haurà molts morts, és el missatge de WhatsApp que Carlos Mazón va enviar a Maria José Català a les 11:20 de la nit de la Dana.
15: I que hem conegut d'aquella conversa amb les comunicacions que Català ha lliurat a la jutgessa de Catarroja. L'alcaldessa de València ha portat tots els missatges que va creuar amb l'expresident aquella jornada. 7 minuts abans, a les 11:13, Català li va oferir ajuda mentre encarava la inundació de la pedania de la Torre.
17: En clau política, els anuncis del president de la Generalitat fets ahir.
15: Un pla especial per a millorar les infraestructures educatives amb fins a 25.000 euros per col·legi, per a climatització, l'ampliació de l'Albufera amb l'adquisició de terrenys privats i una nova llei del sòl.
18: Una norma dissenyada per eliminar la burocràcia que durant anys ha bloquejat la construcció d'hogares. Vamos a agilizar de forma dràstica los planes generales de los municipios para que no tarden décadas en aprobarse.
15: Ho ha dit este dijous Juanfran per el Llorca. Ho ha fet el mateix dia que el secretari general del PP ha elogiat València, a València en un acte, la gestió del president per el Llorca. Miguel Tellado ha evitat pronunciar-se sobre la candidatura popular en les pròximes eleccions autonòmiques.
17: En els esports, Espanya es juga a tenir contra Bèlgica una plaça en la semifinal del Mundial. Òscar Forés, bon dia.
19: Així és, Alba. Bon dia. La selecció espanyola buscarà a partir de les 9 de la nit superar al combinat belga en quarts de final per accedir a unes semifinals mundialistes per segona vegada en la seva història. De passar de ronda, el rival de la Roja serà França, que ahir es va desfer amb comoditat del Marroc per 2-0 amb gols de Mbappé i de Dembélé. En el bloc dels esports parlarem de l'última hora d'Espanya i també de la dels equips valencians de primera divisió.
17: Ampliarem un poc, moltes gràcies. Pel que fa a les carreteres, Toni, fem una ullada al trànsit.
15: A hores d'ara tenim les retencions habituals. A València, a la B30, a Xirivella i Mislata, també a la 7 a Montcada i a Alacant, a la A70, concretament al terme de Sant Joan d'Alacant.
17: I en l'horatge, ho deien fa uns minuts, avui per fi podem anunciar un descens de la temperatura. Lluís Obiols, bon dia.
20: Bon dia. Sí, avui es manté l'avís per temperatures altes a l'extrem sud, bàsicament Baix Vinalopó, Baix Segura. Allà sí que es poden superar els 38 graus, a la resta màximes de 35, de 33 a 37 graus. En una situació de més humitat, ara mateix tenim núvols baixos, especialment al litoral del Golf de València, també al litoral de Castelló, comarques centrals, s'aniran dissipant i esta vesprada precaució amb les tronades interior de València, interior de Castelló, que podrien arribar de forma més desgastada a la costa.
17: Després ampliem a partir de les 8:30. Així es presenta de moment el dia, de seguida en aprofundim. Els acompanyarem fins les 9:30 per A Punt Ràdio i també per la tele. Vicenç Sober en la producció, Patricia Valero en el comandament tècnic. Anem amb tot.
21: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
17: Tragèdia a Andalusia. Almenys 11 persones han mort en un incendi forestal a la població de Los Gallardos, a Almeria. Després de la confirmació de les primeres 6 morts, fa poques hores que han trobat més persones sense vida. És l'incendi de majors conseqüències fins a la data a la regió, segons ha informat l'U2 d'Andalusia, Toni.
15: El conseller andalús de Presidència, Sanitat i Emergències, Antonio Sanz, ha qualificat la situació de tragèdia sense precedents i ha lamentat que no s'hagi pogut salvar la vida d'estos 11 veïns. L'incendi es va declarar dijous de vesprada i ha cremat més de 3.100 hectàrees. Bona part de les persones mortes s'han vist sorpreses per les flames en l'interior dels vehicles en una pedania de Bédar. A més, una dona està ingressada a l'Hospital Universitari Torre Cárdenas d'Almeria amb cremades, igual que una altra persona afectada per intoxicació de fum. Altres 4 persones les han assistides sobre el terreny per patologies respiratòries i cremades lleus. Per a fer front a l'agressió abans de les flames, que ha forçat l'activació de la situació operativa 2, la Unitat Militar d'Emergències, l'UME, s'hi ha desplegat amb 150 efectius. Se sumen a l'ampli dispositiu autonòmic, que compta amb al voltant de 150 treballadors, 16 grups de bombers forestals, tècnics d'operacions i extinció, 4 autobombes i unitats mèdiques i de comandament.
22: Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo la primera casa.
15: els bombers forestals de la Junta d'Andalusia actuant en un paratge de Bedar. Mentrestant, continua evacuat el veïnat de les barriades d'Almocaizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, El Pinar de Bedar i el complex turístic Miraflores. En el centre d'arts escèniques de Los Gallardos es troben albergades 54 persones, a les quals atenen efectius d'emergències i voluntaris de Creu Roja. Paral·lelament, el municipi de Lubrín dona refugi a prop d'un centenar de desallotjats en el seu teatre i polígon industrial. En total són almenys 1.000 persones evacuades. L'autovia A7, que havien tallat per l'incendi, està ja oberta, però continua tallada completament, i en els dos sentits, la carretera nacional 340A. Emergències d'Andalusia ha habilitat un telèfon d'informació i assistència psicològica per als afectats i els seus familiars. És el 677-904-624.
17: Malauradament, Toni, hi ha altres incendis forestals actius a la península, molts al sud i a l'est, encara que amb evolució en general favorable.
15: Així és. També a Andalusia, a Màlaga, un miler de persones han sigut desallotjades de manera preventiva per l'incendi forestal declarat ahir de vesprada a Benavís. Vora 180 efectius continuen treballant en l'estabilització del foc, el perímetre del qual està ja contingut en més d'un 60%. A Catalunya, a Lleida, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat esta nit l'incendi de Guimerà. Encara que es mantenen les restriccions de mobilitat, la millora de les condicions i l'estabilització, com diem, de l'incendi permet alçar el confinament, que ha afectat unes 21.000 persones. A Aragó, a Osca, el govern autonòmic ha donat per controlat el foc declarat dimecres en el municipi de Castellón-Roi, a la comarca de la Llitera, que ha afectat unes 420 hectàrees, el 60% de terreny forestal. I a Castella-La Manxa, a Toledo, l'incendi forestal de la Guàrdia ha quedat controlat a les 9:15 de la nit d'este dijous, alba, més de 26 hores després de la detecció.
17: Emergències. Ha establit així a casa nostra el nivell alt de preemergència per risc d'incendis forestals a l'interior de València, a l'interior nord de Castelló i Alacant, i tot el litoral i interior sud de Castelló. Hi ha possibilitat de tempestes seques a l'interior de València i Castelló que podrien també afavorir-los. A banda d'això, avui s'espera, Toni, que comenci a fluixar la calor, tot i que encara venim d'una nit amb temperatures elevadíssimes a tota la Comunitat Valenciana.
15: Així és, avui es manté, avui divendres. Es manté l'avís per calor a l'extrem sud, amb màximes que al Baix Segura o al Baix Vinalopó aplegaran als 38 graus. A la resta, registres més baixos, però més humitat, amb màximes de 31 a 36 graus. Al descens tèrmic hem de sumar el risc de tempestes a l'interior de la demarcació de València i la província de Castelló, que poden ser intenses, acompanyades, alba, de granís i ventades fortes.
17: Fins a 25.000 euros per centre per aclimatitzar col·legis, una nova llei del sòl i una ampliació del Parc Natural de l'Albufera són alguns dels anuncis que ha fet este dijous el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
15: Ha sigut en el Fòrum Nova Economia on ha resumit el seu full de ruta en 5 eixos. Abaixar impostos, facilitar l'accés a l'habitatge, atraure empreses, reforçar els servicis públics i millorar les infraestructures. En habitatge, per el Llorca ha situat la falta d'oferta com una de les prioritats del Consell i ha anunciat una nova llei del sòl per agilitar la construcció de vivenda protegida i assequible.
18: Una norma dissenyada per eliminar la burocràcia que durante años ha bloqueado la construcción de hogares. Vamos a agilizar de forma drástica los planes generales de los municipios para que no tarden décadas en aprobarse. Además, introduciremos unas herramientas urgentes, como los planes especiales y los proyectos habitacionales locales. ¿Con qué objetivo lo planteamos? Poner suelo disponible para vivienda protegida de forma rápida, segura y con plazos claros.
15: En matèria mediambiental, el president ha avançat la compra de més de 66 hectàrees de terrenys privats per ampliar el Parc Natural de l'Albufera, una adquisició que comptarà amb quasi, diu, 7 milions d'euros d'inversió. En educació, per el Llorca ha anunciat ajudes extraordinàries a centres d'entre 5.000 i 25.000 euros per a comprar equips i materials que ajuden a assegurar a pal·liar les altes temperatures a l'inici del curs.
17: Però més enllà dels anuncis, eixe discurs de Juanfran Pérez Llorca era esperat perquè la presentació corria a càrrec del secretari general del PP, Miguel Tellado, i s'esperava que poguera donar pistes sobre la candidatura de Pérez Llorca, Toni, a la presidència de la Generalitat.
15: Tellado ha avalat i ha aplaudit a València la gestió de Pérez Llorca, però ha evitat pronunciar-se sobre aquesta candidatura. Juanfran Pérez Llorca, per la seva banda, ha tancat files amb Gènova i ha assegurat que està centrat exclusivament en el treball per a la Comunitat Valenciana.
17: Doncs anem amb la crònica. El nostre company Carles González la signa. És el que ha donat de sí este acte a Fòrum Nova Economia.
18: Estoy sorprendido por la pregunta.
2: Era la pregunta del milió de dòlars, la candidatura a les eleccions autonòmiques. Incògnita que tampoc avui ha volgut resoldre i estan a València el secretari general dels Populars. Tellado ha demostrat bona sintonia amb Pérez Llorca, ha avalat i aplaudit la seva gestió durant estos 7 mesos.
3: Y devolver todo el brillo a una comunidad que es motor económico y social de toda España. Con ese trabajo riguroso, callado y eficaz, lo están haciendo a pulmón, sin ninguna ayuda del gobierno de España.
2: Pérez Llorca ha dit que, a diferència d'altres, miren a l'esquerra, ell està centrat exclusivament a treballar per a la comunitat valenciana i a tancar files en la direcció nacional del PP.
5: Tengo un compromiso, que a diferencia de otros o de otras, lo hago en exclusividad, sin que nada me distraiga, que es trabajar por todos los valencianos y por todas las valencianas. No pido nada a cambio. Mi partido me pidió una misión y yo la voy a llevar hasta el final. Cuando llegue el momento de decidir quién debe ser el candidato de mi partido, yo estaré acatando lo que se me diga.
2: Génova té previst per a setembre un acte per a anunciar les candidatures autonòmiques del partit per al pròxim 2027.
17: I continua, mentrestant, l'activitat a les Corts per a tramitar els pressupostos de la Generalitat per al 2026, uns comptes que el Consell ha portat a la Cambra després d'obtindre el suport de Vox. La previsió és que s'aproven definitivament abans de les vacances parlamentàries d'agost. Magda Nicolau.
23: Vox presenta a les Corts les esmenes a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per a 2026. El síndic José María Llanos insistís a incloure la prioritat nacional en la legislació valenciana.
24: En la Llei de la Renta Valenciana de Inclusió, en la Ley de Servicios Sociales y en la Ley de Vivienda.
23: Un centenar d'esmenes ha presentat Compromís. El síndic Joan Baldoví demana reduir el nombre dels càrrecs de la Generalitat i destinar 200 milions als servicis públics.
25: Llevar privilegis als enxufats del Partit Popular, li llevem el xòfer, el piso i els assessors a l'impresentable de Carlos Mazón.
23: La secretària general del PSPB, Diana Morante, destaca que les 4.000 esmenes presentades reflecteixen uns comptes alternatius.
26: Recuperarnos de los recortes que está haciendo el Partido Popular, poner en los presupuestos lo que de verdad importa, con un modelo de sociedad que apueste por su sanidad, que apueste por su educación, que apueste por su cultura, que apueste verdaderamente por la vivienda.
23: Els populars se'ls lleven credibilitat perquè, segons el síndic Nando Pastor, el govern de Sánchez no ha aprovat cap pressupost en la legislatura.
27: Un montón de enmiendas a peso y eso no tiene nada que ver con un presupuesto alternativo. Quien en su casa es incapaz de presentar los presupuestos, venga aquí a dar lecciones a los demás. Cuando peor lo estábamos pasando, los valencianos, tendríamos unos presupuestos con el apoyo del Partido Socialista para sacar adelante el tema de la Dana. Eso nos lo prometió Diana Morán y lo incumplió.
17: Carlos Mazón va admetre a Maria José Català que hi hauria molts morts per la Dana. Ho va dir eixa mateixa nit, segons hem sabut a partir dels missatges de WhatsApp que l'alcaldessa de València ha aportat al jutge de Catarroja. Ens ho conta de l'Aida Ferrer.
28: El dia de la Dana, l'intercanvi de WhatsApps entre Carlos Mazón i Maria José Català va ser breu. Una única conversa al voltant de les 11:15 de la nit que inicia l'alcaldessa per a dir-li que està a la central de policia. Mazón contesta amb un d'acord, és horrible, hi haurà molts morts. I tot seguit, afits, desenes segur ja. Són les 11:30 de la nit. L'hora contradiu les paraules del propi Mazón, que al Congrés dels Diputats va assegurar no haver tingut constància de víctimes mortals fins ben entrada la matinada.
29: És que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
30: ¿Usted no sabía que se estaba ahogando?
29: No.
30: A las 19:43 no sabía que había gente ahogándose.
29: Hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
30: ¿Usted puede ratificar aquí, en serio? No.
28: Els missatges aportats per Català també revelen l'activitat en el consistori que va reunir el Secopal i també la preocupació d'alguns regidors per la magnitud de l'emergència. Un d'ells planteja, de fet, que tocaria passar al nivell 3, és a dir, demanar al govern d'Espanya que es fera càrrec de la catàstrofe. En el xat, diverses veus hi van estar d'acord.
17: Són les 8:15 i la Policia Nacional ha localitzat este dijous a la nit en un parc de Gandia el bebè intoxicat per cocaïna que va ser sostret pel seu pare a la unitat de nounats de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. La troballa ha sigut possible gràcies a la col·laboració ciutadana. Una telefonada a emergències a l'1-2 sobre les 10 de la nit va alertar del parador de l'home i la filla, segons publica en estos moments el diari Les Províncies. La xiqueta està en bones condicions, segons diu el diari La va dur a nit a l'hospital. I de Mijas, la Guàrdia Civil ha detingut la parella de la dona assassinada juntament amb la seva filla, Toni.
15: Els cossos de les dues dones tenien ferides d'arma blanca. Els bombers es van trobar després d'extingir un incendi declarat a la casa on vivien en este municipi de la província de Màlaga, Andalusia. Els agents han registrat la casa del detingut, busquen l'arma homicida i el combustible en què hauria cremat la casa. Des del Ministeri d'Igualtat apunten a un possible cas de violència masclista que, per tant, elevaria a 28 les dones assassinades enguany.
17: I de la investigació del cas Leire Díez, la incorporació ara d'una nova derivada.
15: La UCO apunta que la seva contractació a Correus es va fer aparentment a través de Juan Manuel Serrano, expresident de l'empresa i excap de gabinet de Pedro Sánchez, en una operació que considera estratègica. Els agents també relacionen el seu nom amb suposades maniobres en causes judicials sensibles i han demanat analitzar el seu mòbil. La decisió està pendent de la Fiscalia Anticorrupció. Avui, per cert, el jutge Santiago Pedrat pren declaració com a testimoni a un policia nacional a qui l'exmilitant del PSOE hauria recorregut per a obtindre informació que poguera comprometre la jutgessa del cas dels ERO d'Andalusia, la magistrada Mercedes Alaya. També està previst inicialment que avui acudirà a declarar la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, però la seva citació s'ha posposat al pròxim 15 de juliol al per la defunció de sa mare.
17: I el BBVA i el seu expresident Francisco González s'assentaran en el banc dels acusats. Així ho ha decidit l'Audiència Nacional, que ha obert juí oral a 14 persones més, entre elles exdirectius del banc, comandaments policials i també l'excomissari Villarejo.
15: Se'ls acusa de delictes de suborn i revelació de secrets, entre d'altres, per encarregar, suposadament, que Villarejo espiara empresaris o polítics. González podria enfrontar-se a una pena de 173 anys de presó.
17: A l'Iran, els atacs llançats pels Estats Units en les últimes jornades han matat 14 persones, n'han ferit 80 més. La Guàrdia Revolucionària ha advertit que si les forces nord-americanes continuen amb els seus actes d'agressió, es trobaran amb una resposta demolidora. I Nortín, bon dia.
0: Bon dia. Les autoritats iranianes també han rebutjat les declaracions dels líders de l'OTAN sobre el seu programa nuclear i sobre la llibertat de navegació en l'estret d'Hormuz. Durant la cimera d'Ankara, els aliats van reiterar que l'Iran no pot tindre armes nuclears i li van exigir que respecti els vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz, per on transita una bona part del petroli i del gas mundial. Enmig de l'escalada de tensió, Israel s'ha pronunciat de nou. El ministre de Defensa, Israel Katz, ha assegurat que l'exèrcit israelià està alerta i preparat per atacar per tercera vegada l'Iran. El diari The Wall Street Journal informa, a més, que Israel va alertar els Estats Units sobre un pla iranià per assassinar el president Trump. Mentrestant, la majoria dels mercats borsaris d'Europa i dels Estats Units s'han recuperat després de les fortes caigudes provocades pels atacs creuats al Pròxim Orient, tot i que la tensió continua. També es conté el preu del petroli, amb el barril de Brent al voltant dels $76.
17: I a Venezuela, el govern assegura que ha recuperat el 96% de l'energia elèctrica a l'estat de La Guaira, el més afectat pels sismes del 24 de juny. Mentrestant, Tino, la xifra de víctimes mortals continua augmentant.
0: I fins ara, almenys 3.899 persones han mort pels terratrèmols i més de 16.000 han resultat ferides, segons l'últim balanç. Pel que fa als espanyols, el Ministeri d'Afers Estrangers ha comptabilitzat fins ara 40 víctimes mortals, mentre que es mantenen els 138 desapareguts i els 11 localitzats davall les runes. L'atenció està ara centrada en la recuperació i l'atenció per evitar l'aparició de malalties relacionades amb l'amuntegament de persones en els campaments de refugiats, la falta d'assistència sanitària o els problemes de subministrament d'aigua potable. També han començat els treballs de desenrunament amb maquinària pesant, a pesar de l'oposició de molts supervivents que volen recuperar almenys els cossos dels familiars.
1: Después de 15 días pude rescatar a mi hija y a mi mamá, lastimosamente, bueno, los cuerpos, con ayuda de personas que estaban aquí mismo, vecinos.
4: Aquí ninguno estamos de acuerdo con la demolición porque nosotros queremos nuestros familiares con vida, o estén como estén, no importa, pero queremos, aunque sea, conseguir algo de ellos.
16: Estás escoltant A Punt, les notícies del matí.
17: El primer apunt de cultura ens arriba també de l'exterior. Música dels Rollins. És així com sonaven a nit els Reis del Rock en una festa de llançament del seu últim àlbum, Foreign Tongues. Ha sigut una celebració reduïda per amistats i amics i també famílies, però ens arriba este so des d'allí, des de Londres. Well, estos que sonen són Malifeta, són més de Sitges, que a Gandia l'escola Emergents tanca a nit l'edició d'enguany amb una gran participació d'alumnat. I Mavi Juescas, bon dia.
6: Bon dia, Alba. Així és. En esta hi ha 5 edicions. L'escola de l'alumnat comparteix música i escenari amb artistes com Abril, La Gossa Sorda i Malifeta. Durant 10 dies, professors i alumnes es formen, però també viuen la música amb molta creativitat. L'alumnat d'entre 11 i 20 anys aprèn coneixements musicals amb una visió molt àmplia on treballen tot tipus d'estils i composicions en unes classes dinàmiques i molt participatives. Una manera d'ensenyar diferent a la reglada i on posen fi amb un concert que va ser ahir per la nit i pugen damunt de l'escenari alumnes i també artistes. Escoltem Félix Cortés, coordinador de l'escola, i Aitana, alumna d'esta edició.
7: Sobretot els insistim en que a banda d'escoltar i interpretar, n'hi ha que crear també.
8: I jo no sabia que els cantants d'aixes cançons anaven a pujar amb nosaltres a cantar-les. I jo, al saber això, em vaig ficar molt contenta.
17: Això és a Gandia, a Benicàssim. Es preparen per al seu festival mític. El FIB és una de les cites musicals més grans de tot l'estat. Falta molt poc. Enrique Tena, bon dia. Molt poc, dic. I estan a punt d'arribar els Fibers, no? Llevo el signo.
9: Sí, Alba, estan a punt d'arribar els Fibers, 30 edicions, bon dia. Des que va arrencar en els anys 90, el certamen s'ha consolidat com un referent cultural de pop i d'electrònica. Durant estos dies, el municipi Benicàssim triplicarà la població amb les zones de càmping a punt d'arribar a l'ocupació màxima i també una hostaleria local que espera un impacte econòmic significatiu com cada estiu. Pel que fa a la programació del cartell d'enguany, 30 edicions equilibra noms consagrats amb noves propostes que volen fer història en estos escenaris. Del dijous 16 al diumenge 9 de juliol, la setmana que ve, Benicàssim vibrarà de música amb artistes com la Love You, Lori Meyers, Ultraligera o Dorian, que està sonant ara mateix en directe. Encara queden entrades si volen anar a este festival. Segons l'organització, estan venudes al 98%. Mi mente es más ligera.
17: I ja estan en marxa els treballs per a col·locar la nova campana en l'església de Sant Nicolau a València, Inma.
6: Sí, la parròquia de Sant Nicolau acabarà avui la recuperació d'este patrimoni sonor amb la instal·lació de la nova campana major dedicada al papa Lleu XIV i beneïda pel pontífex a Roma el maig passat, un procés que va començar l'any 2024 amb el repte de crear una campana des de zero. Avui l'equip tècnic pujarà al campanar l'estructura que pesa unes 3 tones. Des d'allí se sentirà per tota la ciutat de València. I amb aquesta incorporació, la ciutat augmenta la seva riquesa, ja que el toc manual de les campanes és patrimoni immaterial de la humanitat.
10: Nord de la ciutat.
6: Luisa Tusset és la cap de patrimoni de Sant Nicolau i Vicent Tomàs, el gestor de l'empresa Electrorecamp.
10: Nord de la ciutat de València, i el que una campana estiga silenciada o clivillada li resta l'ànima.
11: Partim de la base de que aquesta campana té que ser la veu més solemne i més grossa del campanar.
12: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
13: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
14: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
19: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València.
2: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Esports. Les notícies del matí.
17: I efectivament, totes les mirades estan posades avui a Los Angeles i en la selecció espanyola de futbol. Hola de nou, Òscar.
18: Hola, Alba, sí. La Roja disputarà el partit de quarts de final del Mundial contra Bèlgica a partir de les 9 d'esta nit. La selecció espanyola arriba al partit amb el cartell de teòric favorit per a una eliminatòria que el seleccionador Luis de la Fuente no veu gens senzilla.
20: Aquí no regala a nadie nada. Todo se consigue a base de un gran trabajo y de hacer las cosas muy bien. Pero estoy contento de cómo hemos llegado, por el momento, por las sensaciones, por tener a todos los jugadores sanos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo.
18: El seleccionador espanyol arriba al duel sense baixes i tot apunta que podria repetir l'11 dels últims partits o fer pocs canvis en l'equip titular. Al vestidor ho tenen clar. Ha arribat l'hora de la veritat i cal la màxima concentració per a buscar la classificació per a les semifinals. Escoltem Gavi i Oyarzabal.
21: Nunca me gusta hablar de favorito o no favorito porque siempre digo que hay que demostrarlo en el campo y por eso, bueno, Bélgica es un rival muy difícil, va a ser igual de difícil que contra Portugal o más.
22: Porque todo el mundo se vio que estaba inmensamente feliz, la celebración del gol también indica la familia que somos, que todo el mundo estaba allí para celebrarlo, independientemente de quién lo haga y ojalá podamos celebrar mucho más.
18: El guanyador del partit d'esta nit s'enfrontarà a França, que ahir es va imposar al Marroc per 2-0, amb gols d'Mbappé i de Dembélé, ja en la segona part d'un duel que va tindre un clar dominador, el conjunt dirigit per Didier Deschamps.
17: I deixant de banda el Mundial, el València, que els quatre fitxatges estan ja treballant amb el grup i continuen amb les presentacions oficials mentrestant.
18: Sí, este migdia serà el torn del japonès Sato, que serà presentat a la 1 del migdia en la sala 1923 de Mestalla. Ahir li va tocar a Guido Rodríguez. El gran desig de Corberán continuarà vestint la camiseta valencianista i va voler destacar la força que ha fet el tècnic perquè el futbolista seguirà militant en el club de Mestalla.
23: Fue muy importante, Carlos, para que yo esté acá. Fue alguien que quiso que me quede, tanto él como el club. El día de mañana, cuando termine mi carrera y haya dicho que jugué en el Valencia, que estuve acá, va a ser un honor terrible, como lo es un honor ahora.
18: Un altre migcampista com Javi Guerra s'incorpora avui als entrenaments després d'haver passat ahir les proves mèdiques. El de Gillette està centrat a començar la pretemporada i es marca objectius com a valencianista.
24: Que puede ser un objetivo el acabar bien en Mestalla, que creo que se lo merece tanto Mestalla, la afición y los jugadores.
18: Javi Guerra i Guido Rodríguez són dos peces indiscutibles per a Carlos Corberán. L'argentí va llançar un missatge ambiciós al club per a tractar de retindre en este mercat els millors jugadors, com per exemple la joia de Gillette.
23: Eso es lo importante de un club, el proyecto de mantener a los jugadores que son importantes en una plantilla que vienen haciendo buenas temporadas y que lo van a seguir haciendo.
18: Els que començaren a ir la faena sobre la gespa són els jugadors del Villarreal. Primer dia d'entrenaments a les ordres d'Iñigo Pérez. Els groguers disputaran 6 amistosos esta temporada. L'últim, el dia 5 d'agost contra el Levante al Biniestadi de la ciutat esportiva José Manuel Llaneza.
17: I acabem amb un apunt de bàsquet, Òscar.
18: Sí, amb un debut, perquè l'exjugador del València Bàsquet, Sergio de la Rea, s'ha estrenat en la Summer League de la NBA amb 9 punts, 6 rebots i 5 assistències. El jove base de 20 anys ha sigut titular en el quintet dels Dallas Mavericks, que han caigut derrotats davant els Golden State Warriors per 90-101.
17: Així ho deixem, gràcies.
18: Gràcies i fins dilluns.
17: Són les 8:30, anem amb el trànsit. A hores d'ara, quines són les retencions que podem contar a les persones que ens escolten, Toni?
25: Doncs, Alba, tenim les retencions habituals a València, a la B30, a Xirivella i Mislata, a la A7, a Montcada i a Alacant, a la A70, al terme de Sant Joan d'Alacant.
17: Gràcies. I pel que fa a l'oratge, eixe titular que els donàvem, avui per fi podem anunciar que baixen les temperatures. Lluís Obiols, bon dia.
0: Bon dia, sí, ja era hora, però ha augmentat la humitat. Ara mateix tenim temperatures de 26 graus a Favara, a la Llosa, 26 a Corbera, a Puçol, 25 a Puçol, 25 a Dénia, 25 a la ciutat de València, 24 a Alacant i Elx, o 23 a Castelló de la Plana. De les més baixes ara, de 7 graus a Utiel, 18 a Vilafranca o 18 a Cocentaina. Baixaran avui les temperatures, augmenta la humitat, les humitats són elevades, tenim núvols baixos, especialment al litoral del Golf de València, també en alguns punts de la costa de Castelló i comarques centrals. Per tant, tenim ara mateix humitats del 70 al 80%. I baixen les temperatures especialment al centre i al nord. Encara es manté l'avís per altes temperatures a l'extrem sud. De fet, a Oriola, per exemple, al Baix Segura es poden tornar a superar els 38 graus, però una dada, i Xaló, a la Marina Alta, va arribar als 41 graus. Ui, s'espera una màxima de 34 graus. Per tant, un descens tèrmic important que es mantindrà esta setmana. Això sí, amb més humitat i amb el risc de tronades. Esta vesprada, tronades localment fortes, hi ha un avís, més o menys entre l'Alt Millars i la Serrania. Poden anar acompanyades de fort vent i també de granís. Unes tronades que més desgastades arribarien també a la costa. De fet, esta vesprada s'ennuvolarà i també tenim risc d'alguna tronada ja avançada la vesprada al sud de la província de València, bàsicament entre la vall d'Albaida, la vall de tronades localment fortes, hi ha un avís, més o menys entre l'Alt Millars i la Serrania. Poden anar acompanyades de fort vent i també de granís. Unes tronades que més desgastades arribarien també a la costa. De fet, esta vesprada s'ennuvolarà i també tenim risc d'alguna tronada ja avançada.

0: Avui, amb molta humitat, amb núvols baixos, sobretot durant el matí, disminueix el risc de ruixats i tronades dissabte i diumenge. Però atenció, perquè si avui portem una bona notícia del descens de la temperatura, la mala és que a partir de dilluns que ve torna a enfilar-se el termòmetre. Atenció, a mitjan de la pròxima setmana, perquè tornaríem a estar parlant de valors de 40 graus o més.
1: Venim advertides. Gràcies, Lluís. Bon dia.
2: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
1: Avui 33, anem en directe a esta hora a Almeria. Com saben, els estem contant, almenys 11 persones han perdut la vida en l'incendi que es va declarar ahir de vesprada a Los Gallardos. Bona part de les víctimes s'han vist sorpreses per les flames en l'interior dels seus vehicles a la pedania de Bedar. Ens atén la companya periodista de Canal Sur, Estefania García, des d'eixa delegació d'Almeria. Estefania, bon dia, buenos días. ¿Qué es lo último que nos podéis contar? ¿Cuál es la última hora?
3: Buen día, buenos días. Pues por el momento tenemos 11 fallecidos y 8 son los heridos, 4 de ellos muy graves en este incendio forestal de Los Gallardos en el levante de la provincia. De hecho, varias de las víctimas fueron encontradas atrapadas en sus coches al intentar huir por caminos alternativos. Intentaron escapar por una rambla que no era la indicada para ello. Según el consejero de Presidencia de Sanidad y de Emergencias de aquí de Andalucía, eligieron una rambla para salir que ha supuesto una trampa para ello y califica que este incendio es el de mayores consecuencias hasta la fecha en nuestra región, una tragedia sin precedentes. En cuanto a los heridos, tienen quemaduras de distinta tipología, han sido trasladados en helicóptero desde el hospital de Torre Cárdenas en Almería al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y en cuanto a efectivos, alrededor de 150 efectivos en 16 grupos de bomberos forestales, 2 técnicos de operaciones, 2 técnicos de extinción, un agente de medio ambiente, un equipo de mando en incendio forestal y una unidad de red de emergencias de la Junta de Andalucía. Es una situación operativa 2 dentro del plan ante la evolución y el gran potencial del incendio. Y se ha activado también la unidad militar de emergencias que se despliega con 150 efectivos más para trabajar junto a Infoca y bomberos y el resto del operativo.
1: Estefanía García, muchas gracias por la última hora desde allí, desde Almería. Gracias.
3: De nada, a vosotros.
1: Bon dia. Bé, estarem pendents en aquest informatiu de totes les notícies que ens arriben des d'allí. Com saben, és el pitjor incendi dels últims anys allà a Andalusia. Anem amb més temes que també repassarem de seguida en la tertúlia. El missatge de WhatsApp que Carlos Mazón va enviar a Maria José Català a les 11:20 de la nit, aquell dia de la Dana, hi haurà molts morts, Toni.
4: Hem conegut este missatge d'aquella conversa amb les comunicacions que Català ha lliurat a la jutgessa de Catarroja. L'alcaldessa de València ha portat tots els missatges que va creuar amb l'expresident aquella jornada 7 minuts abans, a les 11:13 de la nit. Català li va oferir ajuda mentre encarava la inundació de la pedania de la Torre.
1: I en clau política, els anuncis del president de la Generalitat fets ahir.
4: Un pla especial per a millorar les infraestructures educatives amb fins a 25.000 euros per col·legi per a climatització, l'ampliació del Parc Natural de l'Albufera amb l'adquisició de terrenys privats i una nova llei del sòl. Escoltem Juan Fran Pérez Llorca.
5: Una norma dissenyada per eliminar la burocràcia que durant anys ha bloquejat la construcció d'hogares. Vamos a agilizar de forma dràstica los planes generales de los municipios para que no tarden décadas en aprobarse.
4: Ho ha fet el mateix dia que el secretari general del Partit Popular ha elogiat a València la gestió del president. Tellado ha evitat pronunciar-se sobre la candidatura popular, Alba, en les pròximes eleccions autonòmiques.
1: 8:36, anem amb un descans i de seguida ens setem aixa tertúlia. El temps de l'anàlisi així en les notícies del matí amb un ull posat en eixe incendi a Almeria. Tornem de seguida.
6: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
7: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: En Orihuela la història cobra vida. Celebramos el

0: 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
1: Chaval, deja de mirar pantallas.
2: Amiga, de los muffins también se sale.
3: Señor, le agradecería que no me atropellara.
2: Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo.
3: Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En Apunt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
6: La tertúlia en Apunt. Les notícies del matí.
7: Són les 8 i 39 minuts, encetem estos minuts d'anàlisi de l'actualitat de tertúlia. Donem la benvinguda a Víctor Maceda, periodista del Temps. Bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
7: Bon dia. I a David Burguera, redactor de Les Províncies. Bon dia també.
9: Bon dia.
7: Companys, si vos sembla, hem posat com a primer tema de tertúlia eixos anuncis que va fer el president de la Generalitat ahir, Juanfran Pérez Llorca. Va parlar d'un pla especial per a millorar les infraestructures educatives, 25.000 euros per col·legi per a climatitzacions. Va parlar de l'ampliació de l'Albufera, amb l'adquisició també de nous terrenys. Va parlar, va anunciar eixa nova llei del sol. Ho va fer el mateix dia en què el secretari general del PP, Miguel Tellado, elogiava a València la seva gestió, presentava en eixe acte del Fòrum Nova Economia a Juanfran Pérez Llorca, i com dèiem, elogiava la figura de Juanfran Pérez Llorca, el seu treball, però certament evitava pronunciar-se sobre la candidatura popular en les pròximes eleccions autonòmiques. Pérez Llorca diu estar centrat i tranquil, així ho va dir ahir en eixe acte. Anem a escoltar-lo i de seguida vos demanaré alguna reflexió al respecte.
10: Prioridad 1, estabilidad. Prioridad 2, rebajar la tensión, el ruido y la crispación que nos acompañaba. Este Consejo puede decir que se ha sentado y acordado con todos los que han querido dialogar y llegar a acuerdos. Porque gobernar no es resistir cada día en el cargo. Gobernar, y así lo he entendido siempre, és resolver problemes.
7: Encara sentirem alguna de les frases que va o que hem volgut destacar d'aquest discurs. En principi ell diu estar a altres coses, centrat en la tasca de govern. Vull algunes visions de un poc com vau veure, si esperàveu efectivament algun gest, alguna pista per part de Tellado al respecte d'aquesta candidatura. Comencem per exemple per Víctor.
11: Jo
8: esperava més claredat, no? Més enllà de dir que està fent un bon treball, no? Per cert, es va remuntar a la seva època com a alcalde de Finestrat per a dir que Juanfran Pérez Llorca feia un bon treball, no? I després que ha tingut continuïtat com a president de la Generalitat. Bé, dir que un president autonòmic del teu partit fa un bon treball és va de suyo que diuen, no? Vull dir, només faltava que no ho diguera. Però sí que esperava molta més claredat a l'hora de expressar-se, com a mínim, en els termes en què ho havia fet dos dies abans en Castella-La Manxa, no? Quan va referir-se al candidat Paco Núñez del Partit Popular, al líder de l'oposició actual, va dir obertament que serà un gran president de la Junta de Castella-La Manxa, no? Entenc que en aquest sentit el que podíem esperar era un missatge ni sa clau, no? Més projecció de futur, no sols de present. I de futur no n'hi va haver cap missatge, realment. I això jo crec que és el que crida més l'atenció, sobretot tenint en compte que ell era conscient, Tellado, plenament, que totes les mirades estaven posades en ell i en el que diguera. Va dir-ho, iniciar la seva intervenció. ha generado mucha expectativa mi visita, ¿no?
9: Claro, pero eso, yo creo que... Es que els temps genovites són seus en tot el sentit.
7: Seus, o sigui, vols dir de Juan Fran Pérez Llorca?
8: No, de Gènova.
7: De Gènova, vale.
9: Sí, clar. O sigui, els partits més grans, perquè ara ja el PSOE fa el mateix.
8: Igual.
9: El mateix. Són molt verticals i els agrada demostrar la seua verticalitat. Aleshores, com ja va fer uns dies que va dir, es va dir des de Gènova, es va filtrar i es va explicar que tota la qüestió de les candidatures s'exposarà en setembre, doncs aleshores jo crec que el que es fa és una exhibició d'eixe poder. És a dir, hem dit en setembre i serà en setembre, d'acord? És una manera també de demostrar qui és el que mana, no? Perquè per això és un partit de jerarquia. El que passa és que jo crec, jo entenc, perquè n'hi ha moltes ganes, n'hi ha ganes de salsa, però, clar, sempre n'hi ha ganes de salsa. Però jo crec que la qüestió, si nosaltres si llegim el discurs de Tellado i el mateix discurs de Pérez Llorca, el que estan parlant en els dos casos és de gestió. I de què presume sempre Feijó? De gestió. És el seu aval. La seua gràcia va ser la seua gestió. Aleshores, a parlar de gestió, presumir de gestió, és el seu ADN. Aleshores, si Tellado alaba la gestió de Pérez Llorca, el que està dient és que este va pel camí que a nosaltres ens agrada.
8: Bueno, és una lectura críptica la que fa, clar, la que fa,
9: és que,
8: la que fa,
9: és que sempre
8: David críptics, Bruguera. Sí, però vull dir, així ell és conscient plenament que n'hi ha un debat obert. Hi ha un debat obert per dues qüestions.
9: Primer, però qui l'ha obert?
8: No.
9: Qui l'ha obert? L'ha obert el Gènova? L'ha obert Gènova?
8: Bueno, l'ha obert Gènova des del punt de vista de que sembla, perquè estigueren uns quants dies per a decidir quin era el substitut de Carlos Mazón, que no tenien clar que havia de ser Pérez Llorca, perquè van valorar altres opcions, una opció més en concret, i potser estiguen esperant a veure si aquesta opció torna a ressorgir. Vull dir, si
9: però
8: hi ha la possibilitat...
9: Si a Català ja bueno, la van a ratificar fa... Mira, tu què volies? A Català quan la van a ratificar? Fa un mes, aproximadament? 3 setmanes, com a Barcala. I quan la van a ratificar? Quan ells van a dir que l'anaven a ratificar. Per què? Perquè primer anaven els municipals i després, a setembre, aniran els autonòmics. O sigui, ells marquen els temps.
8: Sí, però convindràs amb mi que aquesta bona gestió de la qual està presumint, Gènova i està presumint Pérez Llorca, diríem que tindria una solidesa més gran si al darrere hi haguera una confirmació clara. No es deixarà espai al dubte de qui serà el candidat. I el que fa és que, efectivament, en la premsa, i no sols en la premsa, sinó bueno, en cercles polítics, no sabem també si en la ciutadania està molt preocupada per si serà o no serà candidat, però bueno, hi ha un enigma. I aquest enigma el que fa és que la seva tasca de govern, la seva gestió, quede un poc en suspens, tenint en compte que no se sap si tindrà continuïtat o no i sa gestió, no? I això és el que jo crec que Gènova, bueno, bé, vol esperar a setembre per a demostrar que és qui marca els temps. Està en el seu dret de fer-ho, evidentment. Ara, també me crida l'atenció que això estiga venint bueno, de Feijó i de Tellado, que venen del PP gallec, que pràcticament són ahir media un company, si és que és veritat, és que són pràcticament com el PSC del Partit Popular. Vull dir, tenen una autonomia pràcticament plena, no són una federació, però gairebé. Vull dir, ningú en Gènova mai li ha dit res al PP gallec de com havien de fer les coses. I el que crida l'atenció, efectivament, és que ara els gallecs, des de Gènova, siguen tan curosos a l'hora de marcar els temps i de no dir al senyor Llorca, que va heretar una situació complicadíssima, perquè entra de president després del terrible episodi del funeral de la Dana, en uns índexs de vot del Partit Popular baixos, no? Bueno, pues que no l'ajuden una miqueta a consolidar la seva imatge. Això és el que fa generar la sensació de que hi ha dubtes, perquè si no n'hi haguera, doncs precisament de tots els presidents, o sigui, que vaig a Castella-La Mancha a dir, vas a ser un gran president de la comunitat de Castella-La Mancha, a un tipus que està en l'oposició...
9: Clar,
8: perquè no ho és. Aleshores, qui és president...
9: El que sí que és, no li fa falta que se lo digan. No?
8: Sí, Mauri, sí que fa falta.
9: Ah, sí.
8: Primer perquè no hi ha un congrés. No hi ha un congrés.
9: Home, per això, mira bé.
8: Primer perquè no hi ha un congrés que està ajornat des de fa un any i un any pràcticament s'hauria d'haver celebrat ja. I segon, perquè efectivament és el president de la Generalitat Valenciana. No és qualsevol autonomia, això en tots els respectes. No és La Rioja, ni és Extremadura. Això és una cosa més... més seriós, o sigui, el tercer govern més important que té autonòmic.
9: Seriosos són totes.
8: No, però bueno, és més important que altres, evidentment, té un pes, i ho diuen sempre que venen així Feijóo i Tellado, que per arribar a la Moncloa és importantíssim tindre un bon resultat així. Per tant, a mi el que me crida l'atenció i el que fa generar dubtes és precisament que en un territori tan important, amb un president en una situació precària, perquè va arribar en una situació precària, val? Doncs no se li dona més oxigen, simplement. Ara, serà el candidat? Jo no en tinc molts.
9: Ah, vale.
8: Però no en tinc molts perquè crec que no tenen molta més alternativa. Ara, sí que pense que si tinguin un ventall de possibilitats més ampli, no? A lo millor sí que se plantejarien. Perquè si no, crec que seria un suport molt més explícit.
9: Si tu no tens dubtes, imagina't ells.
7: Em permeteu que tanquem este assumpte amb declaracions del mateix Juan Fran Pérez Llorca, quan un poc li preguntava, no? D'alguna manera ell era conscient, no? Ahir de, doncs d'esta expectació que havia alçat la presència de Tellado així, juntament amb ell en l'acte.
10: Mi partido me pidió una misión y yo la voy a llevar hasta el final, que es gestionar bien las cosas mientras yo sea el presidente de la Generalitat. Cuando llegue el momento de decidir quién debe ser el candidato de mi partido... yo estaré acatando lo que se me diga. Porque de nada habrá servido que haya hecho un sacrificio tan importante en lo personal para defender una idea en la que creo y un partido con el que creo. Es que vivo con absoluta tranquilidad todo este debate.
7: A més, parla de sacrificio personal.
8: Sí, bueno...
9: Es que per ahí, ahí li va demanar Mazón en alguna ocasió que deixarà de ser alcalde del Finestrat i perquè era el secretari general del PP
8: I síndic parlamentari
9: però per a ell era molt important ser alcalde de Finestrat. Era el seu poble, era el seu inici polític i també era la seva reserva espiritual, no? Aleshores, per a ell això de deixar el Finestrat era un pas que li va, se'l va pensar. El que passa és que la veritat és que quan jo crec que Génova pensa, sap Génova i qualsevol, que quan a una persona la poses o decidixes que siga el president de la Generalitat o el president d'una autonomia, encara que no siga tan important com la valenciana, eixa posició és molt difícil de remoure així com d'una manera fàcilment. No és fàcil, perquè la gent, en fi, una vegada s'ha posat a un lloc, no és fàcil llevar-li d'ahir, no? Aleshores, jo crec que ell, una vegada es va convertir en president, no era per a anar calentant la cadira a que després arribar un altre, no? Això, lo del sacrifici personal, jo crec que va per la qüestió de Finestrat.
8: No, bueno, i segurament també per la qüestió familiar. Vull dir, al final ser president de la Generalitat implica també unes renúncies a nivell familiar importants, i si ja s'ha acumulat, diguem, moltes responsabilitats polítiques i ja n'hi ha a lo millor, doncs, un cert cansament, no? Des de, a lo millor, l'entorn familiar, de què implica això, doncs fer el pas de ser president de la Generalitat és directament ja no tindre, amb totes les conseqüències, vida personal, pràcticament, no? Vida familiar, no? I això jo crec que també, segurament, el missatge anava per ahir, no? Ell efectivament arriba a la presidència en unes circumstàncies difícils, sobrevingudes, encara que, bueno, podíem esperar tots que el cas de Mazón acabara com va acabar, però bueno, el que està clar és que no era l'hereu natural en el sentit que ningú pensava que Pérez Llorca anava a ser president de la Generalitat quan va començar la legislatura.
9: Jo crec que ni ell,
8: Per això.
9: De fet, ho va dir en alguna ocasió,
8: per això,
9: crec.
8: Per això.
9: Aleshores, no era la seva aspiració.
8: Aleshores, vull dir que ho estiga ara, i d'ahir naixen sobretot els dubtes, no? De que no estiga més confirmat, no? I que no haja, i que el Partit Popular no hagi fet aquesta transició, no l'hagi consumat, ja dient que Pere Llorca serà candidat. I donant espai a unes especulacions que, bueno, a Génova li agradaran molt, perquè denota que és qui té el poder i qui al final té la palla pel mànec i qui ha de decidir, i mira com els tenim a tots en València, que els tenim en un ai, perquè tant en el partit com en els mitjans de comunicació com en l'oposició tots estan sense saber per on anar, no? I nosaltres ja sabem què anem a fer. Bueno, pues, és una decisió molt particular. Partits polítics estatals tenen aquesta dinàmica, efectivament. El PSOE abans tenia... Les autonomies tenien prou més capacitat decisòria, ara també estan totalment sotmeses, i bueno, i a les proves me remito dels candidats que estan posant en moltes autonomies, no? I bueno, pues és una decisió de les cúpules estatals.
9: Jo em recordo quan Sánchez presumia de ser més federalista, sí, que Ximo Puig.
8: Sí, sí, sí.
9: Més federalista. O sigui, i ha aconseguit que els barons no és que tinguin, els barons no deixen de tindre influència a Madrid, sinó que és Madrid la que té influència en els barons. O sigui,
8: ha aconseguit influir en totes les federacions.
9: Clar,
8: a lo millor el sentit de federalista no va per ahí.
9: Sí, a lo millor. La direcció és completament la contrària. El que passa és que jo, i ja per concloure el uh-huh. que jo pense de Llorca, si és molt cert això que dius de que ara té que tindre, no? Perquè és el president de la Generalitat, una disponibilitat de 24 hores 7 dies, abans no anava coix, perquè era, com tu has dit, un secretari general del PP, que això ja va bé, un síndic del PP, que també va bé, i alcalde. O sigui que, aunque, encara que fos per acumulació,
8: sí, no,
9: també anava bé.
8: Sí,
9: també anava
8: tenia
9: bé.
8: La projecció,
9: això sí,
8: la importància.
9: Era una qüestió de la
8: ara cada paraula que diga se medeix absolutament. Abans, pues, com a secretari general del PP, se podia permetre alguns excessos verbals que a lo millor ara no.
9: Sí, de totes maneres, recorda que no és el primer president accidental. O sigui,
8: no.
9: És molt habitual, inclús en el PP, la pròpia, jo no crec que ningú pensasse en Díaz Ayuso en el seu moment, que estava fent una carrera presidencial, i mira, després de ser encarregada de xarxes, va arribar on va arribar, i ara uh-huh. a veure què li diu alguna coseta. O Illa, per exemple, que tampoc, en fi, el PSC no era el cap.
8: No era. Però bueno, el que sí que és cert és que una volta sigueren presidents tant l'un com l'altre, pues ells s'han consolidat, no? Tant Ayuso com Illa. Ahir mateix ho deia Llorca, també soc conscient que no he arribat a la presidència com s'acostuma a arribar, que és a través dels vots en unes eleccions. He arribat a través del vot en les Corts, que és la sobirania popular, però no mm-hmm. és, no té aquest referendo, no? Diguem, de la ciutadania.
9: El 27 el veurem.
8: Com?
9: Que al 27 sí, el veurem,
8: sí, per
9: si
8: això,
9: n'hi ha referèndum.
8: No, per això, però vull dir que totes aquestes circumstàncies especials, que són les que concorren en el cas, són les que fan que se'n parli tant.
7: Que se'n parli tant, perquè volem saber. Parlem dels pressupostos. Ahir van registrar-se esmenes a la llei d'acompanyament, ho va fer Compromís, ho va fer el PSPB, ho va fer Vox, que ha anunciat també que eixa prioritat nacional estarà present en tres lleis i també en els criteris per a accedir a ajudes socials, ajudes per a la vivenda. Per part de Compromís, un centenar d'esmenes demanen reduir el nombre dels càrrecs i destinar 200 milions als serveis públics. 4.000 el PSPB, 4.000 esmenes, en va presentar pràcticament uns comptes alternatius. Joan Baldoví i Diana Morán, el sentim.
11: Llevar privilegis als enxufalls del Partit Popular, li llevem el xòfer, el piso i els assessors a l'impresentable de Carlos Mazón.
12: Recuperarnos de los recortes que está haciendo el Partido Popular, poner en los presupuestos lo que de verdad importa, con un modelo de sociedad que apueste por su sanidad, que apueste por su educación, que apueste por su cultura, que apueste verdaderamente por la vivienda.
7: El Partit Popular, per la seva banda, resta credibilitat a aquests comptes alternatius, podríem dir socialistes, que han presentat, quan el govern de Sánchez, diu Nando Pastor, no han aprovat cap pressupost en esta legislatura.
13: Un montón de enmiendas a peso, y eso no tiene nada que ver con un presupuesto alternativo. Quien en su casa es incapaz de presentar los presupuestos, venga aquí a dar lecciones a los demás. Cuando peor lo estábamos pasando, los valencianos, tendríamos unos presupuestos con el apoyo del Partido Socialista para sacar adelante el tema de la Dana. Eso nos lo prometió Diana Morán y lo incumplió.
7: Bé, en tot cas, la previsió és que estos comptes puguen estar aprovats ja definitivament abans de les vacances parlamentàries d'agost. Estem a 10 de juliol, companys.
14: Mm-hmm. El 22 de juliol s'aprova o es voten. Jo crec que s'aprovaran a les Corts el pressupost i el 31 de juliol, si no m'equivoque, que crec que no, es vota
8: la llei d'acompanyament.
14: La llei d'acompanyament, que també s'aprovarà. Mm. I és en la llei d'acompanyament on està la qüestió de la prioritat nacional, que encara que per a el PP siga una qüestió més semàntica, Vox va insistir. Sí, sí, serà semàntica, però semànticament i literalment prioritat nacional estarà posat en negre sobre blanc, clar, en negre sobre blanc en tres lleis: la de vivenda, la de renta bàsica i la de serveis socials. Aleshores, bé, és la qüestió. Ixa és la qüestió.
8: Sí, ahir Tellado, per cert, va felicitar a Llorca per tindre pressupostos, per, com si ja estigueren aprovats, no? Perquè, efectivament, ningú dubta que seran aprovats, no? També va dir una cosa després en el torn de preguntes el president de la Generalitat, interessant, no? I és que ell tenia clar que algunes esmenes que ha presentat el Partit Popular no seran aprovades per Vox. Algunes esmenes que ha presentat el Partit Popular no seran aprovades per Vox, i que algunes de les que ha presentat Vox no seran aprovades per el Partit Popular i, per tant, tampoc entraran. Entre aquest segon paquet, diríem, estarà, sembla amb tota la seguretat, la retallada afegida al pressupost de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que recordem que l'any passat ja va patir dos retallades durant el procés de tramitació pressupostària molt sensibles, val? Ahir, per cert, el president va dir que l'Acadèmia, malgrat tot, ha retornat 600.000 euros que no ha invertit de l'any passat als pressupostos, que, bueno, tenint en compte també el temps que hi havia d'execució per quan se van aprovar els pressupostos, i tenint en compte que, bueno, moltes conselleries no arriben ni molt menys a invertir tots els diners que tenen pressupostats i també retornen els diners a la Generalitat, doncs tampoc me pareix un fet tan cridaner, no? Però, bueno, més enllà d'això, és important tindre en compte el context, efectivament, del debat sobre la prioritat nacional, que s'aprovarà en la llei d'acompanyament, i com això dificulta moltíssim qualsevol entesa amb el Partit Socialista i Compromís. És que no ens podem enganyar, vull dir, és que el Partit Popular, si vol fer la quadratura del cercle, vol pactar uns pressupostos en Vox, fins i tot algunes esmenes en Vox, i que després altres esmenes li les voti a favor el Partit Socialista i Compromís. Home, vull dir, i vostè està disposat a aprovar-ne alguna de perquè ja parlen d'esmena d'enmiendas a peso, dir el síndic parlamentari Nando Pastor, no? Que presenta PSOE i Compromís. Vostès estan predisposats a aprovar-ne alguna dels grups de l'oposició o tampoc? Perquè, clar, és que això és un dels problemes principals habitualment del parlamentarisme, no? Però molt en especial en aquests casos en els quals el Partit Popular pacta amb Vox i vol després que rebre també l'ajuda de PSPB i Compromís. Estic d'acord amb el comentari sobre el compromís que va adquirir després de la Dana, Diana Morán, d'aprovar els primers pressupostos.
7: El que deia Nando Pastor.
8: Efectivament, els primers pressupostos de la reconstrucció, que és veritat que bueno, això va ser una declaració
14: els començaments de novembre.
8: Sí, va ser molt al principi, quan encara no se sabien molts detalls d'aquell dia. Jo crec que allò, quan se sap exactament on estava el president, per què va arribar tan tard, jo crec que això fa reposicionar el Partit Socialista i comença, bueno, i sobretot també les manifestacions en el carrer multitudinari, és la del 9 de novembre, i a partir d'ahir, jo crec que això fa reposicionar el Partit Socialista i diu: com anem a aprovar uns pressupostos, un xec en blanc, a este president, si l'actitud ha sigut negligent, no? Jo crec que és el que fa canviar.
14: I això sí que el va votar.
8: Sí, Bielsa en la Diputació, sí, però bueno, crec que la Diputació i la Generalitat són àmbits molt diferents.
14: Però són socialistes també.
8: Sí, però són àmbits molt diferents, de competencials i...
14: Però tu creus que és diferent Bielsa de Morant?
8: Bueno, jo no. Diguem que ànimes bessones no són.
14: Ah, val.
8: Anem a deixar-ho ahí.
7: Companys, són les 9 i 2 minuts. Volem anar en estos moments en directe a la Ciutat de la Justícia de València. Hi està Santi Hernández. Marcos Benavent, l'anomenat jonqui dels diners, anirà a la presó 11 anys després. És el que hem sabut, que l'Audiència Nacional l'ha citat per a comunicar-li eixa entrada a presó. Com dèiem, està Santi Hernández a la Ciutat de la Justícia. Volem saber més. Santi, bon dia.
15: Bon dia, Alba. Sí, acaben d'obrir les portes així a la Ciutat de la Justícia i així estem esperant l'arribada del jonqui dels diners, Marcos Benavent, que està citat avui, en concretament en la sessió cinquena de l'Audiència de València, per a rebre la notificació de fermesa de la primera condena del cas Taula. Això significa que es tracta d'un tràmit judicial que obri ja el seu camí definitiu perquè ingresi en presó. Després de la compareixença d'avui davant de l'Audiència de València, Benavent disposarà d'un termini de 15 dies per a comunicar la presó on vol complir la pena i ingressar voluntàriament. El mateix tràmit afecta avui també al seu exsoci, l'empresari Rafael García Barat, condenat en la mateixa causa. La sentència, recordem que es va dictar al 2023, però va ser confirmada el passat 19 de juny pel Tribunal Suprem. Condemnava Benavent a 7 anys i 10 mesos de presó per la peça de temàtica Evans, la primera de les 13 peces separades del cas Taula que ha adquirit fermesa. Els magistrats van considerar provat que entre els anys 2008 i 2012 es van desviar més de 336.000 euros de diners públics d'Imelsa i de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de València a través de l'empresa temàtica Evans, propietat de Benavent i García Barat. La resolució assenyalava irregularitats en adjudicacions com el servei de bibliobús, un videomapatge del Movim o facturacions falses.
7: Gràcies, Santi. Companys, dèiem 11 anys després, en principi, és esta notificació de fermesa de la sentència el que ha d'anar un poc a comprovar o té 15 dies per a fer-ho. I la idea és que efectivament va a presó.
8: Sí, serà una imatge també interessant, no? Perquè, efectivament fa molt de temps, però encarna. Jo crec clarament Marcos Benavent aquella època d'excessos i de casos de corrupció, diguem, d'un allau de casos de corrupció, no? I la seua declaració aquella famosa intitulant-se el jonqui dels diners, jo crec que condensa molt tota aquella etapa, no?
14: Estic com un xaman.
8: Sí, efectivament, sí. En un to fins i tot zen, no? Sí. Un poc com de persona
14: místic,
8: rehabilitada totalment. I ara és una pena i mira, i ara tornen els fantasmes del passat, no?
14: I ara va molt més, més elegant.
8: Sí, no? Sí.
14: Convencionalment elegant. Sí, i d'uns fets ocorreguts entre 2008 i 2012. Mm. Mm-hmm. No havia ni Instagram, ni TikTok, quan va passar, quan es va investigar, que vam conèixer el jonqui del diners, mm-hmm. es va presentar oficialment i es va a bautizar com jonqui dels diners, tampoc existia el TikTok, estem parlant de situacions i d'una gestió, que és la gestió judicial, perquè també els tribunals també gestionen. Mm. I en aquest cas que gestionen irregularitats i delits, i primer els investiguen i després els jutgen. El jutgen, no? Ens trobem que tarden molt, però molt, molt.
7: Els passos de la justícia...
14: Però és que ens acostumem a una situació totalment irregular.
8: Bueno, Rus tampoc té sentència ferma encara.
14: I Rus, has recordat que Rus va dir que després de les eleccions parlaré. Això va ser al 15.
8: Sí.
14: Encara estem esperant que parli, però no passa res.
7: Parlem també d'eixa imputació que hem sabut, el policia nacional que va espentar per l'esquena una mestra durant les protestes de la vaga indefinida dels docents haurà de declarar com a investigat. Un jutge de València ha obert diligències a este agent després que l'afectada presentara una querella a la justícia. La mestra, recordareu, va caure a terra després de l'empelló, va patir diverses contusions. La Fiscalia Provincial ha demanat que investiguin l'agent per un total de 3 delictes mentre continua diguem en pausa eixe expedient que l'havia obert el mateix cos. Valoracions, com veieu?
8: Molt just, evidentment. Crec que les imatges, que van tindre una projecció estatal perquè van ser molt contundents, no? I constataven el que és, pues, efectivament, un abús policial absolutament impropi, no?, d'un agent. I la sort que hem tingut, ara comentava David que en l'època de Marcos Benavent no existia TikTok ni existia Instagram, és que segurament això en el 2008 ni hi haguera hagut un mòbil per a gravar-ho, ni s'haguera difós com se va difondre per les xarxes socials i va tindre el ressò que va tindre. Vull dir que a voltes també aquestes noves tecnologies serveixen per a alguna cosa, no? Perquè crec que és un fet palmari, que és un excés absolutament innecessari per part de la gent. La dona no estava impedint la circulació del trànsit, ni estava posant en risc la seva vida. No hi havia, diguem, cap argument per a prendre una decisió com aquella d'espentar-la i tirar-la a terra i damunt d'una dona que tampoc era una persona jove.
7: Parlava de la importància de tindre eixes imatges enregistrades, clar.
14: Sí, no? Sí, veurem què és el que finalment diu la justícia, si el diu que en aquest segle o en el segle que ve. Però en qualsevol cas tenim... És una qüestió d'ús proporcional de la força. O sigui, que és una de les atribucions de les forces i cors de seguretat, l'ús proporcional de la força, que pel que es veu a les imatges pareix que no es va complir. No? Mm-hmm.
7: Doncs veurem què passa, continuarem pendents d'esta imputació dels següents terminis judicials, però un dia més hem de parlar de la polèmica per les declaracions de Núñez Feijóo sobre l'absentisme laboral. En les últimes hores s'han matisat des del Partit Popular aquestes paraules, han explicat, han aclarit que del que estava parlant realment Feijóo era de, bueno, perseguir el frau, però sí que és de veres que reconeixen que la comparativa amb el càncer no va ser la més afortunada. Ahir era precisament Borja Semper, que com saben ha superat un càncer, qui en parlava d'esta qüestió. Sentim Borja Semper. Dime. Tenim a Borja Semper, les declaracions de Borja Semper sobre l'absentisme, sobre les declaracions de Feijóo al respecte. Ell, com estàvem recordant, Borja Semper va patir un càncer i deia que efectivament la manera de parlar o de definir la qüestió de l'absentisme de Feijóo no va ser la més afortunada. Ara sí.
16: Lamentablemente en España, si tú eres diagnosticado de cáncer, no vas a tener el 100% de tu salario. Y eso es algo que tenemos que corregir. Se te aminora hasta un 75%. ¿Alguien cobra el
17: salario? Borja siempre ha cobrado un
16: 75%. No, yo porque mis condiciones son las del Congreso de los Diputados. ¿Y un asalariado por cuenta ajena, que cobra, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, en torno a 1.200 y pocos euros, si es detectado de cáncer, si le detectan un cáncer y te coges una baja, cobra el 75% de su salario. Convendría, yo creo que... que seamos todos, bueno, pues que tengamos cierta cautela a la hora de utilizar estas comparaciones.
7: Parlava sempre de la cautela necessària a l'hora de fer segons quines comparacions. Ara ve cert que en el PP bueno, mantenen el pols. Això deia la presidenta madrileña Isabel Ayuso també en les últimes hores.
18: Cuando uno está pegado a la realidad y habla con las empresas, cuando habla con los autónomos, sabe lo que está pasando con el problema de las bajas. Evidentemente, el presidente Feijóo no habla de una persona que está enferma. No se refiere a una mujer embarazada si encima tiene alguna complicación o está en los últimos meses de su embarazo.
7: Deia Ayuso, de fet, en algun altre punt de la declaració que Feijóo té més raó que un sant. Com llegiu aquestes declaracions d'Ayuso i també de Semper?
14: En el cas d'Ayuso jo crec que és un recolzament de Feijóo en el sentit de que jo crec que ahir Ayuso es veu representada per Feijóo en el que té que veure amb els excessos verbals, no? Perquè quan tu parles tots els dies és habitual que algú dia...
8: Que patines algun dia.
14: Pots, sí, clar, jo crec que sí. Aleshores, jo crec que ella pensa, ha clavat la pata i en fi, el tenim que defendre, no? Perquè és el nostre. El que passa és que sí que és cert que no va estar afortunat, però que ell el que volia sí que és veritat és a fer costat amb els empresaris, perquè la qüestió de les baixes i de l'absentisme és un assumpte que des de la patronal ja es va denunciar fa uns mesos. El que passa és que, clar, no amb aquests termes, perquè quan dones per fet que les baixes en general tenen alguna ombra de sospita, aleshores crec que t'estàs posant en un terreny perillós, no?
8: Sí, i de fet, bueno, el propi Sánchez, el Partit Socialista en general, no, han aprofitat esta patinada de Feijó per eixir en alertar, no, què significaria...
14: Tromba,
8: exacte, sí. Què significaria, no? Un govern del Partit Popular, encara més si té el suport de Vox, no? I fa la sensació, efectivament, que només que l'escenari el té molt bé, perquè, bueno, la situació judicial que travessa el Partit Socialista és sumament complicada, n'hi ha un desgast evident després de 8 anys de govern, tot això és cert, no? I que només el Partit Popular, o sigui, o els excessos verbals o la por que li puga entrar al votant, diguem, que està més desmobilitzada a l'esquerra, pot fer capgirar el resultat previsible de les eleccions, no? Vull dir, si Feijó continua col·leccionant declaracions d'aquest tipus, no? Tocant drets bàsics, l'altre dia també recordem que el Partit Popular va entrar en el tema dels drets de les dones, no? A avortar... Totes aquestes qüestions al final bueno, poden generar un caldo de cultiu propici per a que hi hagi un rearmament de l'esquerra, que ara mateix sincerament està en una situació molt complicada de cara al cicle electoral que s'aproxima, no? Però no subestimem la capacitat de Feijó de mobilitzar-la. Ja ho va fer en les eleccions de 2023 quan també semblava que ho tenia tot de cara, i diguem que no és la persona, diguem, més adequada per a trobar els adjectius que toquen en cada moment.
7: Adjectius, si em permeteu, i de seguida continuem. Li va dedicar també la vicepresidenta, la ministra Yolanda Díez, ha definit Feijó com a un radical econòmic, que és només una d'aixes crítiques que ha rebut per part, sobretot de govern i de l'espectre polític esquerre, aquestes declaracions de Feijó. Sentim Yolanda Díez.
17: Ha gobernado siempre contra los trabajadores y las trabajadoras. Lo conozco muy bien. Pero es muy grave lo que estos días, sin rubor, está afirmando el presidente del Partido Popular en España. Digo más, sus afirmaciones son un elemento de movilización democrática de la gente trabajadora de nuestro país.
8: Yolanda, justamente, vive.
14: Vice, la vice vive.
8: La vice vive.
14: Es impresionante.
8: No,
14: es el contrast de Feijó, que parla tots els dies, i clar, de vegades s'equivoque, i de una vicepresidenta que parla totes les mesos.
8: Veus, però mira, feia referència justament al que estava comentant, no? De la mobilització, jo no havia sentit aquestes declaracions, però la capacitat que té de despertar a lo millor votants adormits. Que
14: I per si
8: moment.
14: No estan desperts, ja vol despertar-los.
8: Exacte.
14: Que s'ha despertat també.
7: Són les 9:15, permeteu-me que fem una parada en esta tertúlia. Volem anar en directe cap a la Conselleria d'Agricultura i la de Medi Ambient. La Unió Llauradora es concentra avui davant d'estes dos conselleries per a exigir solucions urgents als danys que provoca la fauna silvestre i també l'abandó agrari. Està allí la nostra companya Maria Poveda. Maria, diuen, denuncien els llauradors i llauradores que la situació és insostenible.
19: Sí, bon dia. A poc van concentrant-se així a les portes de les dues conselleries agricultors afectats per les destrosses de la fauna silvestre. Recordem, com heu comentat també, que aquesta problemàtica afecta cada vegada a més llauradors de la Comunitat Valenciana, que els provoca pèrdues econòmiques i fins i tot l'abandonament de terres. Ens acompanya Carles Peris, secretari general de la Unió Llauradora, convocant d'esta protesta. Carles, bon dia.
20: Bon dia.
19: Què és el que reivindiqueu, què és el que demaneu a les conselleries?
20: Pues al final demanem gestió i pressupost en aquests pressupostos de la Generalitat per a poder baixar aquesta sobrepoblació de fauna salvatge que tant d'impacte negatiu té en la nostra economia. Al final estem parlant que ja sobrepassem, no?, els 50 milions d'euros d'impacte directe per danys en cultius. Això no se pot suportar ja.
19: Necessiteu, demaneu solucions urgents, com quines?
20: El primer que n'hi hauria que fer és una línia d'ajudes per als ajuntaments per a que facin un cens de les parcel·les abandonades per a saber on tenim que actuar i saber la superfície abandonada que tenim realment en cada municipi. A partir d'ahir també estem demanant línies d'ajudes per als danys que està provocant la fauna en els nostres cultius, perquè si no és al final tota la feina que estem fent de ficar mecanismes de protecció, estem assumint-nos tots els productors, però tant necessitem també una línia d'ajudes de compensació i sobretot que n'hi hagi un pla clar de gestió en pressupost darrere entre el que és la caça i el que serien altres mesures o altres pràctiques que poguessin permetir baixar aquesta sobrepoblació que tenim, perquè n'hi ha que deixar-ho molt clar, estem parlant de sobrepoblació que fa molt de mal i no es va operar ningú que estiga aquesta sobrepoblació en el nostre territori.
19: De quina faula estem parlant? Perquè podem pensar en els porcs senglars, dels que parlem pràcticament a diari, però n'hi ha més espècies.
20: Sí, estem parlant, depèn de les zones o comarques, tenim uns danys més intensos o menys. Estem parlant de zones que tenen molt de conill que està fent molt de mal. El xavalí, arruí, muflons, és que al final depèn de la zona, si és més d'interior o més de costa, tens una fauna salvatge que pressiona molt als productors. Per això parlem, no?, d'una gestió integral, d'un pla integral del control d'aquestes parcel·les abandonades que són reservori, que per a nosaltres és essencial. Si l'administració no aconseguís obrir línies d'ajuda per a fer aquests 100 de parcel·les abandonades i posterior gestió que se pugui fer a través dels ajuntaments i dels particulars que estigueren obligats a netejar aquestes parcel·les, difícil ho tenim.
19: Gràcies, Carles. Bé, companys, doncs d'ací uns minuts començarà la protesta, primer amb un esmorzar popular al que s'aniran afegint aquests agricultors afectats i a partir de les 10:30 aproximadament ja serà la concentració on llegiran un manifest.
7: Maria Poveda, moltes gràcies. Continuarem pendents, per tant, d'aquesta iniciativa de la Unió Llauradora. Gràcies, companys.
19: Gràcies.
7: Estem a punt, estem a punt de tancar esta tertúlia, són ja les 9:19, però volia demanar-vos alguna reflexió, algun titular no massa llarg al respecte d'aixos àudios, bueno, d'aixos missatges, en realitat, de WhatsApp que hem conegut, en els quals Carlos Mazón hauria admès a Maria José Català que hi hauria moltes morts per la Dana en eixa mateixa nit, ho va dir, que va a les 11:15 de la nit, és la conversa que Maria José Català ha portat al jutge de Catarroja que està investigant aquest cas de la gestió de la Dana. No sé si vos han sorprès, si vos els esperàveu.
8: Bé, són missatges efectivament que es produeixen més enllà de les 11 de la nit, quan ja es veia clar que la situació era molt complicada. Vull dir, era d'una complicació màxima, ja no sols a Utiel, on ja ho era des del migdia, sinó sobretot en l'Horta Sud, no? En tot el que això comportava també a nivell de densitat demogràfica. Les carreteres estaven col·lapsades, vull dir, hi ha una evidència, el que passa és que el problema és que aquesta evidència xoca contra la declaració de Mazón en seu parlamentària i en declaracions de premsa múltiples en les quals sempre ha dit que no sabia que la situació era d'aixa gravetat, no?
7: Fins ben entrada la matinada.
8: Que no va saber que n'hi havia morts fins ben entrada la matinada, no? Uh-huh. Quan realment, bueno, pareix evident, i encara més amb el nivell d'informació que tenien a l'abast, que no era així, no?
14: És que el que estem parlant és de probabilitats i de certificació. És cert que el més probable a les 11 de la nit, d'aixa nit, era que hi haguera molts fallecits.
7: Moltes morts.
14: Sí. Era el més probable del que s'estava veient. El que passa és que la certificació d'aixes morts la proporciona un jutjat. I els jutjats és que no podien. En fi, recordeu que el jutjat de Torrent era el que, en fi, va fer una tasca admirable i en fi, jugant-se la vida, no?
8: Sí, sí.
14: Perquè no es podia certificar res, era tot caòtic. Aleshores, també tenim que pensar que el context d'aixes declaracions anava per aixe costat. El que passa és que sí que és cert que després ell va dir que no tenia cap informació de cap tipus relacionada amb els morts, però era evident que sí que n'hi havia ahí una una palpitació, no?
8: Ara mateix no tinc la textualitat, però crec que n'hi ha missatges també o comentaris amb Feijó en els quals li diu això, que va ser terrible i que va haver molts morts.
7: Doncs són les 9:22, tanquem este temps de tertúlia d'anàlisi en les notícies del matí. Fem una pausa i de seguida continuem, però abans hem d'acomiadar els nostres companys. Víctor Maceda, periodista del Temps, David Burguera, redactor de Les Províncies. Moltes gràcies per la reflexió un dia més. Que vagi molt bé, adeu.
8: Adeu, bon dia.
0: Hi ha alguna cosa que tots compartim, el moviment. Girem, saltem i connectem. Arriba al Museu de les Ciències una experiència interactiva on tu eres protagonista, a soles o en grup. Al teu ritme, ballar, l'art de moure's. Mai perdes la curiositat. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
21: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
22: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
23: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
24: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
25: Is that really wise?
26: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En Apunt Ràdio, posem l'accent en tu.

0: queden apenes 5 minuts per arribar a les 9 i mitja del matí. Actualitzem la informació en este divendres 10 de juliol i la primera parada la fem a la Nucía. Així està previst el ple del Consell a partir de les 9 del matí i també la celebració del 321 aniversari de la Fundació de la Nucía com a poble. Seguint estos dos actes simultanis està la nostra companya Maria Bravo. Maria, bon dia.
1: Bon dia, així és. La tenda del president de la Generalitat està avui ací a la Nucía fa només uns minuts, quan Fran Pérez Llorca ha arribat ací a l'Ajuntament, on participa en aquest aniversari del 321 anys de que la Nucía és ja un poble. Serà a partir de les 10, quan es celebra aquest ple del Consell, que també acollirà aquesta localitat de la Marina Baixa i del qual el portaveu, el Miguel Barrachina, donarà compte com és habitual de tots els temes tractats a partir de les 12 i mitja. Per la seva banda, el president continuarà també la seva agenda visitant les obres del CEIP número 3 de la Nucía i després es traslladarà a Elx, on participarà en l'assemblea d'Eineta.
0: Maria Bravo des de la Nucía, gràcies. També hem de contar-los que avui a la venda les entrades per a les representacions del Misteri d'Elx. Per al públic en general, els tiquets es poden adquirir a través de la pàgina web del Misteri d'Elx. Ja ho saben, la Festa Grossa d'Elx se celebrarà els dies 14 i 15 d'agost en la Basílica de Santa Maria. És una de les previsions per al dia d'avui. I d'altra banda, continuarem durant esta jornada. Actualitzem també la informació en este punt de la tragèdia d'Andalusia, de l'incendi de Los Gallardos a Almeria. Com els hem estat contant, 11 persones han mort en aquest incendi. És l'incendi de majors conseqüències fins a la data a la regió, segons ha informat l'U2 d'Andalusia. El foc es va declarar ahir de vesprada i ha cremat ja més de 3.100 hectàrees. De les víctimes mortals, bona part de les persones mortes s'han vist sorpreses per les flames en l'interior dels vehicles en una pedania de Vedar, quan intentaven escapar de l'incendi per una rambla, per un camí alternatiu. A banda, hi ha 8 ferits, entre ells 4 que són de gravetat, amb cremades, i que han sigut traslladats a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La Guàrdia Civil ha habilitat a la població de Garrotxa una oficina de denúncies de persones desaparegudes en l'incendi. Per a fer front a l'avanç de les flames, també s'ha forçat l'activació de la situació operativa 2. La Unitat Militar d'Emergències, l'UME, s'hi ha desplegat amb 150 efectius que se sumen als altres 150 treballadors que ja hi estaven desplaçats, 16 grups de bombers forestals, tècnics d'operacions i d'extinció, autobombes i unitats mèdiques i de comandaments.
2: Focos secundarios por todos sitios.
0: Així són havent eixes actuacions dels bombers forestals de la Junta d'Andalusia que actuaven en un paratge de Vedar. També continua evacuat el veïnat de les barriades d'Amocaizar, Fuente de l'Abanico, Los Pinos, La Serena, El Pinar de Vedar i el complex turístic Miraflores. En el centre d'arts escèniques de Los Gallardos es troben albergades 54 persones, a les quals atenen efectius d'emergències i voluntaris de la Creu Roja. Finalment, els contem que Emergències d'Andalusia ha habilitat un telèfon d'emergències i d'informació i assistència psicològica per a les persones afectades i les famílies. És el número 677-904-624. El repetim, 677-904-624.

I volíem tancar així de nou així a casa nostra, així és com sonava a nit el tema Querida Milagros, de l'último de la fila, en el segon i últim concert a l'estadi Ciutat de València. El van donar, com dic, ahir Manolo García i Quimi Portet han posat fi amb esta actuació a València a la gira que els ha portat per tot Espanya després de vora 30 anys allunyats dels escenaris, tot i que han continuat actuant per separat. Un castell de focs artificials ha rematat l'actuació que tanca el retorn d'una formació mítica que ha fet vibrar de nou els seus seguidors i seguidores a l'estadi Ciutat de València.

arribem amb l'última de la fila, les 9:30, fins a si tot el que volíem contar-los. Gràcies per acompanyar-nos en estos minuts d'informació i d'anàlisi. Tornem ja dilluns a partir de les 8 del matí fins a les 9:30. Que tinguen molt bon dia i molt bon cap de setmana.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2.
1: De tu a tu.
2: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
3: Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
4: Chaval, deja de mirar pantallas.
5: Amiga, de los muffins también se sale.
6: Señor, le agradecería que no me atropellara.
5: Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo.
6: Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
7: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
8: Hay algo que todos compartimos, el movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiencia interactiva donde tú eres protagonista, solo o en grupo, a tu ritmo. Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: En Orihuela, la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
10: Som la veu de tots. Som A Punt.
11: Què tal? Bon dia a tots. Com esteu? Salvador Dalí va ser un dels màxims exponents del surrealisme. La seva vida també ho era. Les seues declaracions públiques reflectien el mateix caràcter extravagant, egocèntric i provocador, entre altres coses, que plasmava els seus llençols. Deia coses com esta. Això ho deia Dalí. L'única diferència entre un boig i jo és que jo, segons Dalí, no estava boig.
2: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
11: Deia coses com esta. Això ho deia Dalí. L'única diferència entre un boig i jo és que jo, segons Dalí, no estava boig.
2: Amunt i avall,

0: una vegada més pels incendis i per la tragèdia del devastador incendi a Los Gallardos, en Almeria, que ha causat almenys 11 morts i més de 1.000 evacuats fins ara. El foc, presumiblement originat per la caiguda d'un cable elèctric, es va propagar amb rapidesa cap a Vedar, fent memòria a causa de vents de 70 km per hora, obligant a intervindre a la UME i a tallar trams de l'autovia A7, entre altres coses. Esta catàstrofe coincideix amb una onada de calor extrema a tota Europa que manté alerta roja en estos moments a Catalunya i també les Illes Balears i obliga França a activar comitès interministerials de crisi. En l'àmbit polític i internacional, el president francès Emmanuel Macron rep a París el seu homòleg sud-africà Cyril Ramaphosa, mentre que la ONU reobri la polèmica al Perú al qualificar d'arbitrària la detenció de l'expresident Pedro Castillo. En els esports, la tensió es concentra als quarts de final del Mundial de Futbol, on Espanya ultima la seva estratègia davant de Bèlgica recolzant a Lamine Yamal. I finalment, l'agenda cultural vibra amb l'inici de la gira de Bruno Mars a Madrid, les jornades del macrofestival Mad Cool i el llançament mundial del nou disc dels Rolling Stones. Però 8-10 de juliol en la història és una data clau, musical, política i espacial. A nivell internacional, es celebra el Dia dels Beatles per commemorar el seu retorn triomfal a Liverpool en 1964, després de conquerir els Estats Units. A més, en 1962, un poquet abans, es va llançar el Telstar 1, el primer satèl·lit de comunicacions comercial. I el 1985 va ocórrer el polèmic enfonsament del vaixell Rainbow Warrior de Greenpeace per part dels servicis secrets francesos. A l'àmbit espanyol, la data destaca per la formació el 1962 del nou govern de Franco, marcat per l'entrada dels ministres tecnòcrates de l'Opus Dei, que van impulsar el desenvolupament econòmic del país. Però finalment, a la nostra comunitat autònoma, este dia també té un significat institucional històric, ja que en 1982 va ser quan va entrar en vigor el nostre Estatut d'Autonomia, que constitueix la norma legal i política fonamental. Com vegeu, moltes coses a aquestes hores, 9:35 d'este desè dia de juliol de 2026. Benvinguts al programa multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana, A Punt Ràdio, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Com vos deia fa un moment, el principal punt d'atenció està en Almeria, on es troba actiu el pitjor incendi de la història d'Andalusia. 11 persones han mort en incendi forestal declarat ahir dijous als Gallardos, a la província d'Almeria. Una tragèdia que el Servici d'Emergències 112 d'Andalusia ja considera, com vos dic, el de majors conseqüències registrat fins ara a la comunitat andalusa. Les flames, que continuen actives, han obligat a evacuar diverses barriades del municipi dels Gallardos i Vedar i mantenen desplegat un ampli dispositiu d'extinció. Un foc es va iniciar ahir de vesprada al paratge d'Almocàizar, als Gallardos, i es propagava amb gran rapidesa cap a una àmplia zona forestal i diversos nuclis habitats. Segons les primeres investigacions, l'origen estaria en la caiguda d'un cable elèctric al costat de la carretera Nacional 340A, una incidència que, unida a les altes temperatures, el vent i la baixa humitat, va afavorir un avanç molt ràpid de les flames. Segons el 112 d'Andalusia, algunes de les víctimes van quedar atrapades a l'interior dels seus vehicles mentre intentaven fugir del foc en una pedania del municipi de Vedar. A més de les víctimes mortals, també una dona continua ingressada a l'Hospital Universitari Torre Cárdenas d'Almeria. Patix cremades, mentre que una altra persona està hospitalitzada per inhalació de fum. Quatre persones més també han sigut ateses sobre el terreny per problemes respiratoris i cremades lleus. La qüestió és que per a combatre l'incendi s'ha tingut que activar la situació operativa 2 del Pla Infoca, un dispositiu format per uns 300 efectius entre personal del Servici Andalús d'Extinció d'Incendis i 150 militars de la UME, a més de bombers forestals, tècnics d'extinció, autobombes i equips sanitaris. Continuen evacuades a tota sota les barriades d'Almocàizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, El Pinar de Vedar i el complex turístic Miraflores. Un total de 54 persones també es troben allotjades al Centre d'Arts Escèniques dels Gallardos, mentre que prop d'un centenar de desallotjats han sigut reubicats al municipi veí de Lubrín. L'emergència també manté tallats diversos trams de l'autovia A7 de la carretera nacional 340, mentre els equips d'extinció continuen treballant per controlar un incendi que ja s'ha convertit, tornem a repetir, en el més mortífer registrat fins ara a la comunitat autònoma andalusa, entre altres coses. Nosaltres, com és evident, tot i ser una comunitat autònoma veïna, continuarem treballant també per oferir-vos informació puntual del que està passant en estos moments a Almeria. Són les 9:38.
1: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: Lluís Obiols, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia.

0: Quan parlem en aquest context del que està passant en Almeria, massa bon dia no és, però no. Encara que la calor ens dona una treva a la nostra comunitat, no està fent-ho en la resta.
1: Bé, sí, han baixat les temperatures, però és que en situacions així, jo trobo que, clar, les condicions meteorològiques sí que... Primera, hem de dir que les condicions meteorològiques, de llevat dels llamps, no provoquen mai un incendi. Mm-hmm. No la provoquen. O sigui, la calor no provoca un incendi. La falta d'aigua no provoca un incendi. Això ajuda a propagar-se.
0: Com el sí vent, per exemple. Llant.
1: Clar, el vent no provoca un incendi. El vent et pot trencar el cable elèctric, mm-hmm, i això provoca l'incendi. Però el vent en si no te'l provoca. Per tant, hem de dir que tot i estos descensos de la temperatura que tindrem així, que hem tingut a la resta d'Espanya, estem en unes condicions molt roïnes. Des de fa ja més d'un mes estem amb temperatures molt elevades i això ha provocat també que s'asseque molt la vegetació. La vegetació, clar, ara sentíeu molt bé que deia, no només ens hem de fixar amb la humitat relativa, ens hem de fixar amb com d'hidratada tenim la vegetació. Per tant, és tan important o més també veure si tenim els boscos hidratats. I per molt que hagi plogut, perquè ha plogut, ara no recordo si a Almeria també ha plogut més del compte, però en general, tenint en compte que és una zona molt seca.
0: És una zona molt seca,
1: és una zona molt seca. En general, estem en un any hidrològic que ha plogut, quan tens dos mesos amb temperatures molt elevades, amb humitats molt baixes, clar, això t'ho asseca tot.
0: I em deixes afegir alguna cosa més que no d'entra dins de l'aspecte meteorològic.
1: Digues.
0: La ronya que n'hi ha en els montes, en les muntanyes, clar, en els camps i en els llits dels rius, que al final entre uns i altres no ho neteja ningú.
1: Sí, sí, sí.
0: Un simple vidre que deixes enmig de la muntanya, ja saps el que pot portar amb temperatures o un raig de sol.
1: Sí, i sobretot en el nostre cas, i a mi que m'agrada veure els boscos, m'agraden molt els boscos, sí que portem un parell d'anys amb precipitacions importants, amb precipitacions abundants, així tenim les reserves d'aigua, les tenim molt bé, els aqüífers els tenim molt bé, però fa un parell d'anys es van morir molts pins. I aixòs pins morts continuen. Clar, això s'hauria d'haver retirat.
0: Això és combustible.
1: És combustible, s'hauria d'haver retirat.
0: Mm-hmm.
1: Clar, i la llenya eixa, hi ha un pi, ja de per si quan té estrès hídric ja s'asseca, però si és un pi mort, mm-hmm, això encara t'aporta més combustible, que és el que tu dius. Però vaja, avui així ha baixat el risc d'incendis? Ha baixat perquè ha augmentat la humitat, però no podem baixar la guàrdia, valga la pena.
0: La humitat ja l'hem notat este matí quan hem eixit de casa.
1: Ahir de vesprada ja es notava.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, este matí, per exemple, teníem alguns núvols baixos, fins i tot a la costa del Golf de València, a la costa nord menys, a la costa d'Alacant, i en zones de les comarques centrals. Per exemple, a la Barraca d'Aigües Vives teníem a les 7:30 una humitat del 80%, a Albaida del 88%, amb humitats elevades, a Alboraia d'un 73%, amb temperatures...
0: N'hi havia més humitat relativa en Albaida que en Alboraia?
1: Sí, en Alboraia...
0: Que curiós, 70... no?
1: Sí, però vaja, Alboraia també depèn un poc de la ubicació exacta de l'estació meteorològica,
0: sí,
1: però vaja, podem dir que al litoral estàvem en torn al 70-80 puntualment, un poquet més, perquè a Borriana, a la platja del Grau, teníem el 84%. Però vaja, la zona, sobretot, la zona més fonda de la vall d'Albaida, la zona on tenim el pantà,
0: sí,
1: és una zona molt humida. És una zona on normalment s'hi formen boires.
0: Uh-huh.
1: Saps? Dintre d'un context mediterrani tenim
0: les fondalades.
1: Sí, les fondalades i especialment allà. I clar, i parlem, abans parlàvem també del clima. El fet que hi hagi una làmina d'aigua, això s'hauria d'estudiar, però el fet que hi hagi una làmina d'aigua, jo, el pantà de tindre 30 o 40 anys.
0: Estem parlant de Bellús, no?
1: De Bellús.
0: Bellús.
1: Això també implica que augmenten les boires.
0: Uh-huh.
1: Saps? És que qualsevol cosa...
0: Sí, és susceptible d'incrementar qualsevol...
1: Sí, sí, sí, la humitat, no? La humitat, la temperatura, si lleves els arbres, mm-hmm, augmenta la temperatura, si poses un pantà, t'augmenta la humitat. Saps?
0: Sí, està clar, això.
1: Les temperatures mínimes. Ahir, això que dius tu, jo no sabia... vull dir, jo tinc la sensació que enyoràvem esta sensació de basca, no?
0: Aquesta sensació de pegalositat.
1: No? No sé, perquè les temperatures mínimes han sigut elevades, no sí. tant com en dies anteriors, però, per exemple, no s'ha baixat dels 26 graus, especialment a la Ribera Baixa.
0: Consta que l'altre dia em vaig passar refonent el vídeo que vas fer tu, així, explicant la qüestió aquella de que teníem la sensació de que hi havia ponent, però no hi havia ponent.
1: No.
0: Era la falta d'humitat sí. que feia que la poca sí. brisa que hi haguera et donava la sensació de que fora ponent. Sí. I tu has dit, que és ponent, ha dit que no és ponent, que ho ha dit Lluís, que no es ponen tallo, ara t'ho envia, mireu-ho.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. És una sensació que hem tingut molt... i que ja es va repetint, això ve donat bàsicament per l'anticicló, per la subsidència, perquè podríem dir que pot més aquest aire que es comprimix sí. que la brisa que entra.
0: I com no estem ja. acostumats a estar tan secs, en
1: tant secs durant tants dies.
0: Sí, sí.
1: Ara ha augmentat la humitat, avui baixaran les temperatures, encara tenim avís a l'extrem sud, al Baix Segura, al Baix Vinalopó, màximes de 37 a 38 graus, a la resta baixen un poquet, per exemple, o baixen bastant, perquè ahir, per exemple, Xaló va marcar una màxima de 41 graus i avui s'espera una màxima de 34 graus. I ahir, per exemple, Xàbia va marcar la màxima, tenen dades des de l'any 1943 en diverses zones del terme municipal. Mm-hmm. És un terme municipal amb moltes estacions meteorològiques i mai cap estació meteorològica havia marcat 40,9 graus.
0: Quina
1: ahir
0: barbaritat.
1: Es va arribar. Què em fas, este senyal, perquè acaba?
0: No, sí, perquè ja vaig... No és que estic tirant-te, però tenim només poquet temps i, clar, tenim que anar avançant.
1: Una última cosa. Baixen les temperatures. Atenció, està desprada a les tronades. Es formaran més o menys entre l'Alt Millars i la Serrania. Hi ha també avís per tronades localment fortes, acompanyades de granís i de fort vent, que podrien arribar a la costa. També alguna tronada al sud de València, bàsicament entre la costera, la Vall d'Albaida, que també podria plegar a la Safor.
0: Això s'ho emporten tot, sempre.
1: Sí, i cap de setmana, amb més humitat, temperatures més baixes, atenció a l'ascens tèrmic de nou la pròxima setmana.
0: Estarem
1: pendents
0: d'això.
1: La pròxima setmana potser sí que podríem tindre un dia de ponent, el típic de ponent.
0: D'estos de, com dic jo, d'air fryer, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Gràcies, Lluís, que tingues bon cap de setmana. Igualment. Adéu.
2: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
3: En aquest futur no podem sentir-nos a soles o ignorats. No més temps del que ja hem estat. I no mos mereixem esta terra. El tracte que estem rebent. Necessitem comptar amb un govern central que es comprometa amb la comunitat i la seva gent, amb un pla nacional de l'aigua, amb un finançament just, amb inversions que no facin funcionar servicis que avui ja no funcionen, amb un pla en València que ens ajuda a seguir amb la reconstrucció, un pla que de veritat col·labore de manera efectiva amb tot l'esforç que hem fet des de la Generalitat des del primer dia.
0: A banda d'incidir en l'atenció que mereix la nostra comunitat autònoma per part del govern central, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunciava este dijous que en els pròxims mesos impulsarà una llei de sòl per a incrementar la disponibilitat de vivenda protegida, una iniciativa que anirà acompanyada d'altres mesures, com ara l'agilització de la tramitació dels plans generals d'ordenació urbana dels municipis.
3: Poner suelo disponible para vivienda protegida de forma rápida, segura y con plazos claros.
0: La normativa es dissenyarà per a eliminar la burocràcia que durant anys ha bloquejat la construcció de cases i donar resposta a la necessitat de vivenda que hi ha actualment a la nostra comunitat autònoma. També per tal d'accelerar els processos administratius requerits per a la construcció de nous habitatges. Abril Peidro, bon dia. Bon dia. Parlem de les declaracions del president de la Generalitat que feia l'anunci després de que li donara pas el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, que lloava el treball de Pérez Llorca al capdavant del govern valencià.
4: Pérez Llorca ha venido aprendido de casa. Trabajo riguroso, callado y eficaz. En condiciones nada fáciles. Lo están haciendo a pulmón, sin ninguna ayuda del gobierno de España.
5: Bon dia, Sergi. La normativa es dissenyarà per a eliminar la burocràcia que durant anys ha bloquejat la construcció de cases i donar resposta a la necessitat de vivenda que hi ha actualment a la Comunitat Valenciana. També per tal d'accelerar els processos administratius requerits per a la construcció de nous habitatges.
3: Que hoy les anuncio, tal como me comprometí, que a partir de la segunda quincena de julio, es decir, ya, la Generalitat empezará a transferir a todos los centros educativos una dotación económica extraordinaria de entre 5.000 y 25.000 euros por centro para adquisición de equipos o materiales que puedan ayudar a paliar las temperaturas cuando se inicie el próximo curso escolar.
5: En esta línia, el president ha agregat que este mes de juliol també tramitarà una línia d'ajudes per import global de 10 milions d'euros perquè els ajuntaments puguen impulsar xicotetes obres de millora, com instal·lacions elèctriques o treballs de fusteria en els centres educatius. El cap del Consell també ha aprofitat la seva intervenció davant dels representants de la Societat Valenciana i del seu partit per avançar que la màquina de prototeràpia de l'Hospital La Fe de València, que uns altres, diu, van rebutjar per pura ideologia, podrà atendre el primer pacient abans que acabi l'any que ve.
6: En matèria fiscal, el cap de l'executiu valencià ha traslladat que l'any que va entrar en vigor la rebaixa de l'IRPF més ambiciosa de la història, que permetrà que quasi 2 milions de contribuents valencians s'establien 160 milions d'euros per a continuar trencant el mite que abaixant els impostos no es pot recaptar més. També feia referència al fet que mentre el Botànic va elevar els impostos en un 40% en les seues dos legislatures, este Consell ha convertit la Comunitat Valenciana en l'autonomia amb més deduccions fiscals de la renda i en 2025 la recaptació va ser un 14% superior a la de l'any anterior. Pérez Llorca també destaca l'interès del Consell per treballar per a tots detectant problemes i fent propostes per a solucionar-los, al mateix temps que ha subratllat la seva disposició per a dialogar i arribar a acords.
3: I un propósito. Lo que quiero es que una persona pueda imaginarse el futuro y decir: mi sitio está en la Comunitat Valenciana. Un lugar donde haya impuestos bajos, donde se pueda comprar o alquilar una casa, donde las empresas sientan que aquí hay oportunidades, donde los servicios públicos sean más fuertes y donde las infraestructuras acerquen servicios y oportunidades a todos. 5 ejes y un propósito: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
2: Apunt Radio, Sergi Olcina.
0: En este temps de repàs a l'actualitat, també tornem a viatjar cap a Andalusia, on el president de la Junta Andalusa, Juanma Moreno, es desplaça amb cotxe a la zona de l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria.
5: Sí, de moment té un balanç provisional d'11 morts i 8 ferits, 4 d'ells greus, i ha informat que ara mateix hi ha almenys altres 19 persones que no estan localitzades. Així ho ha assegurat Moreno en dues entrevistes que ha realitzat en COPE i Canal Sur Ràdio, en les quals ha assenyalat que ara mateix l'esforç dels efectius desplegats en la zona se centra en intentar limitar que s'haja de sumar més víctimes i intentar localitzar aquelles persones que ara mateix no estan localitzades.
0: Encara hi ha que comença a parlar-se de que pogueren haver i tornaren a referir-se a aixes 12 víctimes mortals. Per cert, que avui Moreno Bonilla ha suspès la presa de possessió del nou govern andalús per l'incendi d'Almeria, Lucy.
6: Sí, el president de la Junta d'Andalusia ha decidit suspendre aquest acte de presa de possessió del nou govern andalús programat per a este divendres en el Palau de Sant Telmo. L'acte estava previst a partir de les 10 del matí i a continuació el nou executiu primer de coalició entre PP i Vox tenia previst celebrar la seva primera reunió per a iniciar formalment l'elaboració del projecte de llei de pressupostos de la Comunitat d'Andalusia per a 2027.
0: I un altre tema que té que veure més en qüestions de casa, han trobat el bebè que el pare havia sostret de l'Hospital de Gandia. Per tant, han arrestat els pares i també una germana.
5: La xiqueta de 7 dies de vida que el pare va sostraure de l'Hospital de Gandia este dijous ja ha sigut localitzada, segons han confirmat fonts policials a punt. A més del pare i la mare, una tercera persona, una filla de 20 anys de la mare, ha sigut detinguda. La menor, que havia donat positiu en cocaïna després del part, ha tornat a quedar ingressada en l'Hospital de la Safor. La policia la va trobar este dijous a la vesprada amb uns familiars de la mare, com han especificat les mateixes fonts. La Generalitat tenia constància de la situació de la menuda i els serveis socials anaven a fer-se càrrec. De fet, no es descarta que esta circumstància hagi sigut el detonant de la sostracció de la menuda.
0: Una altra cosa, el sindicats d'estudiants es querellen amb el regidor de València, a Bàdenas, per entrar a la seva seu local.
6: El sindicat Estudiants de la Comunitat i l'Associació de Dones Lliures i Combatives del País Valencià han presentat una querella criminal contra l'edil de Vox a l'Ajuntament de València, Juanma Bàdenas, i dos dels assessors pels suposats delictes d'entrada il·legal i a la seua seu a València i de descobriment de secrets. La querella assenyalen que l'Ajuntament de València fa anys que cedeix l'ús de locals de propietat municipal a associacions i entitats sense ànim de lucre per a accions dirigides a desenvolupar les seues funcions i activitats d'interès social.
0: I una última coseta, Europa dona un pas decisiu i ho fa en l'aprovació de l'euro digital.
5: Sí, el Parlament Europeu ha donat llum verda a l'inici de les negociacions amb el Consell de la Unió Europea Europea per a pactar la norma que regularà esta nova forma de diners públics digitals. Però, clar, què és això de l'euro digital? Es tracta d'una alternativa a l'efectiu i funciona més o menys igual, només que en lloc d'entregar bitllets i monedes, els pagaments s'efectuaran amb el mòbil. Qualsevol ciutadà podrà tindre els seus euros digitals en una cartera que estarà integrada en les aplicacions mòbils dels bancs. De manera similar a com avui traiem un bitllet de 50 euros d'un caixer, els usuaris podran transferir fons del seu compte bancari a la seva cartera d'euros digitals i pagar amb ells. Si es complís el calendari del Banc Central Europeu, l'euro digital podria arribar als mòbils dels ciutadans en 2029.
0: Cosa que vosaltres portareu molt bé, perquè com ja no manegeu cash...
5: Efectivament, però jo el diré que no entès massa. El funcionament.
0: És una cosa difícil, no? S'entenen millor els bitllets i les monedes. I
5: el
0: més
5: físic.
0: Els bitllets, el físic. Bé, anem a veure també què porten les diferents portades dels diaris comarcals. Comarcals, en este cas, autonòmics i nacionals.
2: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
0: No, 54, el temps passa rapidíssim. Anem a veure què mos conten les primeres edicions dels principals periòdics, que inclouen també aquestes notícies en les seues portades.
5: Sí, comencem en àmbit autonòmic. En Levante, el Mercantil Valenciano llegim que dimitix un alt càrrec del Consell després de maniobrar a favor d'un festival no autoritzat.
6: Las Provincias destaca que València bulla més de 44 graus.
5: En el diari Informació d'Alacant obrin amb el projecte de l'Ajuntament per a la modificació puntual de Benalúa Sud després de la polèmica per l'estat dels edificis.
6: I en el diari, en el periòdic Mediterrani de Castelló, titulen que les cases a la costa dupliquen el seu preu en només 5 anys a Castelló.
5: En clau nacional, el País destaca que Vox rehabilita a un consolidat revisionista de l'Holocaust.
6: I pel que fa al diari El Mundo, porta en la seva portada que Espanya va signar nous contractes milionaris en l'OTAN per a calmar a Trump.
2: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Radio.

0: Principis de juliol i anunci de la loteria de Nadal, per cert que ja està a la venda. Este dijous es presenta la campanya per al sorteig de la grossa, que enguany celebra 214 anys d'història. Falten encara 5 mesos, però molts aprofiten per a comprar dècims a les destinacions vacacionals.
1: Aquí lo que hay que hacer es abrir un debate en serio sobre las condiciones de trabajo que llevan a...
0: Comprar loteria de Nadal durant les vacances comença a ser un costum per a molts i les administracions de les destinacions turístiques ho noten. En la de Vicenç Gilabert, a Gandia, la Safor, el 30% de les vendes es fan a l'estiu. A la platja de Gandia, per exemple, es ven moltíssima loteria. Molts grups que venen, diuen els loters, demanen 300 o 400 dècims per autobusos sencers.
2: Així, el que és en la platja de Gandia, se ve moltíssima loteria. La gent ve, es desplaça una setmana, entonces lo que vol és endur-se la seva loteria. Tots els grups que venen estan demanant 300, 400 dècims, a lo millor per autobusos sencers.
0: La venda és tanta que molts números s'acaben ràpidament i això que en passar l'estiu encara creix més i cada vegada puja més a mesura que s'acosta el sorteig.
2: En setembre i en octubre s'acelera molt. Ja puja més la venda. Conforme vas arribant, va augmentant.
0: L'objectiu de comprar els dècims en el lloc de vacances és clar, intentar multiplicar la nostra sort, sobretot si l'administració té experiència repartint premis. I una altra cosa, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana comença este cap de setmana la campanya Som Patrimoni, un cicle de 25 concerts que recorrerà tot el territori de nord a sud, amb l'objectiu de visibilitzar les societats musicals com a patrimoni cultural, diu, profundament arrelat en els municipis valencians. David González, bon dia.
3: Bon dia, sí, la primera cita tindrà lloc este dissabte 11 de juliol a les 8:30 de la vesprada, amb l'actuació de la Unió Musical de Benidorm a la plaça de l'Hort de Colón. A partir d'este concert inaugural, la programació s'estendrà fins al 9 d'octubre amb actuacions protagonitzades per societats musicals federades d'Alacant, Castelló i València. L'iniciativa es fa en un moment especialment significatiu per al moviment musical valencià en un comunicat, com assegura la federació. I és que esta activitat forma part de la candidatura de les societats musicals per a la seva declaració com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO, que ja ha sigut presentada davant de la Generalitat.
0: Venim cap a València perquè la Junta Central Fallera durà el següent ple la proposta d'ampliar un dia més l'ofrena fallera per a celebrar-se durant tres vesprades consecutives, els dies 16, 17 i 18 de març. El regidor de Falles i president de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, informava als delegats de sector i als presidents de les agrupacions de la proposta d'una tercera jornada d'ofrena.
4: La ofrena antiguamente era un dia i per aumento de censo tuvo que ponerse un dia más. Bueno, pues ahora ha pasado lo mismo, pues para que no hayan esos parones, para que sea todo mucho más fluido y que se pueda terminar a una hora, pues yo creo que es muy prudente.
3: Esta proposta contempla que l'ofrena a la Mare de Déu des de Sant Parats passi a celebrar-se en tres vesprades consecutives, els dies 16, 17 i 18 de març. Esta reorganització significaria...

0: per així no acabar més enllà de les 10 de la nit.
1: Sobretot a mi lo que más me preocupa es son los niños. Viendo que las ofrendas acaban a las 2 y a las 3 de la mañana, entiendo que no es el mejor horario que pueden tener.
0: Un altre dels aspectes importants per a proposar esta tercera jornada és el poder reforçar el dispositiu de seguretat de la ciutat a la nit, ja que els efectius implicats en el dispositiu de l'ofrena, la policia, els bombers, protecció civil, etc., acabarien en les primeres hores de la nit i passarien així a estar prestant el seu servei en la resta de la ciutat.
2: És una d'aquestes qüestions que queden pendents per a les pròximes falles de 2027 i que podien marcar un punt d'inflexió important si realment és aprovar aquest tercer dia d'ofrena que modificaria en part alguna de la jornada de festes en València. Bé, estem a punt d'arribar a les 10 del matí. Estem de saber com evolucionen les qüestions que ja vos contàvem fa no res i sobretot des de les 8 del matí que ha començat el temps dels informatius, especialment posant atenció a aquest incendi de los Gallardos en Almeria que, degut a les condicions climàtiques i meteorològiques, però sobretot per aquest presumible tall d'una de les línies d'electricitat ha provocat en aquests moments un dels pitjors incendis de la comunitat andalusa. Ara ampliem tot això. Tornem de seguida.
3: Són les 10.
4: A punt. Notícies.
5: Tragèdia a Andalusia. Almenys 11 persones han mort en un incendi forestal a la població de Los Gallardos, a Almeria. És l'incendi de majors conseqüències fins a la data a la regió, segons ha informat l'U2 d'Andalusia. L'incendi es va declarar dijous de vesprada, ahir, i ha cremat més de 3.100 hectàrees. Bona part de les persones mortes s'han vist sorpreses per les flames en l'interior dels vehicles en una pedania de Bedar quan intentaven escapar de l'incendi per una rambla. El conseller de Presidència, Sanitat i Emergències és Antonio Sanz.
6: La decisión de coger por otro camino que no era el de evacuación, la decisión de buscar una salida propia a través de una rambla realmente fue una verdadera trampa escogida por las personas que finalmente han fallecido.
5: Sanz també ha dit que aquestes víctimes eren estrangeres, quatre d'elles britàniques. A més, hi ha 8 ferits, quatre d'ells greus, amb cremades de diversa consideració i tipologia que han traslladat a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La Guàrdia Civil ha habilitat a la població de Garrucha una oficina de denúncies de persones desaparegudes en aquest incendi. La calor ha provocat ja 49 morts en el que duem de mes de juliol a la Comunitat Valenciana, segons el sistema de monitorització de la mortalitat diària de la calor de l'Institut de Salut Carlos III. Si comparem la xifra amb l'any passat, en van ser 70 durant tot el mes. Pel que fa a Espanya, en el mes de juliol, fins al moment, ja són 622 les persones que han mort a causa de les altes temperatures i encara no han finalitzat este mes. L'any passat, en tot el mes de juliol, en canvi, van ser en total 364 les persones mortes. Els experts alerten que la calor extrema se situa com una de les principals amenaces entre les persones majors i els col·lectius més vulnerables. Canviant d'assumpte, a València, la Unió Llauradora i Ramadera ha convocat una concentració davant de la seu de les Conselleries d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca i Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Recuperació. La raó és que volen reclamar mesures urgents i eficaces per a combatre l'increment dels danys ocasionats per la fauna silvestre en les explotacions agràries. Està previst que la protesta comenci d'ací a pocs minuts a les 10:30. Mentrestant, a la Marina Baixa, a hores d'ara està previst que el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, presidisca el ple del Consell que avui té lloc a la població de la Nucía pel seu 321 aniversari de la Fundació com a poble. Més coses. La Policia Nacional ha localitzat la xiqueta de 7 dies que va ser furtada ahir de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia a la Safor. La menor, este bebé, es trobava ingressada perquè havia donat positiu en cocaïna. Els pares estan detinguts perquè sembla que van intentar evitar que els serveis socials es feren càrrec de la xiqueta. Va ser el pare qui va sostraure la menor de l'hospital. Tant ell com la mare sabien que els serveis socials anaven a fer càrrec de la xiqueta, anaven a tutelar-la i perquè havia donat positiu per consum de cocaïna en les analítiques. La policia va retindre la mare a l'hospital i després la va detindre. A última hora també van detindre el pare, que havia deixat la menor a càrrec d'uns familiars en esta ciutat de la Safor, a Gandia. La xiqueta està ingressada de nou en l'hospital. I l'Audiència Nacional investiga si hi ha indicis

0: De delicte en unes converses gravades entre l'exsecretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, i l'excomissari Villarejo en relació amb la trama Kitchen. El jutge Antonio Piña ha ordenat que s'investiguin estos àudios, a més de correus electrònics i transferències bancàries. També està investigat l'exmarit de Cospedal, Ignacio López del Hierro. Esta petició arriba quan s'està tancant el juí pel cas Kitchen, l'operació d'espionatge a Luis Bárcenas. En un primer moment, l'Audiència Nacional va rebutjar assentar al banc dels acusats Cospedal. Si es troben finalment indicis, el cas no podria reobrir-se, però sí podria fer-se una peça separada per a jutjar Cospedal per separat. En els esports, futbol. A les 9 de la nit, la selecció espanyola s'enfrontarà a Bèlgica en els quarts de final del Mundial. Paula Alfonso.
1: La Roja arriba al partit amb el cartell de teòric favorit per a una eliminatòria que el seleccionador Luis de la Fuente no veu sense senzilla.
2: Aquí no regala nadie nada, todo se consigue a base de un gran trabajo y de hacer las cosas muy bien, pero estoy contento de cómo hemos llegado, por el momento, por las sensaciones, por tener a todos los jugadores sanos, un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo.
1: El guanyador del partit d'esta nit s'enfrontarà a França, que ahir es va imposar al Marroc per 2-0.
0: Això és tot de moment, ens deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
4: De tu a tu.
5: Els quarts de final del Mundial en Punt a Punt. Este divendres, des de les 8:30 de la vesprada, en directe, España-Bélgica. La selecció de Luis de la Fuente vol donar el pas cap a les semifinals de la Copa del Món. Amb la narració de Luis Urrutia, la coordinació de Salva Folgado i els comentaris de Fernando, Carlos Egea i Juanjo Rodri. Este divendres, des de les 8:30 de la vesprada, els quarts de final del Mundial en directe en Apunt Ràdio.
6: Fronta una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
7: Esports Apunt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
8: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
9: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
10: 'Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
11: fem banda
10: amb el millor repertori de músics valencians.
11: Dissabte i diumenge de 7 a 10
10: desfilarem al costat dels nostres músics
11: sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
9: Rigor informatiu i passió pel territori cada dia de la setmana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
3: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
12: Dir-vos que estem pendents a aquestes hores de les declaracions del conseller d'Emergències i la gent del 112 en Andalusia, que presumiblement donaran declaracions o almenys faran alguna roda de premsa per a posar al dia a la comunitat comunicativa de com estan les coses en Almeria en estos moments. Este programa, entre altres coses, continua treballant per apropar-vos tots els detalls del que està passant allí en estos moments. Ens diuen que ara mateix podrien estar parlant ja de 12 persones mortes confirmades, encara que hi ha encara un que està per confirmar, però que lamentablement tot pareix indicar que també ha sigut localitzat. Això ho ha dit també el president, que avui hauria de prendre possessió del govern d'Andalusia, però que no és possible perquè s'ha suspès aquest acte de presa de possessió degut a aquest incendi en Los Gallardos. També n'hi ha 19 persones en aquests moments que encara no han sigut localitzades. Així que amb aquesta pràcticament mala notícia de la dotzena de persones mortes en aquest incendi, un dels més devastadors, per no dir el més devastador, de la comunitat autònoma andalusa, mos quedem mirant un poquet més cap a casa, vos dic, sense deixar de perdre qualsevol dels detalls que puguem tindre d'aquest incendi en Almeria, però també hi ha que continuar amb la nostra tònica habitual, sobretot perquè avui és divendres i encara n'hi ha moltes coses que contar-vos i treballar fins que arribem a les 2 de la vesprada. Pràcticament el nostre programa no ha fet més que començar. Això és A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana, i com sempre estem produïts per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Si m'ho permeteu, amb una humitat de més del 80% en Albaida, com us contava Lluís Obiols, amb temperatures per damunt dels 43 graus, 43 en 7, si no m'enganye, estos dies, en Xàtiva, també en Ontinyent. I per què dic allò d'Ontinyent? Perquè allí m'on anem a saludar a Maria, com sempre, que ja ens avança alguns dels titulars i continguts, com totes les setmanes, de Lo Clar. Maria, bon dia.
4: Molt bon dia des d'Ontinyent. Lo Clar ja està de nou als quioscos en una edició que arriba ben carregada de notícies. La nostra portada és per a la denúncia que fa la família d'una dona de 93 anys, resident a Colissé, Ontinyent, anteriorment coneguda com Residència La Saleta. Segons explica la família, la dona va ingressar a l'Hospital d'Ontinyent perquè es trobava mal, però els metges van descobrir que tenia una fractura al braç des de feia diversos dies. A més, esta setmana dediquem un ampli espai al carrer Major d'Ontinyent. A les nostres pàgines, responsables de comerços i establiments d'este carrer expliquen com és el dia a dia a una via que tracta de reviscolar. Per altra part, Ontinyent ha aprovat el PAI que permetrà reprendre la construcció de noves vivendes a Ontinyent. Parlant de construcció, l'IES, l'estació d'Ontinyent, ja està immers en el trasllat per a que a setembre l'alumnat de formació professional puga començar a les noves instal·lacions. La resta d'alumnat haurà d'esperar fins a final d'any. En molts esports, juliol és el mes de confeccionar les plantilles i això és el que ha fet esta setmana l'Ontinyent 1931 amb quatre noves incorporacions i una renovació. No podem tancar esta finestra que ens obrin cada divendres Sergi i el seu programa per avançar que el proper dilluns arribarà als quioscos la revista especial Mores i Cristians que Lo Clar edita tots els anys. Una publicació a tot color, en paper, de gran qualitat i en la qual no falta cap protagonista de les festes dels Mores i Cristians d'Ontinyent. Moltes gràcies i molt bon dia. Let's play football.

0: cosa. Com és això, no?, de treballar en directe, d'estar en un mitjà de comunicació i parlar d'unes notícies realment escabroses, dolentes, per una banda, perquè això és la realitat de la vida, i per l'altra tiene que donar i dedicar-li temps a altres qüestions molt més frugals, molt més entretingudes, no? Però, com vos dic, les persones, el món, la societat és així. Mentre uns ploren, altres riuen, i no és ironia, és la pura realitat. És a dir, que mentre estem lamentant-vos de l'incendi que n'hi ha en estos moments en actiu en Almeria, entre altres coses, on estan patint moltíssim, en aquell terme de Los Gallardos, on vos recorda, a més, n'hi han ja pràcticament confirmades 12 persones mortes i 19 desaparegudes, mentre continuen buscant-se altres tantes, també tenim que donar una ullada al que és la gran afició de tots en estos moments, i on les expectatives de cara al cap de setmana es posen també en els pròxims encontres del Mundial. Estiga el senyor Naranja o no estiga el senyor Naranja? És a dir, el Mundial continua, estem, si no m'enganye, en quarts de final ja. Ah, com poquet a poquet, no? Uno va aprenent, i vol dir que la cosa continua funcionant. Espanya està ahí, tot i que, a veure, no és que jo sigui un hater de la selecció espanyola, ni molt menys, però tampoc és que les tinga totes, perquè vull ser un poquet més realista i perquè en el personal que n'hi ha, pues, tot pot passar. Així que, corrent ixa finestreta cap a un lloc, Lucía Nadal, bon dia de nou, com estàs?
1: Bon dia.
0: Mundialereta, encara?
1: Sí, bueno, és que avui estic un poc rara, perquè portem un matí, la veritat, que
0: estrany.
1: Jo crec que els jugadors de la selecció espanyola se'n recordaran avui molt d'Espanya i d'Almeria, i segur que tenen un xest en ixe partit, perquè la veritat és que ha sigut una...
0: Ara estava parlant amb gent que conec que està vivint en l'estranger però que té família en Almeria, i estava preguntant-me a mi precisament si sé alguna cosa, perquè clar, a voltes quan tot això passa en casa d'un mateixa tampoc tens la disponibilitat de poder contar, encara que siguin els teus familiars, que és allò que està passant, i dic, pues bueno, de moment el que sabem en la ràdio és això. Així que és la realitat. El incendi de Los Gallardos en Almeria mos està marcant molt la pauta per a que treballem sobretot intensament la gent de producció i de redacció del programa per a apropar-vos tots els detalls possibles i intentar tindre declaracions d'aquells que estan tant afectats com treballant en aquestes tasques d'extinció de l'incendi. I això trastoca una miqueta el treball de tots els membres del programa. Ballarri, Mireia, què tal?
2: Què tal? Bon dia, Sergi. Pues, jo havia vingut motivadíssima, motivadíssima també pel partit que vaig viure ahir, però en quan hem sabut aquesta notícia, més en les últimes hores, abans de baixar hem estat parlant i ens deien des d'allí que també tenen problemes de comunicació, així que les coses van a ser molt més complicades en aquest sentit del que esperàvem, però ara, si vos sembla, li dediquem un ratet, un espai, Sergi, al futbol, perquè és divendres de Mundial.
0: Estem de Mundial, no?
2: És divendres de Mundial, però si no s'havíeu enterat, abans de que passara això era...
0: Lucy crec que no ho sabia.
2: El tema del dia...
1: Home, que no, jo ja tinc la samarreta preparada per esta nit, mira.
2: Home, quarts de final contra Bèlgica, per si algú s'ha oblidat.
0: Però, perdona, molta performance i molta història, però jo encara no he vist ninguna foto... Ni de la Christmas, ni de la Ballardi, en la bandereta pintant les galtes...
2: Jo te l'envio avui mateixa.
1: Jo me'n vaig al poble que fiquen una pantalla allí en la piscina. Així que, si vols, t'envio una d'allí.
0: Tu ves en cuidado, que cada volta que vas al poble les pantalles que deixen són unes altres per darrere.
1: Ai, no ho pillé.
0: Mare meua, de què parlàvem? De la foto de...
1: Ah, bueno, sí, pot passar qualsevol cosa.
0: No
1: sí,
0: veig
1: sí,
0: el Mundial sí. En una altra pantalla.
1: Poden passar moltes coses.
2: Lucía, habituallat bé, posa tot el atretxo, pintem-se la cara, posem-se la samarreta.
0: Begau aigua, vos tinc que dir.
2: Begau aigua també.
0: Perquè...
2: No alcohol que deshidrata.
0: No, ni qualsevol altra cosa, perquè jo ahir...
1: A mi l'únic que me lleva la calor és l'aigua, eh?
0: Ja.
1: L'única cosa.
0: Però m'han dit, en dia, qui ho dius tu este matí? Tu o David ho dieu. Que no tinga que ser fresca, perquè jo malsat
2: este
0: matí...
2: No, l'aigua fresca talla la digestió.
0: Claro, malsat... No.
1: Això sempre ho dia ma abuela.
2: No,
1: però jo pensava que era un bulo.
0: Lucy, no. Que malsat este matí, i lo primer que ha fet ha sigut pegar-me una glopa d'aigua de la nevera...
1: I t'ha sentat com un tir.
0: Sí, ha estat tot el rato ahí, en la panxa, que dic
2: a
0: mateixa...
2: Te ho dic jo, que sóc una superfan de l'aigua amb gel, sí. I he d'escollir bé en quins moments l'aprens.
1: Ah, doncs jo també soc molt fan de l'aigua.
2: Jo també, pues, però tens que pensar bé en quins moments la veus.
0: Jo he acabat d'alçar.
1: Quan te prens el, com se diu, el granissat,
0: sí,
1: en una palleta que se te puja la xelora al cervell, això
0: però
1: no m'ho ha passat?
0: No, perquè com no tinc cervell no em passa això.
1: Això és una impressió.
2: Això passa. Això me dona a mi impressió.
0: A mi m'ha passat lo de les dents, però em passava quan era jovenet. No,
1: lo
0: del
1: cervell és brutal.
0: Ei, són meues, encara, no són...
2: Les dents,
0: les dents són meues, les primeres, a més.
1: Sí, clar.
0: No ha canviat la cosa.
1: Clar, clar.
0: Les dents, sí, després d'haver canviat les de llet, són les meues.
2: Jo des de que vaig complir un any tinc les meues dents totes, després les vaig canviar entre els 10 i els 12, la majoria ja estaven, i ara continuen les meues.
0: Espera, que la col·lega acaba d'insinuar que les dents no són meues.
2: No, no ha dit això.
0: Sí, sí, fa, en serio, dic, home, perdona.
2: Anem a posar-nos mundialistes.
0: Una cosa, només vull dir, al respecte de la hidratació, que és que jo les faig de tots els colors. Este matí m'ha pegat la trompa en l'aigua, però ahir em vaig veure un bric de suc de pinya, mig de poma, uno de horchata i uno de llimó granissat, més l'aigua. I encara continuava tenint set.
1: No, i estàs així, que és això, que només, això és el greu.
2: No, jo només diré una cosa.
0: Estic
2: només
0: així
2: que
0: fer, sense volquer.
2: Només que beure sucre. Això és el que vas fer, és beure sucre.
1: Totalment.
2: Com un boig i sobreviure. No sé jo com sobrevius.
0: I li donaré una volteta més. No sé què ha fet en tot això, però jo no he anat tantes voltes a pixar com per haver
2: mirat totes les coses.
1: Vols?
0: Ho hauré suat, no?
2: No ho sé.
0: Pareix una tonteria, però suem més del que ens pensem, eh? O sea, és a dir, eliminem molt més líquids i litros de líquids suant del que mos pensem. Jo no ho sabia, això.
2: Pues
0: però en algun puesto té que estar tot el que m'ha
1: begut. Però això no aprima,
2: No, això deshidrata.
1: Això no aprima.
2: Per favor, això deshidrata.
1: Que ja sé per on vas.
2: Mira, heu dit hidratació, pauses d'hidratació del Mundial. Jo torno al Mundial, ahí estic. I aquestes pauses d'hidratació que a mi em tenen boja, que no vull...
0: Però per esta gent del futbol.
2: Claro, però les podeu fer. Que esteu veient el partit, feu una pausa d'hidratació.
1: A mi m'agrada perquè jo aprofite per a fer la meua també.
2: Exactament, i s'hidrateu. Aneu allí, si vos peu una botelleta d'aigua, alcohol no massa, que deshidrata.
0: No, jo alcohol no em ve, que és el que em faltava.
2: I, Sergi, els francesos ja estan en semifinals. Es van imposar a ir per 2-0 en un partit en el que van demostrar que tenen moltíssima, moltíssima pegada. De fet, Bono, que és el porter, va mantindre viu a Marroc durant bona part del duel, però... Ahí estava.
0: Estan en semifinals perquè no estan jugant en França. Si estaguen jugant en França, allí no podrien ni manejar-se.
2: Per què ho dius?
0: Perquè acaben d'establir no sé quantes alertes, estan preguntant-li a tot el món com portar això de la calor. Els francesos estan... Mira, com un vesper quan...
2: Tota Europa, Tota Europa, fatal, Alemanya fatal. També en aquest sentit també estan passant mal. I Regne Unit també, que sí. Anglaterra també està en el Mundial. Nosaltres volem, d'alguna manera, dir que l'actuació d'ahir de França, jo la vaig veure, no sé, Lucy, però la vaig veure més sobrada del que jo pensava. Pensava que Marroc anava a disputar una miqueta més. Ahir va estar Mbappé, molt fi, per dir-ho d'alguna manera. I jo sí que el vaig veure que... coixejava una miqueta i dic, s'haurà lesionat esta persona.
0: I
2: no ell diu que no.
3: Bueno, estaba bien, j'ai pris un coup a la cheville.
4: Dice que todo bien, que ha recibido un golpe al tobillo, pero...
3: JP, il était plus apte que moi pour jugar les 15 dernières minutes. Donc,
4: estaba el otro jugador más apto para jugar los últimos minutos. Así que estaba bien para él también.
2: Exacto, el van cambiar por eso. Perquè l'altre estava més fi, però ell no estava mal. I jo pensant, que guanyàvem a Bèlgica esta nit, anem a donar les dades, Lucía, del partit esta nit, perquè estem tu i jo així, que és a Los Ángeles,
0: sí,
2: a les 9 de la nit, Espanya-Bèlgica.
0: A les 9 de la nit, hora espanyola.
2: Hora espanyola.
0: No hora local de
2: Los
0: Ángeles.
2: No, hora espanyola. I Mbappé estarà en sa casa, en sa casa americana, en un montó de gel en el peu.
1: La concentració.
2: Sí, concentraíssim. No sé jo si un duel Bèlgica-França és el que ells voldrien, però jo crec que va ser un duel Espanya-França i l'ambient dins de la concentració, Sergi, és de màxima confiança, però sí que ha dit de la Fuente que Bèlgica és el rival més difícil que Espanya s'ha trobat fins al moment en el torneig, encara que estan molt positius.
0: Sabeu què vaig averiguar ahir?
2: Lo del
0: Haaland este està tan massís i tan quadrat. Vam dir lo de les 6.000 calories que ingereix al dia. Sabeu de què són les 6.000 calories?
2: De proteïna.
0: De proteïna, però sabeu de què?
2: Peix.
0: No, senyora.
1: Pollastre. Què?
0: No, senyora. De cor i de fetge de bou.
1: Ai, que horror.
2: El fetge sí que he llegit que menja.
0: Cor i fetge de bou.
2: Però també menja molt de peix, calories. Proteïna.
0: Es menja el salmón sencers, no?
2: Salmón sencers.
0: Home, te agarrarà com els ossos.
1: De 25 quilos.
2: Avions ples de salmón han anat allà.
0: Paell només, no?
2: Només paell. Home, i xa torre n'hi ha que plenar-la
0: pues
2: consigna.
0: Ahir em va donar una grima. Sí, i ho dia. Diu, no, tot fetge i cor de bou. Dic, mare meva.
2: I dic jo, veurem avui a Ollarzaba Yamal marcarà algun colet o serà per fi el partit de Lamine Yamal, perquè jo tinc moltíssimes ganes de veure Lamine Yamal despuntant, siguent protagonista i fent-ho tot el bé que és a fer-ho. Encara que sembla, Lucía, que pel que fa a l'11 no s'espera massa canvis respecte a l'equip que va eliminar a Portugal, encara que continuen siguent dudes per problemes físics Jeremy Pino i Nico Williams. Però Lucía i jo, avui, Sergi, venim a contar-te mandanga. Venim a mandanga, a parlar de supersticions.
0: Veniu a piponejar.
2: No. Anem a parlar de supersticions.
0: Que aneu a...
2: Tu eres supersticiós.
0: Jo sóc maniàtic.
2: Vull dir, és que el futbol, Lucy, està en les tàctiques, està les alineacions, i després està que si un jugador
0: sí.
2: ha marcat tres gols en un partit en el que s'alça la cama dreta, toca el got, toca el got, després canta una cançó.
0: Les actrices del futbol.
2: Sí, sí.
1: No, són molt maniàtics.
2: Les repeteixen. O sea, es una rutina que repetixen perquè pensen que si no la complixen, pues el partit no se va.
1: Però bueno, també era superstició Rafa Nadal,
2: sí, sí.
1: que feia un ritual de tocar-se el moño, la orella, el calçotet, vull dir, tot això era una superstició. Mira el documental, que està molt xulo.
0: De Rafa Nadal?
1: Sí, està molt xulo.
0: És que últimament em posa molt nerviós de Rafa Nadal.
2: Però
0: bueno, perquè es clava o no s'ha de clavar i em posa nerviós.
2: A mi només me fica nerviosa perquè és del Madrid, la resta ho porto bé.
1: Exacte, a mi és l'únic que no me acaba.
0: Però no sabia que estos estaven tan neuròtics i tenien aquestes coses.
1: A veure,
2: moltíssimes.
0: Los hombretones del futbol.
1: Jo, l'únic jugador que conec molt, que ja està... Jubilat, no, està fenomenal, però està jubilat. Però sí que tinc una relació personal en la família. Tenia unes manies impressionants abans de començar un partit.
0: Sí.
1: O sigui que això és algo habitual, no només d'estes generacions.
0: No mos diràs quin, que s'ho pensem. No?
2: Ara després, quan acabem, sí, que jo m'he quedat en la, en la curiositat.
0: Jo me faig una idea.
1: Bueno, a veure, és una persona que no ve al cas, però que és cert que tenia moltes supersticions i que les conec de sí, sí. a prop, vull dir, que és cert.
2: Mira,
1: però
2: per mi que tinguin supersticions, les complisquen i marquen gols i guanyen, per mi perfecte.
1: I ja no són les supersticions, ja coses que se repeteixen perquè abans anessi bé. És a dir, per exemple, Cucurella
0: sí.
1: diu que ell escolta una cançó sempre la mateixa abans de baixar de l'autobús, o sigui, ell se la posa en l'autobús abans de baixar a l'estadi on toca jugar el partit. Que això no ho feia ja en l'Eurocopa, que com li va funcionar bé, ha dit que guanyen el Mundial, continua fent-ho, i jo m'he quedat morta en la cançó que és.
0: Quina cançó és? Vinga, va. Bueno, tratant-se de Cucurella...
2: Encanta, tu t'encanta.
1: A mi, jo m'he quedat al·lucinat, no m'ho esperava.
2: Esta seria de les que se fica Marina en les llistes, i és que fa.
0: Sí. Li pega pels mariachis,
1: però
0: la Cucurella.
1: És Omar Montes. Ojo.
0: És en la versió de Omar Montes.
1: Sí.
2: Tu imagina't a
0: Cucurella. Quan canta cançons que no són seues, vocalitza i tot.
2: T'agrada.
0: Sí.
2: Ai.
1: Ei, tot ple de cadenes.
2: Mira, a mi m'està agradant. Vaig a posar-me-la jo.
0: Esta cançó la cantava Banderas, també.
2: M'encanta.
0: Sí.
1: És de veres.
0: La cantava Antonio Banderas.
1: Però que no t'ho esperaves.
2: Tu imagina't a Cucurella, que és el que té el moño aixina...
0: Sí.
2: A Voltaet. Que és a mi m'encanta perquè el reconec enseguida.
0: Però que crec que també contareu algo del moño de Cucurella, no?
1: Ara després.
2: Ara te contarem coses,
0: Oh, com està la cosa.
2: Però bueno, n'hi ha qui té supersticions i després també n'hi ha qui somia coses.
1: Sí, ai, vale. Que risa. Sí, perquè, clar, quan tu estàs enfrontant-te a un partit ara de quarts de final, després si passa en la semifinal i després ja vas, el teu cap ja va més enllà,
2: tu
1: ja te visualitzes en la final.
0: Sí.
1: És el cas de Gavi, el jugador...
0: Si tu estàs projectant.
1: Claro, que ja. Això jo crec que és important, projectar que vas arribar a la final, perquè al final és positiu per a...
0: És el que esteu fent vosaltres des que ha començat el Mundial, projectant.
2: Però mira que ve va, ahí estem,
1: Però el jugador Gavi també ha somiat que possiblement arriben a la final.
5: No sé, yo siempre he pensado, bueno, y soñado que metía de chilena en la final del Mundial. Son sueños, ojalá se cumplan. Pero no sé, rival, no sé, me gustaría, bueno, Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final, quien sea.
2: Me encanta que marca chilena.
1: Claro, claro.
2: Arriba, marca y chilena.
0: Ahí, ¿no?
2: Hombre, porque lo que estaba diciendo era un somni de estos. ¿Con cuándo yo voy que me toque la lotería?
1: Eres compañero
0: del
1: larguero.
0: O una paga extra. Una paga extra.
2: Tú ya usas,
0: o
2: entrar en el coche hasta la puerta.
0: O una cistella de Nadal.
2: Una cistella de Nadal.
1: Pero me fa gracia que, claro, a ver, ella expresa realmente el que ha somiat. Y es que ella es visualiza a ella mateix fent una xilena i marcant un gol de xilena contra Argentina. Vull dir, el seu somni ja se n'ha vingut amunt.
2: Pues mira, jo t'he de dir que compartisc un somni amb ell i és una final Espanya-Argentina.
1: Ah, vore, jo, ojalà, a mi m'agradaria aquesta final.
2: Però bueno, que nosaltres encara estem en quarts, eh?
0: Vosaltres projectant.
2: Vull dir, en canolem... I vas veure la celebració de Miquel Merino de l'altre dia?
0: No.
2: No?
1: Però què va veure, si no va veure ni el
2: ara,
1: partit?
2: Ara, mira, a veure.
6: Bueno, tenia pensado... me traje un pañuelo de San Fermín para metérmelo en la media y celebrarlo porque no sé por qué. Pensaba que iba a meter gol y se me olvidó en el vestuario. Y mira, ¡ostras! Antes he hecho una entrevista y me han preguntado por un defecto y no he dicho ninguno. Pues ese es uno que tengo, que soy un poco olvidadizo y un poco carajas de vez en cuando. Y se me olvidó el pañuelo dentro y no lo pude celebrar con el pañuelito. Y dice, bueno, pues mira, al final lo digo a la cámara y así queda mejor.
1: ¡Viva San Fermín!
2: ¡Viva San Fermín!
0: Tú dius que yo no estoy al día. ¿Quién ha contado este matí lo de que le daba las gracias a San Fermín? Que igual San Fermín era quien había propiciado el tema de...
1: Sí,
0: de
1: pero el partido no lo veres. Así lo importante es...
0: Pero si yo quedo en el partido...
2: No, es porque él consumís información.
0: Claro.
2: Que estaba escoltando cosas y ha dicho, ¡ay, mira!
0: Yo voy al...
1: Pero tú sabes que Miquel Merino no va a jugar en todo el partido y que va a ir de suplente.
2: Totalment. Bueno, vaig dir ja
1: al final,
2: en el descompte.
0: Que a mi com si ha corregut en el Sant Fermín.
1: No, però que lo graciós és que a mi el que m'agrada d'esta selecció i d'este equip és el positivisme que tenen tots. O sigui, ell portava el mocador.
0: Mira qui ho diu.
2: No, que no el portava, Lucy.
1: No, que no el portava, que se li va oblidar. Sí. Perquè pensava que anava a marcar.
2: Protagonisme total.
1: I estava de suplent. Vull dir que ell... Anava més enllà.
0: Riu-te des del meu poble, eh? El tema de la moral es queda ja curt.
2: Pues a mi m'encanta. Bueno, pues Miquel Merino, a més, té una història molt guai perquè son pare era futbolista.
0: Sí.
2: I ell sempre copia una celebració de son pare que és que se'n va al córner i pega una volteta aixina. I, per tant, si Marc... Mira, te vaig dir una cosa. Si Miquel Merino xua, perquè això tampoc ho sabem, si xua, si marca, tu mira a veure com celebra. I el dilluns ho comentem.
0: Em pensava que van dir-me, tu fas... Perquè no, últimament sóc el conillet d'indies del programa.
2: No, Sergi, això ho has de dir tu si vols fer alguna cosa. Jo només t'he dit que te quedes en la copla.
0: Jo ja he dit jo lo que faré
1: en,
0: si conforme, guanya el Mundial.
1: En conforme en que veges un tros de partit, per favor.
0: Però si jo veig trossos de partit.
1: Però en directe.
0: En els informatius.
2: Pues mira, saps
1: no, els informatius, saps això no és en directe.
2: Lucy, saps que avui el va veure? Estic segura, perquè t'anem a contar ara una cosa... Que això sí que te va tindre enganxat a la tele. Tu saps que entre les supersticions, a més de la música,
0: sí,
2: les celebracions...
0: I els voltetes.
2: Vale.
1: Els tics, les coses, manies, rares.
2: Què és superimportant, a veure? Tu què creus que és superimportant?
1: Per a d'ells.
0: Per a d'ells?
2: Per a d'ells. Una cosa que tu digues...
1: Té a veure amb el look.
2: Sí.
0: I m'imagina que el monyo.
2: Totalment.
1: Veus, no vas mal encaminat.
0: Home, però si és que pareix que hagin nascut tots en una perruqueria.
2: El monyo, les barbes, els pèls, en general, ells els arreglen.
0: Els pèls, menys els de les cames i tot això que s'es lleven,
2: no? Bueno, jo no m'he fijat, algunos
0: s'es lleven. Sí, per l'aerodinàmica s'es lleven.
2: I també pel tema de fisioteràpia i de més, és més còmode. Bueno, pues que Lucy i jo hem tingut contacte amb el perruquer de la selecció espanyola de futbol, que és valencià. Però no t'anem a contar qui és, que te conté ell.
7: Hola, què tal? Soc Fernando Díaz, soc barber i gerent de Barberia dels Honorables en València. Vaig a començar en l'any 2012, en la primera barberia, en el barri de Patraix. I bueno, ja tu ja tallé el moño a molts jugadors de futbol. Vas començar primer en els equips del Llevant, del Villarreal, del València. I com és costum en molts jugadors, pues, al final van rotant d'equip en equip. I al final pues, continuem confiant en les meues mans i me'n vaig desplaçant també a moltes ciutats per a continuar tallant el moño.
2: Clar, ell va tallant moño.
1: Que digui que li pagaran el viatge. No?
2: Ara m'ho conta.
0: La pregunta és com arribes tu a ser el que li talla el moño als jugadors de futbol?
1: Ai, té una explicació.
0: Com te claves?
2: Te ho dic, mira. Tu eres, tens algun amiguet, com diuen ells, algun amigatxo? Aixina, que
1: un bro, ara és bro.
2: Un bro, vale, un bro, Lucía.
0: Un bro, ara és un bro, mare mia.
2: Tu tens així algú que cau en la teua confiança,
0: sí,
2: i té un look xulo, d'alguna manera.
0: Ah, és un rotllo conseguidor, no?
2: Un conseguidor. Sí, tu aconseguixes un client i després...
0: És una aldama del futbol.
1: Col·lega, col·lega.
0: Sí, però, que t'aconseguixes clients.
2: Però de legal, i sense coses públiques, ni vull dir tot.
0: Sí, però perquè mos entenguen.
2: Sí, així anar totalment. I tu dius, i quines manies? I com està allà el moño als jugadors? Pues mira, escolta, que a mi m'ha deixat.
7: I bueno, pues ahí les manies un poquet, pues... Bueno, de que també sempre me diuen no, de que s'han fijat en un tallar de moño, que li agrada, però jo sempre les intento també recomanar. També com a professional sempre faig l'estudi de visagismo, que és l'estudi de los rasgos faciales del seu crani, també, pues, això, també tenim en compte la qualitat del, del moño, i a partir d'ahí pues, elaborem un tall de moño en el que el jugador se sentisca còmodo, vaig a la seva personalitat i també, bueno, que sigui un clarí sempre també de moda i tendència.
2: Jo vull que, Lucy, vull que estan a tot el món veient el visagisme de tots els jugadors, la qualitat del moño,
1: es que m'encanta,
2: la forma
1: això
2: del seu crani.
1: I del crani.
2: I del crani.
0: Tot, home, claro, a veure, és anatomia pura i dura.
1: Això és una cosa loca. Sí, perdona, no, en la vida m'han dit a mi tot això, com vaig a tallar-me el moño.
0: No, pues que, Lucy, si tens la cara llarga, si la tens estreta, si
2: els
0: tens...
2: Els teus ulls, claro, el teu crani,
0: la teua fisonomia, perdona.
1: Així la porta el moño, clar.
2: El visagisme.
1: Ara, pues mira, ara m'estic donant compte.
2: Anem a cridar a Nando.
1: Anem a cridar
2: i que vingues a l'equip d'amunt i avall i que mos faci un...
0: Si està escoltant la teua estilista o perruquera, estarà contentíssima.
2: I a qui li ha tallat el moño? A qui diríeu que li ha posat la mà a Nando? Perquè no ha sabut a tot...
0: Lo que sí que m'imagino és a qui li agradaria posar-li la mà.
2: Vale, això també t'ho anem a contar. Ai, hem vale, de dir-te sí que el prepulsor, el que se l'ha emportat, el que l'ha captat, és sí Ferran.
1: El valencià. Vull
2: dir, el valencià Ferran, li tallava el moño, ha anat confiant en ell i el varen
1: cridar. Però, ojo, li tallava el moño quan jugava així en el València i ara que juga en el Barça, se'n va a posta a Barcelona a tallar-li el moño.
2: És que per a ells és superimportant.
0: Otre, però sí que li costarà tallar-se el moño, eh?
2: A qui li ha tallat el moño? Ara mos conta.
7: Pues la primera vegada va ser en Atlanta, li va tallar el moño a 12-13 jugadors. Entre ells va estar Ferran Torres, Gavi, Pedri, Eric García, Alex Baena, Marco Llorente, Cucurella, Pedro Porro, me digueren que si anava a tornar, que si passaven d'eliminatòria a Los Ángeles, que si tornava, per supost que li va dir que sí, i res, vaig estar 4 dies en Espanya i a les 4 dies me vaig agarrar el vol, una vegada superat la eliminatòria contra Portugal, i estic així, hasta el dissabte, que m'aniria otra vegada a Espanya, i bueno, si continua hasta la final, m'han dit otra vegada que a la final que tornaré.
0: Mira, peluqueros viajeros.
1: ¿Qué tal veis? No, no, mira, jo estava al·lucinada.
2: Lucía, tu i jo s'hem equivocat.
1: S'hem enganyat.
0: No, no, mos hem enganyat en tantes coses que veig que la gent va triomfant per ahir.
1: Saps sí, què sí passa? Que ens va contar totes aquestes coses ahir, Nando, i està molt bé, i està, és curiós, però clar, jo volia aprofundir ahir una miqueta més.
2: Lucía, i furgant.
1: Claro, jo furgant. I li dic, escolta, tot això per WhatsApp, perquè ell està en Los Ángeles i jo estic quasi a València, però jo li insistia per WhatsApp. I al final li vaig dir, mira, escolta, si li hagués de canviar el look a algun jugador, a qui li el canviaries? I això és el que va dir.
7: Jo, ja. Els dos jugadors que m'agradaria canviar l'estil seria a Marco Cucurella i a Marco Llorente, ja que són dos jugadors que duen el moño llarg. I la veritat és que és un tall de moño que al final, és a, per a mi, és

0: Es...
1: Que no, sí, pero que no está tonto. Un pelat no s'agarra, s'agarra el de la melena. Hombre, per favor.
0: A veure, a mi...
1: A mi,
0: Nando, me encanta els seus estudis de visajisme.
2: Es que això me queda loca.
0: M'ha encantat, però per favor, a Cucu no.
1: Home, que
0: no li canvies el moño a Cucu.
1: El moño que porta ese chaval, que voleu que vos.
0: Però què li faria? Si li lleva els rizos, li lleva la identitat. Jo no sé,
1: sí,
0: si és perquè me sent que identificar, però no...
1: Però Cucurella no es deixaria, no? Home, jo no en deixaria, ja t'ho dic, eh? Que no.
2: Ell ve a dir que...
0: I Llorente?
2: En el tema de celebracions i coses, enguany el moño no li toca ben.
0: Home, és que clar...
1: Però perquè es veu vindre el percal, que diran tots, bueno, va a celebrar, rapem a Cucurella.
0: Claro, és que com seria
1: Cucurella?
0: A veure, jo, Llorente, sense moño llarg, tan guapo, fícatelo ahí, tan guapo el veig, però va, me posa cara de no me'l vull posar, Mireia, però eres molt palissa i me'l vaig... Però és que ara li va agradar... És moníssim, té una cara guapa.
1: Però si pareix irlandès, que l'hagin tirat allí per no ser massa guapo per ser irlandès.
0: Té una cara guapíssima, que se podria tallar el moño. No dic que Cucu no, eh?
1: Però este no té... Quin moño té que tallar este? Si este porta les patilles llargues...
2: No, que porta coleta.
0: És que l'haurà s'agafat en una foto anterior.
1: Sí, l'haurà agarrat en un mal moment.
0: Sí, ell té el moño llarg i se fica moñito normal. Però bueno, Sergi, que nosaltres tenim tot perruquers pel
1: però
0: món.
1: Però este és el mateix o li fan fotos d'intel·ligència artificial?
0: A veure, ensenyament.
1: Esta persona no pot ser la mateixa en totes les fotos. Este no pot ser ixe, eh? És molt diferent com canvia en barba i com canvia en tot.
0: És que n'hi ha uno que és Fernando Llorente.
2: Ah, és que t'estàs liant.
0: No és Marcos Llorente.
1: Vale.
0: No són la mateixa persona.
2: Mira, jo crec que te n'hauries haver anat...
0: De viatge.
2: En el nostre ja amic, perquè ja és amic, José Manuel Peiró d'Ontinyent. És... Mira, a més del teu poble, tenies que haver anat en ell.
0: Yeah.
2: A veure si almenys en tenies coses de futbol.
1: Però este, a banda d'entendre de futbol, té rotllo adiví també, no? Perquè, escolta...
2: Bueno, esperança, confiança...
0: Podríem dir que...
1: Projecció.
0: I que dona bona sort també, no? A la selecció, o què?
2: Sí, José Manuel, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Moltes gràcies per atendre's. Ara estàs així, a Ontinyent, però bueno, com ha anat l'experiència d'este Mundial? Que bueno, heu tingut una sort espectacular, dos partits guanyats, i ara ens contaràs que tens entrada per a la final.
3: Sí, efectivament, el viatge ha sigut increïble. Hem tingut molta sort, com comentes, perquè ens ha eixit el rodat.
2: Totalment.
3: Tant a Mèxic, el partit de Guadalajara contra Uruguai, i després a Los Angeles la victòria amb Àustria van ser fantàstiques.
1: Vamos, que estàs vivint això, estàs disfrutant com un xiquet xicotet.
2: A tot això, recordem que tu ens vas contar que teníeu entrades per a veure el primer partit, però sense saber si,
0: què passaria,
2: si guanyava o no, i ja teníeu per al següent. O sigui, heu segut ahir valents, però és que damunt ara també teniu per a la final i encara estem en quarts.
3: Efectivament, perquè el partit d'Uruguai, fins que vam fer el gol de 1-0 i l'altre partit del grup de Cabo Verde
2: i Arabia
3: Saudí no estava clar, pensaven que encara podíem jugar a Miami, que havia sigut l'altra opció.
2: Mm-hmm.
3: Però la veritat que vam tindre molta sort, que també l'hem buscat, i va ser el plan que teníem previst de jugar a Los Angeles i va poder fer la ruta que havien planejat de Las Vegas i posteriorment a Los Angeles, i la veritat és que han tingut molta sort en tot, en els viatges, els avions...
0: I com se piqueu per anar a la Mundial? Com és això? Vull dir, a la final del Mundial. Esteu ahí emocionadíssims, marquen gol i diguem anem a anar a la final! Com sorgeix aquest moment?
3: Ara estem més nerviosos així. El comentàvem l'altre dia, el partit de l'altre dia contra qui van jugar, ja
0: Portugal, contra Portugal. Contra Portugal
3: estàvem veient-lo en casa d'un dels amics que va vindre al viatge, i estàvem prou més nerviosos que els dos partits que hem estat ahir al camp, el d'Uruguai i el d'Àustria.
0: Dona tranquil·litat.
3: És com que ja veus que sí que ara de veritat podem seguir endavant i que lo de la final és possible, i ja canvia tot i ja ho veiem diferent.
0: I no sé si puc preguntar quan va quan vos ha costat la... Però ara que no m'ho sé. Quant ha costat una entrada per a la final? Jo més o menys.
3: Jo crec que ho van comentar. Nosaltres, a través de la penya de Marea Roja, que és de la que som, enguany la federació sí que ha tingut un tracte preferencial a la nostra penya i a una altra penya que es va crear a Poké, que es Fúria Roja.
2: Qué bé.

0: i des de gener ens van assignar unes entrades a preu de fan, de suport.
1: Ah, que bé, que bé. Molt bé.
2: No tinc que comprar-la a la revenda ni res d'això.
0: No, no, aleshores nosaltres hem pagat $265 per cada entrada.
3: Jo me n'haver anat amb vosaltres, José Manuel.
2: Sí, no està mal, no està mal.
4: En fi, tu no que ja portes molt gastat.
2: Jo sí, ja no puc.
0: Sí, tant de les dos partits que hem vist com la de la final. O sea, a nosaltres la final, si anem, ens costa $265.
2: Bé, és bé.
4: Sí, bueno, sí, que li tragueu profit, José Manuel. Gràcies per haver estat amb nosaltres i que n'hi hagués estat. Projecció.
2: Sí. Que disfruteu molt. Adéu, José Manuel.
3: Nova York,
0: moltes gràcies.
3: Adéu.
4: Però crec que l'arribada d'abril no ens deixa que girem la cara al Mundial o als Mundials, no?
3: Fem un retrocés, no, Abril?
5: Sí, mira, jo pensava que mentre esperem i ser partit d'esta nit, què vos sembla si fem una miqueta de memòria i revisitem un altre Mundial?

0: Que modernor de banda sonora, Abril.
1: Pues espera't a les que venen, a les que venen després.
0: És que el 82, jo el tinc ahí un poquet com... rotllo atragantant, no sé per què.
1: Sí? Pues no, mira que no... jo pensava que era just... Jo no l'he viscut, evidentment, jo això sí, va ser molts sí, anys. Sí, sí. Però sí que és de veres que jo, pel que està llegint, per a preparar este tema, sí, em sembla que aquell any va passar tot.
0: Van passar moltes coses en el 82, sí, però
1: ara
0: jo tinc
1: un poquet,
0: no sé. Bueno, conta, conta.
1: Mira, i és que quasi 7 anys després de la mort de Franco i amb una democràcia encara molt jove, l'estiu de 1982 Espanya es converteix durant unes setmanes en l'epicentre del món. És l'encarregada d'organitzar el Mundial de Futbol, una oportunitat per a exhibir-se com tot un referent de la democràcia i de la modernitat. Perquè sí, aquell Mundial de Futbol va ser molt més que un esdeveniment esportiu.

0: En la ràdio, la cançó que més sonava era Esta será porque te amo. Les muscleres s'havien convertit en les reines de la moda i en la tele els joves assistien a la primera pèrdua d'un ésser volgut amb la mort de Chanquete.
1: El primer spoiler de la història,
0: el
1: primer gran spoiler. Per cert, Albano i Romina Power també triomfaven molt en aquella època.
0: Sí, efectivament, sí. Dius el primer gran spoiler, però també el primer gran ésser volgut que els més xicotes sobretot perdien i que vivien amb moltíssima pena. A més, aquell any ET arribava als cinemes, Mecano feia el seu debut amb la publicació del seu primer àlbum i per si fora poc, la nostra companya Mireia arribava a este món.

0: Després del cop d'estat de l'any anterior, la democràcia pareixia consolidar-se. Espanya descobria la modernitat i al carrer es respirava una sensació de renovació, de canvi. El país es preparava per a rebre per primera vegada un papa, Joan Pau II, que a més va fer parada a València.
1: Señoras y señores, muy buenos días desde Valencia, a donde ha llegado su santidad el papa esta mañana y ha recibido en Manises el saludo de las autoridades.
2: Va ser una visita desgraciada, però és el que portava aquell 82. Sí.
0: Efectivament. Acabàvem d'entrar a més en l'OTAN i Felipe González estava a només uns mesos d'aconseguir majoria absoluta en les eleccions generals del novembre. Espanya vivia un període decisiu de la transició i en este context, del 13 de juny a l'11 de juliol, acull la Copa del Món de Futbol.
3: España vivía en aquellos años un periodo crucial de su transición democrática y buscaba consolidar su imagen internacional como una nación moderna y abierta tras los oscuros años de la dictadura. El acontecimiento del Mundial, la verdad es que fue un escaparate global que colocó a nuestro país en el mapa y hubo un gran esfuerzo económico de renovación de nuestra imagen como país. Ha sido una sensación a todo el mundo de que España tenía todos los medios para realizar con éxito una competición con la importancia de una Copa del Mundo.
2: És curiós, perquè estava pensant, i 10 anys després, justet, tornaríem a estar en l'epicentre del planeta amb les Olimpiades.
0: Sí, sí, sí. Mira, això no havia caigut jo. A qui acabem d'escoltar és Vicente Pizarro, col·leccionista i autor del llibre Mundial 82, Naranjito, Recuerdos y Coleccionables, que ens ha ajudat a reconstruir el que va ser este esdeveniment esportiu i el que és més interessant, què va suposar per a la societat espanyola.

0: meua. Paloma San Basilio, que era la reina
1: del... Sí, sí, sí, sí. Estarás content, ¿eh? Que tots gestos són...
0: Alucinant,
1: son
0: no me falta Bertín Osborne per ahí.
1: Pues mira, no l'he posat, no l'he posat precisament a ell. Celebrar el Mundial de Futbol era l'oportunitat perfecta per a mostrar una imatge de modernitat al món. Havíem de deixar clar que estàvem a l'altura. En este sentit, el país es va transformar de dalt a baix. Les places hoteleres i de restauració es van multiplicar, es van millorar carreteres i també reformar en camps de futbol. D'altra banda, els mitjans de comunicació com Radio Televisió Espanyola també renovaren les seues instal·lacions per a tindre la millor retransmissió possible.
2: Dentro de unos momentos nos encontraremos ya en el inicio propiamente dicho de esta gran ceremonia en el primer campeonato del mundo en el que van a intervenir 24 selecciones nacionales. Hoy Barcelona ha sido una fiesta.
1: Prop de 100.000 persones assistiren a aquesta cerimònia inaugural a Barcelona, però foren milions les que durant les setmanes posteriors acudiren als estadis o almenys estigueren pegades als televisors. L'expectació era enorme. I si aconseguien passar de quarts de final per primera vegada en la història d'un Mundial? Als carrers tot olorava a Mundial. Els souvenirs a les tendes, els programes de ràdio i televisió, els anuncis publicitaris...
3: Luis Arconada. Nuestro portero es uno de los mejores del Mundial 82. Para Arconada, vencer es importante.
4: Pero siempre con una sonrisa.
0: Jo crec que Orteraes, més vistoses que en aquell any 1982, no les tornaré
1: no
0: a veure.
1: No les has tornat a veure, no?
0: No, no, no, en tots els sentits, eh?
1: I a més, segur que més d'una de les persones que ens escolta es sentirà identificat amb com conta Vicente Pizarro com es va viure als carrers eixe Mundial.
5: Jo recuerdo que me pilló con unos 11 años y que cada tarde de ese verano teníamos el mismo ritual, ¿no? Bajar a la calle con los amigos y con el balón, simulando que cada uno éramos nuestro jugador favorito de la selección, que casi siempre elegía el mejor jugador, el que era el dueño del balón, por supuesto. Siempre se nos acababa haciendo de noche y subíamos a casa solo porque nuestras madres se asomaban al balcón gritando nuestro nombre y que ya estaba preparada la cena.
1: Els bars a més estaven plens, pels carrers s'escoltaven els gols dels partits, tot el món semblava feliç. I és que feia falta, perquè a nivell social la situació era complicada.
0: És que estàvem com estàvem, clar.
1: Sí, efectivament. Econòmicament, el país travessava una forta crisi amb alta inflació i desocupació. I encara existia un fort clima d'inseguretat política al qual se sumava l'amenaça d'ETA.
5: ETA ja havia intentat varios atentados i amenazava contra distintes sedes importants i, sobretot, havia amenaces hacia los propios jugadores. La selección española se tuvo que ir de urgencia a entrenar a lo más profundo del Pirineo catalán, rodeada de un gran dispositivo de seguridad, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, para asegurar su propia integridad, algo que yo creo que afectó mentalmente a los jugadores. Por tanto, yo creo que la sociedad estaba muy absorbida por ese panorama de un futuro poco esperanzador, y el Mundial de Fútbol, pienso personalmente que sí que fue una vía de escape para que mucha gente dejara de pensar, por lo menos durante ese verano, en todos los problemas personales que tenía a diario, ¿no? Pues tanto económicos como el índice de paro brutal que les asolaba, por poner varios ejemplos.
0: El pan y circo de tota la vida, però una vegada més extrapolat al futbol.
1: Efectivament, sí. Per tot això, el Mundial es va configurar com una via de fuita, una forma d'evadir-se i de trobar una miqueta d'esperança. Vinga, va, que sé que esta sí que t'agrada.
0: Esta sí,
1: més
0: ja,
1: que l'anterior.
0: Això és un himne, la veritat és que és un himne. Tu, i a més atemporalíssim, no passa mai de moda.
1: Sí, això. Perquè hasta jo me la sé. Claro. Mira que de les que he posat, serà perquè t'hi amo sí, però sí. Jo que sé, la de Paloma San Basilio jo no l'havia escoltat.
0: Però
1: este bailando 100%.
0: Exacte, sí, sí.
1: I si recordem, el Mundial del 82, per alguna cosa especialment, no és pel resultat d'Espanya, que hauria d'esperar a 2010 per aconseguir per primera vegada i ser desitjat pas de quarts de final. I a més, aquell 2010 es van coronar per tot lo alto aconseguint la victòria en el Mundial. El gran símbol d'aquell Mundial del 82 va ser, sens dubte, la seva mascota, Naranjito.
0: Conta una cosa i ara en contaré
1: una
0: altra.
1: Conte jo primer?
0: Conta tu.
1: Bé, anem a parlar una miqueta de Naranjito, que va ser dissenyat pels publicistes sevillans Maria Dolores Salto i José María Martín Pacheco. El seu objectiu principal era fugir dels tòpics tradicionals d'Espanya, és a dir, fugir ja, per fi, una miqueta del bou i de la flamenca. Amb Naranjito van guanyar un concurs organitzat per la Real Federació Espanyola de Futbol entre més de 500 propostes. Però, en 1979, quan es va presentar el disseny, l'acollida no va ser massa bona, dient que era un disseny massa vulgar.
0: Pues a veure, tot el món pensa que les connotacions que té Naranjito són valencianes.
1: Pel tema de les taronges. De que és una taronja.
0: Pues esteu tots molt equivocats.
1: Sí?
0: Perquè tu has parlat de que eren publicistes sevillans,
1: sí.
0: Un d'ells és el creador de molts dels personatges i les titelles conegudes de televisió espanyola, entre ells los Electroduendes, però és que flipeu. No és València el lloc amb més tarongers que n'hi ha, és Sevilla. En Sevilla és el lloc on més tarongers hi ha, i d'ahir que ells triaren, possiblement,
1: la taronja.
0: Sí,
1: mira,
0: és una cosa
1: mira,
0: molt curiosa.
1: Això no ho sabia, sí? Sorprenent. Tot i això, i malgrat aquesta primera acollida, que com diem, no va ser massa bona, poc a poc, Naranjito va anar calant en la societat.
5: Se empezó también una campaña de marketing espectacular con miles y miles de artículos con la imagen de Naranjito, desde tazas, toallas, balones de playa, álbumes de cromos, e incluso tuvo su propia serie de televisión titulada Fútbol en Acción, que tuvo mucho éxito entre el público infantil.
0: Un horror de serie, pero...
1: Ay, Sergi, pero tú piensa en los chiquets que la bueno, veían...
0: Yo era un chiquet en aquel tiempo.
1: Y te agradaría en aquel momento. Es de veres, ahí...
0: Es que només vore-lo ya resultaba incómodo. Es como
1: pobre.
0: Humpty Dumpty, que el veus y estás incómodo.
1: Pues a mí en transmitís bones vibres.
0: Home, claro, només faltaba que el duguera mal rollo, la criatura.
1: Pobre meu.
0: Home, de bon rollo, sí, es de veres, sí, això sí.
1: Bueno, al cap y a la fin, Naranjito es va convertir en la imatge inconfusible del Mundial del 82 i encara avui es parla d'ella amb nostàlgia. No, Sergi, però molta gent sí que ho fa. Però esta no va ser l'única mascota del Mundial.
0: A veure, que jo tenia un muntó de coses, igual que m'imagino que
1: de merchandising,
0: i tot,
1: no?
0: De merchandising.
1: Encara més jo camisetes de Naranjito.
0: Claro,
1: sí, Montillo té una camiseta de
0: Naranjito. Caixontinyent mos donava un muntó de coses del Naranjito i coses
1: una d'estes. Una volta més, quan les caixes d'ahorro donaven coses.
0: Donaven coses. Les
1: que ara ja no ho fan.
0: Sí.
1: Però com diem, Naranjito no va ser l'única mascota del Mundial. Tu te'n recordes de Sport Billy?
0: Sí.
1: Que això va ser l'altra mascota.
0: Però este era persona.
1: Sí, Sport Billy va ser un personatge animat dels 70 i dels 80, creat originàriament a Europa i popularitzat per a una sèrie de televisió de la productora Filmation Associates. La seva missió era viatjar en el temps i a través de la galàxia promoure el treball en equip, l'amistat i el joc net esportiu. En 1982 va ser adoptat per la FIFA com la primera mascota oficial del joc net en la Copa del Món del 82 i fins i tot s'entregava un trofeu amb la seva figura a l'equip que demostrava la millor conducta i esportivitat durant el torneig. Tot i això, sí que és cert que a nivell popular el gran triomfador va ser Naranjito.

0: mare meua. És que els hits musicals, Abril... Uah! A més, és que el fa xispa pensar en Plácido Domingo...
1: I en Naranjito...
0: Naranjito, i... el futbol fora de l'òpera, que és una cosa molt
1: total,
0: loca.
1: Sí, totalment. La veritat que la mescla folclòrica del Mundial és espectacular.
0: Total, sí, sí.
1: I és que a col de Plácido Domingo, qui va cantar la cançó oficial del Mundial, que és la que estem escoltant,
0: sí,
1: parlem d'un altre element clau en aquell Mundial, sobretot per als més menuts. Els àlbums de cromos. El seu paper era fonamental, fidelitzar encara més si cap als xiquets al món del futbol. En els 80, precisament, es va produir aquest boom del col·leccionisme, sobretot pel que fa als cromos i als TVOs. Per això no resulta gens estrany que triomfara l'àlbum de l'editorial italiana Panini.
2: Fue un álbum que, recuerdo, se regalaba a las puertas de los colegios junto a varios sobres, ¿no?, para engancharte a la selección, a la colección. Y hoy en día es un álbum que está buscadísimo por los coleccionistas, ya no solo de fútbol, sino de cromos en general, porque en la página, por ejemplo, de la selección argentina estaba uno de los cromos más codiciados, el de Diego Armando Maradona, que, si no me equivoco, jugaba su primer mundial de fútbol y eso se valora mucho entre los coleccionistas.
1: Sergi, tu vas tindre l'àlbum del Mundial 82, eres aficionat als cromos?
0: Jo vaig tindre un munt d'àlbums d'aquella època. Del futbol en vaig tindre algun que altre, però és que aquella, com tu has dit, era l'època dels cromos.
1: Dels col·leccionismes, sí.
0: Jo recordo en el col·le d'estar allí el
1: que si el tens o no el tens,
0: si le tengo, no le tengo, entonces,
1: per fer-se el canvi en els tacos.
0: I autèntics traficants allí en el pati, veient, però uns fardos gordíssims, i de gastar-nos fortunes en cromos, però no només d'esto, sinó de moltíssimes més coses, eh? A banda de que, com contàvem ahir, els cromos teixien en qualsevol lloc, teixien,
1: sí,
0: en els iogurts...
1: No només els havies de comprar en paquetets.
0: Sí, teixien en els xetos... Teixien en moltíssimes coses, sí, era tot un entreteniment.
1: Doncs en aquell 82, un dels cromos més codiciats era, com hem escoltat, precisament el de Maradona, però aquí teníem la pàgina de la selecció espanyola. Destacaven jugadors com Víctor Muñoz, Enrique Castroquini, Santillana, Camacho o Arconada, que, si recordem, és el que protagonitzava aquest anunci de Coca-Cola que hem escoltat anteriorment. Però aquests elements que hem comentat són només alguns dels que Vicente Pizarro ha replegat en el seu nou llibre sobre el Mundial del 82.
2: El llibre de por sí és un gran viatge nostàlgico en el que he intentat reunir una gran quantitat d'articles, tots referents al propi Mundial i sobretot a sus dos mascotes, Naranjito i Sportville. Puedo destacar publicaciones en forma de cómic y tebeos, como los que el maestro Ibáñez narraba con las aventuras de sus personajes míticos Mortadelo y Filemón, que se metían en todo el embrollo del Mundial, o las viñetas maravillosas del gran dibujante Forges. También colecciones oficiales de sellos y monedas con las sedes de todos los partidos, postales de las propias ciudades que fueron sedes de la Copa del Mundo. También cuento cómo se diseñó el balón oficial del Mundial y la cantidad de pelotas y balones que había con referencia a Naranjito y a la selección española. Cintas de cassette con los mejores chistes del Mundial a cargo de Arévalo, de Manolito Martín.
1: En definitiva, un recull nostàlgic del que és un dels Mundials de futbol més recordats.
0: I encara que això va ser en temps AA,
1: sí,
0: t'hauria agradat estar?
1: Sí. Mira, he de dir-te que he gaudit moltíssim preparant este tema... Pel que dius, perquè inclús a mi, que no l'he viscut, en desperta certa nostàlgia.
0: Sí,
1: m'agradaria haver-lo viscut,
0: veritat.
1: Sí.
0: En fi, bueno, pues en això mos quedem. En l'any 82, gràcies, Abril, ara un ratet xerrem. Per cert, almenys estan entre 11 i 12. Les últimes confirmacions eren de 12 persones, les que han mort en l'incendi forestal declarat als Gallardos en Almeria, en les últimes hores, però encara no està confirmat del tot. La majoria de les víctimes serien britànics i belgues. Això ho avançava el Consell d'Emergència, el conseller ministre d'Emergències, Antonio Sanz. Però en total estem parlant de 23 persones que són les que es troben en aquests moments sense localitzar. També ho avançava Juanma Moreno, president de la Junta d'Andalusia en Canal Sur Ràdio. Juanma Moreno, actual president de la Junta d'Andalusia, porta, evidentment, com vos podeu imaginar, tot el matí fent declaracions.
3: Lamentablemente, pues, con malas noticias, ¿no? Porque todo parece indicar que este incendio de los Gallardos en Almería, pues, va a tener un elevado número de fallecidos. Tenemos ahora mismo 11 fallecidos que están confirmados. De momento es una cifra provisional, pero tenemos una honda preocupación porque hay al menos 19 personas sin localizar, ¿no? Llevamos desde prácticamente de las 6 de la mañana intentando localizar algunos de ellos.
0: Algunes de les víctimes mortals estaven atrapades, com vos hem contat al principi, en vehicles que van ser alcançats pel foc mentre intentaven escapar d'eixa zona, com ha passat desgraciadament en altres ocasions. Es tracta d'un dels incendis, tornem a recordar, més greus d'Andalusia en dècades. Això ho apunta l'agència EFE, però des d'Andalusia ens arribava que podia ser el pitjor en tota la història de la comunitat autònoma. Han posat un número de telèfon a disposició de la gent que poguera tindre afectats o familiars desapareguts, que és este, el 677 90 46 24, 677 90 46 24. Per cert, este balanç inclou, a més, 8 ferits fins al moment, entre ells una dona que, com us contàvem, està ingressada amb quemadures i una altra persona afectada per intoxicació de fum. La majoria de les víctimes, com vos diem, són britàniques i belgues i, entre altres qüestions, ja sabeu que s'ha suspès i s'ha pres la deposició del nou govern andalús, però també, en este cas, Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partit Popular, ha suspès tota la seva agenda d'avui per les conseqüències dels incendis d'Andalusia, que, entre altres coses, porten a talls en la A7, alguns dels llocs poden ser Puerto Lumbreras, i també vos recordem, com ha passat des d'un principi, en la Nacional 340A, que és el tram que passa per Almeria en este cas. N'hi ha moltes coses que giren ja entorn i moltes qüestions i conseqüències a este incendi, un dels més greus que hem pogut donar part en esta emissora i dels que coneixem. Fa una setmana parlàvem del nostre incendi així en la comunitat autònoma i ara ens hem de baixar just cap al sur per a visitar una de les comunitats i de les províncies andaluses més castigades pel foc i per la calor. Ara tornem.
4: Són les 11.
5: A punt. Notícies.
4: Ja són almenys 12 les persones mortes en l'incendi de Los Gallardos, Almeria. És la dada que ha donat el mateix president de la Junta, Juanma Moreno, a l'espera de confirmar la troballa d'un nou cos. Segons ha afegit Moreno en Canal Sur Ràdio, hi ha encara 19 persones que estan sense localitzar. L'incendi es va declarar dijous de vesprada i ha cremat més de 3.100 hectàrees. Les primeres investigacions apunten que l'origen del foc seria la caiguda d'un cable elèctric. Sembla que les flames van sorprendre les víctimes, algunes d'elles britàniques, quan tractaven de fugir per camins diferents dels que s'havien indicat per a l'evacuació. El conseller de Presidència, Sanitat i Emergències és Antonio Sanz.
6: La decisión de coger por otro camino que no era el de evacuación, la decisión de buscar una salida propia a través de una rambla, realmente fue una verdadera trampa escogida por las personas que finalmente han fallecido.
4: A més, hi ha 8 ferits, 4 d'ells greus, amb cremades, que han traslladat a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La Guàrdia Civil ha habilitat a la població de Garrotxa una oficina de denúncies de persones desaparegudes en l'incendi. Hi ha 600 persones desallotjades, més de 500 efectius lluiten ara contra aquest incendi amb 16 mitjans aeris. El foc continua molt actiu amb dos fronts que avancen molt ràpidament. L'orografia i l'abundància de zones disseminades i vivendes compliquen extraordinàriament els treballs d'extinció ara mateix. El president de la Generalitat, Juan Fernández Llorca, acaba de llançar un missatge d'afecte a Andalusia des de la Nucía, a la Marina Baixa, on està reunit a hores d'ara el ple del Consell.
7: Un mensaje de cariño y de afecto a la Junta de Andalucía, a su presidente, con el que he podido mantener una conversación esta mañana, donde le he trasladado todo el soporte y todo el apoyo de la Comunidad Valenciana y, por supuesto, hemos puesto todos aquellos medios que considere a su disposición. Y quiero también mandar un mensaje de condolencias a los familiares de las personas que han fallecido esta noche por ese trágico incendio.
4: D'altra banda, a València, la Unió Llauradora es concentra a hores d'ara davant de les conselleries d'Agricultura i també de Medi Ambient per a exigir solucions urgents als danys provocats per la fauna silvestre i l'abandó agrari. Carles Peris n'és el secretari general.
8: L'objectiu és denunciar la mala gestió que està fent la Generalitat per a baixar aquesta sobrepoblació de fauna salvatge que està tenint un impacte molt negatiu, superior a 50 milions d'euros, en el camp valencià. Per nosaltres la primera mesura que estem reivindicant és que n'hi hagi una línia d'ajudes per a finançar els ajuntaments que facin un cens de parcel·les abandonades perquè són un reservori real per a aquesta fauna salvatge i si no aconseguim netejar-les i fer aquest pla de neteja no anem a controlar la fauna.
4: Des de la Unió demanen també més línies d'ajudes per a protegir els cultius de tot tipus i un pla integral de gestió amb altres agents per a reduir la sobrepoblació de la fauna salvatge. Marcos Benavent, l'anomenat Yonqui dels Diners, condemnat a presó 11 anys després. Hem sabut que l'Audiència de València l'ha citat avui per a comunicar-li-ho. Benavent acaba d'arribar, per cert, a la Ciutat de la Justícia de València per a rebre la notificació de l'Audiència de València. I de l'exterior es contem que el Ministeri d'Afers Estrangers acaba d'actualitzar la xifra de víctimes mortals pels terratrèmols de Veneçuela del 24 de juny. Ja en són 41, una més que ahir. Es manté en 138 la quantitat de persones espanyoles desaparegudes i en 11 les localitzades davall de les runes. I en els esports, Mestalla acull avui una nova presentació. Marc Romero.
9: El València presentarà avui a Ryunosuke Sato en el Feu Valencianista a la una. És la quarta presentació després de les de Dejas, Dieng i Guido. El japonès, que signa per a 5 temporades, farà una primera compareixença davant els mitjans. D'altra banda, avui l'equip de Corberan entrena en una doble sessió a l'hora que arriben Zenki i Dimitrevski per a passar les proves mèdiques. El central arriba amb uns dies més de retard després de que el club li concedirà un permís especial per a buscar-se un altre equip. En canvi, el porter macedoni sí apunta a ser important esta temporada i s'incorporarà a la resta dels seus companys. Estan disponibles per al primer stage de pretemporada a Girona.
4: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
10: De tu a tu.
11: Hay algo que todos compartimos: el movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiencia interactiva donde tú eres protagonista, solo o en grupo, a tu ritmo. Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
12: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
13: Chaval, deja de mirar pantallas.
14: Amiga, de los muffins también se sale.
15: Señor, le agradecería que no me atropellara.
16: Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo.
17: Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
18: Descansa la vista.
19: ¿Qué es la inspiración para tú?
20: No sé. Diría que es como una especie de yum.
21: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
18: Obri la ment. ¿Eres creyent?
22: Depèn de l'estació de l'any.
23: Con les carxofes. Sí.
18: Apunt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
24: Què t'ha paregut?
25: Molt bona, molt bona.
26: Ara sí que m'has pegat.
27: Esports Apunt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
28: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla. Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos. Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.

0: 11 i 7 d'este dia número 10 de juliol de 2026, que serà especialment recordat, a més, de manera desgraciada per aquesta tragèdia en Almeria ocasionada pel foc originat precisament de Los Gallardos, encara que els termes municipals són altres. Estàvem parlant, vos recorde, de vora 23 desapareguts, 8 ferits. Hi ha gent que encara està, ni una senyora ingressada per ferides, en este cas cremadures, i altra per inhalació de fums. Que n'hi havien incidències en la A7 a l'altura de Puerto Lumbreras, que n'hi ha talls en la Nacional 340 al seu pas per Almeria, i que s'eleva a 23 ja el número de desapareguts. Queda encara de manera incerta la quantitat de morts, que oscil·len entre els 11 i els 12 de moment. La qüestió és que és un dels incendis especialment complicats. Teniu que fer-se càrrec de que la zona ha estat molt castigada des de fa ja dècades per la sequera. És un lloc especialment desèrtic, tot i que allí existeixen les plantacions o les extensions, per exemple, de freses més grans que existeixen. De fet, el mar de plàstic que es veu des de l'espai és notable. Són precisament eixos hivernacles que n'hi ha en Almeria, però també hi ha que dir que el terreny acusa molt el que ha pogut estar passant ara. Tot això anirà averiguant-se en els pròxims dies, però ha dut molts canvis institucionals i d'agenda, entre ells la suspensió de la presa de possessió del govern andalús i també la de l'agenda del propi Núñez Feijóo. Omar Gómez, ¿qué tal? Buen día.
1: ¿Qué tal? Estaba viendo ahora mismo que las autoridades apuntan a que la mayoría de las víctimas podrían ser británicas y belgas, aunque podría haber algún español. Y claro, lo que pasa es que varias de estas víctimas del fuego intentaron huir por rutas alternativas, lo que se convirtió en una auténtica ratonera.
0: Vos recorde que això ja va succeir en un dels incendis així en Espanya, on alguns dels bombers van perdre la vida dins dels vehicles d'extinció.
1: Guadalajara, ese fue el de Guadalajara, pero porque cambió el viento y entonces los atrapó.
0: N'hi ha una cosa que venim insistint i venim insistint, sobretot, mira, passem de l'aigua al foc o del foc a l'aigua, conforme va passar també així en el temporal del 29 d'octubre, del 24, en el que la prevenció és importantíssima, però no la prevenció només a nivells de que les coses no passen, sinó a nivell d'educació en prevenció, és a dir, de que sapiguem què és el que tenim que fer quan ens vegem en una situació d'este tipus, tant d'aigua com de foc, com de vent, com de tronades, com de neu. És a dir, i això és algo que ja hauríem de començar a plantejar-se. Sí que sé que des de l'executiu valencià s'estudia el poder implantar aquestes coses en els mitjans de comunicació, en els coles,
1: simulacros,
0: en els coles sobretot, per a que els xiquets i les xiquetes sàpiguen el que tenen que fer, perquè això desgraciadament va succeint cada volta més, i el món, és que veig les imatges que ens arriben a través de les diferents senyals i és un autèntic infern. La visió d'aquest incendi, com la majoria, és un infern. Sí que és cert que estem parlant d'Almeria, que és pràcticament plana, en qüestió de muntanyes, no és, per exemple, com el nostre territori.
1: Però, claro, luego estas sierras sí que son muy escarpadas, lo que está impidiendo, claro, que puedan
0: entrar. I un altre factor important és el que vos comentàvem de la sequera, és que la majoria del que hi ha ahí és brossa. Parlàvem amb Lluís Obiols este matí, que és, potser siguen dels anys que més ha plogut i que més han reverdit les serres, però, clar, és que resulta que això el que provoca és que després tota eixa brossa es seque, i eixa brossa seca després es converteixca en combustible, com la resta de pins i vegetació que porta a estes coses. Bueno, la causa principalment apunta que ha pogut ser una línia de l'estesa elèctrica que podia haver caigut i haver pres eixe incendi. David González, bon dia a tu de nou, que tu estàs entrant així, així com el Guadalquivir, en el
2: sí,
0: programa.
2: Sí, entrant així i pendents d'eixa situació. És veritat que ara mateix ens dona por perquè estem a 10 de juliol i són numerosos els incendis en tot el territori nacional, així que molta por del que pot ser este estiu. Esperem que no haguem de parlar de molts incendis més, però és cert que la situació assusta.
0: És un any inusualment calorós, hem començat molt pront amb les onades de calor. També comentàvem que fa no res, fa dues setmanes, vam tindre una onada de calor. Esta setmana hem tingut una altra especialment significativa amb temperatures que han marcat les màximes d'Europa. ací, en la Comunitat Valenciana, i que no es descarta que passat el cap de setmana tornem a clavar-nos en un altre fregau d'altes temperatures. Mònica Bustamante, del Círculo de Empresas de l'Ateneo Mercantil de València, com estàs?
3: Bon dia, pues conmocionada también, como todos los compañeros, porque realmente esas pérdidas humanas, sobre todo ya 11 o 12 personas, 20 desaparecidos, pues son unas cifras que bueno, no estamos acostumbrados, ¿no?, a escuchar en los incendios, con lo cual es un drama muy profundo, la verdad.
0: La Casa del Rei ha donat també les seues condolències i mostra a través de Twitter. Jo és que en tal de portar-li la contrària a Elon Musk, diré Twitter tota la vida.
1: A mi me gusta mucho más Twitter.
2: A mi també.
1: És que X.
0: De veritat, jo no sé, este lerdo com pot tindre aquesta visió pels negocis?
1: Lerdo no diria jo, perquè tiene una...
2: Lerdo no serà perquè...
1: Una cuenta bancària que muchos quisiéramos.
2: I més enllà d'això, en Google t'he indexat X com a Twitter. O sea, ell té indexat això perquè quan busques Twitter te disca X.
1: Claro,
2: o sea,
1: que ell
2: no ha volgut molt de renunciar al passat, però continua indexat.
0: Primer, així, no. Crec que és un lerdo, i segon, és que no el tocaria ni en un palo. És una persona que em provoca una repulsió absoluta. Sí, en fi, sí. Veus? Tenerlo todo en la vida, Mònica, para dar asco a la gente.
3: No se tiene todo, no se tiene todo. Y realmente, yo creo que estos personajes, porque son personajes ya mundiales, tienen unas vidas también muy complicadas. Son billonarios, sí, pueden hacer lo que quieran, económicamente hablando, pero también pueden tener muchas carencias. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Cristina Onassis, la hija del armador griego, que pues que se suicidó, porque era una niña que desde que había
0: nacido, quiero
3: tener
0: esto,
1: me llama mucho la atención, porque siempre que hablamos de ricos, súper ricos, siempre dices, sí, pero son muy desgraciados. Sería como el consuelo de todos los mortales.
3: Yo he dicho que tienen unas vidas complicadas. Yo no he dicho que sean desgraciados.
1: Tienen vidas complicadas como todo hijo de vecino, porque ¿quién no tiene vidas complicadas? Pero es que hace gracia porque siempre decimos, pero mira, son tan desgraciados, que es como...
3: Sí, pero yo eso no lo he dicho, porque no soy de esa manera de pensar. Yo creo que se puede ser millonario y ser muy feliz, pero también
1: habla
3: se puede ser tremendamente infeliz.
1: Habla de todo, pero es que es como que el comentario va unido. Y fíjate que el otro día comentábamos, salió también el tema de Elon Musk, que a mí me llama
0: una cosa, que Onassis, a banda de multimillonari, no era gafe. Perquè tot el que s'arrimava a Onassis acabava fatal. O sea,
1: sí, eso ya forma parte de...
0: Perdoneu, vos recorde que Maria Callas, que ho tenia tot en la vida també, gràcies a Onassis, va ser una de les persones més desgraciades del món.
3: Sí, però no lo tenia todo, fíjate. O sea,
0: la viuda de Kennedy,
3: tenia muy poca seguridad.
0: Jacqueline Kennedy, sí. Posteriorment Jacqueline Onassis, té la marinera, per no parlar de Atina, Cristina, sí, tot el que s'arrimava a Onassis.
1: Sí, no, però és una persona, un magnate.
0: Magnate, gafarró.
1: Frente a todo, bueno,
2: se apropaven a la perdición.
1: A saber. Sí. Pero me llamaba la atención porque el otro día leía que Elon Musk creo que dejaba el Tesla de lado y ya se enfocaba en su...
2: ¿En Squatch?
1: Sí. Y entonces digo, el Tesla, o sea, el coche eléctrico, digo, no sé yo si tendrían que estar
0: mira,
1: ahí
0: un
1: echando
0: pobre,
1: un listado
0: un pobre,
1: porque el tema del coche eléctrico...
3: No, lo que pasa es que... Pero mira,
0: claro.
3: con
1: Tesla
3: el coche
1: haremos
3: eléctrico...
1: una justiciera de Tesla, Sergi, de Tesla haremos
0: un gafe,
1: una
0: pobre,
1: justiciera.
0: També. La vida l'ha tratat molt mal, la ciència l'ha tratat molt mal i damunt li posen el seu nom a un cotxe i li posa un fabricant lerdo de cotxes com és Elon Musk. O sea,
3: els
0: cotxes que van
3: pero...
0: com van també, entre altres coses.
3: Però, Mar, te voy a decir una cosa sobre los coches eléctricos, porque aquí en Europa vemos una parte, ¿vale? En América Latina yo he conocido marcas de coches que yo no conocía, eléctricos, chinos. O sea, China, o sea, Elon Musk hace muy bien, porque él ha sido pionero, seguirá vendiendo Teslas, porque obviamente habrá como Porsche y Ferrari y tal, pero le han ganado la batalla totalmente. China está a la cabeza del coche eléctrico, no solo los baratitos, de BYD, ¿no? Que igual
0: tenim una companyia...
3: de alto standing también. Y entonces ha dicho, cohetes que todavía los
0: chinos... Ahir ho contava, tenim una companya que s'ha comprat, una companya de la casa, que s'ha comprat un coche d'estos híbrid, enxufable, em va contar, híbrid enxufable, que és xino, però que diu que Riete, que és de luxe, o sigui, sí, els acabats són de luxe, que té hasta refrigeració. Home, jo lo dels seients calefactables ho havia, però refrigerats, el volant calefactat, o sigui, una sèrie de coses que només als xinos
1: se li ocorren. Los xinos se van a...
0: I que ve de... Però jo tinc una preocupació en aquests cotxes. Si un dia passa la moda o... No sé, jo no veig concessionaris de cotxes, igual que veig bazar xino, no veig concessionari xino, per exemple, o cotxes Li Hao o
2: no, però sí que has vist,
3: però Vigo no, fa
2: 15 anys
0: sí, tots tenien,
2: no, però fa 15 anys cotxe, tots tenien iPhone, Samsung, etc. Ara ja estan el Huawei, estan, o sigui, que sempre s'introdueixen en el mercat d'una manera o d'altra.
0: Bueno, Huawei no, caca, perquè resulta que des de que va entrar en contradicció en Google, els van ser els Huawei o quin va
2: ser
0: el
2: que va acabar Huawei, però bueno, està Xiaomi, ni ha molt. Bueno,
1: Y perdona, la nevera Haier, que es china, oye, que se abre con un color, con una luz y que ilumina.
0: Bueno, no vos diré qui la distribuís, però ha eixit en conversa moltes voltes en esta, en esta, en esta taula, és a dir, són els, seran els amos del món, això és inevitable. Primer, perquè són molta gent, i després perquè van, van per davant. Estos, a més, jo crec que són com, com les granges de pollets que uns es seleccionen i els altres es queden en lo millor, veritat, els xinesos. És que no valen a la tritura ahora,
2: sí, directamente. Es que estic veient molt, són des de la marca Bid. Son ixos es que estan
3: cada
2: vegada
3: més. Los Bid son, y ya hay concesionarios de Bid. O sea, yo ya he visto concesionarios de Bid.
1: Y en gama económica los MG, por lo visto, muy baratos y muy resultones.
2: Pero esos son chinesos
1: pero
2: también.
1: Esos, MG, porque compró, porque además creo
3: porque
1: que
3: la
1: compró.
2: Vale, vale.
1: Compraron.
3: Pero hay un montón. Y simplemente una cosa nada más sobre China, porque el otro día leí una entrevista a Jean-Michel Jarre, que me gusta mucho, el músico, que había venido de Asia, dice, cuando vengo de China parece que vengo del futuro. O sea, Europa tenemos que despertar.
1: Sí.
3: Así nos lo dijo. Porque no estamos hablando ya del bazar, de todo a un euro,
1: un experto investigador en cáncer de pulmón, que también trabaja allí, dice, nos llevan 10 y 20 años por delante. Allí tú llegas con un diagnóstico y al día siguiente te están operando. O sea, dice que es
0: y más masificación que ni habrá en la China, no ni ahora.
1: Y además
0: así, ¿no?
1: Me llamó la atención porque verdad, comentaba, vamos a ver, listas de espera. Claro. Él decía, es que esa entrevista es interesantísima, lo que pasa que ahora ya no está aquí, está en China, pero intentaremos hablar con él.
0: Venga, va.
1: Porque decía, listas de espera. Listas de espera, abre quirófanos por la tarde, tú ofreces la posibilidad a todos esos médicos que tienen, y págalos bien, por supuesto, paga bien a toda esta gente, pero a todos esos médicos que tienen que irse a otros países para tener un poquito de dignidad, a lo mejor trabajar los fines de semana.
3: Es que trabajan el doble que nosotros, Mar. Nosotros queremos trabajar la mitad. O sea, nosotros queremos trabajar.
0: Ellos trabajan el doble y per la mitad.
3: Trabajar el doble.
1: No, pero que.
3: ¿Quién va a crecer? ¿Quién trabaja?
1: Y yo te digo, incorpora gente al mercado, haz. Turnos que los que del fin de semana, por ejemplo, medios de comunicación, fines de semana trabajamos, quiero decir, nos vamos turnando, esto no para de lunes a domingo, ahí lo está, mismo y acabas con las listas de espera, pero en nada.
0: El tema de les marques que comentàveu, si jo vos dic Ebro, a què vos sona?
1: No, és Espanya, camión.
3: I no.
1: Uy.
2: No, son ja coches ara, però són coches,
0: són xinesos ara, són coches xinesos.
1: Ah, perquè los ha comprado. Mira, pero eran de la península ibérica, Ebro.
0: Pues son chinesos ahora.
2: Sí. Els han comprat,
1: bueno,
2: els
1: que
2: han comprat
1: bueno,
2: que era espanyola quan feien els camions.
0: Claro,
2: i després ara que han fet estos
0: però cotxes. Moltes coses les han comprat els xinesos, o sea, els xinesos estan
1: estan
0: comprant tot.
1: No hay más que irse a por un pinchito de tortilla de patata y algún cafecito
0: a cualquier si algún día puc renovar-me el cotxe ixe de 2006 que tinc i me'n compré un, dic, va, seré patriota i diré, van, compraré un Ebro, i em van dir, un Ebro? No, si és de los chinos, dic, mare meva, un Ebro de los chinos. I eren camions, quan jo era una personeta, eren camions i dels millors que n'hi havia, eh? O sigui, que estem...
3: Así vamos.
1: Y me he acordado que hablamos de Elon Musk, que tú dijiste, pero este hombre tiene hijos, tiene un hijo, tiene 13 o 14 hijos.
0: O sea, que damunt s'ha reproduït, no? Que és lo pitjor de tot.
2: Bueno, la més coneguda és la filla que...
1: Que tiene este nombre tan raro.
2: Que va, no, la que
0: va... La díscola esta, no?
2: Sí, que no es parla en ell, bueno, que va transicionar de gènere, de fet, i ella li van preguntar fa poc per son pare, així en Espanya, i vam anar a freir espàrragos al periodista que li va preguntar, perquè és que no vol saber res ella.
0: De totes formes, li la bufarà, perquè inclús desheredant-la, si li toca
1: El tercio de la legítima
0: ja tindrà ella més diners que tot el país junt.
2: No sé, però tants, que... no sabia que tenia tants.
3: Sí. Oye, fins? Pues 14.
0: Home, no té altra cosa que fer.
3: I l'último, Romulus, muy latino, l'ha posat el nombre és de l'any passat. I este home ja tiene ya...
0: Però m'és molt contradictori que un tipo com... Perquè això és un tipet, això és una criatura bilionària, però és una criatureta. Se'n recordeu quan va arribar Donald Trump al govern de nou dels Estats Units, que era el bufó de Donald Trump, se'n recordeu? Sí. Estava sempre darrere ahí,
2: I han acabat a tortes, no s'aguanten.
1: Sí. Luego creo que hicieron las paces, David.
0: Però ja no és lo
1: Luego
0: mateix.
1: Luego hicieron las paces.
0: Segundes partes, Margot Mies.
1: Clar. Nunca fueron buenas.
2: No és lo mateix, ja saps. Peron.
1: A no ser que haya dinerito por el medio.
0: Sí. Però jo el veia, dic, se pot ser més patètic, el tio més ric del planeta, pràcticament, i rient-li les gràcies al senyor Naranja, no? Una cosa molt...
3: Va, però eso porque son intereses. Eso al final, porque tienen intereses. Pero fíjate, lo que me estoy dando cuenta que es muy prolífico, ¿eh? No solo en billones, también en hijos. Porque fíjate, tiene una, Arcadia nació en febrero del 24, otro, Sheldon, a finales del 24,
2: y el que
3: con la misma mujer.
2: Y el que tiene
3: y con
2: números?
3: Otra, el del 25.
0: Ni a uno que té nom de números.
3: Ha tenido tres hijos en dos años. Una
0: família de penjats, per favor. Mira, no m'agradaria caure ahí.
2: El més famós i reconegut és...
3: X-A-X-I.
2: Sí.
3: Ese. Com se llaman? X. Claro, es X.
0: Si tu li poses un nom... Si tu li poses de per nom al teu fill o a la teua filla una xifra numèrica o un còdic, perquè això apareix un còdic d'un llançament de coets, per exemple, quin concepte tens que tindre tu d'eixes criatures que has creat? O sigui, és a dir, el lligam emocional té que ser zero.
2: És nulo.
0: Claro. O sigui, jo no li puc posar a una persona que fet jo un còdic binari, per exemple. És que...
3: No, però esto es peor, porque es una X, AE junto, A, guión, X... I
0: aquesta persona...
2: I després, altre que es diu Tecnomecanicus.
0: Que no aniran ni a un cole normal.
3: Lo de Tecnomecanicus és mortal. Tecnomecanicus.
2: Exadark Sideral. És que...
0: Veu com és diners. Vegeu com és diners.
2: Paixen noms de drag queens.
3: Nos reímos, però pena.
0: Bueno, ell és un poc drag queen a voltes. Drag queen desmaquillar, però drag queen.
3: Drag queen, sí, te pega ahí.
0: El Elon Musk.
3: Sí, de drag queen.
0: Jo crec que este, a més, jo crec que per les nits... Jo crec que per les nits Electra Abundancia li fa ahí...
3: Pues le da tiempo a todo.
2: Per les nits, José Mari és Mariví, no? Com
0: sí,
2: la cançó.
0: Sí, jo crec que... No, jo crec que a este li agrada que li calfen la badana, cosa mala, però quan dic que li calfen de veritat, o sigui que... Sí, tot això crec que va inherentment unit al poder. Bueno, Marc Gómez, és només un menú improvisat el que havíem tret en Elon Musk, no?
1: Claro, pero porque además tengo un menú para vosotros que hay de todo.
3: Venga.
0: Això no vol dir que no estiguem pendents de poder parlar en qui siga possible i en qualsevol moment, referit a l'incendi en estos moments d'Almeria, que no deixem de prestar atención allí.
1: Bueno, yo quiero preguntaros, ¿qué queréis que hablemos? ¿De la nueva marca de ropa del gobierno que se llama Democracia? ¿Democracia?
0: ¿En serio, eso?
1: Sí. ¿La habéis visto las fotos? Sí.
0: Mareu a perdonar, pero eso ha sido idea de Sánchez. Bueno, de Sánchez o de los 1000 asesores que te allí...
1: O a lo mejor Sánchez no se ha enterado y ha salido la ropa y él estaba ajeno a todo esto. Esto sería un tema, si os apetece. También estudios que relacionan las altas temperaturas con aumento de delitos...
2: Què dius?
1: Sí.
2: Perquè n'hi ha més mal humor, n'hi ha més mala baba, ja, amb la calor. Jo crec que va per ahí. Sí, la mala llet.
1: Lo que sea. Y luego...
0: El que a mi la calor me la acrecienta.
1: Más que el viento.
2: Que sí, que sí.
0: Sí.
1: Más
0: no,
1: que el viento, el viento también
0: El mal de cap lo que fa és trastornar, que no és lo mateix. Bueno, sobretot si ja estàs trastornat, clar. Però el vent, i a més això està estudiat en llocs, per exemple, se'n recordeu de la peli de Almodóvar, que sempre ho hem dit, del viento solano, que la gent en el poble aquell està totalment penjat de la quantitat de vent. I la quantitat d'incidents que n'hi ha, per exemple, en Tarifa, que és un dels llocs més ventosos que n'hi ha, també té que veure
1: precisament. A mi me llamó la atención cuando también me enteré que a veces es un eximente el viento, claro, en casos de delitos, ¿eh? Puede ser un eximente.
0: Sí, es que el vent trastorna moltíssim al
3: personal. Pues me gusta más ese tema, porque yo estoy viendo que esta supuesta marca de ropa, El País lo ha desmentido, ha dicho que era ficticio y que ha sido una comunicación, y luego, bueno, ya de paso se mete con los pseudomedios y todo esto. O sea que, bueno, a mí me interesa más lo del calor, cómo nos afecta la temperatura a la criminalidad, porque con el veranito que estamos teniendo, eso asusta un poco más, ¿no?
1: Claro, y fíjate que el artículo este en el que habla de estudios que relacionan las altas temperaturas con el aumento de delitos, dice, durante siglos hemos culpado a la luna llena de alterar el comportamiento.
0: Els lunàtics.
1: Sí. Claro. Y de ahí viene lo de lunático, claro, pero la ciencia no ha encontrado relación entre luna llena y delitos, más que a lo mejor el hombre lobo, ¿no? Aquellos que se convierten y demás, ¿no?
3: Como eran los licántropos, ¿no? Sí. Licántropos. Me encanta esa palabra.
0: Si vos fixeu, en la mayoría de consultes de neuròlegs referides a la migranya, quasi tot el món, els meteorosensibles deriven que els dies de vent tenen molta més migranya. Precisament per això, que el vent és locura total.
1: Es que... Sí. I luego estaven les persones que eren més susceptibles de sufrir en sus cuerpos pues los fenómenos atmosféricos de que tenga repercusión, ¿no?
0: Pero sí, vosaltres en persona ho habeu patit, això? Alguna volta és a dir
1: no,
0: que...
1: No, a mi el viento
2: no,
1: me
2: no
1: pone... A mi que no me duele nunca la cabeza o...
0: A mi el
1: viento me...
0: No, pero yo que sé, una raja, que te vas a trencar un día a la cama o t'han operat el menisco o de l'apendicitis o no sé què. Quan va a canviar el temps, ho noteu, això?
1: Ah, la cicatriz no.
2: No.
0: És que encara no he conegut a ningú de
1: pero
0: veritat que em digui.
1: Però sí, però
0: hi ha molts dones.
3: Pues a mi
0: però
3: madre sí li passa, sí.
1: Solo en persones
0: a
1: mayores.
0: A mi el vent i el cap, però clar, que jo no sóc un cas.
3: Pues a mi madre sí
0: pero,
3: le passa.
0: Però
1: sí, en persones mayores, és verdad.
3: Sí, a mi madre sí le passa. Le dice, me duele la pierna, porque tiene una cicatriz.
1: Va a llover.
3: Muy grande, sí, va a cambiar el tiempo o tal. O sea, ella...
1: Y además del viento, para el dolor de cabeza o para malestar de cabeza... También cuando ves que el cielo se cuando está encapotado, o sea, cuando hay mucha presión.
0: Claro, pero eso es la presión.
1: Claro, sí. Yo creo que incluso a veces
0: eso
1: más,
0: sí que es deberes.
1: Más que con el viento. Pues todo lo que la ciencia no ha demostrado, la luna con este tipo de cosas, sí el sol, o mejor dicho, el calor, ¿no?
3: El calor.
1: Sí, por ejemplo, en Finlandia, que es donde han hecho una investigación, detectó un incremento de casi el 2% en crímenes violentos.
2: Pero ahí molt de sol y molta calor no tienen.
1: Pues fíjate, un gradito
3: menos
1: o dos
3: mal, porque si no,
1: por cada grado adicional de temperatura. Habría que analizar este verano que en Europa están alucinados porque no han visto esos termómetros, yo creo que en su vida, ni están preparados para ello. Veremos si quienes están estudiando todo eso, lo tienen en cuenta para analizar qué es lo que pasa este verano respecto a este tipo de fenómenos.
0: Enguany pot ser un estiu memorable, en tot el que estem patint.
2: 21 grauets en Helsinki, jo me canviava, vamos, de cap.
0: 21 graus. Pues calores,
2: calores va ser allà, però escolta...
0: La meva neboda em va dir que ahir tenien 24 allí en Irlanda, en Cork, i estaven fregits de calor, que és a dir que...
3: Jo en Estocolmo, quan estuve viviendo allí, la màxima de verano fue 22.
2: Qué maravilla. Es que estábamos.
1: Y sabéis lo peor de todo.
3: Era maravilloso.
1: Que escuché el otro día a alguien decir que este es el verano más fresco que vamos a pasar.
2: Sí, sí,
0: o sea, que la cosa anirà en la post-vos dic.
2: Jo porto 3 anys dient lo mateix. Disfruta perquè és l'estiu més fresquet que vas a viure a partir de sempre.
1: Independentment de que tinguem que tomar nota de Tuaregs i de tota aquesta gent que
0: de que tingueu aire o no, que l'aire condicionat no és la solució.
1: No, perquè
0: no tenim en compte que els aires condicionats per a que tu estigues fresc dins.
3: Contaminamos moltíssim.
0: Claro, fora estàs emitint una sèrie de calor increïble.
1: Però fíjate, ayer me rebatieron eso mismo precisamente, Sergi. ¿Sabes por qué? Sí. Porque el calor te reblandece la cabeza. Entonces, estos sitios que no tienen aire acondicionado, las consecuencias son peores que las consecuencias
0: pero tú estás abocando a la atmósfera. El que els compressors estan abocant a l'atmosfera, que és aire mega calent, està produint un programa... Les illes de calor i totes aquestes coses.
1: Claro, es que yo les decía, claro, es que si estamos todos con aire acondicionado, cuando Europa se ponga todo aire acondicionado, esto va a ser...
0: Pues va a ser una cúpula.
1: Va a ser el centro de la Tierra.
2: És vital, les ciutats ara, una comunitat de veïns, si tots tenen l'aire condicionat, eixa zona, eixe pati de llums, per exemple, amb tots els compressors funcionant, és un forn.
0: Que no passat mai per davant d'alguna d'aquestes superfícies grans o pàrquings d'estos
1: i
0: passes per davant i te pega una parada.
2: I les rendijas peguen...
0: Això és el que estem tirant fora en quantitats ingents.
3: És així. Lo que pasa que es cierto que se necesita. O sea, es que al final no puedes trabajar. A mí la cabeza no me duele, pero es verdad que tengo una carga y sobre todo por las tardes. Y yo trabajo también por las tardes, como muchísima gente.
0: ¿Quieres vivir en una casa fresquita?
3: Yo estoy con aire acondicionado.
0: Que hay casas con metro y medio. d'espessor. Eso... En ma casa del poble s'està superbé.
3: Mira, Raquel, que no ha venido, nos estaría contando, porque claro, la federación, fíjate, como de municipios y provincias, movernos. Fíjate que... Y hay programas, además, es que... para emprendedores, porque yo, por ejemplo, podría... O sea, yo no trabajo en una empresa, con lo cual yo podría, lo mismo que vivo en el centro de Valencia, podría irme a unos kilómetros. Y yo creo que eso sí que es un plan bueno para gente que es freelance o que tiene la oficina en su casa, de descongestionar las ciudades y irnos un poco más al campo.
0: No vayas a soltarnos.
3: Yo me lo estoy pensando, ¿eh? Porque después... es que voy por la quinta obra en mi edificio, o sea... es el cuarto piso que se está entero, o sea, en 3 o 4 años llevo 4 obras en mi edificio, más uno en el edificio delante y otro detrás.
0: ¿Tú sabes que es lo pillor
3: de les... ya que me voy a salir con la camisa de fuerza.
0: Sí que és tontos de les comunitats de veïns, sabeu que són, i a més ho vam dir l'altre dia perquè està científicament demostrat, els ascensors.
3: Oh.
0: Els ascensors són el forat negre, mai millor dit, de les comunitats de veïns.
3: Oh,
0: vamos, bueno, en la meua, que n'hi ha dos, dic, hija, tinc bessonada amunt. A tota hora estan, quan no és un pito és una flauta, sí. Quan no és el motor és l'adaptació, quan no és l'adaptació són les portes, quan no el tal, i dius, el ascensor, mira, lleveu-los, preferís pujar i baixar a peu, que vivo en un primero, oye.
3: Todos caminando,
1: ¿ves? Ah, sí, porque sí, vives sí, en sí, un primero.
2: Claro, es que el que viu en el sisè...
0: Però sabeu que n'hi ha comunitats... No veu escoltat, ni haveu vist, que a més ho he vist en algunes comunitats, que els veïns de les primeres plantes s'han rebotat. Jo conec una comunitat de veïns.
3: ¿Sí?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I per cert, antes així, antigament, en la casa no es podia parar en el primer pis. Passava l'ascensor de llarg, sempre.
2: Això és de sèrie de televisió.
0: No.
3: De...
0: Jo conec comunitats on els veïns dels primers pisos que no han pagat, i això no és de sèrie de Friends ni res d'això, sinó que ho he vist i ho he viscut.
3: No, de aquí no hay quien viva. Es más, de aquí
0: no tenen, ús de l'ascensor. La resta de veïns que van pagar tenen clau per a poder gastar l'ascensor i no és de sèrie, ho he vist, a més.
2: És que això en Aquí no, que no, m'hi va passar, era no una paguen. Trama. Que, i sí, també sí, els veïns sí, que s'oposaven a pagar comunitat perquè deien que no utilitzaven l'ascensor el mateix que el que vivia en el quart.
0: És que, a veure, això està basat en fets reals. Qualsevol comunitat d'estes de les d'avui en dia és perfectament la sèrie.
2: Però és com si jo diguera, en la meva organització, allí en Sant Joan, en Alacant, ale, no anem a pagar la piscina perquè jo no em banyo en la piscina en tot l'estiu. Què fem amb això?
0: Pues ahí el problema, no sé si el problema el tens tú, el problema el té la comunitat de veïns.
1: No, yo creo que el problema lo tienes porque si no vas a utilizar la piscina o no vas a jugar al pádel, búscate otra casa.
2: Per
1: claro.
2: Què? Però per què?
1: No, perquè sabes que vas a pagar más...
2: Però si jo porto vivint els meus 20 i pico anys de vida en eixe lloc i de xicotet utilitza la piscina, ¿vale? Però ara, per exemple, que no l'utilitza ningú de la família.
0: I
2: que
0: no pagues.
1: Tu pagues.
2: Claro, què fem? No paguem? Podem rebotar-nos?
1: No, hay que pagar religiosament. No,
2: claro, és que tens que pagar.
0: També vaig llegir l'altre dia que els no pagaments de les comunitats veïns, que no sé si és cert, haurien de quedar a un administrador de finques o algú que sàpia d'estes coses.
1: El mundo de la...
0: Això sí que és un submundo.
1: Això sí que és un...
2: La piscina, vale, però ara, per exemple, que no l'utilitza ningú de la família.
0: I
2: que
0: no pagues.
1: Tu pagues.
2: Claro, què fem? No paguem? Podem rebotar-nos?
1: No, hay que pagar religiosament.
2: Claro, és que tens que pagar.
0: També vaig llegir l'altre dia que els no pagaments de les comunitats veïns, que no sé si és cert, haurien de quedar a un administrador de finques o algú que sàpia d'estar

0: diu que no a tot i es dedica a fotre als altres.
1: Oh, o sigui, sí, és
0: a dir, que tu veus, per exemple, en un primer, i en eixa primera tu t'ha tocat Terrassa. Terrassa, que és un espai comú, però d'ús privatiu.
2: Clar, clar,
0: sí. I dius, pues me voy a poner aquí unos tolditos. Me a fer
3: ui, no.
0: I sempre et dice l'altre que diu, pues no, no quiero, voy a votar que no. Però a tu que més te dona. Ah, ah, però no, xincha rabieta, que no lo voy a... Això és sí. Molt, molt peculiar, tot eso això. Sí, eh?
1: I nosotros también tenemos, le llamamos Pepito Piscinas,
0: sí.
1: El vecino.
0: Teniu que... un
1: Pepito Piscinas es una pega constante, es una pega constante, como des con un Pepito sí, Piscinas en tu sí. En tu finca has pringado.
2: Sí, porque ellos además les gusta quejarse. Los de... Hay personas sí. Que no, además no quieren que les soluciones el problema, porque se quieren quejar.
4: Sí,
2: entonces, cuando
4: sí,
2: vas
4: sí.
2: Con la solución dices, "No, no, pero yo entonces no sé qué, porque
4: necesiten un motivo para estar encabronados." Sí, sí, sí.
0: Sí que vos tenéis que
1: tristeza,
0: la serie
1: ¿no?
0: la realidad supera la serie, porque sí. Yo vaig viure en una temporada en así en Valencia en Maestro Rodrigo, en una d'aixes comunitats que peguen la volta a la Mansana, i allò era que es quedava curta la sèrie.
2: Sí.
0: És a dir, entre el guarda de seguretat, les que celebraven els aniversaris de xiquets en la piscina, que no deixaven que tu et banyares en la piscina perquè estaven elles, les terrasses a diferents nivells, perquè en el segon tenien terrassa, però en el quart també, i en el sis i al final, i la gallina de dalt sempre caga la de baix, etc etc. Allò era un món, jo vaig dir... 8 sí. Mesos, ¿eh? Ya solo aguante yo, perdona.
2: Es que
0: ya
2: sí, la, vida la realidad supera la ficción. Compera,
0: en fin.
2: Oye, bueno, pero una cosa, y hablando dime. De temperatura, que parece como que la ola de calor actual acaba hoy, parece ser, ¿no? Hoy viernes,
1: ¿no?
2: ¿O qué?
1: No, en,
2: ¿o
1: principio, en principio dijeron que acababa el jueves.
0: Abore.
1: Debería haber acabado ayer, porque bueno, esta noche
0: ha sido tan noticias, bueno. Esta noche ha sido noticias.
2: Pero bueno, esperamos que nos encendamos en el buen sentido, porque hoy tenemos el partido que no estamos hablando de cuartos de final. Os veo muy tranquilos. Yo ya tengo la
0: però si portem una hora parlant... Mos hem tirat una hora parlant del futbol i del Mundial del 82 i tot. Has arribat tard, Mònica Bustamante.
2: Ai, de veritat.
0: Tinc males notícies per a tu.
2: Què
0: les temperatures mos donen un relajo d'unes horetes, i que possiblement a partir del cap de setmana, o quan estigui acabant el cap de setmana, de nou altra volta despegamos.
2: Sí, eso estaba viendo.
0: O sigui que fem una coseta i
2: que nos dé una tregua, venga.
0: Una bona tregua. Jo no sé vosaltres,
1: però
0: jo
1: estic... Un algo.
0: Jo ahir per la vesprà estava... Claro, si em vaig veure 5 litros de coses diferents, que ho he contat en la ràdio este matí, i no sé on ha anat a parar perquè no ho he eliminat per la forma lògica.
4: No, solament suem.
0: Sí?
4: Sí, sí.
0: I estava tot lluent allí en ma casa que dia... Pot ser més patètic.
1: Por la piel está saliendo todo el líquido.
0: Sí, sí,
2: pero es terrible,
0: ulleres,
2: y lo
0: no
2: mal que dormimos. Porque al final dices del dolor de cabeza, pero es que yo me duermo con el aire, luego lo quito, luego me da calor, luego quiero abrir, a ver si mi hija ya se ha metido en la cama de una vez, que quiero abrir todo y quiero tener corriente. Entonces tengo unas noches que son, vamos,
0: en Valencia,
2: ríete tú, súper divertida.
0: En español es diu desasosiego, en valencià desfici, en el tuyo, ¿cómo es diu?
2: Ay, pues no lo sé.
0: El estar inquieta,
2: sí,
0: el no.
2: Estar inquieta.
0: La gata Flora.
2: Sí.
0: Ya, tú ya
2: pues no te sabría como. Sí, desasosegada.
0: Sí,
2: es una palabra que está bonita, ¿no?
0: Es
2: desasosegado.
0: Bueno, son las 11:38 de este dimarts del 10 de juliol de 2026. Y encara ens queden unes quantes hores de programa y además unes altres tantes coses que contar-vos, si voleu.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
6: De tu a tu.
7: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
10: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.

0: Un terratrèmol, una guerra, una riada, una enfermedad. I això és pues, un procés més de la vida.
1: Marcos Benavent també ha manifestat la seva incredulitat per la sentència perquè assegura, diu, que ha col·laborat amb la justícia.
0: Jo, la veritat és que la sentència me pareix increïble. Això és el resultat de 11 anys d'espera i col·laboració total. Vol dir que és una locura, però bueno, què diuen això de l'ofer? És l'ofer? Pues l'ofer.
1: Canviant d'assumpte, almenys 12 persones han mort en l'incendi de Los Gallardos a Almeria. Hi ha 8 ferits i encara 19 persones que estan sense localitzar. L'incendi es va declarar dijous de vesprada i ha cremat més de 3.100 hectàrees. Allà, a la zona afectada, s'ha desplaçat un equip d'apunt. Pere Conca, bon dia. Quina és l'última hora?
2: Bon dia. De moment continuen les tasques d'extinció amb un operatiu de més de mig miler d'efectius entre bombers i militars. Alguns accessos a la localitat de Bédar continuen tallats, mentre alguns dels veïns que han passat la nit fora han tornat a les seues cases per veure com es troben els animals. Altres vora 200 continuen evacuats i instal·lats en municipis com Lubrin, que és on ens dirigim ara mateix, i Garrotxa. Escoltem ara a dos ciutadans holandesos que ahir van haver d'eixir precipitadament de les seues cases perquè les flames amenaçaven les propietats.
3: Fue extremadamente estresante, fue ver el fuego lejos y media hora después verlo justamente por ahí, donde están las llamas. Es decir, correr, hay que coger todas las cosas. Mi madre justamente vive cerca, pero no tenían coche, tuvimos que ir a recogerla. Bueno, viven separados y fue correr. No había tiempo para pensar, no había tiempo para absolutamente nada. Y fue bastante traumático.
4: Todo. Esto es también muy importante, que la gente labra su terreno, porque si no hay nada para quemar, el fuego para.
1: La Policia Nacional ha detingut 16 integrants d'una xarxa xinesa de prostitució i ha alliberat 26 dones explotades sexualment en una operació conjunta amb l'Agència Tributària. Les detencions s'han fet en 6 províncies espanyoles, entre elles 4 persones detingudes a València i altres a Madrid, Saragossa, Barcelona, Tarragona i també a Figueres, a l'Alt Empordà, a Girona. La principal responsable de la xarxa ha ingressat a presó provisional per ordre judicial. En l'operació s'han clausurat 11 prostíbuls. L'organització captava les dones a través d'ofertes falses en xarxes socials i missatgeria instantània i les tenia sota un règim d'esclavitud les 24 hores del dia. I ara un apunt cultural. Avui hissen a la venda les entrades per a les representacions prèvies del Misteri d'Elx dels dies 11, 12 i 13 d'agost. Els tiquets es poden adquirir a través de la pàgina web del Misteri d'Elx. La Festa Grossa d'Elx, la capital del Baix Vinalopó, se celebra els dies 14 i 15 d'agost en la Basílica de Santa Maria. En els esports, futbol, el Castelló continua amb les proves mèdiques, Eva Casany.
5: Avui finalitzen els controls i dilluns començaran a entrenar a les ordres de Pablo Hernández. Encetaran una temporada en què tornaran a tindre com a objectiu principal l'ascens a primera divisió. El club ha fet 6 fitxatges i el tècnic té ara mateix 27 futbolistes en plantilla, després que s'ha anunciat la cessió de Sergio Sánchez Serpeta a l'Àguilas Murcia. A més, avui han passat a disposició judicial 6 aficionats ultres del Front Orellut acusats d'agredir a un aficionat de l'Almeria en el playoff d'ascens. El jutge ha decretat com a mesura cautelar un ordre d'allunyament de Castalia i dels estadis on juga l'equip orellut. Per cert, l'Ajuntament de la capital de la Plana instal·larà una pantalla gegant a la plaça Major per a poder seguir a les 9 de la nit el duel de quarts del Mundial entre Espanya i Bèlgica. També es podrà seguir a València des del pavelló de la Fonteta i a Alacant des del centre de tecnificació. I acabem amb una última hora. El Llevant acaba de presentar l'equipació per a la pròxima temporada. Podem veure-la en les seues xarxes, les franges estan ben presents.
1: Gràcies, Eva Casany, per aquesta última hora granota. Això és tot de moment. Et deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
7: De tu a tu.
8: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
9: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
11: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
12: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
13: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
14: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
15: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
16: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
17: Apunt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
18: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
19: I què voleu que vos diga? Que tot i com estan passant les coses en el que és una autèntica tragèdia en estos moments en Almeria, anem a intentar recuperar en este cas, si és possible, el so del canal 24 Hores de Televisió Espanyola, perquè crec que estan donant-se certes declaracions en estos moments i rodes de premsa en Turre, en Almeria, i escoltem de fons que és el que mos arriba directament des d'allí.
20: Podran dirigir para cualquier persona que nos localicen o cualquier incidencia que haya, pues para atender a estas familias.
21: Entonces decías que la prioridad de la Guardia Civil ahora mismo es localizar a esas personas que no están localizadas.
20: Efectivamente. Sería? No tenemos los datos oficiales todavía, pero sí, efectivamente, ahora como prioridad número uno es localizar a estas personas, por eso se inicia esta batida por las zonas extinguidas, ¿vale? Estas personas que no tenemos localizadas de momento.
21: Guardia Civil de Montaña, porque el terreno es imposible, ¿no?
20: Efectivamente, tanto Guardia Civil de Montaña como las unidades especiales que tenemos con vehículos especiales de la USECI, comunidades territoriales y el GRS.
22: Saúl, ¿se podría confirmar ya la causa del incendio?
20: Todavía oficialmente no tengo ese dato.
22: Pero se habla de un poste eléctrico, ¿no?
20: Se baraja esa posibilidad, pero no tenemos oficialmente el dato.
21: ¿Hay denuncias formales de familiares que no encuentran a...?
19: Està parlant un dels alcàrrecs de la Guàrdia Civil. No veig en estos moments la graduació que té, perquè ho tapen els companys periodistes, però aquestes són algunes de les declaracions que estan produint-se en estos moments en directe i estan en Turre, en Almeria, com vos dic.
20: Kilómetro 309 al 319, si no me equivoco, sentido Almeria.
22: ¿Cuáles son los desvíos alternativos para que la gente lo pueda llegar a coger?
20: Pues ahora mismo la carretera creo que es la Alto 40, ¿no? La que viene paralela, pero desconozco exactamente.
21: ¿Cuántos efectivos de Guardia Civil ahora mismo en la zona?
20: Es difícil decir un número exacto porque vamos cambiando por relevos y vamos cambiando según las necesidades, pero hay Ya más de un centenar, bastantes más. O sea, nos acercamos a los dos centenares casi.
0: Gracias.
19: Aquí escoltàvem, era a Raúl Aguilera, el portaveu de la Guàrdia Civil, que en estos moments estava informant en directe des d'Almeria, concretament des de Turre, al respecte d'eixa desgràcia que en estos moments i des d'ahir assola a la província andalusa en eixe incendi que s'ha cobrat de moment 11 víctimes, 23 desapareguts i varios ferits, que són els que estan centrant l'atenció en estos moments de tots els mitjans de comunicació. Ja vos dic que inclús estem intentant contactar amb els nostres companys de Canal Sur Ràdio, però és impossible, estan totalment desbordats per la circumstància. Estarem pendents, com us dic, al llarg de tot el matí i també de la resta dels programes d'esta casa, inclosos els informatius, els esports i tot el que siga necessari per a contar-vos com està en estos moments desenvolupant-se aquest desgraciat episodi. Vos recorde que n'hi ha un número de telèfon per si teniu algun familiar o algú a qui vulguereu localitzar per la zona, que és este, el 677 90 46 24. 677 90 46 24. Són les 12 i 11 i ara sí, com sempre i com succeïs, tenim que reprendre del ritme habitual del nostre programa. Un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies que ens du també a dedicar temps a el que és el gros, sobretot social i festiu, de la nostra comunitat autònoma una volta arribat el bon temps. I per què vos dic això? Perquè obrim pàgina festiva per a recórrer algun dels punts del nostre territori que estos dies celebren festes patronals o esdeveniments de renom. La primera parada, David, on la fem?
2: Doncs la fem ben propet, la fem en Manises, perquè esta localitat torna a situar-se este cap de setmana en el centre del mapa ceràmic internacional. Seran els dies demà, dissabte, dia 11 i diumenge 12, quan es celebre una nova edició de la Festa de la Ceràmica, tan tradicional i tan seua, amb este tradicional esdeveniment, una proposta que converteix la principal avinguda de Manises en un autèntic taller viu a l'aire lliure. Durant tot el cap de setmana serà eixa avinguda de Blasco Ibáñez la que acollirà una experiència singular en la qual els propis artesans trauran les seues taules de treball al carrer per a demostrar en directe com es manté viu un ofici amb tants segles d'història, en un horari que anirà de 6 de la vesprada a les 10 de la nit, quan ja remeta un poquet la calor. Seran els veïns i els visitants els que puguen recórrer aquest espai transformat en una exposició oberta on la ceràmica deixa de ser un sol objecte per a convertir-se en un procés, en gestos i en aprenentatge compartit.
19: En un moment anem a saludar a Àngel Mora, que és el regidor de turisme de Manises, per conèixer de primera mà aquesta Festa de la Ceràmica. Àngel, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, com estem?
19: En deixes, per favor, i el demane permís que tornem a connectar amb Almeria per escoltar les declaracions que estan fent-se en directe i en seguida parlem amb tu?
3: Per suposar lo primer de la
23: tercera. Especialmente aquellas zonas que hay viviendas, en las que viviendas no había habido ocasión hasta el momento, porque estaba el incendio activo, de poder recorrer todas y cada una de ellas para la comprobación o no de la existencia de, bueno, de personas que pudiera haber o no en su interior. Es una tarea que se está llevando a cabo por unidades también especializadas, como es el caso del SEREIN, del Servicio Especial de Intervención en Alta Montaña, que ha venido desde Granada concretamente, y también por el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, junto con otra serie de unidades que, como digo, están haciendo una batida vivienda a vivienda de este diseminado tan importante que existe en la zona que resultó más afectada en el día de ayer. A la misma vez también quiero decirles que el puesto de la Guardia Civil de Garrucha es el lugar el que se ha preparado para recibir todas las denuncias de personas que, bueno, que entiendan que hay algún familiar o amigo o conocido desaparecido. Es allí justamente donde, además de recibir y recepcionar la denuncia, también se está llevando a cabo la prueba biológica que pueda determinar después un contraste con los cuerpos de las personas fallecidas y, en ese caso, por lo tanto, identificar a esas personas fallecidas. Esto, como digo, es muy importante que se sepa que aquellas personas que consideren que hay alguien que pueda estar desaparecido, que sea en el puesto de la Guardia Civil de Garrucha donde se presente esa denuncia, donde se recogerán sus muestras biológicas para poder, como digo, posteriormente identificar a los fallecidos. A la misma vez también la misma Guardia Civil, en colaboración con Cruz Roja, en este caso en el municipio de Mojácar, ha abierto también en el centro polivalente de Mojácar un centro de acogida para los familiares que ya hayan hecho su denuncia y dejado sus muestras biológicas para la espera, lógicamente, del cotejo y los posibles resultados, con una dotación también de psicólogos que puedan estar atendiéndolo durante ese tiempo de espera. Igualmente se ha puesto ya en marcha lo que es el Centro Integral de Datos que gestiona el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en este caso rige la titular o el titular del juzgado de Mojácar, del Tribunal de Instancia de Mojácar, y es este centro el que determina finalmente si el cotejo, la identificación se ha llevado a cabo conforme a la normativa vigente, certifica por lo tanto la autoridad judicial. A partir de ese momento es cuando se entiende totalmente identificada la persona fallecida. Es importante, cuando decía que hay que poner esa denuncia si hay dudas con respecto a alguna persona que pueda o no estar desaparecida, porque oficialmente no nos consta ninguna denuncia de personas desaparecidas, a pesar de que se está hablando a través de otros medios, porque haya personas que hayan comunicado o hayan transmitido su preocupación porque no encuentran algún familiar, conocido o amigo. Lo importante es que oficialmente tengamos constancia, y para eso se hace necesaria presentar esa denuncia, insisto, en el puesto de la Guardia Civil del municipio de Garrucha. El Gobierno de España, que tiene desplegado en este caso, son 4 aviones, 3 helicópteros, tiene a disposición todos los medios necesarios. Si fuese necesario, porque así lo exigiera la emergencia, aumentar el número de efectivos de la UME, se aumentaría, lo mismo que ocurre con el dispositivo de la Guardia Civil, que está, es absolutamente dinámico y está preparado para en cualquier momento hacer uso de las distintas unidades. Ya algunas de ellas se han desplazado hasta aquí en función de las necesidades que se vayan determinando. A la misma vez también le muestro todo el apoyo del Gobierno de España, del Ministerio de Transición en este caso, para que todo aquel material que sea necesario ponerlo a disposición. Hay 53 también efectivos de Protección Civil que están trabajando desde Sevilla hasta aquí a Almería, por supuesto con el subdelegado de la subdelegación de Almería a la cabeza. Con
19: aquí estem escoltant en estos moments, vos recordes, a Pedro Fernández, que és el delegat del govern en Andalusia, que està donant la última hora d'aquest incendi que està arrasant en estos moments part d'Almeria. M'imagino que les declaracions estan fent-se des del lloc de comandament avançat, que està en estos moments en Turre, en la província andalusa, i on estan donant-se aquestes últimes notes informatives. A veure què és l'últim que mos conta i ja reprenem la marxa del nostre programa.
23: Perfectament que hi ha una situació de disseminado. Lo que sí es cierto que esa zona que resultó altamente afectada ayer está totalmente desalojada. Son más de 690 personas las que resultaron desalojadas. 163 de ellas permanecen fuera de ningún domicilio, sino en dependencias públicas en distintos municipios. Así que hasta ahora lo que les puedo decir, me consta que hay una colaboración estrecha, no solamente la que yo mantengo con el consejero desde el día de ayer y el propio subdelegado del gobierno, con la delegada del gobierno de la Junta aquí en la provincia de Almería, sino también el propio presidente del Gobierno de España, que ha mantenido contacto telefónico con el presidente de la Junta de Andalucía para intercambiar.
19: Pues ahí tenim aquestes últimes informacions que ens arriben directament des de Andalusia, en concret des d'Almeria, on el foc està arrasant gran part dels termes d'eixa província. Bé, ara sí que reprenem no només la nostra marxa habitual, estarem pendents de tot el que està passant, com vos estic dient durant tot el matí. I havia deixat jo, me vas a perdonar, Àngel, regidor de Turisme de Manises, que t'haguera tallat una miqueta, però clar, el que està passant és molt gros en estos moments a conseqüència del foc, i l'atenció està especialment centrada allí en Almeria. Ara sí que reprenem eixa conversa i el dono les gràcies per la paciència que has tingut.
3: Moltes gràcies, sí.
19: Bueno, més enllà de l'observació, la festa, com diem, està pensada, estem parlant de Manises, de la Festa de la Ceràmica, una festa, una celebració pensada per a la participació activa. Què trobaran els que s'apropen a Manises este cap de setmana, i sobretot els que no hagin visitat mai la localitat?
3: Bueno, el que trobaran és...
19: Àngel, sí que vaig a demanar-te, si és possible, se'ns estaran una miqueta la senyal, no sé si estàs en el carrer o estàs lluny d'una finestra o
3: on sigui. Sí, estic lluny i no sé com va la senyal.
19: Fatal. Vaig
3: intentar parar-me a veure si se'm sent.
19: Vale, ara el sent bé, ara el sentim bé. Sí, ara sí que el sentim bé, Àngel. Sí,
3: va, perfecte. Pues el que dia era que el que trobaran al carrer els veïns i els visitants que puguem vindre a Manises és tant les peces dels ceramistes de Manises com una mostra de les seves habilitats mitjançant tallers que van a ser desenvolupats els diferents artesans. A més de la possibilitat de conèixer a ceramistes d'altres ciutats creatives de la UNESCO d'arreu del món, en concret de Portugal i Itàlia, amb la presència de Barcelos, de Carrara, de Faenza, de Montelupo, que també venen a mostrar els seus productes ceràmics i els seus artesans.
2: Clar, parlem de que tindrem una exposició de tècniques ceràmiques de tot tipus, no? Tindrem el torn, no sé quines són algunes de les tècniques ceràmiques que s'exposaran en la festa.
3: Bé, pràcticament tenim de tot, no? Des de la ceràmica més tradicional, que amb artesans que faran mimbre en directe, efectivament també es farà el tradicional concurs del torn, on se fa una mostra de com se torneja a mà en directe, també tenim el reflexe metàl·lic típic de Manises amb el ceramista Artur Mora, que també estarà present en la festa. En definitiva, una mostra de tot el que és l'artesania de la nostra ciutat i, com ja dic, també de la resta de ciutats creatives de la UNESCO que participen en guany.
2: A veure, has parlat del concurs de torn. En què consisteix i, sobretot, qui pot apuntar-se a aquest esdeveniment, a aquest concurs?
3: Bueno, el concurs de torn té dues modalitats, una de per a professionals i una altra per a amateurs, o sigui que qualsevol pot apuntar-se i participar si ho desitja, encara que és una tècnica molt difícil i si no saps res és complicat fer-ho. I el que consisteix és en fer la peça ceràmica més alta possible amb una quantitat d'argila suficient. Per als amateurs sol estar al voltant de mig quilo i per als professionals un quilo.
2: Clar, no se pot ficar qualsevol ahí a fer això.
3: És molt difícil. Pots intentar-ho, però lo normal és que falles. O sigui, se recomana tindre almenys certa experiència prèvia. Haver tocat com a mínim un torn. Però poder, pots.
2: Clar, sí, sí. Però el resultat ja serà l'un o l'altre, clar, depenent de l'experiència. També suposo que n'hi haurà gent un poc experimentada, diguem, de sobre.
3: Clar, en el concurs dels professionals, on sí que participen ceramistes de Manises i d'altres, de les altres ciutats creatives de la UNESCO que ens visiten, pues ahí es veu el nivell, es fan peces molt més altes, molt elevades, i amb una tècnica i un nivell depuradíssim, com no pot ser d'una altra manera.
2: Parlant de concursos, també crec que està el concurs d'Alioli present este cada setmana també, i ahí sí que n'hi ha inscripcions obertes. Com se pot la gent inscriure per a aquest concurs?
3: Exacte, bueno, es pot inscriure a través del web de turisme o directament mitjançant els enllaços que hem publicat a les xarxes socials la inscripció prèvia, i es farà el dissabte de vesprada, patrocinat en este cas per Ceràmiques Palanca, que fa el tradicional morter on fem tots l'allioli, que és ceràmica de Manises també, pues també participarem. Igual que el concurs del torn de la ràdio, pues també participa en este cas Vicar, que és l'empresa que subministra la pasta ceràmica per a poder fer-ho realitat.
19: Àngel, no n'hi ha festes sense menjar, evidentment, i no n'hi ha festes sense música també en Manises, on teniu una gran programació musical i cultural. Enguany, de què podem estar parlant?
3: Bé, normalment participa alguna companyia de dansa que amenitza la jornada, i l'artística manisense també participa, portant un grup de jazz que també el podem trobar a la festa, i a banda estan els actes organitzats per la Claveria de les Santes, que ficarà verbena i disco mòbil tant la nit del divendres com la nit del dissabte.
2: A partir de quina hora arranca tot demà?
3: A partir de les 6 comença ja el que és la festa, fins a les 10 de la nit, i després la claveria ofereix la tradicional botifarrà i posteriorment verbena, per a que la nit no pare en Manises.
2: Apuntat queda per a que qualsevol que pugui s'apropi, perquè jo, per exemple, no l'he viscut mai, i sí que és veritat que és un esdeveniment a tindre en compte per passar, simplement per tancar també el que és aquestes festes relacionades amb la ceràmica. La setmana que ve tanqueu amb la cavalcada de la ceràmica. En què consisteix això?
3: Efectivament, el 18 és la tradicional cavalcada de la ceràmica, on la Claveria de les Santes organitza una desfilada on es reparteix ceràmica a tots els que vulguin vindre. Tant la festa com la cavalcada són dos moments adients per a poder apropar-se a Manises i descobrir un poc el món de la ceràmica. En la festa, d'una manera més activa, participant i jugant en el fang, en la cavalcada rebent els productes ceràmics típics.
19: Molt bé, pues Àngel Mora, regidor de Turisme de Manises, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, repetís, per la paciència que has tingut i sobretot per haver-nos apropat una miqueta a la vostra festa de la ceràmica. Una abraçada molt forta.
3: Vinga, un abraç, vos esperem a tots en la festa i aprofitem i enviem una salutació i el nostre afecte a les famílies de les víctimes de l'incendi d'Almeria.
19: Està clar, mira, de fet, torna a Torre, a Almeria, on continuen fent-se eixes compareixences i estan donant-se declaracions en aquests moments en directe. Escoltem què és el que ens arriba des de Torre, de nou.
0: Porque no es lo mismo cómo se viven las cosas en una cultura que en otra.
1: Tenemos número exacto de personas desalojadas en este momento.
0: Bueno, te puedo decir las personas que han pasado por el albergue, porque hay mucha gente que ha venido, ha estado un tiempo, te digo que alrededor de 150 personas han pasado por los albergues. Ahora mismo es verdad que han bajado casi al 60% de ocupación, porque la gente pues, ha ido buscándose redes de apoyo, hoteles para reubicarse, y volverán cuando crean que haya información. Pero creemos que ahora con el desalojo de Alfaí aumentará notablemente los desalojados.
1: Muchas gracias.
19: És tot el que va arribar amb Mossara, és tot un allau de declaracions, d'informacions i de tot el coneixement d'última hora del que està passant precisament en los Gallardos, no només en los Gallardos, en Garrotxa i en molts llocs d'Almeria que estan veient-se afectats, en este cas, per ixe incendi que des d'ahir assola ixa part de la província d'Almeria. Bé, continuem i baixem ara a les comarques del sud en este temps de terra de festes de la ràdio del nostre programa, concretament a Sant Vicent del Raspeig, veritat, David?
2: Sí, perquè no solament de fogueres de juny i d'Alacant viu l'home, també tenim eixes fogueres en Sant Vicent del Raspeig, i a més avui divendres tindrà lloc en la plaça d'Espanya de la localitat el pregó d'eixes fogueres de Sant Vicent, per a donar l'inici a uns dies que vindran carregats de música, de festa i de pólvora. Enguany s'avança a les 8 de la vesprada a causa del partit d'Espanya en el Mundial i estarà a càrrec dels festers i artistes de Sant Vicent, Àlex López i Eliot García. El primer d'ells, Àlex, crec que el tenim ja al telèfon per a que es doni més detalls d'esta festa. Àlex, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, què tal?
2: Lo primer, com van els nervis davant d'esta responsabilitat que tens esta vesprada amb el pregó?
4: Pues bueno, estoy intentando manejarlos de la manera que puedo, aunque como estamos aquí trabajando a tope también haciendo la hoguera infantil de Carrer Mayor, pues estoy ahora mismo más enfocado en el trabajo que pensando en el pregón de esta tarde.
2: Els nervis no ocupen espai, no?, davant d'eixa responsabilitat del treball que n'hi ha que acabar.
4: Claro, intento que no, desde luego. También es un poco por no pensarlo demasiado y no decir, madre mía, no sé si me lo he pensado bien esto, pero... Pero bueno, todo bien, creo, con mucha ilusión y esperemos que salga todo bien.
2: Eso te iba a decir porque estás acompañado, tienes el gusto de compartir ese pregón con Eliot, que también es compañero de profesión. Supongo que también habéis hablado, os habéis preparado ese pregón mano a mano. ¿Cómo es también el compartirlo con otro artista de hogueras?
4: Pues la verdad es que cuando nos dijeron que íbamos a hacer el pregón y que lo íbamos a hacer juntos fue... No sé, muy ilusionante y también todo un orgullo el poder presentar las fiestas, ¿no?, a todo el pueblo, que al final es nuestro pueblo, y sobre todo poder compartirlo con un compañero de profesión, pero sobre todo con un amigo, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo.
2: Háblanos también de esas fogueres de San Vicente, porque tú eres buen conocedor de ellas, evidentemente, más allá de dedicarte a hacerlas, tú has investigado también sobre ellas, un poco sobre su recorrido. ¿Cómo es que San Vicente, para el que nos escuche y no ubique esas fogueres en San Vicente en julio, cómo es que llega San Vicente un mes después de junio y trae unas hogueras, se trae unas hogueras de la manga?
4: Bueno, a ver, cuando se hacen oficiales las fiestas en el año 47, claro, después de la Guerra Civil, muchas de las fiestas que se fundan en esa época se ponen hacia el día 18 de julio. Por eso, cuando se fundan en época de posguerra, se decide poner en esas fechas, aunque en San Vicente ya se venían celebrando antes de la Guerra Civil y se celebraban a la vez que en Alicante. Y ya con el paso del tiempo pues se buscó una festividad cercana y ahora mismo las fiestas de hoguera se hacen en honor a la Virgen del Carmen.
2: Además, San Vicente es que es un pueblo con muchísimas otras fiestas. Tenemos los moros y cristianos. ¿Cómo conviven en ese ecosistema las hogueras? Entiendo que también hay gente que está metida en los moros, que está metida en hogueras, que convive, ¿no?, en todas esas fiestas de San Vicente.
4: Claro, de hecho yo estoy también en moros y cristianos. He formado parte hasta el año 22, creo que fue, de la Comisión Municipal de Fiestas, que es la encargada de las fiestas patronales. Al final creo que, bueno, hay mucha gente en el pueblo que es muy festera, que le gusta muchísimo, pues, al final crear cultura e identidad, ¿no?, que creo que es lo que hacen las fiestas y que estamos, pues, todos muy vinculados a distintas fiestas. De hecho, también en mi hoguera hay muchísima gente que está en otras comparsas. Nosotros, yo soy de Marrox con mi hermano y otros muchos amigos de Carrer Mayor, y también hay mucha gente en Carrer Mayor que pertenece a Cristians. Por poner un pequeño ejemplo.
2: Sí, sí, sí, que al final es una manera de convivir entre fiestas. Son, creo que, 9 las comisiones de foguera que hay en San Vicente, además de la hoguera oficial.
4: Sí, eso es, 9 hogueras y 13 barracas.
2: Uh-huh.
4: Y aparte también se hacen calles engalanadas.
2: Y entiendo que el censo festero también sigue subiendo año a año también.
4: Sí, a ver, también es verdad que nosotros celebramos la fiesta en unas fechas complicadas, porque al final es cuando todo el mundo ya empieza a coger vacaciones, entonces cuesta, pero sí que es cierto que ha crecido algo el censo de festeros, que ya creo que superamos los 1,000 festeros, que hasta hace poco no era así. Y bueno, sé que la Federación y el Ayuntamiento están trabajando para intentar que crezca lo máximo posible.
19: De todas formas, Alex, 1,000 festeros ya es una cifra considerable, ¿eh? Ya va la cosa para arriba.
4: Sí, claro, a ver, es verdad que en comparación con la cantidad de habitantes que tiene San Vicente, bueno, pues es una cifra baja, pero es cierto que también creo que con tal y como está compuesto San Vicente, porque al final, nos guste o no, es una ciudad dormitorio de...
2: Claro, hay que tener en cuenta eso.
19: Sí.
4: Claro, que depende muchísimo de... los habitantes dependen de la universidad, que al final también es lo que ha hecho que crezca esta ciudad. Claro, entonces es difícil intentar meter o incluir a toda esa gente que probablemente esté en otras fiestas de otros pueblos, pero que viven aquí pues por circunstancias de la vida. Y al final es verdad que los festeros somos gente que sí que nos conocemos desde hace mucho tiempo del pueblo, gente que es del pueblo de toda la vida y somos al final los que hacemos fiesta. Pero bueno, sí que creo que se están dando pasos para que crezca la fiesta.
2: Que la fiesta vaya agafando vida.
19: De todas formas, no se privan en San Vicente de fiestas tampoco, ¿eh? Es de esos pueblos que celebran todo y más, si fuera posible.
4: Sí, claro. De hecho, bueno, eso, aparte de la Semana Santa, obviamente, justo después, la semana siguiente es cuando son fiestas patronales, sí, y de moros.
19: En abril, ¿no? Sí, sí.
4: Eso es. La semana siguiente para San Vicente, se celebran para San Vicente Ferrer. Y ahora, en cuanto pasen hogueras, pues nosotros ya estamos pensando en medio año de moros, que se celebra, claro, el último fin de semana de septiembre.
19: Sí, prácticamente una cosa que enlaza con la otra, es lo que tiene la fiesta. Sí,
4: eso es.
2: Vinga, i per acabar, Alex, quan els aficionats a la foguera, al monument foguerer, quan hem d'estar allí? Quan es planten aquestes 10 fogueres?
4: Pues la hoguera oficial planta el martes por... ambas hogueras oficiales plantan el martes por la tarde-noche, que de un tiempo a esta parte se hace un acto muy chulo porque se levanta al tombe la hoguera y se levanta entre todos los festeros y cargos de bellezas y damas y presidentes de las distintas hogueras. Y el miércoles es el día de la plantada, se plantarán todas las hogueras adultas e infantiles, así como las barracas y calles engalanadas, para ya a partir de jueves poder disfrutar.
2: Y crema el día de Neu.
4: Y sí, queman el día de Neu, que es 19 de este año.
19: Bueno, pues a disfrutar les festes, com toca i com és de llei. Ells, López, gràcies per haver-nos atès. Que ho passeu molt bé, Sant Vicent.
4: A vosotros, muchísimas gracias. Y invito a todo el mundo a que venga.
19: Home, faltaria más, claro que sí. Adéu, bon dia.
4: Hasta luego.
19: Les 12:33, per cert, ja n'hi ha moltes mostres de dol i de condolències que estan mostrant-se entre altres coses en diferents entitats, entre les que també estan, sense anar més lluny, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que s'ha adherit a la Federació de Municipis i Províncies Espanyola, en este cas, en aquest minut de silenci que es produïa fa vora poc més de mitja hora i que front a les cases consistorials i seus de les entitats locals mostraven, com vos dic, eixes senyals de dol per el minut de silenci per les víctimes de la tragèdia en Almeria ocasionada per eixe foc de Los Gallardos. En estos moments també l'Acadèmia de l'Aire i de l'Espai de Sant Javier en Múrcia s'acaba de produir un minut de silenci protagonitzat per el rei, la família real i la princesa d'Astúries, en este cas. És a dir, que en estos moments sobrepassa també qualsevol àmbit allò que està passant en Almeria i que anem contant-vos a poc a poc en tot el temps de ràdio que estem compartint nosaltres en la Ràdio Autonòmica Valenciana. 12:34, ara d'ací no res el que fem és donar una miraeta cap enrere. Hem fet fa un moment una visita a l'any 1982 per la implicació que va tindre el Mundial en Espanya, que es va celebrar en aquell moment com a protagonista el Naranjito, la mascota de la que ja hem parlat en diverses ocasions i que de la que queda molt bon record, diria jo, a nivell internacional. De fet, està revifant-se de nou, però avui viatjarem, ara d'ací no res en el temps, una miqueta més que passi. Mira, precisament, i fan risa perquè el meu cotxe és d'aquell any, però en l'any en què un servidor va comprar el cotxe que té ara.
14: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat. 101.3.
5: De tu a tu.
10: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia.
14: Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat. 101.3.
5: De tu a tu.
10: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara.

0: teus cultius.
1: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
2: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegeix especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
3: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
4: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
5: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
3: En A Punt Ràdio.
5: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: espejo.
1: También La Oreja de Van Gogh, Estopa, Pereza, Amaral, bueno, Nena da Conte, Fito y Fitipaldis. En el cine, 2006 nos dejó El Diablo Viste de Prada, o sea que esta nueva versión llega 20 años después, casi nada.
2: Es que
1: nada,
2: es
1: molt
2: fort, Ho penseu bé i dieu, bueno, dona igual, els 20 anys per mi l'estream no han passat.
1: Nada, Casino Royale, el 007 de Daniel Craig, sí, y una de mis pelis favoritas de todos los tiempos, Pequeña Miss Sunshine, porque me parece una película fantástica. Y luego, eso sí, la más taquillera y la de más Oscar fue Piratas del Caribe, El Cofre del Hombre Muerto.
2: Que realment Piratas del Caribe és una atracció basada... O sea, es una película basada en la atracción de Pirates of the Caribbean de Disney. O sea, va a ser primer la atracción que les pelis. Y la gente ya tampoco sabe. Y esas cosas son muy curiosas.
1: Eso tendrá seguro un nombre. Igual que el biopic es lo cuando hacen la peli de una persona. Peli de una atracción.
2: De una atracción.
1: Veremos.
2: Sí, Pirates of the Caribbean.
1: En España, dos títulos enormes. Volver, de Pedro Almodóvar. Y El Laberinto del Fauno, de Guillermo del
2: Vintage
1: Toro.
2: Vintage falla de Volver. Con la frente marchita. Qué bonita es la canción, tu jure, parece brutal.
1: Que,
2: sí. Estrella Morente, ¿no?
1: Estrella Morente, porque ella hace el playback.
2: Pero el playback es...
1: Lo clava, pero Estrella Morente es quien está ahí detrás. Y luego en la televisión, pues series como Aquí no hay quien viva, Los Serrano, porque la televisión todavía en ese momento nos reunía a todos delante de la misma pantalla.
2: Yo no vi ningún capítulo de Los Serrano, igual que de Juego de Tronos, en la vida.
1: Pero tampoco vi ninguno de Farmacia de Guardia, por ejemplo.
2: Hombre,
1: yo me perdí muchas series de estas, porque eran de estas que eran a una hora concreta, a mí no me pillaba nunca delante de la tele.
2: Sí, yo,
1: no,
2: dices,
1: yo no, yo he empezado a ver series cuando ya me lo he organizado yo a mí, cuando he querido. Y después House, Mujeres Desesperadas.
2: Hombre, Mujeres Desesperadas, latín tota, ¿eh? Claro. Sí, sí, me encanta Mujeres Desesperadas.
1: Y House también estuvo genial.
2: Ya, pero te posaba un poco de nervios el carácter de esta persona, ¿eh?
1: Sí. Y luego, a mí, mi favorita, Lost, que fue la con la que empecé a ver series. Y bueno, estaba claro que 2006 fue en realidad un año bisagra, último mundo antes del smartphone, último mundo antes de las redes... Y tal y como las conocemos, último mundo en el que todavía esperábamos a que llegara el capítulo, el SMS, la llamada, la canción en la radio. Y mientras tanto, pues llevábamos pantalones de tiro muy bajo, escuchábamos a Shakira, que seguimos escuchando, por cierto. En aquel momento decía aquello de las caderas no mienten.
2: Ya, sobre todo ella, en fin.
1: Y descubríamos con cierta indignación que Plutón ya no era planeta, así que 2006, cuando el futuro ya estaba llamando a nuestra puerta, pero nosotros todavía estábamos conectándonos con modem.
2: El modem, qué desesperante. No sé, ¿qué era más desesperante? ¿El modem o el fax?
1: El fax.
2: El fax era más desesperante. Sí. No, el modem, cuando Verita Mariajo, el modem para conectarse.
1: Bueno, pero, hombre, si tardabas, si tenías que apagarlo, encenderlo y todo eso, sí.
2: Això era desesperante. El fax también era. El fax era ahí. Y ese so desagradable que tenía un fax. I que, bueno, i a més les imatges eren terribles. Si t'enviaven una foto d'algú per fax, era el pitjor se busca que podies trobar. Bueno, queden 5 minuts per a que siga la una de la vesprada. El temps musical, si vos pareix, vos pregunte a David i a tu, el dividim en dos parts. Una la fem ara, si voleu, abans d'arribar a la una, i després de la una rematem, abans de Valencians a dos rodes. Vos
1: clar
2: pareix?
1: Que sí.
2: Sí, David?
3: Vinga,
2: bé,
3: perfecte.
2: Fem-hi el tracte, m'ho compreu?
3: Molt bé,
2: home,
3: comprem.
2: Faltaria més. Bé, parlàvem de 4 esdeveniments musicals, no, de 5. És que són moltíssims per a fer-los. Sí. En 6 minuts. Però on comencem?
3: Pues, si vols, fem un poquet la recapitulació dels 4 esdeveniments que teníem així i deixem a la Bonnie per a després, perquè tenim un poquet de corda més per a parlar d'ella. Avui crec que és un esdeveniment especial perquè Bruno Mars té dos cites musicals a Espanya i una d'elles és avui. Que és,
2: però tu no eres de Bruno Mars.
3: Jo
2: no
3: soc molt de Bruno
1: Mars. Jo tampoc. Mars.
2: Tu tampoc? Ara resulta que hi has de Bruno Mars, així. Totes ahí les modernes. Jo no cregues, no del tot,
1: Y mira, he visto una... Estábamos viendo en la pantalla con esa cinta en el pelo, ¿en serio?
2: Yo
1: Bruno,
2: depende,
1: Bruno,
2: depende del
1: Bruno,
2: moment y del día.
3: Es un estilo
1: Bruno,
3: cuestionable,
1: por cierto,
3: ¿no?
1: Es más nombre de perro que de persona, ¿no? Bruno.
3: Sí.
1: Bueno,
3: favor,
1: Bruno, Loma, no. Bueno, no, hay mucho.
2: Bueno, al prota de Luca.
1: Es que Bruno, Lucas, es un, me suena
2: silencio,
1: muy
2: bien.
3: Silencio, Bruno.
2: Silencio, Bruno.
3: Sí, sí, sí. L'altre dia vas veure a veure si confirmava la tesis i jo continue pensant en la nostra tesis.
2: Que ell diu que, ell diu que en els xiquets, que en els dos amics n'hi ha algo. Jo dic que no.
3: Que n'hi havia amor.
2: Amor. Home, però n'hi ha amor fraternal.
1: Sí. En qui?
2: I el que entre Luca i Alberto.
1: No.
2: Entre Luca i Alberto.
1: Nada,
2: que no.
1: Nada.
2: Són amiguets i ja
1: amigos.
2: Està.
1: No tenim
0: idea.
1: Són amigos perquè, además, con Alberto descubre el mundo y
2: claro,
1: el pueblo.
2: Claro, claro.
3: Sí. Sí, sí, i el sí, que sí. No és el món també descobrís. Vinga,
2: no.
3: Bruno Mars, en el Riyadh Air Metropolitano, que és avui i que va contraprogramar a Espanya. Encara que contraprograme, les entrades han volat des del mes de gener i el públic ha vingut, o ha anat, millor dit, a Madrid des de moltes ciutats d'Espanya. Todavía queden algunes entrades, encara queden entrades.
2: Sí.
3: Aixina que alguns, els preus són entre 200 i 445.
2: Per a veure a Bruno Mars?
3: Per a veure a Bruno Mars.
2: Jope,
1: ¿qué me estás contando?
2: Claro, estem sí. Molt mal, estem molt mal.
3: O sigui que el que vulga apropar-se... l'opció, però no és
2: Mariajo, que no mos esperen, no? Home, 400 pavos per veure a Bruno Mars. Però què es pensen?
1: Ni
2: que la
1: 100.
2: Gent... Sí, fíjate. Que mos truquem el nas
1: bajo,
2: i mos diguin els
1: bajo
2: bitllets.
1: La apuesta.
3: I per a veure els Rolling Stones pagaries 400 euros?
2: És nada, que els Rolling Stones,
1: nada.
2: Jo tampoc.
3: O sea, no?
2: No, ni per veure els Rolling Stones ni per veure a Iggy Pop. Iggy Pop la teoria vaig tornar a veure.
3: Sí, sí. És que tens tu a Iggy Pop. Sí.
2: És que...
3: És una senyora... Doncs,
2: esta molt fort, Iggy Pop.
3: Esta és una de les cançons del nou àlbum, del 25è àlbum de Rolling, que no paren, passen els anys i estan ahí. Dones per fet que continuaran treguent
2: no,
3: música.
2: Igual. El dia que els entre un pajarito, ja, pues mira.
3: Bueno.
2: Que els arribarà també, és que, a veure...
3: Bueno, no té que ser en l'escenari.
2: Pues molaria.
1: Con las botas puestas.
2: Claro, a veure, ja
3: bueno.
2: Que... Perdona, el Mike Jagger ahí... Y, claro.
1: No, supongo que aún le queda ahora. Tiene,
2: mira la trapeza,
1: tiene cuerda,
2: la ahora.
1: Tiene cuerda para
2: ahora,
1: rato.
2: Mientras queden transfusiones de plasma.
1: Están delgaditos, eso está muy bien, ¿eh? Que la comida más sana es la que se queda en el plato, lo dice Rojas Marcos, ¿eh?
2: Utenim cru, David, entonces sí. Vosotros.
3: Sí, sí.
2: Que es un mechen tot.
3: Bueno, bueno. Te menjaràs tu, tot, jo no, jo sí, controle.
2: Jo ja sabeu que tot el que me ponen, mare meua, per favor.
1: La trituradora.
3: Bueno, sí, sí, sí. Estos homes estrenen este àlbum amb 14 cançonetes produïdes per Andrew Watt i, a més, tenen moltíssimes col·laboracions, així que estreles, a més d'ells mateixos, estreles que comparteixen este àlbum amb ells. I també, Mar, tu parlaves de que s'estrenava ahir fa 30 anys eixe hit de les Spice Girls.
2: Mm-hmm. Quan eren mones i boniques i gracioses, britànicament agradecides...
1: Pizpiretas.
2: ...en el Wanna Be.
3: Va ser el debut d'elles, eh?
2: Ja, jo crec
1: se
2: que
1: lo
2: ni...
1: comieron todo, eh?
2: Sí, home, o jo sea, crec que ni sabent que... anglès que podia seguir la lletra d'esta cançó.
3: És que, era molt, és que va molt ràpid.
2: Na, que
3: és
2: sí.
3: Que va molt ràpid. És que no sé com ho feien.
2: Mel
3: però...
2: B, Mel C... no me recordo del nom de totes.
3: Beckham, no? Estava una que era Beckham.
2: Sí.
3: Senyorita
2: Vicky,
3: Beckham.
2: Vicky... però no, ella no era Beckham. Entonces era Victoria... Beckham és quan es va casar amb
3: clar,
2: Beckham.
3: Clar, per això.
2: Però jo sé que eren Melby, Melcy, tenien totes un nom així un poquet estrany. Eren graciosetes. Després ja... És que van durar molt poquet i es van barallar en seguida.
1: Victoria, sí. Melanie...
2: Sí, Mel...
1: Gary.
2: I Gary, claro.
1: Gary,
2: sí. Gary Halliwell va triomfar molt també després, ara ho contarem si voleu, en la versió que es va fer de la de Stample and Tomens, It's Raining Men, si no m'enganye, sí. Que va ser tot un pelotazo. Bueno, és pràcticament la una de la vesprada, ara vos contaran algunes coses de les que estan passant, algunes bones, altres roïns i altres que es quedaran en el terme mitjà, en el butlletí de notícies, que ara arriba. Fins ara.
4: És la una.
5: A punt. Notícies.
4: Bona vesprada. La tragèdia a Los Gallardos reclama l'atenció almenys 11 persones han mort en l'incendi forestal en este municipi d'Almeria de poc més de 3.000 habitants. La subdelegació del govern espanyol ha comunicat que hi ha 19 persones més que encara no estan localitzades. Pere Conca està al municipi de Lobrín, ha acollit una part de les persones desallotjades. Hola, Pere.
6: Estem al tanatori de Lobrín, un dels dos llocs d'esta localitat molt propera a Vedar, on molta gent de la població, unes 70 persones han hagut de passar la nit i ara estan rebent assistència per part de la Creu Roja i també per part del voluntariat. Moltes d'aquestes persones resideixen en el centre del poble, on encara i s'espera que no arriben les flames. Altres han tingut una sort pitjor i les flames sí que han cremat les seues vivendes habituals. Sobretot, són molta gent preocupada perquè van haver d'eixir amb la roba posada. No van poder agafar ni medicaments ni altres objectes personals. De moment es fa una primera atesa, també amb la inconveniència moltes vegades de l'idioma, però de moment tots treballen, Creu Roja i voluntaris, per a fer més lleuger l'espera mentre es fa aquesta extinció del foc.
4: Gràcies, Pere. Les primeres investigacions sobre l'incendi forestal de Los Gallardos apunten a la caiguda d'un cable elèctric com a causa del foc.
0: L'alcalde de Bedar, un municipi proper, ha explicat les circumstàncies de la mort de 7 de les víctimes mortals.
7: Actuamos desde el primer momento, tocando puerta por puerta, sacando a los vecinos, incluso los que no querían, le insistíamos en que tenían que salir. Afortunadamente, uno de los que no quisieron salir están con vida y ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso y 7 de los 9, 7 han fallecido y los otros 2 están, como muy bien ha dicho el consejero, están de camino a Sevilla, al Virgen del Rocío.
0: Com hem dit, de 9 persones continuen sense poder ser localitzades per les famílies. És el cas de Carolina, que no ha pogut contactar amb el seu cosí.
8: Uno de mis primos no se sabe dónde está, no contesta el teléfono, se quedó aquí, quiso quedarse y no sabemos muy bien dónde está, así que esperemos que esté bien.
4: I el cap de l'Estat, el rei Felip VI, ha enviat el condol als familiars de les persones que han perdut la vida en l'incendi forestal. També l'agraïment als equips d'emergència. Ho ha fet en l'acte de lliurament de despatxos als nous oficials, entre ells la princesa d'Astúries, en l'Acadèmia General de l'Aire de Sant Javier.
9: Y queremos desde aquí transmitir, bueno, pocos kilómetros, 100 y pico kilómetros de aquí se ha producido esa tragedia. Transmitir desde aquí nuestro pésame, nuestro cariño, nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos, también por la angustia que están padeciendo ante la incertidumbre de saber dónde están aquellos que todavía no se han localizado. Asimismo, queremos reconocer el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el sacrificio de todos los hombres y mujeres que están empeñados en la extinción del incendio, en la atención de las personas que han sido desplazadas.
4: La ministra de Ciència i secretària general del PSPB, Diana Morant, ha afirmat este matí que els col·legis públics de la Comunitat Valenciana es climatitzaran gràcies al govern d'Espanya. Morant ha explicat que el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, va anunciar ahir la inversió en climatització després de rebre els fons del govern central.
10: Fíjese, ayer en el desayuno el presidente Pérez Llorca anunciaba delante de Tellado una inversión para climatizar los colegios. ¿Y saben de dónde viene el dinero para climatizar los colegios que va a destinar la Comunidad Valenciana? Del gobierno de España. Es que estamos gobernando para los valencianos y las valencianas mientras ellos no tenían planeado invertir ni un euro en climatizar los colegios de los niños y las niñas.
0: Segons Morant, el govern d'Espanya sí que respon a les necessitats de les valencianes i els valencians, mentre que el Consell de Pérez Llorca està inactiu.
4: I esta és notícia d'última hora. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha imputat a l'excap de gabinet de Sánchez i expresident de Correus en el cas Leire. Ahir Luco el va investigar, va dir que tenia connexions amb Leire i que podria estar darrere d'este cas. El president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, ha dit este matí que ell no es va referir al govern quan va parlar de la banda de lladres, sinó a l'Estat i a la ciutadania.
11: Al poner el foco en parte de las palabras, se desenfoca el sentido del relato entero. A uno verá por qué se siente aludido, porque yo no he hablado del gobierno. No, a mí siempre me alegra que podamos dialogar, siempre me alegra que podamos dialogar. Lo que me extraña siempre de las cartas es que lleguen antes a los medios de comunicación que al destinatario.
4: I en els esports, esta nit a les 9, la selecció espanyola s'enfrontarà a la de Bèlgica en els quarts del Mundial. Eva Cassany.
12: Sí, amb tots disponibles, esperen pocs canvis en l'onze inicial. El vestidor es respira màxima concentració. La Roja arriba al partit amb el cartell de teòric favorit, però una eliminatòria que el seleccionador Luis de la Fuente no veu gens fàcil.
13: Aquí no regala nadie nada, todo se consigue a base de un gran trabajo y de hacer las cosas muy bien. Pero estoy contento de cómo hemos llegado, por el momento, por las sensaciones, por tener a todos los jugadores sanos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los ocho mejores equipos del mundo.
12: El guanyador d'este duel s'enfrontarà a França en semifinals. I acaba de començar la presentació de Rinosuke Sato per part del València Club de Futbol. El japonès és l'últim en ser presentat els quatre reforços que ha fet el club blanc-negre en el que portem de mercat d'estiu. El migcampista signa per 5 anys.
4: És tot fins ara. Més informació a les 3. En les notícies del migdia la tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt. Continua amunt i avall.
5: Apunt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià, 98.7.
14: De tu a tu.
15: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
16: Hi ha alguna cosa que tots compartim, el moviment. Girem, saltem i connectem. Arriba al Museu de les Ciències una experiència interactiva on tu eres protagonista, a soles o en grup. Al teu ritme, ballar, l'art de moure's. Mai perdes la curiositat. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
17: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
5: L'Esport Valencià, en directe y amb passió. Apunt Radio, de tu a tu.
18: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Ràdio.

0: A veure, no pot un escoltar esta cançó, esta mítica cançó de Bonnie Tyler i ballar-la, però en esta cosa de aixina de vols estic que desgana, o sea, no és rotllo festa, no el dona, és estar ahí a vos se arribe,
1: però
0: no?
1: És que és de desamor, què vols?
0: Ja, però...
2: Le han roto el corazón.
0: Bueno, I Will Survive també és de... Però, a més, és que I Will Survive a Gloria Gaynor la dejó jodida, però en màximes, eh? D'ahir va fer la cançó. O sea, que més desamor que aquella, i mira la festa que du la cançó, tampoc vol dir que esta siga... No sé, però és rotllo de... Bueno, vale, it's a
1: party. A mi és que, igual que Bruno Mars me la...
0: Sí, Bonnie Tyler també.
1: Me flipa, flipa. No, igual que la tretal.
0: Mira, m'havia pujat una la tensió i tot.
1: No, esta dona a mi m'encantava.
0: Michael Field, per exemple, també de l'època, molt guai.
1: I també col·laboraren junts.
0: Sí.
1: Michael Field li va cridar a ella perquè li encantava la seva veu. És que ahir...
0: I la de la germana de Michael Field, que era molt bona també, recordeu-se'n. Sí, que va participar en una de les cançons mítiques de Michael Field.
1: Doncs esta dona galesa, que m'encanta a mi Gales com a país, com a concepte ahir en
0: les... Sí, t'aniries tu allí a Gales a viure?
1: Serà paregut a Irlanda, no? Més o menys, jo crec que tindrà...
0: No ho sé, jo és que no està dient...
2: Todos estos sitios están muy bien para ir de visita, tengo
1: que decir. Clar, no per viure, no per viure.
2: O sea, cuando pequeños lleves sitios, ahí una grandes semana infiernos, y no veas ¿no? el sol... Ya,
0: pero no, a mí eso
2: son
0: no importa,
2: Son perfectos
0: ¿eh?
2: Para ir de visita, como mucho un mes.
0: A mí me agrada el Borenúbol.
2: Para practicar el inglés.
1: Pero son pueblos muy industriales, son... Això.
0: A vos si te pedes tu calvaida, un tiñen al no, coll y tal, pero... son... granjeros.
1: Mira, esta dona, quan encara es deia Gaynor Hopkins, que és el seu nom...
0: Gaynor?
1: Gaynor Hopkins, sí. Va créixer en un poble miner d'allà. O sigui, és altra indústria, diferent de la d'ací.
0: Buah, i tant.
1: Ella va començar en bandes locals del sud de Gales, primer com a corista i després com a veu principal, i va arribar a tindre trenom artístic. Va ser després de Gaynor Hopkins, era Sharon Davis. I després ja va passar al definitiu a Bonnie Tyler.
0: Lo de... Mira... Margomit, apunta-teu perquè Marineta avui no està, però tenim que fer un dia un temps dedicat als noms artístics.
2: Sí.
0: Com van passar...
1: I Sergio Dalma ha d'estar ahí.
2: ¿Cómo llegan al nombre que reconocemos? Pero
0: es que
2: pero
0: Sergio
2: de todo.
0: Diuen Sergio de deberes, eh?
1: Sí, ja.
0: Li diuen Josep Sergi.
1: Però és cap de vila, no?
0: Cap de vila.
1: Bueno, Bonnie Tyler, que el destí li tenia preparada una altra veu. Això ho sabíeu, que va ser... a ella li tenien que operar d'uns nòduls en la seva gola. Sí. I en el procés de recuperació, per lo vist, no va mantindre eixa cura en el procés, cridava molt i va quedar-se amb eixa veu rasgada.
0: Se va fer un Quique Mateu.
1: Això m'estava recordant, sí, quan no va respectar els processos de recuperació de l'anestèsia.
0: Sí,
1: esta dona, per lo vist, cridava molt i va quedar-se amb eixa veu aspra per a sempre. Eixe to rasgat en esta cançó de If You Were a Woman.
0: Si és que les veus greus i rasgades molen molt, ja us ho dic jo. I les dones en veu greu també molen molt, eh? En fi.

0: Esta...
1: Això és ochentero total.
0: Esta mola moltíssim. Esta
1: falta
0: és ochentero
1: el sintetitzador ahí.
0: Sí, sí, sí. Esta dona el que feia era transmetre eixa veu que sonava molt humana, molt vulnerable, molt a la vegada gigantesca en aquestes cançons. I a més, el gran terratrèmol seu va arribar en l'any 83 amb una cançó que estava predestinada per estrenar-se en un documental, en un musical, no documental, en un musical de vampirs.
1: Sí, bueno, pega molt això,
0: No era esta, era... la que tots pensem en Bonnie Tyler, que és Total Eclipse, sí. Anava a un musical de Nosferatu.
1: Home, és un poquet la canció de cuna del final de Dràcula de Coppola,
2: de
1: no?
2: De Coppola?
1: Sí, que la canta... I esa cançó la canta esta, la d'Eurythmics, com li dient, que no me'n recorde. Annie Lennox. Annie Lennox canta una... Bueno, Annie Lennox és que canta cançons xulíssimes, Però a mi la que més m'agrada de totes, bueno, a banda de Sweet Dreams, és la primera que van cantar Eurythmics, que era una passada, que és la que vos dia jo l'altre dia que canta, que toca l'harmònica Stevie Wonder. La I'd Be an Angel o no sé què era. És que és un títol molt llarg, la d'Eurythmics.
0: Esta, si ho penses, sí que encaixa en aquest concepte. Sí. No es va estrenar aquest musical.
2: Però fíjate, per a un musical de vampiros.
0: Sí, sí, sí. Un live action, diguem, de Nosferatu.
2: Pues ahora tú dices, preguntas, ¿esta canción para qué género estaba pensada? Y nunca hubiera dicho yo para...
0: No. Pero...
2: Para género de vampiros ni de terror, sí.
1: David... ¿Qué? Un live action de Nosferatu, que Nosferatu era de dibuixo.
0: No, pero... Más entes. Sí, lo que pasa
1: pero,
0: que...
1: Pero me ha encantado el concepto.
0: Más entes. Yo
1: un
0: creo
1: live
0: que
1: action.
0: Digo pocas cosas, pero se me entiende,
2: también,
0: ¿no?
2: También ha habido dibujos animados, de Drácula.
0: Estoy acordándome
1: de ello. Perdona, Hotel Transilvania.
0: Claro. O sea, bueno, pues...
2: Pues ahí lo tienes.
1: Sí.
0: Action,
1: sí.
0: Not live. Bueno.
1: Yo tengo un veí que no da un sustos cuando mal se... Y que parece Nosferatu, que va ahí todo rapat y tal, el chaval.
0: Ay, pobre.
1: Se va a un gimnasio a treballar, todo el rollo, a esas horas de la matina, Y el veig així d'ahí en cap, i dic, mira, Nosferatu. I jo, i que els meus gossos arriben bé a l'ascensor, per si a casa es gira i fa...
0: Bueno, en fi. Que no ha fet solament balades, Que també ha fet cançonetes més mogudes. Vinga. Com està boníssim.
1: Home, això també és molt dels 80 i de calienta pierna.
0: I a més...
2: Esto sí que és de... Pongámonos los calentadores, venga, las mallas.
0: Pero es que vosaltres heu crescut en esta cançó sonant, però és
2: que
0: per a mi
2: el esqueleto,
0: sabeu que és la cançó de rec.
2: Con Cindy Crawford. Yeah.
0: Per a mi és la cançó de rec de tota la vida. Sí.
2: Pues mira que tienes rec canciones y esta no la
0: esta
2: tengo.
0: Esta es la millor, es la de la galeta de la fada.
1: Que ballen.
0: Que ballen.
1: La mare i el fill, no?
0: I ese final que està entrant la galeta llegant al castell. Bueno. Mira, gallina de piel, gallina de piel. Eixa escena.
1: Sí, home, per favor. I sabeu qui és la...
2: Fiona?
1: No, la mare del príncep, sabeu qui és, no?
0: ¿Cómo que qui és? No.
1: Qui és la que el dobla?
0: No.
1: Julie Andrews.
0: Anda.
1: Sí. Que no, per cert, és la mare de veies... Gru, també, Julie Andrews.
2: Ah, sí? No sabia jo que tu les veies en versió original.
1: Alguna cosita. Tampoc sabeu que juego al futbol.
2: ¿Al futbol? Eso no cuela.
0: No sabe lo que es un fuera de juego, Julio. Doncs, esta dona, Bonnie Tyler, va continuar girant. En aquesta època era una dona que arribava a tots els confins i com tota estrella de la música, per on va passar? Per l'Eurovisió.
1: Vas posar-te unes imatges d'Eurovisió ahí de la Bonnie
0: Tyler. Eurovisió recordava Bonnie Tyler amb una cançó que no li feia molta justícia, que va quedar Deneu, en el puesto Deneu, baixeta. I res, pues el Regne Unit tampoc és una potència ara, però bueno...
1: Aquest ha pogut quedar pitjor,
0: Sí.
1: El Regne Unit cada volta canvia un dels seus clàssics, el fa quedar molt mal.
0: Mira, és que nosaltres tenim la esta de dir-li el Reino Hundido.
1: El Reino Hundido. Els eurofans. El Reino Hundido.
0: I res, va quedar molt mal, però bueno. I altra cosa, una curiositat més, que quan penseu en la cançó de The Best, penseu en Tina Turner. Però és que és una cover, la de Tina Turner, de Bonnie Tyler. Esta és l'original.
2: ¿Qué me estás contando?
1: Ay, lo que me ha dicho.
2: ¡Oh!

0: Vulguem o no, The Best sempre serà un gran clàssic, el cante Bonnie Tyler, que és el descobriment d'avui, o el cante la gran Tina Turner, eixa pantera negra del pop. Bé, anem a continuar, vull dir jo, a aquestes hores, una ideneu d'avui, del dia 10 de juliol de 2026, la nostra ruta, però la nostra ruta ara la fem sobre rodes amb una estrena en la programació de punts.
1: He decidit canviar les autopistes per camins i m'he pujat a la bici per a recórrer la Comunitat Valenciana. L'objectiu no és només fer quilòmetres, sinó desvelar els tresors amagats que a vegades passen per alt. En cada etapa, en cada poble, en cada ciutat hi ha una història esperant-nos.
0: Ens acompanya una persona que recorre la Comunitat Valenciana quilòmetre a quilòmetre, descobrint paisatges, històries i la cultura ciclista de la nostra terra, hi ha que dir. És la cara visible de Valencians sobre rodes, el programa d'apunt que ens reactiva les ganes de pedalar i explorar el nostre entorn. Avui xerrem amb ella per conèixer els secrets de la temporada, les anècdotes de les rutes i tot el que passa darrere de les càmeres en este viatge audiovisual. És Gemma Pallà. Què tal, Gemma?
2: Hola, què tal? Com esteu?
0: Molt bé, paisana, encantat de saludar-te. Escolta,
2: igualment.
0: Venies del món del running, l'esport i també la comunicació digital, però com ha sigut ixe bot a posar-te el mallot de professionalment a la televisió autonòmica?
2: Doncs a veure, mai estar, no? S'ha de dir. La bicicleta, no diuen que l'entrenament creuat és molt bo, no?, per a treballar ixa força. Mm. Aleshores, jo pense que aquest projecte ha sigut una oportunitat, no?, per a créixer professionalment, també com a comunicadora, i també, per què no, fer més esport, no?, si cap.
0: És de veres. Gemma, per aquí, encara no haig sintonitzat en el programa. Tu com definiries l'essència de Valencians sobre rodes en molt poques paraules? Vinga, va.
2: En molt poques paraules. A veure, recorre la Comunitat Valenciana en bicicleta, sorprenent-nos de la nostra terra i de les històries de la seva gent.
0: Doncs pues està molt bé com a titular. Heu començat molt fort i ho heu fet en zones espectaculars com la Marina Alta, la platja de l'Almadrava, els Poblets, bueno, punts on el llegat romà i la brisa mediterrània, podríem dir, marcaren el quilòmetre zero també d'esta ruta. Però quins són els criteris que seguiu a l'hora de triar això, les rutes de cada episodi?
2: A veure, hem de dir que aquestes són unes rutes, en total són 13 capítols, i no ha sigut fàcil tampoc escollir, perquè el nostre territori tenim gran quantitat de rutes que podem fer a la bici. Així que jo penso que hem començat per aquelles rutes que igual són igual més conegudes, no? Que, però jo penso que per donar-nos l'oportunitat de, igual, qui sap, no?, poder continuar descobrint altres. També és cert que buscàvem que foren un poc variades, no? Perquè hi trobem rutes que són més exigents per a ciclistes, que els agrada fer quilòmetres, que els agrada pujar per ports un poc duretes, i també altres per a qui siguen cicloturistes, que vulguin gaudir de quilòmetres en família. Aleshores, per això penso que és dirigit a tots els públics, i perdoneu per la meva veu, que estic un poc afònica avui.
0: Bé, però aquestes coses passen entre aires condicionats, altes temperatures, sí, entraes i xides, és lògic, Gemma, no et preocupes.
2: Sí.
0: Escolta, no podem parlar de ciclisme a casa nostra sense, diguem, parades sagrades. Hem vist en les teues xarxes que els esmorzarets, per exemple, són una part fonamental en les rutes. No sé, podia preguntar-te per quina història o quin veí dels quals t'has creuat pel camí t'ha tocat més el cor, però també podia preguntar-te, sent una miqueta més frívol, quin ha sigut l'entrepà més espectacular de tots els que t'has menjat enregistrant el programa.
2: Uau, és que he menjat molts entrepans.
0: Menys mal que es cremaves després, no?
2: Sí, era l'excusa, no? L'excusa perfecta per a dir, vosaltres, quin és l'entrepà que en recomaneu? I, clar, també és cert que sí, n'hi ha que menjar, però després n'hi ha que fer pujar-se a la bicicleta. Així que n'hi havia un poc que escollir, no? De dir, menja molt o menja poquet. A veure, he menjat figateix.
0: Sí.
2: He menjat els entrepans en ixa brascaeta, ixa cebeta. Acompanyat, perquè no, un poquiu de vinet, que també hi ha que gaudir de la bicicleta, no?
0: Clar, també ho baixes cremaets, tot.
2: Sí, els cremaets valencians. Quin almorzaret no seria sense un cremaet? Això sí, en cabet, no? Sí. Aleshores, és que és molt valencià, és molt nostre aquest programa.
0: És que és cultura pròpia, clar.
2: És que no puc quedar-me amb... És que jo penso que la gent ha de... El públic ha de dir, quan estiga veient-me, fem-me això esmorzar, es queden les ganes de dir, vull que anar ahir. Per exemple, he anat a un bar que es diu el Bar Sense Nom. I per què és sense nom?
0: A veure.
2: Doncs, no vaig a dir-ho, clar, no vaig a dir-ho, vull que la gent no descobrisca.
0: Que vegin el programa, de més, o que ho descobrisquen, no?
2: Sí.
0: De totes formes, Gemma, gravar un programa de televisió pujada a una bicicleta, fora conyes, té que ser duríssim, també. Aproximadament, si tinguérem que traure un càlcul, quants quilòmetres reals vos podeu posar entre pit i esquena en una sola jornada de rodatge, sense anar més lluny?
2: Uau, les jornades de rodatge també hem de tindre en compte que depenien molt de la climatologia.
0: Sí.
2: Aleshores, no ha sigut fàcil, no? Bueno, ja sabeu, les gravacions en exteriors també tenim molts condicionants. Sí que sap que hi havia un equip darrere que bueno, la furgona estava, hem de ser sincers, hi havia una furgona.
0: El cotxe escova, havia, no?
2: Hi havia el cotxe escova,
0: sí.
2: Però sí que... no sabria dir-te la quantitat de quilòmetres diaris, o bueno, una jornada de feina que pot resumir-se en 12 hores, parant a migdia per a dinar, uns quants quilòmetres hem tret, però a veure, hem suat. I jo he de dir-te que també aquests parts que jo estava acostumada a fer-los en cotxe.
0: Ja.
2: Sentidos parlant de companys ciclistes que n'hi ha, Gemma. Per exemple, el port de Benifallim, no? Ese port tan conegut en la Volta Ciclista a Espanya, que el tinc tan a prop, el tenim tan a prop així a la nostra comarca. En Alcoi, jo diria, uf, estos ciclistes que em parlaven d'ell sí que tenien tota la raó. I me fe les pujades, clar que me fe les pujades.
0: Mira,
2: igual no me les fe tot,
0: saps aquí però me les fe. Saps a qui estic veient ara en els monitors? A Jordi Raül Verdú, que està en una de les peces que presentava la Via Verda d'Alcoi. I ahir estic veient els nostres moments perquè ell i jo treballem moltes voltes junts en el tema de les il·lustracions dels llibres i tal. I ara, que casualitat, que estic veient-lo a ell i estem parlant tu i jo, a més, de moltes de les rutes, que, per cert, una de les favorites teues crec que és una de les que acaben a Alcoi, no?
2: Sí, el Camí del Peix.
0: El Camí del Peix.
2: No sé si la coneixeu. A més, és una ruta de contrastos, perquè comencem en la costa, en la Vila Joiosa. El Camí del Peix és de l'antic camí que es feia per a dur el peix fresc cap a les comarques de l'interior. I el que hem volgut és recrear l'antic Camí del Peix, no? I aquests camins de terra, per on passaven abans els carruatges... I ha sigut molt bonic perquè la primera part és una part suau, venim de la costa, però ja una vegada ja es clavem en muntanya, jo m'imaginava damunt de la bicicleta, anys enrere, la quantitat d'hores que haurien de fer per arribar i portar el peix fresc al coll.
0: Pues imagina't, sí. Això em recorda molt, per exemple, quan parlem de l'interior de Castelló, el faixero de Cinc Torres, que també agarrava la bici, o agarrava abans que la bici, el ruc, i anava a vendre les faixes per ahir, per totes aquestes terres. Pues, igual que tu, imagina't la de quilòmetres i la de jornades que serien per arribar d'un lloc a un altre en la bici. Quasi
2: així
0: res.
2: És, així és.
0: De totes formes... tu, de sobre, eres una apassionada de l'esport, però també ho has dit al principi, de la comunicació. Senties que este programa estava fet a la teua mida?
2: Doncs, pense que està fet i pense que ha arribat en el moment que tocava. Com són les coses, no?
0: Sí, les coses perquè... passen perquè tenen que passar.
2: Sí, jo no m'haguera imaginat, després de ser mare... jo vaig ser mare en juny de l'any passat i en agost rebre una telefonada proposant-me aquest projecte. Jo estava una altra cosa, jo dic, he d'estar amb dos criaturetes, tinc un bessonà, i no m'imaginava embarcar-me en un projecte com aquest. Però jo dic que els astres es van unir. I jo, justament, les gravacions començaven quan jo m'incorporava, o sigui, i sia de la meva baixa de maternitat, i s'havien pogut ajustar tots, i penso que ha sigut també un repte a nivell físic per a posar-me les piles i també una excusa més, no? per a intentar posar-me més fort.
0: Això, per a recuperar-te i refer-te una miqueta, diria, no?
2: Sí, sí, sí. I a més, les experiències... No sé, jo penso que aquests pensaments que em sortien damunt de la bicicleta després d'haver conegut històries, de fer les entrevistes...
0: Sí.
2: He sentit que d'alguna manera m'han atrapat i les ha fet meues, no? I jo penso que això és el bonic d'aquesta història, no? Sentir-me com a casa damunt de la bicicleta.
0: N'hi ha una pregunta que és inevitable i que t'ha de fer ja pràcticament acabant aquesta conversa. Gemma, per què el cicloturisme, diguem, és el format perfecte per connectar amb el nostre patrimoni, però també el menjar, ja ho han dit, però sobretot les tradicions locals? És una altra forma de veure la vida, veritat, i de recórrer territori.
2: Sí, perquè estem acostumats a anar molt ràpid per la vida. I el cicloturisme és la millor excusa per a fer quilòmetres, conèixer el territori, conèixer a les persones, menjar de manera pausada. I pensé que és l'estratègia perfecta i també per arribar a racons que igual no podríem arribar en cotxe o que igual no s'han descobert encara en la pantalla. I, no sé, amb unes rodes i amb ganes, pensa que tenim molt de territori per mostrar als nostres espectadors i per jo descobrir-los, que sóc la primera que he descobert.
0: Claro, ets la primera en sorprendre't realment.
2: Sí.
0: Sí.
2: I pensa que així ho demostra, no? Perquè inclús hi ha hagut llocs que jo ja els coneixia, però descobrir-los de la mirada d'aquesta persona que és del territori, que viu allí, és diferent.
0: És una altra cosa diferent.
2: I això és el que m'ha fet endur-me, sí.
0: Molt bé, doncs ens vegem en Valencià sobre rodes. Gemma Payà, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i molta sort en tot aquest rodatge televisiu. Una abraçada molt forta
2: gràcies
0: des de la ràdio.
2: Adéu.
0: Cuida't. És la 1:30 i continuarem sobre rodes ara mateix quan entre Mari Carmen García al nostre estudi.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
4: De tu a tu.
5: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Som la veu de tots. Som Apple.

0: esperar y ojalá, ojalá que esos 23 personas no localizadas pues finalmente sean localizadas y no sean fallecidos. Eso es la esperanza que tenemos y desde luego ya digo que la Guardia Civil, la propia policía local también se está rastreando esa zona donde se puede acceder, hay zona donde no se puede acceder para ver si hay algún fallecido más, ¿no? De cualquier modo, estamos ante una tragedia mayúscula, porque estamos hablando de 12 personas fallecidas, muchas de ellas, ahora mismo mayoritariamente, hay que hacerse la prueba de ADN, como saben, y la identificación, pero todo parece indicar que una mayoría son de procedencia del exterior de España, ¿no? Británicos, belgas. Eso sabremos exactamente en qué situación están, ¿no? Es muy triste porque la verdad que sabíamos que este verano iba a ser de lo más difícil y lo va a ser, va a ser un verano muy difícil, no solo en Andalucía, sino en el conjunto de España y tristemente también en Europa, pero en España y Andalucía de manera particular, por las intensas lluvias que hemos tenido en el invierno, que ha dado fruto en la primavera de un crecimiento de monte bajo, matorral, que con las olas de calor pues han ido secando y se han convertido en el combustible perfecto para los incendios.
1: Juanma Moreno Bonilla, president de la Comunitat Autònoma Andalusa, compareixent en estos moments en directe des de Turre, en Almeria, donant l'última hora. Recordant que la majoria dels que han mort són estrangers, com parlàvem este matí, ja es confirmen els 12 morts, els 23 desapareguts i les 600 persones desallotjades a estes hores, precisament des de diferents punts propers a Los Gallardos, que és on es va iniciar aquest incendi ahir, que està devastant gran part de la província d'Almeria. Queden només 17 minuts per a que siguin les 2 de la vesprada. Els nostres companys que van fent-se càrrec de la programació aniran informant-vos i actualitzant tot el que vagi succeint i també oferint-vos les diferents compareixences i també mesures que estan prenent-se per a intentar que este incendi vagi a menys i no a més, encara que el factor del vent ahir ja va ser determinant, hi havia una velocitat de 70 km per hora que va fer que es propagara ràpidament i avui el temor, tal i com va avançant el dia, és ixe, que el vent continuï en augment i l'incendi no puga controlar-se fins ara. Mos quedem en això, en les declaracions del president andalús, i recuperem el ritme del nostre programa, que és una frase que ha repetit molt durant este matí, quasi a punt d'acabar, però reprenent de nou aquestes qüestions. Per cert, n'hi havia incidències, Mari Carmen, en les carreteres. Una d'elles, la A7, que creua en part Almeria, però també l'antiga Nacional 340A, en este cas, que és també el segment que creua la província d'Almeria. Alguns punts d'ells tallats perquè havia pillat directament l'incendi. Però, en fi...
2: A més, està proper de Múrcia, està molt proper perquè està... Vamos, la zona jo l'he vist
1: aquest matí, alta,
2: la part alta, però, bueno, claro, és que són les dues carreteres que naixen en França i acaben quan s'acaba el país, tota la vorera mediterrània.
1: Sí, bueno, crec que fins a Cádiz. Quasi,
2: sí, sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí, tal
1: qual. Voltegen tota la franja mediterrània.
2: Van en paral·lel, Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Bé, què t'havia quedat pel carnet per punts? No, perquè això és un poc de galimaties, claro, pel temps que vos queda.
2: No, vaig a fer-ho fàcil, fàcil, fàcil, fàcil, com sempre, ja te dic. Després de 8 anys ja tens els 15 punts i no podes perdre mai, salvo que sean condicions excepcionals, més de 8 punts al dia. Aleshores, el Nobel té que tindre un cuidado excel·lent perquè en 2 semàforos, 4 punts per semàforo, o un semàforo i un stop, el mateix dia se queda sense punts. Del sense punts, si voleu...
1: Però estos sí que són acumulables, és a dir, per exemple, a mi em pillen per la carretera en, jo què sé, en una roda buida i m'han denunciat perquè porta la roda buida o qualsevol cosa d'ixes, i després me trobo altra volta a la benemèrita i me tornen i no poden denunciar-me per la mateixa cosa.
2: En un
1: no?
2: dia, en un dia,
1: sí.
2: En un dia, la resta de punts, salvo excepciones excepcionales, sumando todo, va a ser un máximo de 8 puntos de resta diarios.
1: Vale.
2: Y si, por ejemplo, uno le queden 6 y le lleven 2 de 4, no deu, se quedan ceros, es decir, no ni a números negativos. De pedreu total, o de recuperar? Què voleu en el que me queda que vos diga?
1: Ah, el dubte la tenia, sí, el tenia la nostra cosina, que estava preocupadíssima per saber
2: pues, mar,
1: què li
2: mira,
1: queda,
2: si
1: què no té, què perd, què guanya.
2: Tu deus de tindre 15 perquè hagués tingut notificació de la pèrdua de punts, perquè això te dic jo que te ho notifique.
3: Sí.
2: I a més, entreu en la
3: DGT. Si no sabemos nada, tenemos nuestros 15 puntos.
1: Bueno, la DGT es una patata que jo me vaig baixar l'aplicació i tot i no me deixava entrar.
3: No,
1: en dia que no tinc
3: news.
1: Cotxes.
2: Pues entra directament a la web de la DGT i demana la teua, perquè és que això, jo el que no entenc és com n'hi ha.
3: Estava ara mismo viendo la pàgina.
1: Jo estic en la DGT, en sede DGT.
3: Puedes entrar con la clave móvil, con el certificado electrónico, con la clave permanente.
1: A mí me dona online clave, app mi DGT i telèfon. I en telèfon em diu que obriga first time este perquè me vegin la cara.
3: No, perquè eso sería una llamada al 060.
1: Pues es lo que está dient-me.
3: No. Con tu clave móvil o con tu certificado electrónico.
2: La aplicació te dice enseguida.
3: Ah, lo mejor es descargarnos la aplicación en el móvil.
1: Yo la tenía, pero no funcionaba. Me decía que no nos constan vehículos.
2: Pero porque a lo mejor, ¿qué vehículo?
3: Claro, porque es de 2006. Tu vehículo está ya, que no.
2: No, sí que tendría que figurar si está tu nombre.
1: En serio, pues no le aparecen vehículos.
3: Mari Carmen, ¿qué podemos hacer con un vehículo de 2006?
2: Que todo. Es que a mí me lían aquí mucha gente.
1: Aguantarlo.
2: Soy señorita de esto, pero no soy el árbol de la vida. Es que no me vas para acá, para acá. A ver, no acabamos entonces ni de recuperar ni de perder. No, la siguiente pregunta, dime, por favor.
3: No, era como ha salido el coche de 2006, que sí. ¿Qué podemos hacer con ese coche?
1: Pues aguantarlo.
3: Ese coche tiene consecuencias y...
2: Ninguna consecuencia.
3: Ninguna. Podemos
2: si
3: tener
2: pasa,
3: un coche
2: si pasa,
3: de 20
2: perdona.
3: Años y...
2: A ver, yo tengo una moto que es mayor que yo.
3: Bueno, si la moto está en condiciones...
2: Y pasa la ITV,
3: no hay edad
2: y está
3: para
2: asegurada,
3: ellos.
2: ¿Qué problema tienes?
1: Estos ricos que tienen esas cosas.
2: Sí, pues una moto de mi abuelo, una Vespa.
1: Ni que el seu coche fuera el más moderno del mundo.
3: Si yo soy de los que a mí me abandona el coche antes de cambiarlo. No, a mí no
4: el
3: me gusta cambiar
4: que
3: de coche.
4: Ni ahora un que les zones estés restringidas del centro de las ciudades se impedirán que estos coches
2: pues
4: circulen, ¿no?
2: No entres.
1: Me vaig a vivir al poble.
2: València ho tens complicat. Perquè s'està retrasant molt. No te'n vagis a Barcelona, que probablement no arribi, o a Madrid, que probablement no arribes en ixe cotxe, claro. I, bueno, pues dútela al camp.
1: Perdona.
2: Passa la ITV i ja està.
4: Això és per ell.
1: Perdona, jo en el meu cotxe he anat a molts puestos i continuo anant a molts puestos.
2: No
1: i creue
2: entrar,
1: tota la península ibèrica en el meu cotxe de 2006.
2: Però no podràs entrar.
1: No, a Madrid no entré.
2: A determinats claro. poblacions.
4: Claro. Claro, però conforme passen els anys, encara que conserves el cotxe...
1: Tampoc puc aparcar baix de ma casa perquè Garibaldi va posar la línia naranja, la línia verde, la línia azul, la línia morada.
2: I no estàs censat.
1: I com no estoy censat, a veure, jo pa què vull... No vull dir-me coses, però pa què vull estar així si no puc ni aparcar? És que, a veure...
2: Però anem a veure, el censo, saps que té que veure també que tu pugues demostrar que és la teua residència habitual i que tens un contracte de...
1: No. Demanaven poc més que hagués nascut en el barri. Això t'ho dic jo, perquè pogueres tindre el permís per estacionar en la línia esta, en la hora ecològico no sé què, que se va inventar el Greig.
2: És que els de Ruzafa lo compliquen. Jo crec que els de Benimaclet ho tenim més fàcil.
1: Ja, no, nosaltres no. I els del centre, és de Ciutadella, aquestes pobres persones en càmeres i tot, no vull ni contar-te la vida que porten. Sí.
2: Tampoc funcionen encara les càmeres, també ho heu dit jo.
1: Brutal.
2: Però ja estan col·locades.
1: En fi, que ja no mos queda res.
2: No,
1: i aquestes persones que volien contar-lo de l'agenda i tal.
2: No.
1: Has aclarit algo, Marc Gómez, el tema
3: sí,
1: dels punts?
3: Sí, que tenemos 12 puntos.
2: No, 12,
1: 15.
2: No. Tu tens que tindre 15 ja, bonica.
3: Bueno, que tenemos que como tope tenemos 15, que 12 empezábamos los que cuando se entró en vigor y que los noveles entran con 8 puntitos, que más vale que tengan cuidadito con los semáforos, porque
1: con lo cual,
3: 4 puntos se te va con un semáforo y yo no tenía ni idea.
2: Y entonces se quedan con 0 y lo del 0 sí que es grave.
1: Con lo cual, nosaltres en teníem 12, però David en va tindre 8 al principi.
4: Claro,
1: ara en sèrio, per l'edat.
4: Però porte 7 anys amb el carnet, o sea que jo ja tindré 15.
2: Tu te...
4: ¿O qué?
2: 14.
4: Sí, me queda uno.
2: Mira, Nobel más 2, 12, más 3, 14, más 3, 15. Es decir, fan falta 8 anys des de l'obtenció per a tindre 15.
4: O sea, me falta un poquet.
2: Sí.
4: Bueno, ya el tindré.
1: En fi, bueno, pues anem a donar-nos pressa en aquestes coses que ens queden. García, Mari Carmen, gràcies. El resto li ho contes en privat, que crec que no li ha quedat clar del tot. I mira que és lista, la xica, però...
3: Oye, ha quedado clarísimo, que bueno, tengo el tope de puntos.
1: Necessite temps. Avui, per a començar la nostra agenda, tenim una recomanació de la nostra companya de Ràdio Aldaia, Carol López, que ens parla de l'espectacle Creences i està amb dos dels responsables del mateix. Serà un espectacle únic que s'estrena mundialment avui a Aldaia. Carol, què tal?
5: Es trobem al Teatre Auditori Municipal d'Aldaia, al Tama, quan està arribant ara mateix tot el material per a un espectacle que tindrà lloc este divendres 10 de juliol a les 8:30 de la vesprada. Un espectacle molt exclusiu que es diu Creences, Oriki i Benbé, dins del cicle Interculturalitats i la veu al bon temps d'Aldaia. Es trobem amb dos de les persones responsables que ens van a parlar una miqueta de la exclusivitat d'aquest espectacle que m'estaven comentant, perquè és únic a la història de la música, amb el seu creador, Luis Franz Aguirre. Tenim amb nosaltres a Joan Soriano, solista de percussió, i a Francesc Vall de Cabres, director, en este cas, del Cor Universitari de València, entre altres veus que crec que se sumen. No sé, ara ens contaran. Conteu-nos com esteu preparant i què és el que té d'especial este Creences, Oriki i Benbé.
6: Bé, doncs, evidentment, el projecte naix perquè avui, perquè farem el divendres, l'estrena de l'El Sanctus, de Luis Aguirre, un compositor que ho ha fincat a Dinamarca, que, bueno, que ha fet una creació colossal i bestial. Jo crec que la paraula és bestial, i ara vos explicarà Joan moltes més coses del compositor. I com ho hem preparat? Doncs jo crec que és un projecte que Joan ja em va comentar fa un parell d'anys. Jo crec que és una cosa que ja va rodar amb pecat des de, jo crec, des del 2024, com a mínim. I en aquest cas s'ajuntarà Projecte So 21, que és un grup de percussió que ha treballat moltíssim amb el compositor i que es dediquen sobretot a la difusió del repertori contemporani, i l'Orfeu Universitari de València, que en aquesta ocasió amb un grup reduït de cambra de 16 cantants doncs participa molt activament en aquest muntatge, que ha sigut, jo crec, un repte per a tots, sobretot per a Joan, que s'ha pegat una currada bestial d'estudi i que hem treballat fins ara per separat, i esta vesprada comencem a muntar.
5: Joan, com és esta estrena mundial? Perquè m'estaves comentant que això no s'ha escoltat mai.
7: És una il·lusió complida, bueno, encara no complida. Avui ens posem ja a unificar, com diu Paco, els dos treballs, els dos ingents treballs que hem fet tots, perquè ajuntar a tanta gent tan diversa per una música tan complexa requereix molta voluntat, molt d'altruisme, molt d'interès per tindre una experiència nova per part de l'artista, per part de Paco, que en seguida va dir que sí, que és un fenomen. En seguida vau dir esto, això ho han de fer, perquè realment, com molt bé has dit, és una cosa que no s'ha fet mai, no s'escolta mai, no n'hi ha res igual, i ja no és que no n'hi ha res igual en per la formació, sinó per la energia, per la paraula també podria ser brutalitat, per l'energia desbordant i terrible que de la música que s'ha tronat ara. És una cosa, no sé, és una energia que t'arrastra, i això és la seva força, i això és la música de Luis. I bé, aconseguir fer això i poder-ho fer en un teatre fantàstic que així en Aldaia, pues és un luxe per a nosaltres, i ho hem preparat amb molt de carinyo, i esperem que isca molt bé, que la gent, vamos, que se ho disfrute molt.
5: Per a fer-nos una idea, ja que no s'ha donat mai, què és el que volem sobre l'escenari? Volem molts músics, especialment percussionistes, també veus, estem veient ja, pues, això, timbals, en fi, que és el que podem traslladar a la ràdio, no?
6: Jo crec que és una hora, perquè ho entengueu, és una hora, és un concert per a solista que farà Joan amb uns 16 bestials de percussió, 16 percussionistes i 16 cantants. Així que són unes forces enormes que, com diu Joan, possiblement no hi ha una formació, una obra pesquita per a esta bestialitat de formació, i a banda que du a tots els músics a l'extrem, d'una dificultat i d'una força, jo crec que ens farà, és quasi com entrar en trànsit, no? També pel tipus de composició que fa Luis, no? I què representa ell.
7: Sí, la seva música, ell entén la composició com un acte místic, i després la interpretació com un acte ritual, de portar el músic a la partitura, a l'instrument, al públic, a l'extrem, a l'èxtasis desbordant, i això és esta peça, és una hora d'èxtasis desbordant i d'extrems. Experimental, impactant. A veure, ell veu de fons ja com és la música de Yannis Xenakis, que podria ser una gran inspiració seua, per un costat, en la seua tractament instrumental, evolucionat i en els altres a priori a l'hora de composar, però després també de la teatralitat i de la visió un poc també de Ligeti pot ser, i el tractament de les veus, no sé, és que aquesta peça podria ser Bruckner, podria ser una cosa o maleriana, no sé quin seria el és una peça per a gran orquestra de percussió i gran cor, però esta vegada per la dificultat i per el que ha dit Paco, que seria un cor més menut, però que lògicament anirà amplificat i sonarà com un cor de mil, si fa falta.
6: És una obra que, tot i ser tan contemporània, tan actual, d'una actualitat rabiant, no? Al mateix temps també és molt clàssica en la forma, no? en el llenguatge. Està superben escrita, la veritat és que la primera volta que obres la partitura dius, ostres, a veure, això com ho fem, no? I després, quan vas entenent-la, dius, ostres, és que realment així n'hi ha molt de camp, molt de trellat i molt d'espiritualitat darrere. El concert també les barrejarem amb unes altres obres en un llenguatge molt minimalista que farà el cor a capella, i que el contrast encara serà molt més gran. Així, no? Que jo crec que la gent que vinga serà com un viatge quasi molt místic, d'un extrem a l'altre, d'un extrem completament d'observança quasi, com les obres de David Lang i d'altres compositors, i després amb això que és que l'obra t'embuixa a entrar i ja no podré eixir, jo crec que t'atrapa i no hi ha manera de poder eixir allà. Sí.
5: Bueno, pues, moltíssimes gràcies, Paco, Joan, així n'hi ha molt de talent, així n'hi ha molt de treball, n'hi ha molta preparació prèvia i molt de professional sobre un escenari. Recordem que estem tots i totes convidades, entrada lliure, que això tampoc és fàcil de veure, fins a completar aforament al Tama d'Aldaia a les 8:30 de la vesprada.
1: Més coses. En Culla celebren demà dissabte una nit molt especial, i és que es quedaran a la llum de 8.000 ciris, David.
4: Este poble de l'Alt Maestrat està reconegut com un dels més bonics d'Espanya, per això celebren eixa nova edició de l'Encesa de Culla, un esdeveniment que transforma per complet els seus carrers a la llum de milers d'espelmes. En seu compte, Rosa Martínez, informadora turística de l'Oficina de Turisme de Culla.
8: Un any més, l'11 de juliol, es celebrarà a Culla l'Encesa. Més de 8.000 veles es col·locaran als carrers del centre històric de la població. A més, hi haurà actuacions musicals en directe. Si voleu gaudir d'una experiència màgica i conèixer un poble medieval ple d'encant, així vos esperem. Sereu tots benvinguts.
1: I parlem també d'una exposició al Centre del Carme de València Mar.
3: Con diseño y montaje del siempre inconfundible Mac Diego, la exposición propone un recorrido por la historia de la escultura valenciana con la exposición de 34 ilustres escultores por 34 ilustrados. La muestra enfrenta la obra y el legado de grandes escultores, desde Mariano Benlliure hasta Joan Cardeix, con la mirada de 34 ilustradores contemporáneos. Hay nombres del cómic, como la Premio Nacional Cristina Durán, pero también artistas procedentes de la música, el tatuatge o la moda.
1: I també, una coseta, Alacant dona la benvinguda avui a Curios, Gabinete de Curiosidades. És el nou espectacle de Cirque du Soleil amb l'alçament de la Gran Carpa.
4: Avui més de 100 persones han participat en aquest alçament de l'estructura, col·locant els 120 pals de suport fins a elevar la lona a la seva posició final. L'estrena, recordem que serà la setmana que ve, l'estrena de Curios, Gabinet de Curiositats, a Alacant, està prevista per el pròxim dijous 16 de juliol, i les actuacions estaran pràcticament tot l'estiu, es prolongaran fins al dia 23 d'agost, sinó que un espectacle dels més aclamats de la companyia de Cirque du Soleil, que ja ha sigut vist per més de 7 milions d'espectadors en tot el món. I ara ens toca als alacantins.
1: Ara toca Alacant també, en Sant Joan, si no m'enganye, no?
4: En la platja de Sant Joan.
1: En la plaça de Sant Joan. Bé, doncs en això mos quedem, i en el fons rere musical de Curios, el Gabinete de Curiositats de Le Cirque du Soleil. Vol dir això que són quasi les 2 de la vesprada. Recordeu que estem pendents en tota la casa d'eixa tragèdia en Almeria pel foc que s'ha originat avui precisament, bueno, avui no, ahir en Los Gallardos, i que ja porta unes quantes hectàrees cremades. Tornem el dilluns, com sempre, a partir de les 9:30. Que tingueu un bon cap de setmana tots i totes. Adéu.

0: Esports a punt.
1: このクラブがどれだけ
2: Abans d'arribar jo sabia que este club és molt important a Espanya. I cada dia que passa ho note i ho sent. I m'alegre moltíssim ser membre d'este club. Tots els jugadors japonesos saben què és el València. I tot el món ho valora moltíssim. Quan es van assabentar que jo era jugador del València, es van sorprendre molt i també m'han felicitat molt.
3: Què tal, com esteu? Són les 2 de la vesprada, 41 segons. Primeres paraules de Ryunosuke Sato, el primer japonès de la història del València i la quarta incorporació del club després de les de Justin De Haas, Aliu Dien i Guido Rodríguez, ja tots presentats al llarg d'esta setmana. Ara de seguida se n'anirem a Mestalla, on ja ens espera José Luis Sánchez, que es contarà com ha tingut, o com ha sigut, millor dit, este acte de presentació. També avui hem escoltat l'últim futbolista a incorporar-se al grup de Carlos Corberán, després de renovar amb el València fa unes setmanes. Estes eren les primeres impressions de Stole Dimitrievski.
4: Espero mejorar la temporada pasada, ya está.
5: ¿Has hablado de tu rol con el míster?
4: Ah, pero acaba de llegar, ¿no?
3: Molta activitat al club de Mestalla, que la pròxima setmana farà la primera estada de pretemporada, concretament a Girona. Parlem del Mundial, perquè avui juga Espanya contra Bèlgica en els quarts de final. França espera ja les semis, però el seleccionador no vol confiances.
6: En este tipo de partidos, creedme, es que no hay favoritos. Incluso haciendo las cosas mejor que el rival, que lo he dicho otra vez y lo vuelvo a repetir, es que puedes perder.
3: En el Levante han presentado las dos primeras equipaciones, tanto la primera como la segunda, en que destacan el coll blanc, tanto en la primera blaugrana como en la segunda blanquinegra. Como siempre, disparidad de opiniones entre los aficionados. Les complis la primera semana de entrenamiento en Barcelmi, sense massa novetats en el mercat, con tampoco el Villarreal. Segon día des d'Íñigo Pérez Aires va presentar el COTIF. Parlarem amb el seu president, Eliseu Gómez. Serà del 20 al 30 de juliol a l'Alcúdia. I també hem quedat amb Anabel Medina. Avui s'ha presentat el BBVA Open Internacional de València, que canvia de dates i ara se celebrarà el pròxim mes de setembre. Avui és divendres i tenim la nostra tertúlia de llegendes amb Fernando Gómez Colomer i Nacho Rodilla. Patricia Valero està en la realització tècnica del programa, en la redacció i la producció, Eva Casany. Bona vesprada, Eva.
7: Bona vesprada, Dani.
3: Canviem de ritme i se n'anem al Mestalla. Són les 2:02, a la una començava aquesta presentació del últim dels fitxatges, el de Ryunosuke Sato, i ja se n'anem al Mestalla, on s'espera Josebi Sánchez. Josebi, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Dani, des de la sala Mestalla 1923. No ha sigut en la llotja VIP com la d'ahir de Guido. Este ha sigut l'escenari de la presentació del primer japonès en la història del primer equip del València, Ryunosuke Sato, o Ryu, com ens ha dit que li agrada que el nomenen. Ens ha confessat que li agrada...
3: Es suposa més fàcil, Es suposa una miqueta més fàcil.
8: Entre Ryu i Sato jo crec que no n'hi ha problemes per anomenar-lo. Més complicat ha sigut entendre'l, perquè la roda de premsa ha sigut en japonès. Ens ha dit que està posant-se amb l'idioma, en principi amb l'anglès, veurem si s'atrevís més endavant amb l'espanyol, però teníem així a una traductora japonesa que ens anava contant tot el que contestava Sato. Per cert, hem tingut també a un periodista japonès en esta roda de premsa, que ens ha dit que l'impacte mediàtic al seu país és important de l'arribada de Sato al València, que allí tot el món coneix al club i que n'hi ha expectació per veure què pot fer esta gran promesa del futbol nipó al nostre país.
3: Anem a escoltar algunes de les coses que ha dit precisament Sato i anem a escoltar el que dia sobre el València.
1: このクラブがどれだけ
2: Abans d'arribar jo sabia que este club és molt important a Espanya. I cada dia que passa ho note i ho sent. I m'alegre moltíssim ser membre d'este club.
8: Ens ha dit que està molt content d'arribar a la Lliga Espanyola i que li encantaria seguir els passos d'un altre un altre futbolista nipó de la nostra Lliga, com és el cas de Take Kubo, ex del Villarreal, entre d'altres equips, i que per cert li ha enviat un missatge de benvinguda. Li hem preguntat què suposa per a ell vindre a la Lliga Espanyola i què és el que més li ha sorprès d'aquests primers dies d'entrenament.
1: Ma la Liga というのは自分の中では
2: La Liga espanyola és la millor tant pel nivell de joc com per la passió de l'afició. Jo volia jugar en ella. El València fa un joc ràpid, treballa molt. Quan vaig debutar jugava de 8, ara faig més de 10 o de lateral esquerre. Crec que puc fer-ho bé en les dues posicions.
3: Polivalent, un futbolista polivalent en el que ha sigut, José, una setmana, bueno, frenètica en el València amb totes les presentacions, no?
8: Sí, tenim el pòquer ja de presentació, no? Tinguem sí, al principi el divendres passat a Justin De Haas i esta setmana hem tingut a Dieng, a Guido i avui a Sato. No és habitual tindre este ritme de presentacions en el València, que saps que sempre apura els últims dies de mercat i en general així el que comentaven els companys és que és un xicot de canvi de tendència i que segur que Corberà ho agrairà.
3: Sí, parlàvem este matí en la redacció, José B, aquest canvi de tendència respecte d'altres temporades i ni més lluny que la passada, perquè en el començament del mes de juliol les incorporacions, quatre incorporacions en este cas, estan realitzades, no? I això també és un canvi.
8: Clar, n'hi havia un treball avançat ja de l'últim mercat d'hivern on ja se va tancar i ses arribades tant de Dieng com de Haas. Guido s'ha treballat durant les últimes setmanes i el tema de Sato sí que ha sigut un poc més sorprenent, un conill que s'ha tret del barret la secretaria tècnica del València, que ningú s'esperava, però que segons el que ens ha comentat creu que pot aportar molt a este equip.
3: Esperem que siga així. Un dels últims jugadors a incorporar-se pel que fa al treball, no a la disciplina del València, ha sigut el porter macedoni Stoli Dimitrievski. Este és el moment en què els nostres companys Mar Romero i Ismaili, amb la resta de companys de la premsa, han pogut parlar amb Stoli a l'entrada de la clínica.
4: Muy bien, gracias. Sí, claro, normal.
5: ¿Te ves titular?
4: Espero mejorar la temporada pasada, ya está.
5: ¿Has hablado de tu rol con el míster?
4: Ah, pero acabo de llegar, ¿no?
5: ¿Te quieres quedar?
4: Sí, gracias por vernos, chicos. Un abrazo para todos.
3: Bueno, el que está molt clar, José, és que esta temporada, almenys...
8: En bon humor.
3: En bon humor, que tots els jugadors s'han mostrat, diríem, més predisposats a parlar, no? No ha sigut el típic monosíl·lab de les últimes temporades, no?
8: Sí, a veure, jo si fora Dimitrievski també estaria content.
3: Home.
8: És la primera temporada de les últimes tres en les que és el titularíssim, perquè ara mateix recordem que no té competència, el València de veres que està pentinant el mercat buscant un segon porter, però el tercer que tenia, que és Cristian Rivero, amb fitxa de primer equip, ja li han dit que es busca equip per aquest overbooking de fitxes professionals que té el club i que ara mateix no volen gastar en un tercer porter professional. Per tant, Dimitrievski a dia d'avui és el porter titularíssim perquè no n'hi ha un altre professional en l'equip.
3: José, bé, encara de... tenim esta setmana que ha estat entrenant l'equip a les ordres de Carlos Corberán, afegint-se jugadors al llarg de tota la setmana, però la pròxima setmana ja va de bo, no? Va en sèrio.
8: Sí, bueno, esta setmana encara queda l'entrenament de esta vesprada sí. I demà en principi també n'hi havia preparat una doble sessió. Diumenge l'equip descansarà i ja dilluns marxaran cap a ese primer estat de pretemporada a la Garrotxa, a Girona. Mm-hmm. Allí estaran del 13 al 19 en també intenses sessions de preparació on jo crec que ja Corberán en tindre a tots els seus jugadors començarà de veres el treball tan físic com tàctic de cara a la nova temporada i fins i tot jugaran un partit amistós contra un equip angoleny per a tancar aquest primer estatge. Per tant, allí estarem, per cert, també, seguint els passos del conjunt valencianista i contant tot el que puga donar de si aquest primer estatge de pretemporada.
3: Molt bé, José, bon treball. Alguna cosa més des del Mestalla?
8: Res, m'ha sorprès el fet de que el Chapo ha causat impacte. L'arribada de Sato, un futbolista que segons ens ha dit el periodista japonès té la por de veure si eixa joventut en un entorn exigent com és el de Mestalla va ser capaç de suportar-lo, però que en principi n'hi ha molta expectació al seu país per veure fins a on pot arribar esta futura perla del futbol nipó.
3: I anem a veure on el col·loca, si en cas de col·locar-lo, claro, evidentment Carlos Corberán en el equip. Gràcies, José.
8: Per cert, una cosa del tall que m'he escoltat ha dit que pot jugar de 10, de 8 o de lateral.
3: Sí, m'ha sorprès.
8: ha matisat, perquè li he preguntat jo a la traductora, no sé si és un error de traducció o que realment ell es veu còmode lateral, i no, el que volia dir és en banda com a extrem, no com a lateral.
3: Ixa tenia jo, de mitja punta o d'extrem, no? Que és el que dien en el Chapo.
8: Sí, sí.
3: Bé, gràcies, José.
8: Adeu.
3: Ara anem amb uns consells, després tornarem amb la resta de primera un poc més avant, perquè de seguida tornem amb la nostra portada.
0: Esports a punt.
7: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Abierta, comprometida i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
9: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
10: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
11: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
10: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
9: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
11: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
12: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
11: Juga amb nosaltres esta temporada.
13: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
14: De l'1 al 26 de juliol, València es converteix en un gran escenari. La Fira de Juliol torna amb 300 activitats per a totes les edats. Concerts, música en directe, espectacles, pirotècnia, cultura, esport i tradició. Viu la Fira de Juliol. Regidoria de Festes i Tradicions, Ajuntament de València.
15: Som A Punt.
3: Són les 2:12. Encedem la nostra portada parlant, avui sí, de futbol, perquè una de les cites futboleres de cada estiu és el Cotif, com sabeu, ja conegueu, que ahir es va presentar i que es disputarà del 20 al 30 de juliol, com sempre, al camp de les Arts. En total seran més de 4-6 partits, perquè són 3 tornejos en un, el sub-20, el torneig femení i el torneig de promeses Istobal. Argentina, vigent campiona del sub-20, no estarà en guany en el Cotif, però sí Brasil, a més del Marroc, Mauritània, com a seleccions nacionals i dels nostres. Els habituals, València, Llevant, Castelló i els. L'Els també estarà present en el torneig femení. Per a parlar d'aquest torneig, tenim amb nosaltres, no necessita presentació, al president del Cotif, Eliseu Gómez. Eliseu, bona vesprada.
16: Bona vesprada, com esteu?
3: Molt bé, jo suposo que acabant de polir tots els detalls, una nova edició d'aquest Cotif, la de 2026, i ho diem en la presentació, 4-6 partits en 10 dies, Això, la veritat és que et dona per a fer un esforç organitzatiu brutal, no?
16: Això és una festa del futbol, i la veritat és que, els majors, allí en el Camp Gran, ahí estan desenvolupant el seu futbol ja d'elit, i després els xiquets que tots volen ser jugadors de futbol, tots volen arribar ahí. Això és la variant que té el Cotif.
3: Argentina, que és la campiona, no està, però està amb els nostres. Com valores aquesta participació?
16: La veritat és que nosaltres, sí, hi ha hagut circumstàncies d'un any, com ha sigut el Mundial,
3: sí,
16: i una altra que també ens ha fastidiat molt, que és la guerra esta famosa que s'han inventat ahí contra Iran, aquestes dues coses han propiciat que aquí, Aràbia Saudita i Qatar, que els tenien ja seleccions nacionals ja confirmades, de veure com els passaven les bombes per dalt del cap, al final han decidit que no arriesgaven en els xiquets i, per tant, no podien vindre guany. A Xina li va passar a Argentina. Argentina en guany també tenia el Mundial i ha enfocat tota la seva força de cara a aquest Mundial que el tenen molt proper de casa. I la veritat que aquests xicotets lapsos que passen, el Cotif el supera en creixes, duent a aquestes dues seleccions d'ahir del Magreb, que són Mauritània i
3: el Marroc,
16: i després els brasilenys, que la veritat és que un any venen un equip de campanilles, no? Això va estar reforçat pues, per un equip a nivell nacional com és el Sevilla, que en el futbol base és dels més importants d'Espanya.
0: Sí.
16: I lògicament els altres quatre valencians, pues, com tenim així, pues, el València, el Llevant, l'Elx, i enguany també el Castelló, el Club Deportiu Castelló, que està treballant molt, molt, molt en la base i anem a donar-li aquesta oportunitat. Això va ser el torneig.
3: Per últim, Eliseu, este és un estiu molt calorós, ho estem veient, malauradament amb incendis. Teniu alguna mesura prevista, pauses d'hidratació, horaris dels partits?
16: Sí, sí, així no hi haurà ningú partit que comenci més pront de les 7 de la vesprada. Per tant, a les 7 de la vesprada, en la zona esta, ja comença a fer, en el camp de futbol, sobretot fresqueta. No molta fresqueta quan ve aquests dies de tanta calor, però bueno, la hidratació és una cosa que està ja contemplada. D'alguna manera, pues, si comencem a partir de les 7, jo penso que ja no tindrem problemes, però en cas de que tinguérem algun dia d'alerta roja, pues, lògicament, o bé s'aplaçaria a hores de la nit o se traslladaria possiblement a algun dia del matí. Aquesta és l'alternativa que tenim. Però bueno, esperem que no arribi a tantes coses i puguem desenvolupar-lo pues, en tota la tranquil·litat del món.
3: Pues Eliseu, que és la festa del futbol cada estiu a l'Alcúdia, als Arcs, un torneig internacional que té un gran prestigi en la categoria, ara amb el femení també les categories inferiors. Moltíssima sort i moltes gràcies.
16: La veritat és que les gràcies per les donem a vosaltres. Jo penso que un torneig com aquest que celebra l'Alcúdia 42 anys ininterrompudament jugant-lo, això no se fa en ningun altre lloc de l'estat espanyol i molt poc ells creï pel món. Per tant, per això, ixe poderío que té. Jo només tinc que dir-te que 19 jugadors des que estan jugant el Mundial han passat per el Cotí, que els dos seleccionadors que d'alguna manera elitistes, que estan ahí a lo millor per a guanyar ixe Mundial, com és Luis de la Fuente, ha guanyat dos vegades vinguent a la selecció espanyola juvenil el torneig del Cotí de l'Alcúdia, i Leonel Scaloni, que és molt famós ja, quan vingué ell i Aymar i guanyaren el torneig, doncs ara només 8 anys, als 8 anys el seu president el posa a la selecció absoluta i ha guanyat un Mundial i encara també es tenen moltes garanties. Per tant, això descobrim a molts jugadors, descobrim entrenadors i esperem que discuteu. Bueno, penso que aquest torneig és un torneig de tota aquesta comarca i de tots els valencians. Per tant, vos esperem per així.
3: Molt bé, gràcies, Eliseu. Abraçada forta.
16: Molt bé, Xiquet.
3: Vinga, adeu.
16: A la vista. Adeu, adeu.
3: Continuem amb la nostra portada, parlem de tennis. A Wimbledon a les 2:30 s'enceten les semifinals amb un atractiu duel, Eva.
12: Jugaran el primer bitllet en Nord-Amèrica 114 del món, Artur Ferri i l'alemany Zverev. El plat fort serà el duel entre Sinner i Djokovic a les 4:30.
3: I ja està decidida la gran final femenina de dissabte.
12: Carolina Muchova va donar la sorpresa eliminant l'estadounidenca Coco Gauff en un desempat infart en el tercer set per arribar a la seva primera final a Londres. Una proesa perquè Muchova és al·lèrgica a l'herba i necessita medicar-se per a poder competir en esta super. Si en la final s'enfrontarà la compatriota Linda Noskova, que guanya en dos sets Kostiu. El torneig tindrà, per tant, una final històrica sempre sent xeca.
3: Canviem d'assumpte, però no d'esport, parlem de tennis. El BBVA Open Internacional de València 8-125 canvia en guany. Les dates tindrà lloc del 13 al 20 de setembre en l'Esporting Club de Tennis de València. Una prova que, com sabeu, està consolidada. Este migdia s'ha fet la presentació del torneig i ja tenim amb nosaltres a la seva directora, Anabel Medina, per analitzar els detalls d'esta pròxima edició. Anabel, bona vesprada.
17: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Molt bé. I ja supose que engestint-ho tot i la primera pregunta és per què el canvi de dates i com influirà això en la participació, Anabel?
17: Bueno, pues uno de los objetivos principales es el hecho de bueno, al final como torneo de tenis buscamos tener el mejor cartel posible. En el paso de los años, pues el calendario ha ido modificándose con el tiempo y hemos considerado que pues el cambiar la fecha a septiembre podía ser una buena forma de intentar buscar el mejor cartel posible. El objetivo del torneo, obviamente, es el apoyo al tenis valenciano y el tenis español, pero obviamente somos un evento internacional y también queremos pues que jugadoras de fuera de España puedan venir a participar. Y ese era uno de los objetivos principales. Además, también, pues aprovechando un poco el cambio de fecha, también buscamos que el aficionado pues pueda venir a ver el tenis sin sufrir tanto el calor que tenemos en junio, que a veces es la verdad que en las horas puntas muy difícil. Entonces también pues el hecho de llevarlo a septiembre nos permite que el aficionado también pueda disfrutar de tenis estando un poquito más desahogado y con menos calor.
3: A ver si es dona también treva el calor en el mes de septiembre. Este torneo cuenta con jugadores incluidos en el top 10 del ranking WTA. Falta prou de temps, però teniu alguna confirmació d'alguna jugadora? ¿Pots avançar-nos alguna cosa?
17: Bueno, lo cierto es que todavía queda bastante para el torneo, es decir, quedan más de 2 meses, la lista del torneo cierra con 1 mes de antelación. No podemos confirmar nombres porque al final no queremos engañar al aficionado, queremos dar nombres reales. Y las jugadoras tienen que organizar su calendario conforme va avanzando el año y con los resultados que van teniendo. No me quiero aventurar a decir nombres porque luego no quiero que eso nos pueda generar un, no un problema, pero que nos diga la aficionada, oye, dijiste que iba a venir esta jugadora y no ha venido, pero sí que obviamente aspiramos a que vengan el mayor número de jugadoras valencianas, locales y sobre todo también jugadoras españolas.
3: És l'únic torneig WTA de la Comunitat Valenciana. Els amants del tenis ja tenen a la venda les entrades. Fins a quan, Anabel?
17: Bueno, las entradas están a la venta ya hasta el mismo día de la final. La gente puede entrar en la web del Open Internacional de Valencia y adquirir sus entradas para poder venir desde el domingo 13, que es el primer día de la previa, hasta el día de la final, que es el día 20.
3: Molt bé, esperem que siga tot un èxit i en esta casa, com saps, cada edició del torneig vos seguim molt de prop. Gràcies, Anabel.
17: Moltíssimes gràcies, un abraço.
3: I acaba la nostra portada amb el Tour de França, que com estava previst ja va quedar molt encaminat per al quint Tour de Tadej Pogačar. L'eslové se'n va anar en solitari, faltant 6 quilòmetres per a coronar el mític Tourmalet, on va passar amb mig minut sobre Jonas Vingegaard i més d'un minut de la resta de favorits. En la baixada, el pla i l'ascens de l'últim port, Pogačar va anar augmentant la diferència de forma incontestable i en la meta les diferències van ser abismals. Per exemple, Vingegaard va entrar a 2 minuts i 38 segons i la resta de favorits, quasi a 3 minuts, 2:57, entre ells el seu company Isaac del Toro, Remco Evenepoel, Pol Seixas, Florian Lipovic i el sabien Juan Ayuso, a més del seu company d'equip, el danès Matías Esquilmou. El líder fins ahir, Thorsten Tren, es va caure en la baixada del Tourmalet i va arribar a la meta a mitja hora del guanyador de Pogačar, en la qual cosa va perdre el lideratge en favor del corredor eslové, que ha deixat clar, una vegada més, qui és el número 1 del món. Avui, setena etapa, quasi plana, amb una quota de quarta categoria per del final, de 175 quilòmetres, entre Aguetnau i Bordeus.
0: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà en Espanya.

0: En cualquier caso, en este tipo de partidos, créeme, es que no hay favoritos. Incluso haciendo las cosas mejor que el rival, que lo he dicho otra vez y lo vuelvo a repetir, es que puedes perder. Luego, lo de favorito o no favorito, si no, vale, queda, pues, si alguien quiere que le quitas presión o le pasas la presión porque te consideras más o menos favorito, nosotros nos consideramos igual, seguimos pensando en lo que podemos controlar, en lo nuestro.
1: Luis de la Fuente, no vol favoritisme, però es mostra convençut dels Europ. Si fas una ullada a la roja en la Eurocopa, els protagonistes són pràcticament similars als d'ara. El nucli del seleccionador és la base d'ara. En principi, sembla que no hi haurà novetats en el 11, tot i que Fabián Ferran i Merino van ser fonamentals en la victòria contra Portugal, però l'equip funciona bé i de la Fuente ha confiat en un grup que, llevat d'algun problema físic, no fa pinta de canvis. Tot això el seleccionador ha deixat veure que si hi haguera algun tipus de canvi, no seria cap càstig, sinó alguna novetat. En definitiva, anem a veure què és el 11, quin és el 11 que presenta Luis de la Fuente, tenint en compte que està en vista també la semifinal. El rival, Bèlgica, així parla de la Fuente de la selecció belga.
0: Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los ocho mejores equipos del mundo.
1: En els belgues tampoc no s'esperen sorpreses. Lukaku ha fet 3 gols, però sempre hi des de la banqueta i sembla que esta nit serà així, com també estaran a la banqueta els veterans de Bruin o el futbolista que sembla que serà valencianista les pròximes hores, Thomas Meunier. Escoltem a Rudi García, que és el tècnic de Bèlgica, i també a Lukaku.
2: És cert que tot el món ja ens dona per eliminats, però creiem en nosaltres mateixos i anem a fer tot el possible per a abastar les semifinals.
3: L'Espanya és un equip molt complet, porque en muchas fases del juego ellos están muy fuertes.
2: Seguís en sent els millors en possessió de balón. Sabem que ens enfrontem a un dels favorits. No han encaixat cap gol en tot el torneig. Les estadístiques estan per a trencar-se, així que, òbviament, farem tot el possible per marcar en estos quarts de final. Tenim un molt bon equip. Són capaços de marcar gols.
4: Cal jugar el partit perfecte. És un repte interessant i no anem a renunciar a ell.
1: I l'últim precedent entre belgues i espanyols en el Mundial va acabar del costat també en Mèxic 86 en esta mateixa eliminatòria de quarts. Per tant, les mans en alt. Com sabeu, el futbol valencià té 2 jugadors en el Mundial, Àlex Grimaldo i Ferran Torres, fonamental en el gol de la victòria contra Portugal. El de Foios s'ha obert i ha parlat en un reportatge per a la mateixa Real Federació Espanyola de Futbol, Eva.
5: Sí, ja dic que ojalà haguera passat abans a pilota i haver aconseguit patir menys en el partit anterior, però que està un poc nerviós per no haver aconseguit que cap dels gols que ha fet acabaren pujant, però ha estat amb un expert i li han donat alguns consells, ha estat amb David.
6: Un equipo que tiene mucha pasión, tiene muchas ganas de seguir haciendo historia. Unos cuartos de final va a ser muy duro, pero bueno, lo esperamos con mucha ilusión. Tuve la suerte de poder hablar un rato con él, me dio consejos que al final de un tío como él siempre son bienvenidos. Siempre he marcado y voy a continuar marcando y que sobre todo tenga la paciencia y esté tranquilo.
1: El nostre company Xavi Rubert va parlar ahir amb el porter belga del Castelló, en Roman Matís, que veu a la Roja favorita, però que espera que Bèlgica pugui donar la sorpresa.
7: Solo un partido buenísimo para mirar. Creo que el España es el favorito. Porque es un equipo mejor y todo el jugador juega un top 5 de club del mundo. Como un Yamal, como el portero también, con el defensor Cucurella y todo el jugador es un jugador de top mundial.
1: Per cert, Teva, per acabar amb la informació d'Espanya, recordeu, a les 6 de la vesprada, si no m'equivoque, a Los Ángeles, a Los Ángeles, molts pobles i ciutats de la Comunitat Valenciana han posat pantalles per veure el partit.
5: Sí, a València a les 7:30 obrirà el pavelló de la Fonteta, en Castelló es podrà veure a la plaça Major i a Alacant s'han habilitat pantalles al centre de tecnificació.
1: Bé, acabem la informació de la selecció espanyola, se centrem ara en França, en el seu possible rival en semifinals, que no va tindre un rival en el Marroc, que no li va crear pràcticament perill. Mbappé i Dembélé van fer els gols, el davanter del Madrid va errar una pena màxima, amb empat a gols en la primera part, els africans no van ser mai una amenaça per als francesos, que van tornar a ser els seus botxins en el Mundial, com ja va passar en el 2022, i amb el mateix resultat, 2-0. Escolta detalls del partit, Cristóbal Molina.
8: França va fer valdre l'efectivitat davant una selecció marroquina que no va crear cap perill. Els francesos desaprofitaren diverses ocasions en la primera part. La més clara, un rigorós penal sobre Mbappé, que va llançar el mateix jugador madridista. Però ho va fer fluix i mal col·locat, i Bono el va parar sense massa dificultat. No va ser fins la segona part, quan França va encertar a fer el primer, que li aplanaria la resta del partit. Minut 60 i esta vegada sí, Mbappé, rodejat de defensors marroquins, encertava a enviar un baló a l'escaire des de vora de l'àrea gran. Escoltem Kylian Mbappé.
9: Tenim un colectivo, un grupo que está unido, que vamos siempre en la misma dirección y la dirección que queremos es ganar.
8: El segon va ser obra d'Ousmane Dembélé en el 66, tir ras i fort per a decantar l'eliminatòria. El camí del Marroc, una de les revelacions del Mundial, estava a punt d'acabar. Escoltem el seu seleccionador, Mohamed Ouabi.
10: Hay que aceptarlo, decir que el pueblo, la gente está feliz de la imagen que hemos dado.
8: L'únic tir dels marroquins entre els tres pals arriba en el 83. Es queden sense repetir les semifinals que aconseguiren a Qatar, mentre que França ho aconseguís per tercera vegada consecutiva. Avui esperen rival en el partit Espanya-Bèlgica.
1: Són les 2:30 ja pràcticament de la vesprada. Tornem una altra vegada al futbol de primera, als nostres equips, segons dia de treball d'Íñigo Pérez amb l'equip, que comença la temporada amb doble sessió, amb moltes absències i el mercat paralitzat. La bona notícia està en els jugadors lesionats de la passada temporada, que van a començar ja a treballar amb el grup. Xavi Robert, bona vesprada.
11: Bona vesprada, Dani. Sí, sobretot en la defensa, perquè la temporada passada començava amb les baixes de Cambuala i Costa, lesionats en eixos partits amistosos, un fet que provoca el fitxatge de Renato Veiga. Esta campanya, i toquen fusta, la situació pot ser d'overbooking, perquè quan Cambuala i Costa ja estan disponibles, sobretot Costa, quan torna després de les seues vacances pel Mundial, i a ells es poden afegir Mourinho i Pau Navarro, que també poden jugar, a més de laterals, de centrals, i sobretot Juan Foyt, una garantia en la rereguarda del Villarreal, i és que l'argentí ja treballa des del primer dia com un mes amb l'equip, després que es trencara el tendó d'Aquiles el passat mes de gener. L'argentí confia estar plenament disponible per al principi de Lliga.
12: Espero que antes de que termine la pretemporada pueda estar. Espero, veremos.
13: O sea que para el inicio de Liga estaría.
12: Espero yo, no sé a ver qué me van a decir los fisios y los doctores.
1: Esperem la total recuperació d'un jugador importantíssim com l'internacional Juan Foyt. També a la porteria hi ha overbooking i el futur de Diego Conde, que de moment hem parlat molt d'ell en les últimes setmanes, continua com a groguer, Xavi.
11: Sí, la veritat és que aquest overbooking està ahí, perquè continua Luis Junior, que és l'aposta del club, Arnau Tenas i Diego Conte, pel qual s'interessa el Deportivo de la Coruña, que acaba de fitxar, atenció, a Leo Román pagant la clàusula de 9 milions. Siga com siga, ara Íñigo ha de resoldre la situació dels tres porters del Villarreal, decisió en la que també haurà d'opinar el nou preparador de porters, el castellonenc Xavi Valero. Funció està que el castellonenc ha dut a terme en clubs com el Real Madrid, Nàpols, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea o West Ham. I per cert, que per acabar d'embolicar més el tema de la porteria, avui Ángel García, conegut com Cazurreando en Twitter, apunta que el Villarreal estaria interessat en Orlando Gil, el porter internacional paraguaià, ara en les files del San Lorenzo argentí. Volem sí. Com acaba aquest embolic.
1: Sí, i una de les sorpreses del Mundial, sense dubte, sorpreses agradables. No te'n vagis, parlem del Castelló.
11: ¿Se podrá soñar este año con el ascenso?
14: Vamos a ver, es lo que te dije ahora, ¿no? Vamos a ir paso a paso. Sabemos que la segunda es complicada, así que vamos a poner todo, eso no cabe ninguna duda.
15: Fuimos muy cerca el año pasado y entonces es claro que un jugador, un equipo quiere siempre hacer más y más del año pasado es subir, claro.
1: Són el capità Alberto Jiménez i l'italià Fabrizio Vigiani. Els dos caps de la defensa orollú de l'any passat han acudit avui a la clínica en aquest segon dia de proves físiques i mèdiques de la plantilla. I el somni de l'ascens continua, tot i que amb calma, com ve dir Alberto. Per cert, que Vigiani, Xavi, és un nom lligat a primeres en les últimes hores un d'ells el llevant.
11: Sí, la veritat és que avui hem tingut l'oportunitat de parlar amb Fabrizio Brignani d'aquest interès del Llevant i també del Depor, segons els rumors, i el que ens ha dit el central italià és que ell no sap absolutament res i que creu que la pròxima temporada continuarà al Castelló.
1: Estarem pendents, però també hem pogut escoltar algun dels nous futbolistes del Club Esportiu Castelló i també has pogut parlar amb alguna d'aquestes incorporacions.
11: Sí, concretament amb Íñigo Córdoba i Álvaro Martín, que arriben al Castelló a trets pel futbol que va fer l'equip la temporada passada. I també amb Juanjo Nieto, el castellonenc fet al Club Orellut, que torna a casa 13 anys després. Escoltem a Íñigo, a Álvaro i Juanjo sobre el que pensen aportar al Castelló.
16: Querer jugar en campo rival, querer presionar arriba, querer ser dominador con balón, pues creo que yo puedo aportar en ese sentido verticalidad.
17: Poder ayudar al equipo pues con goles, con asistencias, con victorias y con todo.
18: Este año voy a dar más porque al final ese plus extra de estar aquí en mi casa creo que es lo que va a hacer que dé ese plus.
1: Juanjo Nieto, que torna al Castelló. Deixem la part esportiva i parlant d'un assumpte més desagradable, perquè han sigut detinguts 6 aficionats ultres del Castelló com a presumptes agressors d'un aficionat de l'Almeria. Això va passar en el partit d'anada, si no recorde malament, del play-off contra els andalusos.
11: Sí, la Policia Nacional ha detingut 6 membres del grup Ultra Front Orellut per la presumpta participació en l'agressió el dia 9 de juny a ser aficionat de l'Almeria. Segons la investigació, diversos radicals del Castelló van envoltar, intimidar i agredir el seguidor almerienc en un establiment pròxim a l'estadi. El jutge ha imposat als arrestats una ordre d'allunyament de l'estadi Castàlia i de qualsevol camp on jugui el Castelló. Els fets van passar després d'aquesta partida de tornada de les semifinals del play-off d'ascens a primera divisió. El club, tal com va fer ja en el seu dia, ha tornat a emetre un comunicat de condemna i ha suspès l'abonament als implicats.
1: Efectivament, ha actuat molt ràpid. D'una notícia desagradable, una bona notícia, perquè el filial, el club, el Castelló B, torna a segona ref en lloc del Tarazona, que va perdre la seva plaça per deutes.
11: Sí, una plaça que ara compra del Castelló per uns 380.000 euros després del descens administratiu del conjunt aragonès.
1: Molt bé, gràcies, Xavi. Bon cap de setmana i, en el teu cas, bones vacances.
11: Bé, bon estiu a tots i que no passeu molta calor.
1: Vinga, gràcies, adeu.
11: Adeu, adeu.
1: En l'Elche, primera setmana de treball per als de Martín Anselmi, que continua amb els mateixos futbolistes perquè el mercat de Franja Ver continua parat. Bernat Picó, bona vesprada.
19: Què tal, Dani? Bona vesprada. Totalment parat. Deixarem arrere una setmana de treball sense cap novetat significativa pel que fa a la confecció de la plantilla. Des del club es guarda silenci sobre les negociacions que estan obertes des de fa mesos i que comencen a urgir una solució. És el cas de Josan Fernández, que segueix entrenant-se pel seu compte com a agent lliure. En principi, el seu cas pareixia ben encaminat cap a la renovació, però és sospitós que quasi 2 mesos després d'acabar la lliga no hi hagi cap notícia al respecte. També comença a ser inexplicable la situació de l'argentí Abiel Osorio, que continua esperant que es resolguin els tràmits del seu visat. I recordem, han passat 7 mesos des que va fitxar per l'Elx. És prou estrany que 7 mesos després encara se l'espere per ací, no hagi sigut presentat. No pareix una situació normal, ni molt menys. Tampoc hi ha notícies d'Álvaro Rodríguez i el seu quasi fitxatge pel Bournemouth. Pareixia fet, però per ara no arriba la confirmació. I mentrestant, Anselmi continua entrenant, dures sessions d'entrenament amb els seus futbolistes, inclòs una doble sessió el dimecres, i la pròxima setmana l'equip, que seguirà en eixa línia entrenant-se al Camp de Ciborra. El Bournemouth pareixia fet, però per ara no arriba la confirmació. I mentrestant, Anselmi continua entrenant, dures sessions d'entrenament amb els seus futbolistes, inclòs una doble sessió el dimecres, i la pròxima setmana l'equip, que seguirà

0: d'opinions entre els aficionats que ja han mostrat les seues opinions a favor i en contra en les xarxes socials. La primera és amb els colors habituals, el blanc apareix també en les mànegues i també en el coll. Dic que la primera és el color habitual, la blaugrana, mentre que la segona també és la segona habitual del Llevant Unió Esportiva, que és la blanquinegre. En l'aspecte esportiu, sense novetats en el mercat, esperant notícies sobre el jugador del Celta, Hugo Sotelo, però amb l'equip de Luis Castro treballant a Bunyol i preparant l'estrena de la pretemporada per al primer amistós, que serà a porta tancada, serà demà a l'esa de la vesprada, llevant Leganés primers minuts per a l'unifitxatge. Anem a veure si el vegem. Comença Bardelli, el jugador francès, i es podrà, els aficionats es podreu seguir en YouTube, tot i que el partit, com diem, és a porta tancada. I dilluns, primer dia també, ha anunciat el club per a recollir el carnet de col·leccionista. Anem amb el bàsquet. Sergio de la Rea ja s'ha estrenat en la Summer League de la NBA. Ja han vist les primeres jugadetes i, bueno,
1: no
0: ha desentonat,
1: no ho fa mal.
0: No, ho fa bé, ho fa bé.
1: Ella, a més, així de titular amb els Mavericks, en aquest primer partit d'esta lligueta d'estiu, anota 9 punts, ha fet 6 rebots i 5 assistències, també ha fet un robot i un tap, tot en més de 29 minuts en pista. Tot i això, de Dallas caigueren per 90-101 contra els Golden State Warriors i el màxim encistellador dels Mavs ha sigut Moritz Johnson, que ho ha fet també molt bé. A veure si comencen a estar entre els dos més, més en línia,
0: sí,
1: i se qualla millor, però bueno, el tècnic ja ha parlat, Joe Boylan, ja ha dit que no vol xutxar als xavals per aquests resultats perquè és el primer, és un procés, i sobre Larry, que ha fet diversos tirs bons, que ha fet coses que li hissen a soles, que no es poden explicar ni ensenyar, i que creu que va fer-ho molt bé en el futur.
0: Entre altres, algun tap. Està ja sí, Nacho Rodilla, per a la nostra tertúlia avui de Llegendes. Nacho, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Bueno, quina alegria veure a Larry, que lògicament necessita una adaptació, no?
2: Sí, però aquestes paraules d'entrenador estan molt bé perquè reflexen el que és el nano, que és un jugador d'estos que te deixen les coses. Moltes vegades quan te preguntes com a jugador o algú te pregunta com has fet això i no t'eix, és perquè tens aquesta facilitat, tens aquest talent, tens aquesta forma d'entendre l'esport que t'eix de manera natural, i al nano li eix. I després en la parcel·la ja de quanta estadística pura i dura, fixa que sense fer grans xifres, però aporta en tot. Te fa rebots, te fa tap, és un nano que té aquesta capacitat des del físic, des de la seva alçada, per a poder sumar en altres aspectes, i per a mi és molt important. És a dir, tens un base que està en els 2 metres, diguem, que te dirigís, te pot anotar, te pot anotar prop i lluny de la cistella, te pot donar assistències, te pot rebotejar. Jo crec que és un, com si digués, més un jugador complet que un especialista en una cosa concreta, no?
1: També ha dit el tècnic que els bases tan alts en esta Summer League tenen problemes perquè se'ls apeguen els altres, que són més xicotets, i no es deixen menestrar-se com
2: i
1: toca.
2: Que, Eva, en tot això, en aquesta forma de ser del bàsquet americà, de gent més xicoteta, com són tan actius, com són tan físic i en tantes cames, te tens que adaptar. Jo me tenia que adaptar a les bases xicoteix de la lliga, pues ja recién arribat, en estos que són superelèctrics, pues evidentment és que sí, que aclimatar-te d'alguna manera.
0: Hauria sigut, jo dic, entre Jan Montero i Larry, si t'hagués tingut que poder quedar amb alguno dels dos, Nacho, per a València Bàsquet, en qui t'hagués quedat? Això és bona, eh?
2: A veure, sí, és bona. És bona i és complicada, perquè la realitat és que el talent pur i dur de Montero no existeix. O sigui, estem davant del jugador que més ha demostrat que en la faceta individual és capaç de generar-te coses i desestabilitzar-te a qualsevol equip. Però, clar, si pensa en el cor, si pensa un poquet en aquesta dinàmica de futur, de tindre sentiment, d'arraigar-te així, haguera dit, jo juguen de darrere perquè tinc per davant 10 anys, diguem, de jugador, d'evolució i de pensament. Montero jo tenia clar que d'una manera o d'una altra tots tenien clar, no?, que acabaria anant-se'n per tot. Bueno, en quant a talent pur i dur, Montero, però si en sentiment i un poc en valoració del futur, pues, igual que era tractat d'amarrar a De La Rea.
0: Bé, un apunt més. També s'ha desvinculat del Club Taronja Joel Soriano, Eva.
1: Sí, perquè havia arribat al final de la temporada passada, jugar a aconseguir arribar a la final de Lliga, se'l queda el València Bàsquet després, però el va cedir per ahir, finalment acaba contracte i no se'l queden. Esperem que hi hagin en esos 5 milions d'euros que han ingressat pues, algun moviment, el que no vindrà Joel Parra, que finalment es queda fins al 2030

0: En el Barça ja sabien que era un poc així forçar la màquina per a millorar el seu contracte, i pel que fa al femení s'ha sortejat el calendari de la pròxima Lliga Femenina. El València Bàsquet primer farà la Supercopa, però ja quan comenci la defensa del títol serà el 3 d'octubre i s'enfrontarà al recent ascendit
1: Alba Torrens.
0: D'Alba Torrens, sí, moltes ganes de veure-la de nou. I també hi ha novetats sobre la nova jugadora taronja, Marta Suárez. Ella tenia un contracte de desenvolupament en el Fènix Mercury, li l'han llevat i li l'han donat a una altra jugadora, i li han fet ara un contracte de 7 dies. Veurem com queda.
1: Anem a veure com queda. Bé, són les 2:42, anem ja a la tertúlia, eh?

0: Són les 2:43 i tinc moltes ganes de parlar, perquè hi ha moltíssimes coses que parlar i avui que juga a Espanya no pot ser d'una altra manera, hem de començar per la selecció. Fernando Gómez Colomer, bona vesprada.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, a Nacho ja l'hem saludat. Bueno, què t'esperes esta nit? Perquè tot el món, ara escoltarem a De La Fuente, tot el món te dona com a favorit, és un partit trampa, recordem aquell del Mundial 86, que l'altre dia parlàvem, sí. Fernando, aquell dels penals. Bèlgica és una selecció que ha arribat, diríem d'alguna manera, com ha dit Rudi Güell, ha arribat a on tenia que arribar i ara tot el que siga serà una festa, no?
2: Bueno, esto es deporte, ¿no? Esto es fútbol, pero no espero menos de 2 goles a favor de España. Espero un partido muy parecido al de Austria.
0: Séme una cosa.
2: Y creo que debemos pensar en el partido del martes.
0: La selección...
2: Nosotros, ellos no, pero
0: una cosa.
2: Nosotros ya.
0: La selección española, guanyadora, campeona del món en Sudáfrica, va a guanyar tots els partits 1-0.
2: Sí.
0: ¿Firmes?
2: Sí. Sí, claro. Pero no espero menos de 2 goles, de verdad. Es que no veo a
3: Bélgica.
2: Bélgica. No veo a Bélgica con los suficientes argumentos. Además, ha tenido muchos problemas, partidos malos, jugadores. Los mejores jugadores son reservas.
0: Bueno, está frente al cambio generacional a mesura que va pasando.
2: Sí, pero en medio del campeonato, porque al principio sí que eran titulares, salvo sí, Lukaku. O sea, Doku, De Bruyne eran titulares, ahora los apartó. Además, el partido que ganó 3-2 los apartó como diciendo, bueno, aquí ya me la juego, me da igual, fuera todos estos, y que sea lo que Dios quiera. Y mira, ganaron y ahora, pues bueno, ya están en cuartos, ¿no? La verdad es que espero una victoria no demasiado complicada de España y, sinceramente, no espero menos de 2 goles de España.
0: Nacho, tú también. Está optimista, güey, ¿eh? Me la vas a apuntar, esta me la vas a apuntar.
3: Ah, bueno, lo que diga Fernando...
0: No.
3: Va a misa, ¿eh?
0: No, pero...
3: Pero la realidad es la que diu Fernando. Esa es la realitat. Després és evident que al final estàs en una eliminatòria en la que tu tens l'obligació, tot això... Si comences el partit ja se te fica, diguem, en la tessitura del que Espanya plasma en el camp, que és del de domini total, però si no, no és que t'ofegue, però sí que t'incomoda més a tu, perquè tu eres el que tens que plasmar i seguir. Jo, mirant a Bèlgica, la veritat és que no em deia res fins el que ho va contra Estats Units, perquè és que per a mi partia Estats Units com a favorita.
0: És que jo crec que s'enfronten 10 vegades i Estats Units li guanya 9.
3: Bueno, però acaba guanyant 1-4.
0: Sí o no?
2: Sí, probablement.
3: Que vull dir que tot el que se li ha tingut que donar a favor en quant a sorteta, entre cometes, ho ha tingut. El dia de Senegal és que no mereix ni empatar ni res, és a dir, mereix perdre. I acaba traguent el partit. Bueno, se li ha girat les coses, tot el que era negatiu ara sembla que té una poqueta... Bueno, ha tingut milloria en quant a resultats, i això es fa, pues, si no creure, pues sí que tindré un poc la il·lusió. Espanya és favorita, Espanya és dominadora, Espanya és la que té que passar, però aquesta obligació que no té que acabar pesant, evidentment.
2: Es que, además, volvemos un poco a lo de siempre, ¿no? El tema de la idea, el modelo. Si Espanya va a dominar, ¿qué va a hacer Bélgica? ¿Va a ir arriba a presionar? Si va arriba a presionar, está muerta.
0: Se
2: va a meter atrás, vamos a ver cuánto le cuesta llegar, que ese es otro problema para las selecciones que se meten atrás. Yo, de verdad, es que no, igual que el día de Austria, es que no veo una selección que tenga los suficientes argumentos futbolísticos como para causarle demasiados problemas. Como ha dicho Nacho, como comentáis vosotros, es fútbol, se te puede complicar, un contragolpe te hace un gol, que no, todavía no lo han hecho ninguno a España, o sea, una expulsión, un penalti, no sé, cualquier cosa de estas que puede hacer que el partido, pero bueno, es que después de ese penalti o de ese gol, se tendrían que meter atrás, y yo no veo a España 70 o 80 minutos, por ejemplo, sin marcar, con Bélgica metidos atrás.
3: Es que...
2: No sé, yo de verdad, salvo situaciones excepcionales, es que yo creo que no le veo argumentos y España cada vez va un poquito mejor. El partido de Portugal yo creo que le debe haber dado mucha confianza y es claro favorito.
0: Això dia Luis de la Fuente sobre el favoritisme y de qué servís ser favorit o no. La verdad es que la reflexión está bien.
4: En cualquier caso, en este tipo de partidos, créeme, es que no hay favoritos. Incluso haciendo las cosas mejor que el rival, que lo he dicho otra vez y lo vuelvo a repetir, es que puedes perder. Luego, lo de favorito o no favorito, si no, vale, queda, pues, si alguien cree que le quitas presión o le pasas la presión porque te consideras más o menos favorito, nosotros nos consideramos igual, seguimos pensando en lo que podemos controlar, en lo nuestro.
0: Nacho, no vol ser favorito.
3: No.
0: Però tampoc no diu que no ho siga. Diu que no servís, i en això té raó, no? No servís res dir, bueno, tu eres favorit, sí.
3: És com que ho acceptes perquè és així, però que no te va condicionar, no? En lo que tu planteges en el camp. Lo que sí que és cert és que moltes vegades, quan vas als partits, el rival se sent més còmode perquè en un empat a zero, Bèlgica, ja, pues, té aquesta sensació. Mira, estem davant d'una selecció d'Espanya que per a mi ha anat creixent al llarg del campionat, que encara que els jugadors encara no estiguen en aquest nivell, diguem, d'excel·lència, però ja estan arribant, i molts d'ells jo crec que sí que ho estan plasmant, i en aquesta vertient ofensiva, no en quant a gols, però en quant a domini, en quant a acaparar el protagonisme, Espanya la té, i damunt, darrere, és que segurament té la millor selecció, per tant tens...
0: perquè no ha encaixat.
3: A la que millor juga, perquè és la que millor juga, i per l'altra banda tens a la que més seriositat de moment ha plasmat en el treball defensiu.
0: Jo, sincerament, jo veig... Ara vos anava a preguntar sobre els canvis, perquè jo pensava que no ha de fer canvis, però bueno, he escoltat una declaració de Luis de la Fuente dient, bueno, i si hi ha algun canvi no serà un càstig, perquè tot de 26 futbolistes. Pensé que va haver canvis en el 11?
2: Pues yo, hasta que te he oído ahora, hasta que te he escuchado, yo creía que no. Yo creía que no, yo creía que iban a jugar los mismos. Vamos a ver, podría meter a Marcos Llorente, podría meterlo.
0: Mikel Merino.
2: ¿Pero por quién?
3: Por Dani Olmo, por Dani Olmo. Yo no veig.
0: Yo el que veig a Mikel Merino, en tot cas, seria perdonar-li descansa a Oyarzabal, i m'explique. Vull dir,
2: pues a lo mejor veo yo más Mikel Merino contra Francia.
0: També.
2: Que hoy, porque Bélgica se va a cerrar y ahí necesitas más manejo. Y Dani Olmo está dándonos ese manejo que se buscaba y no se encontró en el primer partido.
0: Sí, sí.
2: Veo más a Mikel Merino contra Francia, darle hoy otros 20 minutitos, a ver qué pasa, y luego la titularidad contra Francia. También tienes a Fabián, porque Pedri está así regular, pero es que ya digo, es que si no ganas te vas a casa, y entonces yo no veo a De La Fuente haciendo demasiados cambios, quizás salvo el del lateral derecho.
0: Porque Pedro Porro va a tener problemas, problema físico.
2: A mí me gustó Pedro Porro, pero también, como seguramente será Pedro Porro titular, vamos a ver, o así lo veo yo, sería contra... Es que ya ahora ya tiene que pensar en el próximo partido, porque eres favorito y puedes pasar si haces las cosas bien, ya, es decir, sí, pero es que dentro de 4 días juego contra Francia. Entonces ya tienes que pensar en los dos. Era pensar en uno y ya vendrá el siguiente.
0: De ahí ho ves jo, que encara que és un partit que si no guanyes ten más, a lo mejor en els comptes diríem general, que és del minut 1 al 60, ja la fas d'una altra manera. No.
3: És que avui possiblement en el pensament del seleccionador, de manera interna, sí que està plasmant l'11 que traga avui mirant el de semifinals contra França. Jo, de primeres, no canviaria ningú, però si l'objectiu és i ser semis i tens un altre un poc ixe pensament de tindre total frescura o a tots els jugadors implicats, igual te toca fer moviment. Ui, bueno, el tema de Dani Olmo, que jo crec que ha sigut fins ara dels millors en la selecció, el millor, però tant en aquesta posició, a mi que el Merino el veig més entrant també, com l'altre dia, no? per a aquests minuts finals. I també se parlava del tema Ferran, que
0: sí, jo aquesta la veig més, Fernando.
3: Perquè l'altre dia Ferran va estar molt bé, dona el passe de gol, va estar molt actiu.
2: No, sí, puede ser.
3: Però o sea, que de primer no canviaries.
2: Y luego a lo mejor hemos comentado lo de Marcos Llorente, pero a lo mejor quieres a Marcos Llorente para tapar a Barcola.
0: También,
2: O Dué.
0: Entonces, bueno,
2: a lo mejor repito y Pedro Porro, claro, es que yo creo que sí que es la primera vez en la primera situación o la primera vez en la que el seleccionador debe pensar en los dos partidos.
0: Efectivamente, y después tens a Laporte, per exemple, la parella central se está funcionando como está funcionando, pero tens a Laporte que ha tingut problemes, que no ha jugat una temporada físicament, ha tingut problemes allà en l'Atlètic. Ella ha dit, però jo crec que ho va dir en cada partit, diu, a veure, que si se canvia algú no és perquè ho faça mal, sinó és perquè per necessitats del guió.
2: Però si acabes de ganar-la a Portugal, quitas a los jugadores porque lo han hecho mal, o no los cambias o no les das descanso hoy porque lo han hecho mal.
3: No, i acabes guanyant ese partit quan fas els canvis, vull dir que al final te dona també, diguem, d'alguna manera, te torna lo que tu has fet, no sé, el jugador que entra de la banqueta ho ha fet igual o millor que el que estava jugant, per tant, bueno, jo crec que Espanya té arguments suficients, xue qui xue, i lo que sí que està clar és que la idea, el domini, el plasmar el que vol la selecció, ho fa independentment dels jugadors que tinga. I dius, vale, Pedri no està bé, però... I el llevaríeu? Jo és que... No. És que jo no el sento...
2: El seleccionador no lo va a
3: quitar. Jo crec que no. I a Pedri jo crec que li està tapant un poquetet el tema de Rodri. Perquè,
0: totalment.
3: Perquè
0: totalment.
3: Ell sempre ha, un poc acapara tot això, sí. I ara està a expenses de lo que marca un poquet... O sigui, és que la figura de Rodri és com si digués la base, no? Un poquet el jugador ahí clau, l'ancla, i això és el que crec que l'aparta un poc del protagonisme.
0: Clar, és que Frenkie de Jong, per exemple, en el Barça, que juga amb Pedri, és un jugador molt més mòbil, mentre que Rodri és més
3: posicional,
0: no? Sí, sí. Fernando, jo crec que ahí l'està tapant una miqueta.
2: Bueno, tienen que hacer lo mismo, pero son jugadores de características quizá diferentes. Rodri está mucho más cerca siempre de la base y pidiendo y acercándose a los centrales y tal, siendo el jugador a los que están por delante de la pelota, se la dan a él. Bueno, yo creo que Pedri, de todas maneras, ha tenido un número de participaciones cuando toca la pelota bastante alto. Lo que pasa es que se le ve un poquito sin chispa, se le ve como un poco apagado, un poco cansado. Uh-huh. Lo puede ir. Se habla mucho de que se lo pueden ir recuperando diversos jugadores, a ver si él lo recupera pronto, uh-huh. Porque esto se está acabando y ya es hora de que no, si lo va a recuperar, claro, que lo recupere ya.
3: Claro, pero son dos jugadores que.
2: En dos ratos
3: que tinga bo, és que veus que la circulació de valor, és a dir, que inclús defensivament Pedri és d'estos que te tanca, al llarg del partit t'arriba dos o tres valors d'estos que arriba i fa la carrera cap endarrere per a tancar-te. En aquestes situacions, encara que els jugadors i jugadors importants no estiguen bé, però són diferencials. Per exemple, ara estava en el debat també del tema de Lamine, i jo dic, però si Lamine el que fa és cada vegada que toca el valor atrau a dos.
0: Home,
3: ja és diferencial, sense estar en ese nivell d'esplendor que el nano és capaç de donar, però és que genera tant.
2: I luego tienes que preguntarte, oye, un 60% de Pedri...
3: Es mejor que
2: a lo mejor que lo tiene que sustituir. Això, no que sea mejor, sino que te va a dar más cosas.
0: Això va dir de la Fuente sobre Rodri, i va dir, es que Rodri al 50% és millor que qualsevol en la seva posició.
2: Ja, pobre, Zubimendi no estarà molt content.
0: No, per això mateixa.
3: No.
0: Vull dir, aquestes coses no les pot dir el
2: seleccionador. Claro,
0: les podem dir nosaltres, però el seleccionador no pot dir.
2: Eso es.
0: ¿Vos has gustat França?
2: A mí me gustó mucho ayer, Ayer me gustó. Bueno, me viene gustando a lo largo del Mundial. Tuvo el partidito este de Paraguay, que fue muy duro, como el de España con Uruguay. Bueno, lo solventó 1-0 de penalti, pero lo solventó. Tampoco encajó gol, pero ayer me gustó mucho. Porque me gustó mucho. Se habla de una Francia que velocidad, transiciones. Ayer tuvo la pelota en campo contrario muy bien. Pero muy bien. Y luego dejó a Marruecos una gran selección con un tiro a gol de Unagi en la segunda parte después del 2-0. O sea, que hizo muy buena versión tras pérdida, defendió muy bien, pero es que atacar, jugar en campo contrario como jugó ayer Francia, estuvieron muy bien. Es un equipo muy, muy fuerte.
3: Uh-huh. Es muy fuerte, pero también es cierto que a mí ayer Marroc me decepciona prou, ¿eh?
0: Sí, a mí también.
3: Porque és que tan sols esperar buscar dos opcions de contra i poquet més.
0: Jo va jugar sense davanter, perquè sí, tenia però, el davanter titular i ja està.
3: Però és que parlàvem d'una Marroc que té opcions de fer coses importants, jo la vaig a ir veure inferior, de veritat, davant França.
0: Totalment.
3: I després ara França n'hi ha que veure-la, per a mi fins ara és la millor selecció. O sigui, el que està plasmant França és de seriositat i de contundència de cara a porteria, però ara n'hi ha que veure-la en un equip com Espanya que te domini la pilota.
2: Claro. És que el partit ese serà molt equilibrat igualment.
3: Però pon, Fernando, a Dembélé...
2: No serà nada fàcil per a França.
3: A tots ixos darrere, de fet, jo crec que llevarà a uno de perquè davant acaba jugant en quatre jugadors, diguem, ofensius. Jo crec que contra Espanya llevarà un d'ixos, si se dona el cas.
2: Jo no lo tengo
0: jo
2: tan
0: tampoc.
2: Claro.
3: Pues es quatre treballant, ja veurem, perquè Espanya no va deixar la pilota. Espanya va dominar en valor.
0: Però som, mira, jo veia, no tenim molt de temps, però veia un resum llarg del partit de Espanya contra França en l'Eurocopa. Acaba 5-4, Espanya guany, li arriba a marcar 5-1. Però si tu veus el resum, que és un resum llarg, França, a més dels 4 gols que es marca en l'última part, és que té més de 20 ocasions en aquella selecció.
2: Sí.
0: O sea, és que generen moltíssim, perquè, claro...
3: El mig del camp de França tampoc és pati d'arco, eh?
0: Tampoc.
3: Vull dir, no és com el d'Espanya, perquè a mi el d'Espanya tampoc, el mig del camp és superior,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, però... Espanya tiene mucha más calidad, pero ellos no juegan mal... no juegan mal, pero tienen fuerza. Tienen fuerza de trabajo.
3: Sí, pero va a tener que França anar darrere d'Espanya, en la persecució per a recuperar...
2: Sí, jo crec que serà molt equilibrat. És de los equipos que podràs dominar, però quan salgan van a salir.
3: Va, i si va fer mal.
2: I luego, pues bueno, vamos a ver, creo que será un partido muy, muy equilibrado. A ver, primero vamos a ver, España tiene que ganar a Bélgica, pero yo lo doy por hecho. Sí. Y si se enfrentan Francia y España en las semifinales, yo creo que el resultado es absolutamente incierto.
3: Son estos...
2: y de verdad Francia se va a encontrar un rival con el que tener que hacer las cosas muy bien para superar.
3: Sería como una final avanzada. Sí,
0: yo creo que
3: Argentina no está para... O sea, a guanyar, sí, pero guanya més per caràcter, sí, de cada, sí, de competidores argentins que altra cosa.
0: Pero es que yo creo que en les semifinals, si no pasa res, se va a donar una final avanzada, a no ser que Noruega puga guanyar a Anglaterra, que diríem que és l'altra, que la història. Tu en semifinals, jo crec que qualsevol de les quatre seleccions que arriba a semifinal normalment, no? Bueno, pues es com una final avançada, perquè són quatre seleccions.
2: Són quatre de les fuertes, vamos.
0: Per quina apostes per Anglaterra? Apostes per Anglaterra i Argentina en els seus partits de quarts? Aposteu?
2: Hombre, el Inglaterra-Noruega, ojo,
0: Eso...
2: Ojo, sí, pero vamos, y luego si llegan los dos, pues debería ganar Inglaterra, pero no lo sé.
0: ¿Anglaterra-Argentina?
2: Argentina, pero
0: la mano
2: es que
0: de
2: no
0: Dios.
2: Se sabe, no la se sabe.
0: La mano de Dios.
2: No se sabe, porque Argentina la verdad es que ha estado desastrosa y mira, y está ahí.
0: Yo el que sí que te digo, güey, es que no voy que arriben a penals, porque el portero belga no me sembla malamente en el lanzamiento de penals.
3: A ver.
2: No van a llegar.
3: Sí. No, Argentina, el carácter este competidor, pero por fútbol o por sensación supongo que da Inglaterra, pero yo creo que que és que ha guanyador, i espero que la selecció espanyola guanyi avui, el que es queda guanyador d'eixa suposada Espanya-França seria el campió.
0: Se n'anem. Nacho, uns dies, no?
3: Agarrem un poquet de aire i tornem.
0: Nosaltres continuem, Ferran, la pròxima setmana. A tots vosaltres, demà més, dilluns més, a les 2, adeu.
3: Adeu.
1: Esports a punt.
5: Són les 3, els contem ja les notícies del migdia.
6: Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo la primera casa.
7: Fue ver el fuego lejos y media hora después verlo justamente por ahí, donde están las llamas. Es decir, correr. Uno de mis primos no se sabe dónde está, no contesta el teléfono, se quedó aquí, quiso quedarse.
8: Ha mandado el papereo.
9: ¿Y cómo afrontes la entrada en presó?
8: Ve. Hay que ser positivo en la vida.
10: Creo que hay cuestiones que sí que interesan y van más allá del salseo de un grupo de concejales y que evidentemente hemos visto con absoluta perplejidad cómo se ha filtrado absolutamente.
11: Me da una rabia inmensa ver en los WhatsApps a un concejal proponer esta emergencia se tenía que elevar al gobierno de España para no tenerse que comer ellos, no sé cuál es la expresión, las mierdas o lo que sea.
1: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
5: Bona vesprada, com estan? La tragèdia, l'incendi forestal de Los Gallardos, un municipi de vora 3.000 persones que està a la província d'Almeria, ha causat la mort d'almenys 12, segons el primer balanç oficial. Entre les víctimes mortals hi ha almenys una de nacionalitat espanyola i altres estrangeres, però podrien ser algunes més perquè n'hi ha 23 que a aquesta hora romanen desaparegudes. Juanma Moreno Bonilla, el president de la Junta d'Andalusia, demana prudència.
12: No significa que estén fallecidas, ni mucho menos. Ya tenemos experiencia de etapas anteriores que a veces simplemente están en otras zonas y no se han identificado, ¿no? Por tanto, hay que ser prudente y esperar a que a lo largo del día vayamos teniendo datos que sean mucho más concretos.
5: Les primeres investigacions sobre l'incendi forestal de Los Gallardos apunten a la caiguda d'un cable elèctric com a causa del foc. 7 de les persones que han perdut la vida no van fer cas de les recomanacions dels equips d'emergència que els van demanar que es quedaren a casa, com ha relatat l'alcalde de Bedar, un municipi proper.
13: Y ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso y 7 de los 9, 7 han fallecido.
5: A hores d'ara, un miler de persones romanen desallotjades pel foc.
7: Fue extremadamente estresante, fue ver el fuego lejos y media hora después verlo justamente por ahí, donde están las llamas. Es decir, correr, hay que coger todas las cosas. Mi madre justamente vive cerca, pero no tenían coche, tuvimos que ir a recogerla. Bueno, viven separados y fue correr correr. No había tiempo para pensar, no había tiempo para absolutamente nada. Y fue bastante traumático.
14: Todo. Esto es también muy importante, que la gente labra su terreno, porque si no hay nada para quemar, el fuego para.
5: Bé, doncs així comencem. Maite Freitas està en el control de so.
1: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
5: De seguida els ampliem el que sabem fins ara d'aquest incendi forestal que ha esdevingut en tragèdia. A casa nostra la setmana laboral s'acaba amb temperatures més baixes, però encara per damunt dels 35 graus en alguns indrets de la Comunitat Valenciana, però compte perquè la setmana que ve torna la calor intensa. Lluís Obiols, bona vesprada.
15: Bona vesprada.
5: Bé, anem a pams. Primer, la previsió d'este divendres.
15: Un divendres que ens porta un descens de la temperatura, ja s'ha notat, però encara estem en avís a l'extrem sud per eixes màximes que puntualment superaran els 36-37 graus. De fet, a primera hora de la vesprada ja teníem 36 graus a Orihuela. Per tant, es manté la calor a l'extrem sud, bàsicament Baix Segura i Baix Vinalopó. A la resta han baixat les temperatures i ha augmentat la humitat. De fet, a primera hora de la vesprada també teníem a voltant del 70 al 80% d'humitat a la costa, sensació de basca acusada, i això sí, la humitat prou més baixa a l'interior. Atenció també al risc de ruixats i tronades esta vesprada, més o menys entre l'Alt Millars i la Serrania, localment fortes, acompanyades de granís i de fortes ratxes de vent. Unes tronades que, de forma debilitada, aplegarien també al litoral, bàsicament litoral del sud de Castelló, Plana Baixa, fins i tot Camp de Morvedre. També hi ha el risc que esta vesprada d'algun ruixat i alguna tronada a l'extrem sud de València, sobretot a la Vall d'Albaida i zones pròximes, que també podrien aplegar a la Safor. En qualsevol cas, les més abundants i les més freqüents les tindrem en zones interiors, especialment entre el sud de València i el nord de Castell.
5: Això és, ixa és la previsió per avui, però quin horatge tindrem el cap de setmana que tenim ja a tocar i sobretot què ens espera la setmana que ve?
15: Cap de setmana es manté eixa treva tèrmica. De fet, la majoria de les màximes estaran a l'interior entre 33 i 36 graus. No ve fred, evidentment, ni fresca, però abandonem esos valors de més de 40 graus a la costa, de 29 a 33 graus. Això sí, amb molta sensació de basca, perquè tindrem humitats elevades. I fruit de les humitats elevades, dissabte ens alçarem amb molts núvols baixos, comarques centrals, costa del Baix Maestrat, de la Plana Alta, també a del Golf de València, núvols baixos que s'aniran dissipant dissabte de vesprada amb molt de sol, amb humitats elevades i amb eixes màximes de 33 a 36 graus a l'interior. Diumenge, més núvols durant tot el dia, més abundants fins a migdia, no es descarta fins i tot alguna gota al sud del Golf de València. De vesprada també quedarien intervals de núvols, per tant sensació de basca acusada, i hi ha vent de gregal, que diumenge té tendència a bufar moderat, atenció, perquè es pica la mar, precaució amb el bany. I les previsions ens indiquen que a partir de la pròxima setmana torna a entrar una nova massa d'aire càlid, espentada per una borrasca que tindrem a l'oest de la península, amb la qual cosa tornaran a infilar-se les temperatures i tornarem a superar esos 40 graus.
5: Aprofitarem, doncs, el cap de setmana. Gràcies, Lluís. Bé, avui deixem arrere la segona onada de calor de l'estiu i 4 dies amb temperatures de 44 i 45 graus en diversos municipis, i la calor extrema té efectes letals. 49 persones han mort a la Comunitat Valenciana pels efectes de la calor en el que portem de juliol, segons el sistema de seguiment de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III. José Soler, bona vesprada.
16: Bona vesprada, Òscar. I la gran majoria d'aquestes persones, 43 en els darrers 4 dies, els que ha durat esta onada de calor. Les persones amb patologies prèvies són les que més perill tenen per l'efecte de les altes temperatures en el seu cos. A més calor i més persistent en el temps, més perill de morir. Només ahir, segons les dades del sistema Momo, 20 persones van faltar per motius que s'atribueixen a la calor. I a tot Espanya, la xifra de persones mortes durant el mes de juliol per les mateixes causes ascendeix a 622.
5: Una pausa i seguim.
1: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
17: En Orihuela, la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio, siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
18: ¿Vols que la tua marca arribe més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
5: Les 3 i 8, la tragèdia de A Los Gallardos reclama l'atenció. Almenys 12 persones han mort en l'incendi forestal en este municipi d'Almeria. La subdelegació del govern espanyol ha comunicat que n'hi ha 23 que encara no estan localitzades. Les primeres investigacions sobre este incendi forestal apunten a una caiguda d'un cable elèctric com a causa del foc.
6: Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo la primera casa.
16: L'alcalde de Bedar, un municipi pròxim, ha explicat les circumstàncies de la mort de 7 de les víctimes mortals.
13: Actuamos desde el primer momento, tocando puerta por puerta, sacando a los vecinos, incluso los que no querían, le insistíamos en que tenían que salir. Afortunadamente, uno de los que no quisieron salir están con vida y ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso. Y 7 de los 9, 7 han fallecido y los otros 2 están, como muy bien ha dicho el consejero, están de camino a Sevilla, al Virgen del Rocío.
16: Com hem dit, 23 persones continuen sense poder ser localitzades per les seues famílies. És el cas de Carolina, que no ha pogut contactar amb el seu cosí.
7: De mis primos no se sabe dónde está, no contesta el teléfono, se quedó aquí, quiso quedarse y no sabemos muy bien dónde está, así que esperemos que esté bien.
16: Ella va haver de fugir corrent de casa amb les flames a les portes i sense temps per a pensar.
7: Fue ver el fuego lejos y media hora después verlo justamente por ahí, donde estaban las llamas. Es decir, correr. No había tiempo para pensar, no había tiempo para absolutamente nada.
5: El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, ha demanat prudència sobre el nombre i l'estat de les persones desaparegudes. Ha informat també que s'estan fent batudes casa per casa per veure si hi ha o no més persones que han mort.
19: El objetivo de la batida, como digo, es sobre todo llegar a las casas, ¿no? A las que hayas casas que no se hayan todavía registrado, para ver si dentro de esas casas pues hay personas y si lamentablemente hay algún tipo de fallecido, ¿no?
16: I sobre el per què es va propagar tan ràpidament el foc, Moreno Bonilla ho ha atribuït al fort vent que va fer avançar unes flames que en principi eren de baixa intensitat.
19: Comienza en una cuneta, a la una carretera, van los consecuencias, en principio un cable roto entre 2 puntos de electricidad y donde que se origina un incendio de un lado, un incendio de otro, un fuego prácticamente un fuego urbano, un fuego de poca intensidad, pero que a pesar de atacarlo hay una parte que como consecuencia del viento y avanza 15 kilómetros en 2 horas.
5: Bé, i un miler de persones continuen desallotjades. A Bedar, un dels municipis evacuats, està Pere Conca. Hola, Pere.
20: Bona vesprada. Sí, ara mateix ens trobem al centre de la localitat de Bedar, que ha sigut totalment evacuada, al igual que la desena de pedanies que té este municipi d'Almeria. Parlem que molts dels veïns han hagut de passar la nit fora de les seues vivendes, uns 70 d'ells molt a prop, a la localitat de Lubrint, a uns 20 quilòmetres de distància. De moment, les flames encara són visibles des d'aquest punt i treballen per a la seva extinció. Més de 1.000 d'efectius entre bombers i també de la unitat militar d'emergència. Com bé heu comentat abans, 12 persones que han sigut víctimes mortals de les flames que ja han calcinat més de 3.150 hectàrees.
5: El cap de l'Estat, el rei Felip VI, ha enviat el condol als familiars de les persones que han perdut la vida en l'incendi forestal i l'agraïment als equips d'emergència en l'acte de lliurament de despatxos dels nous oficials, entre ells la princesa d'Astúries, en l'Acadèmia General de l'Aire de Sant Javier.
21: Y queremos desde aquí transmitir, bueno, pocos kilómetros, ciento y pico kilómetros de aquí se ha producido esa tragedia. Transmitir desde aquí nuestro pésame, nuestro cariño, nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos, también por la angustia que están padeciendo ante la incertidumbre de saber dónde están aquellos que todavía no se han localizado. Asimismo queremos reconocer el esfuerzo, el trabajo la dedicación, el sacrificio de todos los hombres y mujeres que están empeñados en la extinción del incendio, en la atención de las personas que han sido desplazadas.
5: L'incendi forestal de Los Gallardos esperarà el segon que més víctimes mortals ha causat a Espanya després del de La Gomera, l'any 84. Allí van morir 20 persones, la majoria excursionistes, i veïnat atrapat per un canvi de vent.
16: L'any 2005, 11 bombers van morir a Riba de Saelices, a Guadalajara, envoltats per les flames, i així a la Comunitat Valenciana. 7 membres de l'equip d'extinció van morir l'any 1994 en les tasques d'extinció de l'incendi de Millares i Llanera de Ranes.
5: Sí, a banda del d'Almeria, Andalusia, ja actiu un altre incendi forestal, a Benavís, a Màlaga, que ha obligat a desallotjar de manera preventiva 1.000 persones. El foc va provocar el tall temporal de l'AP7, però evoluciona de manera favorable.
16: I a Catalunya, a Lleida, els bombers han donat per estabilitzat esta nit l'incendi de Guimerà i han alçat el confinament, que ha afectat unes 21.000 persones. Així, a la Comunitat Valenciana, el nivell de preemergència de risc d'incendis forestals avui és extrem a l'interior de València, interior nord de Castelló, i alta a Alacant i tot el litoral i interior sud de Castelló. Es manté baix a la resta de la Comunitat Valenciana, però amb possibilitat de tempestes seques a l'interior de València i Castelló.
5: 13-14 minuts, ja passen de les 3. El jutjat de Llíria, que investiga la manipulació de l'àudio de la conversa entre una funcionària de l'Agència Estatal de Meteorologia i una tècnica de l'U2 del Dia de la Dana, ha imputat l'ex-subsecretari de Justícia, Ricardo García, per la filtració manipulada de la telefonada. García està citat a compareixer com a investigat en el jutjat el 24 de novembre.
16: L'àudio es va tallar tot just abans que la funcionària de l'AEMET informara que el pitjor de la tempesta s'esperava a partir de la primera hora de la vesprada i va ser difós per diversos mitjans i pel compte d'X de l'aleshores president de la Generalitat, Carlos Mazón. El PSPB va denunciar la manipulació de l'àudio i està personat en esta causa.
5: Sí, i la jutgessa de Catalunya, Racho, que investiga la gestió de la Dana, del Consell de Mazón, ha cridat a declarar en qualitat de testimoni al xòfer de l'exconsellera de Justícia Interior, que està imputada, Salomé Pradas.
16: Recordem que l'estructura ja va cridar a declarar. Els escortes i el xòfer de l'expresident Mazón van aportar informació sobre l'horari dels seus serveis i van ser preguntats per si van ser testimonis de converses o situacions d'interès per a la causa.
5: Bé, ahir a esta hora els contaven que la jutgessa que investiga la gestió del Consell el dia de la Dana havia incorporat al sumari els missatges que el dia de la Riuada van intercanviar Carlos Mazón i l'alcaldessa de València, Maria José Català, i més missatges que l'alcaldessa va aportar ahir de manera voluntària. Poc després es van fer públics. En un d'ells, Mazón va confirmar Català, poc abans de la mitjanit del 24 d'octubre, que hi hauria desenes de morts.
16: Els missatges de WhatsApp que l'alcaldessa de València ha portat es pot veure com va ser una conversa breu, però l'hora contradiu les paraules del propi Mazón, que al Congrés va assegurar que no haver tingut constància de víctimes mortals si es ven entrada la matinada. En estos missatges també consta com la delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, va informar a la una de la matinada que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ja no preveia noves crescudes en el llit del Túria. I també s'han aportat als jutjats els missatges que es van intercanviar en el grup de regidors de l'Ajuntament de València, en el qual, poc abans de les 10 de la nit, el regidor responsable de l'àrea de seguretat es preguntava si no tocaria passar a nivell 3 de l'emergència i que ens ajuden, afegia, o ens caurà la de Déu.
5: Bé, i l'endemà de la declaració com a testimoni al jutjat de Catarroja, avui, l'alcaldessa de València ha dit que sent indefensió per la filtració de les converses de WhatsApp amb els seus regidors, que va lliurar voluntàriament, i que ella considera irrellevants. Català també considera que serien més rellevants per a la causa altres registres telefònics que ningú no ha demanat.
2: Pues debería aportarse a la causa cuestiones como otros grupos de WhatsApp. No sé si se han pedido grupos de WhatsApp y llamadas telefónicas al resto de alcaldes, por ejemplo, entre miembros del CECOPI del gobierno. Yo creo que hay cuestiones que sí que interesan y van más allá del salseo de un grupo de concejales en el que nadie está investigado, que yo entregué voluntariamente y que evidentemente hemos visto con absoluta perplejidad cómo se ha filtrado absolutamente.
16: Avui la secretària general del PSPB i ministra de Ciència, Diana Morant, ha afirmat que sent ràbia pel to dels whatsapps del xat dels regidors del PP de l'Ajuntament de València.
4: Me da una ràbia immensa ver en los whatsapps de l'Ajuntamiento de València a un concejal proponer que esta emergencia se tenía que elevar al gobierno de España para no tenerse que comer ellos, no sé cuál es la expresión, las mierdas o lo que sea. Ellos tienen el poder para no hacerse cargo de las personas.
16: Y desde Compromís, Joan Baldoví ha incidit que estos missatges demostren que Mazón va mentir.
22: Mazón havia mentit en una cosa tan seria com eren les víctimes.
0: quan ell diu que fins les 5:30 del matí no sabia que hi havia víctimes. I, per contra, estava fent whatsapps amb l'alcaldessa de València a les 11:20 de la nit, dient que anaven a haver desenes de morts.
5: De la investigació que instruís la jutgessa Núria Ruiz Tobarra en el jutjat de Catarroja, els contem que este matí ha declarat com a testimoni una operadora del telèfon d'emergències 112. Ha reiterat que en el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat no se sabia res de la retirada dels bombers forestals que vigilaven el barranc de Polló el dia de l'arribada.
16: La testimoni ha assegurat que va quedar en xoc quan dies després ho va llegir en la premsa. La testimoni també ha recordat que la vesprada del dia 29 d'octubre algú va entrar en la sala del 112 cridant que el barranc de Polló se n'havia eixit de mare, però no ha recordat qui va ser.
1: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
5: Les 3:18, la ministra de Ciència i secretària general del PSPB, Diana Morant, ha afirmat este matí que els col·legis públics de la Comunitat Valenciana es climatitzaran gràcies al govern d'Espanya. Morant ha explicat que el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, va anunciar ahir la inversió en climatització després de rebre els fons del govern central.
4: Fíjese, ayer en el desayuno, el presidente Pérez Llorca anunciaba delante de Tellado una inversión para climatizar los colegios. ¿Y saben de dónde viene el dinero para climatizar los colegios que va a destinar la Comunidad Valenciana? Del Gobierno de España. Es que estamos gobernando para los valencianos y las valencianas mientras ellos no tenían planeado invertir ni un euro en climatizar los colegios de los niños y las niñas.
16: Segons Morant, el govern d'Espanya sí que respon a les necessitats de les valencianes i els valencians, mentre que el Consell de Pérez Llorca està inactiu. Per la seva banda, Pérez Llorca ha posat en valor la mesura, assenyalant que les primeres inversions arribaran ja la setmana que ve i ha acusat el botànic de no haver fet res en 8 anys.
3: Vamos a hacer la inversión más importante en la historia de la Comunidad Valenciana en materia de educación. Y quiero además resaltar que aquellos que hoy se ponen tras una pancarta, como son los que formaban parte del Botànic, jamás desarrollaron un plan como el que estamos desarrollando ahora.
5: La coalició Compromís ha mostrat avui convençuda que el PP acceptarà totes les esmenes que ha presentat Vox a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per la debilitat política del president Juanfran Pérez Llorca.
16: El síndic de la coalició, Joan Baldoví, també ha avançat que estudiaran la constitucionalitat d'algunes de les modificacions de la llei de la renda valenciana d'inclusió, de la llei de vivenda o de la llei de serveis socials.
0: Estudiaremos la anticonstitucionalidad de esas enmiendas y a partir de ahí pues, nos plantearemos hacer alguna cosa. Pero yo estoy seguro que finalmente el Partido Popular, igual que ha hecho con los acuerdos en otros sitios, acabará cediendo a las exigencias de Vox.
5: La Policia Nacional ha recuperat la xiqueta de Volquers, sostreta ahir de l'Hospital Francesc de Borja, de Gandia, on estava ingressada, en haver donat positiu per consum de cocaïna. Ha detingut el pare i també la mare i una germana que, presumptament, van intentar evitar que Servicis Socials es fera càrrec d'ella. Pilar de la Fuente, Gandia.
22: La xiqueta de pocs dies de vida estava ingressada a l'Hospital Francesc de Borja per tindre restes de cocaïna en el seu cos i s'esperava que li retiraren la custòdia als pares per este motiu. És per això que el pare ahir de matí el van gravar les càmeres de seguretat duent-se a la menuda amagada en una bossa esportiva. Va començar ràpidament una búsqueda tant del pare com de la xiqueta, tot i que inicialment varen detindre la mare. El pare el detingueren ahir de vesprada, però sense la menuda. Ell l'havia deixat en un familiar que era finalment la germana de 20 anys d'esta menuda, a la qual també varen detindre mentre la xiqueta era traslladada en un SAMUR a l'Hospital Francesc de Borja, on a hores d'ara es troba en bones condicions. Els tres detinguts es troben ara a la comissaria de Policia Nacional de Gandia a l'espera de passar a disposició judicial.
5: I Marcos Benavent, exgerent de l'empresa pública Imelsa de la Diputació de València, conegut, com ell va dir, com el jonqui dels diners, ingressarà en la presó d'ací a 15 dies. L'Audiència de València li ha notificat este matí l'execució de la primera condemna ferma de 7 anys i 10 mesos. Per la primera peça del cas Taula, Benavent afronta la decisió amb resignació. Santi Hernández.
23: El jonqui dels diners ha afrontat amb resignació la notificació del seu ingrés a la presó.
24: Bé, home, n'hi ha gent que està pitjor. N'hi ha gent que està morint-se, que té una guerra, té un terratrèmol o patix una riada. Sinó que, avant.
23: L'audiència ha informat Benavent que ha de triar centre penitenciari. Segurament anirà a la presó de Picassent i té 15 dies per a ingressar. Escoltem Marcos Benavent.
24: Jo, la veritat és que la sentència me pareix increïble. Això és el resultat de 11 anys d'espera i col·laboració total. Vol dir que me pareix que és una locura, però bueno, què diuen, això de lawfare? És lawfare? Pues lawfare.
23: El jonqui des diners entrarà a la presó per la condena a 7 anys i 10 mesos de la primera peça del cas Taula. Els magistrats han considerat provat que entre el 2008 i el 2012, quan governava el Partit Popular, es van desviar més de 336.000 euros de diners públics d'Imelsa i de l'Ajuntament de València a l'empresa Temàtica Events de Marcos Benavent.
5: L'exlíder suprem de l'Iran, Ali Khamenei, ha rebut finalment sepultura en el santuari més venerat del país. El fèretre ha entrat al temple enmig de grans escenes de dolor.
16: Era el punt final a 7 dies de funeral en el que han participat 43 milions de persones, segons l'Agència Estatal de Notícies. Això seria quasi la meitat de la població total. Khamenei va ser assassinat pels Estats Units en el primer dia de guerra després de governar el país amb mà de ferro durant 36 anys i el règim ha volgut soterrar-lo com un màrtir per a escenificar que manté el poder.
5: I, mentrestant, els mediadors internacionals intenten recuperar la via diplomàtica després de 2 dies d'atacs encreuats entre els Estats Units i l'Iran. Esta escalada ha suposat el moment més crític des de la firma de l'acord de fa 3 setmanes, l'acord de pau Remei Blasco.
8: Les últimes 6 hores no hi ha hagut atacs dels Estats Units a l'Iran. Tampoc ha represàlies contra els interessos de Washington en la regió. Es recupera una certa calma després de 48 hores de violacions reiterades de l'alto el foc. Les parts confirmen que hi ha converses sobre les qüestions tècniques de l'acord.
9: But when they hit, we hit, you know? It's what we use their language.
8: Si ens ataquen, responem. Fem servir el seu llenguatge, però això es resoldrà ràpid, va dir Donald Trump des de la cimera de l'OTAN. El president dels Estats Units havia viatjat encara en l'avió que li ha regalat Qatar, però per raons de seguretat va tornar en un altre Air Force One. Alguns mitjans parlen d'un possible atemptat per part de l'Iran.
9: But I'm number one on the list for killing.
8: Soc el primer en la llista de persones que volen matar, diu Trump. Des de fa una setmana, a motiu dels funerals d'Ali Khamenei, milers de persones demanen als carrers la mort del president dels Estats Units, ja sigui amb pancartes o cremant la seva figura.
5: Bueno, per cert, des d'avui es poden comprar les entrades per a veure les representacions del Misteri d'Elx d'enguany.
16: Es poden comprar per internet, a través del web del Misteri i des de dilluns, de manera presencial, a la taquilla de la Casa de la Festa. Els assajos generals en públic seran l'11, 12 i 13 d'agost, les representacions el 14 i el 15.
5: I la nova campana major de l'església de Sant Nicolau de València, beneïda pel papa Lleó XIV, és hissada i col·locada avui, així combinarà la recuperació del patrimoni sonor d'este recinte. Carme Bort, València.
10: Sí, avui ha sigut un dia històric per a l'església de Sant Nicolau. A primera hora del matí començaven els treballs. Primer calia llevar la gran, que així es diu la campana que ha estat al campanari des del 1948. Va deixar de sonar el 2024 quan una escletxa estructural en va comprometre la seva qualitat sonora. Ara, després de vora 80 anys, aterrava per a donar el relleu a la nova campana dedicada a Sant Pere, beneïda pel papa Lleó XIV i feta amb nous materials, com explica Luisa Tusset, responsable de conservació de la parròquia de Sant Nicolau.
11: Su yugo y sus herrajes, ya nos vamos a 2 toneladas y algo, y mide 3 metros de altura. Se ha fundido de nuevo con bronce campanil, el metal, el mejor metal para ese sonido.
10: Una nova campana major que permetrà a Sant Nicolau recuperar el toc manual de campanes declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat l'any 2022.

0: sense sentit.
1: Avui acabem amb el nou disc de l'artista de Vila-real, Félix Gimeno. Qui va ser veu de les deesses mortes torna ara amb una proposta personal anomenada Ocell Elèctric, i esta Abans, després Ahir, que sona.

0: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol, una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
1: ¿Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
3: Apunt Ràdio.
4: Vosaltres arribeu a final de mes?
5: No.
4: Jo no arribe.
6: Està tot molt mal.
7: Vostè que ha vingut així?
4: Avui vos parlaré d'economia.
8: Que jo sé que nascú per ser milionària.
4: I no perquè jo siga una experta en això d'estalviar, tot i que avui faré com si ho fora.
8: Només vull veure bitllets de 100.
9: Fucking money, man.
4: Mira, no ho faré jo. Millor que ho faça... Aina Intel·lectual. Sabuda? Sí. Repelent? També.
10: Que gran que t'has fet, ja. Tu ets el meu gran orgull. El poder latent que tens és prodigiós.
4: Sí. Què? Si vos n'heu adonat, els preus dels béns i serveis van pujant dia sí, dia també.
11: Home, depèn.
4: Mira com em puja. És el que en terminologia econòmica es denomina inflació. Quina barra, eh?
12: I què li sembla això que ha passat?
11: La morsària, crema, l'erron i tot això, ja el que no m'ho lleven a mi.
4: Em quedé morta. Podria enclavar-me en un nínxol, però de mercat. Ah, que no t'ho esperaves, eh?
11: Quina ironia, quina cunyata.
4: Per cert, estic buscant sponsors per a crear una empresa d'espardenyes amb rodes com si foren de patins. The Transformers. Crec que és un nínxol per explotar. Es venen a soles.
8: Només vull veure bitllets de 100.
4: Un altre terme que haureu sentit últimament és aranzel.
13: Què vol dir?
4: És l'impost que cobren els estats per les mercaderies en les importacions.
12: Ah, ara ho he entès.
4: Per conflictes aranzelaris, els països poden arribar a crear guerres comercials.
14: Això no té nom.
4: I dues coses més que heu de tindre clares abans que me'n vaig.
12: Tira-li, enxufa-li.
4: Una és que això no és culpa teua ni tampoc del teu veí. És culpa de les elites globals.
6: Molt mal està tot.
4: I l'altra és que el terme elit és agut i femení.
11: Claro.
4: No res de èlit. No! Vinga, això és tot. Fins a la pròxima llengüeta.
3: Apunt Ràdio.
15: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
2: Un 10 de juliol entrava en vigor l'Estatut d'Autonomia. És el reglament fonamental que comanda l'autogovern de les valencianes i els valencians, que els ratifica la identitat diferenciada com a poble i que traça el seu camí en democràcia. Es culminava d'esta manera un llarg període de reivindicació davall del marc d'un procés de transició que no seria senzill. Aquell text refundava les institucions, les competències i la relació dels valencians amb la resta de l'Estat. La redacció de l'Estatut va ser un procés complicat, amb debats diversos en els quals van participar representants de diferents forces polítiques i socials valencianes. Es van discutir aspectes cabdals, com la definició de la identitat valenciana, la qüestió lingüística i el nivell d'autogovern. I com que els valencians amb això dels noms són molt particulars, no podien faltar al debat ni que fora per anomenar-nos com a poble. I més enllà de País Valencià, com figura precisament en el preàmbul de l'Estatut, i de Regne de València, com va denominar-se en períodes molt anteriors, acabaríem assumint una denominació oficial alternativa, Comunitat Valenciana, que s'imposaria des de Madrid quan el text va arribar al Congrés i es van trencar els consensos. La qüestió de la llengua també va ser un punt central del debat. L'Estatut va reconèixer el valencià com a llengua pròpia, juntament amb el castellà, i va establir la necessitat de protegir-lo i promoure'n l'ús, un reconeixement que va ser una victòria important en el llarg camí cap a la normalització lingüística. L'entrada en vigor de l'Estatut va comportar la creació de les institucions d'autogovern, les Corts, la Generalitat i la Presidència. Aquestes institucions van assumir les competències que l'Estatut els atribuïa en matèries com educació, sanitat, cultura i ordenació del territori. La celebració de l'entrada en vigor de l'Estatut va ser un esdeveniment festiu i reivindicatiu a tot el territori valencià. Posteriorment, ha sigut reformat en diverses ocasions per tal d'ampliar-ne les competències i adaptar-lo a les noves realitats socials i polítiques. Tot i això, la seva entrada en vigor continua recordant-se com un moment fundacional per al valencianisme polític i per la construcció del poble valencià com a subjecte polític amb capacitat per a decidir sobre el seu propi futur. El 10 de juliol del 1982.
15: Comprimits efervescents.
2: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
4: Ja tornem a estar en Ven i parlem, el poble virtual en què aprendrem llengües situat a la comarca dels Apunts de Llengua. Avui parlarem de la llengua estàndard i de la variació dialectal amb Julieta Torrents, una investigadora sobre didàctica de la llengua i de la literatura, i amb Marc Rovira, un mestre de música. Benvinguts, Julieta, Marc.
5: Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: Julieta és de la comarca del Vallès i ha fet una tesi a la Universitat de Barcelona dirigida per la professora Glòria Bordons sobre l'aplicació didàctica de poemes musicats i treball amb la dialectologia. Jo me l'he llegida i és una meravella de tesi. Enhorabona, Julieta.
5: Gràcies.
4: Actualment, Julieta treballa al Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura de la Universitat de València amb un contracte postdoctoral Margarita Salas. I l'hem convidada perquè en realitat som companyes de departament i les dos formen part d'un grup d'investigació que es diu Geografies Literàries, dirigit per Alexandre Bataller, i investiguem juntes en didàctica de llengües treballant la poesia i la cançó. Uh-huh. I per això també ens interessa molt que hagi vingut Marc, perquè és mestre de música de Lliçà d'Amunt, que és un poble situat a la comarca del Vallès Oriental, i és per això que veureu que parlen un model estàndard diferent del valencià, que també heu de saber entendre quan estudieu valencià. Aleshores, moltíssimes gràcies per vindre i em fa molta alegria que estigueu així. Gràcies per acceptar la invitació. I Marc, t'hauries imaginat alguna vegada que entraries als estudis de la ràdio pública valenciana?
6: Doncs la veritat és que no. Fins fa una setmana tampoc sabia que estaria aquí, així que meravellós això.
4: Les coses espontànies són les millors.
6: I tant, segur que sí.
4: I Julieta, pots explicar breument als oients de Ven i parlem en què consisteix aquesta investigació que has fet de música i dialectologia i si hi havia algun autor valencià?
5: Sí, la tesi el que vaig fer va ser investigar una mica quines eren les respostes lectores dels estudiants si llegien un poema o si sentien el poema musicat. I llavors, en aquest sentit, hi havia la part d'educació literària que feia relació al poema, però també, com que els poemes musicats tenien aquesta dimensió oral, uh-huh, en la selecció del corpus hi havia poemes representatius de tot el domini lingüístic català i, per tant, evidentment, també n'hi havia en valencià. Evidentment, no hi podia faltar Amb aclami a tu, també hi havia la cançó de Bressol per despertar consciències de Marc Granell, música de Pere Mansalva, també hi havia Amagar l'arbre de l'Anna Montero, música per Miquel Gil, vull dir que hi havia força varietat.
4: Que interessant.
7: Amb

0: Mira, tinc aquí una xuleta. Que la Julieta sabrà respondre
1: molt millor. L'oriental i l'occidental.
2: Els blocs de la llengua esta que parlem 10 milions de persones, és oriental i occidental. Oriental, el que està més cap a l'est, i occidental, el que està més cap a l'oest. Per tant, els valencians, els lleidatans, la gent de la part de Tortosa, parlem...
1: occidental.
2: Occidental. I ara més complicat encara. Dins del bloc, per exemple, occidental, el nostre, el vostre no, el que no. Parlem així a punts de llengua, sí. Els valencians.
1: Aquí, sí.
2: Quants subdialectes hi ha o com es diuen?
1: Aquí n'hi ha dos. Tindríem el nord-occidental, que seria el que es parla a Catalunya, i el valencià, que és el que es parla al sud.
2: Per tant, realment el valencià és un subdialecte d'esta llengua, no?
1: Sí, sí.
2: Si volguérem detallar més, dins del subdialecte valencià hi hauria els parlars, que són els models de llengua més específics geogràficament parlant. És els d'una comarca o d'un poble concret, també es poden dir parlars. I dins del subdialecte valencià, per tant, trobem parlars diferenciats, com ara... Jo crec que Julieta, potser, o Marc, se'l saben.
1: Els típics quan són això que diuen la pitxat, després també quan sents diferent gent, ara aquests dies que hem estat voltant també per aquí, de seguida ho notes, si són de més al sud, no? El parlar de pego, que és característic.
2: Correcte. Sí, el parlar de pego, que ja no seria pitxat,
1: no,
2: veritat.
1: Clar, no.
2: La pitxat és més de la zona de la capital, de València, mm-hmm. de les comarques de l'Horta.
1: Del voltant.
2: Mm-hmm. I ja després tenim el valencià meridional, que es parla a la Safora, a la Marina o a la Costera, entre d'altres, i finalment l'alacantí, que es parla a les valls del Vinalopó, a l'alacantí, al sud de l'Alcoià, i fins i tot al Carxe, que és una zona de més cap al sud. I vosaltres tant al sud heu anat o només vos heu quedat en el valencià meridional?
1: Hem anat fins a Gandia.
0: Fins a Gandia, exacte.
1: Hem anat fins a Gandia.
2: Per tant, no heu arribat a escoltar l'alacantí.
1: No, encara no.

0: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
1: Aleshores, Julieta i també Marc, com que vos dediqueu a la docència, sí que quan parleu en classe, parleu la llengua col·loquial o la llengua estàndard?
2: Més col·loquial seria, jo almenys.
1: Tu com a mestre a l'escola parles col·loquial amb els alumnes?
2: Sí, absolutament.
1: I quan ells escriuen també els permets tanta col·loquialitat o els aproximes?
2: Bueno, és que tampoc tenim una diferència molt gran nosaltres entre l'estàndard i el col·loquial, no? Ho estic dient bé, oi que sí, Julieta?
3: Sí, de fet, nosaltres parlem molt al central.
2: Exacte.
3: I l'estàndard està molt basat en el central. Per tant, en clar, aquest sentit, no clar, tenim gaire dificultat a l'hora d'adaptar-nos.
1: Això és interessant també, clar. Mm. Si la varietat d'un lloc s'assembla molt a l'estàndard, doncs ahir
2: clar,
1: és més fàcil que quadre
2: exacte
1: tot, no? Que quadre esta parla més informal, esta parla més formal.
3: No hem de fer un esforç gaire gran. És més de registre, potser, no? Perquè
2: sí,
3: hi ha la varietat geogràfica, que és la que estem fent ara,
1: sí,
3: i després hi hauria la varietat d'ús, no? De més formal o menys...
1: Clar,
3: més
1: hauríeu d'evitar, en este cas, castellanismes, hauríeu d'evitar...
2: Aquí és on està la guerra.
1: Sí, paraules molt escatològiques o molt de vulgars, no?
3: Exacte, efectivament.
1: I aleshores, com que Marc, jo sé que eres un poc músic, t'agrada algun grup de música valencià?
2: Molts, m'agrada
1: sí?
2: molt. Sí, sí.
1: Quins?
2: A mi m'agrada, per exemple, molt Carles Dènia, m'agrada molt escoltar Ovidi Montllor, també... M'agrada molt un grup de Castelló, crec que són, que es diuen Black Funk.
1: Sí, els
2: Black
1: conec.
2: Funk, són molt guais. I,
1: sí,
2: bueno, jo, òbviament, els arxiconeguts, Obrint Pas, Gossa Sorda,
1: correcte,
2: Zoo, tot això, òbviament, allà s'escolta molt.
1: D'acord, aleshores és per un costat més de la nova cançó, Ovidi, Carles Dènia, que com Eva Dènia són més actuals però encara segueixen aquesta estètica, no?
2: Sí,
1: de nova
2: exacte
1: cançó, i després hi ha grups més
2: sí,
1: festius
2: sí,
1: del rock, La Gossa Sorda, Obrim Pas, que ara va sol, és Xavi Sarrià,
2: uh-huh,
1: i Zo, l'arxiconegut Zo.
2: Sí, sí, exacte.
1: I Marc, si t'ocorre algun exercici amb cançons per aprendre llengües?
2: Bueno, jo almenys quan treballo, quan intento treballar llengua a través de la cançó, el que faig sempre és treballar sobre cançó tradicional catalana.
1: Molt bé.
2: Perquè allà és on es troben moltes paraules que no es fan servir col·loquialment i llavors pues, costa de que les aprenguin fora d'una cançó.
1: Recuperes vocabulari a partir de
2: sí,
1: les lletres
2: exacte
1: tradicionals.
2: Sí, per exemple, la gata i el balitre ja puc treballar pues, la manera de dir-li gos, que és ca, gos o balitre.

0: Jo, mira, l'acabo d'aprendre aquesta paraula. Sí, aquesta paraula.
1: És molt bonica.
0: Molt bé. I Julieta, aleshores, des de la teva perspectiva d'experta, quins són els beneficis de la cançó a l'hora d'aprendre llengües?
1: Un aspecte és el que dèiem ara, que seria el d'ampliació de vocabulari, ja que habitualment les lletres de cançons tenen aquest component més poètic o més treballat, no totes, però sí que hi ha aquesta ampliació de vocabulari.
0: Correcte.
1: També per treballar qüestions fonètiques, també podem treballar qüestions de fluïdesa, perquè també va bé, no? No ens encallem tant, la música ens ajuda a mantenir l'entonació i, per tant, a fer una parla molt més fluida. I també qüestions d'estructura, perquè com que justament per aquest component artístic de les lletres, de vegades hi ha canvis d'estructures, hi ha estructures gramaticals que potser no són tan freqüents en la
0: literària,
1: parla.
0: Més literàries, pot ser. Molt interessant, em sembla molt interessant. I això és molt útil també per a les persones que esteu aprenent valencià des de casa.
1: I tant.
0: Perquè teniu ahí un munt de cançons de tot el territori, amb totes les variacions de model de llengua, i us poden ajudar a el fet de cantar-les a millorar la pronúncia, podeu ampliar vocabulari, podeu treballar moltíssimes coses.
1: I perdre la vergonya i agafar confiança, que també és molt important.
0: Genial, sí, al cotxe on siga, a cantar i
1: a la dutxa,
0: escoltar molta música, que tenim moltíssima música en valencià, en català en general, i s'ha d'aprofitar.

0: Connecta't amb Destral.
1: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
2: Ara parlarem d'algunes qüestions relacionades amb la variació dialectal i amb les proves de valencià, ja que existeixen alguns mites que convindria tombar. Així, al territori valencià, la gent té molt d'interès per obtindre títols de valencià de nivell C1, de nivell C2, perquè això dona punts a l'hora de trobar certs treballs en el sector públic, en la sanitat, en l'educació. I aleshores, si us presenteu a una prova oficial de valencià, heu de saber que si sou catalans, mallorquins o pel que siga, teniu un estàndard de la llengua que no és l'estàndard valencià que s'utilitza així en apunt, sinó que és un estàndard d'un altre territori, doncs no hi ha cap problema. És totalment correcte que vos expresseu en el vostre estàndard de català central, de balear, de nord-occidental, en les proves de valencià, de qualsevol nivell, tant en la junta qualificadora com en les proves de les universitats anomenades SIACOBA, com en les de les escoles oficials d'idiomes, perquè aquesta és una pregunta que a mi m'han fet molts estudiants, ho pregunten, diuen, és que jo parle valencià, però és que jo parle català. A mi això em val per a la prova, per descomptat que sí. Vosaltres vos ho havíeu preguntat això alguna vegada?
3: És que nosaltres, com que tenim un tan estàndard allà on vivim, no ho sabíem. Bueno, almenys jo no ho sabia.
4: Sí, no, però és veritat que surt el dubte, no? I això moltes vegades també, fins i tot a la universitat, quan arriben i tens estudiants de diferents llocs, sí, tenen el dubte. I, evidentment, mentre sigui correcte, sigui adequat, doncs totes les varietats són iguals de vàlides i bones.
2: I en aquest sentit, què penseu que passarà si un valencià es presenta amb el seu estàndard de la llengua a una prova de C1 de català a Barcelona?
4: Home, jo espero que també valgui, però no sé com ho tenen.
2: També valdrà, és com si un anglès parla més britànic o parla més dels Estats Units o parla més amb l'estàndard d'Austràlia. Realment, si està parlant en un model formal dels 4 o 5 estàndards que existeixen, no ha d'haver-hi cap problema. Si hi ha algun problema, és una qüestió de prejudici i no seria correcte ni se sentit avaluar així. Això sí, no tot val. I és important que vos situeu en un patró morfològic i que vos hi mantingueu fidels durant tot el text. És a dir, que siga el model estàndard que siga, si utilitzeu els demostratius este, esta, estos o estes, que estan totalment acceptats, tant en el diccionari normatiu valencià com en el DIEC 2, ho heu de fer durant tot el text i no els heu de mesclar amb aquesta, aquesta, aquests o aquestos i aquestes, sinó que o una opció o l'altra opció. I si feu servir l'incoatiu servisca, patisca, afija, tot el temps així, però si feu servir serveixi, pateixi, afegeixi, doncs el mateix, al llarg de tot el text el mateix. Està clar? Aleshores, Julieta i Marc, què sou, del team este o del team aquest?
3: Nosaltres som d'aquest.
4: Tot sí, i que jo crec que és l'única cosa, de les poques coses que canvio quan estic per aquí, és que llavors faig servir l'este.
2: Sí.
4: Se m'enganxa l'este.
2: Però així tot el món està acostumat a sentir també aquest, eh?
4: Sí,
2: tampoc
4: sí.
2: No passa res, que tots ho entenen, i de fet molta gent d'ací, de parlar de col·loquial a formal, el que canvia és de dir este a dir aquest. Aquí. I realment no saben que este també és correcte.
4: També és correcte.
2: Però...
4: Sí, sí.
2: El mateix passaria amb els possessius, meua, teua, seua, o meva, teva, seva, o meva, teva, seva, depèn de la varietat, però en aquestes paraules tan importants, això, senyiu-vos a un dels models estàndard. Després, això, és important ser coherent fins a la fi, però que tampoc no tant, eh? Alguna contradiccioneta de tant en tant ens fa més humans, no?
4: La llengua és viva i el parlar...
2: Aquestes coses.
4: Exacte.
2: I la perfecció...
4: No existeix.
2: No existeix. Ni en llengües, ni en música, Marc?
3: Tampoc. La gràcia és la imperfecció dins de la música, però...
2: L'execució musical...
3: Hi ha unes normes que també s'han de seguir, igual que tot arreu.
2: I en la dansa?
4: A la dansa... Aquí.
3: I la balladora és ella, jo no ballo.
4: Sí que balla, sí.
2: Sou molt rigorosos en els vostres grups de dansa de les vostres comarques a l'hora de ballar?
4: No massa, depèn del grup en què ballis i depèn de l'objectiu també, cada grup de dansa.
3: Depèn en què facis.
4: Exacte.
3: Depèn en què facis.
2: Clar, també hi haurà registres.
4: Si balles al carrer, si balles en un concert, doncs...
2: El que diem així, un bureo, que és ballar, tot el món que vulga es pot afegir, ahí, evidentment, és com una dansa col·loquial, no?
4: Ah, exacte.
2: I si balleu davant d'un escenari amb un context molt concret,
4: exacte, és depèn de l'objectiu i depèn del context.
3: A vegades hauríem de ser una mica més rigorosos, però
2: sí?
3: No ho som gaire.
2: Bé, aleshores, sí que podeu fer, això sí que es pot mesclar, la part està dels demostratius i els possessius o un model o l'altre, però el que sí que podem anar mesclant és el tema de substantius, adjectius, les paraules amb pes lèxic. Aleshores, tot vocabulari del domini lingüístic es pot anar utilitzant com a sinonímia en valencià estàndard o en català de la zona que siga estàndard. Aleshores, podem utilitzar arena, sorra, granera, escombra, xiquet, nen, alot, això podem anar mesclant-ho i combinant-ho. Vosaltres sabríeu dir-me, per exemple, abans, Marc, en la cançó popular aquesta m'has dit tres maneres de dir gos, no? Gos?
3: Gos, ca i balitre.
2: Gos, ca i balitre. Doncs si utilitzarem aquestes paraules, sempre que al diccionari no apareguen com a col·loquialismes ni arcaismes, sinó com una paraula sense marcar, doncs es podríeu utilitzar vosaltres també. Podríeu dir-me paraules que són diferents en oriental o així?
4: Que... A mi una cosa que sempre amb les companyes de pis sempre m'ha descol·locat és la qüestió del monyo, que el monyo aquí és el cabell i per mi el monyo és el recollit, el pentinat.
2: Clar, la replegata i dalt, això és el monyo, però a nosaltres és tot. És veritat.
4: A les calces i que són les mitges i les mitges, no? I les calces, sí, que per mi són les bragues.
2: Clara, sí, sí, jo me'n vaig a Barcelona i dic, se m'han trencat les calces.
3: Se t'han trencat les calcetes.
4: La roba interior.
2: La roba interior, seria
4: exacte,
2: com les bragues, no?
4: Exacte.
2: Aleshores hi ha una xicoteta diferència.
4: Sí.
2: D'acord, i també és important dir que s'han d'evitar expressions massa arcaiques en la llengua dels exàmens, en la llengua estàndard, com que el com, om, totes aquestes estructures massa formals tampoc serien recomanables quan vos expresseu en una prova de llengües, de València en este cas. I també evitar collons, merda, fotre, tot aquestes paraules.
4: Ni extrem massa, ni l'altre.
2: Ni vulgar, ni molt culte, no? Una llengua grau zero, que diríem. I bé, aleshores, moltes gràcies, han sigut reflexions molt interessants i ara passem a jugar.
1: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
2: Aleshores, Julieta, Marc, vos hem preparat un joc curtet. Haureu d'intentar identificar de qui són els següents tres poemes i juntes en comentarem la variació dialectal. Entesos? Però que no vos espanteu, eh? Que no és un test d'avaluació, és només un joc.
4: Va,
2: és per mostrar.
4: Si vinga, és un joc, juguem.
2: D'acord, el joc es diu Poemes i dialectes. Primer, escoltarem un fragment d'un poema i després vos preguntaré per l'autor, d'acord?
0: No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gens. I tu sols estaràs despert. I tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir. Et pariren per a vetlar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva. La paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble i és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble caminant entre una amarga polseguera, vida amunt, nacions amunt, l'enaltida condició. No tot serà, però, silenci. Car diràs la paraula justa. La diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat com no siga la del teu poble. Potser et maten o potser es enriguen, potser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble.
2: Fins així, jo crec que és suficient.
4: Home, Vicent Andrés Estellés.
2: El nostre gran poeta, no? 2024 serà el centenari d'Estellés. Tindrem ahí...
4: Feina.
2: Aleshores, Vicent Andrés Estellés, i d'on penseu que és Vicent Andrés Estellés?
3: A veure, jo, amb el poc coneixement que tinc, ha dit teues, per tant, ha de ser d'aquí baix, no?
2: Sí.
3: Llavors, aquí, vosaltres, que sou les expertes, il·lumineu-me, sisplau.
2: No, és correcte. No és tampoc del Delta de l'Ebre, perquè a Pitxa. Estellés a Pitxa, perquè és de Burjassot, com estem ara, com els estudis de punt, que també són de Burjassot. Vinga, el següent.
5: Vindrà la mort. Vindrà la mort i la rebrem recança. No hauré assolit traspassar la frontera de les limitacions que té la ment. El meu desig no haurà estat prou ardent ni prou constant a cercar la passera que condueix a la suprema estança. Hauré perdut la vida o l'he guanyada teixint l'opac sentit de cada dia.
2: Fins així. Que trist, eh?
4: Sí. I mira que la Joana Raspall... té poemes ben alegres que escriu molt per menuts.
2: És lluminosa.
4: Sí.
2: Els poemes aquests japonesos, no? Com es diuen?
4: Els haikus.
2: Haikus.
4: Efectivament.
2: I quina varietat de llengua utilitza?
4: La central. I la Sílvia Bel, que és una actriu, també utilitza la que recita, també utilitza el central.
2: El català central, molt bé. Ara ja n'heu encertat dos, però estem a punt del hat-trick. Vos hi jugueu molt, vos hi jugueu el nostre amor etern.
4: Home!
2: Però clar, també el tindreu si falleu, eh?
3: Vale, gràcies.
4: Estem més tranquils.
2: Sí, no? Així que no us jugueu absolutament res, però vinga, va, quan esteu igual. Preparats?
6: Quan vaig arribar a la Terra del Món, el món ja hi eren totes les coses que varen arribar a la Terra abans que l'home. La mà, les coves, les tenasses, els corns de tenassa, el fonoll verí, les mates llentrisqueres, les estepes blaneres, la pedra que fa pedres com un taronger fa taronges, les eugues que fan cavalls, la terra que fa pols, el vent que de la pols en fa un polseguer.
2: Fins així, heu pogut identificar...
4: El baleàric seria el dialecte.
2: Molt bé, dins del bloc oriental, el subdialecte balear.
4: Efectivament. I el poeta és el Blai Bonet.
2: Blai Bonet, a mi m'encanta, eh? L'havies utilitzat en la teua tesi?
4: Blai Bonet, ara no me'n recordo perfectament perquè tenia un corpus molt gran, però evidentment sé qui és i n'he llegit coses.
2: Tu el coneixies, Marc?
3: No, em sap greu, però segur que és molt bonic i ja en llegiré.
2: I la persona que recita també té un model de llengua balear.
4: Efectivament, sí, sí.
2: Perquè fa les més neutralitzacions.
4: Sí, i les terminacions també, no?
2: Sí. Ma, diu ma. Ma. Vosaltres dieu mar.
4: Sí.
2: Nosaltres diem mar també.
4: Sí, sí.
2: Bé, veritat que si us presenteu a una prova d'anglès vos poden posar un listening d'algú de Califòrnia, de Nova Zelanda o fins i tot un hindú parlant anglès amb accent clarament estranger?
4: Sí, sí.
2: Segur que vos ha passat.
4: Sí, cada vegada.
2: Doncs quan ens presentem a proves de valencià, sobretot a partir de nivells intermedis, de nivells B2... segur, pot passar el mateix. Així que entreneu l'oïda a maneres diferents de parlar de cara a les comprensions orals. Per exemple, podeu fer-ho escoltant podcasts o coses d'altres mitjans de comunicació de fora del territori valencià.
4: De fet, cada vegada hi ha més recursos en línia i cada vegada és més accessible tota la producció audiovisual en el català central o en el balear també.
2: Vosaltres ens recomanaríeu als valencians algun programa de TV3 o algun podcast que vos agrade molt? Home, que no cal que siga de TV3.
3: Clar que sí, la competència de RAC1.
2: La competència de RAC1.
3: La competència és un programazo, és un programa molt guapo.
2: Jo no conec... Jo de RAC1 escoltava Marc Giró,
4: també.
2: El programa de Marc Giró, però ara ja no sé si està ahí o si no nota la televisió espanyola. Sí. Bé, doncs l'escoltarem. Sí,
3: és recomanable.
4: El Búnquer també agrada molt.
3: El Búnquer, sí.
2: Sí, a mi m'agrada la Sotana.
4: També.
2: Però
4: la
2: Sotana tampoc també, és molt formal, però...
3: No, no són formals aquests, no.
2: Però tot serveix per anar acumulant recursos. Tancarem este capítol de Beniparlem parlant-vos del mite de la Torre de Babel. I no és classe de religió, sinó de llengües. Tot i que este mite de l'Antic Testament ha contribuït a la perpetuació de prejudicis lingüístics de cara a la diversitat. Diu que hi va haver un moment en què tots els humans parlàvem només una llengua i convivíem de meravella. Aleshores, se'ns va córrer desafiar Déu, intentant construir una torre molt alta per arribar al cel. Se suposa que Déu ho va considerar un acte de supèrbia i ens va castigar fent que parlàrem llengües diferents i que no ens poguérem entendre. Sociolingüistes clàssics com l'estatunidenc Joshua Fishman defensen que este mite de l'Antic Testament ha fet molt de mal al plurilingüisme. El plurilingüisme és un fet intrínsec a l'espècie humana i en absolut impedeix la intercomprensió, a banda de tindre grans beneficis d'adaptació al medi, que explicarem en altres capítols de Beniparlem. Avui ja n'hem tingut prou. Moltes gràcies, Marc, Julieta.
4: A vosaltres.
2: Adeu.
3: Gràcies.
4: Adeu.
1: Beniparlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
7: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
8: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
9: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
10: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta. 93.5. De tu.
11: a tu.
12: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona, a Punt Ràdio, de tu a tu.
13: Som la veu de tots. Som a Punt.
14: Són les 4.
15: A Punt. Notícies.
14: Desolació per la tragèdia de l'incendi forestal de Los Gallardos a la província d'Almeria, amb un balanç encara provisional de 12 morts, 4 ferits greus i 23 persones que encara no estan localitzades a hores d'ara. Alejandro Molés.
16: La majoria de les víctimes mortals són britànics i belgues, tot i que hi ha almenys una de nacionalitat espanyola. Sembla que les flames van sorprendre les víctimes quan tractaven de fugir per camins diferents dels que s'havien indicat per a la evacuació. És el que diu el conseller d'emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz.
17: La decisión de coger por otro camino que no era el de evacuación, la decisión de buscar una salida propia a través de una rambla, realmente fue una verdadera trampa escogida por las personas que finalmente han fallecido.
16: Les primeres investigacions apunten a la caiguda d'un cable elèctric com a causa del foc que es va declarar durant la vesprada d'ahir i que ja ha cremat més de 3.000 hectàrees. Així ho explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
18: En principio, un cable roto entre dos puntos de electricidad y donde que se origina un incendio a un lado, un incendio a otro, un fuego prácticamente un fuego urbano, un fuego de poca intensidad, pero que a pesar de atacarlo, hay una parte que, como consecuencia del viento, y avanza 15 kilómetros en dos horas.
14: Les reaccions de condol no s'han fet esperar. Rubén Dempere.
19: Les reaccions, la de la Casa Reial. Escoltem el missatge que ha llançat el rei Felip VI.
20: Transmitir desde aquí nuestro pésame, nuestro cariño, nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos, también por la angustia que están padeciendo, de la incertidumbre de saber dónde están aquellos que todavía no se han localizado.
19: I des de la Generalitat, el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha oferit al president de la Junta d'Andalusia qualsevol tipus d'ajuda que necessiten.
21: Un mensaje de cariño y de afecto a la Junta de Andalucía, a su presidente, con el que he podido mantener una conversación esta mañana, donde le he trasladado todo el soporte y todo el apoyo de la Comunidad Valenciana y, por supuesto, hemos puesto todos aquellos medios que considere a su disposición. Y quiero también mandar un mensaje de condolencias a los familiares de las personas que han fallecido esta noche por ese trágico incendio.
19: I també, en senyal de condol, milers d'ajuntaments de tota Espanya s'han sumat este migdia al minut de silenci convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
14: I hem de destacar un succés a casa nostra, Alejandro.
16: Sí, perquè un home ha mort ese matí mentre prenia el bany a la platja de la Malvarrosa de València. Tenia 75 anys.
14: L'exgerent de l'empresa pública Imelsa i conegut com el Yonqui dels diners, Marcos Benaventa, ha acudit avui a la Ciutat de la Justícia de València, on li han comunicat que haurà d'ingressar a la presó d'ací 15 dies.
19: Es tracta de fer complir la primera sentència del cas Imelsa, que el va condemnar a vora 8 anys de presó. En conèixer la notificació, Marcos Benavent, el condemnat, ha assegurat que està tranquil, tot i que ha mostrat la incredulitat per la sentència perquè assegura que ha col·laborat amb la justícia.
22: M'ha donat el paper.
23: Han comunicat l'ingrés en presó.
22: Sí, clar, així 15 dies. Hi ha que ser positiu en la vida. N'hi ha gent que està molt pitjor. Ha patit un terratrèmol, una guerra, una riada, i això és pues, un procés més de la vida. Jo, la veritat és que la sentència me pareix increïble. Això és el resultat de 11 anys d'espera i col·laboració total. Vol dir que és una locura, però bueno.
14: I la Conselleria d'Educació comença avui mateix el procés per adjudicar les places del professorat per a l'inici del curs escolar 2026-2027.
16: Ja ho fa amb la publicació de la llista de vacants. Escoltem el calendari que cal seguir, segons detalla tot seguit el director general de personal docent, Pablo Ortega.
24: Hoy viernes se publicará la lista de vacantes disponibles para el profesorado funcionario en prácticas e interino. Pueden solicitar plaza hasta el próximo lunes 13 de julio a las 10 de la mañana. El día siguiente, 14 de julio, se publicará la adjudicación de destinos.
14: Y I els esports, estem a 5 hores del partit de quarts de final. Quin és l'ambient previ al partit entre el combinat espanyol i Magisbert?
0: Hola, bona vesprada, Gustavo. Pues Luis de la Fuente no vol sentir parlar de favoritisme i, tot i que confia plenament en el seu grup, no vol confiances contra un rival que ha arribat un poc de tapat. En principi no s'esperen novetats en l'11 que isca al terreny de joc contra Bèlgica i, tot i que els altres jugadors, com Fabián, Ferran i Merino, van ser decisius contra Portugal, no s'esperen novetats.
14: Fins així l'última informativa. Així està el món a estes hores. Així en su compte a punt ràdio.
2: Som la veu de tots. Som a punt.
5: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
11: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
25: Amics de Punt Ràdio, amics de les vesprades que ens heu acompanyat al llarg del curs, gràcies per estar i també per acompanyar-nos en esta nova entrega dels millors moments viscuts al magazín. Avui recordarem alguns moments de principis del mes de febrer en els que ens trobàvem en gent fantàstica. Ens va captivar, per exemple, un xic de 21 anys, de Betxí, que recull cançons d'aquelles que han cantat tota la vida els nostres majors, cant d'estil valencià i també andalús, que té una iaia cantaora andalusa també, el xic, i ens va acompanyar a cantar i ens va presentar el seu disc i va aconseguir que ens l'estimàrem més encara. Jorge Gumbau, el xiquet de Betxí.
11: Escoltes els millors moments de la vesprada de...

0: Quina meravella. Com ha invaït tot l'espai, la música, la veu, sobretot, la veu de Jorge Humbau, un jove apassionat de la música popular valenciana, evidentment. Una veu prodigiosa,
1: una podríem dir-te. Una veu prodigiosa.
0: Què més?
1: I que, a més, ha fet una tasca impressionant en recuperar totes aquestes cançons populars del nostre imaginari, no? Moltes d'elles, a més, que estaven perdudes o oblidades en la memòria de la gent gran dels nostres pobles, no? De les nostres comarques. I fa no res, fa uns mesets només, va treure un disc, Barreja. D'ací no res té concerts, té actuacions, i avui tenim la sort de tindre eixa actuació privilegiada a l'estudi de la ràdio. Bona vesprada, Jorge.
2: Bona vesprada, el plaer és meu.
0: Jorge, que té 20 anys?
2: 20 anys.
0: Només
2: 20 anys.
0: I seguint, vaig a dir, l'estel de Pep Botifarra, ell i altra gent, però que tinguem així directament, no? I seguint aquest estel de Pep Botifarra, que busca en el treball, les cançons antigues que anaven passant dels nostres majors a nosaltres. A tu com t'agafa l'afició per estudiar tot això?
2: Pues bueno, pues la veritat, a mi des de ben xicotet m'agrada sempre cantar, sempre m'ha encantat, he tingut ixa sort, ixa fortuna de sempre la meva família cantar-me. Jo quan era xicotet, perquè vos feu una idea, me portaven mon pare i ma mare darrere d'on saïnés per a que m'adorguera. Era l'única manera que tenien d'adormir-me, perquè jo era un mal dormidor.
0: Tu volies música i marxar.
2: Aixina és. I sempre m'havia agradat. Un dia vaig a la plaça, veig un concert de Pep, el Botifarra, i dic, ostres, si este home ho fa, per què no ho faig jo també? Per què no puc posar-me a replegar les cançons del poble? Si no ho fa algú, és perd. I així anava a començar, i aquesta coseta d'anar a replegant tot primer del meu poble, perquè tenia 14 anys, per a que no s'aniguera perdent, clar.
1: I de la teva família, a més, comences, no?
2: Sí, sí, bé, tenia ahí a mi abuelo Antonio, sempre m'ha cantat, la meua revisuela, que era i és andalusa, però també m'havia cantat des de ben xicotet. Ella se'm va vindre així quan tenia 25 anys, no en tindria més. I clar, havia deixat de sentir i de cantar tot el que se cantava allà en la seva terra. I jo pues, he anat escoltant-lo, vaig anar gravant-li-ho, i a dia d'avui també hem gravat en el disc una cançó que es diu Dame la mano València, que són malaguenyes conforme les cantaven allí en la seva terra, en Almeria.
0: Barreja, es diu el llibre, ho ha dit bé?
2: Barreja.
0: Barreja, en força.
1: Ho has dit amb energia, eh?
2: Home, clar, perquè mira, és que a banda de ser una mescla de Casalla i Moscatell, també és això, no?
0: Estils musicals.
2: Claro, una mescla de tot, un poquet.
1: I què n'hi ha en eixa barreja?
2: Pues mira, tenim xotes, tenim romansos, tenim malaguenyes, tenim cançons de batre, cançons de taverna, cançons de bressol, cançons còmiques, cançons de sèquia. Pues això, una barreja, no?
0: Però entenc que totes les que s'han anat recollint no les has pogut plasmar així. Com ha sigut seleccionar estes en concret?
2: Uf, ha sigut un treball difícil. Ha sigut difícil perquè pues tindré més de 400 gravacions de gent major d'ací, del nostre territori.
0: Això és un tresor, això. Això ho has de tractar en carinyo, perquè això és un llegat important que tu has tingut el gust de recollir.
2: I anirem gravant-lo a poquet. Però en este primer treball pues, hem tingut que seleccionar 12, perquè al final pues, jo crec que tot no cabia en el compact disc, i hem hagut de seleccionar aquestes 12. Tinc la sort de que algunes de les cançons no me les tinc que tornar a sentir, sinó que una vegada me les canten, se'm queden i han sigut ixes 12 les que hem gravat.
0: A mi això és important, això que ha dit,
1: així
0: perquè diu,
1: important.
0: Jo pensava, si Pepe ho fa, jo també, ja, però s'ha de tindre també aptituds i actituds, les dues coses.
1: Sí, s'ha de treballar, i a més tu sí que portaves cantant de feia molt de temps, però al capdavall, este és el primer disc, el primer disc teu, que imagina que això sempre fa una il·lusió especial.
2: Sí, la veritat és un treball, bueno, molt il·lusionat perquè així jo vull fer un homenatge a tota aquesta gent que m'ha ensenyat les cançons, a intentar que n'hi hagueren des diversos pobles de la meua comarca, i al final la gent que toca, la gent que està present, pues és la mar d'especial, des de Gerard, que el tenim així al costat, hasta a m'abuela, que està ahí cantant un trosset de malaguenya.
0: Ah, té una cosa, com han reaccionat tots aquells que t'han ajudat al rebre'l o al veure'l o a escoltar-lo?
2: Jo crec que la reacció ha sigut positiva.
0: Sí?
2: I a més, el dia que el van presentar el disc, jo sé això, jo penso que els homenatges s'han de fer en vida. I jo volia que tota aquesta gent gran vinguera a l'Auditori de Betxí i que estiguera escoltant-lo.
0: Mare, quin, com degué ser emocionant això?
2: Jo crec que ells estarien emocionats, però jo estava...
1: Més encara.
2: Jo estava més encara. I molt agraït de que hagin vengut i que se ho hagin pogut escoltar, perquè al final eren totes les cançons del poble, que sempre s'han cantat, sense música, sense cap arranjament de ningun tipus, i veure-les aixina, vestides de gala, jo crec que és un tresor.
0: És un goig.
1: Vestides de gala, enregistrades, boniques, no? Precisament, Gerard, no sé si anaves a dir alguna cosa, que estaves ahí...
3: Bueno, no, res, la realitat és que va ser molt xulo, perquè pràcticament tota la gent que ens va col·laborar en el grup, a banda de que estiguem com a base Héctor, Dani, Jorge i jo com a base del grup, tota la gent que va gravar, Lluïsa, Ferran, Inma, Alexis... Bea, van estar en la presentació, uh-huh. Va vindre també Noelia, la Titana, Lorena, Susana, Lorena Ballar, és a dir, tota la gent que ha col·laborat, o quasi tota la que ha pogut vindre, va estar molt xulo i va ser una cosa molt emocionant.
1: Uh-huh. Que parlaves de Noelia precisament, bé, en el Disney hi ha dos grans col·laboracions, una d'elles és la de Titana, que ara comentarem també, però l'altra és de la persona amb la que et compara la majoria de la gent, que és en Pep Jiménez, el Botifarra.

0: clar, que amb un concert de Pep Jiménez al Botifarra va començar tot i ara cantes amb ell.
1: Clar, jo volia... Esta també és una peça especial per a mi, que és una xota.
2: La xota d'Eslida.
1: La xota d'Eslida. És també curiós perquè normalment la majoria de les gravacions me les ensenya la gent major, però esta me la va ensenyar gent jove. Vaig acabar el concert i me van a parar i me diuen que no te saps la xota d'Eslida? I jo dic, pues no, no me la sé. I me la van cantar i des d'aleshores que la tenim enregistrada al disc. Total, com el poble l'havia deixat de cantar i de ballar, pues jo vaig voler fer un homenatge a Eslida de la millor manera possible i amb les millors persones possibles.
0: Que xulo. I damunt que la gent jove s'implique també ahir i te ho conté, això em pareix curiós. També,
2: important,
0: no?
2: És això, eh?
1: Sí, jo crec que és una cosa important perquè això no és un treball d'una persona, sinó que ha de ser el treball de tota la societat.
2: Emocionant que la gent jove continuï emocionant d'esta participació en Pepe Botifarra i la de Noelia Llorenç. Esta cantautora de Godella, Titanic, que també ha format part, conta una miqueta... Bueno, escolta'm-la primer, posa'm-la tot.

0: una malagueña que és una Daisy Devil, que a més és un homenatge i que re, ens retrotrau el que contaves a des de la teua iaia que va vindre des de terres castellanes, castellanoparlants, vull dir.
1: Exacte, sí. Al final, jo volia, com me ho ha ensenyat ma abuela, i bueno, la majoria de gravacions jo crec que mos passa a totes les persones que hem fet pues, este treball d'arreplegar, la majoria són de dones, i és curiós, les dones que tant han estat invisibilitzades. I
0: he dit una cosa, perquè jo pensant en la meva abuela, eren moltes, s'ajuntaven elles, anaven al llavaor quan hi havia llavaors, anaven, s'ajuntaven en rogles, jugaven a la baralla en estiu, jo ho he vist a les meves ties i tientes quan jo era menuda, i en un moment d'anar pam, pam, pam, pam, se posaven a cantar,
1: posaven a cantar.
0: Clar, i cantaven aquestes cançons que sí, no trobaves registrades, ara ja sí, però que no trobaves registrades a cap de lloc.
1: I és així, vull dir, al final jo volia fer un homenatge també, a banda de la meva revisuela, a les dones treballadores també, i i com a símbol, per exemple, tenim en Llucena, la senyora Consuelo, que tant ha fet per mantindre la xota, i com la senyora Consuelo, tantes i tantes i tantes i tantes, i jo volia que sou cantara una cantaora de categoria com és Noelia, que a banda de cantaora de categoria, una dona ben valenta.
0: Sí, senyor. I s'ho va pensar molt, va dir, no vaig a pensar meu, o va dir, sí, sí.
1: No, no, es va muntar al carro, en seguida es va muntar al carro.
0: Jo crec que tots eren un poc els que has com acomboiat per això.
1: Sí, hem fet una bona família.
0: Una familieta.
2: És de veres que la gent que vos dediqueu al cant d'estil, no?, als cantaors i cantaores, sou tirats cap avant. Vull dir, un comboi agrada sempre.
1: Home, claro.
0: Sou del comboi.
1: Som fills del bureo, fills del sarau. Madre, estem en tota la festa que n'hi ha.
0: I ara que venim, per exemple, de les festes de Sant Antoni, llegint llibres de la història de com vivien les santantonès per la nostra comarca, i era molt d'això, molt d'ajuntar-se, molt de bureo, molt de cantar, molt de pujar en algun moment el dolçainer, en altres no, en la guitarra, o simplement
1: a la palmeta.
0: A la palmeta, a les
1: culleres, al que fora, o en la botella d'anís.
0: És de veres que sí. Mira una cosa que vull posar, que vull llegir, te diu, el so de la música tradicional em fa viatjar a altres llocs. Això ho has dit tu.
1: Això ho he dit jo, i ho ratifico.
0: Olé, Melo Maira, què vols dir en això? On et fa viatjar?
1: Pues em fa viatjar a altres llocs. Des de, no estem parlant de que viatge jo com en l'era de les galàxies, no me'n vaig a un altre planeta.
0: No
1: és un viatge físic, no? És un viatge de que jo estic cantant, jo estic escoltant, i de manera involuntària, de manera inconscient, jo estic veient, si estic cantant estic veient a la persona que m'ha ensenyat això. I estic veient-li i m'estic imaginant la seva cara. Jo, per exemple...
0: O sigui, que te'n recordes de la dona decidida.
1: Exacte, i ara, per exemple, m'he estat escoltant la gravació de les malagueñes i jo tinc a ma abuela ahí davant. Jo l'estic veient ahí davant, a ma abuela. I l'estic veient com ho està disfrutant. A mi, pues, bueno, coses de l'edat, no? Ara s'ha fet major, la dona, i pues, la memòria pues, sempre està fotuda, s'afecta, no?
0: Sí.
1: I li costa recordar-se totes aquestes cançons. Però els diumenges, quan ve a dinar, sempre pregunta, que hoy el cantador no viene?
0: Ai, per favor!
1: I poder traure'm la guitarra i poder disfrutar de tots aquests moments, jo crec que no te plau.
0: Vam entrevistar a la senyora científica que ens deia, parlant de les malalties en les que perds la memòria, deia una cosa que sempre sintonitzen els seus sentiments i les seues emocions és la música, independentment de que no recorden que està parlant amb el seu fill o amb el tal, i això és espectacular. Mira, Àngela, què vols dir?
3: Tu que eres de Onda, pues nosaltres vam anar a cantar
0: a la residència.
3: Ens van convidar a anar, vam muntar allà un mini concert.
0: Sí.
3: I bueno, estàvem cantant, Héctor, Jorge i jo, i de repente en una de les cançons Jorge is corrents cap al públic,
0: sí.
3: I nosaltres que on va a parlar i se va fer abraçar, van començar a cantar la senyora que li havia ensenyat la cançó que estàvem cantant.
1: Estava allí.
3: Va ser brutal, eh?
1: La tia Elena, de Onda.
3: Sí, sí.
0: Bueno, parlem de la tia Elena un poquet. I també de l'experiència en Suera.
1: Pues, bueno, jo crec que són dos pobles on tenim gran gent. Per exemple, en Onda, la tia Elena mos va ensenyar Avui és dia d'alegria, una cançó que també hem enregistrat al disc, té el videoclip, i parla de l'himne del Salvador, i sé que
0: claro,
1: te diu...
0: Claro, és dia d'alegria i de cosa singular.
1: Claro, pues ahí diu, avui és dia d'alegria i dia de prendre pet.
0: I dia de prendre pet, que és agafar una
1: xufla. Agafar bufa.

0: passaré avui.
1: Perquè un costum era canviar les lletres a les cançons conegudes o, bueno,
2: sí, arreglar-les per la festa. Reinterpretar-les una miqueta, sí.
3: Exacte, sí, sí, sí. Bueno, esta és la segona part d'això, d'eixa cançó, de Avui és dia d'alegria. Comença en el himne del Salvador i després va a pues, un... Això també és curiós perquè va ser, traure esta cançó i me va escriure... Me va escriure una xica de la Vall d'Uixó i me diu: el tío Sento Galí, el que eix en esta cançó, sí, estaria orgullós de sentir això. El tío Sento Galí era el meu revisuelo.
2: Wow.
3: És a dir,
1: tienes lligasses més boniques.
3: A mi me la van ensenyar en Betxí i resulta que era de la Vall i on se reunia tota esta gent, era la casa, la casa del revisuelo d'esta xica que me va escriure.
2: Que bonic redescobrir, no?, els vincles entre els pobles, entre les famílies. Al final connecta amb la memòria, amb allò que som.
1: Sí. Amb el que som. Bueno, i en el cas de Suera no van anar a donar una lletreta escrita.
3: Sí, exacte.
1: Que
3: sí,
1: te
3: sí,
1: diria,
3: sí.
1: Jorge, me eches a vore, si la... Què van dir?
3: Allí resulta que vaig anar a vore a un home que és un crack, que li diuen el tio Pasqual. El vaig conèixer, tenia 90 anys, l'altre dia vam anar a cantar a les bodes dels 70 anys. 70, me pareix que eren. 70 anys casats.
1: Conec el tio Pasqual.
3: Ara en té 95. I me va cantar les albaes, que vam enregistrar també el disc, i en acabar el concert me va portar un paper d'una dona que portava escrit els romans de Sueras.
2: Que barbaritat.
4: I l'han gravat.
1: Quines coses més boniques te passen. També has de dir una cosa. Havies de posar interès. Havies de fer aquesta recerca. La gent t'acosta i te fa propostes. Tu ne busques. Però si tu no tingueres una veu per a poder cantar o t'ensenyares o te prepararés tècnicament, vull dir, jo intento fer... I faig el ridícul més espantós. Tot això t'ho has treballat, criatura, o això és de naixement?
3: Bueno, a mi sempre me pregunten d'on t'ha eixit la veu?
1: I jo, li dic,
3: pues pregunteu a ma mare, que és la que m'ha parit. No? Però... Ella té el mèrit.
2: Però en ta casa sí que hi ha tradició de cantar, de cantar ors, diguem.
3: Bueno, de cantar folklore no, i de cantar com a un nivell pues, més professional tampoc, pues, de cantar a tot el món li agradava. Per la part de, ja t'he dit, per la part de la meua revesuela andalusa, el meu revesavi, jo no el vaig conèixer, però sabeu que per allà en Andalusia, per cantar les parrandes, per anar als cortijos, sempre el buscàvem per anar en la guitarra, per l'altra banda amb el Antonio, que em parla d'ell, també cantava en la coral. Pues bueno, jo crec que mitja família la tinc ficada en la banda de música, el meu cosí Joel, la meva cosina Rocío, estan tots ahí. Vull dir, el vincle per la música al final és un
1: la
3: poble.
1: La vena artística musical sí la teniu.
3: Exacte, sí. I així pues, som un país de músics.
1: Sí, totalment. Sí.
2: I la vena artística amb la veu, però també amb els instruments, que qui t'has escoltat haurà escoltat amb el pandero, pandereta, no sé exactament què és.
3: Sí,
2: és
3: una pandereta.
1: Gran.
2: Però clar,
3: la panderota.
2: Però és que t'han vist també en culleres, amb morters.
3: Sí, així n'hi porta,
2: o el carregament, que fort. Clar, o sigui, tens facilitat per a convertir-ho tot.
1: Són culleres de veritat o són culleres musicals?
3: No, culleres de veritat.
1: Són culleres de prendre...
2: Culleres de veritat que...
3: De veritat.
2: De colpa una es converteix en un instrument.
3: Exacte. A veure, normalment se toquen sense tindre este mànec de fusta. La gent no ho està veient.
1: Estan unides per un mànec de fusta.
3: Exacte. Normalment se toquen sense el mànec de fusta. Però què passa? Que jo agarrava...
1: Que te pot caure una cullera.
3: No, era per això. És que jo cada dia li feia desaparèixer una cullera a ma mare de casa.
2: Ai!
3: I ma mare pues, se va fartar i me va dir: o t'unisses les culleres o no vas... I vaig agarrar en una canya d'hort i les vaig prensar ahir ben fortes i ja s'han quedat per sempre. Ja no perd més culleres en casa.
1: Però això ho has integrat tu o també ho has recollit de la tradició? Vull dir, també era... També d'aquestes persones grans que t'han ajudat també te diuen: ai, agarrar les culleres o la botella d'anís que deies a des i li pega bé amb el bombó.
3: I jo he vist sobretot a la família de ma abuela, ara ja no, però abans sí que agafava les culleres i feia ritmes bàsics tocant les culleretes per acompanyar. El que passa que pues, jo pues, som el manegueta i tenia que investigar i tenia que traure ahí més
1: coses. Pots ser més sofisticat.
3: Exacte, jo he agafat més tècnica.
1: Més tècnica.
3: Pregunteu-li als veïns que ells són els que m'han escoltat i els que tindran el cap com una carabassa.
1: Tu has agafat la tècnica, però és clar, el mal de cap és de més. Atén-me, Gerard, parla'm tu de la importància. Bé. Tu eres una persona vinculat i dedicat a la música en cos i ànima tota la vida. Però, Jorge, té 20 anys.
4: Sí, clar.
1: Parla'm de la importància de que una persona de 20 anys tinga aquest interès, aquesta constància i aquestes ganes de treballar per la música tradicional valenciana.
4: La realitat és que és increïble, perquè trobar-se en gent més... Jo ja tinc una edat... i trobar-se gent més major és molt fàcil, bueno, jo, però trobar-se en gent tan jove amb tantes ganes de dependre, d'investigar, de dependre, de dir-te, escolta, de dime com s'entrem a no sé què. Jo veig en Jorge, o veig també en un xiquet de Llucena que toca en la rondalleta de Llucena, en Pepe, que me recorda moltíssim a ell perquè té 14 anys i toca la flauta, té moltíssimes ganes de tot, però la veritat és que és un lujo. És un lujo perquè nosaltres ens vam conèixer en un bureu, precisament, en Castelló, i al poc de temps ja estàvem quedant a muntar, a tocar.
3: Enseguida.
4: Sí, enseguida, doncs pues,
1: va, va. Lo que digues tu a des, de Mar, del Convoy. Sí,
2: del Convoy, sí, sí, sempre.
4: I en poc de temps ja estàvem en Héctor i en el meu fill i...
1: Li ha I donant li vida.
3: I tot el que s'apunta, eh?
4: Que... S'apunta, que... Bueno, i ha sigut, realment, jo... N'havíem parlat, n'hi ha un xic en veixí que canta, i bueno, un xic en veixí que... Bueno, i al final, vaig dir, hòstia, este és el xic que canta.
1: No, jo vull que ara que... Però clar, això, n'hi ha un moment donat en què se pega un pas endavant, sí, i se posa damunt d'un escenari, en un auditori davant ja seguint-te, que ja no és cantar així, sí, en un corro d'amics. Sí. Com va ser això?
3: Bueno, pues,
1: o com ho vius?
3: La primera vegada que me vaig pujar a un escenari va ser quan tenia 16 anys. I... Bueno, m'ho vaig passar bé, l'experiència va estar xula. L'experiència va estar xula.
2: I vas dir, repetix, això s'ha de
3: claro,
2: repetir.
3: I vaig dir, bueno, pues, li he pillat el gustirrin, no? I pues, ja vam continuar i està embolicant-nos al punt que estem ja, que ja, pues, ara tornar arrere, pues, ja no és una opció.
2: Ja cap avant, i a més amb possibilitat de... Bé, Barreja s'acaba d'estrenar, com aquell que diu, d'uns mesets, però ja té recorregut, no? Nominat als Premis Ovidi 2026. Ostres, sí. A la categoria, ostres, sí, de millors disc de folk.
3: Ara estem en els de rock també.
2: En els de rock
3: que
2: també.
3: Que hem passat a la segona fase de la votació, està oberta, si la gent vol votar, pues
2: la gent pot
3: anar.
2: Votar-te ara,
3: sí,
2: molt bé.
3: Fins al dia 18 o algo de febrer, sí, per ahí, per
1: però per favor, votar el criatura. Estàs content amb aquesta resposta? Com la vius? Com l'experimentes? Estos premis, estos reconeixements, a banda del públic, no? El que...
3: sí, bé, no han guanyat. Bueno. Per exemple, els Premis Ovidi va ser una nominació. I pues bueno, Matros
1: estem... Tens 20 anys,
3: jo estic,
1: ja
3: no, no reclamo,
1: te fa retornes de guanyar-ne.
3: No reclame de guanyar ja, ninguna cosa. És simplement dir que el fet d'estar nominats, jo crec que ja és un reconeixement, i ja no per mi, sinó per tota la gent que està ahí darrere d'este disc, des de la gent que m'ensenya cançons, fins als músics que ho han pogut fer realitat.
1: Uh-huh. Atén-me que tens també cançons de bressols, però veig que tens el Ball de Barril, que és la 304, i tu no, que està dedicat al teu poble. Això t'ho hem de posar, no?
3: Home, Sant Antoni de Betxí.

0: Clar, que Sant Antoni ha sigut fa una hora, jo te veia en l'Instagram, perquè no va fer bon dia, aixòs
1: no
0: dies.
1: No va fer bon dia.
0: Però la festa se va fer igual.
1: Van pujar, en paraigües van pujar.
0: Paraigües van pujar a la muntanyeta de Sant Antoni. Què espera tu, Betxi?
1: Bueno, és el meu poble, és el meu poble. Jo estic en Sola Grave per això, per tornar-li al poble el que és d'ell. I la vaig gravar quan tenia 14 anys, sobre una base de donsaina, li ficaven els xiquets això en l'escola, que quedava fatal, era fatal, i jo vaig dir, quan faig un disco, la gravarem decentament. Exacte, de categoria internacional, que diu ma abuela.
2: Pa posar-li-ho als xiquets ara de l'escola.
1: Exacte, i per això vaig voler que vinguera també una persona que és un fenomen, és un crac, que és Ferran Brancal, un donsainer, té 17 anys, si no m'enganyi, no? 17 anys. 17 anys. Toca la donsaina, és la persona que està tocant ahir la donsaina, les dues donsaines que n'hi ha les està tocant ell, i pues, bueno, jo crec que el meu poble, jo no tinc queixa al meu poble, però el meu poble queixa de mi tampoc.
0: M'encanta compartir-ho, Jorge. Tens concerts d'ací no res, en Picanya el 12 de febrer, en Rotova el 22 de febrer, què estàs preparant per a aquestes posades en escena?
1: Pues mira, en Picanya és el lliurament d'uns premis i aleshores no serà un concert com a tal, sinó que seran actuacionetes pel mig del lliurament dels premis. Ahir anirem Ferran, anirem... Ah, no, anem...
3: Ferran, qui va? I jo.
1: Ah, mira, Ferran, Gerard i jo m'ho anem. I després el de Rotova sí que és més gran ja, que anem en format quintet. Normalment fem trio i a Rotova anirem en el format quintet.
2: Sí. Doncs quines ganes d'escoltar-te, de veure't en escena, de veure't sobre l'escenari que tan gaudixes.
0: On vols aplegar, Jorge?
1: Pues hasta on la gent vulgui que aplegui, jo què sé.
0: I una altra pregunta que volia fer-te. Vas a començar a son 15 anys o 16, quan anaves a l'institut o a classe, què deien els teus companys? Cantamos o no?
1: Bueno,
0: o no en tenien res? Com?
1: Jo era com... Sempre segur com el loco, estaria, el loco de...
0: Claro, que ells estarien en el
2: de
0: perreo.
2: De les cançonetes,
1: claro.
2: No?
0: Estarien sí. En el perreo, i tot això, perreo, i tu...
1: A veure, la realitat és que això pegue a la joventut és més difícil. És difícil, bueno. Però no és tan descabellat, eh?
0: No, perquè, exacte, no tinc...
1: Perquè nosaltres vam anar allí al carrer d'Amunt, a Castelló, i jo flipava, però estàvem allí flipant les coreografies que feien, en la Jota, en tot, fent un tall de coreografies,
3: sí.
1: que veure ixa gent disfrutar, i gent jove disfrutant d'esta música, pues jo crec que no té preu. Igual que la disfrute jo, pues també la podem disfrutar.
3: Hi ha molta gent jove, te sorprens sí. Moltes vegades, perquè hi ha molta gent jove que li agrada, que li agrada molt. Mm-hmm. I...
0: A mi m'agrada que això ho expliquem.
3: Sí, sí, no, bueno, no només pensem en gent més major, n'hi ha molta gent jove que està en un concert, hem estat en molts concerts, l'any passat, sense anar més lluny, 2025, vam fer 21 concerts. O sea, ja tenim tot el tipus, des d'ací fins a Alacant, i te trobes molta gent que està en el concert i se queda. Ja. I molts ballen, gent jove, i aquesta gent dius, ostres, està bé.
1: Jo tinc una aspiració i un desig i tot.
0: Vinga, quin? Que se pot dir?
1: Jo vaig al seu, home, per això ho dic. Per això ho dic. Jo vaig anar a Múrcia, a Barranda, que és un poble on fan la fiesta de les quadrilles. I en la fiesta de les quadrilles, allí n'hi ha xiquells de 4, de 3, de 5 anys, de 14, tocant, ballant, en gent de 20, de 30, de 40, de 50, de totes les edats, i això és la meva aspiració, que algun dia així se puga fer això.
2: Eixa festa de les quadrilles d'allà.
3: En realitat mig l'ha complit, però no ho diu, perquè va anar a Onda, al Col·legi Mestre Caballero, en una mestra que balla ara de jotes, havia muntat un taller de jotes, i vam, els xiquets de classe els havia ensenyat a ballar, i vam anar, vam tocar, vam ballar jotes en classe, o sigui...
0: Ho vau disfrutar, ho vau passar d'allà.
3: Sí, de onda, perquè, és,
1: sí, tu, sí, sí. I això és el pas perquè tot això se normalitza un poquet.
2: I quin gust també escoltar-ho de gent jove, de gent com tu, no, al capdavall, perquè sempre parlem de la importància de recuperar aixes cançons dels nostres iaios, de les nostres iaies, però veure algú jove que està seguint aixes passos en el món de la música tradicional, en el món del camp d'estil, és una meravella.
0: És un exercici artístic, sentimental i de valor per a la societat important. Atén una cosa, que no te m'estàs sense tornar a cantar, criatura.
1: Home, jo això ho donava per fet.
0: Diu que vas a interpretar el voler dels sogres. Això què és? Bueno, els sogres no volen molt... No,
1: que presenta-la tu, canya. Això és una cançó que em va ensenyar la tia Carmen, la Nulera. I la tia Carmen, totes les coses que me conta sempre són en molta moralitat. sempre n'hi ha una moralitat darrere. I esta pues, parla del voler que se li té al sogre, a la sogra, al gendre, a la nora. I imagineu si és greu la situació, que ni els més filòsofs del món han pogut resoldre, que encara està el tema ahí present, que estan posats hasta els alcaldes dels mateixos pobles.
0: Quina gràcia! He de dir-vos que aquestes cançons no sols són cançons, són històries.
2: Són històries, en és tradició dels nostres pobles.
0: Quan veus un espectacle d'ells, a més, moltes ocasions conten d'on ve, d'on va, parlem de la tia fulana, del tio mengano. Doncs preparem i anem? A la de tres? Vinga, anem allà, amics i amigues.

0: Es que escoltar el Xiquet de Betxí es siempre un regal, seguiu-lo y si podeu veure-lo en directe, aprofiteu que vos encisarà. Com a nosaltres, ens encisa, també cada setmana que ens visita, la nostra nutricionista Clara Llorenç, que ella ens ajuda a aprendre moltíssim. Avui recordem el que ens va ensenyar de com llegir correctament un etiquetatge alimentari. Que no ens deixem embolicar per alguns algoritmes, per favor, i atenció, el més sorprenent, la recepta d'un dolç fet amb fesols. Flipareu de nou.
1: Sardines fregides, bona abundància de pa, carn, costella, botifarra, cansalà.
0: Ai, parlant de calories. Bueno, avui la cosa va d'etiquetatge, crec. Sí, que hem estat anunciant al llarg del programa, Clara Llorenç, com és la nostra nutricionista de referència.
2: Ara que acaba de parlar ja de... Jo no he provat això, tinc que provar-ho, eh? M'ho he donat ahir.
3: L'empedrao?
2: Sí. No.
3: Vés-te'n per falles on festes a...
2: Aniré, aniré. Ha anat a provar la carn allí, però...
0: Que són llegums, arròs, voler que...
2: Sí, no, no. No hi ha res, arròs amb fesols i naps.
0: Jo crec, molta més contundència.
3: Més contundent encara, sí.
0: Tu poses un empedrao i fiques una ratxoleta i anat...
2: I fa... Cemento.
3: És d'una contundència, com, no té, com, sí, com el caldo no, està absorbit.
2: No és aquestes receptes de llegum que jo intente que la gent menge 3-4 vegades a la setmana,
0: són
2: no?
0: Són molt consistents.
2: No.
0: Molt.
3: Una quantitat de greix important, de fet, a l'hora de mesurar-lo, jo crec que pràcticament en un llegó es podria fàcilment...
0: En un llegó, bon...
3: Te'l podries posar en plats sense ningú problema. A veure,
0: ai, sí.
3: Avui ens durs...
0: ens encanta el tema.
3: Sempre, cultura nutricional, que sempre està molt bé, perquè sempre insistís, és que hem d'aprendre, hem d'integrar, que no és allò, el concepte de la dieta, del règim, el abandoneu, això, és tindre això, coneixements i adquirir cultura. Vale, molt bé. Ui, cultura de l'etiqueta.
2: Exacte.
3: Què passa, que ens la peguen, així no...
2: Sí, i sempre parlem d'educació nutricional, però és de veres que si no donem aquestes ferramentes, pues la gent a casa, òbviament, que a lo millor no hem tingut aquesta educació nutricional que tocava, pues te la claven un poc, hola. Aleshores, pues bueno, si en este ratet podem intentar que la gent sàpiga i siga conscient, vale? Entonces, avui l'etiqueta que toca és el que va eixir fa 4 o 5 anyets, que és este del Nutri-Score, que tots el coneguem, òbviament, que és este que va de la A a la E i el color de semàfors de roig a verd, pues...
0: Clar.
2: Que a simple vista...
0: Ens fixem en aquests colors, en els llibres d'alta en proteïna, zero sucre, natural, filtre, catacatà, però hem de saber llegir realment on estan les dades importants.
2: Sí, al final és donar-li la volta, com dic sempre, donar-li la volta al paquet i llegir. Però bueno, al final, pues, aquestes ferramentes, en la seva mesura, tenen parts bones, però n'hi ha un altres que no. Entonces, anem a veure un poquet ahí.
0: Què té en compte el Nutri-Score dels colorinchis?
2: Vale,
0: que,
2: al final...
0: Què està valorant, això?
2: Exacte. És una fórmula matemàtica. Vale? Entonces, és un algoritme que l'únic que fa és sumar o restar punts a aquest producte.
0: Vale.
2: Què li suma punts a... Què li resta punts al producte? O sigui, punts negatius que poden... Excés de calories, sucre, sal i greixos. Vale? I ahí va restant.
0: Va.
2: Bé. I què li suma punts? Que tinga fibra, que tinga proteïna i el percentatge que tinga aquest producte de bé siga un poc de fruita, bé siga un poc de llegums, bé siga un poc de peix, d'algo que siga nutricionalment correcte. Hasta així pots dir, bueno, tot bé. I en funció d'aquest algoritme, vale, és un resultat que va de la A a la E, i si és A i B, pues és un perfil nutricional millor, i el percentatge que tinga aquest producte de bé siga un poc de fruita, bé siga un poc de llegums, bé siga un poc de peix, d'algo que siga nutricionalment correcte. Hasta així pots dir, bueno, tot bé. I en funció d'aquest algoritme, vale, és

0: resultat que te dona. Això ja és un poquet... Ahí li dona igual...
1: Ahí està la clau per entendre.
0: Una de les claus és això. Ahí li dona igual que el producte, per exemple, unes galetes integrals, tinguin 20 ingredients, mentre el resultat siga positiu.
1: Però aquests ingredients poden ser, potser no té sucre, però té altres coses que no són sucre.
0: Exacte. Que... Al final, per exemple, si ahí li és positiu, perquè imagina't que siga un paquet de galetes que li han afegit fibra, té farina blanca, però també li han ficat un poquet de farina integral. Li han baixat la quantitat de sucre, però li han ficat molt edulcorants. A banda, perquè estiga bo, li han ficat diferents tipus de greixos. Però, siga com siga, el resultat és una B en compte d'una E. Pues, òbviament, és un resultat positiu, ¿vale? A tu t'apareix en el paquet una B, tu te penses que és un producte saludable, perquè al final, òbviament, la A i la B ho vas a associar a producte bo, però realment, nutricionalment, no és un producte bo, no és un producte que has de clavar de manera diària, ni és un producte que hauríem de recomanar ni de menjar com a tal. A més que, òbviament, si és un etiquetatge que no està obligat i que només van a gastar les indústries que els beneficia, doncs pues mira, ja en això saps que si un paquet de cereals du una A, una B, pot ser no siguen tan tan bons, però els beneficia a ells a B respecte a els altres, per exemple. I un altre és que, per exemple, només compara productes dins del mateix grup. O sigui, que no te compara, no te dius que cereals integrals, aquest tipus de cereals, per exemple, són meravellosos com a tal. Simplement diu que d'aquest lineal de supermercat de cereals és un poc millor respecte a l'altre. Un poquet millor de puntuació, no millor a nivell nutricional.
2: Per exemple, més refrescos.
0: Claro.
2: Imagina que primarà més el 0 o el 0-0 que no el que,
0: sí,
2: no, el que té
0: sí.
2: Tota l'altra mandanga.
0: Exacte.
2: Però clar, estem parlant de, diguem, d'un nivell de chungo, de chungo...
1: De química pura.
0: És que al final...
2: Vaja, parlant-ho clar. Sí, este... Que vulgui que s'arre una cola o el que vulgui, però que tot... sàpiga que bo no és.
0: Totalment, no? I al final... Què passa en això? Que la gent entén que A o B és algo que pots clavar a diari, el refresco light o zero crec que du una B. Si tu veus una B, penses, mira, en compte d'au, ja puc veure la Coca-Cola tots els dies.
1: Però
0: i no... Claro, realment
2: si
0: no.
2: La B del refresc... A tu a nivell, crec que a nivell de cervell.
0: Sí.
2: Com utilitza la indústria? Vaja,
0: però és el mateix fi. Que el light. Ja. I el fit i el fitness. Ja. Són eixos
2: colors,
0: lanes,
2: eixos vale? Blaus,
0: la B que du eixe verde, no du el verd oscur de la A, però la B que du eixe verde claret, tu dius, és que està bé,
2: està guai.
0: I no li dones la volta.
2: I clar, una B, un refresc de 0-0, i una B, l'oli d'oliva. Diu, anem a veure.
0: És que l'oli, l'oli va eixir molt mal.
2: Tu de què vas?
1: I però per què?
0: Per què? Perquè al final, al principi del principi, no diferencia 20 tipus de greix. No ara, per exemple, sí que diferencia i qualifica pitjor el saturat que l'insaturat o el monoinsaturat, com és l'oli d'oliva. I com també puntua molt mal els aliments molt calòrics, a l'oli d'oliva li va clavar una C.
1: Pel greix i pel calòric.
0: Pel greix i les calories. Per què? Perquè al final només compara per 100 grams de producte, no compara per ració ni qualitat, que és el que hem parlat antes. Al final, per a mi, un processat bo que és un processat de poquets ingredients amb una qualitat dels ingredients bona. Nutriscore no mira això, només mira que a ell, aquesta puntuació li isca positiva o negativa. Com tenia moltes calories l'oli d'oliva, encara que fora virge extra, i tenia molt de greix, una C. Claro, òbviament, la indústria de l'oli va dir no ho clave.
1: Explica lo de l'oli o explica lo que tu dius de refrescos o del pa de molde, que tu moltes voltes ens has explicat, atenció com està fet.
0: Claro.
1: I també alguns tenen una puntuació que no està malament o...
0: Sí, mira, pa de moldes n'hi ha molts que ja duen la A o la B, perquè al final continuen tindre 20 o 15 ingredients, val? Ingredients que si tu te dones la volta i comences a llegir no entens la meitat, però pues, a lo millor li afegeixen inulina, que és un tipus de fibra que pots afegir i ja fa que tinga un poc més de fibra. Afegeixes, li has baixat un poc la sal, perquè com també puntua negativament la sal. Entonces, és de veres que té més fibra, és de veres que té menys sal, però és de veres que continua sent un producte amb un munt de conservants i additius. Té millor nota que el blanc? Sí. Hauria de ser el pa que mengem tots els dies? No. Però és que costa molt. Exemple, jo ho entenc que és...
2: Per quedar-nos, diguem, en tips així, en trucs i que puguem entendre. No? És a dir, d'entrada, una etiqueta que planteja que un producte té moltes coses...
1: sospitós.
2: Ja d'entrada, no. Sí. Quan menys ingredients...
0: Menys de 10 ingredients hauria de ser...

0: Fer-lo lo ideal. Vale.
1: Encara que porte una A o una B. Fixeu-vos en els ingredients, la ratafila que diu Ximo.
2: Vale.
0: Si no enteneu algun ingredient, fora. Mm. Vale. Al final, el Nutri-Score, per exemple, és que no mira què tipus d'additius du. Això li dona exactament igual.
2: Ai,
0: per això no puntua ni negativa ni positivament el producte.
2: Bueno, però hi ha additius que en analítiques i està comprovat, i la ciència diu, i vosaltres nutricionistes sí, també, i els professionals, que no tots els additius són iguals.
0: Sí, no, totalment. I parlarem un altre dia d'això, perquè també és un menge gran.
2: Pues és un tema frescos, molt interessant.
1: Els frescos els aplega a analitzar d'alguna manera? Els productes frescos.
0: Productes frescos...
1: Verdures, fruites, ous...
0: No, i per exemple, després n'hi ha molta gent que no compra verdures congelades, que me dona una ràbia que pa què, o les llegums en conserva perquè se pensen que són productes negatius, ¿vale?, que no són saludables, i són processats superbons, que haurien de tindre ixa com una catedral, però no, només mira...
1: O llandetes de peix,
0: o les
1: i tot això és més sa
0: sí,
1: que un refresc, el que fèiem al·lusió antes, per molt de light que siga, o que altres coses havíem dit.
0: Perquè, les galetes, al final, galetes integrals, estos lactis proteics que n'hi ha ara, perquè al final, com hem parlat també al principi, com la proteïna fa que puja un poquet l'algoritme que han fet tota la indústria esta de barretes de cereals integrals o inclús els lactis, que encara que duen un munt d'edulcorants o no tinguin ingredients correctes, li afegissin proteïna en pols a aquest producte i ja fan pujar la numeració.
2: Ostres, pots parar una miqueta en el tema dels lactis? Ampliar claro, una miqueta més? Perquè és un tema de consum habitual i que són... I cada volta...
1: Una gama inacabable.
2: És que hi ha un esmàrit allí. Home, refrigerat, que allò.
1: I els formatges curats.
2: 2.000 iogurts.
1: Que n'hi ha alguns que són de procés molt natural, a la manera d'estar fets, evidentment, molt de greix. Tenen una puntuació fatalíssima.
0: Tenen una C, una D,
2: el formatge
0: mateix.
2: De la Vall Torta, de l'altre dia. Per favor.
1: Que ha guanyat en
2: medalla
1: França.
2: Medalla en França allí.
0: I que si tu al final li dones la volta és... cuajo, llet, un poc de sal i ja està. I és un producte que podríem incloure en la nostra alimentació i deguem. El que passa que lo mateix, com té greix i té calories, li dona igual que siga un processat bo. Al final és la paraula, que ell li dona bo, li dona igual que siga un processat bo. Al final és que tinga aquesta puntuació correcta.
2: I si no aprofita perquè no ho lleven. Vull dir, si això s'ha creat a través d'un algoritme, l'algoritme són dades i són números. L'algoritme que va tindre en compte la dieta de la meva Gemma, el que faig jo...
1: Casos particulars.
0: Bàsicament...
2: El nostre entorn...
0: Bàsicament, si tu eres una empresa d'alimentació, una indústria, i al final... tu saps que la gent se fija molt en l'envasat i a tu te convé perquè pues, has fet que el teu producte... Sí que és de veres que això ha fet que moltes indústries reformulen els seus productes perquè tinguin un poc millor puntuació, però al final continua sent enganyar un poquet a la població. Aleshores, si tu com a indústria...
1: Hi ha uns diners d'interès allà
0: darrere. Sí, totalment. Perquè, sí,
1: perquè... Per continuar venent el que siga.
0: Perquè n'hi ha empreses que continuen i empreses que no, pues les que continuen són les que es veuen beneficiades i les que no, pues són com, per exemple, les del formatge o les de l'oli d'oliva que diuen, pa què vaig a posar-ho? Jo ja sé que és un bon producte, però si és que si fico una C, no comprarà la gent
1: el
0: producte en qüestió. Vale?
2: I el que és la salsa? Les salses també és una d'això, és un altre món.
1: Les salses, refrescos, els iogurts amb proteïna, tot això.
0: Al final...
2: I te posen tot verdet, i te posen tot allà light, i tot això bajo en no sé quantos, i no sé quintos...
0: I tu t'ho compres.
2: I tu t'arregles la
0: mayonesa. I la gent en la nevera, el que parlàvem antes...
1: I a més, mis els ingredients, i són tot... 4, 5, 2, 4, 8, 7, 5...
0: Si compres el ketchup, totalment, la mayonesa light o el ketchup 0, per exemple... Si tu li dones la volta i mires els ingredients, no t'ho prendries en la vida. I, per exemple, la maionesa light, per a que estiga bona i baixar-li el greix, encara és pitjor que la maionesa normal. Compra la normal. Al final és algo que has de menjar dosificat.
1: Això ho vam aprendre en tu a fer salses saludables, que a més és una quantitat justa, utilitzar...
0: Jo que sí, que si en l'alvocat, en iogurt grec, en... Si al final...
1: En el cottage, que tu eres de la família del cottage. Atén-me una cosa, per tant,
0: vale.
1: No tot allò que porti una A...
0: No, important, no perquè tinga
1: és recomanable.
0: Una A o una B és saludable.
1: Mirem,
0: vale?
1: Els ingredients que porta.
0: Mirem els ingredients. Al final, simplement, eixa A o eixa B vol dir que és menys desfavorable que un altre producte similar.
1: I no tots els greixos són roïns si sabem quins són els greixos bons.
0: Totalment.
1: El que ve del salmó o d'aquest tipus de peix, l'oli d'oliva... Ajuda'm.
0: El del formatge, el del fruit secs, per això els fruit secs també fiquen el tampoc fiquen en la bolsa el Nutri-Score, perquè al final tampoc els convé, ¿vale? Al final, saps què passa? Que, per exemple, galetes o cereals amb una A o una B, a tu te donen aquesta falsa sensació de són un poquet més saludables que l'homòleg del costat, i quan jo de les altres galetes no n'em menge tant perquè sé que no són bones, les galetes que duen la A o la B...
1: Me unfle. Me prenc més quantitat. Sí. I això és una errada greu, molt greu.
0: Totalment.
2: I per aplicar, això, a lo millor...
0: Això val la pena... Que,
1: bueno, el mundo...
2: El mundo rosquilletes.
1: Pelotitas, pelo guacho, anijano, cucharito.
2: Mira, tenim unes quantes en la redacció.
0: A mí
2: no diré culpables.
0: No diré que se diu Silvia. Pobreta. En lo dels snacks, lo que parlàvem antes. Me dona molta ràbia perquè, per exemple, ja han agarrat molt el truco, ¿vale? I ara no sé si s'haveu fixat que fan molts snacks que duen afegit a lo millor un poquet de o llentilles o fesols, ¿vale? Right. Heu vist? Que
1: ho hem vist.
0: Tu miraràs en el paquet i veuràs, ostres, un snack que du una B. I dius, ne puc menjar un montó, perquè a lo millor només és Daxa o és Creïlla, però li han fet un 20% de dentilla, que al final és no res, continua tenint prou sal i sent un producte que no, però com té un poquet més de fibra i un poquet de menys sal que la papa com a tal, ja té una B, perquè al final és, no és que siga saludable, és que és un poquet més saludable que l'homòleg, però no saludable, millor puntuació. Entonces, me dona, jo és que mataria a...
1: Pues este mentuso
2: el
1: teu fàcil
2: que és tallar un boniato i posar-lo allí en la Satisfyer. I se fa enseguida en la
1: Airliner. Un cigrón Satisfyer, que dius tu.
2: Això de meravella.
0: És tan boníssim.
2: En una miqueta de hummus.
0: Que sí.
1: I tot això ho m'ha pres en la clara.
0: I si es lamines ahí finet i te'ls fas crunchy.
2: Claro.
1: ¿Sabes qué me ha pasado este dissabte en la crompa? En un germà i jo.
2: Qué ofet.
1: Pues ell té problemes en la sal, entonces agafa, busca pernil o pernil dolç de teuda, baix en sal. I a la que mirem els ingredients, no se n'anava massa de la sal que tenia l'altre, i el que tenia era edulcorant afegit.
0: Claro.
1: Mira!
2: Ai,
0: que
2: sí. Malament.
0: Per a que estiga bo. Clar. Li baixen la sal, però li fiquen l'edulcorant perquè a tu te continuï agradant, sinó al final n'hi ha que mirar-ho tot. Ai, això està superbé, però vau mirar els ingredients.
1: Molt bé, al final és...
2: I el percentatge de mandanga que porta.
1: Clar, ja busques
2: 98% de Tito.
1: Però això ho m'ha de presar, jo no ho havia fet fins que no t'he conegut pràcticament.
0: Sí, però és normal, perquè al final, saps què passa? Que és el que passa també en aquest etiquetat i en la gent. Anem de cul. Tu vas a comprar i vas en el temps agarrat. Aleshores, pues, vas intentant comprar un poc el que a primera vista te sembla que és millor, i el mateix, pues, si n'hi ha dos pernils, pues, si veus baix en sal, diràs, pues, és millor que l'altre. I no t'ho pares ni a pensar. Tens que anar, per això no hi ha que aprofitar a fer la compra els cas de setmana, un poc més de temps, mirar els productes bé, i si no, fer-la online. Que jo la faig online i mire per darrere i mire les etiquetes bé.
2: Més de veres.
1: Que ens va la salut en el tema.
2: Bueno, clar, dius, bueno, ui, el tema, les etiquetes i el Nutri-Score, quina recepta farà?
1: Ui, no toca recepta.
2: No ho sé, ui, fa no? Recepta. Uà, o com està això?
0: Sé, Clara? Que avui teniu més ganes que mai, perquè així...
2: A tu berenar.
0: A Ximo i a Gemma els ha de berenar, perquè parlant sempre, quan parlem d'etiquetats, ¿vale?, sempre al final se n'anem a processats o salats o dolços, i això és la realitat. I què passa? Que jo em sap mal, però no n'hi ha ni galetes bones, ni cereals sí que n'hi ha bons, però ni galetes ni biscuits que pugues comprar en un supermercat que estiga bo. Així que avui ha volgut dur un biscuit de fesols.
2: Va.
0: I l'ha dut, no té farina.
1: De farina, de fesol. Ah, no, les fesols fas la massa. Com has fet, que has fet de les
0: fesols? Ara ho conté. Però ho ha dut, perquè si no la gent no sentirà i dirà, madre de Dios, això, i vull que ho proveu.
1: La imatge que té, que ja veureu en xarxa, si no vos ho expliquem, és com una coca de llanda, com una coca mal feta.
0: És més humideta que una coca de llanda, òbviament, perquè no té la farina. A mi m'ha recordat, quan ho ha provat, a tipo torrijeta, ¿vale?, esa textureta.
2: Quan l'has provat, és a dir, són conillers d'Índies. És la primera vegada que ho fas, ho confesso.
0: És la primera vegada que ho fas. Sí, no, totalment.
2: Però fesols de pot?
0: Aleshores, un pot de fesols blancs de pot, vale, 240, que és un potet xicotiu, tres ous, una poma, un iogurt natural, 40 mil·lilitres d'oli d'oliva, que al final seran com 3 cullerades soperes, i ara hi ha les cosetes xicotiues, vale, que és un sobre de llevat químic, una culleradeta xicotiua de bicarbonat, una culleradeta xicotiua de vinagre de poma, canella I després, dos oncetes d'estes de xocolata 85, a trossets, que tu has dit, són dàtils? No, són trossets de
2: xocolates.
0: Ah, de panses. I ja està. O triturem tot.
1: Que a banda d'això, que la sigueu per xarxes, perquè ahí dona ella idees i consells.
0: A mi m'encanta, m'encanta.
1: Fia, jo som fans.
0: Clavar ahí de...
1: Que guai. Digues, que t'he interromput, perdona.
0: I és tan fàcil com triturar-ho tot.
1: Sí.
0: Clavar-ho al forn a 180, 40 minutets, deixar-ho en el molde 10 minutets i després desmoldar-ho. I a veure què me diu.
2: Molde de silicona, d'aquells que...
0: Molde de silicona, jo ho he fet en este, eh?
2: En ixe de cristal?
0: En ixe mateix, de vidre.
2: És una carmanyoleta,
0: és un tàper de vidre. Jo el gasté també pa...
2: Que artista que és.
0: Perquè m'agrada el tamanyet.
1: És que està molt bé, aquest tamany. Jo penso que visc amb la meva filla, perquè no pots fer una coca, dices, enorme, que facis una coca, no la fas mai, però aquest tamanyet està molt bé.
2: Clara Llorenç, gràcies, Peladina.
3: Gràcies.
2: La nutricionista, que meravella.
3: Oh, que bones, m'encanten.
1: Efectivament, vam flipar en assaborir unes postres fetes amb fesols de les que ens hem fet aficionats. Ara que ve a flipar, el descobriment d'un jove d'Almassora que amb 15 anys se'n va becat a estudiar als Estats Units perquè vol construir naus espacials, coets i, si la vida li somriu, viatjar a l'espai exterior. Admirable el nostre Ethan. Se n'anem de Castelló al cel, de forma literal, no figurada, com jo visc normalment de Castelló al cel, no, de forma literal, perquè és el somni d'Ethan, d'Ethan Trigueros, i ens ha resultat fascinant ell i la seva història.
2: És un xicón molt jove d'Almassora.
1: Però molt xicón
2: té un somni, vol anar a l'espai.
1: Sí,
2: vol anar a l'espai, literalment, ell vol ser astronauta. Construir coets, satèl·lits... Però, clar, això s'ha d'estudiar molt, eh? I s'ha de saber molt.
1: Això és very difficult, very difficult. Però poca broma, perquè ell està pegant ja les primeres passes i són francament importants, perquè se'n va als Estats Units a estudiar i el seu somni és l'enginyeria aeroespacial. I per què no, jo que sé, la NASA, viatjar a l'espai. Sí, senyor Ethan Trigueros, hola.
2: Hola.
4: Bon dia.
1: Què dic jo? És molt jove. Quants anys tens, criatura?
4: 15 anys.
1: 15 anys i estudies quarto d'ESO.
4: Sí.
1: O por ahí va la cosa. Bueno, ¿d'on te ve a tu l'afició per conquerir l'espai? ¿De dónde te viene?
4: Pues desde bien pequeñito siempre me había gustado todo lo relacionado con la ciencia y con todo, pero no tan claro el espacio. Hasta que, pues a los 9-10 años, empecé a seguir a un canal que hablaba de eso, del espacio sí. Y de la ingeniería y todo eso, y desde entonces pues cada vez me ha gustado más y cada vez lo he tenido más claro, que quería dedicarme a eso.
2: Che. Es que eso es de categoría. Y además, ¿que te vas a Estados Unidos a estudiar, me han dicho, Ethan?
4: Sí, correcto.
2: Qué bueno. A ver,
1: cuéntanoslo todo.
2: A ver,
1: ¿qué ha pasado?
4: Pues es todo gracias a las becas del programa de becas de la Fundación Amancio Ortega. Y es porque, claro, yo esto también lo tenía más o menos claro desde sexto de primaria, me quería presentar. Y pues eso, me presenté, envié la solicitud en septiembre. Pasé la primera fase, que la primera fase era en base a la nota de la ESO, de tercero, y la renta. Esa fase la pasé, pues me convocaron a un examen en Valencia,
1: ¿sí?
4: Y que eso era otra fase. Pasé esa fase también, el examen, y ya ha llegado la fase final en diciembre, que era la entrevista. Era una entrevista personal, pues una entrevista. Después de la entrevista,
2: sí. Te entrevistaron.
4: Era esperar a que tuvieran los resultados. Y ya, vale. En diciembre,
2: sí.
4: Pues me comunicaron pues que sí, que había pasado todas las fases, sí. Y que me iba a Estados Unidos.
1: Escúchame una cosa que luego he leído de ti. Desde sexto de primaria, una amiga y yo, decías tú, ya queríamos presentarnos. Y lo he estado esperando durante toda la ESO. Y creo que incluso hicisteis alguna, no sé si experimento o propuesta interesante. Pues sí. ¿Es así?
2: ¿Has hecho algún proyecto ya?
4: Tuvimos, sí. Claro, que queríamos... lanzar algo, entonces sí. Estuvimos investigando varias propuestas que podíamos hacer,
2: ¿sí?
4: Y nos decantamos por hacer un módulo que es un experimento que va dentro de un satélite para medir la temperatura y la iluminación en el espacio, para establecer una relación entre estos dos aspectos.
2: ¿Y el módulo esto, vuestro lo van a mandar al espacio?
4: Pues ojalá. Nosotros lo diseñamos todo y lo desarrollamos,
2: sí.
4: Estamos todavía ultimando ciertas cosas y empezamos a buscar empresas para colaborar con ellas. Encontramos a dos. A Orbital Boost Aerospace, que es una empresa malagueña, que lo que nos ofrece es llevar en su satélite nuestro experimento. Esto Toma. Todavía lo estamos acabando de ultimar detalles, pues a ver cómo van a lanzar ellos su satélite y todo, porque ambos somos proyectos que somos muy pioneros y novedosos, estamos desarrollándolo. Y luego otro, que es un grupo de estudiantes de la Universidad de Tenerife, ¿sí?, que se llama TIDESAT, que son los que nos ayudan con todo el tema técnico, porque nosotros somos todos estudiantes de cuarto de la ESO, y esto empezó el año pasado en tercero de la ESO, claro.
2: Claro que no sois nosotros ingenieros aeroespaciales, claro. Ya lo seréis, de
1: pero
2: momento.
1: Lo seréis, en cara en proceso. Sí, sí, a ver, ¿y tus objetivos y tus sueños en la vida dónde? ¿Qué?
4: Pues mi mayor sueño es ir algún día al espacio, ese sería mi mayor.
1: ¿Sí?
4: Luego también, a nivel profesional, me quiero dedicar a algo relacionado con el espacio, con la ciencia, con la ingeniería. Me gustaría estudiar ingeniería aeroespacial.
1: Sí.
4: Y pues eso es principalmente, así más a largo plazo. Más a corto plazo, pues obviamente quiero disfrutar al máximo la experiencia de la beca, no solo para aprender inglés, sino también pues para estar en un país nuevo, conocer gente nueva, aprender cosas nuevas.
1: ¿Qué competencias estarán estos pares, Fimeu, criatura? Enhorabuena, Izan, besitos.
2: Gracias, Mónico.
4: Besitos, muchas gracias.
2: Besos.
3: Els millors moments de la vesprada da punt.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: Andalusia viu avui el primer dels tres dies de dol oficial decretats per la Junta arran la tragèdia que ha provocat l'incendi forestal a Los Gallardos, Almeria. Una tragèdia amb un balanç encara provisional de 12 persones mortes, 4 ferides greus i 23 sense localitzar. També hi ha un miler de persones desallotjades i més de 3.000 hectàrees cremades. Alejandro Molés.
2: La majoria de les víctimes mortals són britànics i belgues, tot i que també hi ha almenys un espanyol. Van perdre la vida cremats a l'interior del vehicle en què intentaven escapar de les flames. Des de l'Ajuntament de Bedar, el seu alcalde Ángel Francisco Collado assenyala que van fer cas omís a la recomanació de tancar-se dins de casa.
3: Y ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso y 7 de los 9, 7 han fallecido.
2: Pel que fa a les causes, les primeres investigacions apunten a la caiguda d'un cable elèctric. Així ho conta el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
4: En principio un cable roto entre dos puntos de electricidad y donde que se origina un incendio a un lado, un incendio a otro, un fuego prácticamente un fuego urbano, un fuego de poca intensidad, pero que a pesar de atacarlo hay una parte que como consecuencia del viento y avanza 15 kilómetros en dos horas.
0: La Unió Llauradora s'ha concentrat a València davant de les conselleries d'Agricultura i Medi Ambient per a exigir solucions urgents als danys provocats per la fauna salvatge i l'abandó agrari. Rubén Dempere.
5: Sí, al capdavant de la protesta ha estat el secretari general de l'organització agrària, Carles Peris. Aquí escoltem.
6: L'objectiu és denunciar la mala gestió que està fent la Generalitat per a baixar aquesta sobrepoblació de fauna salvatge que està tenint un impacte molt negatiu, superior a 50 milions d'euros en el camp valencià. Pues nosaltres la primera mesura que estem reivindicant és que n'hi hagi una línia d'ajudes per a finançar els ajuntaments que facin un cens de parcel·les abandonades perquè són un reservori real per a aquesta fauna salvatge.
5: Des de la Conselleria de Medi Ambient asseguren que des que va començar l'any s'han capturat, amb l'ajuda de caçadors, més de 3.800 porcs senglars.
0: I continuen les reaccions a la decisió de la jutgessa que porta el cas de la Dana d'incorporar al sumari els missatges que el dia de la riuada va intercanviar Carlos Mazón i l'alcaldessa de València, Maria José Català, i més missatges que va aportar de manera voluntària.
2: Ui Català diu que sent indefensió per la filtració de les converses de WhatsApp amb els seus regidors que va lliurar voluntàriament i que ella considera que no aporten res. Català considera que s'haurien d'aportar ara a la causa altres registres telefònics que ningú ha demanat.
7: Pues debería aportarse a la causa cuestiones como otros grupos de WhatsApp. No sé si se han pedido grupos de WhatsApp y llamadas telefónicas al resto de alcaldes, por ejemplo, entre miembros del CECOPI del gobierno. Yo creo que hay cuestiones que sí que interesan y van más allá del salseo de un grupo de concejales en el que nadie está investigado, que yo entregué voluntariamente y que evidentemente hemos visto con absoluta perplejidad cómo se ha filtrado absolutamente.
0: I en els esports, el València ja té el quart i últim reforç anunciat fins al moment i avui ha sigut presentat. Imma Gisbert, conta'ns.
8: Hola, bona vesprada. El japonès Ryunosuke Sato ha sigut de moment l'últim fitxatge a posar-se la camiseta del València. En total són 4 reforços que ha fet el club en el que portem de mercat d'estiu. El migcampista nipó de 19 anys ha firmat per 5 anys. S'ha mostrat feliç d'estar ací i ha tret bones impressions en els primers dies que ha compartit en l'equip de Corberán.
9: Abans d'arribar jo sabia que este club és molt important a Espanya i cada dia que passa ho note i ho sent i m'alegre moltíssim ser membre d'este club.
0: Fins així. Sí.
8: Història del conjunt valencianista.
0: Bona dada, dada curiosa. Gràcies, Imma Gisbert. Fins així l'última hora informativa. Així informa A Punt Ràdio.
1: Som A Punt. Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matrícula abierta desde el 1 de julio. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
10: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
11: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
12: Els millors moments de la vesprada da punt.
13: Estem recordant els millors moments viscuts a les vesprades de Punt Ràdio allà pels principis del mes de febrer. Quina canya de xicón, eh? I fan a plegar al lluny. Vei tan lluny, la idea que té és conquerir l'espai, quasi res. A nosaltres viatjar tan lluny ens fa por. Ens veiem més prop de les nostres possibilitats de descobrir el món de la mà de Clara Estrems del blog Les Sandàlies d'Ulisses. I ens va enlluernar quan ens va parlar de Casablanca, una destinació de pel·lícula que és ben preciosa i espectacular.
12: Escoltes els millors moments de la vesprada de punt.
14: Willy, Willy, ja sabia,
8: ja sí que ja m'ha arribat. Ja m'ha arribat.
9: Ella ha vingut vestida per a l'ocasió. La nostra sí, Clara sempre sí. Que ve bé vestida de la... Sempre que
15: temàtic.
8: Què sí, no? Portes exactament, Clara?
15: És com un, una capeta.
9: Una capa.
15: Perquè és una marca marroquina que m'agrada molt, que el que fa és com una adaptació com més moderna de la roba tradicional. Uh-huh. I això és com, sí, com una capa xilava en caputxa. A mi
8: m'agrada. Molt floral, és també, molt primaveral.
9: Atén-me, que anem a Casablanca. Sí. Dius, no? Vinga, com
15: per a, clar, per a que la gent s'ubiqui, perquè Marroc és molt gran. Sí. Mm-hmm. Casablanca es situa a la costa de l'oceà Atlàntic, mm-hmm, i també del port més important del Marroc i un dels més transitats de tota Àfrica. Perquè té, la ciutat és molt gran, té més de 4 milions d'habitants.
8: Wow.
15: I és la ciutat més gran del Marroc. Diguem que és la capital econòmica, perquè la seva capital administrativa és Rabat, així que tots els negocis es fan a Casablanca. Mm-hmm. Des de fa molt de temps, ja.
9: Quan coneixem Casablanca, una mica igual, la seva història, la seva...
8: Sí.
9: Cosa... Fascina'ns, sí, per Casablanca.
15: Anem a ficar-nos un poquet en situació.
8: Vinga.
15: El que avui coneixem com a Casablanca era, fa molts segles, la ciutat d'Anfa, que era un assentament fundat pels amazics, el que es coneix com els berbers, al voltant del segle VII després de Crist. I ja en el segle XV els portuguesos van arrasar la població. Els portuguesos, com anaven a les ciutats que tenien ports i s'ubicaven allí, van construir una fortalesa... Van construir una fortalesa militar i al voltant d'ella creixeria el que s'anomenava Casablanca, que és el que correspon ara al que és l'actual Medina. I quasi tota la ciutat quedaria destruïda en el segle XVIII pel terratrèmol de Lisboa, i uns pocs anys després el sultà Ben Abadia la va reconstruir i l'anomenaria Dar el Beida, que és Casablanca en àrab, i encara que després en el temps passaria a dir-se Casablanca, com la coneguem ara, a principis del segle XX, França i Espanya es van repartir la influència del Marroc i Casablanca va quedar sota el protectorat francès fins a la seva independència total del país en 1956.
9: Mm-hmm. Històricament ja estem ubicats.
8: I allà què es pot veure? Vull dir, tu quan vas allà...
15: Moltes cosetes.
8: Moltes coses. A veure, és que, clar, vull dir, és una ciutat molt gran, 4 milions d'habitants, també en extensió, imagina que també serà gran.
15: Sí, però està molt ben distribuït, vull dir, el pots manejar prou bé. O sigui, que el primer nen, diguem, el que és l'estrella de la ciutat, que és la mesquita de Hassan II.
9: Que era en principi, això era la ciutat d'abans, no?
15: No, la Medina era el que era la ciutat. Això és la mesquita. La mesquita, de fet, és prou moderna. Uh-huh. És una de les mesquites més impressionants del món. Sí? Està situada en la mar, però en una península illa artificial, per a que faci els efectes com que està surant en el mar.
9: Com si sorgira de l'aigua.
15: Sí, perquè ho va fer Hassan II, va dir que la va manar construir a Xina perquè es va inspirar en un vers de l'Alcorà que diu que el tro de Déu es va erigir sobre les aigües i a Xina sembla que la illa està enmig del mar.
8: Molt bé, això és ambició. Això...
15: I de fet sembla, perquè la veritat és que en el tamany que té i com la veus de lluny i darrere el mar, sí que,
9: sembla. No?
15: Sí. Després de la seva inauguració, en els anys 90, es va convertir en aquell moment, ara ja no és, però en la tercera mesquita més gran del món després de la Meca i Medina. O sigui, estem parlant d'unes dimensions molt grans. És una barreja entre arquitectura morisca i, de fet, en la seua construcció es van emprar uns 80 milions d'hores de treball. Va treballar moltíssims artesans.
9: 80 milions d'hores?
15: De treball. Més de 12.000 artesans van treballar en la construcció i artesania interior, que és espectacular, fusta, estuc, i cada un dels detalls està cuidat al mil·límetre, tot el que veus està com uau, tot.
8: Molt pensadet.
15: I una meravella, i per descomptat també van treballar milers d'arquitectes, enginyers i obrers. Tot és monumental, estem parlant d'uns tamanys. La sala d'oració pot albergar fins a 25.000 persones i l'esplanada exterior fins a 80.000, estem parlant del Camp Nou.
16: Però això és enorme, no?
15: El Camp Nou.
9: Fes-nos una idea.
15: Quina
9: barbaritat.
15: No sé jo quantes s'ompli, la part de dins, sí, però la part de fora potser no, però la capacitat la té, o sigui que... Sí. I a més, la zona d'oració, hi ha un espai subterrani per a les ablucions i el hammam, una biblioteca pública, una escola alcorànica i un museu. I
9: ben gran tot.
15: I en la seva construcció es van aplicar totes les tecnologies capdavanteres, per exemple, el sol és calefactable, o sigui que encara que faci fred, perquè a Casablanca, com està a l'oceà, fa fresqueta a voltes, estàs calentet allí dins.
9: Els peus no dius, quina calor de piso.
15: Com més van en calcetins i en catifes, està calentet. Després, el sostre és el corredor de 3.400 metres quadrats, pesa més d'una tona i s'obre i es tanca per complet. Si no, que es corre i s'obre.
9: Una barbaritat.
15: Les quantitats econòmiques no les sé, però una barbaritat.
9: Sí, ja m'imagine.
15: Jo quan ho vaig visitar vaig tenir l'oportunitat de veure el sostre obert i després va tancar, i és molt xulo perquè es veu tota l'artesania. Si està tancant no es veus tant, perquè la part que tanca té també pintat a mà i tot, i quan s'obri veus tota la part que, diguem, la façana que fa de lo que tanca, i després veus el cel i la llum il·lumina,
16: com la llum projecta.
15: És super impressionant, i es tanca en uns minuts, en apenes uns minuts s'obri i es tanca. El minaret també és molt alt, estem parlant de 200 metres.
9: I després no han trobat una màquina per planxar i saber fer totes aquestes coses. Jo flipo.
16: De veres.
9: Disculpa. L'imparèntesi.
15: La pesquera, el minaret té 200 metres d'alt. I a més és que per la nit s'il·lumina en un raig luminós que arriba fins a 30 quilòmetres, que es projecta de nit cap a la Meca. O sigui que si estàs de nit en qualsevol lloc de Casablanca veus la llum.
16: Tu veus allà. Fins i tot de fora de Casablanca també podràs veure.
15: A 30 quilòmetres.
9: És
15: monumental. L'entrada
9: és bestial, no? Tot el que dius.
15: Tot. O sigui,
9: de dimensions.
16: És a la gran.
9: Gegant, monumentals. Molt bé, molt bé.
15: I de fet l'entrada són per als no musulmans que vols fer la visita turística, són 13 euros, perquè és l'única mesquita de tot el Marroc que pot ser visitada pels no musulmans.
16: Ah, que curiós.
15: I te fan un tour i tot, i o sigui que paga la pena molt, molt, molt, molt.
9: Sí,
15: senyor. Sí, sí. Ara recorreguem un poc la part històrica, anem a la Medina.
9: Ara ja sí que anem a
15: la Medina. Ara sí anem a aquesta part original. A l'original.
16: The original Casablanca.
15: La Medina, que és la ciutat vella. Estem parlant de carrers molt estrets, és la zona més tradicional de Casablanca, i està envoltada d'una muralla de 4 quilòmetres amb 8 portes, i mereix molt la pena pedres, i dic pedres perquè literalment del pers, totalment, perquè són carrers que no tenen noms, i ara uno que va i uno que torna, és localitzar un poc una porta i després dir, vale, pues si no, vaig endinsant-me i que
9: agafar
15: algú me diga...
9: Agafar punt de referència.
16: I ja trobaré alguna altra porta en algun moment.
15: En algun lloc, i si no, la gent t'ajuda molt, perquè la veritat és que la gent és molt, molt maja, no? Sí, i no hi ha problema, però sí, probablement entres per un lloc, intentes ir per un altre i no podràs.
9: I no.
15: I allí veus de tot, n'hi ha gent que viu, perquè és una medina que es viu molt, o sigui, una part és més vivenda, després n'hi ha una altra que n'hi ha tallers també d'artesans, mecànics de cotxes, des de xicotetes botigues, tenim els forns per a comprar el pa, que el pa marroquí també està molt bo.
9: Està molt bo.
15: Molt bo. I els banys comuns, que també n'hi han, però els banys comuns, els hammams per tradicionals on va la gent. O sigui, que obres, jo una volta vaig entrar i allí n'hi ha un horari, depèn, n'hi ha d'homes i dones, i n'hi ha uns que és un horari. Un dia és que són mixtos, és un dia per les dones i un per als homes, i pots allà, anar allà a deixar les coses i banyar-te de la forma tradicional dels hammams. O sigui, no hammam turístic, diguem, un hammam local. I està molt, molt interessant. Aquesta part és molt, molt xula, perquè és com molt superlocal. I després hi ha una zona de la Medina que és molt interessant, perquè tal qual és com un mercat senegalès, que és com si estigués viatjant a Senegal, perquè n'hi ha una comunitat senegalesa molt gran. I creus un carrer i estan pentinant-se, fent-se moños, tot tal qual, com si estigueres a una part del mercat, que és tal qual com si creuais a Senegal.
9: Mira, que guai. Ara.
15: Ara anem a una altra medina que es diu la Medina Nova, que és el Jabús, però que no és tan nova, perquè estem parlant de principis del segle XX.
9: Clar, en diferència de l'altra, és més nova que l'altra. Claro.
15: I es diu la Medina Nova, però va ser construïda el 1916, més o menys, en els primers temps del protectorat francès. El districte de Jabús és un exemple de reconstrucció d'una medina on es van respectar l'estil i les costums tradicionals de l'arquitectura. Van ser els francesos que ho van fer, però van agafar l'estil anterior i en urbanisme modern. O sigui, que ahí podem trobar en el barri botigues de roba tradicional, per exemple, la roba tradicional d'home i de dona, els caftans i la roba d'home. De fet, el caftan va ser declarat fa un parell de mesos, el caftan marroquí, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. patrimoni immaterial pel tema de tota la tradició de fer els caftans i dur-los.
9: O sigui, aquests caftans... Per la confecció.
15: Sí, artesania. I la tradició. No, diguem que tot el que envolta el que és la confecció, la tradició per aportar-ho i tot, i ho van declarar patrimoni de la humanitat per l'UNESCO. I ahir jo també.
9: M'encanten.
15: Que ahir, clar, com és artesania, estem parlant d'uns preus, però espectacular. Espectacular. I es pot trobar això. És de dones i d'homes, està repartit per botiguetes i de molt bona qualitat, perquè allí són molt bons els artesans. I aquest barri també hi ha molts edificis com de l'època de protectora francès, com per exemple el que es diu el Magd al-Passa.
9: Això què és?
15: Que és un palau, el palau residencial del governador construït per francesos en 1940.
9: I avui dia encara és un palau de governació o és un edifici turístic?
15: Sí, un edifici oficial,
9: oficial.
15: Però bueno, es va construir a finals del segle XX, però amb mètodes tradicionals. Diguem que van voler, les arquitectes franceses van voler fer un barri però conservant un poc l'estètica.
8: Clar.
15: I així veiem arquitectura tradicional, que és el que comentàvem, però té hispanoàrabs, per exemple, n'hi ha el que es diu el cellitge, que és un tipus de mosaic ornamental utilitzant trossos de taulellets de colors.
9: Ah, sí, molt bueno, crec que és la imatge que veiem taulellets de color xicotes com
15: si triangulets, fent formetes, ahí estucs, per exemple, fusta de cedre tallada, sostres de teules verdes també, això és com molt hispan-àrab, i el palau és d'estil morisc, però està construït a la plena Segona Guerra Mundial, o sigui que tu veus i dius l'estil, la còpia de l'estil morisc original, però construït després un poc així.
9: En etapa contemporània, recent. Oh, que xula, més coses.
15: Ara anem a menjar un poquet.
8: Anem. Ai, molt bé, gastronomia, clar que sí.
9: Ell la sap que ens ha de portar sempre.
15: Sí, que sí, a més jo dic així sí que paga la pena. Està el mercat de la carn de Casablanca, que està molt prop del barri de Jabús, i allí tenen, els carnissers mateixa tenen els seus llocs, tu pots triar la carn, te la cuinen i te la menges allà mateixa. Pots fer les tres coses.
8: Ah, molt bé.
15: Triar la carn, te la fan i n'hi ha tauletes que te la pots menjar. I n'hi ha carn de porc de molt de tipus. A mi, per exemple, m'agrada molt menjar allí la carn de camell, perquè la fa molt bona.
9: Jo la vaig estar al Marroc, però no he estat a Casablanca.
15: Allí...
9: I està molt bona.
15: És molt bona, boníssima, boníssima. Sí, sí, sí, és com molt tendra.
9: Sí, sí. És una ternera, molt tendreta, o una carn de cabell.
8: Me la imagino com molt dura, molt...
15: No. I de gust és com molt fina. A mi m'agrada molt. L'únic és que impressiona un poquet este mercat, per a la gent que sigui un poquet aprensiva, i és perquè la botiga que tinga carn de camell té un cap de camell penjant.
9: Sí.
8: Clar.
15: Però bé, és el que toca.
9: Però no siguis tiquismiquis. Si vas a casa, no siguis tiquismiquis, perquè són coses que has de voler.
15: I te ho cuinen fresc en el moment i molt, molt net.
9: I com cuinen, o depèn?
15: Tenen allí, com sobretot el foc, un poc a la
9: parella.
15: Sí, a la brasa, diguem, barbacoa, t'ho fan allí i al gust un poc i tu t'assentes i t'ho menges i no t'ho pots portar a casa, o sigui que és superbé. I després tenim l'opció del Mercat Central, el Mercat Central, que és el mateix però en versió de peix.
8: Clar, perquè és una ciutat
9: de costa.
8: Sí. Pescadora també, imagina't.
15: També, que... també. Aixina que, de fet, les sardines també estan molt bones. Allí, la sardina de l'Atlàntic està molt bona, totes les sardines de Marroc, des de Tànger fins a Casablanca. I allí, també, tu tries el peix
9: i també te'l fan
15: i en una taula sí, i te'l menges també.
9: O sigui, fresquet, te'l veus tot raet.
15: Un 360, pots triar el producte fresc, te'l fan i te'l menges.
9: Que guai.
15: I allí està, bueno, està en el barri Art Deco, diguem que este mercat central està en el barri colonial francès, i allí pots veure també els edificis molt característics de Casablanca, que són blancs i així en ornaments, que són els edificis colonials francesos. I ja, si busqueu, voleu un restaurantet així molt exquisit, molt...
9: Home, a mi la cosa està de la parrilla per mercat de Fagràcia. Però si ens recomanés si un restaurant exquisit, prendrem nota.
15: Clar. Perquè feia el mercat de la carn, vaig anar a sopar i a dinar. Em va agradar tant que va ser tot... Ai, ahir a sopar i a dinar.
8: Repetim.
15: Però si voleu així una coseta així més exquisiteta, està el restaurant La Scala, que a més de ser un restaurant morisc, és un monument històric de la ciutat.
9: L'edifici?
15: Sí, l'edifici mateix està dins... del que era un bastió fortificat dins de les muralles del segle XVII.
8: Això és guapet,
15: Sí, es va conservar molt bé, inclús els canons defensius són els originals, i en el seu interior n'hi ha un jardí andalús, i així anar tot el fort de les parets i tot, i ahir pots fer des de junis, que es fan molt bons també, és
9: que
15: com
9: bons.
15: Un menjar marroquí, però un poc més sofisticat, un berenar, un dinar, les tauletes estan molt decorades, estàs dins del jardí, pots triar taula exterior, taula interior, és un lloc molt guapet, o per a veure-ho també, perquè està en la fortalesa aixa xantiga.
9: Estèticament és un lloc preciós per anar a veure, a més que pugues anar a menjar.
8: I per un ull de la cara, o sí que és assequible?
15: Mira, no tant, perquè el menjar local a Casablanca està molt bé de preu, pots menjar inclús per 3 euros molt bé, un tagín, 4, 5, així a lo millor pujaria 15, 20.
8: Però
15: està molt bé, molt bé, molt bé. I estem en la ciutat de Casablanca, no pot faltar. You must remember this, a
17: kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh.
9: Casablanca amb ell.
15: Però és una cosa curiosa perquè la pel·lícula protagonitzada per Humphrey Bogart es va filmar sencera a Hollywood. No a Casablanca.
16: Per a res.
15: Diga que està inspirada en Casablanca, però realment seria la circumstància de Tànger més que Casablanca, perquè era la ciutat internacional. Però, clar, la gent anava a Casablanca i els turistes demandaven volen veure el bar.
16: Clar,
15: este de,
16: la pel·lícula
15: el Ritz Café, volia buscar.
9: I
15: que al final
9: no existia.
15: No existia.
9: Claro, era una cosa de Hollywood.
15: I al final Casablanca va dir, voleu Ritz Café? Anem a fer Ritz Café.
16: Pa vosaltres, els turistes.
15: El Ritz Café.
9: El cubata, i
15: de fet està tal qual decorat com apareix a la pel·lícula, perquè és tal qual l'entrada a la porta i tot.
16: Que fort.
15: Com si fora, perquè és com mira, la gent buscava sou, demanaven, pues mira, i és un lloc que està molt visitat i pots dinar allí, prendre algo també i un cafè. És un lloc de jocs turístics de nova creació, però bueno, inspirat a la ciutat, perquè
16: n'hi haurà molta gent que passa per allà,
15: sí,
16: clar.
15: A demanar-li a Sam la música, o sigui que després n'hi ha més...
9: Sam, toca l'altra vez, Sam.
15: N'hi ha unes altres places així més monumentals, per exemple la plaça Mohamed V, que és el cor, diguem, el cor de Casablanca, té les joies arquitectòniques allí, i els edificis que l'envolten són d'estil mudèjar, i és influències marroquines en franceses, és un poc una barreja. Està el Palau de Justícia, el Consolat de França, el Banc Nacional i la Prefectura, i una plaça molt gran que la gent passa allí. La gent és molt al carrer per les vesprades, molt els xiquets,
9: són molt de viure al carrer,
15: al carrer,
9: en
15: molt,
9: general, tot el Marroc. Bueno, nosaltres també tenim un poc
15: de deixa cultura, influència de sí. Fa
16: són atlàntics, però és cultura mediterrània,
15: sí,
16: també un
15: clar,
16: poc.
15: Sí. De les places, estar sentat a les places i això fan. I també està el parc de la Lliga Àrab, que igual, diguem que és el pulmó verd de la ciutat, i la gent també passa allí les vesprades al parc. I després n'hi ha un edifici que és l'antiga catedral del Sagrat Cor de Casablanca.
9: No,
15: però
9: tenen catedral.
15: Però que mai va ser catedral, va ser església, però li diuen catedral per lo monumental que era.
9: L'esglesiota.
15: I va ser construïda gran. a la dècada del... Bueno, l'any 1930, inspirada en l'estètica de les catedrals gòtiques europees, encara que edificada segons els cànons de l'art déco. Així era com un poc neogòtic, diguem que és com una barreja. Però va deixar de prestar els seus serveis com a església en 1956 i després de la independència del Marroc, i es va construir un centre cultural en una rehabilitació, un centre cultural té vidrieres i tot. I tenim el bulevard, que el bulevard és llarguíssim, estem parlant de 3 quilòmetres paral·lel al mar, i allí n'hi ha una cosa molt interessant a la Corniche, que es troba un dels llocs més particulars de Casablanca, que és el santuari de Sidi Abderrahman, que és com si fos una xicoteta illa que va quedar connectada per un pont.
16: Eixa no la van construir de forma artificial com l'altra.
15: No, esta la van connectar després en un pont i a més...
9: La van aprofitar.
15: Clar. És com una cosa molt tradicional perquè, bueno, allí està enterrat un moravit que es diu, que és com una espècie de sant en vida dels musulmans, i ell va arribar de Bagdad i es va estar allí al segle XIX i es va quedar allí, es va instal·lar. Uh-huh. I va viure fins allí, fins que va morir, i la gent anava molt a peregrinar. I ara encara va la gent a peregrinar, però n'hi ha una circumstància molt particular d'eixa illa, i és que n'hi ha dones que viuen allí en xicotetes cases,
9: sí,
15: que te llegeixen el futur que el fan estany.
9: Wow. Que el fan estany i te diuen... Home.
15: Sí, jo no vaig voler, però vaig veure les taques i segons com es mouen les taques, elles te poden dir si passarà una cosa o una altra, o sigui, una barreja a la illa.
16: La gent feia peregrinació per una raó, però ara faran peregrinació per a veure estes dones una miqueta
15: un
16: que els conten.
15: Tot. Van a veure la tomba i després a veure ja de pas que m'hi
9: però
15: digui.
9: Però fixa't que no són fulles de te perquè són de te, no? En l'estany, curiós. Sí. Home, jo tampoc sóc de que me llisquen el futur, però veureu,
15: sí, estan com mig amagats, perquè com és una cosa que jo trobo que és legal un poc, tot el món sap que estan allí, tu veus l'estany, però has d'entrar a la caseta de cada una allí a preguntar què tal. Però
16: toc, veus, toc, hola, vull que me llisquen el futur.
15: Ai, així aquesta barreja espiritual mística, un poc.
9: Uau. Com mola Casablanca, és una gran ciutat.
15: A mi m'agrada molt, eh? I es menja super... Bueno, el Marroc en general es menja molt bé, però en Casablanca, en qualsevol cantó, trobes menjar casolà a molt bon preu, es menja molt bé.
16: A mi en això ja m'has guanyat, clar, extrems.
9: En allò del menjar, no?
16: Clar.
9: M'ha agradat molt Casablanca. Moltes gràcies, Clara. Estrems. Quan se n'anem, Mar? Casablanca.
16: Ja, ens anem ja. Ah, no, que ara tenim una hora i poquet de programa,
9: ara
16: però...
9: No podem, ara no podem, però quan puguem ens anirem. Moltes gràcies.
16: A vosaltres.
17: A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh.
13: I la següent parada la fem en un espai proper, un lloc del nostre interior que és una meravella. Qui ja ha estat al Santuari de la Balma sap que és un lloc especial, ple d'energies bones, de devoció, d'un paisatge extraordinari. Xt,
18: i de bon menjar. De bon menjar també. En febrer parlarem amb Bea, que ha estat 27 anys de la seva vida treballant allí.
12: Escoltes els millors moments de la vesprada de punt.
18: Pues que al capdavant del restaurant del Santuari de la Balma, el coneixeu, el Santuari de la Balma? L'heu de conèixer perquè és un lloc... Tu saps aquests llocs, Mar, que quan vas és com si te carregares d'energia positiva per les vistes, per, no sé, té una peculiaritat.
16: Totalment, té aquesta essència, no, aquesta atmosfera màgica.
18: Això ho trobes al Santuari de la Balma? Doncs mira, durant 27 anys ha estat al capdavant del restaurant José Barberán i Bea Grau. Crec que podem saludar a Bea. Hola.
19: Hola, hola, què tal? Bona tarda.
18: 27 anys, quasi res. Tu vas entrar a ser una pipiola de 20 anys.
19: Pues sí, pues sí. 24 i 25 anys teníem quan vam començar ahir a la Balma.
18: I te'n recordes com va ser? Com va plegar? Com se va quallar l'assumpte? Sí.
19: Per supost, això no se olvide. Pues no res, se jubilaen, és que estaen, i nosaltres pues treballàvem, bueno, jo soc de Morella, i jo treballava a Morella ja en restaurant. I mos vam decidir, mos ho van proposar, i vam baixar, ho vam mirar, i ho vam agafar. Així de ràpid, no vam pensar molt, eh?
16: Dit i fet, pràcticament. Clar, com era quan vau començar? Com era el dia a dia? Com era eixa vida a Sorita, els pobles dels voltants, la gent que anava per allà?
19: En principi, a veure, el que era l'edifici de la Balma era completament diferent. Uh-huh. Per fora igual, però
18: sí,
19: per
18: perquè dins... va haver una remodelació pel 2007. Total. Espectacular.
19: Sí, sí, sí, sí. En el 2008, 9 i 10. Oh. Van fer la restauració, però clar, nosaltres vam començar l'any 1999.
18: Entonces,
19: claro, claro. No, nosaltres vam començar a on era l'Ovell, el restaurant antic,
18: sí,
19: que està al puesto de pas que passava tota la gent per davant, per entremig del restaurant, fins dins de la iglesia. Era diferent, completament diferent. I vam entrar, pues, claro, vam tindre que posar, muntar una cuina, posar làmpades, pa fer menjador, tot.
18: I conta'm una miqueta quines eren les vostres especialitats, si totes les dies teníeu gent o penses, no, així acudia més gent, per exemple, entre setmana o quan hi ha un esdeveniment especial com una romeria.
19: Bueno, per... te dic que quan vam començar, nosaltres vam començar pel 15 de 9 de març.
18: Sí.
19: I passava la gent per davant i no se quedava ningú a dinar, i allò era... I diem, ui, què han fet, que així no se pare ningú. I ara podem dir que, dicem, una cartellera de clients que si se manté, si seguís en els nostres clients, no es cal més que agafar telèfon i reserves. La veritat és que puc dir orgullosa que ho hem aconseguit, que ara estan a tope.
18: Sí. Entenc que han sigut 27 anys de sacrificis durs, perquè l'hostaleria és dura, però això sí, en un entorn fabulós. Conta'ns la millor sensació que heu tingut en estos anys d'experiència.
19: Bueno, la gratitud de la gent, això sobretot, perquè nosaltres ja no som clients, ja molts són amics, i ja tenim... he conegut amics i gent molt que si anem a qualsevol lloc i te trobes algú que sempre te coneix. La gratitud de la gent de tots aquests anys, la veritat és que això me quedo en això. I després el paisatge, perquè no és estar un restaurant normal. Perquè nosaltres estem treballant i, sin embargo, tenim les vistes, el riu, la muntanya. Això no té un restaurant normal, que té quatre parets i no té cap vista. Això és... I després la Mare de Déu. Nosaltres sempre, des que vam entrar... sempre ens hem cuidat de la Mare de Déu, de canviar-la, de limpiar-la, de netejar la iglesia. És que no és un restaurant normal, és un santuari, també teníem habitacions.
18: Era una dedicació absoluta. De fet, la teva filla es diu Balma.
19: Correcte, sí, la meva filla no podia ser...
18: No podia ser d'altra manera. Ha ballat les danses, a més, clar.
19: Sí, des de que tenia any i mig. Des de que tenia un any i mig va ballar les danses fins a este any passat, que se va retirar en 24 anys.
18: Tenim una cosa, i a més, per allà hem passat tots. Del nostre territori tots els que han pogut. Però persones famoses importants també n'heu conegut unes quantes.
19: Sí, el que passa que també te dic que jo intentem tractar sempre a tota la gent, és igual que n'hi haguen conegudes, com gent que no és tan coneguda com els veïns del costat, sempre hem intentat tractar a tota la gent igual, saps? I entonces, també, per això mos ha vingut molta gent coneguda, perquè tampoc han fet cap protagonisme d'aquesta esta persona o l'altra o l'altra.
18: Agraïm que es tractareu amb normalitat i no farem més.
19: Sí, i a més sempre intentant passar desapercibits, per exemple, clar. No sé, qui te puc dir, va estar el futbolista Ibrahimovic. Sí, i després, això hospedat, després va estar, no sé, de Jesulín de Obrique, ha estat Adolfo Suárez, ha estat Jordi Pujol, ha estat, no sé, les escritores moltes, bueno, Julia Navarro, també. Sí, sí que hi ha hagut bastanta gent coneguda. Però el que te dic, realment, intentant, pues això, no que la gent...
18: Estiguera pues, a gust, ja va, ni menys ara bé estiguera a gust i disfrutarà del paisatge, que tot això està molt
19: rebé. I inclús n'hi havia vegades que me dien, escolta, pues donamos de dinar les de Chimilla i Xina, ja, quan entra la gent, ja nosaltres ja...
18: Ja estem, marxa. Ja estem arreglats.
19: Sí, sí, sí.
18: Ai,
19: sí.
18: Bé, pues tindràs mil batalletes, mil batalletes viscudes en estos 27 anys.
19: Mil, també vam tindre lo de l'incendi del 2011.
15: Què va passar
19: allà? Que allò va ser molt fort, sí. Sí, sí, sí. Allò va ser perquè un cable que n'hi havia per darrere de la Mare de Déu dels anys 36, claro, pues està, se va prendre foc per ahí.
18: Se va prendre foc.
19: I se van encendre soles, el que diguem, detrás de l'altar, el que era cartó-piedra. Allò no era, saps? Vam aplegar temps, però susto.
18: Clar.
19: Sí. I després, bueno... tot, mos van tallar una temporada a la carretera que feien obres.
18: Me'n recorde que costava plegar...
15: Han tingut de tot, Bea.
18: Sí, costava plegar una vida.
19: Han tingut de tot. En esta vida, en estos 27 anys...
18: 27 anys, és una...
19: Sí, han tingut una escola de tot en general.
18: Bea, i ara comença una altra...
19: No mos ha faltat de res.
18: No mos ha faltat de res. Comença una altra etapa al teu home i tu, perquè teniu ganes també de canviar d'ambient. El restaurant continua amb altres persones, entenc.
19: Sí. Nosaltres canviem perquè ja tenim 50 i pico anys i això és una faena que la veritat és que
18: obligar,
19: hi ha molta
18: no?
19: faena, ara. Molta faena de moltes hores i ja necessitem un relax i ja necessitem passar pues, a gent jove, noves generacions que tenen força i que ho agafen en molts ànimos perquè això és aixina, no podem... I estos xics, pues, bueno, ara començaran, crec, o pel 14 o pel 17, perquè ara estan pues, intentant arreglar-se a la seva manera i tal, sí. I crec que començaran, pues, això, o 14 o 17 de febrer, ja obriran.
18: Ai, Bea, pues volem donar-vos les gràcies per estos 27 anys d'acompanyament des del Santuari de la Balma per donar-nos a menjar i a sopar i hospedatge de la millor forma possible, per este bon caràcter
19: que teniu. Digues. De totes formes, aunque no estiguem natres, pues igual la gent ha de seguir venint, ha de disfrutar del paisatge, del dinar que els donaran, de les vistes mentre es prens un cafè, que és tota la terrassa, tota és una terrassa coberta, però coberta natural en la roca. Té els seus arcs i veus la vista fora. Si plou no te mulles i veus igual la vista, saps?
18: Sí, mos has convençut, no patis.
15: Una delícia,
19: claro,
15: una
19: claro,
15: meravella.
19: És que això és, mira, això és, després de tants anys encara m'agrada, encara ho disfruto.
18: Moltes gràcies per atendre'ns bé, per contar-nos part del que ha sigut la vostra i la nostra història en este restaurant del Santuari de la Balma. Besets!
15: Gràcies.
19: Pues moltes gràcies a tots. Gràcies.
18: Vos recomanem, si encara no heu estat, que visiteu el Santuari de la Balma. També vos recomanem que sentiu sempre que pugueu les seccions de Vicent Gil, el nostre gastroturista que ens porta al programa Gent Realment Extraordinària. En este recull dels millors moments de la vesprada de punt, no podia faltar el recordatori de l'entrevista a Francis Toru de la pizzeria Venezia de la Ribera Alta. Un pizzer que fa show, tan gran show, que ha guanyat mundials de pizzeria acrobàtica. A més de tindre bona carta de plats italians, té una capacitat artística brutal. Ens ho van passar pipa amb ell.
20: Tu saps, Gemma, que t'he pegat la vara en això, perquè jo sóc molt turra. Perquè jo vaig fer-me major i si tinc, una idea, plim, plom. Tu saps que la pizza italiana, en realitat, és un invent valencià.
18: i en concret de les coquetes de per la teua zona.
20: De la Safor.
3: De la Safor, de la Safor. Bueno, estan renyits, no saben si és de la Safor o de la Marina Alta. Ells estan ahí a veure qui s'emporta el gat a l'aigua.
18: Jo aplaudís l'emoció, la idea.
20: El doctor fent.
18: Com estem, Vicent Gil?
20: Què tal, Vicent Gil? Com
3: pues
20: estàs,
3: mira, bonic? Estem...
20: Si no nevero, evento vato.
3: Exacte.
20: Què dia aquell, no?
3: Però bueno, sempre hi ha històries d'estes per tot, o sigui que igual sí, igual és veritat, no ho sabem. Bueno, sempre, si llevem...
18: Anem a veure...
3: Si llevem la pizza, sempre es quedarà la pasta, o sigui que no passa res si a l'Itàlia li llevem la pizza. O no, o sí, perquè no sabem tampoc...
18: I també té igual com va començar la cosa.
3: És el símbol nacional, no ho sé.
18: Té igual com va començar la cosa, que val la pena. El xocolate no se demà vindre, però val la pena. La pizza...
3: Sí, el xocolate ho sabem. Va vindre d'Amèrica i entrar per la Vila Joiosa. Sí, sí. Ah, de veres. Allí hi ha una família molt, molt coneguda que tenien velers que feien la ruta, anaven carregats d'ací per allà en unes coses i tornaven d'allà per ací en unes altres. I una de les que portaven era el xocolate, per això la vila és la ciutat xocolatera per excel·lència. I parlant de pizzas, que tenim el convidat d'avui, que jo no sé molt bé si ell és, si és alemà, si és italià, si és espanyol, si és de la Ribera, no ho sabem molt bé, perquè clar, jo avui la sorpresa me l'ha endut quan m'ha passat el DNI, dic, este DNI no és espanyol, d'on és Francis Tolú?
21: Ah, de tots els llocs i de ningú.
3: Perquè
21: no sé ni jo.
3: Va néixer en Frankfurt.
21: Nascut en Alemanya, pare italià, mare espanyola, nacionalitat italiana.
3: Ja veus. Què cosa més bonica.
18: I un accent d'ací que t'encabas.
21: I un accent d'ací que tots me parlen en castellà i vulguem dir, este no ho entendrà. Claro. I quan me senten parlar valencià, perquè tu parles valencià. Des de que tenia 2 setmanes que visc ací.
20: On t'has criat? Has criat en poble?
21: En el Xinet. A les 2 setmanes me portaren d'Alemanya cap ací.
3: És que és una història molt curiosa, perquè sa mare, Virginieta la Mompona, se n'anava a veure el germà que estava allí en Frankfurt, i se'n va, i se'n va el germà, vale, pues esta nit anem a la discoteca, i se'n van a la discoteca, i n'hi havia allí un xic que només feia que anava a traure la ballarilla donant-li carabasses. I al final diu, el pròxim que me traga ballar, ja li dic que sí, perquè si no me'n vaig a casa no balla ningú. I torna a anar el mateix. El sardo, de Cerdanya. Antonino.
20: I
3: va ballar, però es veu que la cosa... El ball degué d'eixir molt bé, perquè va anar tot molt
18: com
3: ràpidament, per carta, per ací, per allà, i a l'any estaven casant-se, i bueno, i allí en Alemanya, en Frankfurt, va néixer Francis, el que passa és que ella, la de Francis, la del Fred, i allò va dir... Jo vull que anar-me'n a casa, unes ploreres de por, i al final Antonino va dir, bueno, pues a casa.
18: Que l'horatge d'Alemanya no li panyava igual que
21: normal, el fred que fa allí.
3: Claro. El xinet. Claro. Estagué el primer any treballant en la taronja, portant la terra dels sogres i tal, però bueno, això tampoc era lo d'ell. I tenia un amic que li deia Néstor, que dit, tio, pues si tu eres italià i has estat fent-li d'encarregat a ton tio allí en Frankfurt de la pizzeria, per què no muntem una pizzeria sent el xinet? I així no va néixer la pizzeria Venècia en l'any 86.
21: Correcte, abril del 86.
18: Però això va ser la idea inicial, per tant.
3: Sí.
18: Però ja sabien fer-les, tal, o ahir va començar tot una aventura d'aprenentatge i de tot?
21: No, ahir treballava en Alemanya en la pizzeria d'un tio seu.
18: Ah, tenia entonces, ja venia... carrera.
3: Ella tenia
18: experiència, sí. Vull dir. Sí.
3: Però era una cosa nova.
18: Claro, no és un risc.
3: La cosa va aixir endavant, fija, de 86, o sigui que en abril d'enguany,
18: sí,
3: ens hem adelantat un parell de mesos, va complir els 40 anys la pizzeria Venècia.
18: Caramba!
3: Que en aquella època... Així coneixíem ben poc de la gastronomia italiana.
18: És que en 40 anys ja cosa ha canviat.
3: Imagina't, en una època que també va aterrissar Carlo ací en València i tu... Sí. Eren els espaguetis a la bolognesa i la pizza a 4 estacions i ja està, i poco más. I jo me recorde... És un pare que de quan en quan anés i deia, prova això què, però això què són espaguetis frutti di mari, però che, com que això me lo porten no, mejillons,
20: això
3: com pot ser?
18: I era una novetat, fa 40 anys.
3: I era una novetat, o sigui que d'alguna manera ells el començaren a obrir un poc les portes de la gastronomia italiana en la Ribera. Però a més, és un pare que de quan en quan anés i deia, prova això què, però això què són espaguetis frutti di mari, però che, com que això me lo porten mejillons,
20: això com
3: pot ser?
18: I era una novetat, fa 40 anys.
3: I era una novetat, o sigui que d'alguna manera ells el començaren a obrir un

0: de pizza freestyle. Tetra campió del món.
1: Quatre.
0: Tetra. O sigui, el primer any que el vaig guanyar, quan va ser?
1: En l'any 2000.
0: En el 2000 guanyes la primera vegada.
1: O sigui, vaig guanyar 2000-2003, farem una pausa de 20 anys sense arrimar-nos al Mundial, tornarem en el 2023, tornarem a guanyar, 2024 tornarem a guanyar.
2: Però els anys que no se va presentar van dir, ai, tenim esperança de guanyar els altres.
3: El del xinet ve, no, a toca, va.
2: Perquè si ve, pam, arrasa.
1: De fet, ja ho feren ells perquè me cabrejaren no tornara. O sigui, 2000 i 2003 guanyi, 2004 quedi segon a un punt del primer perquè m'apagaren la música a meitat espectacle.
0: A meitat show.
1: Que no t'ho guanyarà un tercer. Entonces ja vaig dir, sabeu què? Se quedeu així. I ara he tornat a canviar l'organització, canviar unes certes coses i m'apetia tornar i pues anem a provar.
2: I pam. Expliquem això, no? De què és la... Com es diu?
0: Freestyle.
4: Freestyle.
1: Pizza freestyle.
0: Pizza acrobàtica.
4: Això què fas? Vas allí en xandall, te prepares i què fas?
1: Vas allí en el teu show, en el millor que pugues, i és agarrar unes masses de pizza i durant 3 minuts fer el teu espectacle en una, en dos, en tres, muntar-te la teva coreografia i quan més gran és la pel·lícula, millor. O sigui, jo l'últim any, el penúltim any, el 2023, guanyí perquè vaig girar en un monocicle. O sigui, ballant les pizzas sobre una bicicleta d'una roda, que mai s'havia vist.
2: Haguera caigut jo una bona.
0: No, allò fa molt bonico, fa unes coreografies i sobre elaborant una base de foc per damunt de la flama. I bueno, i esta última, que ha guanyat el quart campionat, ha sigut molt emotiva perquè, a més, no sols la música, tota la coreografia per a recordar els anteriors campions de pizza.
1: Va ser un poema narrat per mi en una música de fons i anava nombrant a tots els campions mundials de pizza acrobàtica de tota la història i mentre es feia un moviment clàssic d'ells, perquè ostres, per a mi era com una despedida, diguem, no anava a participar més perquè ja els xiquets de 18 anys ja venen apretant i més tard o més pronte pedré. Entonces per a mi era com una despedida i fer un homenatge a tots i ahir acabarem tots plorant, jo, els xurats, el públic, els contrincants meus que també es nombrava. Va estar molt, molt, molt.
4: Però com si t'acudís de bé. No, és com una despedida, vaig a fer un homenatge perquè coneixies algun dels campions.
1: Sí, clar, jo tenia els meus mestres, de fet, havien sigut campions mundials i damunt tenia contrincants que també havien guanyat altres anys. Sí. Entonces, pues, jo sóc molt creatiu i m'ha vindre aquesta pel·lícula. Tens que fer algo diferent, tens que trencar. Quan
4: però i el poema el tenies gravat? No, el dies tu de viva mentre
1: estava gravat en la meva veu,
4: en una música i
1: en una música molt teixina, molt.
0: Però això és curiós perquè tu estudies en Pierre de To i tu eres molt jovenet quan te'n vas a estudiar en ell. Tu ja d'entrar ja tenies clar que volies fer pizza acrobàtica?
1: No, jo no sabia ni que existia. A mi mon pare m'apunta al curset, m'envia a Roma i em va dir, prova això. I clar, quan ho vaig tocar dic, ostres, això està guai.
0: Que gran, Antonio.
1: Sí, la veritat que sí.
0: Que gran, que tio.
2: És al·lucinant, la història.
0: Sí, no, és al·lucinant.
2: I el show també.
0: I mira, avui en xarxes he posat una foto tremenda, perquè estan son pare i sa mare abraçats en el diploma de quan guanyà eixe primer concurs. No pots veure una cara de felicitat més gran dels dos. El nene havia guanyat el campionat del món.
2: Com va ser allò?
1: No fàcil. En el 2000 els espanyols érem nous en tot el tema de les pitches, dels campionats i tal, i allí eren 900 participants en el campionat, entre totes les categories. I clar, quan ahir dalt del pòdium solten Francis Tolú, dius, ostres, ah, pues sí, no m'ha arribat.
2: Uf, que emocionant.
1: Sí, emocionant. Va estar molt guai.
4: I quan estàs competint? Com és, perquè imagina que te prepares, és com una, sí, una, sí, part d'atleta, té una part, no té una part creativa també, sí, desenvolupes el teu d'això, vale, i te plantes allí, però tens equip, vas tu a soles, com és la posada en escena d'un campionat d'estos?
1: En un campionat vas tu soles, n'hi ha unes semifinals i d'aquestes semifinals els 6 millors puntuats passen a la final. Entonces tu tens que portar dos números, uno més lleugeret però sense que siga molt lleugeret, per si no passa el corde, tens que passar el tall,
0: tens que qualificar-te,
1: tens que donar tot però guardar-te algo, i després ja en la final és el sant demà i és donar tot,
4: l'esclafit.
1: I de fet l'últim campionat te classifiquen 6 i eixes per ordre des un sorteig i cada un agarra un paperet i a mi me toca l'1. Així era el primer mai havia guanyat un campionat del món. Per què? Perquè a partir del primer
2: Tela,
1: el primer és el que marca un poquet la

0: d'ell. Entonces, quan vaig veure l'1, dic, buah, l'han cagat. Yes. Res. I va ser la primer, el primer en la història que guanyó el campionat del món i sigut el primer en la final.
1: Que tio.
2: I tu com descobrissis si se munt de les acrobàcies pitxeres?
0: No, ja t'he dit, mon pare va veure un curset en una escola i m'ha apuntat.
2: Una cosa, perquè estic que t'estic entretenint.
0: Exacte.
2: I resulta que era un crac.
1: Com que d'apuntar-lo a taekwondo o a natació.
2: Era un crac.
3: Jo crec que ell al principi tampoc tenia molt d'interès per la pizza. A ell, a Francis, sempre li ha agradat molt el món del show business, el ser de DJ i coses d'aixes, això sí que li ha agradat.
2: Home, això ho demostra. Sí.
3: I ara això li ha permetit el combinar aquestes dues facetes, és una cosa. I jo he vist alguna foto, perquè ell farà un parell d'anys en Las Vegas.
0: Correcte.
3: I diu, no, ara en guany vaig a tornar. I li vas tornar a dir, sí, però la primera volta anir a veure allò que era, però ara ja vaig a... Ara ja vaig a per totes. A què vas a Las Vegas i quan vas a Las Vegas?
0: A Las Vegas en març fan una fira que se diu Expo Pizza i dins de la fira Expo Pizza fan els World Pizza Games, que són, com si diguem, les Olimpiades de la Pizza. Uh-huh. I, pues, és un concurs molt interessant de fa molts anys, de fa més 25 anys crec que té, i fa 2 anys anir a esquadrinyar a veure, perquè clar, no és el mateix que te juguen uns italians que te juguen uns americans. Els americans miren molt més el show que faig que les acrobàcies. Entonces anir a informar-me, anir a esquadrinyar i ara en guany pues, anirem a participar, perquè crec que és l'únic que me falta.
2: Francis, que
3: valent. Me contaves que n'hi ha 5 modalitats
1: a Las Vegas,
3: dins del concurs.
0: Sí,
3: no?
0: En el World Pizza Games està les acrobàcies, que n'hi ha primera divisió i segona divisió. Després està la velocitat, que te donen 5 pizzas per estirar-les lo antes possible. La pizza gran, que te donen una pizza de mig quilo i tens 5 minuts per fer-la lo més gran possible.
3: Una massa de mig quilo.
2: Una massa que l'has d'estirar, que l'entenc que se trenca.
0: Sí, sí, si se trenca s'ha acabat. Ja. Després tens el concurs de muntar caixes de pizza i després tens el triatlón, una mescla de pizza gran, velocitat i muntar caixes.
1: I tu a què t'has apuntat?
0: A tot. Anem en tot.
2: ¿Quién dijo miedo?
1: Claro
2: que sí.
0: Anem en tot. Lo principal per a mi és l'acrobàcia.
1: Lo principal és l'acrobàcia
0: perquè damunt en la primera divisió, diguem, en la segona s'apunta qualsevol i en la primera soles van campions mundials. Mm. Entonces és...
2: Ahí vas tu. I com assatges? Com te prepares? Com entrenes? Com
0: pues
2: va
0: mira,
2: un campionat d'esta envergadura?
0: Ara mateixa estic 3 dies a la setmana fent entrenaments funcionals, estic anant a una escola de malabars, i estic ensenyant 1 hora amb les pizzas estes de plàstic i preparant lo que és la coreografia.
2: Ojo, eh?
0: Això durant 2-3 mesos sí, antes de cada...
3: I reformant la pizzeria. I reformant la pizzeria.
2: Això sí que és de valent. Entraré en obres.
3: Perquè, escolta, la gent després, jo sé que n'hi ha molt de mal pensat. Diu, este sí, este és molt de fer mariconades en la pizza amunt i avall i tal, però després les pizzas no estan bones. Això te passa algú que te diga tonteries d'aixes?
0: Ja, sí, a jugar sí que t'estem, sí. Eh? A jugar, però després veig gent a la pizzeria i no se queixa, però entonces tinc que estar content, algo estic fent bé.
3: No, i el sagrà.
0: Sí, eh?
3: Perquè quantes varietats de pizza teniu ara en carta?
0: Ara tenim 24 més la pizza mensual que la canvien cada mes.
3: 24 més a part, per supost, les pastes...
0: Correcte, pastes, bocadillos, sandwich, carpes...
3: A muerte.
0: A muerte, però també t'he dit que ara, aprofitant el 40 aniversari, anem a reduir la carta i anem a reduir també el número de pizzas i fer-ho molt més selecte, un poc més gourmet, conforme va al mercat, diguem.
2: Un retoque de la cosa.
3: I ella ha fet una cosa molt bonica, que és fer-lo de la pizza del mes. Cada mes inventa una pizza nova. Jo n'he provat alguna espectacular. Però, i aquestes pizzas després no les deixes en carta? O què? O si n'hi ha alguna que destaca sobremanera?
0: Faig patir. M'agrada fer-los patir.
3: Perquè, no, és que n'ha tret una que jo dic, jo vull provar-la. Diu, tinc
2: ja
3: no. No, diu, tinc tancat, encara no pots provar-la. Però n'ha fet una nova. A veure, explica-la.
0: Este mes, vols saber, sí. En primícia?
3: Sí.
0: Va. Este mes porta una cremeta de formatge manxec, pimentos del padrón, unes querilletes a lo pobre al forn i torrendos.
2: Ai, que se m'ha fet la boca. Ai, no torno a parlar.
1: Que maravilla.
2: Això com ha d'estar? Pues boníssim. Bueno,
3: té que estar tremendo. I això que vaig veure jo que m'encanta, que era de xipirons, allets tendres i pernil.
2: Oh!
0: Correcte,
3: que a més no és la típica pizza normal, que és la que fas de massa grossa, la partixes la massa per la meitat, l'obris, li poses el relleno per dins, la tornes a tapar, en plan napolitano, i allí en el gabinet de Serreta, allí partint-la.
1: Van farcides. És com
0: el calzone, algo així. És una pizza a la pala, una pizza a la pala romana, rellena. I a part, la massa estava feta en taqueix de pernil. El mateix que se fa la massa en la massaora, jo li tiré taqueix de pernil i així se queden dins tots de la massa.
1: I dic, igual que nosaltres vegerem l'Olivier posar-li xorizo a la paella, van dir, seràs l'Olivier, però, tio, a tu te va passant perquè n'hi haurà també integristes de la pizza allà a Nàpols o a Roma o en qualsevol on sigui la pàtria de la pizza, que no me ho sé, jo ja dic que sé que són de les Nàpols perquè ho portarem els valencians a Nàpols i Sicília.
3: En Nàpols ens sorprendríem si veurem les pizzas que fan ells, cuidao, que
2: també són creatius,
3: que els napolitanos, sí, sí, sí, això són molt, molt violents, i sobretot en les quantitats,
1: són violents,
3: sí. Quan veu les quantitats, jo, això s'ho mengen de veritat,
2: és tota la raó.
1: Però és que ha passat que hi ha gent italiana que són molt tancats, però tu no fas pizzas, tu fas...
0: De moment no, la veritat és que els italians i el tema de la pizza està molt, molt obert a noms, ingredients i a molt a lo que és gourmet. No mos passa encara com el tema de les hamburgueses, que sí que es vale todo, o sea, ahí encara no hem arribat, però de moment som prou, sempre i quan agarres una línia, que no agarres galletes Lotus i les tires de la pizza, coses d'estes, una barreta d'estes, però mentrestant...
1: Galletes Lotus ja...
0: Sí, no.
1: ni en Las Vegas,
0: No.
3: Tu saps que Carlo D'Anna, una volta que estigués en el programa, mos va dir que els plats més prostituïts de la gastronomia mundial eren la paella i la pizza.
2: Sí.
3: Vull dir que n'hi ha gent que igual que a la paella li han fet de tot, a la pizza li han fet de tot. O sigui, ell, per exemple, s'obsessiona quan veuen que li posen a la pizza, que li posen pinya i coses d'aixes, ui, ell això li senta molt.
1: T'esmussa.
3: Però tu sí que tens una...
0: Jo tinc una pizza amb pinya, lo admito.
3: La tropical?
0: La Hawaii.
3: La Hawaii.
0: Pinya, besugo i jamón york. I la veritat que se ven.
2: De la seva parròquia, claro.
0: Sí, està bona.
2: És de seguidors.
0: Bueno, està bona. I n'hi ha gent que te vaig a dir un mite com Gino Sorbillo, que és un dels top de la pizza en Itàlia, té la seva pizza en pinya, en Nàpoles, en pleno centro de Nàpoles, i no passa res.
3: No, jo te tinc que dir que Magraner, en el seu restaurant, en el Bonaire, diu, jo tinc paella mixta. Diu, és que Vicent, diu, és que me la demanen.
2: És turista o que siga la demanen?
3: Madrileños.
2: Madrileños.
3: Diu, és que me la demanen la paella mixta, pues jo si me la demanen, jo els pues la faig, i ja està,
2: allà va. I trobes que n'hi ha modes per temporada, o sea, per part de la clientela? Ara s'estila a més, jo què sé, la carbona no tinc ni idea, menjant-se. La carbona ara, i aquesta temporada, té un èxit, això, o la barbacoa, o la fruti di mare, o la espencat i no sé què.
0: Les modes, per desgràcia, últimament van a base de redes socials. De foodies,
2: sí.
0: Influencers...
2: Ostres.
0: I ara, per exemple, està molt de moda la pizza contemporània, que és una pizza que té els ingredients així al centre i després té un moñigo així de cornichones rodant que medís 3 metres. No sé si s'ho heu vist d'aixer pizzas.
1: Cornichones, això què és?
0: El cornichone és...
2: Sí, una vora.
1: La vora,
2: però si la gent no se menja la vora, que a mi m'encanta la vora, dir-vos.
0: Pues ara s'estilen molt les vores que pareixen un flotador.
1: Com un toco,
2: però per dins de coses o no?
0: No porten res. Estan airejats.
3: Una cadena de pizzeries que em va traure una que tenia la voreta, la tenia rellena de formatge, una cosa així.
2: I això és el que ara està de moda en les xarxes socials.
0: No. Ara, si no té cornichone, ara ja no, aquesta pizza ja no està bona.
1: Ui.
0: Pues això són les modes que s'estilen ara i al final...
2: Però
0: no
2: això se passarà.
0: Okay. Claro.
1: Tornaran les planetes.
0: Correcte.
1: Tornaran les planetes.
0: Les planetes, la típica napolitana, que porta un cornichone normal d'un centímetre i ja està. No, o la romana, que no porta pràcticament quasi res de borde. Ja, que segur-lo de tota la vida.
2: Les clàssiques amb èxit incontestable.
1: Claro. Sí, parlant de clàssic, vull dir-te, o sigui, una pizza és... Jo no ho entenc, eh? Una paella és... no sé què, i després pots afegir-li coses, però hi ha uns ingredients i diguem una elaboració que és que no te'n pots eixir d'ahir. Ha de tindre tomàquet fregida, mozzarella i coses, i la pasta, diguem, o sigui, la base, o tu pots dir, mira, sense tomata també és pizza, o sense mozzarella també és pizza.
0: Jo menjo més pizza sense tomaca que en tomaca, perquè són més creatives i tenen més color, més vistositat. Però després, per exemple, en els concursos està la categoria napoletana STG, que és la típica napoletana, massa, tomaca, mozzarella i fina, i albahaca, que és la margarita.
3: Aquí és la margarita clàssica de tot.
0: La margarita, sols pots presentar-te a napoletana clàssica en una margarita o en una marinara, que la marinara al final és tomaca i aix i orégano.
1: Però Francis, ja és que això sota cavall i rei, ahí no pots esmerar-te.
0: Correcte.
1: Però en la qualitat suprema dels ingredients i abans
2: ja
1: en
2: la massa. Creativitat,
1: no? I la massa. Mm.
0: No, un bon formatge, una bona tomaca, que al final això també es nota, eh? Si tu pilles un bon formatge, una bona mozzarella, que moltes voltes a lo que li diuen mozzarella després te fiques a llegir és de tot menys mozzarella.
1: Muy bien.
0: I la tomaca igual, la tomaca les corres i la meitat és aulla i l'altra meitat lo que queda la tomaca.
3: El tomatito del Vesuvio, eh?
0: Claro, de San Marzano, que és el típic clàssic per a fer una pizza napoletana.
1: I què s'ha de fer? Cultivar aquesta tomaca italiana? Per a que isca...
3: O importar-la.
1: Això
3: no m'he quedat clar.
1: Això no xemés, no podíem empeltar unes tomateres.
0: Aunque ja te dic que en el meu poble... Que som tomaqueros de mal nom. La tomaca està boníssima i més d'una volta la gastar jo per fer pizzas i són espectaculars.
1: Però què vol? Dolçor? O què vol? Aquest tipus de tomata que tu?
3: Bueno, l'equilibri en l'acidez també.
0: Correcte.
3: És un equilibri. I que ell no ho ha dit, la massa. La massa que...
2: Ahí está la clau, ¿no?
3: Ells diuen que la massa madre té que ser mínim de quantes? 72 hores perquè la pizza eixga com demana.
0: Això és una altra moda, perquè, per exemple, la pizza napoletana, en les seues bases, són 8 hores de fermentació, fina. Però, claro, ara, pues, 24, 48, hasta 72 hores. Tot això va depenent també del tipus de farina que gastes i la força que tinguis. Quan més força, més hores pot estar fermentant. I sempre diuen que és més lleugera quan més fermenta. Però universitats italianes ja estan dient que no té res que veure una cosa amb l'altra.
1: Francis, una cosa. Ens has portat les pizzas estes de plàstic.
0: Jo necessito que
2: necessites
1: per si jo te la llance. Arreu de millor.
3: A l'aire, ell l'empoma i...
1: Tu l'empomes?
0: Jo l'empome.
2: Abans de començar la xerra ho hem intentat, el Joaquí i jo.
1: Desastre. No hi ha manera.
2: Un desastre.
1: O sea, tu, jo te la llance...
0: Una cada un.
2: Va.
1: Yo te la llance y xina, pero te enganchaste como si fuera un...
0: Como si fuera un frisbee.
1: Y pero tú no la enganches.
0: Yo la enganche, va.
2: No puedes posar el dit al mig, ¿no? Ha de ser como més proper de la vorera.
1: Mira tú.
2: Madre, que la... Por favor.
1: Sé que crack.
0: Ahora la enganches tú.
1: Vale, yo la enganche. Pásala.
2: Yo en Ferra Rodar tinc prou.
0: Ja estava ahí,
3: Jo ja t'ha dit que no ho intentaràs, que no podries.
1: I això que és de plàstic?
2: Imagina't.
0: És de silicona.
2: Estàs de silicona, que és la que utilitzes per entrenar.
0: Claro,
2: no per
0: la massa d'Acrobas és una massa especial que té moltíssima sal, que li dona elasticitat, però no vas estar tots els dies amassant per practicar. Entonces això te facilita.
1: I tu te pegues una hora, xiqui.
2: I la massa té aquesta consistència, la massa en la que després és de veritat, la té pareguda a això que utilitzes per entrenar?
0: És molt pareguda, l'únic hàndicap és que se va obrint, se va fent gran.
2: Claro, té vida, allò.
0: Sí, i se va fent fina. I quan més fina, més ràpid se pot trencar. Entonces, tens que anar
2: nivellant. I això has de tindre-ho en compte per anar movent.
0: Claro.
1: I en el dit vas equilibrant la massa, la quantitat de massa, vas tirant-la perquè sí.
0: A veure, normal, quan les tires en les mans, sempre deixes una muntanyeta al centre, que és el més castigat.
1: Que s'enroda més.
0: És on més castigues. I així tarda un poc més en trencar-se. Però sempre se trenca.
1: T'ho he pensat,
3: És que la veritat és que 40 anys és una llàstima, perquè ton pare se n'ha anat jove encara.
0: Sí.
3: I tu creus que ell ara, si està des d'ahir dalt, està veient l'evolució de la pizzeria, estarà content, estarà satisfet?
0: Sí.
3: I en el xiquet?
0: Sí, perquè de fet jo li vaig dir, un parell d'anys antes li vaig dir, tinc que acabar fent això. I se posa a riure, tu que t'has de fer, xe? I totalment l'any després de faltar li vaig dir a ma mare, mira, ha passat això. Diu, sí? Sí. O sigui, sí que anem per la bona línia.
3: És que son pare era molt catxotxes, no? Vull dir, ell no tenia ixe caràcter que tots imaginem dels italians, que s'encenen i tal, no? Toni era molt
2: tranquil·lat.
3: Era molt tranquil, ell era molt calmat, era d'una altra manera. Era sardo. Jo no sé, els sardos... Tu, has anat alguna volta a Sardenya?
0: Tots els anys.
3: Vas tots els anys?
0: Tots els anys, això és una meravella.
3: Tens allà encara família i tot, i vas allà...
0: T'ho dono compte que mon pare són 9 germans.
3: Buf.
0: Llevant dels abuelos que hi han faltat, tots els demés estan allí, els meus cosins. I allò és Itàlia, però no és Itàlia. Té unes playes que flipes, té unes muntanyes espectaculars.
2: És el Mediterrani pur, és l'essència.
0: Són molt de centro, de la isla, no? de la muntanya, i No ho sé, és una cosa que s'ha de veure, s'ha de viure.
3: Clos, jo fa un parell d'anys vaig fer un article per a la web que deia això: un corazón sardo late en la ribera. I així no és.
1: Continua bategant.
3: En la pizzeria Venècia. Sí. I, a més, perquè Francis està preocupant-se per innovar i fer coses noves.
1: Mil gràcies, Francis.
0: Gràcies a vosaltres per l'invitació, sempre.
1: Vaig a per ton pare els èxits del 40 aniversari. Ja es contaràs,
0: hola,
1: eh?
0: Hola.
1: Gràcies, Vicent. Gràcies, Francis.
0: Gràcies.
2: I així acabem el recordatori d'avui dels millors moments de la vesprada de punt.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: La tragèdia de l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria, ha causat la mort almenys de 12 persones, segons el primer balanç oficial. Entre les víctimes mortals hi ha almenys una de nacionalitat espanyola i altres estrangeres, però podrien ser algunes més perquè n'hi ha 23 que a hores d'ara romanen desaparegudes. Alejandro Molés.
2: Les primeres investigacions sobre l'incendi apunten a la caiguda d'un cable elèctric com a causa del foc. Escoltem tot seguit el relat de la tragèdia amb la veu del conseller d'Emergències andalús, Antonio Sanz.
3: Un vehículo donde fallecen 4 personas. Todo parece indicar que son de origen británico. Luego 7 personas que han fallecido en otro escenario. Estaban caminando y habían dejado los coches y seguramente estarían buscando una salida, pero una salida que no era la prevista y la que se había indicado y las consecuencias han sido terribles.
2: L'incendi forestal de Los Gallardos és ja el segon que més víctimes mortals ha provocat a Espanya després del de la Gomera, en què l'any 1984 van morir 20 persones, la majoria excursionistes i veïnat atrapat entre les flames per culpa d'un canvi de vent.
0: I d'una tragèdia a una altra, la que viu Veneçuela arran dels terratrèmols del 24 de juny, on, segons l'últim balanç provisional, es parla de 2.900 morts.
2: I d'aquestes 2.900 persones mortes, 41 tenen nacionalitat espanyola, segons l'actualització que avui ha fet el Ministeri d'Exteriors. Altres 11 continuen soterrades sota les runes dels edificis enfonsats, mentre que 138 espanyols continuen en parador desconegut.
0: I l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès a Tarragona ha demanat als seus veïns que es confinen a les cases a causa de la formació d'un núvol tòxic en la piscina municipal per una mescla de productes químics que ha causat, Rubén d'en Pere, ja 17 ferits, 4 d'ells greus.
4: Sí, el consistori demana a tota la població que mantinga portes i finestres tancades i que evite eixir al carrer si no és estrictament necessari.
0: L'Ajuntament de la Nucía, a la Marina Baixa, ha acollit avui la reunió del ple del Consell amb motiu de l'aniversari de la Fundació com a poble.
4: Des d'allí, des de la Nucía, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha concretat que serà a partir de dijous de la setmana que ve, és a dir, a partir del 16 de juliol, quan tots els centres educatius comencen a rebre entre els 5.000 i els 25.000 euros per a condicionar, per a climatitzar les aules que així ho necessiten.
5: A partir del 16 ja s'ha de fer... Se va a enviar dinero a todos los centros educativos, entre 5.000 y 25.000 euros, para atender ya las primeras necesidades en esa climatización.
4: Des del govern, la ministra de Ciència, també secretària general del PSPB, Diana Morant, assegura que els diners per a climatitzar les aules provenen del govern d'Espanya.
6: ¿Y saben de dónde viene el dinero para climatizar los colegios que va a destinar la Comunidad Valenciana? Del gobierno de España.
0: I el sindicat d'infermeria SATSE ha lliurat a la Conselleria de Sanitat 5.500 firmes d'infermeries i fisioterapeutes de Sanitat Pública Valenciana en què denuncien, segons asseguren, el progressiu deteriorament de les condicions laborals i de l'increment de la pressió assistencial.
2: És per això que exigeixen respostes immediates com ara la contractació de més professionals, la revisió urgent de les ràtios d'infermeres i fisioterapeutes en els centres de salut i també la millora de la cobertura assistencial a les zones rurals i disperses.
0: I la jutgessa de Catarroja, que porta el cas de la Dana, ha citat a declarar en qualitat de testimoni l'home que va exercir com a xòfer de l'aleshores consellera de Justícia Interior, Salomé Prades.
4: Està citat per al 20 d'este mes. Recordem que la magistrada ja va citar a declarar els escortes i el xòfer de l'expresident Carlos Mazón. Tots ells van aportar informació sobre l'horari en el qual van oferir els seus servicis i se'ls va preguntar per si van ser testimonis de converses o situacions d'interès per a la causa judicial.
0: Quan falta poc més d'un mes per a la representació del Misteri d'Elx, avui ixen a la venda via internet les entrades per a les representacions prèvies que tindrà lloc els dies 11, 12 i 13 d'agost.
2: I recordem que la festa grossa d'Elx se celebra el 14 i el 15 d'agost a la Basílica de Santa Maria.
0: I en els esports, avui s'ha disputat la 7ª etapa del Tour de França i la victòria s'ha resolt a l'esprint Imagisbert.
7: El belga Tim Merlier s'ha imposat a l'esprint en l'etapa de avui que ha transcorregut entre les localitats d'Aguedmont i Bordeus. Després de 175 quilòmetres, el corredor del show del Keep Steep ha sigut el més ràpid i ha aconseguit sumar la quarta victòria de la seva carrera en el Tour. La general continua encapçalada per l'eslové Tadej Pogačar, que ahir va arrasar al Tourmalet.
0: Fins així l'última hora informativa. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
1: Som a Punt. Gràcies per acompanyar-nos. Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
8: En Orihuela la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: Ja saben vostès que enguany el mestre alacantí Luis Francisco Esplà celebra els seus 50 anys com a matador de bous, mig segle d'èxits, de grans vesprades, de vesprades històriques, de grans records, d'alguna enganxava també greu, i 50 anys en definitiva per a retre homenatge a un dels toreros més icònics del segle XX i XXI, diguem-ne més inclassificables. Alacant ha dedicat la seua fira de fogueres a la figura d'Esplà, però a més d'eixa gran fira, més actes, més homenatges estan omplint els carrers de la ciutat d'Alacant. Es va presentar un documental en el Teatre Principal, una pel·lícula que contava amb noms com ara Rubén Amón, Carmen Calvo, l'exministra, Fernando Cuadri, el ramader, Antonio Lucas, el poeta o Carlos Marzal, entre d'altres. Bé, més enllà d'això, una gran exposició omplit, està omplint estos dies l'antic edifici central de Correus per a reconvertir aquest edifici ara en edifici públic de la Generalitat Valenciana. Aquest edifici està donant a conèixer part de la vida, part dels secrets i de la història del mestre Luis Francisco Esplà. Fa unes setmanes es va inaugurar aquest programa i este programa Terra de Bous va estar allí, va ser testimoni. Van parlar amb moltíssima gent, amb moltíssimes autoritats que han conegut, que han disfrutat i que han estat al costat del mestre Esplà al llarg dels anys. Molt més que tauromàquia té aquesta exposició, és Esplà pensament, és creativitat i és també espiritualitat. Escoltarem en este programa avui a esos protagonistes, protagonistes en una vesprada única, i també, bueno, pues anirem a conèixer com és aquest circuit valencià de Jonegades que comença d'ací a 8 dies. Es va presentar també setmanes passades i la veritat és que té molt interès, té molt atractiu perquè n'hi ha molts toreros més desconeguts encara, bueno, pues que l'edició passada, i la veritat és que té molt d'interès aquest circuit valencià de Jonegades que complís enguany 3 anys. Estarà Luis María Garrido així amb nosaltres. I molts més temes i molta més actualitat i la Fira de Juliol que ja està pràcticament tocant a la porta. Benvinguts, benvingudes, així comença Terra de Bous.
1: Terra de Bous. Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en A Punt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. A Punt Ràdio.

0: certàmens, 2 anys que han sigut molt importants, arriba ja la tercera edició. D'ací a 8 dies començarà el primer festeig. Molt d'interès, molts protagonistes, representació de tota la comunitat, i anem a descobrir i saber una miqueta més què és el que ens ofereix aquest circuit valencià en la seva tercera edició. Lluís Maria Garrido és empresari d'aquest circuit i està al capdavant de tot el muntatge, l'organització i, evidentment, cada celebració. Lluís Maria Garrido, molt bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada.
0: Bueno, pues... No sé, ja se va presentar aquest circuit, ja se van donar els noms dels representants de cada capital de província que van estar lluitant per alçar-se en el títol, no?, de campió, de triomfador d'aquest circuit en València. No sé si enguany, en aquesta tercera edició, aquest circuit arriba en alguna novetat, en alguna qüestió diferent. Les ramaderies també són de la Comunitat Valenciana. Conta'ns.
1: Bueno, esta tercera edición podemos decir que es un proyecto que está totalmente consolidado, que la afición está esperando al llarg de l'any conèixer els cartells y la composición de del circuit de Xonegades, y no podemos més que estar ansiosos de la semana que ve, pues comenzar amb la primera Xonegada, que serà en una de les places ja mítiques d'aquest circuit, una plaça que en estos anys sempre ha tingut un grandíssim ambient, com és la plaça de Bus de Vinaròs, i a partir ja començarem. En quant a les novetats que me preguntaves, una de les novetats, jo penso que principal d'aquesta tercera edició, en la qual l'estructura es manté el número de xonegades, pues l'estructura és la mateixa, no? Dins de l'aposta que se fa per part de la Fundació Torrelídia de la Generalitat Valenciana aquest any, sempre se tenia una política de preus molt, molt, molt atractiva, no? Estem parlant de que l'entrada més econòmica són 5 euros i la màscara són 12 euros. Uh-huh. Tot el que avui en dia pues no se pot trobar en cap altre espectacle, no? Però este any se'n va un pas endavant, més enllà, i l'entrada serà gratuïta per a tots els menors de 18 anys.
0: Ah, molt bé, dir. Molt bé, molt bé.
1: Tots els menors de 18 anys acudiran gratis, sense que siga entrada gratuïta com per a l'adulto. No, allà anant ells soles poden gaudir d'aquestes entrades gratuïtes. Abans es feia fins a 14 anys i este any s'ha ampliat fins als 18 anys. Penso que és una de les medides, pues, que poden fer per a difondre i per a promocionar la festa dels bous, i res millor que aficionar-se en una xonegada tan interessant com aquestes del circuit, que són ja, pues, una parada principal de la temporada de la Comunitat Valenciana.
0: Sí, totalment. A més, en la joventut ara que està pegant fort i que està tornant a les places de bous, jo crec que és una mesura perfecta per a que la gent jove s'apropi al món del bou, i, oye, no se sap mai, no? Però igual veient aquestes jonegades i veient sent testimonis del circuit, a lo millor arriben a ser grans aficionats. És de veure. Si parlem, Lluísma, de la part final, tornem a coincidir en eixa plaça de bous de Villena com a seu per a la final d'este tercer circuit també, correcte?
1: Correcte, sí. Començarem ara, hem dit la primera, que és Vinaròs, la pròxima setmana, terminarem el 4 d'octubre en Villena, i des d'una hasta l'altra, pues, començant en Vinaròs, passarem per Utiel, en la província de València, i acabarem la fase classificatòria en Vilafranca del Cid, a la província de Castelló. Això serà la d'Utiel el 25 de juliol i la de Vilafranca el 1 d'agost, dissabtes, i ja passarem tot el mes d'agost ple de bous en el carrer, bous en les places, i ja se tornarem a trobar, pues, pràcticament amb l'inici del curs. La primera semifinal serà el 5 de setembre, que serà a la plaça de bous d'Ondara.
0: Molt bé. La joia llevantina, no?
1: La joia llevantina en la província... en la província d'Alacant, i continuarem en la segona semifinal. Serà dins, i més que dins, inaugurant la setmana de bus del GBSI, el 17 de gener de setembre, uh-huh. I ja citarem la gran final el 4 d'octubre en Villena. I al respecte de l'apartat de les ramaderies, pues, la veritat és que en aquesta edició només hi ha una ramaderia de la terra que podien participar per tindre utreros, no? Uh-huh. per a este tipus d'espectacle, serà el cas de la ramaderia de Castelló de Aida Jovani.
0: Molt bé.
1: Que lidiarà la final. L'any passat tingueren Daniel Ramos, que lidiarà una final que sigui clamorosa, no?
0: No, no, va ser una meravella la qualitat del ramat de Daniel Ramos, el que va portar allí a Villena, i els tres finalistes també, recordem, que va guanyar finalment Mario Vilau, va ser una vesprada d'infart. Oye, per cert, els dos semifinalistes, o sea, els dos segons i tercer classificats, estan de nou en guany en esta tercera edició del circuit. És Simón Andreu i Juan Alberto Torrijos, correcte?
1: Correcte, jo pense que són, bueno, totes aquestes decisions de l'estructura dels participants del circuit depenen de la Fundació Torrelídia, no? Les empreses, sí. Volem lo que fer és gestionar pues cadascun dels espectacles en les places i ells pues, són els que marquen un poc la forma i el desenvolupament de, pues, dels participants, de les ramaderies, etc. I pense que és una decisió pues, molt bona i agrair, no?, per part de l'afició i per part de les aficionats valencians, en el qual jo també estic ahí, no?, al final són dos aficionats sí, i volem lo millor.
0: No, al final pues, ens unís a tots lo mateix, l'afició, després som empresaris, toreros, professionals, periodistes, però el fil conductor és el mateix, és l'afició, és correcte.
1: Correcte, i l'afició, vamos, jo estic molt content de la decisió de la Fundació Torre Lídia de que els dos finalistes de l'any passat, Simón Andreu i Juan Alberto Torrijos tingueren una plaça assegurada en el circuit, en aquesta tercera edició, en el circuit de l'any 2026. Pense que és una forma d'agrair, no?, l'entrega al llarg de tot el circuit de l'any passat i també d'assegurar pues, una competitivitat, no?, un alt nivell com el que estem gaudint en aquestes primeres edicions. I jo, Germán, pues, no puc més que dir que estic desitjant de trobar els novilleros i trobar l'afició en aquestes places, que per a mi com a empresari és un honor i és un orgull seguir participant d'aquest projecte, i en el cas de la nostra empresa pues, serem els organitzadors dels quatre primers fites d'aquest circuit de novillades, com són Vilarós, 18 de juliol, en este cas a les 8 de la vesprada,
0: claro.
1: Era un poc per el tema de
0: sí, la calor. Calor. Sí, sí, sí.
1: Continuarem en Utiel el 25 de juliol, bueno, Vinaròs amb ramats de Campo Charro, no?, de Salamanca, ramats de Melferro, de Pío, Tabernero de Bilbis, que és una ramaderia d'Encaste Aldeanueva. Continuarem el 25 de juliol en Utiel, també a les 8 de la vesprada, en aquest cas amb ramat del Ferro, de la província veïna, com és Albacete, pues de la ramaderia de Los Chospes.
0: Molt bona ramaderia,
1: procedència Domecq, via Daniel Ruiz i Luis Algarra. I continuem amb Villafranca del Cid, dissabte 1 d'agost. En aquest cas pues és una zona més de muntanya, no?, amb una altra orografia, un altre clima. Tornem a un horari pues, més habitual, com és el de les 6 de la vesprada. I ahí se lidiarà pues, una ramaderia de màxima categoria que, sense anar més lluny, pues, ha estat aquest any en la novillada de la Mercè dels Desemparats en la plaça de Bus de València, com és la ramaderia de Chamaco,
0: sí, senyor,
1: de procedència Jandilla, una de les ramaderies més cotitzades per a aquest tipus d'espectacles. I també serem l'empresa organitzadora de la primera semifinal, la de Ondara, en la qual canviem d'encast. Passem a l'encast de Murube,
0: sí.
1: Una ramaderia al Campo Charro que Lídia, vamos, ha tingut ara fa poques setmanes ha lidiat en Soria, ha lidiat en Zamora, en places de rellevància, com és la ramaderia Castillejo de Huebra.
0: Muy bien.
1: Castillejo de Huebra, que també sigui una de les més destacades del circuit de l'anterior edició. Pues Castillejo de Huebra serà la ramaderia d'esta primera semifinal que podrem viure el 5 de setembre en Ondara, la província d'Alacant. I això són les quatre parades del circuit en les quals estarà present i estarà al capdavant de l'organització la nostra empresa Tauro Management.
0: Tauro Management, tu saps que és molt important aquest circuit per moltes qüestions, ja ho hem dit, darrere està la Generalitat Valenciana, la Fundació Toro de Lídia, de veres, però la importància està en la recuperació de les places de bous d'eixes localitats que tu has anomenat perfectament, que enguany se tornen a repetir, tornem als mateixos puestos pràcticament que setmana l'any passat, perquè de no ser per el circuit, a excepcions com per exemple Ondara, que ja sabem que s'ha fet la fira de Llevant, però si no és per el circuit, aquestes places estarien tancades per a l'activitat taurina, no? Així que de nou el circuit València de Pejonegades ofereix aquesta doble possibilitat, no només la de veure un espectacle, sinó també la d'obrir les portes de places de bous que estaven tancades. Jo no sé si costa molt, Luisma, tornar a obrir una plaça que pràcticament només que s'obri d'any en any. És a dir, tornem, per exemple, a Vilafranca del Cid, abans no ha hagut bous, no? Supose.
1: Per exemple, la plaça de Vilafranca del Cid, pues és una plaça a la qual, per el cas de la meva empresa, nosaltres ja havíem fet ahir espectacles, Tronegades sense cavalls, amb la Diputació de Castelló, una plaça pues, que coneixíem, no? Però sí que va ser un repte, per exemple, la plaça de Bous de Vinaròs, perquè la plaça de Bous de Vinaròs, quan en la primera edició sigui la primera xonegada del circuit, estem parlant de l'any 2024, sí que feien uns anys que no havíem fet Bous, en el cas de la nostra empresa no teníem cap tipus d'experiència, i ahí sí que a nivell organitzatiu i de relacionar tots els diferents elements necessaris per a donar forma i dur endavant un espectacle taurí, pues sí que va revestir algun poc més de complexitat, no? Però,
0: sí, més també, costum, sí. Sí.
1: Al final, una empresa que està acostumada, com és la nostra empresa, no? que tenim un equip, que estem acostumats a treballar, a donar pues, un nombre de festejos important, que estem pues, per damunt dels 20 festejos a l'any, crec que el que tenim que fer és pues, ficar a disposició de les institucions la nostra experiència i la nostra tècnica per a dur estos espectacles endavant i per a poder oferir lo que l'afició espera en estos projectes tan il·lusionants.
0: Luis María Garrido, al capdavant d'eixa empresa Tauro Management, moltes gràcies, molta sort també en eixe inici, en esos quatre festejos de la teua responsabilitat directa, encara que bueno, tot el circuit també passa per les teues mans d'una o altra manera. D'ací a 8 dies comença la primera jonegada, el primer festeig del tercer circuit valencià de jonegades de la Comunitat Valenciana. Luis María Garrido, l'ho dit, que moltes gràcies per contar eixe calendari, per convidar-nos a tots, estarem molt atents i molta sort.
1: Moltes gràcies, Germán, i ens veiem al circuit.
0: Gràcies, un abraç molt fort. Bueno, pues ja ho han escoltat. Serà d'ací a 8 dies en esa tercera edició, gran començament d'eixa edició. Bueno, pues se n'anem ja. Ha sigut un plaer i ho fem amb un músic molt taurí, i vostès ja el coneixen, és Gabinete Caligari i este Camino Soria. Gràcies, tornem a escoltar-nos la propera setmana. Siguen molt feliços. Fins així. Terra de Bous. Adeu.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: Desolació per la tragèdia de l'incendi forestal de Los Gallardos a la província d'Almeria. El ministre Marlaska acaba de compareixer per a confirmar el balanç provisional de 12 persones mortes, 4 ferits greus i 4 denúncies per desaparició. Més detalls, Alejandro Molés.
2: Sí, la majoria de les víctimes mortals són britànics i belgues, tot i que hi ha almenys una de nacionalitat espanyola. Sembla que les flames van sorprendre les víctimes quan tractaven de fugir per camins diferents dels que s'havien indicat per a evacuar-se. És el que diu el conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz.
3: La decisió de coger per otro camino que no era el d'evacuació, la decisió de buscar una salida propia a través de una rambla realmente fue una verdadera trampa escogida por las personas que finalmente han fallecido.
2: Pel que fa a les causes del foc, tot apunta a la caiguda d'un cable elèctric. Així ho explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
4: En principio, un cable roto entre dos puntos de electricidad y donde que se origina un incendio a un lado, un incendio a otro, un fuego prácticamente un fuego urbano, un fuego de poca intensidad, pero que a pesar de atacarlo, hay una parte que como consecuencia del viento y avanza 15 kilómetros en dos horas.
0: Recordem les xifres, 12 persones mortes, 4 ferits greus i 3 denúncies per desaparició. Mentrestant, Andalusia viu avui el primer dels 3 dies de dol oficial decretats per la Junta Rubén Dempere.
5: Un dia en què milers d'ajuntaments de tot Espanya s'han sumat este migdia al minut de silenci convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. I des de la Generalitat del cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha oferit al president de la Junta d'Andalusia qualsevol tipus d'ajuda que necessiten.
6: Un mensaje de cariño y de afecto a la Junta de Andalucía, a su presidente, con el que he podido mantener una conversación esta mañana, donde le he trasladado todo el soporte y todo el apoyo de la Comunidad Valenciana y, por supuesto, hemos puesto todos aquellos medios que considere a su disposición. Y quiero también mandar un mensaje de condolencias a los familiares de las personas que han fallecido esta noche por ese trágico incendio.
0: Y a casa nostra tenim una última hora.
2: Sí, perquè estem pendents d'un incendi forestal que crema part del terme municipal de Llucena, a la comarca de l'Alcalatén. A la zona treballen nombrosos efectius, entre d'altres, 7 mitjans aeris i diverses dotacions de bombers i brigades forestals.
0: I la segona onada de calor, que a Espanya va començar diumenge passat i va acabar ahir dijous, ha causat un total de 463 morts atribuïbles a les altes temperatures.
5: I 42 d'aquestes morts s'han produït al nostre territori, una xifra que supera les defuncions de la primera onada de calor que es va registrar a finals de juny, segons les dades aportades per l'Institut de Salut Carlos III.
0: També en successos, un home ha mort este matí mentre prenia el bany a la platja de la Malvarrosa. Tenia 75 anys.
2: Han sigut uns surfistes que l'han tret inconscient de l'aigua i han alertat als servicis de socorrisme que començaven la jornada laboral. Els servicis sanitaris han reprès les maniobres de reanimació, però l'home no ha donat senyal de vida i finalment ha confirmat la seva mort.
0: La Conselleria d'Educació comença avui mateix el procés per adjudicar les places per a l'inici del curs escolar que ve.
2: I ho ha fet amb la publicació esta mateixa vesprada, fa uns moments, de la llista de vacants. Este és el calendari que cal seguir, segons detalla tot seguit el director general de personal docent, Pablo Ortega.
7: Hoy viernes se publicará la lista de vacantes disponibles para el profesorado funcionario en prácticas e interino. Pueden solicitar plaza hasta el próximo lunes 13 de julio a las 10 de la mañana. El día siguiente, 14 de julio, se publicará la adjudicación de destinos.
0: Y en los esports, hoy es decidís la final del torneo de Wimbledon, que ya té el primer finalista, Ima Gisbert.
8: Bona vesprada. Alexander Zverev s'ha classificat per a la final del torneig londinenc després d'haver-se desfet de l'ídol local, el britànic Arthur Ferry. L'alemany s'ha imposat per 7-6, 6-2 i 6-4 en 2 hores i 13 minuts. I amb esta victòria aconseguís superar Carlos Alcaraz en el rànquing de l'ATP. Deixa el murcià en la tercera posició. Per davant del tenista d'Hamburg només queda l'italià Jannik Sinner, que en este mateix moment disputa la segona semifinal contra el serbi Novak Djokovic. L'italià ha guanyat els dos primers sets i es col·loca a un de la final.
0: I a partir de les 8:30 de la vesprada viurem el partit d'Espanya en el punt a punt. La transmissió, que començarà a eixa hora. Abans, a les 8, contrapunt. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
9: gràcies per sintonitzar-nos. En Orihuela la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
10: ¿Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
11: Chiquilla. Les cançons de la nostra vida.

0: Comença un nou capítol de les cançons de la nostra vida i ja saps, això és el teu podcast de música en A.Ràdio. Parlem avui de balada romàntica. Però d'on ve este tipus de música? Conta'ns, Mar.
1: Hola, Arturo. Doncs es tracta d'un estil de música que es va originar a meitat del segle XX, bàsicament al món anglosaxó i llatí, i que conta històries d'amor acompanyades d'orquestracions que li donen a la cançó un sentit èpic.
0: Contes d'amor i, sobretot, de desamor. Contes que es van convertir en autèntics

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: La balada romàntica va tindre molts referents a casa nostra. Alguns d'ells mereixen capítols sencers d'esta sèrie d'història de la música valenciana, com Bruno Lomas, Nino Bravo o fins i tot Camilo Sesto. Autèntics especialistes en posar veu i llàgrimes a les balades més recordades per diverses generacions i que són cart de karaoke.

Les balades són herència de les veus de crooners dels Estats Units, com el cas de Frank Sinatra o Dean Martin, i que en Europa van tindre tres noves fonts on aquest estil es va fer molt fort. La primera va ser la canzone italiana, amb artistes com Mina, Domenico Modugno o Adriano Celentano, entre moltíssims altres. Altra font d'inspiració va ser la chanson francès, amb referents com Edith Piaf, Charles Aznavour o Jacques Brel, i després arriba la canción española, amb Rafael Julio Iglesias i els representants valencians que m'han anomenat abans. En els anys 70, les balades són les cançons més populars entre la joventut, ja que es converteix en la música mainstream de l'època per diversos motius. Per una banda, la proliferació dels festivals com el cas de San Remo, Benidorm o fins i tot Eurovisió. Per altra, l'incipi en força de la televisió i la ràdio com a entreteniment i com a fàbrica de hits.

I en tot aquest ecosistema mediàtic apareixen noms valencians que destaquen. El primer és un jove d'Aldaia que es forma en bandes de rock psicodèlic i progressiu, però que en un moment donat opta per aprofitar la seva veu i lliurar-se en cos i ànima a la balada. Parlem de Juan Bau.

0: Pequeñas cosas que sentim de fons va ser la primera cançó que va publicar Juan Bau, un single que va tindre una acollida prou bona en el mercat i que va fer que alguns crítics compararen la seva veu amb la de Nino Bravo. Això era als inicis de la dècada dels 70 i Juan Bau va decidir apostar per la música i se'n va anar a Madrid a provar sort.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
0: La balada romàntica era un gènere que estava molt de moda i les cançons de Juan Bau, autor de lletra i música, encaixaven bé en els gustos de les discogràfiques, les emissores de ràdio i els caçatalents, que estaven sempre buscant veus que destacaren per damunt d'altres.

0: I la cançó que l'acompanya des dels inicis de la seva carrera musical és esta, que sona de fons, La estrella de David, un tema que va tindre certs entrebancs amb la censura franquista, però que l'artista encara interpreta en directe. Sí, 50 anys després.
1: Les cançons de la nostra vida. Del rock al techno i del pop a la cançó.
0: Un any després, Juan Bau va aconseguir un disc d'or amb penes, un llarga durada que va arribar el 1974. Per a l'artista i els seus milers i milers de seguidors, els seus temes mai passen de moda i pertanyen al present, com és el cas de El Monte de los Olivos, on ja entra en acció el compositor Juan Carlos Calderón.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: I si mirem a l'any 1976, dins del seu àlbum 5, l'artista d'Aldaya publica un dels seus temes més coneguts, Acaríciame.
2: Acaríciame despacio, lentamente, sin temor.

0: L'arribada dels anys 80 va desplaçar Juan Bau a un altre estrat de la popularitat, ja que van entrar en joc altres estils i gèneres que van fer de la balada i els baladistes una cosa del passat. Però actualment, Juan Bau continua en actiu, amb un club de fans molt nombrós i segueix omplint estadis, sobretot a l'altra part de l'oceà, on té la major part dels seus seguidors i seguidores. Però continuem amb altres baladistes valencians d'or, com és el cas de Juan Camacho.
1: A pesar que va formar part de bandes importants dels anys 60, com el cas de Los Diapasons o fins i tot Los Relámpagos, a Juan Camacho se'l recorda principalment per la seva gran veu i l'etapa com a baladista, amb cançons com este A ti, mujer, coescrita pel seu mentor i amic Juan Pardo.

0: amb esta cançó, un jove Juan Camacho va aconseguir la victòria en la 17a edició del Festival de Benidorm, el gran trampolí per a nous valors i on les grans discogràfiques apostaven tot a futurs supervendes. I és que el tàndem Camacho Pardo va donar a la balada un nou aire que a l'orquestració tradicional li aportava un aire pop-rock amb l'introducció de les guitarres.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.

i amb este Mia de Juan Camacho ens traslladem a 1974, una cançó gravada per a la discogràfica CBS i que va formar part d'eixe primer LP que duia el nom de l'artista Juan Camacho. Però ara viatgem 3 anys en el temps, a 1977, per a escoltar una cançó del compositor i cantant mexicà Álvaro Carrillo, que Juan Camacho va versionar. Escoltem ara Sabor a mi.

0: La carrera de Juan Camacho va ser molt curta, al igual que d'altres músics de la nostra terra, com Bruno Lomas o Nino Bravo. Un accident de trànsit s'emportaria per davant una de les veus més rellevants que han donat les nostres comarques. Allà va ser l'estiu de 1982, amb només 35 anys.
1: La nostra història i les nostres cançons.
0: I per acabar la ronda de baladistes romàntics dels anys 70, fem una ullada a una carrera que va sorgir poc després, però que destilava l'aroma dels seus antecessors. Parlem d'un artista que va sorgir al Coll i apadrinat per Camilo VI, Francisco.
2: Francisco González Sarriá ve d'una família humil i quan als 18 anys s'inicia en la cançó va participar en diversos concursos juvenils, com per exemple el conegut Gente Joven de Radio Televisió Espanyola. Però el seu gran col va ser quan el 1981 va participar en el Festival de la OTI, celebrat a Mèxic, i el va guanyar, amb sols 23 anys i amb el seu tema Latino.

0: amb esta cançó, la balada romàntica del 70 creix. L'èxit de la Oti el va situar en l'òrbita internacional i això fa que grave 3 discos en els anys següents i s'inicia en una gira amb el pianista August Algueró.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Francisco és el cantant que fa el relleu natural dels grans baladistes dels 70. No obstant, ell li aporta al gènere un nou aire amb les seues interpretacions i una veu que en algun moment de la seva vida va començar a educar en la lírica i amb algunes mestres de l'òpera com Montserrat Caballé.

Una aventura que no va continuar perquè el mercat volia Francisco vinculat sempre a la cançó melòdica. I el 1992 l'artista va aconseguir una fita única, ja que va guanyar per segona vegada el Festival de la OTI, una edició celebrada a la seva terra, al Teatre Principal de la Ciutat de València, amb el tema «A dónde voy sin ti».

0: I amb aquesta cançó, l'artista fa història, ja que és l'únic que ha guanyat el festival en dos ocasions. A Donde voy sin ti és una balada clàssica del compositor José María Purón que torna a Francisco al punt de partida.
1: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
0: Però els anys 90 i Francisco són sinònims de potència vocal, d'emoció i de balada. Això sí, de balada nostra. Així ho va demostrar el 1996 amb el seu disc Mi Reina, que compta amb cançons com esta que escoltem ara, Penes i alegries de l'amor.

0: Això sí, en plena dècada dels 90, este tipus d'interpretacions ja no estaven en l'elit de les vendes ni en els gustos majoritaris d'una audiència amb ganes de noves idees i de nous artistes. Però en tots els estils sempre hi han hagut versos sols, artistes que no han militat obertament en el gènere amb el que se'ls ha relacionat, però que han deixat el seu granet d'arena i que moltes i molts fans es recorden, com és el cas de Joan Baptista Humet.
1: Humet va néixer a Navarrés, però des de menut es va traslladar a Catalunya, on va consolidar tota la seva carrera artística. Les seues cançons són molt frontereres i és difícil encasellar-lo en algun estil concret. Passeja des de la nova cançó fins a la cançó melòdica, passant pel pop de masses com en una de les seues primeres composicions.

Des del principi de la seva carrera barreja també tant el castellà com el valencià en les seues cançons, cosa que el fa especial. Hi ha dos figures claus que influencien en la seva música. La primera és Joan Manuel Serrat, amb qui canta des de ben jovenet. I l'altra és Lluís Llach, del que farà de teloner durant 2 anys.

0: Este que no soy yo, que sentim de fons, és un dels seus grans èxits i forma part del primer disc compost en castellà, Diálogos, de l'any 1975, i que li va obrir les portes no només del mercat estatal, sinó també del mercat llatinoamericà i en especial de Mèxic.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
0: I arriba l'any 1980 i és quan ell edita un dels seus treballs més exitosos, Hay que vivir, i ho fa amb la companyia RCA. Un disc que li va aportar la popularitat que no havia tingut en altres treballs anteriors. I un tema, Clara, que es convertiria en la cançó més reconeguda de Joan Baptista Humé.

Lara parla d'una història d'una amiga seua relacionada amb les drogues. El disc va estar gravat a Londres amb un nou equip de músics que li aporten a la seva carrera un impuls i una entrada per la porta gran en les llistes d'èxits comercials. I si Joan Baptista Humet va ser un vers solt en les dècades dels 70 i 80, tancarem el capítol amb un altre exemple d'artista que va a la contra i que resulta molt difícil definir i encasellar. Parlem de Paco Muñoz.

0: Paco Muñoz va començar la seva carrera a prop dels 40 anys amb La Llibertat la picaren, primer disc que va publicar l'any 1977. Un treball que compta amb una de les seues cançons més emblemàtiques, que és este, Què vos passa, valencians, amb lletra de Toni Mestre.
1: Les cançons de la nostra vida, del rock al tecno i del pop a la cançó.
0: D'eixa primera etapa de cantautor amb aires de nova cançó, Paco Muñoz es reinventa en la cançó infantil. I així arranca una sèrie de treballs en l'encapçalament de Paco Muñoz canta per als xiquets. I és ahí on ell es fa gran, com a figura artística dedicada a la recuperació de la música infantil.

Hi ha algunes fites que situen Paco Muñoz com un dels artistes valencians que més esforços ha invertit en tota la seva carrera amb el públic més menut. La primera d'elles va ser un concert a la plaça de Baus de València el 1986, davant de 16.000 estudiants de totes les comarques. I la segona, una dècada després, el 1995 a la mateixa ciutat, en este cas al Passeig de l'Albereda, on prop de 20.000 escolars van acompanyar la festa per la llengua valenciana que anava acompanyada d'un mural de Xavier Mariscal.

0: Paco Muñoz és l'exemple perfecte per tancar este capítol dedicat a representants de la cançó melòdica valenciana. I tot perquè la seva veu enllaça molt bé en l'estil i en l'època, però va decantada més a la música d'autor, primer, des de l'òptica de la nova cançó i després des de la recuperació del cançoner infantil valencià.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: La sensibilitat a l'hora d'interpretar cançons ha sigut l'eix que ha guiat este nou viatge de la història de la música popular valenciana. Un trajecte que ens ha situat a la dècada dels anys 70, però que va molt més enllà. Que arriba fins i tot als nostres dies, on la cançó d'autor més intimista i de tall romàntic encara triomfa entre alguns artistes. Nosaltres ho deixem així, però ens trobem en la pròxima estació. Adeu i esperem que les cançons vos hagin salvat la vida.

0: Bona vesprada. Hi ha notícies que duren un dia i n'hi ha d'altres que en realitat fa anys que s'estan escrivint. Els grans incendis formen part d'esta segona categoria. Cada estiu els rebem amb la mateixa sorpresa aparent, com si el foc encara tinguera la capacitat d'improvisar la tragèdia. Però el foc no improvisa, espera. Espera que coincidisquen una muntanya carregada de combustible, una calor cada vegada més extrema, un vent favorable i, sobretot, la nostra confiança que res d'això passarà just on estem. Quan finalment esclata, tendim a buscar la causa immediata, una espurna, un llamp, una negligència, quan el verdader origen acostuma a trobar-se probablement molt més arrere, en tot allò que durant anys hem anat deixant per a més endavant. Potser per això els grans incendis tenen alguna cosa d'espill. No només ens mostren la vulnerabilitat dels nostres boscos, sinó també la manera com entenem el temps. La política viu pendent, ja saben, del termini curt. La natura, en canvi, treballa amb dècades. Un bosc abandonat no es converteix en un polvorí d'un estiu per a un altre, igual que una política forestal eficaç no dona resultats en una legislatura. Hi ha problemes que exigeixen perseverança abans que titulars, i els incendis són probablement el millor exemple. Fa molt de temps que sabem què cal fer. El que encara no hem decidit és si estem disposats a mantindre l'esforç quan les flames desapareixen de les portades informatives. Cada vegada resulta més difícil parlar d'excepcionalitat. Quan allò extraordinari es repeteix amb tanta freqüència, acaba convertint-se en una forma de normalitat. I això és probablement el més preocupant de tot. No perquè hem normalitzat el foc, sinó perquè correm el risc d'acostumar-nos també a les seues conseqüències. Les víctimes, els pobles evacuats, els paisatges reduïts a cendra i les promeses de fer-ho millor la pròxima vegada formen ja part d'un ritual massa conegut. La pregunta, per tant, ja no és quina serà l'espurna que ha encès aquest incendi, a Almeria en aquest cas. La pregunta és quant de temps més continuarem confonent la fatalitat amb la falta de previsió.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: Avui hem tingut un respir de la calor intensa dels últims dies, a més amb tempestes fortes esta vesprada. Què ens espera cara al cap de setmana? Bona vesprada, Joan Carles.
2: Bona vesprada, Gustavo. Hem vist el cap de setmana, ens espera ja, no tenim tempestes previstes per al cap de setmana. Hores d'ara, la situació encara tenim actives tempestes cap a la zona de la Serrania, que es dirigissin cap a la zona de l'Alt Palància. També hi havia ara una activa que estava perdent intensitat que ha botat de l'Alt Palància a l'Almillars, també desplaçant-se cap a la zona dels ports. I en teníem nuclis no molt actius, però que estan ara creixent cap a la zona interior de la costera i la Canal de Navarrés i que porten direcció Ribera Alta i Ribera Baixa i podien arribar al litoral. Estes que afecten les comarques del sud de València, porten acompanyament elèctric i deixen quatre gotes molt grosses, un poc de fang, però bàsicament en principi esperem que deixen poca precipitació pel que fa a la quantitat, però sí que tornem a insistir, duent acompanyament elèctric i per tant cal estar atents. De moment les quantitats més destacables del dia d'avui, el Toro han arreplegat més de 20 litres per metre quadrat i ha cridat l'atenció que han baixat les temperatures sobtadament dels 26 graus que hi havia abans de la tempesta als 14 graus. També són destacables les ratxes de vent que porten associades a aquestes tempestes que estan superant els 80 i 100 km per hora i en aquest aspecte hem d'estar atents a aquestes tempestes que afecten la zona sud de València, que poden provocar ratxes puntualment fortes, sobtades, que duren mitja hora o una hora, però que podrien superar els 70-80 km per hora a comarques com ara la Ribera Alta o Ribera Baixa, que és la direcció que porten aquestes tempestes del sud. Com comentem, el cap de setmana no esperem tempestes. Tenim un cap de setmana que lluirà el sol al migdia, però és un cap de setmana més humitat, amb un ambient carregat de núvols, sobretot a matí, dissabte i diumenge, i de pols en suspensió. Les temperatures que no canviaran de manera destacable, entre els 30 i els 36 graus, podíem puntualment tocar els 37, ja desapareixen i sus 40 de màxima, i el més notable serà aquesta sensació de basca que ens acompanyarà quan calme la brisa. La situació marítima més alterada diumenge, precaució amb les banderes, dissabte el matí serà tranquil però la vesprada més alterada, i també com a curiositat el diumenge de matí podíem tindre alguna precipitació dèbil acompanyada de fang al matí cap al sud de València, fruit d'aixes núvols baixos que seran molt compactes. Per tant, podem dir que de moment la calor intensa ens deixa, sembla que la segona part de la pròxima setmana podríem de no superar els 40, però el cap de setmana no, màximes de 30 a 37 i a calor seca passem a calor humida. I tornem a insistir, de moment no s'esperen més tempestes, pendents de les d'esta vesprada que encara estan actives fins a les 9-10 de la nit, i xa basca, i xa humitat i núvols baixos que ens acompanyarà tant dissabte com diumenge.
0: Gràcies per la completíssima informació, com sempre, Joan Carles. Bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
0: I marxem a l'epicentre de la notícia, Almeria, Turre. En concret, estem al lloc de comandament. Allí està el nostre company Pere Conca. Hola, Pere, quina és l'última hora?
3: Bona estada. Mira, Gustavo, tenim actualització d'algunes dades interessants. Parlem que l'incendi ja ha cremat vora 4.000 hectàrees. De moment hi ha 1.150 persones desallotjades i continuen aquestes tasques de localització de fins a 23 persones. El ministre d'Interior, Grande Malasca, ha confirmat que només s'han presentat 3 denúncies de desaparició, i és que serien sobretot de gent de l'estranger. També recordem que hi ha 12 víctimes mortals confirmades, també 8 ferits, 4 d'ells greus. També Marlaska ha comentat que ja s'han començat aquests treballs per a identificar aquestes víctimes. Es faran, de moment, 6 autòpsies ja durant la jornada d'avui per part de l'Institut de Medicina Legal, perquè volen saber veritablement quan abans siga possible l'identitat d'aquestes víctimes. També ens han comentat des de Beda, des de l'alcaldia, que més o menys la Guàrdia Civil està fent un recompte de les cases que ja han sigut afectades, cremades. De moment serien vora una decena. De moment hi ha dos flancs, est i oest. El continua avançant en l'oest, que és el flanc ara més complicat i on més incidència, i on hi estan treballant tant els mitjans aeris, que són d'una trentena, com els mitjans terrestres, sobretot per a tractar que a aprofitar aquestes hores de llum per intentar que l'incendi no avance tan ràpidament.
0: Gràcies, Pere Conca, des de Turre, des d'Almeria. Excel·lent treball en la cobertura. Podem escoltar, Rubén Dempere, bona vesprada, un resum de les paraules del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
4: Bona vesprada, Gustavo. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha insistit esta vesprada en un missatge que ja havia traslladat del seu homòleg de la Junta d'Andalusia. Les instruccions de les autoritats en situacions d'emergència no són recomanacions, ha dit. Són directrius d'obligat compliment per a la ciutadania.
5: Quiero repetir algo que ha dicho a este respecto el consejero esta mañana, según le he escuchado, la necesidad de que en todas estas ocasiones, en todas estas tragedias y emergencias, seguir las instrucciones que se dan. Que las instrucciones no son recomendaciones, las instrucciones de las autoridades competentes son obligaciones, son deberes, y eso lo que hace es ayudar a salvar vidas.
0: I la prioritat és ara mateix localitzar els 23 desapareguts.
4: Sí, no se té constància des de l'inici de l'incendi que ha provocat la mort de 12 persones. En molts dels casos, diuen, les autoritats no van seguir les recomanacions dels equips d'emergència.
6: La majoria de les víctimes són estrangers, britànics i belgues, les comunitats que viuen en les cases disseminades. Com explicava en Apunt la tinent d'alcalde de Los Gallardos, Antonia Martínez.
7: Es un terreno muy escarpado, con mucho diseminado, muchas casas así muy aisladas, y ahí es donde se encontró el problema. Las víctimas son del pueblo vecino de arriba, que es de Vedar.
6: Hi ha 23 desapareguts, no es té constància d'ells des de l'inici de l'incendi, però denúncies només 3. Les autòpsies permetran identificar les víctimes. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
5: Poder identificar lo antes posible a las 12 víctimas mortales, porque entenderéis que es muy importante también para generar la tranquilidad en familiares que puedan estar viviendo en estos momentos, pues unos momentos realmente difíciles.
6: La Guàrdia Civil no ha trobat noves víctimes en les batudes que fa a les vivendes per on l'incendi està extingit. S'ha habilitat una oficina de denúncies per a familiars de desapareguts i prendre mostres d'ADN per a la identificació de les víctimes. L'enviament d'unes alerts, segons els responsables de l'emergència, no era la solució en el cas d'un incendi com este. Escoltem el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla.
8: Aquí hi havia casos on havia que confinar. O sea, se tenían que quedar en casa, no salir de casa, y otros en los que tenían que salir de casa. Y en los que tenían que salir de casa, como han explicado, ni siquiera las rutas eran las mismas. Con lo cual, mandar un solo mensaje era generar confusión.
6: L'avís va ser vivenda, vivenda, porta a porta, i la majoria de víctimes no va fer cas a les recomanacions de les autoritats.
0: Gràcies, Àlex Sanjaime. I en successos, la Policia Nacional ha recuperat la xiqueta de Volquers, sostreta ahir de l'Hospital Francesc de Borja, on estava ingressada en haver donat positiu per consum de cocaïna, i ha detingut el pare i també la mare i una germana que presumptament van intentar evitar que els servicis socials es feren càrrec del bebè. La menuda torna a estar ingressada perquè patix la síndrome d'abstinència.
4: El pare va ser qui va sostraure la filla de la unitat de nounats de l'hospital, amagant-la dins d'una bossa a primera hora del matí del divendres. Una telefonada va alertar de la presència d'este home en un parc de Gandia i la policia el va detindre allí i va recuperar el nadó, que estava en companyia d'un altre familiar. Els agents també han arrestat la mare i una filla de la dona, de 20 anys, en haver presumptament col·laborat en l'ocultació de la criatura.
1: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
0: L'exgerent de l'empresa pública Imelsa i conegut com el yonqui dels diners, Marcos Benavent, ha acudit avui a la Ciutat de la Justícia de València, on li han comunicat que haurà d'ingressar a la presó d'ací 15 dies.
4: Es tracta de fer complir la primera sentència del cas Imelsa, que el va condemnar a vora 8 anys de presó. En conèixer la notificació judicial, Marcos Benavent ha assegurat que està tranquil, tot i que ha mostrat la incredulitat per la sentència, perquè assegura que ha col·laborat amb la justícia.
9: M'ha donat el paper.
10: Han comunicat l'ingrés en presó.
9: Sí, clar, així 15 dies. Hi ha que ser positiu en la vida. N'hi ha gent que està molt pitjor. Ha patit un terratrèmol, una guerra, una riada, i això és pues, un procés més de la vida. Jo, la veritat és que la sentència me pareix increïble. Això és el resultat de 11 anys d'espera i col·laboració total. Vol dir que és una locura, però bueno.
0: I la justícia imputa l'exalt càrrec de la Generalitat que va filtrar suposadament un àudio de l'EMET manipulat. La jutgessa veu indicis de delicte en l'actuació de Ricardo García i la fiscalia Adelaida Ferrer assenyala que podria haver incorregut en una revelació de secrets.
11: El jutge d'instrucció de Llíria ha citat a declarar com a imputat Ricardo García, exalt càrrec de la Conselleria de Justícia, per la filtració i manipulació d'una conversa entre l'AMD i Emergències el matí del 29 d'octubre.
12: Ya, en principio, no vamos a marearos con más avis. Se han confirmado los de la mañana, pero no hemos hecho cambios.
11: La justícia investiga García després que el subdirector d'Emergències, Jorge Suárez, la assenyalara com la persona que es va endur en una memòria USB una gravació que es va difondre als mitjans de comunicació, encara que tenia caràcter reservat. La fiscalia creu que García podria haver comès un delicte de revelació de secrets. Qui també ha lamentat filtracions ha sigut l'alcaldessa de València arran de la publicació dels WhatsApps que ella va entregar voluntàriament al jutge de Catarroja.
13: Yo creo que hay cuestiones que sí que interesan y van más allá del salseo de un grupo de concejales en el que nadie está investigado, que yo entregué voluntariamente y que evidentemente hemos visto con absoluta perplejidad cómo se ha filtrado absolutamente.
11: María José Catalá considera que s'haurien d'incorporar a la causa altres comunicacions, com ara les dels membres del SECOPI i del govern espanyol. A la demanda de més missatges s'afits també Salomé Prades, principal investigada en la causa de la Dana, que reclama ara a la jutgessa els WhatsApps i telefonades del president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, i de la delegada del govern, Pilar Bernabé.
0: En relació a Salomé Prades, la jutgessa de Catarroja ha citat a declarar en qualitat de testimoni l'home que va exercir com a xòfer de l'aleshores consellera de Justícia i Interior.
4: El xòfer de Prades està citat per al 20 d'este mes. Recordem que davant la magistrada ja van declarar com a testimonis els escortes i el xòfer de l'expresident Carlos Mazón. Tots ells van aportar informació sobre l'horari en el qual van oferir els seus servicis i se'ls va preguntar per si van ser testimonis de converses o situacions d'interès per a la causa judicial.
0: Més qüestions. El jutge Santiago Pedraza ha acordat investigar l'expresident de Correus, Juan Manuel Serrano, en el cas Leire. Luco el relaciona amb contractacions suposadament irregulars i amb maniobres per a desacreditar investigacions que afectaven el PSOE o el govern central. Iñaki Espeso.
14: El jutge Santiago Pedraz estretis el focus. Imputa a Juan Manuel Serrano, exdirector de gabinet de Pedro Sánchez i expresident de Correus, en el cas Leire. La decisió es basa en un informe de Luco que apunta la seua possible implicació en la contractació de Leire 10 en l'empresa pública. També en presumptes maniobres per a obtindre informació o desacreditar investigacions que afectaven el PSOE o el govern. Per aclarir-ho, el jutge ha autoritzat a analitzar el mòbil de Serrano, clau per a determinar quin paper va jugar. Des de l'executiu mantenen el silenci. Insistixen que tot just està en una fase inicial. Elma Saiz es la portavoz del gobierno.
15: Estamos hablando de una fase muy embrionaria y desde el gobierno, como siempre venimos diciendo, total colaboración y respeto a la labor de la justicia.
14: El PSOE fa piña y defensa la seua actuación. Óscar López es el secretario general del PSOE de Madrid.
16: El Partido Socialista está actuando y actuará y desde luego que no hay nada que temer.
14: Mientras tanto, el PP redobla la presión sobre el presidente. Escolten Cuca Gamarra.
17: Él es el máximo responsable político de toda esta trama de corruptelas infinitas.
14: En cambio, el jutge descarta de momento analizar el móvil de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que continúa investigada.
0: Y un gir inesperat del cas Villarejo, que afecta al juí del cas Kitchen. El jutge de l'Audiència Nacional, Antonio Piña, ha encarregat a la policia tornar sobre la pista de Mariano Rajoy i María Dolores de Cospedal i recuperar els àudios en què l'aleshores secretària general del PP parlava amb l'excomissari sobre la llibreta de Luis Bárcenas, la dels pagaments en B en sobres.
4: La petició arriba quan està a punt d'acabar el juí del cas Kitchen, l'operació d'espionatge a Luis Bárcenas, presumptament organitzada pel Ministeri de l'Interior de Rajoy i pagada amb diners públics. Els àudios que ara van a investigar-se han estat en un calaix del jutjat de l'Audiència Nacional durant anys. El jutge García Castellón va obviar-los en una instrucció del cas i en la instrucció del cas i va decidir no seure María Dolores de Cospedal en el banc dels acusats. En els àudios, Cospedal arriba a afirmar que Mariano Rajoy li havia dit que havien trobat material de Bárcenas i l'havien netejat.
18: Se ha encontrado hace un mes una documentación complicada. Yo no sé, espero que el ministro se la haya dado al presidente.
19: ¿Pero habéis encontrado vosotros o el fin?
18: No, la hemos encontrado nosotros.
19: ¿Vosotros? No, porque yo sé que han encontrado, lo del último mes no lo sé, yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado este todo lo que tenía.
4: El jutge Antonio Piña ha ordenat que s'investiguen estos àudios, els correus electrònics i les transferències bancàries.
0: Breu pausa i continuem posant el contrapunt en este 10 de juliol.
1: Contrapunt en Apunt Ràdio.
20: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
21: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
22: Som

0: en l'àmbit internacional, Donald Trump dona per acabat l'alto el foc amb l'Iran, però accepta reprendre les negociacions.
1: Mentrestant, Qatar intenta mediar d'urgència per a frenar una nova escalada al Golf Pèrsic que fa perillar el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. És una crònica d'Arturo Monedero.
2: Trump anuncia que la treva ha expirat. Tot i això, afirma que Teheran ha demanat reprendre el diàleg i que Washington hi està d'acord. En paral·lel, el mandatari nord-americà amenaça de bombardejar l'enemic a nivells mai vistos si intenten assassinar-lo. Des de l'Iran, el seu cap de seguretat nacional comunica que qualsevol atac rebrà una resposta demolidora. Qatar ha enviat una delegació a Teheran per a mediar en el conflicte. L'objectiu és frenar l'escalada i reactivar amb garanties la navegació per l'estret d'Hormuz. Allahu Akbar! Tot quan Ali Khamenei rep sepultura al santuari més venerat del país. El clergue Hosseini advertís que el dolor per la mort del líder suprem no acabarà fins que es consume la venjança. Paraules que descriuen l'estat d'ànim d'una part de la societat iraniana. Mentrestant, el fill i successor de l'ayatolà, Mostafa Khamenei, continua sense aparèixer en públic.
0: Gràcies, Arturo Monedero. I els passatgers del vol de Ryanair que feia el trajecte entre la ciutat grega de Salònica i Memmingen, a Alemanya, tardaran a oblidar el que s'ha viscut a l'aeronau. Un autèntic malson de pel·lícula fet realitat, Rubén.
1: Després de patir una avaria, un fragment del motor ha trencat la finestreta d'un passatger de 61 anys que ha resultat ferit. La forta pressió l'ha succionat cap a l'exterior i l'ha hagut de subjectar la dona. Mentre a la cabina s'han desplegat les mascaretes d'oxigen i s'ha estès el pànic.
3: Contrapunt, amb Gustavo Clemente i Rubén Dempere.
0: En l'àmbit cultural, València torna a sonar este cap de setmana. La capital del Túria acull una intensa agenda de concerts que reuniran milers de persones i que confirmen el bon moment que viu la ciutat com a destí per a les grans gires nacionals i internacionals. Entre totes les cites d'este cap de setmana, destaca una de les més esperades de l'estiu, el retorn d'Alejandro Sanz, que actuarà demà dissabte a l'estadi Ciutat de València dins del seu I ara què? World Tour.

La gira ha servit per a presentar I ara què? L'últim treball d'estudi d'Alejandro Sanz, reconegut amb el Latin Grammy al millor àlbum pop contemporani. Encara que el disc va veure la llum fa diversos mesos, una de les seues cançons està vivint una segona vida gràcies al suport del públic. Es tracta de Les Guapes, un tema que ha anat creixent de manera orgànica fins a convertir-se en un dels moments més emotius en cada concert. La cançó va romandre durant 7 setmanes en el top 200 de Spotify Espanya i continua augmentant la seva presència en plataformes musicals i llistes editorials, impulsada per la resposta dels fans.

I els confessarem que avui és un dia difícil per a la família d'Apunt. Diem adeu a un dels nostres companys, Pepelu Ferrín. Darrere de la càmera sempre, valent, amb un somriure, contagiava alegria. Era algú especial. Des que a nit, a última hora, vam conèixer la notícia, el Centre de Producció de Programes de Burjassot nota la seva absència. Fins a sempre, company, per a molts que ens envolten, també un amic.

0: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
1: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
2: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura, 100.5.
5: De tu a tu.
6: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt ràdio.
7: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
8: L'esport valencià en directe i amb passió. Apunt Ràdio. De tu a tu.
9: Què tal? Són les 8 i 28 minuts i així comença una nova edició, diríem, mundialista del Punt a Punt en Apunt Ràdio.
10: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.

0: El punt a punt mundialista amb la selecció espanyola, perquè Espanya afronta avui divendres els quarts de final d'un mundial per sexta vegada en la seva història. Només els ha superat una vegada i va ser campiona, va ser a Sud-àfrica en 2010. Espanya juga després de vencer Portugal amb un gol de Miquel Merino en el minut 91 i s'enfronta a una Bèlgica conscient que Espanya és favorita, però que ja sap el que és donar-li la volta a situacions adverses. I a més, en este mateix mundial ja estan preparats per a contar-vos este partit de la selecció espanyola Luis Urrutia, Fernando Gómez, Juanjo Rodri i Charlie Egea. Saludem Luis Urrutia, que es compta ja les formacions d'Espanya i de Bèlgica amb un canvi significatiu, Luis. El 11 de la Fuente, bona vesprada.
1: Hola, Salva, què tal? Salutacions i bona vesprada. No juga Pedri, esta és la notícia de l'alineació de Luis de la Fuente per a l'encontre en la jornada d'avui. No estava fent un bon mundial i avui de la Fuente tria deixaron la banqueta per a donar-li la camiseta de titular al migcampista del Paris Saint-Germain, Fabián. Així que Espanya juga amb Unai Simón en la porteria, lateral dret per a Pedro Porro, per l'esquerra Cucurella, la parella central són Cubarsí i Laporte, com a pivot defensiu Rodri, el canvi en els interiors, juga Fabián al costat de Dani Olmo, per les costats Lamine Yamal i Àlex Baena, el davanter és Mikel Oyarzabal. Per part de la selecció belga, que entrena Rudi García, Thibaut Courtois, el porter del Real Madrid, és un dels grans problemes d'Espanya per a aquest partit. Lateral dret, Castany, per l'esquerra de Kuiper. Els dos centrals són Mekele i Ngoi. En el mig del camp, novetat, Raskin, no juga Van Aken. Junta Raskin, Tielemans. Mitges puntes per a Jeremy Doku, el jugador del City, per la dreta. Trossard, el de l'Arsenal, per l'esquerra. I De Bruyne, el veterà De Bruyne, el migcampista del Nàpols, pel centre. El davanter és Charles de Ketelaere, el jugador del Atalanta. Hi ha 8 jugadors de la selecció espanyola que juguen a Espanya i hi ha un jugador de Bèlgica que juga en la Lliga belga. L'àrbitre del partit, molt conegut, Michael Oliver, l'àrbitre britànic. Amb Espanya, 7 partits jugats, 4 victòries i 3 empats. Mai no ha perdut Espanya amb Michael Oliver com a àrbitre. És el quart partit que juga en esta Copa del Món. Hauria de ser el cinquè, però estava designat per a l'Equador Costa d'Ivori, però estava lesionat a l'inici del campionat, així que va ser substituït. Ha jugat el Països Baixos Suècia, el França Noruega i el Canadà el Marroc. Així que este serà el quart partit que juga Michael Oliver en esta Copa del Món, que és de llarg la que menys grogues s'ha mostrat en tota la història.
0: Estan preparats, no? Preparadíssims els nostres comentaristes. Ara els saludem per una vegada hem conegut l'11 d'Espanya i l'11 de Bèlgica. Anem a conèixer el nostre 11 inicial, el del punt a punt per esta jornada quarts de final del Mundial d'avui.

0: L'alineació de professionals per al punt a punt de Will la componen Manolo Pano Palomar, en el control de so Juanjo Romero, en l'edició del programa Mònica Calatayud, en producció Luis Urrutia, Fernando Gómez, Juanjo Rodri, Charlie Egea, en la narració, l'anàlisi i els comentaris d'este Espanya-Bèlgica. Clara Alcover en xarxes socials i qui vos parla, Salva Folgado.
1: La Copa del Món 2026 en... A Punt Radio.

0: En Los Ángeles sonan l'himne de la selecció espanyola de futbol.
1: Que això és raro, eh? En altres partits sona millor.
0: Sí, que vol classificar-se per vuitena volta per a semifinals de Mundials i Eurocopes. A continuació sonant l'himne nacional de Bèlgica en Los Ángeles.

0: España no está jugando un gran partido.
1: No, a mí me parece un mal partido.
2: Bélgica, pero la pasada es roinísima, ¿eh? Por parte de un Kevin De Bruyne.
3: No, pero que ya no ha pedido el cambio, creo.
0: Otro que se quiere ir.
2: Ya no pot més De Bruyne. Aixina que es produirà la última substitució si no hi ha pròrroga en Bèlgica.
4: No, no, continua, ¿eh?
1: No, pero se ha levantado para que no entre la asistencia, lo se pierda un minuto.
4: La típica, ¿no?
1: Sí.
2: Se n'anirà el terreny de joc.
1: Seguro.
2: Minut 80, falten 10 més el descompte.
3: Però si entra l'assistència i hi ha canvi, el que va entrar tiene que esperar un minuto?
1: No lo sé.
4: En teoria sí.
2: Sí, sí. Deu de ser aixina.
1: Però no hi ha nadie que vea que vaya a salir.
4: No, no. Bueno, vale.
2: Sí, ya, ya muy bien.
4: Sí. Mate un cap ahí en la banqueta. Sí,
2: sí. Es Rubiet. Será de Bélgica. Vinga, que ja tens per a fer el gol de la victòria. La passada molt exigida per a Cucurella. I Cucurella...
1: Ha salvat.
2: Ha salvat el valor. Pedri la deixa per a Nico. Nico Williams. Wow. Pedri, Nico.
4: Caño,
2: lateral de l'àrea. Llibera per a Rodri. Canvia per a Lamine. Allà va controlar la minya mal, tracta de fer la passada rasa que torna a rebutjar la defensa belga. No li eix ni una, eh?
1: Ni una. I a part de totes les que pierde són peligroses per l'equip. Totes.
4: Falta claríssima.
1: Sí.
2: Falta sobre Pau Cubarsí, que havia fet una gran recuperació per a Espanya. La trau ràpid l'equip de La Fuente.
1: Va, haz una, Lamín.
2: Lamín llama al lateral de l'àrea.
4: La va a fer, Charlie, va.
1: Va, és que, xico,
2: té que fer-la, eh? Ja li toca, eh? Si és el millor del món. Nico Williams. Va a controlar la pilota, allà va Nico. Entrega en curt per a Pedri. Pedri que li la torna, li ha destorbat una miqueta Cucurella. Ha frenat la seva carrera. Meta per a Bèlgica. Anem a veure si fa el canvi.
3: Salemakers, ostres. Este es banda derecha. Pero pasa que igual lo puede meter.
1: No, meter arriba al 9 otra vez y dejará en la banda derecha.
3: Lo puede meter, este es banda derecha.
4: Alexis de Keteler,
1: claro, a Lukaku ya está.
4: Y De Bruyne fuera, sí.
1: Y De Bruyne fuera.
2: Entró en un no-res este Alexis Salemaker, que es jugador del Milan.
0: Sí.
2: Todos ya han 27 años. Jugando de nuevo España.
4: 83 ya de partido.
2: Falten 7 meses de descompte.
4: 1-1.
2: España que no me spot empatar davant de Bélgica en este partido de cuartos de final del Mundial. Amb el record dels penals, allà va la pilota llarga per a Lamin. Lamin que controla. Lamin aquí li guanya la posició de 9-6.
4: Sí, el control, eh?
2: Anava a encarar sol davant del porter de Bèlgica.
1: I no era fora de joc, creo yo. No,
2: la posició era correcta, el control era molt difícil.
4: Primer ha sigut boníssim, però sí. Que quan li cau...
3: La tropeza en el otro pie.
4: En la puntera de l'altre peu.
1: Li va d'un peu a l'altre.
3: Sí, tira gol, eh?
1: Ha tirat gol.
3: De Bruyne quasi...
2: Perquè ha bloquejat el defensa espanyol.
3: Ha buscat el gol, sí.
1: Pedien fora del juego, no sé si havia o no havia.
2: Camí del 84. Espanya 1, Bèlgica 1. El Mundial en el punt a punt de Punt Ràdio. El valor per al porter belga. Que obri per a que puga jugar en llarg. No ho fa. 6 i esta entrega sobre els seus centrals. La pilota la té Nata Mengoy i este juga darrere cap al porter. Ells tenen una miqueta de posició de valor. Jo crec que ells més es defenen amb la pilota ara,
0: sí,
2: no?
0: Claro,
2: tindre la tranquil·lets ahí en la zona defensiva, però han superat molt bé la pressió de la selecció espanyola, a la que ja, clar, comencen a reduir-se les forces. Pedri juga per a Ferran, falta tarjeta, i groga.
1: Hombre, si la,
2: la primera groga per a Bèlgica.
1: Hombre, la pega una masca, chico.
3: De Bruyne.
2: Serà per a Kevin De Bruyne, just abans de retirar-se del terreny de joc.
1: Sí. Yo digo, cambio, he matado a Ferran. He matado a Ferran, como me habéis dicho, y ahora cambio.
2: El canvi que es produeix després de rebre la molestació, Kevin De Bruyne se marxa del terreny de joc per a que entre Salemaker, que segur que no es produeix així.
4: Lukaku, no? El braçalet? Lukaku.
1: Sí, no és Mitchell, no és Mitchell, pensa que era Mitchell.
2: Salemakers, no?
3: Más o menos.
2: Sí. Sí. Tu com diries este, Charlie?

0: punt claro, claro, a punt. Claro. Esport en estat pur.
1: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En A Punt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
0: El primer partit de la pretemporada en directe al Punt a Punt. Este dissabte, des de les 12 del migdia, tota l'actualitat esportiva amb atenció especial al partit Llevant-Leganés de pretemporada. A més, l'etapa del Tour de França, la final femenina de Wimbledon, el Campionat d'Europa de Natació i el Gran Premi MotoGP d'Alemanya, amb l'actualitat dels equips de futbol València i la partida més destacada de pilota valenciana. Tot en directe, este dissabte, des de les 12, al Punt a Punt.
2: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
6: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
4: En A Punt Ràdio.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
6: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
6: Dissabte i diumenge de 7 a 10
7: desfilarem al costat dels nostres músics
6: sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
8: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
4: "90 minuts" en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

0: Què tal? Bona nit. Les 11 i quart. Obrim ja el 90 minuts que arriba després del punt a punt que vos ha contat d'aquesta classificació de la selecció espanyola cap a unes semis d'un Mundial 16 anys després. Després que accedir a primera semis, després a la final, en 2010 a Sud-àfrica, vos sona la cosa, quan va proclamar-se per primera vegada campiona del món. Avui 2-1 contra Bèlgica, amb altre gol salvador d'este home, a qui anem a escoltar de seguida perquè va parlar per als companys de Dazón, Miquel Merino, altra volta decisiu. Anem a escoltar Merino. A veure si ara podem escoltar a Miquel Merino per a Dazón, que és l'autor del gol que li ha donat la victòria a la selecció espanyola en el dia d'avui davant la selecció de Bèlgica. ¿Podemos escoltar a Merino? No. Bueno, pues ahora escoltaremos a...
1: Claro, ya lo habías gastado, esa celebración.
2: Sí, esa ya estaba gastada, sí. Y bueno, como ya veníamos hoy de local con el rojo, pues sí. Bueno, me ha valido esto.
1: Hay que cambiar, ya no es San Fermín, es San Miquel, esto es increíble.
2: Sí, la verdad que es increíble, no sé muy bien ni qué decir. Me sorprende estar otra vez aquí, misma historia, pero bueno, imagino que esto corrobora que no hay casualidades, que si te toca es porque estás preparado para cuando sales. Y bueno, me ha vuelto a caer y he tenido suerte otra vez que vaya dentro.
1: Pero así no te va a poner el míster de titular nunca, porque los minutos Merino del final, como ya lo llamamos en la retransmisión.
2: Tengo que meter goles antes
1: para, claro,
2: que me saque antes, si no. Pero bueno, es lo que toca. Cuando el míster quiera estaré disponible, sea titular, sea desde el banquillo, uno más.
1: Héroe de octavos, héroe de cuartos, no sé si eres muy consciente de lo que te estás convirtiendo ahora mismo.
2: No lo sé, creo que no. Creo que simplemente estoy centrado en lo mío. No sé cómo estará la gente en sus casas o imagino que habrá sido también un boom otra vez ganar en el último minuto. Pero para nosotros es un partido más, un pasito más y ya solo quedan dos.
1: Te voy a pasar un Navarro, que fue campeón del mundo en 2010, que dice, vale. Ya me bebo yo todo el San Fermín, que Miquel siga metiendo goles porque ya lo está celebrando el portero y dice que no tengas prisa. Javi Martínez, todo
3: tuyo. ¿Qué pasa,
1: tuyo,
3: tío?
2: Javi,
3: ¿me escuchas? Muy bien, tío, oye. En cabina estábamos muy tranquilos.
0: El plató de televisión de Dazón, Javi Martínez, parlant amb Miquel Merino, autor del gol salvador novament de la selecció espanyola davant la selecció de Bèlgica, amb molts problemes. Ara de seguida tranquil·lament ja amb dos entrenadors, com Fernando Gómez i com Pepe Pla, analitzant la victòria de la selecció espanyola. Però ja sabeu que està la sintonia del 90 minuts en Apunte Ràdio, que està Juan Alpuente, o que continua Juan Alpuente en el control de so. Vos saluda Salva Folgado. Sabeu quines són les vies d'accés al programa per a opinar, entre altres coses, el WhatsApp al 619-421-801, 619-421-801, que teniu el nostre perfil en Twitter, @90minuts, en TikTok 90 Minuts Ràdio, en Instagram 90 Minuts Ràdio, que podeu opinar sobre la pregunta que vos hem fet esta vesprada: quines sensacions vos desperta el fitxatge de Sato pel València, però que al mateix temps podeu opinar sobre el partit que heu vist de la selecció espanyola sobre la següent eliminatòria d'Espanya i ses semis contra la selecció de França i sobre si penseu que la selecció espanyola pot tornar a ser campiona del món, en este cas en este Mundial Triseu dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Mentre arriben més protagonistes d'esta victòria de la selecció espanyola, nosaltres el que hem de fer és posar en ordre, més enllà de la victòria de la selecció espanyola, la resta de l'actualitat de la jornada.

0: El València presenta a Sato. L'extrem és l'última a posar amb la camiseta dels quatre reforços que ha fet el club, en el que portem de mercat d'estiu. El japonès, que ha firmat per 5 anys, està feliç d'estar a València i té bones impressions en estos primers dies amb els de Corberán.
1: Abans d'arribar jo sabia que este club és molt important a Espanya. I cada dia que passa ho note i ho sent. I m'alegre moltíssim ser membre d'este club. Tots els jugadors japonesos saben que és el València i tot el món ho valora moltíssim. Quan es van assabentar que jo era jugador del València, es van sorprendre molt i també m'han felicitat molt.
0: A més, Estole Dimitrievski i Senkoz Kachar s'han incorporat a la pretemporada del conjunt de Mestalla. Els dos han passat avui la revisió mèdica i el porter macedoni ha dit que espera millorar el rendiment de la temporada passada. Torna Juan Foyth, doble sessió de treball en la jornada d'avui des de la pretemporada del Villarreal a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. La nota positiva ha sigut l'aparició de Juan Foyth després de 6 mesos lesionat per una lesió en el tendó d'Aquiles. El Villarreal, a més, ha traspassat al migcampista argentí Thiago Ojeda al Valladolid. Ojeda, recordem, de 23 anys, va arribar al Villarreal en 2022, procedent de Vélez, i en este temps ha jugat cedit al Lugo i a la Cultural Leonesa. L'argentí tenia contracte fins a 2028 amb el Club Groguet. Matina el Levante. L'equip de Luis Castro jugarà demà el primer amistós de pretemporada contra el Leganés en la ciutat esportiva de Buñol. Els granota, que treballen per incorporar el migcampista del Celta, Hugo Sotelo, estrenaran la nova equipació que han donat a conèixer avui. L'Elx confirma l'horari dels dos primers amistosos. El equip d'Anselmi jugarà al Pinatar Arena dissabte 18 de juliol a les 7 de la vesprada contra el Kaiser Chiefs sud-africà i dimarts 28 de juliol contra l'Alain a les 8 de la nit. El Castelló continua passant les proves mèdiques abans de començar la pretemporada. Dilluns serà el primer entrenament amb vista a una campanya amb l'objectiu de l'ascens marcat, tal i com han confessat diferents futbolistes per a punt. Escoltem Íñigo Córdoba, Álvaro Martín i Juanjo Nieto.
2: Querer jugar en campo rival, querer presionar arriba, querer ser dominador con balón, pues creo que yo puedo aportar en ese sentido verticalidad.
3: Poder ayudar al equipo pues con goles, con asistencias, con victorias y con todo.
4: Este año voy a dar más, porque al final ese plus extra de estar aquí en mi casa creo que es lo que va a hacer que dé ese plus.
0: València Bàsquet pregunta per Trent Frazier. L'exterior estadounidenc amb contracte en el Zenit de Sant Petersburg ha sigut sondejat pel club taronja per a reforçar la plantilla de la pròxima temporada, segons s'ha pogut confirmar 90 minuts. D'altra banda, De La Rea ja ha debutat amb Dallas. L'exjugador taronja s'ha estrenat amb els Mavericks i així de titular en la lliga d'estiu de l'NBA. Larry, triat en la posició 25 de la primera ronda del draft, ha donat detalls ja del talent que té amb 9 punts i 6 rebots, tot i que l'equip de Dallas ha caigut 90-101 contra els Warriors. Elena Puello i Virac Kiss completen el fitxatge de València Bàsquet. L'exterior balear Elena Puello i la interior hongaresa Virac Kiss ja són de manera oficial noves jugadores de València Bàsquet per a les dues pròximes temporades. La primera fins al final de la temporada 26-27, la segona després de completar satisfactòriament també la revisió mèdica i física. Les 11:23, un altre en el camí, una pausa i continuem escoltant protagonistes des de la victòria d'Espanya a Los Ángeles.
5: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.
7: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matrícula abierta desde el 1 de julio. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Salva Folgado.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Les cançons de la nostra vida.

0: Comença un nou capítol de les cançons de la nostra vida i ja saps, això és el teu podcast de música en A.Punt Ràdio. Parlem avui de balada romàntica. Però d'on ve este tipus de música? Conta'ns, Mar.
1: Hola, Arturo. Doncs es tracta d'un estil de música que es va originar a meitat del segle XX, bàsicament al món anglosaxó i llatí, i que conta històries d'amor acompanyades d'orquestracions que li donen a la cançó un sentit èpic.
0: Contes d'amor i, sobretot, de desamor. Contes que es van convertir en autèntics hit

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: La balada romàntica va tindre molts referents a casa nostra. Alguns d'ells mereixen capítols sencers d'esta sèrie d'història de la música valenciana, com Bruno Lomas, Nino Bravo o fins i tot Camilo Sesto. Autèntics especialistes en posar veu i llàgrimes a les balades més recordades per diverses generacions i que són carn de karaoke.

Les balades són herència de les veus de crooners dels Estats Units, com el cas de Frank Sinatra o Dean Martin, i que en Europa van tindre tres noves fonts on aquest estil es va fer molt fort. La primera va ser la canzone italiana, amb artistes com Mina, Domenico Modugno o Adriano Celentano, entre moltíssims altres. Altra font d'inspiració va ser la chanson francès, amb referents com Edith Piaf, Charles Aznavour o Jacques Brel, i després arriba la canción española, amb Rafael Julio Iglesias i els representants valencians que m'han anomenat abans. En els anys 70, les balades són les cançons més populars entre la joventut, ja que es converteix en la música mainstream de l'època per diversos motius. Per una banda, la proliferació dels festivals com el cas de San Remo, Benidorm o fins i tot Eurovisió. Per altra, l'incipient força de la televisió i la ràdio com a entreteniment i com a fàbrica de hits.

I en tot aquest ecosistema mediàtic apareixen noms valencians que destaquen. El primer és un jove d'Aldaia que es forma en bandes de rock psicodèlic i progressiu, però que en un moment donat opta per aprofitar la seva veu i lliurar-se en cos i ànima a la balada. Parlem de Juan Bau.

0: Pequeñas cosas que sentim de fons va ser la primera cançó que va publicar Juan Bau, un single que va tindre una acollida prou bona en el mercat i que va fer que alguns crítics compararen la seva veu amb la de Nino Bravo. Això era als inicis de la dècada dels 70 i Juan Bau va decidir apostar per la música i se'n va anar a Madrid a provar sort.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
0: La balada romàntica era un gènere que estava molt de moda i les cançons de Juan Bau, autor de lletra i música, encaixaven bé en els gustos de les discogràfiques, les emissores de ràdio i els caçatalents, que estaven sempre buscant veus que destacaren per damunt d'altres.

I la cançó que l'acompanya des dels inicis de la seva carrera musical és esta, que sona de fons, La estrella de David, un tema que va tindre certs entrebancs amb la censura franquista, però que l'artista encara interpreta en directe. Sí, cinc. I la cançó que l'acompanya des dels inicis de la seva carrera musical és esta, que sona de fons, La estrella de David, un tema que va tindre certs entrebancs

un llarga durada que va arribar el 1974. Per a l'artista i els seus milers i milers de seguidors, els seus temes mai passen de moda i pertanyen al present, com és el cas de El Monte de los Olivos, on ja entra en acció el compositor Juan Carlos Calderón.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: I si mirem a l'any 1976, dins del seu àlbum 5, l'artista d'Aldaya publica un dels seus temes més coneguts, Acaríciame.

0: L'arribada dels anys 80 va desplaçar Juan Bau a un altre estrat de la popularitat, ja que van entrar en joc altres estils i gèneres que van fer de la balada i els baladistes una cosa del passat. Però actualment, Juan Bau continua en actiu, amb un club de fans molt nombrós i segueix omplint estadis, sobretot a l'altra part de l'oceà, on té la major part dels seus seguidors i seguidores. Però continuem amb altres baladistes valencians d'or, com és el cas de Juan Camacho.
1: A pesar que va formar part de bandes importants dels anys 60, com el cas de los Diapasons o fins i tot los Relámpagos, a Juan Camacho se'l recorda principalment per la seva gran veu i l'etapa com a baladista, amb cançons com este A ti, mujer, coescrita pel seu mentor i amic Juan Pardo.

0: Amb esta cançó, un jove Juan Camacho va aconseguir la victòria en la 17a edició del Festival de Benidorm, el gran trampolí per a nous valors i on les grans discogràfiques apostaven tot a futurs supervendes. I és que el tàndem Camacho Pardo va donar a la balada un nou aire que a l'orquestració tradicional li aportava un aire pop-rock amb l'introducció de les guitarres.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.

i amb Veste Mía de Juan Camacho ens traslladem a 1974. Una cançó gravada per a la discogràfica CBS i que va formar part d'eixe primer LP que duia el nom de l'artista Juan Camacho. Però ara viatgem 3 anys en el temps, a 1977, per a escoltar una cançó del compositor i cantant mexicà Álvaro Carrillo, que Juan Camacho va versionar. Escoltem ara Sabor a mi.

0: La carrera de Juan Camacho va ser molt curta, al igual que d'altres músics de la nostra terra, com Bruno Lomas o Nino Bravo. Un accident de trànsit s'emportaria per davant una de les veus més rellevants que han donat les nostres comarques. Allà va ser l'estiu de 1982, amb només 35 anys.
1: La nostra història i les nostres cançons.
0: I per acabar la ronda de baladistes romàntics dels anys 70, fem una ullada a una carrera que va sorgir poc després, però que destilava l'aroma dels seus antecessors. Parlem d'un artista que va sorgir a Alcoi i apadrinat per Camilo VI, Francisco.
2: Francisco González Sarriá ve d'una família humil i quan als 18 anys s'inicia en la cançó va participar en diversos concursos juvenils, com per exemple el conegut Gente Joven de Radio Televisió Espanyola. Però el seu gran col va ser quan el 1981 va participar en el Festival de la OTI, celebrat a Mèxic, i el va guanyar, amb sols 23 anys i amb el seu tema Latino.

0: Amb esta cançó, la balada romàntica dels 70 creix. L'èxit de la OTI el va situar en l'òrbita internacional i això fa que grave 3 discos en els anys següents i s'inicia en una gira amb el pianista August Algueró.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
2: Francisco és el cantant que fa el relleu natural dels grans baladistes dels 70. No obstant, ell li aporta al gènere un nou aire amb les seues interpretacions i una veu que en algun moment de la seva vida va començar a educar en la lírica i amb algunes mestres de l'òpera com Montserrat Caballé.

Una aventura que no va continuar perquè el mercat volia Francisco vinculat sempre a la cançó melòdica. I el 1992 l'artista va aconseguir una fita única, ja que va guanyar per segona vegada el Festival de la OTI, una edició celebrada a la seva terra, al Teatre Principal de la Ciutat de València, amb el tema «A dónde voy sin ti». Com una...

0: I amb aquesta cançó, l'artista fa història, ja que és l'únic que ha guanyat el festival en dos ocasions. A Dónde voy sin ti és una balada clàssica del compositor José María Purón que torna a Francisco al punt de partida.
1: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
0: Però els anys 90 i Francisco són sinònims de potència vocal, d'emoció i de balada. Això sí, de balada nostra. Així ho va demostrar el 1996 amb el seu disc Mi Reina, que compta amb cançons com esta que escoltem ara, Penes i alegries de l'amor.

0: Això sí, en plena dècada dels 90, este tipus d'interpretacions ja no estaven en l'elit de les vendes ni en els gustos majoritaris d'una audiència amb ganes de noves idees i de nous artistes. Però en tots els estils sempre hi han hagut versos sols, artistes que no han militat obertament en el gènere amb el que se'ls ha relacionat, però que han deixat el seu granet d'arena i que moltes i molts fans es recorden, com és el cas de Joan Baptista Humet.
1: Humet va néixer a Navarrés, però des de menut es va traslladar a Catalunya, on va consolidar tota la seva carrera artística. Les seues cançons són molt frontereres i és difícil encasellar-lo en algun estil concret. Passeja des de la nova cançó fins a la cançó melòdica, passant pel pop de masses com en una de les seues primeres composicions.

Des del principi de la seva carrera barreja també tant el castellà com el valencià en les seues cançons, cosa que el fa especial. Hi ha dos figures claus que influencien en la seva música. La primera és Joan Manuel Serrat, amb qui canta des de ben jovenet. I l'altra és Lluís Llach, del que farà de teloner durant 2 anys.

0: Este que no soy yo, que sentim de fons, és un dels seus grans èxits i forma part del primer disc compost en castellà, Diálogos, de l'any 1975, i que li va obrir les portes no només del mercat estatal, sinó també del mercat llatinoamericà i en especial de Mèxic.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
0: I arriba l'any 1980 i és quan ell edita un dels seus treballs més exitosos, Hay que vivir, i ho fa amb la companyia RCA. Un disc que li va aportar la popularitat que no havia tingut en altres treballs anteriors. I un tema, Clara, que es convertiria en la cançó més reconeguda de Joan Baptista Humé.

Clara parla d'una història d'una amiga seua relacionada amb les drogues. El disc va estar gravat a Londres amb un nou equip de músics que li aporten a la seva carrera un impuls i una entrada per la porta gran en les llistes d'èxits comercials. I si Joan Baptista Humet va ser un vers solt en les dècades dels 70 i 80, tancarem el capítol amb un altre exemple d'artista que va a la contra i que resulta molt difícil definir i encasellar. Parlem de Paco Muñoz.

0: Paco Muñoz va començar la seva carrera a prop dels 40 anys amb La Llibertat la picaren, el primer disc que va publicar l'any 1977. Un treball que compta amb una de les seues cançons més emblemàtiques, que és este, Que vos pas a valencians, amb lletra de Toni Mestre.
1: Les cançons de la nostra vida, del rock al tecno i del pop a la cançó.
0: D'eixa primera etapa de cantautor amb aires de nova cançó, Paco Muñoz es reinventa en la cançó infantil. I així arranca una sèrie de treballs en l'encapçalament de Paco Muñoz canta per als xiquets. I és ahí on ell es fa gran, com a figura artística dedicada a la recuperació de la música infantil.

hi ha algunes fites que situen Paco Muñoz com un dels artistes valencians que més esforços ha invertit en tota la seva carrera amb el públic més menut. La primera d'elles va ser un concert a la plaça de Baus de València el 1986, davant de 16.000 estudiants de totes les comarques. I la segona, una dècada després, el 1995, a la mateixa ciutat, en este cas al Passeig de l'Albereda, on prop de 20.000 escolars van acompanyar la Festa per la Llengua Valenciana, que anava acompanyada d'un mural de Xavier Mariscal.

0: Paco Muñoz és l'exemple perfecte per tancar este capítol dedicat a representants de la cançó melòdica valenciana. I tot perquè la seva veu enllaça molt bé en l'estil i en l'època, però va decantada més a la música d'autor, primer, des de l'òptica de la nova cançó i després des de la recuperació del cançoner infantil valencià.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: La sensibilitat a l'hora d'interpretar cançons ha sigut l'eix que ha guiat este nou viatge de la història de la música popular valenciana. Un trajecte que ens ha situat a la dècada dels anys 70, però que va molt més enllà. Que arriba fins i tot als nostres dies, on la cançó d'autor més intimista i de tall romàntic encara triomfa entre alguns artistes. Nosaltres ho deixem així, però ens trobem en la pròxima estació. Adeu i esperem que les cançons vos hagin salvat la vida.

0: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu.
1: El primer partit de la pretemporada en directe al Punt a Punt. Este dissabte, des de les 12 del migdia, tota l'actualitat esportiva amb atenció especial al partit Llevant-Leganés de pretemporada. A més, l'etapa del Tour de França, la final femenina de Wimbledon, el Campionat d'Europa de Natació i el Gran Premi MotoGP d'Alemanya, amb l'actualitat dels equips de futbol València i la partida més destacada de pilota valenciana. Tot en directe, este dissabte, des de les 12, al Punt a Punt.
0: A. Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Vosaltres arribeu a final de mes?
4: No.
3: Jo no arribe.
5: Està tot molt mal.
6: Vostè que ha vingut així?
3: Avui vos parlaré d'economia.
7: Que jo sé que nascú per ser milionària.
3: I no perquè jo siga una experta en això d'estalviar, tot i que avui faré com si ho fora.
7: Només vull veure bitllets de 100.
8: Quin mònim, eh?
3: Mira, no ho faré jo. Millor que ho faça... Aina Intel·lectual. Sabuda? Sí. Repelent? També.
9: Que gran que t'has fet, ja. Tu ets el meu gran orgull. El poder latent que tens és prodigiós.
3: Sí. Què? Si vos n'heu adonat, els preus dels béns i serveis van pujant dia sí, dia també.
10: Home, depèn.
3: Mira com han pujat. És el que en terminologia econòmica es denomina inflació. Quina barra, eh?
11: I què li sembla això que ha passat?
10: La morsària, crema, l'erron i tot això, ja el que no m'ho lleven a mi.
3: Em quedé morta. Podria enclavar-me en un nínxol, però de mercat. Ah, que no t'ho esperaves, eh?
10: Quina ironia, quina cunyata.
3: Per cert, estic buscant sponsors per a crear una empresa d'espardenyes amb rodes com si foren de patins. The Transformers. Crec que és un nínxol per explotar. Es venen a soles.
7: Només vull veure bitllets de 100.
3: Un altre terme que haureu sentit últimament és aranzel.
12: Què vol dir?
3: És l'impost que cobren els estats per les mercaderies en les importacions.
11: Ah, ara ho he entès.
3: Per conflictes aranzelaris, els països poden arribar a crear guerres comercials.
13: Això no té nom.
3: I dues coses més que heu de tindre clares abans que me'n vaig.
14: Tira-li, enxufa-li.
3: Una és que això no és culpa teua ni tampoc del teu veí. És culpa de les elites globals.
5: Molt mal està tot.
3: I l'altra és que el terme elit és agut i femení.
10: Claro.
3: No res de èlit. No! Vinga, això és tot. Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio.
15: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
16: Un 10 de juliol entrava en vigor l'Estatut d'Autonomia. És el reglament fonamental que comanda l'autogovern de les valencianes i els valencians, que els ratifica la identitat diferenciada com a poble i que traça el seu camí en democràcia. Es culminava d'esta manera un llarg període de reivindicació davall del marc d'un procés de transició que no seria senzill. Aquell text refundava les institucions, les competències i la relació dels valencians amb la resta de l'Estat. La redacció de l'Estatut va ser un procés complicat, amb debats diversos en els quals van participar representants de diferents forces polítiques i socials valencianes. Es van discutir aspectes cabdals, com la definició de la identitat valenciana, la qüestió lingüística i el nivell d'autogovern. I com que els valencians amb això dels noms són molt particulars, no podien faltar al debat ni que fora per anomenar-nos com a poble. I més enllà de País Valencià, com figura precisament en el preàmbul de l'Estatut, i de Regne de València, com va denominar-se en períodes molt anteriors, acabaríem assumint una denominació oficial alternativa, Comunitat Valenciana, que s'imposaria des de Madrid quan el text va arribar al Congrés i es van trencar els consensos. La qüestió de la llengua també va ser un punt central del debat. L'Estatut va reconèixer el valencià com a llengua pròpia, juntament amb el castellà, i va establir la necessitat de protegir-lo i promoure'n l'ús, un reconeixement que va ser una victòria important en el llarg camí cap a la normalització lingüística. L'entrada en vigor de l'Estatut va comportar la creació de les institucions d'autogovern, les Corts, la Generalitat i la Presidència. Aquestes institucions van assumir les competències que l'Estatut els atribuïa en matèries com educació, sanitat, cultura i ordenació del territori. La celebració de l'entrada en vigor de l'Estatut va ser un esdeveniment festiu i reivindicatiu a tot el territori valencià. Posteriorment, ha sigut reformat en diverses ocasions per tal d'ampliar-ne les competències i adaptar-lo a les noves realitats socials i polítiques. Tot i això, la seva entrada en vigor continua recordant-se com un moment fundacional per al valencianisme polític i per la construcció del poble valencià com a subjecte polític amb capacitat per a decidir sobre el seu propi futur. el 10 de juliol del 1982.
15: Comprimits efervescents.
16: Ben i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
3: Ja tornem a estar en Beniparlem, el poble virtual en què aprendrem llengües situat a la comarca dels Apunts de Llengua. Avui parlarem de la llengua estàndard i de la variació dialectal amb Julieta Torrents, una investigadora sobre didàctica de la llengua i de la literatura, i amb Marc Rovira, un mestre de música. Benvinguts, Julieta, Marc.
4: Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Julieta és de la comarca del Vallès i ha fet una tesi a la Universitat de Barcelona dirigida per la professora Glòria Bordons sobre l'aplicació didàctica de poemes musicats i treball amb la dialectologia. Jo me l'he llegida i és una meravella de tesi. Enhorabona, Julieta.
4: Gràcies.
3: Actualment, Julieta treballa al Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura de la Universitat de València amb un contracte postdoctoral Margarita Salas. I l'hem convidada perquè en realitat som companyes de departament i les dos formem part d'un grup d'investigació que es diu Geografies Literàries, dirigit per Alexandre Bataller, i investiguem juntes en didàctica de llengües treballant la poesia i la cançó. Uh-huh. I per això també ens interessa molt que hagi vingut Marc, perquè és mestre de música de Lliçà d'Amunt, que és un poble situat a la comarca del Vallès Oriental, i és per això que veureu que parlen un model estàndard diferent del valencià, que també heu de saber entendre quan estudieu valencià. Aleshores, moltíssimes gràcies per vindre i em fa molta alegria que estigueu així. Gràcies per acceptar la invitació. I Marc, t'hauries imaginat alguna vegada que entraries als estudis de la Ràdio Pública Valenciana?
5: Doncs la veritat és que no. Fins fa una setmana tampoc sabia que estaria aquí, així que meravellós això.
3: Les coses espontànies són les millors.
5: I tant, segur que sí.
3: I Julieta, pots explicar breument als oients de Beniparlem en què consisteix aquesta investigació que has fet de música i dialectologia i si hi havia algun autor valencià?
4: Sí, la tesi el que vaig fer va ser investigar una mica quines eren les respostes lectores dels estudiants si llegien un poema o si sentien el poema musicat. I llavors, en aquest sentit, hi havia la part d'educació literària que feia relació al poema, però també, com que els poemes musicats tenien aquesta dimensió oral, en la selecció del corpus hi havia poemes representatius de tot el domini lingüístic català i, per tant, evidentment, també n'hi havia en valencià. Evidentment, no hi podia faltar M'aclami a tu, també hi havia la cançó de Bressol per despertar consciències de Marc Granell, musicada per Amant Salva, també hi havia Amagar l'arbre de l'Anna Montero, musicada per Miquel Gil, vull dir que hi havia força varietat.
3: Que interessant.

0: Vosaltres sabríeu dir-me més o menys el català, esta llengua, quants dialectes té, quants blocs dialectals? Marc, això ho saps tu?
1: Segur que sí.
2: Dos? Són dos? Vale, vale, repassant estudis d'abans, eh? Sí. Dos, dos.
0: I com es diuen?
2: Mira, tinc aquí una xuleta. Que la Julieta sabrà respondre.
1: L'oriental i l'occidental.
0: Els blocs de la llengua esta que parlem 10 milions de persones, és oriental i occidental. Oriental, el que està més cap a l'est, i occidental, el que està més cap a l'oest. Per tant, els valencians, els lleidatans, la gent de la part de Tortosa, parlem...
1: occidental.
0: Occidental. I ara, més complicat encara, dins del bloc, per exemple, occidental, el nostre, el vostre, no, el que no. Parlem així a punts de llengua, sí. Els valencians,
1: aquí, sí.
0: Quants subdialectes hi ha o com es diuen?
1: Aquí n'hi ha dos. Tindríem el nord-occidental, que seria el que es parla a Catalunya, i el valencià, que és el que es parla al sud.
0: Per tant, realment el valencià és un subdialecte d'esta llengua, no?
1: Sí, sí.
0: Si volguérem detallar més, dins del subdialecte valencià hi hauria els parlars, que són els models de llengua més específics geogràficament parlant. És els d'una comarca o d'un poble concret, també es poden dir parlars. I dins del subdialecte valencià, per tant, trobem parlars diferenciats, com ara... Jo crec que Julieta, potser, o Marc, se'l saben.
1: Els típics quan són això que diuen la pitxat, després també quan sents diferent gent, ara que aquests dies que hem estat voltant també per aquí, de seguida ho notes, si són de més al sud, no? El parlar de pego, que és característic.
0: Correcte. Sí, el parlar de pego, que ja no seria pitxat,
1: no,
0: veritat.
1: Clar, no.
0: La pitxat és més de la zona de la capital, de València, uh-huh. de les comarques de l'Horta.
1: Del voltant.
0: Uh-huh. I ja després tenim el valencià meridional, que es parla a la Safora, a la Marina o a la Costera, entre d'altres, i finalment l'alacantí, que es parla a les valls del Vinalopó, a l'alacantí, al sud de l'Alcoià i fins i tot al Carxe, que és una zona de més cap al sud. I vosaltres tant al sud heu anat o només vos heu quedat en el valencià meridional?
1: Hem anat fins a Gandia.
2: Fins a Gandia, exacte.
1: Hem anat fins a Gandia.
0: Per tant, no heu arribat a escoltar l'alacantí.
1: No, encara no.

0: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
1: Aleshores, Julieta i també Marc, com que vos dediqueu a la docència, sí que quan parleu en classe, parleu la llengua col·loquial o la llengua estàndard?
2: Més col·loquial seria, jo almenys.
1: Tu com a mestre a l'escola parles col·loquial amb els alumnes?
2: Sí, absolutament.
1: I quan ells escriuen també els permets tanta col·loquialitat o els aproximes?
2: Bueno, és que tampoc tenim una diferència molt gran nosaltres entre l'estàndard i el col·loquial, no? Ho estic dient bé, oi que sí, Julieta?
3: Sí, de fet, és a dir, nosaltres parlem molt al central i l'estàndard està molt basat en el central. Per tant, en aquest sentit, no tenim gaire dificultat a l'hora d'adaptar-nos.
1: Això és interessant també, clar. Si la varietat d'un lloc s'assembla molt a l'estàndard, doncs ahir és més fàcil que quadre tot, no? Que quadre esta parla més informal, esta parla més formal.
3: N'hem de fer un esforç gaire gran. És més de registre, potser, no? Perquè hi ha la varietat geogràfica, que és la que estem fent ara, i després hi hauria la varietat d'ús, no? De més formal o menys...
1: Clar, hauríeu d'evitar, en este cas, castellanismes, hauríeu d'evitar...
2: Aquí és on està la guerra.
1: Sí, paraules molt escatològiques o molt de vulgars, no?
3: Exacte, efectivament.
1: I aleshores, com que Marc, jo sé que eres un poc músic, t'agrada algun grup de música valencià?
2: Molts, m'agrada molt. Sí, sí. Quins? A mi m'agrada, per exemple, molt Carles Dènia, m'agrada molt escoltar Ovidi Montllor, també... M'agrada molt un grup de Castelló, crec que són, que es diuen Black Funk.
1: Sí, els
2: Black
1: conec.
2: Funk, són molt guais. I, bueno, jo, òbviament, els arxiconeguts, Obrim Pas, Gossa Sorda,
1: correcte,
2: Zoo, tot això, òbviament, allà s'escolta molt.
1: D'acord, aleshores és per un costat més de la nova cançó, Ovidi, Carles Dènia, que com Eva Dènia són més actuals però encara segueixen aquesta estètica, no?
2: Sí,
1: de nova
2: exacte.
1: Cançó, i després hi ha grups més festius del rock, La Gossa Sorda, Obrim Pas, que ara va sol, és Xavi Sarrià, i Zo, l'arxiconegut Zo.
2: Sí, sí, exacte.
1: I Marc, si t'ocorre algun exercici amb cançons per aprendre llengües?
2: Bueno, jo almenys quan intento treballar llengua a través de la cançó, el que faig sempre és treballar sobre cançó tradicional catalana.
1: Molt bé.
2: Perquè allà es troben moltes paraules que no es fan servir col·loquialment i llavors pues, costa de que les aprenguin fora d'una cançó.
1: Recuperes vocabulari a partir de les lletres tradicionals.
2: Sí, per exemple, la gata i el balitre ja puc treballar pues, la manera de dir-li gos, que és ca, gos o balitre.

0: trobat.
1: Bueno, a través d'aquestes. No ho havia... Jo, mira, l'acabo d'aprendre aquesta paraula. Sí, aquesta paraula.
2: La cançó és molt bonica.
1: Molt bé. I Julieta, aleshores, des de la teva perspectiva d'experta, quins són els beneficis de la cançó a l'hora d'aprendre llengües?
2: Un aspecte és el que dèiem ara, que seria el d'ampliació de vocabulari, ja que habitualment les lletres de cançons tenen aquest component més poètic o més treballat, no sí. totes, però sí que hi ha aquesta ampliació de vocabulari.
1: Correcte.
2: També per treballar qüestions fonètiques, també podem treballar qüestions de fluïdesa, sí. perquè també va bé, no? No ens encallem tant, la música ens ajuda a mantenir l'entonació i, per tant, a fer una parla molt més fluida. I també qüestions d'estructura, perquè com que justament per aquest component artístic de les lletres, de vegades hi ha canvis d'estructures, hi ha estructures gramaticals que potser no són tan freqüents en la parla.
1: Més literàries, pot ser. Molt interessant, em sembla molt interessant. I això és molt útil també per a les persones que esteu aprenent valencià des de casa.
2: I tant.
1: Perquè teniu ahí un munt de cançons de tot el territori, amb totes les variacions de model de llengua.
2: I us pot... Un component artístic de les lletres, de vegades hi ha canvis d'estructures, hi ha estructures gramaticals que potser no són tan freqüents en
1: més
2: la
1: literàries,
2: parla.
1: Pot ser. Molt interessant, em sembla molt interessant. I això és molt útil també per a les persones que esteu aprenent valencià des de casa.
2: I tant.
1: Perquè teniu...

0: Cantat amb destral.
1: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
2: Ara parlarem d'algunes qüestions relacionades amb la variació dialectal i amb les proves de valencià, ja que existeixen alguns mites que convindria tombar. Així, al territori valencià, la gent té molt d'interès per obtindre títols de valencià de nivell C1, de nivell C2, perquè això dona punts a l'hora de trobar certs treballs en el sector públic, en la sanitat, en l'educació. I aleshores, si us presenteu a una prova oficial de valencià, heu de saber que si sou catalans, mallorquins o pel que siga, teniu un estàndard de la llengua que no és l'estàndard valencià que s'utilitza així en apunt, sinó que és un estàndard d'un altre territori, doncs no hi ha cap problema. És totalment correcte que vos expresseu en el vostre estàndard de català central, de balear, de nord-occidental, en les proves de valencià, de qualsevol nivell, tant en la junta qualificadora com en les proves de les universitats anomenades SIACOBA, com en les de les escoles oficials d'idiomes, perquè aquesta és una pregunta que a mi m'han fet molts estudiants, ho pregunten, diuen, és que jo parle valencià, però és que jo parle català. A mi això em val per a la prova, per descomptat que sí. Vosaltres vos ho havíeu preguntat això alguna vegada?
3: És que nosaltres, com que tenim un tan estàndard allà on vivim, no ho sabíem. Bueno, almenys jo no ho sabia.
4: Sí, no, però és veritat que surt el dubte, no? I això moltes vegades també, fins i tot a la universitat, quan arriben i tens estudiants de diferents llocs, sí, tenen el dubte. I, evidentment, mentre sigui correcte, sigui adequat, doncs totes les varietats són iguals de vàlides i bones.
2: I en aquest sentit, què penseu que passarà si un valencià es presenta amb el seu estàndard de la llengua a una prova de C1 de català a Barcelona?
4: Home, jo espero que també valgui, però no sé com ho tenen.
2: També valdrà, és com si un anglès parla més britànic o parla més dels Estats Units o parla més amb l'estàndard d'Austràlia. Realment, si està parlant en un model formal dels 4 o 5 estàndards que existeixen, no ha d'haver-hi cap problema. Si hi ha algun problema, és una qüestió de prejudici i no seria correcte ni se sentit avaluar així. Això sí, no tot val. I és important que vos situeu en un patró morfològic i que vos hi mantingueu fidels durant tot el text. És a dir, que siga el model estàndard que siga, si utilitzeu els demostratius este, esta, estos o estes, que estan totalment acceptats, tant en el diccionari normatiu valencià com en el DIEC 2, ho heu de fer durant tot el text i no els heu de mesclar amb aquesta, aquesta, aquests o aquestos i aquestes, sinó que o una opció o l'altra opció. I si feu servir l'incoatiu servisca, patisca, afija, tot el temps així, però si feu servir serveixi, pateixi, afegeixi, doncs el mateix, al llarg de tot el text el mateix. Està clar? Aleshores, Julieta i Marc, què sou, del team este o del team aquest?
3: Nosaltres som d'aquest.
4: Tot sí, i que jo crec que és l'única cosa, de les poques coses que canvio quan estic per aquí, és que llavors faig servir l'este.
2: Sí.
4: Se m'enganxa l'este.
2: Però així tot el món està acostumat a sentir també aquest, eh?
4: Sí,
2: tampoc
4: sí.
2: No passa res, que tots ho entenen, i de fet molta gent d'ací, de parlar de col·loquial a formal, el que canvia és de dir este a dir aquest. Aquí. I realment no saben que este també és correcte.
4: També és correcte.
2: Però...
4: Sí, sí.
2: El mateix passaria amb els possessius, meua, teua, seua, o meva, teva, seva, o meva, teva, seva, depèn de la varietat, però en aquestes paraules tan importants, això, senyiu-vos a un dels models estàndard. Després, això, és important ser coherent fins a la fi, però que tampoc no tant, eh? Alguna contradiccioneta de tant en tant ens fa més humans, no?
4: La llengua és viva i el parlar...
2: Aquestes coses.
4: Exacte.
2: I la perfecció...
4: No existeix.
2: No existeix. Ni en llengües, ni en música, Marc?
3: Tampoc. La gràcia és la imperfecció dins de la música, però...
2: L'execució musical...
3: Hi ha unes normes que també s'han de seguir, igual que tot arreu.
2: I en la dansa?
4: A la dansa... Aquí.
3: I la balladora és ella, jo no ballo.
4: Sí que balla, sí.
2: Sou molt rigorosos en els vostres grups de dansa, de les vostres comarques, a l'hora de ballar?
4: No massa, depèn del grup en què ballis i depèn de l'objectiu també, cada grup de dansa.
3: Depèn en què facis.
4: Exacte.
3: Depèn en què facis.
2: Clar, també hi haurà registres.
4: Si balles al carrer, si balles en un concert, doncs...
2: El que diem així, un bureo, que és ballar, tot el món que vulga es pot afegir, ahí, evidentment, és com una dansa col·loquial, no?
4: Ah, exacte.
2: I si balleu davant d'un escenari amb un context molt concret,
4: exacte, depèn de l'objectiu i depèn del context.
3: A vegades hauríem de ser una mica més rigorosos, però
2: sí?
3: No ho som gaire.
2: Bé, aleshores, sí que podeu fer, això sí que es pot mesclar, la part està dels demostratius i els possessius, o un model o l'altre, però el que sí que podem anar mesclant és el tema de substantius, adjectius, les paraules amb pes lèxic. Aleshores, tot vocabulari del domini

0: lingüístic es pot anar utilitzant com a sinònimia en valencià estàndard o en català de la zona que siga estàndard. Aleshores, podem utilitzar arena, sorra, granera, escombra, xiquet, nen, alot, això podem anar mesclant-ho i combinant-ho. Vosaltres sabríeu dir-me, per exemple, abans, Marc, en la cançó popular aquesta, m'has dit tres maneres de dir gos, no? Gos?
1: Uh-huh. Gos, ca i balitre.
0: Gos, ca i balitre. Uh-huh. Doncs si utilitzarem aquestes paraules, sempre que al diccionari no apareguen com a col·loquialismes ni arcaismes, sinó com una paraula sense marcar, doncs es podríeu utilitzar vosaltres també. Podríeu dir-me paraules que són diferents en oriental o així?
2: Que... A mi una cosa que sempre, amb les companyes de pis, sempre m'ha descol·locat és la qüestió del monyo, que el monyo aquí és el cabell i per mi el monyo és el recollit, el pentinat.
0: Clar, la replegata ideal, això és el monyo, però a nosaltres és tot, és veritat.
2: A les calces i que són les mitges, no? I les calces,
0: sí,
2: que per mi són les bragues.
0: Clara, sí, jo me'n vaig a Barcelona i dic, se m'han trencat les calces.
1: Se t'han trencat les calcetes.
2: La roba interior.
0: La roba interior, seria
2: exacte,
0: com les bragues, no?
2: Exacte.
0: Aleshores hi ha una xicoteta diferència.
2: Sí.
0: D'acord, i també és important dir que s'han d'evitar expressions massa arcaiques en la llengua dels exàmens, en la llengua estàndard, com que el com, om, totes aquestes estructures massa formals tampoc serien recomanables quan vos expresseu en una prova de llengües, de valencià en este cas. I també evitar collons, merda, fotre, totes aquestes paraules.
2: Ni l'extrem ni l'altre.
0: Ni vulgar ni molt culte, no? Una llengua grau zero, que diríem. Uh-huh. I bé, aleshores, moltes gràcies, han sigut reflexions molt interessants i ara passem a jugar.
3: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
0: Aleshores, Julieta, Marc, vos hem preparat un joc curtet. Haureu d'intentar identificar de qui són els següents tres poemes i juntes en comentarem la variació dialectal. Entesos? Però que no vos espanteu, eh? Que no és un test d'avaluació, és només un joc.
2: Va,
0: és per mostrar.
2: Si vinga, és un joc, juguem.
0: D'acord, el joc es diu Poemes i dialectes. Primer, escoltarem un fragment d'un poema i després vos preguntaré per l'autor, d'acord?
4: No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gens, i tu sols estaràs despert, i tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir, et pariren per a vetlar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble, i és un silenci. Deixaràs de contar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble caminant entre una amarga polseguera, vida amunt, nacions amunt, l'enaltida condició. No tot serà, però, silenci. Car diràs la paraula justa. La diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat com no siga del teu poble. Pot ser et maten o pot ser s'enriguen, pot ser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble.
0: Fins així, jo crec que és suficient.
2: Home, Vicent Andrés Estellés.
0: El nostre gran poeta, no? 2024 serà el centenari d'Estellés. Tindrem ahí...
2: Feina.
0: Aleshores, Vicent Andrés Estellés, i d'on penseu que és Vicent Andrés Estellés?
1: A veure, jo, amb el poc coneixement que tinc, ha dit teues, per tant ha de ser d'aquí baix, no?
0: Sí.
1: Llavors, aquí, vosaltres que sou les expertes, il·lumineu-me, sisplau.
0: No, és correcte, no és tampoc del Delta de l'Ebre, perquè a Pitxa. Estellés a Pitxa, perquè és de Burjassot, com estem ara, com els estudis de Punt, que també són de Burjassot. Vinga, el següent.
5: Vindrà la mort. Vindrà la mort i la rebrem recança. No hauré assolit traspassar la frontera de les limitacions que té la ment. El meu desig no haurà estat prou ardent ni prou constant a cercar la passera que condueix a la suprema estança. Hauré perdut la vida o l'he guanyada teixint l'opac sentit de cada dia.
0: Fins així. Que trist, eh?
2: Sí. I mira que la Joana Raspall... té poemes ben alegres que escriu molt per menuts.
0: És lluminosa.
2: Sí.
0: Els poemes aquests japonesos, no? Com es diuen?
2: Els haikus.
0: Haikus.
2: Efectivament.
0: I quina varietat de llengua utilitza?
2: central, i la Sílvia Bel, que és una actriu, també utilitza la Carracita, també utilitza el central.
0: El català central, molt bé. Ara ja n'heu encertat dos, però estem a punt del hat-trick. Vos hi jugueu molt, vos hi jugueu el nostre amor etern.
2: Home!
0: Però clar, també el tindreu si falleu, eh?
1: Vale, gràcies.
2: Estem més tranquils.
0: Sí, no? Així que no us jugueu absolutament res, però vinga, va, contesteu igual. Preparats?
6: Quan vaig arribar a la Terra del Món, el món ja hi eren totes les coses que varen arribar a la Terra abans que l'home. La mà, les coves, les tenasses, els corns de tenassa, el fonoll verí, les mates llentrisqueres, les estepes blaneres, la pedra que fa pedres com un taronger fa taronges, les eugues que fan cavalls, la terra que fa pols, el vent que de la pols en fa un polseguer.
0: Fins així, heu pogut identificar...
2: El baleàric seria el dialecte.
0: Molt bé, dins del bloc oriental, el subdialecte balear.
2: Efectivament, i el poeta és el Blai Bonet.
0: Blai Bonet, a mi m'encanta, eh? L'havies utilitzat en la teua tesi?
2: Blai Bonet, ara no me'n recordo perfectament perquè tenia un corpus molt gran, però evidentment sé qui és i n'he llegit coses.
0: Tu el coneixies, Marc?
1: No, em sap greu, però segur que és molt bonic i ja en llegiré.
0: I la persona que recita també té un model de llengua balear?
2: Efectivament, sí, sí.
0: Perquè fa les més neutralitzacions.
2: Sí, i les terminacions també, no?
0: Sí. Mà, diu mà. Vosaltres dieu mar.
2: Sí.
0: Nosaltres diem mar també.
2: Sí, sí.
0: Bé, veritat que si us presenteu a una prova d'anglès vos poden posar un listening d'algú de Califòrnia, de Nova Zelanda o fins i tot un hindú parlant anglès amb accent clarament estranger?
2: Sí, sí.
0: Segur que vos ha passat.
2: Sí, cada vegada.
0: Doncs quan ens presentem a proves de valencià, sobretot a partir de nivells intermedis, de nivells B2, C1, pot passar el mateix. Així que entreneu l'oïda a maneres diferents de parlar de cara a les comprensions orals. Per exemple, podeu fer-ho escoltant podcasts o coses d'altres mitjans de comunicació de fora del territori valencià.
2: De fet, cada vegada hi ha més recursos en línia i cada vegada és més accessible tota la producció audiovisual en el català central o en el balear també.
0: Vosaltres ens recomanaríeu als valencians algun programa de TV3 o algun podcast que vos agrade molt? Home, que no cal que siga de TV3.
1: Clar que sí, la competència de RAC1.
0: La competència de RAC1.
1: La competència és un programazo, és un programa molt guapo.
0: Jo de RAC1 escoltava Marc Giró,
2: també.
0: El programa de Marc Giró, però ara ja no sé si està ahí o si no ha anat a la televisió espanyola. Sí. Bé, doncs l'escoltarem.
1: Sí, és recomanable.
2: El Búnquer també agrada molt.
1: El Búnquer, sí.
0: Sí, a mi m'agrada La Sotana.
2: També.
0: Però
2: La
0: Sotana tampoc també, és molt formal, però...
1: No són formals aquests, no.
0: Però tot serveix per anar acumulant recursos. Tancarem este capítol de Venir Parlem parlant-vos del mite de la Torre de Babel. I no és classe de religió, sinó de llengües. Tot i que este mite de l'Antic Testament ha contribuït a la perpetuació de prejudicis lingüístics de cara a la diversitat. Diu que hi va haver un moment en què tots els humans parlàvem només una llengua i convivíem de meravella. Aleshores, se'ns va córrer desafiar Déu, intentant construir una torre molt alta per arribar al cel. Se suposa que Déu ho va considerar un acte de supèrbia i ens va castigar fent que parlàrem llengües diferents i que no ens poguérem entendre. Sociolingüistes clàssics com l'estatunidenc Joshua Fishman defensen que este mite de l'Antic Testament ha fet molt de mal al plurilingüisme. El plurilingüisme és un fet intrínsec a l'espècie humana i en absolut impedeix la intercomprensió, a banda de tindre grans beneficis d'adaptació al medi, que explicarem en altres capítols de Venir Parlem. Avui ja n'hem tingut prou. Moltes gràcies, Marc, Julieta.
2: A vosaltres.
0: Adeu.
1: Gràcies.
2: Adeu.
3: Venir Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
7: Gràcies per escoltar-nos. Som APO.
8: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
9: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'AP1.